0: aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns la plantilla farà una rua a les 5 de la tarda que començarà i acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en dues temporades i el cinquè títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
1: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat pel brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que s'han repatriat des de Tenerife 94 passatgers de 19 nacionalitats i que el dispositiu s'ha fet sense incidències, tot i els entrebancs del govern canari.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: Els 14 espanyols, entre ells 5 catalans, estan ingressats sense símptomes en un hospital de Madrid.
0: L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han dut en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per la qual li quedaven 18 anys.
1: A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també conclou que la meitat dels centres públics del país, 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic. El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
3: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Marc Ruiz.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
0: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, hem d'explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
0: En motociclisme aquest diumenge han operat Marc Márquez, tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat al Gran Premi de França.
2: En bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
3: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio ha tornat a ser reconeguda en la 5a edició dels Premis Sonor als millors podcasts en català.
1: Premi al millor podcast de narrativa de no ficció per En defensa de Companys.
2: Es treu les sabates. No ha volgut que li envenin els ulls.
3: Tenia una idea de separar Catalunya d'Espanya.
1: Catalunya Ràdio és podcast.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Si visites Suïssa i les grans formatgeries de Gruyère, per exemple, t'expliquen com les diferents flors que mengen les vaques donen matisos a la seva llet i, en conseqüència, al formatge que en sortirà. I fins i tot te les fan olorar, aquestes flors. La violeta, el narcís, el trèvol vermell, les margarides silvestres... Els animals, de fet, ja estan més avesats a menjar-ne que nosaltres, de flors. A casa nostra, però, en tenim tota una eminència, que és la Yolanda Bustos, coneguda com la xef de les flors, que sempre ha fet bandera de tots els matisos de les flors als plats. I jo me la imagino aquests dies a la Yolanda Bustos passejant pel temps de flors de Girona, una ciutat volcada en tot el repertori floral hagut i per haver-hi. De les més utilitzades a la cuina, doncs la violeta, la borratja, la rosa silvestre, els pensaments i la flor de taronger o l'aigua de roses que tant fan servir al Pròxim Orient per elaborar dolços, les flors del cirerer al Japó i tots els plats dedicats al sakura o les nostres flors de saú, que són minúscules blanquetes que es poden arrebossar o fer-ne bunyols. Encara que una de les flors insuperables amb diferència, ingredient en ella mateixa, no pas petita, però sí delicada, a més no poder, és la flor de carbassó, que podem farcir i podem arrebossar o coure al forn, i quan en menges tot semblen flors i violes.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jovany, què tal?
2: Molt bé. Mira que ho he provat vegades, això de farcir una flor de carbassó, i no.
1: És difícil, eh?
2: És complicat. Sí, és complicat. Sí, sí. Sempre se t'acaba trencant...
1: I amb què has provat de farcir-la? Amb formatge?
2: Sí, amb un tipus de formatge d'aquests. Sí, però és igual. Ho intentes, comences a farcir allò i a mi se m'acaba trencant. No sé si sóc una mica maldestre, però...
1: No. És molt allò que dèiem, eh? La pell és gairebé transparent, no? Vull dir que
2: t'hi veus
1: a través.
2: Hi deu haver algun truc.
1: Una màniga pastissera, ara pensava. Saps? Posar-hi el farcit a dins i llavors amb la màniga pastissera, potser
2: allò aquí... tocant molt poquet
1: molt
2: la flor
1: poquet,
2: i tal...
1: Poquet, sí. Sí. O si no, la pots arrebossar sola, que és el que jo faig quan no em vull posar amb merders com aquests, però endavant les flors de carbassó. Va, aquí convidem avui al restaurant Caníbal.
2: Doncs començarem convidant el detectiu Conan, perquè el cas que explicarem és digne d'un capítol d'aquest personatge.
1: Som-hi, expliquem-lo.
2: Poso que el coneixes, no, el detectiu Conan?
1: Sí. Bueno, doncs talla la memòria, però sí.
2: Sí. El titular que ens va cridar l'atenció el vam llegir a principis d'any, a mig gener, havia de desaparegut Koichi Kubabara, el xef del restaurant barceloní Escapar, que tot just un parell de mesos abans havia rebut la seva primera estrella Michelin.
1: Sí, no cal dir totes les bromes que es va fer, perquè, clar, es deia Escapar al restaurant i ell s'havia escapat, tal. Sí. Kubabara no va assistir a aquella gala de les Michelin. Es veu que poc abans s'havien discutit amb el propietari del negoci, que era Kuyinobe Tone, sobre qui dels dos podia assistir a la gala, perquè només disposaven de dues invitacions.
2: Exacte.
1: Sí?
2: Veus com
1: sí,
2: ja aquest plantejament ja és molt de capítol de Detectiu Conan.
1: Sí.
2: Total, que des de la gala de les estrelles Michelin, el restaurant Escapar, que hauria d'haver estat gaudint de l'èxit, va estar tancat. Quan se li preguntava al propietari sobre els motius del tancament, deia que no sabia on era en Kubabara. Ningú en sabia res.
1: Sí, ell va dir, és que ha fugit, oi?
2: Sí.
1: La gent volia reservar...
2: Ha marxat i no en sé res, no em puc posar en contacte amb ell.
1: El restaurant tancat, I com evoluciona això?
2: Clar, el misteri va anar creixent, el misteriós cas del xef desaparegut quan li donen la primera estrella Michelin, les teories sobre la seva desaparició van anar multiplicant-se, fins que aquesta setmana Ferran i Medio ha publicat al periòdico la resolució del misteri. El xef va agafar la baixa laboral i no s'ha reincorporat a la feina per desavinences amb la propietat.
1: Oh, o sigui que aquí...

0: I és on es destapa, a Ferran i Medio ha destapat el periòdic, aquest cas d'explotació laboral flagrant.
1: Exacte,
0: quan entres en els detalls.
1: Es veu que la nit abans de la gala, el xef Kuwabara va haver d'anar a l'hospital amb un quadre d'ansietat. El motiu eren les condicions laborals que havia de suportar, jornades de fins a 16 hores, tasques que no li pertocaven al xef, com recollir reserves, anar a comprar, rentar plats, netejar els lavabos, fins
0: Mare
1: i tot.
0: Déu.
1: A més, li van anar retirant personal de mica en mica fins a arribar a estar sol durant 3 mesos. Un desastre que va patar la nit abans de rebre l'estrella Michelin. Kuwabara va decidir denunciar, iniciar un procés legal que va acabar el mes d'abril passat amb l'empresari que dèiem, Tone, indemnitzant el xef per danys morals i per l'acomiadament improcedent.
0: Déu-n'hi-do. Un cas més, malauradament, extrem aquest, d'explotació laboral al món de la restauració, i a veure quin futur li espera a tots dos, però nosaltres, home, desitjaríem que el xef Kuwabara pogués obrir un negoci propi, perquè és un cuiner extraordinari, això sí, per separat, òbviament. I si ve el detectiu Conan al restaurant Caníbal, a què el convidem?
1: Home, Paula, qualsevol fan del detectiu Conan sap que el seu plat preferit és el curri amb arròs o curri japonès.
0: Veus com em falla la memòria?
1: Porta poma i mel.
0: Ah, sí.
1: Per més dades.
0: Que bo, que bo. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
1: Algú de la generació Z.
0: Sí, jo m'he perdut a la... Bueno, sí, la boomer la tinc controlada, però la Z quina és?
1: Ho he hagut de consultar, No està gaire definit, però són persones nascudes més o menys entre el 95, aquells anys, i el 2010. O sigui, persones que ara tenen entre 16 i 30 anys.
0: No, som nosaltres.
1: Per molt poc,
0: Però no som. I què els hi passa a aquesta bona gent?
1: Doncs hi ha un parell de consultores que han estudiat les preferències i costums gastronòmics de la generació Z, o sigui, d'aquests joves que amb 18, 19, 21, 25, 29 anys surten a menjar a restaurants.
0: Ah.
1: I hi ha algunes conclusions que criden l'atenció.
0: A veure, quines?
1: Per exemple, que gairebé la meitat dels enquestats pensa que menjar sa vol dir consumir aliments de qualitat i no pas consumir menys calories. Que hi ha consciència que consumir ultraprocessats i aquestes coses, tot això no és saludable.
0: Bueno.
1: Un altre, que el 26% dels enquestats, o sigui, una mica més d'una quarta part, no veuen el alcohol ni en dinars ni en sopars.
0: Mai.
1: I els que ho fan són més selectius. Prefereixen prendre una sola copa d'un bon vi, per exemple, que una ampolla sencera d'un vi de menys qualitat.
0: Mira, qui m'hi representa, la generació Z, veus?
1: Veus? Mira, més? Jo no. I que el menjar preparat dels supermercats està guanyant adeptes a l'hora de dinar els dies feiners, posant-se a l'alçada del menú del dia o del menjar ràpid, que de moment, encara que sigui per molt poc marge, encara són les opcions preferides amb un 17,4% dels vots. I pel que fa a l'eina de recerca gastronòmica, aquí sí que m'adono que no sóc de la generació Z, el 58% fa servir TikTok i un 77% dona molta importància al fet que un establiment tingui moltes recenyes.
0: Jo tampoc ho soc de la generació Z.
1: No.
0: I si venen o si venen ells, al nostre restaurant, a què els convidem?
1: Doncs mira, anirem a buscar una fideuà al súper d'aquí davant.
0: Sí, ja sé. Ja.
1: Estalviem temps i ells seran feliços.
0: Els hi sonarà, segur. Ja l'hauran tastat abans.
1: Sí,
0: ja t'ho dic ara.
1: Sí.
0: I encara tenim un últim convidat.
1: Doncs haurà de venir algun vegà barra vegetarià perquè deuen estar de dol.
0: Bueno, intuint. El que m'explicaràs ara ja em convido jo, encara que sóc omnívora, declarada, però sí, ja sé què em vas a dir.
1: Ha tancat les portes definitivament al restaurant Rasoterra, una referència a Barcelona de la cuina vegana.
0: Sí, i deia que jo em convidava perquè Rasoterra havia aconseguit moltes fites com a restaurant, però una d'important va ser pol d'atracció, no només pels vegans i vegetarians, sinó per tothom.
1: Exacte. Sí. I no sempre han estat vegans al Rasoterra. El 2013, quan van obrir, eren un restaurant vegetarià amb influència de la cuina italiana, per tant, hi havia molt làctic per allà. Van fer la conversió total al veganisme el 2020 amb la xef Adriana Carcelén, un restaurant amb producte de proximitat que disposa d'or propi, defensors del moviment slow food, totes aquestes coses que ens agrada.
0: Exacte, i els seus propietaris, la Chiara Bombardi i el Daniele Rossi, no ho veuen, per cert, com a cap derrota. És interessant aquest punt de vista. De fet, el Daniele li explicava a la Cristina Jolonga en el seu podcast Comer. L'escoltem.
2: Jo crec que no és bona lectura leer el cierre de un restaurante com una derrota. És normal que les coses empiecen i s'acaben, sobretot si s'acaben bien, com en nuestro caso cerramos en un súper buen momento. Nos conoce mucha gente, muchísima gente ha disfrutado de Rasoterra. Hemos hecho un buen trabajo, hemos puesto la gastronomía vegetal donde queremos ponerla y ahora que tome relevo a alguien más.
0: Doncs això esperem, i sort en els nous projectes d'aquests dos cracs, encara que lamentem la pèrdua del Rasó Terra, i si ve, no sé, una taula de vegans o jo mateixa que els convidem.
1: Doncs mira, podríem fer un pinxo d'api amb pesto de fruits secs i crema de pastanaga especiada. És un plat molt representatiu del Rasó Terra.
0: Boníssim, a l'alçada d'unes flors de carbassó farcides. Ja els tenim a tots. A Generació 7, veniu, veniu, o deuen estar aquí ara comprant-se el dinar, el detectiu Conan i qui vulgui venir com a representant dels clients del Rasó Terra. I la Dolors, a veure què ens ofereix avui, va.
3: Dolors.
4: Bon dia, ben tornats.
3: Gràcies.
4: Sí. Veniu amb gana.
0: Sempre, sempre.
4: Doncs avui tenim unes múrgoles farcides amb carn picada de cuiner.
1: M'encanten.
4: Un carpaccio de periodista que amanim amb una picada de fruits secs i uns caragols a la llauna amb un toc de cuinella i de ta. I com a plat fort us podem oferir un arròs del Delta amb lloms de psicòloga. Una pasta farcida de formatge fresc i fuster, o bé uns cervellets d'historiadora arrebossats.
0: Ai.
4: Què us ve més de gust?
1: Què fem? Fem un arròs. Fem un arròs que fa molt de diumenge.
0: Fa molt que no en teníem a la carta.
1: Sí,
0: és raro,
1: sí,
0: ha costat, tu.
1: Doncs va, fem l'arròs, que fa festa, i aquesta
4: nit... Fantàstic! De seguida l'arròs del Delta amb lloms de psicòloga.

0: d'abril.
1: Diumenge a la una del migdia a Catalunya Ràdio amb Paula Molés.
2: I contenta de retrobar-me una altra vegada a la taula del caníbal amb aquest trio de cervellets excepcionals. Bé, de moment només en són dos. Carme Gasull, com estem?
3: Molt bé, Paula Molés.
2: Bon dia. I Arturo Puente. Com estem, Arturo?
4: Hola, molt bon dia.
2: Ben trobat. Ens falta el tercer, que ja sabem qui és, que és Jordi Vilà, que no sé, avui no té... És
3: el està cuinant, que...
2: Sí, però té el restaurant tancat.
4: Sí, però per casa. Estar,
3: no sé, però ja el va de cuina, hi ha tantes coses...
2: Pelant carxofes, me l'imagino, ara mateix, venint cap aquí, no sé.
4: Dóna bueno, molta feina, la carxofa.
2: Dóna molta feina, la carxofa, sí, sí. Ah, bé, amb l'Arturo Puente d'aquí una estoneta descobrirem, ja ho sabeu, aquestes històries darrere les grans fortunes de la indústria alimentària catalana, però comencem, doncs, amb els anfitrions dels restaurants, amb aquella gent que ens rep quan entrem... Que és el personal de sala, amb la Carme Gasull.
1: A la sala, amb Carme Gasull.
2: I aquí estem, a la sala. Avui anem a un lloc que fa temps que volíem anar.
3: Sí, sí,
2: oi?
3: Sí.
2: Que és,
3: sí,
2: ens situem, ens hem de situar al Delta de l'Ebre i concretament al Poble Nou del Delta, un poble del municipi d'Amposta, a la comarca del Montsià, per conèixer, podríem dir, oi? És un perfil singular, Carme, no? D'entre tots els perfils i persones que hem vist aquí a la sala, però la nostra protagonista d'avui surt dels estàndards de l'ofici de cambrer i té una altra professió. Ara ho descobrirem. Mhm.

0: Mira, tu que em coneixes bé saps que sempre busco espais i persones refugi que m'abracin, em confortin, que hi siguin malgrat la distància del temps, i és el cas de la protagonista del restaurant i l'hotel d'on viatjarem avui. Mira els ocells, observar espècies catalogades i per catalogar és una de les múltiples activitats que ofereix aquest petit territori ric en biodiversitat de paisatges naturals, agrícoles i humans, com canten els Amics de les Arts, aquí estem escoltant ara, fent servir les migracions de les aus que l'habiten i visiten com a metàfora d'algunes relacions sentimentals. Els flamencs, habituals però exòtics, amb aquestes potes llargues i tons rosacis, són els ocells més emblemàtics del Delta de l'Ebre, amb permís d'altres anàtids. I... estic poètica, eh?
1: Sí,
0: i
1: un flamenc. Nosaltres t'escoltem. Potser quan em toqui parlar jo no puc dir res, perquè estic embalassada, però bé, digues, digues.
0: Un flamenc captivador i atraient dona la benvinguda a l'hoste que pernocta a l'Encanyissada, que és com es diu la suite de l'hotel El Gadí del Delta, el primer allotjament gastronòmic de Catalunya certificat amb l'etiqueta ecològica europea Ecolabel. I bé, El Gadí del Delta és sinònim de flamenc, pel que fa el que es respira i se serveix en aquesta casa del cuiner Joan Capilla i de la cambrera, per dir-ho així, Cíntia del Pino, amb altres membres, el Iaio Baptiste i tota una família ampliada, que és l'equip de cuina i sala que fan causa comuna.
1: I vaig estar, no fa ni un any, ara pensava, No sé si hi has estat, Arturo.
2: Fa poquíssim.
1: Què dius?
0: És que a mi s'estrena aquí. Sí. Ens hem anat seguint.
2: Fantàstic, encantats. Havíem anat ja feia un temps i ara vam tornar després del Nadal. I la veritat és que és meravellós. És menja fantàstic. És una zona on es menja fantàsticament i on crec que té molts atractius per veure això més enllà de... O sigui, no més enllà, el flamenc com a gran atractiu, però tot el paisatge, la posada de sol, la posta de sol d'aquella zona, en fi. És molt maco, fa de mal recomanar.
1: Ja. Sí, perquè no hi vagi gaire gent.
2: Exacte.
1: Sí, senyor. Els arrossars tenen aquesta cosa que depèn del moment de l'any, canvia tant el paisatge.
0: L'estacionalitat sí que es viu allà, de ple. En definitiva, és compromís, xarxa, homenatge, reivindicació i, de nou, metàfora d'aquesta postal viva i autèntica i genuïna que és l'Ebre.
1: I tot això ho serveix la que és la nostra protagonista d'avui, ja deies el nom abans, la Cíntia del Pino, que deia més particular aquest perfil. Doncs és particular perquè ella és una psicòloga de 44 anys, filla de Vilafranca del Penedès, criada a Eivissa i establerta en aquesta vila d'Amposta, que, com dèiem, és aquest espai protegit i envoltat d'arrossars, eh?
0: Sí. Psicòloga, directora de sala i celler i gestora d'emocions. Aquesta és la presentació de la Cíntia del Pino, la parella de Joan Capilla, qui acompanya en aquesta aventura professional des del 2007, quan van obrir l'hotel-restaurant. I què aporta la seva formació de psicòloga a la sala? També li ho preguntàvem i ens deia això.
3: És l'empatia, la comunicació amb el client, una mica aquesta part més d'observar, no? De llegir una mica, no? Com està el comensal, si ve a gust, si ve content, si no ho està. Sobretot l'autogestió emocional davant d'una situació a vegades incòmoda o d'algun client que no està content, no? El com jo estic i que dono tranquil·litat als meus companys. Respecte a l'equip, la gestió de conflictes, la gestió, moltes vegades, si els hi passa alguna cosa o si tenen algun problema més personal. També crec que, en el meu cas, és important que el comensal pugui entendre, no?, la nostra cuina, el nostre delta, el plat.
1: I ara deia una cosa la Cíntia que no ens havien dit, jo penso massa, que és quan, no davant d'un conflicte allà a la sala del restaurant, com estàs tu, oi? I jo penso, clar, això li serveix molt, el fet d'haver treballat amb les emocions, a més com parla, que ho fa amb aquesta manera tan pausada, dius, bueno, si hi ha alguna cosa que es descarrila, suposem que ella hi sabrà posar remei, eh?
0: Sí.

0: I la nostra protagonista d'avui, la Cíntia del Pino, a la sala del Gadí del Delta, al Poblenou del Delta, Carme. Mm-hmm. Sí, sí.
1: Des de la seva mirada tan específica li preguntàvem quines habilitats creu que ha de tenir un bon cambrer, cambrera. La Cíntia tenia clara la resposta.
2: Jo crec que empatia, un tracte proper i amable. És important que sàpiga ficar-se en el lloc del client, escoltar-lo, fer-se sentir ben atès. També és important que se'n recordi dels plats, de tota la informació que des de cuina transmetem, no?, al començar a la taula. Eficàcia i rapidesa és molt important, jo crec. I el saber treballar en equip i coordinats. Crec que bona presència i el que culminaria, no?, seria aquesta passió pel servei. Ha de ser algo que t'agradi, perquè si no al final t'acaba desgastant molt, no?
0: I ara pensava en un lloc com l'Algadí del Delta, on segurament, no sé si us passa, quan esteu asseguts allà teniu moltes preguntes a fer, no? Perquè estem descobrint un paisatge, no?
1: Els I periodistes surten dubtes. Segur. Curiositat a tope, eh?
3: Sí, sí.
1: Arturo,
3: sí,
1: estic veient.
3: No, però... I tant.
0: T'has de trobar algun capacitat de respondre, doncs, sobre sí. coses que afecten
1: sí, sí.
0: el territori.
1: I de manera immediata.
0: Sí. Clar.
3: Jo pensava, no?, que simplement el fet de tenir aquesta actitud, és a dir, aquestes ganes de fer, mm-hmm. ja et fan una part del 90% del camí.
0: Mm-hmm.
3: És a dir,
0: sí,
3: després,
0: sí.
3: escolta, tu, si has de respondre una pregunta, pots saber-la, no saber-la, o pots... Però simplement el fet de voler complaure, respondre-la, jo crec que això és important.
1: Absolutament.
3: Tot.
1: Mm-hmm. Absolutament. Per acabar, una reflexió sobre l'estat actual dels professionals de la sala.
2: Penso que aquesta professió, no?, està vivint un moment de reconeixement, de posada en valor, d'un major apreci, no?, per la feina de sala. Diria, en definitiva, de dignificació, no?, que la professió està en un procés de professionalització.
1: I el futur? Com veu el futur la Cíntia del Pino?
2: El futur dels cambrers i les cambreres el veig com a persones ambaixadores dels restaurants, en un coneixement profund del producte, la cuina i el vi, i la filosofia de l'establiment. Veig una professió més reconeguda en tots els aspectes, eh? Tant econòmic com de professió. No serà una professió en la qual no vulgui vindre ningú. Els restaurants, també és veritat, crec que seran més petits i la gent tindrà més ganes de venir a treballar a restaurants com l'Algadir del Delta.
1: Així ho esperem, eh? Des que ens hi vam entaular i allotjar, Paula, per cert, hi ha una novetat. L'Obistró del Delta, una oferta més informal, carta i suggeriments del dia, sense menú, construïda a base de cocs o coques, arrossos, peix, tot segons la temporada i el mercat, que se serveix a una sala interior, amb vistes al jardí de l'hotel, i una terrassa exterior a peu de carrer. Per la resta, la mateixa inspiració, proximitat i respecte per la terra i les persones que fan possible el projecte, comensals i equip, a qui enumeren amb noms, cognoms i tasques a les pàgines del restaurant gastronòmic.
0: Doncs quin paradís aquest l'Algadí del Delta, ja ho sabeu. Si hi aneu, trobareu a la sala la Cíntia del Pino, que segurament ja la reconeixereu pel to de veu i per aquesta calma, diguéssim, que té amb tot el que afronta. Moltes gràcies, Carme Gasull. I amb aquesta estona, pim-pam-pum, aquí ha arribat Jordi Vilà. Què tal?
4: Hola, què tal?
0: No, dèiem Jordi, que avui el restaurant està tancat, que és diumenge. Dic que estaves pelant carxofes per demà, per tenir-ho fet, o com ha anat això?
4: Clar... És que jo tinc tancat el restaurant al Quimi al costat,
0: sí.
4: Tinc obert el Vivanda, la botiga de la cuina...
0: Ja t'ho deia jo, això.
1: Ja t'ho he dit, això.
0: Sí, que el cuiner que cuina estava cuinant.
4: Sí, bueno, sí, estava allà... Estava
0: llavors
4: allà
0: està perdonat.
4: I, sí.
1: Bueno.
4: M'estic llegint un llibre del cortisol, aviam, perquè...
3: Ara tothom parla del cortisol,
1: sí?
3: Eh?
1: Mira, compartim.
0: Què passa amb el cortisol?
4: No, perquè es veu que és... Bueno, es veu que és allò que...
1: L'estrès exponencial.
0: Et sobra el cortisol i et falta.
4: Estic llegint i
1: podem
4: ho tinc
1: repartir.
4: Tot. Ho estic llegint i no me'n deixo ni una, tu. Saps?
0: Ai,
4: no me'n deixo ni una. Estic allò que a vegades... Sí, sí.
0: El teu cortisol et permet començar a parlar de múrgoles? Et sembla, sí?
4: Perfecte.
0: Vinga,
4: sí, home, doncs això sempre.
0: Comencem. Jo!

0: senyores.
1: I com ja sabeu, Jordi Vilà és el nostre cuiner que cuina. Ara ho dèiem, ara ho recordàvem, i que ens fa de pont, entre la cuina professional i els fogons de casa nostra. Allò que intentem animar també des d'aquí, animar la gent a continuar cuinant, a cuinar. I ja sabeu que podeu anar-lo a visitar al costat, al Químia, al Vivanda, que avui està obert, avui diumenge, i al Bar de Cuina. I avui la cosa, ara ho dèiem, va de múrgoles, que no sé si estareu d'acord amb mi, és un, potser un dels bolets més apreciats, i d'una forma més marciana, no, si m'ho permeteu, perquè la forma, déu-n'hi-do, és una mica, doncs això,
2: sí,
1: marciana,
2: sí, sí,
1: és una mica marciana,
2: planeta.
1: És d'altre planeta. Múrgoles, rabassoles, no sé com li dieu, al País Valencià li diem gírgoles, que és una cosa rara.
2: Gírgoles, però aquí és una,
1: és una altra cosa.
3: Sí,
1: sí, sí, llavors això genera molta confusió, però bé, venen a simbolitzar una miqueta l'inici de primavera, i quan em vas dir, Paula, jo vull parlar de múrgoles, vaig dir, home, doncs vinga, fes el que vulguis, però jo no sóc molt de múrgoles.
3: Sí.
1: Cosa que a partir d'ara, doncs, ja em condemna, diguéssim, a, no sé, a tots els mals, no? Perquè és un bolet molt apreciat i que els cuiners espereu molt, no?
3: Sí, jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
1: Ai, és a dir... em sap greu, em sap greu.
3: No, però és que no sé.
1: És que no ho entens. No,
3: a vegades, mira, ara hi ha un bolet que s'avança a la múrgola, que és el marsot, d'acord? Que és un bolet de la família de la llanega, que surt amb el desglàs, no? I es fa sota terra, i diguéssim que i és blanquinoix, a mesura que li va tocant el sol es va ficant grisós, no? Però és un bolet com, per exemple, que de la família de la llanega, que té una babositat, no tant, com la llanega, i una textura que pot portar a dir no sóc gaire d'aquest bolet, però la múrgola...
1: No, no sé,
3: però en qualsevol cas... És un bolet molt apreciat gastronòmicament, molt prestigiós, fantàstic, gustosíssim. I bé, i després una altra característica també, que és un bolet que sembla una miqueta com una bresca d'abelles, té forma com d'un mini xiprer, perquè ens entenguem, i té tot un tema d'una rugositat que fan ideal per fer-lo guisat, perquè la salsa s'adhereixi allà,
1: es posa allà
3: i es converteix en allò algú gustosíssim, boníssim.
1: Mira, un article del Julià Guillamón, que parlava de les múrgoles, justament, i citava a l'enyorat Jorge Wagensberg, que deia que l'hexàgon, que és la forma, de fet, que té aquesta malla de la múrgola, és la forma ideal per colonitzar l'espai. Ho deia Jorge Wagensberg, que amb hexàgons i amb pentàgons, deia ell, es fan pilotes de futbol, es construeixen ruscos d'abelles.
3: Correcte.
1: I també tenim les múrgoles.
3: Correcte.
1: Jorge Wagensberg ja m'ha convençut més que tu.
3: Molt bé.

0: Jo no sé vosaltres, però jo no en trobo sovint de múrgoles a plaça, eh? Quan vaig a comprar. En trobeu vosaltres?
1: No, jo crec que no es venen gaire a on jo vaig.
2: El nostre mercat és el mateix.
0: Sí, per això t'ho dic.
2: No.
0: Sí.
3: És difícil,
0: eh? No?
3: És un bolet... Sí, jo no sóc molt usuari de plaça com a tal. Ara estic anant a buscar maduixes allà al Papiol, el meu cunyat, estic anant a un pagès a Malgrat i tal, però a plaça com a tal, i anem a comprar Mercabarna també. A Mercabarna se'n troba. Mm-hmm. Val a dir, climatològicament és una època delicada que fa que la temporada sigui bastant curta i concreta. Mm-hmm. És un bolet que té molt bona conservació, mm-hmm, val? Perquè no es curca. D'acord? Has de vigilar...
0: No té cucs?
3: No se li fan cucs. A vegades pots trobar algun tipus d'insecte que seria més un minicentpeus que a vegades donen voltes per allà, però el bolet es manté intacte. Inclús si el deixes mig assecar o assecar del tot, ja és un bolet dels bolets secs que s'utilitzen més. I ara han aconseguit fer-lo de cultiu i en ve de la Xina podem trobar nosaltres... tot just hem començat ara i acabarem demà passat, com aquell qui diu, ens durarà un mes aproximadament, perquè és la múrgola d'aquí, que nosaltres sempre ho respectem moltíssim, però aquest any, curiosament, i amb restaurants de nivell alt, apareixen a les cartes les múrgoles el mes de gener, o que dic, home... Jo crec que s'ha de dissimular una mica més, si més no.
0: Perquè tot el sentit, no? Allò que diem, l'ànsia d'esperar un producte, quina gràcia té, no? Vull dir, estem esperant les múrgoles i les tenim al gener.
2: Cap ni una.
0: Sí,
3: i quan estàs treballant sota l'excel·lència, diguéssim, comença per la recerca del producte, per la temporalitat, crec jo, vaja.
0: I vull pensar, no ho sé, perquè no sóc de cuinar-les, que aquesta múrgola amb la qual tu treballes, de bosc, negra, petita, perfumada, gustosa, no té res a veure amb aquesta de cultiu que ve de la Xina. O amb un tasta cegues ens despistaria la cosa.
3: Aquí hem de començar en el tanto.
0: Ja, no, malament.
3: No, perquè el problema de la múrgola de cultiu de la Xina, per sobre de tot, a vegades, o el bolet, el que li fan... És a dir, els bolets, el pitjor que hi ha, diguéssim, és la sorra. Aleshores, la sorra l'hem de treure amb aigua, que és el segon pitjor, perquè es disgusta, diguéssim. Clar. Però el tercer pitjor, és quasi el primordial, és la distància, és el temps.
2: Clar.
3: I segurament aquesta múrgola xinesa el que li fa més mal respecte a una recent collida aquí és la part aromàtica. És com ara un maduixot. Tu agafes un maduixot que no ha passat per nevera i és que és brutal. Ja. Ara, el moment que ja anem passant per nevera o que viatja, tot allò es desnaturalitza, no? Diguéssim, per la seva màgia. Però a vegades sorpreses amb cates a cegues, de coses també...
0: Malauradament. Ara, si entréssim... Anaves a afegir alguna cosa per això, Jordi, que t'he tallat?
3: Que has dit malauradament, que jo pensava dir que al final hem de veure com ho afrontem, això, no, diguéssim, i com li donem continuïtat. És a dir, el pebrot, per exemple, el pebrot vermell té una temporalitat exactament com la del tomàquet.
0: Ja, però ens el
3: prenem tot l'any.
0: Sí,
3: I ningú el qüestiona, de veritat.
0: Sí.
3: Però té la seva temporalitat. Aleshores... malauradament, no, bueno, aquí hi ha un moment que és un tema de debat llarg.
0: Em referia a les pobretes múrgoles, que me les imagino dalt d'un avió, totes elles posades així, però
3: sí,
0: efectivament
3: sí,
0: hi ha molts més productes que si anéssim a mirar, alguns tenim més clara la temporada, d'altres no tant. Entrant a cuina, ara parlarem de, no sé, potser un dels plats més icònics són les múrgoles a la crema, oi? Sí. Però l'Arturo rememorava abans que vinguessis, Jordi, unes, a veure, recorda-m'ho...
1: Sí, farcides amb botifarra de perol.
0: Que fas, sí?
3: Sí, home, sí, sí.
1: I la recordo, eh?
3: Sí,
1: perfectament.
3: Sí. Això eren amb perol?
1: És que... Amb botifarra, segur?
3: Sí, és que nosaltres... No, sí, perquè jo ho dic perquè nosaltres, precisament, jo mai vaig a lo fàcil.
0: I això era fàcil, no?
3: No, clar, agafar i farcir un botifarra de perol és relatiu, que està molt bé, eh? Vull dir, res a dir.
1: I com ho has fet?
3: No, sempre nosaltres agafem, per exemple, sobre el que guisem, ara si ho estem fent amb un ànec, doncs agafem una part de la carn de l'ànec, amb botifarra barregem, fem com una pilota amb una mica de foie, és a dir, li donem una complexitat al farciment, no, perquè...
1: No recordo, però, no recordo però, tant, sí. Però memorables. Sí. Absolutament memorables.
3: Ah, això, sens dubte.
2: T'has convidat, Arturo.
1: Jo no l'has convidat, perquè quan ha dit... quan m'ha dit la Paula, vindrà Vilà a parlar de múrgoles. Sí, perquè, sí, home, sí, jo sí, ja el tinc catalogat aquí.
3: Sí, però sí, no, és possible, vull dir que... Sí. De fet, ja cap al 2011 vam començar... És d'aquestes coses curioses, no? És a dir, la nata líquida...
0: La crema de llet.
3: La crema de llet, no? La poses a dins de la cuina salada, està com allò com prohibida, que és un sacrilegi. En canvi, en pastisseries mouen litres i litres i ningú es qüestiona res, no? I nosaltres ja fa molts anys que vam agafar i fent aquest exercici de dir com em menjaria o com m'agrada més menjar-me jo unes múrgoles, les vam començar a fer la crema, que era una miqueta allò, bueno, dic, aviam com reaccionarà la gent li encantava, li encantava, perquè és que és la recepta.
0: Sí, és la recepta. Un plat francès d'aquells que la Nouvelle Cuisine va denostar, perquè hi havia moltes mantegues, moltes cremes de llet, tot això, i que aquest encara es manté, perquè sí. Suposo que si el poses a la carta... Bàsicament, entenc que són unes múrgoles estufades amb aquesta crema de llet, o com funciona això? És un plat fàcil per fer a casa, si és que ens animéssim, o...?
3: Sí, no és...
0: Ai. Bueno, hi ha foie per allà, també, no?
3: Sí,
0: ah,
3: sí.
0: Clar, és que...
3: fàcil, sí, aviam, el que hem de fer és, evident, netejar bé les múrgoles amb aigua, perquè a més poden tenir per aquesta estructura pròpia, la morfologia que té la múrgola, pot haver-hi sorra posada, aleshores s'han de netejar bé amb 2-3 aigües, ho aguanta bé, aleshores amb una mica d'oli les poso una cassola i deixo que es coguin 10 minuts i deixin anar l'aigua. Ho escorro i aguardo aquesta aigua, perquè hi ha molt de gaus amb aquesta aigua, i aleshores allà arrenco jo després un sofregit amb xalota, una punta d'all, aleshores hi podem posar una miqueta de farigola, que li va fantàstic, estem allà reforçant tot aquest gust de bosc, no? Veritat? Romaní no, romaní és massa fort, aleshores això fem aquest sofregidet, aquí ja hi podem barrejar un percentatge de mantega, no? Perquè aquesta mantega se'ns agafarà i es anirà caramelitzant una miqueta el que és el suero de la mantega i agafarà aquests caramelitzats, aquests gustos una mica més torrats, i aleshores aquí reincorporo jo la múrgola, mullem amb el caldo que cuit, reduïm aquest caldo que es vagi reduint, i allà hi podem afegir aleshores
0: la crema
3: de llet, d'acord? El tema del foie, després separem un altre cop múrgola, agafem tot aquest líquid que tenim i posem allà el foie, coem a dins del foie i tot això ho triturem. Val? Colem...
0: Bueno, té una certa complexitat.
3: Sí. No, bueno, més que res, jo, per exemple, si ens posem una miqueta fins, jo el que faig realment és que llavors primer ho passo per un colador perquè la xalota no se'n trituri. No, és que ara ho intento explicar una mica a casa que pugui ser...
2: Sí, ràpid.
3: Sí, i hi ha gent que li agrada marcar el foie, a mi no m'agrada marcar-lo perquè el foie al final és com un greix, una mantecositat, que tampoc vull que tingui molta presència gustativa, sinó que només un toc que li va fantàstic. És un plat que a mi m'agrada molt menjar-lo amb ànec, d'acord? Si fas un guisat d'ànec o fas un rostit, per exemple, amb els sucs de rostit, tot això són coses que es reforcen, no? Ara també la combinació amb espàrrec blanc, no? Unes múrgoles amb espàrrec blanc, doncs és una...
2: L'Arturo!
1: Quina gana! T'està
2: posant malalt!
3: Quina gana! Sí. Tu tens uns espàrrecs blancs que els escuit...
0: No, sí, ens els imaginem, no? Els escuit...
3: Tu els cous a part, no? Tu els escuit a part els espàrrecs.
1: Una mica difícil, de cuinar.
3: Bueno, és que l'espàrrec també és un producte punyetero.
1: Sí.
3: I com dèiem, amb el cas de la múrgola, el que sí que realment que jo he fet aquí era unes múrgoles a la crema tal qual, no?, que és coure les múrgoles, que amb aquesta xalota, no ho he dit, però sempre allà, quan tenim aquella xalota sofregint, allà en cuina catalana una mica de birranci, això és... Li va de nassos, però si la volem farcir, llavors ja és tota una altra elaboració, però que és boníssima, eh?
0: Gràcies, Jordi Vilà, i continueu, no us moveu, eh? Amb Carme Gasull, Jordi Vilà, una petita pausa per a la publicitat, veurem una miqueta d'aigua, i avui ens preparem per l'aperitiu que ens porta Arturo Puente, mira, això ja fa sorollet d'aperitiu. A veure si la gent ho endevina, li donem un parell de minuts.
2: Per brindar aquí,
0: empresa catalana, gran empresa catalana que es dedica a vendre, doncs això, fruits secs, coses per l'aperitiu, patates, quina deu ser? Doncs en uns minuts, després de la publicitat i abans, però, Salvador García Arbós. Va, qui has vist avui a la sala del restaurant, Salvador?
4: Vaig veure una parella colar-se descaradament. Les cues no ordenades són una font de conflictes. La gent no sol demanar tanda. I mira que és fàcil preguntar qui a l'últim. Per això es van inventar els dispensadors de números, que moltes parades tenen, però que segons quins dies no fan pas servir. La gent hi posa morro i galta. Tenim tendència a fer-nos el conegut, l'amiguet, sigui de la mestressa, del director de la cosa o d'algú de la cua que amb tota complicitat et deixa col·locar al seu costat com si t'estigués esperant. Tothom ha estat víctima i butxí d'aquests moviments tàctics. Si ens toquen el crostó perquè ens han enxampat, la sortida més digna és demanar disculpes, fer-nos el distret i posar-nos a la cua de la cua. A l'hostaleria nocturna i de temps de festa i de vacances, el problema s'accentua perquè necessitem un lloc per estar-nos-hi una estona ben llarga. A la barra, la lluita és despietada. Braços en l'aire, cares de mi tota la vida o de portar-hi estona. Moviments de colzes una mica desesperats, com de defensa de bàsquet. Hi ha especialistes a entrar decididament fins al centre del local perquè la mestressa, l'amo, el metre, el reconeguin i li trobin la taula de seguida. Hi ha grans especialistes a colar-se. La gent gran ho fa al mercat i a la botiga. La gent arrogant quan desitja taula al restaurant o a la terrassa. I mira que és fàcil fer la reserva abans de sortir de casa.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
6: Dímelo.
5: A Catalunya Ràdio.
6: Tú tienes hambre, lo mismo que yo.
5: Els diumenges, a la una del migdia, es cuinen cervellets d'alta qualitat.
6: Tú tienes hambre, lo mismo que yo.
5: Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés.

0: mena les cireres? Amb Arturo Puente.
1: I a la taula del caníbal, efecte sonor, sí, sí, home, obriu, Jordi, obriu, Jordi. No passa res.
2: Obrim, no?
1: Obrim. Arturo Puente, periodista, ja sabeu que el podeu llegir al diari.es, que hi esteu menjant. Però si encara no, la gent, jo no sé si ho han endevinat encara des de casa.
3: Ai, nena, ja això és un vici,
1: ja, ja sabeu,
3: ja sé que a tu t'agrada també.
1: M'encanten, amb l'Arturo Puente, ja ho sabeu, que fem el repàs de les grans empreses catalanes, aquelles que tallen el bacallà, aquelles que remenen les cireres, i avui... Mireu, fa aquest soroll, el crec-crec d'unes patates. Ara el Jordi s'està barallant amb un...
2: És que saltaran.
1: Bueno, què tens aquí? Cacauets,
2: aquí,
1: quicos...
2: Sí.
3: És un còctel, no?
1: Un còctel. Un còctel.
2: El còctel del mico. Ja, vull dir que són tots... Bueno, tots fruits secs, quicos...
4: Aquest és top 5.
1: Top 5.
4: Vol dir que hi ha 5 coses barallades, no?
1: Fruits secs. La setmana passada vam aprendre la paraula ganyip, una de les paraules més maques en català, que, mira, aquesta empresa es dedica també a fer ganyips, no? A fruits secs.
3: Això al vocabulari.
1: Però qui és, Arturo? Va, i passeu-me les patates, com
4: pues
1: pugueu.
4: Avui parlem d'una empresa de patates fregides, d'aperitius, denominació 100% catalanes. Frit Rabic, quina ha de ser?
1: Mira, tenim un lío amb el nom i els hi hem preguntat. I hem de dir Frit Rabic.
4: Rabic.
1: Sí. Bueno, nosaltres pensàvem que era Rabic, però no.
4: No.
3: I per què penseu que era?
1: Perquè això ve, ara ens ho explicarà l'Arturo, de Can Rabic. I clar, sí. Can Rabic, jo si ho veig escrit en català, doncs ficaré una aguda, no? Faré una aguda.
4: Clar.
1: Bueno, Frit Rabic. Fem el vermut a Maçanet de la Selva avui,
4: Sí,
1: Arturo.
4: Sí, Maçanet de la Selva, poble de la comarca Rabic. De la Selva, 7.000 habitants. Els gastrònoms potser us sonarà per això que anaven abans, de la botifarra de Perol, molt de la Selva, de les Avellanes. Però al mapa empresarial, el que més destaca és la fàbrica d'aperitius, en concret de patates, com aquestes que estem menjant, i de fruits secs fregits, que és Frit Rabic, una empresa que va néixer en una cuina domèstica, una cuina d'una casa, al 1963. I des d'aquí, fins a facturar 359 milions d'euros, servir a 50.000 punts de venda i voler arribar, diuen, el 2030, a una facturació de 500 milions. 600 milions d'unidor. És una empresa grossa, en 50 anys de casa, a ser una de les grans empreses de l'alimentació catalana.
1: Ara ens ho has d'explicar més, això que més sabem d'aquests orígens, d'aquesta cuina domèstica on situem l'origen de Frit Rabic al 1963.
4: Doncs la història és una mica curiosa. Eren quatre amics, encapçalats per Josep Maria Viader, que era el director d'una... el que portava una granja d'animals, i que decideixen muntar una petita fàbrica de patates fregides. Més aviat que una fàbrica, decideixen comercialitzar patates fregides perquè un dels seus amics, el Lluís Tornil, havia passat uns temps postrat al llit per una malaltia a la columna vertebral, i la idea era ajudar-lo a guanyar-se la vida, bàsicament. Llavors van dir, freguim patates a casa i anem a vendre-les fora, sobretot a bars, en aquell moment, no? Anem a les patates fregides a vendre-les a bars, a vendre-les a llocs de distribució per la zona, per la comarca.
1: Sí, que neix gairebé com un acte d'amistat per ajudar aquest amic, i el nom, allò que deien Frit Rabic, com s'explica?
4: Clar, és una empresa sempre molt arrelada al seu municipi. Frit és frit, de fregit, en català, com tothom m'entén, i Rabic és el nom d'una masia del municipi, és com li posen un nom, com si li haguessin dit Maçanet, diguem. Rabic. Aquells primers anys, no, diguem-ne, van ser molt, molt humils, però ràpidament Josep Viader, que fins aleshores ja era un empresari, però veu que això té molt de futur, no? I fa una primera decisió empresarial bona, que és veu que les patates es venen molt durant la temporada estival, però que necessita un altre producte més desestacionalitzat. No? I llavors aposta per un altre frit, un altre fregit, en aquest cas, que és el còctel de fruits secs. Aquella decisió marca l'ADN del negoci. El 1980 es traslladen ja a un polígon industrial, amb una fàbrica pròpia, i a partir d'aquí el creixement és sostingut. I el 97, no?, hi arriba el gran relleu generacional, quan entra la filla de Viader, no?, el fundador, Judit Viader, filla del fundador, que pren les regnes de l'empresa amb 29 anys.
1: O sigui, molt jove.
4: Sí, ella estava formada en ESADE, vull dir que ja tenia formació empresarial, i entra. Mm-hmm. I ella és la que porta una visió estratègica diferent, diguem-ne, ja, més moderna. Clar, és que avui l'empresa és això, propietat exclusiva de la família Viader. Tots els socis originals van vendre les seves parts i tot es fa a Maçanet de la Selva, la producció, la logística. No s'han mogut res, ni un quilòmetre d'on s'ha
1: previst. Això és excepcional i suposo que deu ser valorar també per la dimensió territorial que
4: moltíssim, té. Moltíssim, clar. Una empresa que d'aquestes dimensions, de 1.300 treballadors en total, dels quals gairebé 700 treballen a la seu de Maçanet de la Selva, mm-hmm, en un poble que hem dit que tenia 7.000 habitants, doncs clar, fem una mica el percentatge. És una empresa molt important pel seu municipi. Mm-hmm. L'Ajuntament va otorgar la medalla de la Vila al fundador, Josep Maria Viader, precisament en reconeixement de la seva tasca, no?, i la seva tasca cap al municipi. Uh-huh. Un creixement continuat de l'empresa i l'ocupació estable local, local.
1: Allà, eh? Uh-huh. I més enllà del municipi també tenim...
4: Sí, clar, és una empresa prou gran per tenir 38 delegacions comercials repartides per tot l'estat i una filial a França, que en sumo van fer aquesta, uh-huh, aquesta aposta. I tenen, sobretot, una xarxa logística molt gran per una empresa familiar. Perquè jo crec que aquesta és una de les innovacions que introdueix la Judit Viader. Ells, en un moment donat, van tenir la sensació que potser quedaven fora de les xarxes de distribució i el que fan és distribuir productes que no fabriquen ells. És a dir, uh-huh, tenir, com si diguéssim, una part de distribució i una altra part de fabricació. La part de distribució distribueixen tot tipus de productes que fa que els permet col·locar els seus productes. Jo crec que això és una gran idea.
1: Com quines marques internacionals potents, entenc?
4: Sí. Xocolatines Mars, Ferrero, xocolates, Haribo, tota la part aquesta de gominola, Kellogg's, Red Bull... És a dir, productes que acompanyen una mica el món aperitiu, d'alguna forma, i que fan que et col·loquis. Jo crec que aquesta és una mica la clau. Lo millor és associar-te amb altres productes que no són expulsables. Mm-hmm. Kellogg's no és expulsable. Red Bull no és expulsable. No? Mm-hmm. Haribo no sé si és expulsable, crec que no. Vull dir, mm-hmm, aquí és on la Judit Viader, on aquesta empresa... troba com el seu gran, la seva gran aposta de negoci. Give me some home fried
1: potatoes and green beans. I parlem d'un aspecte menys conegut, jo crec que completament desconegut de Fritz Ravi, que és la seva aposta energètica. Mm. Clar, fregir patates no és precisament un procés que consumeixi poca energia. Em sembla que ho comentàvem, oi, Arturo, quan parlàvem de la sirena. Deia, ostres, tota l'energia que deu gastar la sirena, no, amb aquests congeladors, doncs aquí més o menys aniríem a mateix.
4: Semblant. Sí, és a dir, és veritat que les cambres frigorífiques gasten més, però aquí necessites també un consum molt intens d'energia i suposo que és per això que Fritz Ravi va ser pionera en l'autoconsum solar des de fa molts anys, des de 2007, que jo, quan vaig trobar la data, el 2007 no s'estava parlant. Ara mateix tothom en parla. Sí. Però el 2007, no tant, I van signar un acord amb Endesa per instal·lar panels solars a la fàbrica de Maçanet amb una inversió propera als 2 milions d'euros. Uh-huh. D'unidor a l'energia que pots fer amb 2 milions d'euros en plaques solars i una aposta en aquell moment molt poc habitual. Jo us diré una cosa, us explicaré. Vam demanar en un moment donat al Departament d'Empresa en aquell moment, uh-huh, que ens donés totes les plantes d'autoconsum i la primera era Fritz Ravi. Sí, uh-huh, cosa que ens va sorprendre molt.
3: Bueno, ens va sorprendre per desconeixement.
4: Sí. El cas de Fritz Ravi és molt curiós perquè en aquest programa hem parlat moltes vegades de l'empresa família catalana, no? Uh-huh. I dels problemes que ha tingut per adaptar-se al segle XXI, per norma general, quan hi ha una família al capdavant costa més la innovació, costa més integrar-se en grans cadenes de distribució, costa més créixer, no? Perquè sempre, apreta les costures. I en canvi, Fritz Ravi fa tot això, però a més és una empresa que, si no fos familiar, no s'entendria gaire, no? Ja. Una de les dues coses. I això no és gaire normal, i ara és una cosa una mica reivindicable. I a més, dirigida per una dona, que tampoc no és gaire normal, i està bé, us en recordeu també, quan vam fer un programa d'empresàries, tenien problemes per trobar-la, perquè no n'hi havia tantes. Doncs escolta, això és un exemple d'una dona que porta una gran empresa.
1: Mm-hmm. Judit Viader, referent de lideratge femení, i que em sembla que sempre que pot no es cansa de visibilitzar que la dona segueix sent minoria als consells d'administració de les grans empreses, cosa que ho hem també pogut comprovar aquí, setmana rere setmana, diguéssim.
4: Sí.
1: Arturo Puente, moltes gràcies.
4: Moltíssimes gràcies.
1: Sobretot per les patates
5: i les crispetes
1: dolces, que ara continuarem fent l'aperitiu.
5: Ja no en queden, eh?
1: No queden de què? Ah, bueno, encara queda una miqueta. Gràcies també, Carme Gasull i Jordi Vilà. Aviat tastarem múrgoles, perquè ja estic convençudíssima.
4: Va estar millor que les patates,
1: sí,
4: eh?
1: Sí, sí. No sé, sou de Cargols, per cert? Aquí sí que sí. No m'hi trobaran, mare de Déu.
5: Tampoc, no, com estàs avui.
1: Res, no passa res. Sí, Cargols?
5: Ah, sí, Jordi, tu i jo, mano.
4: Mira que casa, home, mira. Mira que casa meva s'havia menjat tota la vida. I jo no he entrat mai en aquesta dèria.
2: Sí, a més jo menjo el cul dels Cargols.
5: Ah, no tens cap problema.
2: No, tot.
1: No tens manies, diguéssim, no? És a dir, doncs...
2: És que tinc la meva dona que és de Lleida.
1: Ja, clar.
2: Llavors, què vas a fer? Havia de dissimular.
1: Si no t'acceptaven a la família. Doncs allà marxem a Lleida, que per cert l'aplec del Cargol de Lleida per aquells amants dels cargols se celebrarà el cap de setmana del 23 de maig i nosaltres anem a tastar un històric de la comarca. Fa més de 40 anys que cuinen cargols. Ell és el Manel Uceda del restaurant Els Trulls i ens explica doncs, un dels clàssics, els seus cargols a la llauna. Ara l'escoltem. Una abraçada, estimats. Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu. Adéu. Gràcies.
6: A la llauna, caragols d'aquí, amb la seva sal, el seu oli d'oliva i la seva presentació. El nostre procediment de fer els caragols sempre ha estat el mateix, des del primer dia que vam obrir. No hi ha més complicat que tindre el gènere bo i fer-los amb carinyo. És com tot el menjar d'aquest món. S'han de fer al seu punt, perquè si els passes una mica més del compte, se te quedaran cremats. Si no els fas del tot, quedaran babosos. A llavors, el caragol s'ha de fer al punt, ben acompanyat del seu alioli i d'una bona torradeta de pa, d'aquí de les Garrigues, si pot ser, amb la seva tomateta i el seu all, i vinga, cap endavant.
1: Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
2: Jo t'haig de dir que no entenc com es pot no ser molt de múrgoles.
1: Ai, és a dir... em sap greu.
2: No, però...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford de falta directa i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies amb Carola Gil.
2: Ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla. Aterrat aquest diumenge a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
3: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
1: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
2: La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins 2 dies després de l'aturada. L'USTEC fa dies que reclama una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. El delegat de l'USTEC, el Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme del govern.
4: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: Lleida encara respira ambient festiu després d'un cap de setmana ple d'activitats culturals i musicals per celebrar les festes de maig. Aquest dilluns, dia de Sant Anastasi, el programa convida a gaudir de les últimes hores de la celebració amb actes més solemnes a banda dels festius. Es disparen els casos de frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum.
2: Les plantacions il·legals de marihuana consumeixen una quarta part de l'energia que es defrauda, però el responsable de la unitat antifraus d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat, explica a 3CAT que aquesta pràctica també és força habitual en negocis petits, indústries o hotels.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
2: En canvi, els consumidors particulars que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Endesa adverteix que el marc legal a l'Estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues.
1: Mm. Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, hem d'explicar que el Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins, disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns, el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punt sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Unigirona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
7: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, uau, contenta.
6: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
8: Som pura cafeïna.
9: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre

0: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: A tot hora
2: i a tot arreu.
3: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Som diferents.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina.
1: Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. Caminem d'aquí poques setmanes arriba un dels dies que ens fa més il·lusió, la gala d'entrega dels Premis Revolució. Aquest any arribem a la 8a edició i això vol dir que són uns guardons consolidats. Un any més premiarem emprenedors i emprenedores, empreses que han destacat en categories com la salut, la sostenibilitat o la disrupció, entre d'altres. També premiarem trajectòries i sobretot serà una festa de l'emprenedoria, del talent i de les ganes de fer bé les coses. Per cert, oients, si voleu venir, aquests premis seran el 27 de maig a les 6 de la tarda a la Fàbrica d'Am de Barcelona, i si voleu venir, ja us dic, envieu un mail amb el nom i el vostre DNI a revolucio4@ccma.cat. I avui conversarem amb un gran convidat, el professor i conferenciant Enrique Danz, un gran expert i també un gran crític de la tecnologia. De seguida, l'entrevista amb ell, no us la perdeu. Amb el periodista Carles Planas descobrirem per quins motius la intel·ligència artificial té cada vegada més crítics. A la secció Connexions descobrirem per què una empresa arriba als 150 anys de vida en plena forma, i acabarem el programa conversant, atenció, amb una dona molt especial, la Mònica Mendoza, la millor conferenciant de l'any. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
0: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

0: Amb el Revolució volem parlar i volem saber com parla la guanyadora, atenció, del premi a la conferenciant de l'any. És la Mònica. Aquest micròfon és teu durant el següent minut. Què tal, Mònica Mendoza, com estàs?
1: Encantada de vindre a casa teva, ja saps. Moltes gràcies per convidar-me al teu programa Revolució 4.0.
0: Clar, la Mònica és experta en estratègia comercial, en intel·ligència emocional, en vendes. Va, fem aquest speech d'un minut, venda d'un minut. Per què has guanyat el Premi Conferenciant de l'any? Que estic molt contenta.
1: Doncs ha hagut una gala que ha organitzat MentorX, que és la comunitat de coaches, formadors i conferenciants més important d'Espanya, i el jurat ha pensat que jo tenia punts per ser la conferenciant de l'any, cosa que estic superfeliç. Porto 22 anys, també és veritat, que potser m'ho han donat per vella.
0: No, home, no. Però t'he de dir jo a la Mònica, que fa molts anys que la conec, comunica, és simpàtica, és divertida, és atrevida, no? I sobretot aprendre a expressar-nos públicament, no? Hauria de ser una assignatura troncal, no, Mònica, a l'escola?
1: Totalment d'acord. És que tota la vida versa sobre la comunicació. Quan has de negociar en la compra d'un pis o fins i tot un producte o a la pop, ja no parlo de coses tan importants, quan t'has de vendre una entrevista de treball, és que parlar bé no significa fer dissertacions, és ordenar el llenguatge, és saber tindre feeling amb la gent que tens davant, connectar, saber interpretar la comunicació no verbal, quan l'altre s'està avorrint, o quan algú els interessa. Va més enllà, són moltes més competències.
0: Clar. En les teves xerrades, de què parles? Sobretot, de venda, estratègia comercial, de les primeres entrevistes de feina. Explica'm una mica. I també, fins i tot, ens pots fer un tros, va, d'alguna de les teves xerrades. Va.
1: Doncs, com que soc psicòloga de formació, tinc una fortalesa molt gran, que és la psicologia de la venda. Com entendre el cervell per poder conèixer millor el consumidor i vendre més. Sempre des de la ètica i els valors, perquè la venda a vegades té mala fama de que és enganyar els altres, i no és enganyar. Cada any es fan milions... Cada dia es fan milions de transaccions en el món. Hi ha gent ara que està comprant el pa, que està comprant roba, i això no és estafar. El que passa és que quan ha hagut alguna estafa, alguna mala praxis, que també ho poden fer el personal sanitari i en altres gremis, doncs això es comunica més als mitjans, no? I sembla que tot sigui així, però no és així. Parlo de la psicologia de la venda, parlo de com crear marca personal, parlo de com vendre més en un supermercat i fins i tot parlo al consumidor de que fomenti el pensament crític perquè no es cregui tot el que veu de la publicitat i el màrqueting, que tingui pensament crític a l'hora d'escollir les seves compres.
0: Has escrit llibres de títols que criden l'atenció. Per exemple, el que no t'expliquen els llibres de vendes, què no t'expliquen, em diries?
1: No t'expliquen que hi ha molts llibres que parteixen de la base de que has d'aprendre tècniques. I no és tan important la tècnica, sinó el que transmets quan parles. Perquè pots aprendre moltes tècniques i l'altre, quan estàs parlant, està pensant, me l'està ficant per darrere, saps? No confio en aquesta persona. Llavors, és més important el que trasllades, el que transmets quan parles, que no pas aprendre 10.000 tècniques de venda i després no haver generat confiança.
0: Clar, sobretot, jo he de dir que a mi em passa, quan vaig a les botigues, jo acabo dient a una persona, ets bona venedora, perquè veig molta apatia, sobretot ho sento, i amb la gent jove a l'hora de vendre, que dius, quines poques ganes que tens de vendre'm, no? No et passa això?
1: Molt. Mira, jo faig moltes conferències a Llatinoamèrica i allà tenen una actitud, una vocació de servei molt més gran que a Espanya, i notes la diferència quan vas a un bar respecte a quan vas aquí, que sembla que et facin un favor i estàs tu consumint, que estàs... Clar. Clar, els clients són els que paguen les nòmines dels empleats. Llavors trobem empleats molt desmotivats. O sigui, t'ha d'agradar el tracte amb la gent. Si no t'agrada tractar amb la gent, això no t'hi dediquis.
0: Clar. Després tens les 12 úniques maneres de captar clients. Va, explica'n algun als oients de la Revolució. Com capten clients?
1: Explico una de les 12. El SEO, que és el posicionament orgànic a Google, quan algú necessiti un conferenciant de ventes, doncs, i de motivació, que surti jo en les primeres posicions de manera orgànica. Però és que ara es parla de GEO, no de SEO, que és el posicionament en els motors de la IA. Quan algú em busqui el ChatGPT, el Claude, etc etc, que pugui sortir jo. En el Google la gent posa paraules més curtes, però en els motors de la IA la gent s'esplaia més i posa més paraules. Llavors, si hagués d'escollir una de les 12, seria SEO/GEO.
0: Molt bé. Hi ha gent que a l'hora de vendre menteix, no? Què fem amb la gent que menteix? Ja els veus a venir? Què em diries?
1: Que tenen una durada curta perquè captaran clients però no fidelitzaran. I des de que hi ha ressenyes i tot s'explica i pots googlitzar la persona o l'empresa i veure les males praxis, això té una durada curta. Que la venda es basa en la confiança i en ajudar els altres.

0: Avui amb la Mònica Mendoza, conferenciant de l'any, que ha vingut amb aquest premi bonic que hi ha sobre la taula del Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. També ensenyes un tema que li preocupa molt a la gent, és quan vol canviar de feina o s'ha de presentar en una entrevista de feina. Alguns inputs de com es prepara, Mònica. Com es prepara un... Ha de tenir tot el seu currículum integrat, ha de ser natural, què em diries, no? Com et prepares?
1: T'hauries de preparar i informar-te prèviament dels valors que aquesta empresa busca en el mercat. Si tu mires InfoJobs, totes les ofertes que tenen, o internament, o en la plataforma que sigui, i veuen que valoren persones amb compromís, persones amb valors, honestos, etc., és un valor principal que tu has de destacar. Llavors, també sobre la tasca en qüestió, què és el que es demana, què és el que es valora, perquè tu ja has passat el primer filtre, o el segon, o el tercer, si no, no estaries a l'entrevista. Ara, el dubte no és si vals pel lloc de treball. El dubte és per què t'he d'escollir tu i no els altres dos que entrevistaré després de tu. Dos o tres. Així que, o els que siguin. Llavors, quin és el teu factor diferenciador? Per què tu i no un altre?
0: Clar. Alguna idea també pels oients per tenir una millor bona marca personal? Perquè a l'hora d'avançar professionalment, no? La gent ha de tenir també una bona marca personal, no? A l'hora de treballar, de fer bé la feina. Quins consells donaries també?
1: Sí, no només les persones, les empreses també treballen la seva marca d'empresa per fer millor selecció de talent, o sigui que és per les dues bandes. Per treballar la marca personal, primer has de pensar tres preguntes. La primera, què vols que recordin de tu? La segona, en què ets realment bona? I la tercera, quin problema ajudes a resoldre? Has d'intentar quedar a la ment del teu target o públic objectiu quan necessitin alguna persona que té les teves característiques, que estiguis en... Què pensen de tu quan no hi ets? Això seria la marca personal dita d'una manera breu.
0: Clar, i sobretot ser present a les xarxes, no? M'imagino ser a LinkedIn, tenir un blog, no? Una web o xarxes socials, no, Mònica?
1: La veritat és que no tindre identitat digital en els temps actuals és sospitós, no ens agrada no veure res de ningú. També és sospitós, perquè hauries d'estar introduït tecnològicament, si no... Ara, hi ha gent que ha estat descartada perquè s'ha vist el Facebook, hem vist el Facebook, el candidat borratxo en totes les festes, borratxo. Llavors, que tothom té dret a tindre vida personal, però si és el cas, posa-li un altre nick, però que no sigui el nom i cognom del currículum vitae que et trobaré, et googlitzaré. Així que, important, però que tinguis unes fotos adequades i transmetis els missatges que has de transmetre.
0: Clar. Sobretot també és important el llenguatge no verbal, no? Com podem aprendre a comunicar bé amb el llenguatge no verbal, no el que diem, sinó com movem els braços, això, com ho millorem, no?
1: Hi ha molts cursos, és que jo crec que la història de l'humanitat mai hem tingut tant accés a la informació com avui dia per fer cursos de comunicació no verbal. El cervell fa més cas a la comunicació no verbal que a la verbal. Si tu dius... Hola, Chantal, sóc una dona molt segura. Estic transmetent inseguretat. I llavors, com mires? Fins i tot la distància interpersonal. Hi ha gent que se t'aproxima molt quan parla i quan te'n fas enrere continua pegant la distància interpersonal, com dones la mà, el somriure... La mirada, quan és una mirada de negocis, acostuma a ser entre els ulls i el front. Quan la mirada és social, hi ha més confiança entre els ulls i la boca, i la mirada íntima, gent del teu entorn...
0: A veure, torna-m'ho a dir. La mirada de negocis, si és en una reunió, només et mires com del front als ulls.
1: Sí, dels ulls al front, així. Val. A mida que augmenta la confiança amb la persona que tens davant, també augmenta l'obertura visual. Així que gent de l'entorn social, que és gent que tens amistat, i més o menys entre els ulls i el pit, baixa una mica. I la boca seria.
0: Molt bé.
1: I gent més coneguda fins al pit.
0: Per anar acabant, Mònica, m'agradaria que em diguessis què passa amb els agents digitals que simulen ser venedors d'intel·ligència artificial. És el futur de l'atenció al client? Et preocupa? Em diries? Ja n'estàs parlant en les teves xerrades d'aquests agents d'intel·ligència artificial? Sí?
1: Sí, tant. La IA està canviant maneres de captar clients, de l'atenció al client, de vendre... Mira, per un primer cribatge, quan tens moltes trucades en puntes d'horaris, no estaria gens malament, no? Però una vegada ja veus que l'humà no troba la solució amb la gent, l'has de redirigir el més abans possible a un humà, perquè no pot ser que t'estiguis 10 minuts per aconseguir una visita amb la meva clínica de la mútua, perquè és una gent que li estic demanant una cosa que no és la típica estàndard de lo que li han programat, i llavors no en troba la solució, i al final acabo penjant i truco a un altre lloc.
0: Per tant, el que sí que clar és que el venedor ha de saber deiar. Això sí, eh?
1: Sí, ha de saber deiar, ni que sigui per millorar els seus argumentaris de venda.
0: Clar.
1: Clar, tu li pots dir al ChatGPT, a qui vulguis, escolta, mira, anem, tu ets el comprador, et dono tota aquesta informació de mercat, anem a fer un roleplay i millora'm. I vull fer un regal als teus oients.
0: Quin?
1: A veure, aquest sembla.
0: Molt ràpid, digues.
1: Bé, hi ha una plataforma líder per captar leads a Espanya, que és el que més costa, buscar leads, prospectes de qualitat, que es diu Mas Leads, Mas Leads,
0: sí?
1: I regalo 25 leads, és a dir, de decisors. Ai, vull trobar el director de compres, directora de compres d'aquesta empresa, que mai em salto el filtre, que no hi ha manera d'accedir-hi. Li regalo. Han d'escriure a jordi@masleads.es, Masleads, i li donarem 25 contactes, e-mails propis i no infos, dels decisors que més li costin trobar.
0: Més leads, es diu?
1: Masleads.
0: Mira que ets venedora,
1: és catalana.
0: Que és bona venedora, ella. Aquí m'ha venut ja la Mònica,
1: No és un regal, és un regal pels teus oients,
0: Un regal.
1: No han de pagar res, no. Pobre de mi.
0: Mònica Mendoza, moltes gràcies per a tots aquests consells, que segur que han sigut molt útils pels oients. Tot un luxe haver tingut avui, i me n'alegro molt perquè la conec ja des de Ràdio 4, des de Ràdio Nacional. Fa 15 anys que conec la Mònica. Millor conferenciant de l'any, una dona. Clar que sí. Com vendre millor? Mònica Mendoza, gràcies.
1: Gràcies a tu, Chantal.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Tecnòpolis.
0: Segons alguns estudis recents, prop del 16% de la població mundial usa la intel·ligència artificial. Ho hem dit moltes vegades, això vol dir que aproximadament una de cada 6 persones ja utilitza l'IA per aprendre, per treballar, per resoldre problemes, però a països com Espanya i molts altres aquesta proporció és encara més alta. Carles Planas, bou, periodista especialitzat en tecnologia del periòdico. Què tal? Com estàs?
3: Hola, bon dia, molt bé.
0: Aquestes xifres de què parlava, ara engloben tota la població, però si centréssim només en la població més jove, anem al 100%, no, Carles?
3: Sí, cada probablement s'apropa més cap al 100%. Veiem que les generacions més joves ja ho tenen integrat per fer la feina, per compartir anècdotes, per qualsevol tipus d'usos, fins i tot a vegades per convertir els chatbots en assistents personals o en psicòlegs.
0: Sí.
3: Usos que no
0: pregunten tot avui en
3: no
0: dia,
3: recomanen.
0: Sí.
3: És la nova porta d'entrada a internet, el nou Google, per les noves generacions.
0: Ja, sí, es pensen que és Google, això, en parlàvem l'altre dia amb la gent jove. Avui, Carles, ens vens alertar d'una cosa, atenció. Tot i l'ús cada vegada més massiu d'aquesta eina, també creixen les veus que hi veuen pegues. A veure, què està passant, Carles?
3: Bé, hi ha una qüestió que fa més de 3 anys que es va llançar ChatGPT al mercat,
0: sí?
3: I al principi hi havia moltíssima fascinació amb l'eina, perquè fora del camp dels experts en intel·ligència artificial no es coneixia, es va sorprendre molt com aquests chatbots et podien respondre de forma creïble. La qüestió és que han passat 3 anys i també ja creix l'escepticisme, creix la por, perquè també es veu com la intel·ligència artificial no només és un producte que es relaciona amb augmentar la productivitat, que és moltes vegades com es ven des de les empreses, sinó que es veu que és una tecnologia que està enfocada també, doncs, es parla d'infraestructura, d'energia, de poder, de diners, de vigilància, i potser un dels casos més importants o dels que generen més por en la societat és de la implicació de la intel·ligència artificial en la guerra.
0: Clar. Podríem dir que estem passant ara d'una fascinació a una por, però és innegable que l'IA no para créixer, no? És a dir, què és el que està passant? Fascinació, de fascinació a la por.
3: Sí, hi ha dues parts. Per una és el ritme el que evoluciona la indústria. La indústria segueix invertint quantitats ingents de diners en desplegar centres de dades, en augmentar les capacitats de computació, que bàsicament, perquè la gent ens entengui, és invertir milers de milions de dòlars en que aquests models d'intel·ligència artificial siguin cada vegada més capaços d'entendre les nostres ordres, de donar respostes versemblants, de generar imatges i vídeos hiperrealistes, de tenir funcions cada vegada més potents.
0: I diries que per raons objectives, per sentir aquesta por, és a dir...
3: Hi ha diferents parts, no? Estem veient que amb les enquestes, per exemple, a Espanya, quasi un 40% de la població veu la intel·ligència artificial amb més preocupació que fascinació. Això no vol dir que la resta ho vegi amb més fascinació, sinó que no saben ben bé com ho veuen. I hi ha unes raons objectives per aquesta por, i hi ha tipus hi ha molts angles a enfocar. Per exemple, l'automatització laboral. Molta gent té por a perdre la seva feina a causa de l'automatització que es farà amb la intel·ligència artificial.
0: Sí, ens afecta a tots, això, sí.
3: O que es pot fer. També hi ha el temor a la concentració empresarial, a la concentració de poder en cada vegada menys empreses, no? Que es repeteixi aquest patró que vam veure amb les xarxes socials, de cedir la nostra autonomia, les nostres dades, a un grup d'empreses molt petitó que tinguin cada vegada més poder sobre nosaltres. Però hi ha moltes altres pors que són, podríem dir, més mundanes. Per exemple, la contaminació que poden tenir els centres de dades i la falta de transparència d'aquestes empreses, de com ens està afectant. Per exemple, ja s'ha vist que en algunes comunitats que estaven al voltant de centres de dades, doncs han augmentat els nivells de contaminació, o sobretot del consum d'energia, com això s'està traduint en un augment de les factures elèctriques dels veïns.
0: Això ens interessa molt. Què vols dir? Que les factures elèctriques, quan dius que han pujat, sí? És degut a l'IA?
3: Hi ha diferents estudis que apunten a que les comunitats de veïns, les regions, les àrees en les que es despleguen aquests centres de dades d'hiperescalars, de les grans corporacions tecnològiques, doncs aquests servidors requereixen de tanta energia que això pot acabar portant a un augment de les factures elèctriques. Per exemple, als Estats Units hi havia un estudi de Bloomberg que mencionava que en les zones veïnes dels centres de dades, en els últims 5 anys, les factures per electricitat s'han disparat més d'un 260%. Que és un volum ingent i és una quantitat que impacta cada vegada més en els veïns.
0: Això és un titular, no?, també, que és a dir, que la gent no l'utilitzarà tant perquè també sap que gasta molta energia.
3: Ho és, i després també és veritat que tot l'ús del món digital que fem té un impacte, té una petjada ecològica. Internet ho té, però també, no sé, estic pensant en les logístiques, en els transports, tot això té un impacte mediambiental. Llavors, els partidaris de més partidaris de la intel·ligència artificial o des de les empreses menciona que aquest impacte segueix sent reduït. La qüestió és que no hi ha transparència per part d'aquestes empreses. De fet, fa poc es va destapar que Microsoft i altres grans corporacions tecnològiques van aconseguir que la Comissió Europea adaptés una de les lleis mediambientals de comunitàries als seus interessos, sí, per no publicar dades de quin és l'impacte climàtic que tenen aquests centres de dades.
0: Ja. Catalunya també s'està convertint en un epicentre de la IA, no? Quines dades tens en aquest cas? 26 projectes privats de centre de dades vinculats al núvol?
3: Sí, estem veient, quan parlem d'aquesta por social o por parcial d'una part de la societat per l'impacte de la IA, però també hi ha aquesta fascinació i aquest frenesí inversor en intel·ligència artificial, doncs la Generalitat hem vist que aposta per desplegar cada vegada més centres de dades en el territori. Han identificat 26 projectes privats, com mencionaves, que es podrien desplegar al llarg de la pròxima dècada. I sobretot, fa relativament poc vaig anar a la roda de premsa i ens comentaven que la majoria d'aquests projectes, que serien privats, es desplegarien al Barcelonès o al Vallès Occidental. Llavors, per una banda, des dels països s'aposta cada vegada més per aquestes infraestructures perquè creuen que serà clau per l'economia del futur, no? Tenir una economia digitalitzada, però això també xoca amb les preocupacions socials que pot tenir aquest desplegament de la intel·ligència artificial.

0: Carles Planas, què volies destacar més avui a la secció? Em diries.
1: Estem parlant de que hi ha una por... ja podríem parlar d'una por real, però també hi ha una por induïda. I hem de parlar de les grans tecnològiques, els grans magnats d'empreses com OpenAI o XAI o Google DeepMind,
0: sí?
1: Parlen des de fa més d'una dècada doncs, que la intel·ligència artificial pot suposar una amenaça per la supervivència de la humanitat.
0: Ai,
1: a paraules textuals...
0: Aquestes frases, no?
1: Sí, però...
0: Què ha dit? Per exemple, Sam Altman, què ha dit?
1: Sam Altman, l'any 2015...
0: Sí.
1: És a dir, molt abans que ell fos conegut, no estava ni OpenAI ni existia.
0: Fa uns anys, ja va dir, sí.
1: Ja va dir que la IA sobrehumana és probablement la major amenaça per la supervivència de la humanitat. Es compara la IA amb aquesta idea del Terminator i, bàsicament, et diuen que hem de controlar la intel·ligència artificial perquè pot ser un risc per la supervivència humana molt pitjor que una guerra nuclear o que una pandèmia. I això... parteix de que és una estratègia de màrqueting per tal de vendre aquests productes d'IA com un nou déu, però més enllà d'una estratègia de màrqueting també hi ha una qüestió de que molts d'aquests magnats, molts d'aquests experts en intel·ligència artificial també hi creuen. Hi ha com una corrent filosòfica, quasi religiosa, en la que estan convençuts de que aquesta situació hipotètica, malgrat no hi hagin arguments empírics per sustentar-la, doncs pot acabar amb la humanitat. No?
0: Déu-n'hi-do. Llavors, a vegades, clar, què hem de fer? Por real, por induïda... Però por, en definitiva, no ens agrada la por. És a dir, la por no és bona ni generar por, però nosaltres, com a ciutadans, com ens dius que ens hem de situar, no?, en aquest cas?
1: Aviam, el que sí que estem veient és que hi ha l'oposició no és monolítica, va des de l'esquerra fins a la dreta, les preocupacions van des de l'ecologia fins a l'impacte laboral o l'impacte social. Llavors, el que sí que estem veient és que hi ha cada vegada una major reacció. Comunitats de veïns han aconseguit que des de Xile fins a Mèxic o Irlanda s'hagin paralitzat el desplegament de centres de dades per tot aquest tipus d'impacte social.
0: Per queixa, es queixen i diuen aquí no volem centre de dades, no?
1: Sí, per exemple, als Estats Units s'ha vist, hi ha estudis que apunten que la meitat dels centres de dades previstos per aquest any poden ser paralitzats en part per l'oposició ciutadana i també per problemes en cadena de producció. També estem veient moviments de campanya de boicot a OpenAI, a ChatGPT, en les que ja acumulen més de 4 milions de desinstal·lacions. En aquest cas, perquè es menciona, a part de l'impacte social i climàtic de ChatGPT, també els vincles que OpenAI té amb l'administració Trump i com s'alia amb aquesta mateixa narrativa. I això pot arribar a portar en casos de fins i tot de reacció de violència. A mitjans d'abril vam veure com un home va llançar un còctel Molotov contra la mansió de Sam Altman, que és el director executiu d'OpenAI, l'empresa de ChatGPT.
0: Qui va ser aquest noi?
1: És un noi de 20 i pocs anys que poc després van detenir la policia perquè també va anar a les oficines d'OpenAI i va amenaçar en cremar-les. La qüestió, que és interessant veure la reacció a xarxes socials, és similar a la que va tenir a Luigi Mangione, que és aquell...
0: Recordem-ho, sí.
1: Que és aquell home jove que l'any passat va assassinar el director executiu d'una empresa d'assegurances mèdiques als Estats Units per una qüestió, ell mencionava, doncs, de queixar-se de la injustícia social que suposaven les empreses que es lucraven d'això. Si tu entres a Instagram i veus les notícies en les que parlen d'aquest atac violent contra la mansió de Sam Altman, moltíssimes de les reaccions són iròniques a favor de l'atacant, demanant que hi hagi cada vegada més violència contra aquestes empreses. I més enllà d'aquestes reaccions, jo crec que això el que ens mostren és que...
0: No demanem nosaltres violència, que quedi clar, Carles?
1: Òbviament,
0: aquí
1: no l'estem...
0: Aquí no violència cap tecnològica, ens poden caure més o menys bé, però no demanem violència.
1: Totalment, però crec que és interessant entendre com s'està generant un fenomen social d'oposició tan fort que pot acabar degenerant en aquests casos de violència que des d'aquí rebutgem, però que encara que siguin un 1% de tota l'oposició legítima que hi ha a les centres de dades, doncs demostra aquest creixent malestar.
0: Carles Planas Bou, com sempre encantats d'aprendre amb la teva secció, que ens fa sobretot reflexionar sobre com la tecnologia està transformant moltes coses del nostre dia a dia i sobretot no volem amb violència cap a les empreses tecnològiques. Volem advertir també que, per favor, pau i amor també, que t'agradis no és una cosa.
1: Advertir i que sospitem sobretot de la por quan s'utilitza de forma instrumentalitzada perquè anem cap a un costat o cap a un altre.
0: Molt bé. Moltes gràcies, Carles.
1: Gràcies,
0: fins aviat.
1: Adéu.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina. Connexions amb Laura Gil.
0: Una curiositat. Sabíeu que els primers hackers van sorgir a la dècada dels 60 del segle passat, el famós MIT de Boston, i hi havia estudiants que alteraven el programari i el maquinari dels ordinadors per fer-los funcionar millor o més ràpid. Però la paraula hacker no va néixer amb connotacions negatives, sinó que descrivia un programador apassionat, curiós i capaç de trobar solucions elegants o enginyoses a problemes tècnics. Encara que el tòpic faci creure que hacker és sinònim de ciberdelinqüent, això no és cert. Per què us explico tot això avui? Doncs 10 segons i ho descobrim. I saludem a la Laura Gil, és Chief Data and Digital Officers de l'empresa DAM. Què tal, com estàs?
3: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, felicitats als 150 anys i per la festassa.
3: Ai, gràcies.
0: Que vam viure l'altre dia.
3: Quina festa, eh?
0: Quina festa. I també la Lídia Ocaña, TD Project Specialist de la mateixa empresa. Què tal?
4: Hola, molt bé, i vosaltres?
0: Molt bé, a veure, us hem volgut convidar perquè ens parleu, Laura, d'un esdeveniment que de ben segur teniu ja assenyalat en vermell. Què passarà els dies 23 i 24 de maig?
3: Doncs que estem organitzant un event al PIR. Ara la Lídia t'explicarà més en detall, però un event del qual esperem tenir molt bons resultats.
4: Sí, l'organitzem en col·laboració amb Engineering Hub, que és una associació d'estudiants d'enginyeria de la Pompeu Fabra.
0: Val.
4: I serà al PIR, a la nostra sala del TEC Barcelona.
0: Molt bé. O sigui, és una hackathon, per si algun oient sent aquesta paraula per primera vegada. Sí? Mm-hmm. En què consistirà aquesta hackathon, Lídia?
4: Bueno, la idea és reunir persones apassionades per la tecnologia, la innovació, i que vulguin resoldre problemes, perquè durant dos dies complets, dissabte i diumenge, estaran treballant en equips per desenvolupar solucions creatives, imaginatives i de tot a reptes reals del nostre dia a dia, Adam.
0: Molt bé.
4: I volem que sigui superinnovador i una experiència completa.
0: Molt bé. Per tant, reptes, Laura, que s'enfrontaran els participants en aquest cas?
3: Sí, no, reptes de negoci, no? Encara els estem acabant de tancar, però sí que al final nosaltres afrontem des de la nostra àrea molts reptes de solucionar problemes del negoci, o, bueno, o no problemes, sinó que àrees que volem millorar. I seran reptes reals que compartirem amb tots ells per realment fer coses d'impacte.
0: Molt bé. Són reptes reals, mm-hmm. Vull dir que són qüestions a les quals vosaltres com a empresa de gran trajectòria, recordem que ara us dèieu celebrat 150 anys d'història, que arribar als 150 anys és molt difícil i que us enfrenteu al dia a dia, no?
3: Sí, jo sempre dic que cap empresa arriba als 150 sense tenir un esperit transformador i d'innovació, perquè pel camí han passat tantes coses que sempre hi ha hagut reptes de millora, d'adaptar-se a tecnologies, d'innovació, de producte, de maquinària. O sigui, una empresa que si no té això a l'ADN realment no compleix 150 anys.
0: Clar. A mi l'altre dia que vaig poder assistir, gràcies a la Laura també, a aquest acte que vau fer a Liceu i la Boqueria, me'n vaig recordar, jo no sabia que hi havia aquestes cerveses Covid, amb el Covid del 92, no? Unes imatges també, tot el que ha passat o com ha canviat, no?
3: Sí, sí.
0: I realment com heu evolucionat, no? I com heu innovat, no? Suposo que hauran de treballar, Laura, quin perfil voleu que us apunti, no? Amb dades, intel·ligència artificial, quins reptes? Els reptes són secrets o es pot saber algun dels reptes?
4: Els reptes són una mica secrets, però sí. Podem desvetllar la tipologia. Són sobretot tècnics, però busquem persones també d'altres perfils, perquè la idea és que siguin equips multidisciplinars. Però hi haurà reptes relacionats amb dades de màrqueting, amb dades d'operacions, o sigui, coses molt diferents entre elles perquè puguin escollir.
3: Jo nosaltres també veiem que quan hi ha millors resultats és quan els diferents membres de l'equip tenen perfils diversos. És a dir, quan hi ha un que és més, no sé, més d'anàlisi de dades, l'altre de crear solucions, de user experience. Al final, com més divers és l'equip, més resultats o més bons són els resultats, no?
0: Clar. Això
3: ho veiem també a la casa, també quan fem projectes.
0: Clar. Quanta gent calculeu o teniu previst que hi participi? Mm-hmm.
4: Doncs realment, la gent que hi capica a la nostra sala, no estem tancats, les inscripcions són obertes i limitades, però sí que farem una selecció dels perfils que creiem que encaixin més o els equips que, que pensem que puguin resoldre els reptes.
0: Clar, jo això ho feu per buscar talent o no, Laura? Perquè, clar, heu organitzat esdeveniments, no?, com aquests, i heu tingut també altres, no?,
3: sí.
0: Com la Hackiam, no?, o altres. Això també és buscar talent, en aquest cas?
3: Jo crec que inicialment podria ser una eina plantejada com per buscar talent, que també, però quan comences a veure els resultats espectaculars que proposen i que treballen, realment no deixa de ser una font d'inspiració, però a més també és una font de captar talent o de conèixer noves persones, no?
0: Clar.
3: Crec que al final és una combinació de les dues.
0: Ja n'heu fet, no?, d'altres vegades,
3: sí,
0: no?
3: Sí, sí, sí. Per això et dic, és que els resultats sempre ens sorprenen, eh? Sempre sortim d'allà dient, hola, gent que no treballa a l'empresa, no?, que en realitat té molt poc coneixement, però al final nosaltres, vulguis que no, estem tot el dia allà i tenim molt més coneixement del negoci. Però al final gent que no té aquesta idea, no?, que va sense les motxilles també, a vegades són capaços de proposar solucions, doncs mira, diferents a les que proposaríem nosaltres, i això també ens agrada moltíssim, no? Nosaltres també ja tenim moltes coses de... moltes motxilles, no?, per dir-ho d'alguna manera, que de vegades ja ens posem limitacions, ostres, això no, perquè no encaixarà, perquè tal, perquè ja sabem que la tecnologia d'aquí ens impedirà fer no sé què, o les persones, al final ens posem ja límits. En canvi, gent que ve sense cap motxilla sol ser molt més creativa, no té tantes limitacions com de vegades ens podem posar nosaltres mateixos.
4: Venen amb idees fresques i noves maneres, exacte, de treballar, de les quals aprenem moltíssim.
0: Són 24-72 hores, hi ha algun tipus d'edat? Han de tenir... poden venir de totes les edats o no?
4: Sí.
0: Aquestes persones, sí?
4: Cridem sobretot estudiants, perquè al final un hackathon és la gent que més s'apunta, però està obert a tothom. A la web es poden apuntar. I a més també aprofitem per dir que hi haurà persones del col·lectiu The AI Collective, que són experts en intel·ligència artificial a nivell global, i durant tots els dos dies faran xerrades relacionades amb les novetats de la intel·ligència artificial i també ajudaran a donar tips per resoldre els reptes d'una manera millor.
0: Però han de ser desenvolupadors, que quedi clar, eh? Desenvolupadors, dissenyadors o experts, eh? Un periodista no pot venir.
4: Bueno, mira, que s'apunti, perquè potser un equip multidisciplinar pot contenir un periodista, també.
0: Molt bé. Doncs escolta, recordem sobretot els dies, 23 i 24 de maig, que també recordar que tenim els premis, Laura, 27 de maig,
3: sí, sí.
0: Premis Emprenedor Revolució.
3: Serà una setmana interessant.
0: Serà una setmana interessant, que per cert ja ha confirmat que també hi serà la Rosa Romà, presidenta de la CCMA, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda, donarem 8 premis, Laura, que també en parlarem, però abans, no?, aquest format i aquesta hackathon, que segur que surten idees i coneixerem, no?, quines idees que surten, no?
3: I tant.
0: Lídia, Laura, enhorabona per aquesta iniciativa i recordem un altre cop l'adreça, si es volen apuntar.
4: És www.damper.eh.com.
0: Quanta capacitat de gent i cap?
4: Seran al voltant de 25 o 30 persones, però les places per apuntar-se són limitades.
0: Molt bé. Doncs escolta, felicitats per aquesta iniciativa, que segur que descobrirà nous i grans talents. Laura, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Alors on danse.
2: Alors on danse. Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

Acabem el programa avui amb una frase de l'activista antifeixista i supervivent als camps nazis, la Neus Català, una gran dona, i va dir això: la memòria històrica és un deure per construir el futur, una bona reflexió en els temps que corren. Moltes gràcies a tot l'equip del programa, Júlia García, la Gisela Acot, el Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Anna Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades per al final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga de mans del president de la Federació Espanyola de Futbol. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Repassem més notícies amb Carola Gil.
2: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari.
1: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. I en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
3: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la portaveu de la Dignitat de Vies. Anna Gómez avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
1: Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona 2 dècades després. Llegenda del rock i el blues, el britànic s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys. A partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org, que també conclou que la meitat dels centres públics del país, uns 1.200, no estan preparats per al nou context climàtic.
2: El document es proposa un pla per adaptar-los en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
5: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
2: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin reformes i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i també l'aprenentatge.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol marge de punts sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Michel, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàssica. Clàudia Pina.
2: En motociclista, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
1: I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina.
0: Fins aquí les notícies.
6: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
7: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
8: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem això i tu has apuntat, eh?
7: Sí, sí, he apuntat. Té matxa, sí. Ous.
8: Ous.
7: Truita.
8: Sí.
7: Palmeretes de xocolata.
8: Sí.
7: I una galeta de dàtils,
8: sí,
7: que van fer la meva parella.
8: Sí. També sí, potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem. Sí.
6: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
9: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.

Les batalles. Les aventures. Les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

0: En l'antiguitat potser no hi havia tants casos detectats perquè la gent vivia menys anys i es moria per altres causes, però els càncers d'aleshores tenien les mateixes característiques que els actuals. Al principi del segle XIX, el tractament del càncer encara era molt deficient tant en l'àmbit mèdic com en el quirúrgic, tot i que ja existien procediments pal·liatius. Durant aquell segle, el progrés econòmic va afavorir el desenvolupament científic. A finals del XIX havia quedat establert que el càncer es generava a les cèl·lules i que aquestes podien desplaçar-se per la sang o el sistema limfàtic i créixer en qualsevol altre òrgan fent metàstasi. Però aquests coneixements no tenien una aplicació pràctica i l'únic remei terapèutic per un càncer continuava sent la cirurgia, que, malgrat el descobriment de les tècniques d'anestèsia i asèpsia, encara presentava molts riscos. Durant la primera meitat del segle XX, les descobertes relacionades amb el càncer van augmentar de manera molt ràpida, canviant radicalment la vida dels pacients i dels metges. Les investigacions amb raig X van acabar derivant en el descobriment de la radioteràpia i més cap a mitjans del segle es va desenvolupar els primers tractaments amb quimioteràpia, que van ser possibles a partir de l'armament químic que s'havia desenvolupat durant la Primera Guerra Mundial. Tot i així, calia molta més investigació per evitar els efectes secundaris nocius d'aquestes noves tècniques. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem d'un tema que és una de les grans malalties, i em disculpar les cometes, lletges de la nostra història, perquè sí, hi ha malaltia, molta gent pateix molt tipus de malalties, però hi ha malalties que costen d'explicar, que la gent li costa expressar-ho. La sida és un altre cas també claríssim, la tuberculosi ho va ser en el seu moment. El càncer és una malaltia habitualíssima, per desgràcia, que s'ha avançat moltíssim, però que al mateix temps de vegades costa de parlar-ne.
1: Mira, jo ara el que estàs dient això, recordo de que amb un medi rural com el meu origen, la gent, quan moria, deia, s'ha mort, o sigui, dos o tres anys, què ha passat? Va tenir un mal lleig. I després s'ha avançat molt i la gent ho diu, i jo mateix n'he sigut víctima,
0: i
1: l'he tingut, i ara no s'amaga, la gent ho cura, sí, és una malaltia. Però sí que és veritat que jo crec que és un dels grans, a vegades, que la gent, segons com van les coses, el moment actual que estem vivint, amb tantes, diguem, esperances potser frustrades a nivell ideològic, polític, de llibertat cultural, de convivència, i encara van trobar guerres i més guerres, aquest tipus de coses que passen, veure que aquests avenços que pot fer la ciència, que això porta un optimisme de cara a la humanitat, no? En fi, amb referència a altres persones, quan, en fi, companys, família, etc. No?
0: I sí, abans, una diagnosi de càncer, la sensació de l'entorn era definitiva.
1: Sí.
0: Aquella persona s'ha acabat. I és evident que això pot succeir, però no és el cas.
1: I amb algú que ho ha passat, i que, en fi, fas les revisions que has de fer periòdicament des de fa 14 o 15 anys o més, no sé quan. Això, sé que el moment que m'ho van dir, jo em vaig quedar molt paralitzat, però al mateix moment em van dir, tranquil, d'això no moriràs, no? Moriràs d'altres coses, però d'aquest en concret no, aquest tipus de coses, no? Sí. Bueno, i això està molt bé perquè, clar, nosaltres les primeres referències doncs, que tenim del càncer, es veu que la prehistòria, l'arqueologia, ha permès veure amb alguns ossos càncers ossis, no? Alguns que han trobat en recents investigacions, no? Clar, això ha avançat moltíssim, moltíssim, però el que és indiscutible és de que la ciència unida amb la tecnologia i l'explosió que això es produeix al segle XX, ha fet de que sigui important conèixer la història d'una malaltia importantíssima que afectarà moltíssimes persones i que la recerca, que això també forma part de la història, del coneixement de la història. Això jo crec que és adequadíssim amb persones que ja entenen doncs, que ens puguin explicar la història d'aquest procés amb els quals, doncs, en fi, afortunadament, la humanitat amb això pots tenir esperances.
0: I tant. Qui ens acompanya avui és el doctor Mariano Monzó, catedràtic emèrit de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona, expert en oncologia molecular i autor del llibre La lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos, que ha editat amb fins benèfics la Fundació Oncolliga de Girona. Doctor Monzó, benvingut a l'enguàrdia, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Parlem una mica de càncer en general. Què és això?

0: el càncer, perquè tots en parlem, sabem que és, les cèl·lules es disparen, però una mica més de manera assenyada, què és, i si això s'ha produït des del principi, si ha canviat amb els anys el càncer.
1: Bé, amb el càncer sempre ha sigut igual. Sempre ha sigut igual. Evidentment, ho dèieu molt bé, càncer és una malaltia de les nostres cèl·lules. Són les nostres cèl·lules que es tornen canceroses. Ara, la cèl·lula, diríem, és una entitat molt complexa. I a dintre de la cèl·lula, què és el que es posa malalt, per dir-ho d'alguna manera? Doncs és el que hi ha dins el nucli de la cèl·lula, que és el material genètic, l'ADN. Clar, això, a partir de l'any 2000, va fer una gran explosió amb el programa del genoma humà, que llavors... Ja, em sembla que era el Bill Clinton que ja el va fer públic, que els científics varen tenir accés a veure les seqüències humanes, el genoma, com era. Evidentment, ja sabíem que hi havia mutacions, ja sabíem com eren, però no teníem el mapa genètic. Yeah. A partir d'aquí, doncs, hem pogut determinar exactament què és el que passa amb molts tipus de càncer. Esclar, ens trobem doncs, que no tots els càncers, evidentment, són igual. No és el mateix un càncer de pulmó, que un càncer gàstric, que un càncer renal...
0: Sí, per entendre'ns, un càncer, la paraula càncer és una mena de gran paraigües que abarca una sèrie de problemes, connexions, però
1: exactament.
0: Que no són exactament els mateixos.
1: O sigui, cada teixit, podríem dir que cada teixit i cada òrgan del nostre cos, doncs, pot desenvolupar un càncer determinat, un càncer concret.
2: De qualsevol lloc.
1: De qualsevol lloc. Això... ja ho van veure els grecs.
2: Mm-hmm. Sí, Hipòcrates ja ho diu, no? Un cranc que es va...
1: El Carquinos.
2: Allò, no? Per això.
1: El Carquinos.
2: Sí, sí.
1: I per què? Li va donar un nom doncs, molt acertat, sí. Carquinos, perquè l'home el que veia, suposo que és que el que veien eren càncers superficials.
0: Clar.
1: Perquè els interns no en tenien ni idea,
0: sí,
1: no detectaven, no? I veien doncs, que eren estructures que quan les tocaven eren estructures molt dures, i quan podien, diríem, d'algunes més superficials, investigar-los, obrir-los, veien que feien unes ramificacions, aquestes anava estenguent, i això li va recordar una mica el cranc.
2: Sí, sí,
1: i per això li va dir carquinós. Però bueno, ell tenia unes coses molt, realment molt, molt assenyades, aquest home, perquè deia, un càncer, si tu el toques i veus que és dur i que està molt estès, deia que a l'època el millor és no fer res, perquè si intentes fer alguna cosa encara va pitjor, òbviament. Allà intentar operar, doncs, impossible, no? La cosa encara es complicava més. Però ja et dic, avui en dia, doncs, el càncer, i ho deia abans, era deien un mal lleig, no?
0: Sí,
2: s'amagava.
1: S'ha dit durant... Bueno, jo me'n recordo, jo quan estudiava, doncs, encara...
2: Sí, sí.
1: No, aquella persona que ho coneix té un mal lleig, saps?
2: Sí, sí.
1: Clar, la lluita contra el càncer és la lluita de no perdre mai l'esperança, perquè d'alguna manera... I, evidentment, doncs, tots els descobriments, sobretot, que es van començar en el segle XIX, els més importants en el segle XIX, doncs aquests ens ha permès, doncs, avui en dia, trobar solucions doncs, a molts tipus de càncer. Avui en dia podem fer una cirurgia de precisió, podem fer una medicina de precisió, una medicina personalitzada, quasi bé, en funció de les característiques genètiques que té un tumor, doncs podem tenir un arsenal increïble de medicaments, perquè, doncs, mira, aquest tumor amb aquestes característiques genètiques li irà bé aquest medicament. Immunoteràpia, teràpia cel·lular o quimioteràpia convencional o hormonoteràpia, o sigui, el que toqui.
0: No com abans, que òbviament es feia el que es podia i amb els coneixements.
1: Sí, sí,
0: una
1: sí.
0: Cosa que sempre passa amb el passat i amb la història de la ciència és molt habitual és la sensació que tenim els contemporanis de que el metges o senadors, el que sigui, eren una mica babaus. I no és cert, és que simplement el context del moment feia que aquella persona intel·ligent apliqués les solucions que considerava més oportunes i amb el coneixement que tenia. I ja està.
1: Exacte.
0: Igual que fem nosaltres ara, eh?
1: Sí, sí,
0: en definitiva, sí, sí. No.
2: I lligar el saber, per exemple, amb això que ara feu els oncòlegs, en referència a una persona que ha tingut càncer, veure la seva descendència, els estudis genètics, això és extraordinari, perquè, clar, això és preventiu.
0: Clar, clar, clar, t'obre una via de prevenció tremenda. Tot això que estem comentant és evident que tot té un començament en el més remot, però que a partir de principis del XIX em sembla que comença a canviar la manera d'enfocar el tractament terapèutic.
1: Sí, sí, sí. Bueno, clar, hi ha dos fets importants, sobretot al principi del XIX. Un va ser la mort de Napoleó.
0: 1827.
1: Dir, Napoleó doncs, va morir d'un càncer gàstric. Ell estava a l'illa de Santa Helena i... Bueno,
2: és una illa que està...
1: Sí,
2: que està
0: a la Quinta Forca.
2: A la Quinta Forca.
0: De tot arreu, a la Quinta Forca de tot arreu.
2: Sí, sí.
1: I l'home es trobava malament i bueno, l'home va començar, diríem, a demanar doncs, que li enviessin un metge francès, un cuiner francès i un capellà francès. perquè al final de la seva vida es va tornar molt religiós, l'home. I què va passar? Que els anglesos, que tot el dia estaven voltant la illa perquè no s'escapés, van dir aquest el que vol és altra vegada marxar. I no li varen fer ni punyetero caso. Al final va aconseguir que li enviessin un metge, un capellà i un cuiner. El capellà el volia per parlar. Li van enviar un capellà que tenia quasi 90 anys i que el pobre home quasi bé ja...
0: Ja no
1: estava per marxes xerrades, no? El metge que li van portar era un estudiant que acabava just la carrera, que es deia Anton Marchi, i que aquest no havia vist mai un malalt, només havia fet disseccions anatòmiques. I el cuiner era l'única cosa que van encertar. Clar, l'home es va anar posant malament, el pobre metge que hi havia allà, un noi jove, doncs...
0: Bueno, això, fer el que podia,
1: sí, clar. Una gastritis, tal i qual, i va començar a donar doncs, medicaments que encara li va agreujar més. Va ser un metge anglès, l'Arnold, que era de la companyia que estaven allà vigilant, el metge anglès allà, que el va visitar i ja va veure que sí, que això anava malament. Estava preocupat el Napoleon perquè es pensava que no fos això, que no fos hereditari, perquè el seu pare havia mort d'un càncer gàstric. I ell tenia por que el seu fill, que llavors estava a la cort austríaca, doncs que no també ho tingués. I l'altra cosa que el preocupava molt era que l'enterressin a Westminster, perquè no volia ser enterrat al peu de l'enemic. Perquè un amic era, diríem, l'humiliació,
0: sí,
1: no? L'humiliació
0: sí,
1: aquella, no? I, bueno, quan es va morir, ho van respectar, el van enterrar a Santa Helena, després se'n va anar...
0: Els invàlids.
1: Cap, sí. Els invàlids, tal i qual.
2: I monument amb el qual...
0: Sí, impressionant,
1: sí, sí, sí. I li van fer l'autòpsia, perquè això ho va permetre, i en l'autòpsia, en fi, està descrita, eh? I a més, actualment hi ha articles científics que ho avalen molt bé, que va morir d'un doncs, càncer gàstric. Està ben explicat on estava localitzat, on era i com era. Hi ha també una mica, hi havia una mica, diríem, una informació que no és verídica, que deien que va morir embenzinat.
2: Sí, això ho novel·litza una novel·la recent
0: sí,
2: que ha fet sí, el Sánchez Pinyol, el presó de Santa Helena, em sembla que es diu.
1: Sí, sí, no, sembla que no és cert, l'home va morir del càncer gàstric. Però, bueno,
0: però l'història és bonica, eh? Si és...
1: Home,
2: bueno, li tenien molta por, eh? Li havia fet molt mal als anglesos.
0: I és normal tenir un punt de paranoia amb això, és natural, sí, sí.
1: L'altre fet important del segle XIX, molt important, és un fet que dins la història de la medicina no se n'ha parlat quasi bé mai, s'ha parlat molt poc, que és... el perfeccionament del microscopi. O sigui, el microscopi en realitat va sortir a l'any 1600 i pico, un holandès, en Leeuwenhoek.
0: Van fer un programa sobre això, sí, sí.
1: Doncs aquest senyor bueno, va fer un microscopi molt rudimentari, però bueno, en aquella època es feia servir quasi bé com una eina d'entreteniment, no? Es mirava l'aigua bruta i veien per allà doncs, uns sí, paramèssos, sí. Unes vorticel·les que habitaven. I després molts senyors s'entretenien a mirar el seu propi esperma. I que veien allà, doncs veien uns espermatozoides, veien uns coquets que es movien.
0: Els homúnculs, que ho deien.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Va sortir la teoria que dins el cap de l'espermatozoide hi ha dibuixos d'això. Sí. Que hi ha un embrió petitet allà dintre, no? Dins coses d'aquest tipus. Clar, els metges de l'època no feien servir el microscopi, perquè no se'n fiaven. Les imatges eren molt borroses, estaven molt distorsionades, no acabaven de veure, i allò no els interessava massa. Va ser al cap aproximadament de 100 anys, el 1670 por ahí, que un senyor que es deia Lister, que aquest el que va fer va ser incorporant al microscopi aquest una lent d'un mil·límetre molt petita, i això va ser suficient com perquè les imatges es veiessin completament clares, nítides.
0: Quina meravella, no? Devia ser la sensació de sobte de veure allò bé.
1: Exacte. Tant va ser així, que és clar, què va passar? Doncs els científics de l'època varen començar a utilitzar el microscopi. El primer va ser un botànic. Aquest botànic el que va mirar era teixits vegetals. En aquella època també es va començar a saber tallar els teixits molt fins, molt fins, es tenyien, i va veure doncs, que en els vegetals hi havia unes estructures molt petites, en allà, i li va donar el nom de cèl·lules que molts anys enrere li havia donat un altre científic, el Hooke, que mirant amb el microscopi rudimentari, mirant el suro, i havia vist que tenia aquella forma geomètrica
0: com si
1: fos el buc de les abelles.
0: Sí, sí,
1: no?
0: Sí, sí,
2: com un eixam. Sí,
1: com un eixam d'abelles, exacte. I aquest va conservar el mateix nom. A l'altre va ser l'Svan, que va dir, si això està en els vegetals, poder bé estar en els animals. I ho va mirar en els teixits animals. I, evidentment, també ho va trobar. I després hi va haver un altre, el Müller, que va dir, aviam, doncs, en el càncer què passa? I va mirar les cèl·lules canceroses, va mirar el teixit cancerós, i va veure que també hi havia cèl·lules allà. Però, clar, la gran pregunta, això, el que es diu sempre en ciència, quan es troba una cosa... troba una porta de 10.000 possibilitats.
2: Sí, sí,
1: dius,
2: sí.
1: Dius, ara que em penso que ho tinc, dius, sí, sí, no ho tinc. Ara...
0: Això és bonic i terrible de la ciència, no?
1: Ah, exacte.
0: Dius, per fi arribat, no, ara resulta que no.
1: Que no, que no.
0: Has arribat a un pas més, no?
1: Que no.
0: Sí, sí.
1: Clar, aquesta és la primera pregunta que se'ls va ocórrer, sí, sí. Va ser dir, i escolta, i aquestes cèl·lules d'on venen? D'on surten? D'on estan? L'home en aquella època, i el que comentava abans, en els coneixements de l'època tothom intentava, diríem, aplicar el que sabíem. Ell va dir que la sang, per la sang corria una substància amorfa que li va donar el nom de blastema. I aquesta substància amorfa que hi havia allà era la que transformava les cèl·lules en cèl·lules canceroses. Aquest senyor va tenir diversos deixebles, en va tenir dos d'importants. Un era el Remak, era un jueu polonès, i l'altre era el Virchow. El Remak, doncs, ja això no li va trontollar, va dir, això del blastema no m'acaba d'això. Aquest era embriòleg, aquest estudiava l'embriologia. I aquest va ser el primer, estudiava l'embriologia i utilitzava com a model l'embrió de pollet. I era molt fàcil perquè, clar, agafava els ous fecundats, trenques la closca, la deixes allà en un forn a poca temperatura, allò que vagi calentant, i vas veient com es va formant l'embrió. Ho pots anar-ho mirant. Això és una tècnica que encara ara molts embriòlegs fan servir. I va veure, doncs, que, bueno, que es començava a formar allà una organització celular, va veure que hi havia tres capes, que ara en diguem ectoderm, mesoderm i endoderm, que cada una d'aquestes capes dona uns teixits determinats. Sabem que l'ectoderm dona lloc a la pell del sistema nerviós.
0: Això amb la simple observació.
1: Això amb la simple observació microscòpica, perquè, esclar...
0: Era aquest el tema que no tenia clar.
1: Exactament, com que tenia el microscopi, ja hi havia la lent acromàtica, sí, que se'n diu, aquesta lent, d'això ja el feien servir. I ho veia allà al microscopi. I se'n va donar compte d'una cosa, se'n va donar compte que molts teixits de pell, la morfologia que tenia, era molt semblant a la morfologia de les capes embrionàries. És a dir, que entre una cèl·lula embrionària i una cèl·lula cancerosa, morfològicament, i avui en dia sabem que inclús també molecularment, no hi ha masses diferències. Que passa que un procés queda totalment controlat, com és l'embriogènesi,
0: i l'altre es descontrola.
1: I l'altre es descontrola tothom. Aquest senyor no se'l va tenir massa en compte perquè era un jove polonès, i se'l tenia...
0: Estem parlant més o menys de meitats del 19.
1: Estem parlant, sí, del 1850-60,
0: sí. Clar, a més a més, és l'època dels pogroms a Polònia, Polònia està controlada per l'imperi tsarista, etcètera. És quan la primera gran diàspora de tornada cap a Palestina, perquè ja comença a néixer el sionisme, etcètera. Molts jueus marxen esperitats per les destruccions que estan fent a Polònia.
1: De fet, ell treballava a Alemanya. Però a Alemanya també el tenien una mica de cap.
0: Sí.
1: I allà el que va realment tirar tot endavant va ser el Virchow, un patòleg molt important.
0: És el que ha passat més a la història, més conegut. Sí.
1: Exacte, aquest és el que ha passat més. I aquest va fer una observació molt important, aquest. L'observació important que va fer va ser que va mirar les cèl·lules de leucèmia i va mirar cèl·lules de leucèmia d'un malalt que tenia leucèmia i cèl·lules de la sang d'un malalt que no tenia leucèmia. I va veure grans diferències. Va veure que les cèl·lules de leucèmia tenien una forma determinada, concreta, que n'hi havien moltíssimes, però que no eren funcionals. I, clar, a partir d'aquí, ell va començar a estudiar i va fer la teoria celular que va dir qualsevol cèl·lula ve d'una cèl·lula preexistent. O sigui, totes les cèl·lules deriven d'una cèl·lula mare, per dir-ho d'alguna manera.
2: Sí, es van dividint.
1: Es van dividint, que això és cert. Eh? Aquest va ser...
0: És cert, però no és lògic. Has d'observar-ho per adonar-te. Però això és molt interessant,
1: perquè de vegades
0: pensem que tot el que és lògic és la veritat, i no és així. No és un procés lògic natural de dir que les cèl·lules neixen d'una sola cèl·lula, no sembla el més lògic del món. És l'observació la que et fa reflexionar i adonar-te'n d'això, no?
1: Avui aquestes cèl·lules els diguem cèl·lules mare.
2: Clar.
1: I sabem, doncs, exactament, sabem ben bé que els tumors on comença el problema comença moltes vegades amb aquesta cèl·lula mare. Aquesta cèl·lula mare, perquè, esclar, penso una cosa, el nostre cos, els que s'han dedicat a estudiar això, diuen que hi ha trillons, 30 trillons de cèl·lules, i aquestes cèl·lules van renovant constantment. O sigui, nosaltres, cèl·lules de la sang, per exemple, els glòbuls vermells cada 120 dies es van renovant. Algunes cèl·lules del sistema, diríem, de la sèrie blanca, aquestes, a vegades, hores o dies. Per exemple, això ho vam veure molt bé amb el Covid. El sistema immunitari es va renovant constantment. Doncs, és clar, les cèl·lules aquestes que es divideixen tan ràpidament, Què es divideix també? Es divideix el material genètic. Per càlcul de probabilitats, sempre hi té que haver-hi la probabilitat d'alguna d'aquestes cèl·lules surti malament.
0: Clar.
1: Però clar, la mare naturalesa és molt sàvia. I en el cos tenim tota una sèrie de proteïnes que precisament el que fan és detectar quan alguna d'aquestes cèl·lules surt malament, fa dues coses. O repara el material genètic o la destrueix. Per això no tenim més càncers. Si no, la vida seria impossible.

0: El doctor Rudolf Virchow, examinant al microscopi cèl·lules de la sang d'un malalt que patia leucèmia, va demostrar que les cèl·lules leucèmiques tenien una morfologia molt diferent de les cèl·lules sanes de la sang. El més important va ser que va poder demostrar l'origen d'aquestes cèl·lules canceroses que sortien de divisions anormals de les cèl·lules sanes. Virchow la va encertar en afirmar que tota cèl·lula prové de la divisió d'una altra ja existent i va fonamentar la teoria sobre l'origen cel·lular dels tumors. El 1858 va recollir una vintena de conferències seves al llibre Patologia cel·lular.
1: Actualment, ni les fibres, ni els glòbuls, ni els grànuls elementals es poden considerar com a punts de partida histològics. Mentre es creia que els elements vius es produïen a partir de parts prèviament desprovistes de forma, com ara fluids formatius o matèries, matèria plàstica, blastema, citoblastema, es podia considerar qualsevol de les teories anteriors. Però és en aquest punt concret on la revolució dels darrers anys ha estat més marcada. Fins i tot en patologia, ara podem arribar a establir com a principi general que cap desenvolupament de cap mena comença de novo i, en conseqüència, rebutjar la teoria de la generació espontània, tant en la història del desenvolupament de les parts individuals com en la d'organismes sencers. Tampoc estem disposats a admetre, ni en histologia fisiològica ni en patològica, que una nova cèl·lula pugui construir-se a partir de qualsevol substància no cel·lular. On sorgeix una cèl·lula, hi ha d'haver existit prèviament una cèl·lula. Igual que un animal només pot sorgir d'un animal i una planta només d'una planta. Així doncs, tot i que encara hi ha algunes parts del cos on no s'ha pogut demostrar de manera absoluta, s'estableix el principi que en tota la sèrie d'éssers vius, ja siguin plantes o organismes animals, i en els seus constituents essencials, hi ha una llei eterna de desenvolupament continu. El cos és un estat format per cèl·lules, en el qual cada cèl·lula és un ciutadà. La malaltia és, senzillament, un conflicte entre els ciutadans d'aquest estat provocat per l'acció de forces externes.
2: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb Mariano Monzó i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del tractament del càncer entre els segles XIX i XX, encara estem al XIX, en aquests moments, però explicant una mica aquest procés. És evident que tractaments del càncer, tal com comentava el doctor Monzó, n'hi havia hagut històricament d'altres, més encertats o menys, però que a partir d'aquests descobriments que comentàvem de Virchow, per exemple, la manera d'enfocar com s'havia de tractar havia de ser diferent. Ja no podia plantejar-se només el fet de tallar el tros que et semblava cancerós i endavant, perquè, és clar, si hi havia un problema de multiplicació de cèl·lules que no funcionava, potser s'havia d'atacar això, no?
3: Exacte.
0: Suposo que no se sabia com.
3: Exacte. Aquest va ser el problema, no? Que dius, bueno, ara ja sabem doncs, que el càncer comença amb les nostres cèl·lules. Però dius, bueno, i ara què fem? En els coneixements que hi havia en aquella època, poca cosa es podia fer. Què es feia encara? El que es feia era, diríem, la cirurgia. Amb la cirurgia, doncs, s'intentava pal·liar-ho.
0: Té sentit.
3: No, és l'únic sentit que hi havia.
4: Si un lloc determinat que n'hi ha, es talla allò i...
0: Exacte. Sí, i ho cauteritzes i aire, i amb això ja no creixerà més, almenys.
4: Com passen certs vegetals, tenen aquest problema, li tallen la branca, li tallen allò, li tallen allò.
0: I allò ja comença a florir bé, no?
4: Ho vés a saber, però ja has tret la malaltia.
3: El gran problema era que a les cirurgies no hi havia ni anestèsia ni antisèpsia. I aquest va ser, diríem, també un dels grans esdeveniments que hi va haver-hi al final d'aquest segle, l'anestèsia. Que és una cosa, diríem, molt, no curiosa, però molt peculiar, com va sortir l'anestèsia. L'anestèsia la van descobrir els odontòlegs, els dentistes. El primer dentista que el va descobrir era un senyor que es deia Wells, Horace Wells, que aquest feia servir un gas per adormir els malalts, l'òxid nitrós. I, bueno, tenia molta fama de que anaven allà fent respiradors nitrosa, traient els queixals i no feia mal. I va dir, bueno, ara això ho presentaré a l'Hospital General de Boston, a Massachusetts, i ho farem una sessió al paranimf de l'hospital i presentarem un cas, doncs arrencaré un queixal amb un pacient. Tothom allà, estudiants, els metges de l'hospital, pobre malalt allà.
4: Que els dents fan mal, eh? I quan fan mal, fan mal.
3: Exacte. Sí, sí. I tenia el pacient allà, i a la que li va per arrencar el queixal i fa respirar l'òxid nitrós, a la que va per arrencar-li, aquell pacient s'aixeca cridant i desesperat de dolor i d'allò. Clar, va ser un fracàs total.
0: Absolut, sí, sí.
3: El van acusar amb ell de farsant, tal i qual. Aquella... L'home, al final, va morir arruïnat i es va suïcidar.
0: Vale,
3: sí, es va suïcidar. Clar, quin problema va haver-hi? El problema que va haver-hi, que el pacient que tenia allà era un pacient obès i alcohòlic. Li va ficar poca anestèsia. Clar. Amb més anestèsia això hagués funcionat.
0: Clar, però ell no...
3: Això però que... això encara no sabia. Pues, després d'ell va venir un altre, el Morton, que aquest va fer utilitzar un altre gas. El que va utilitzar va ser l'èter. L'èter no és res més que sulfúric calentat amb alcohol. Que això, en el segle XIII, Ramon Llull ja ho va trobar-ho. I ja en parlava d'aquest gas. Quan es cremava això, es desprenia un gas que deia que t'untava. Yeah. Que t'untava. Yeah. Doncs aquest va fer servir això, i el primer pacient que va ser un pacient que tenia un tumor de glàndula lingual, sublingual. Li va fer respirar això, li va treure, a l'home, diríem, ni se'n va enterar, tot va anar perfecte. Tot va anar perfecte. El que passa que al final el Morton també, en fi, va tenir problemes per qüestions, el que passa sempre, qüestions de patents i qüestions una mica, diríem, d'avarícia, no? Allò de, bueno, això és un descobriment meu, no vull dir el secret, bueno, en fi, va tenir...
0: Però hem de pensar que en aquella època aquest tema de les patents i de les denúncies i de l'explotació de tant de la tecnologia com de la ciència acaba d'esclatar. I llavors hi ha una bogeria de denúncies, de querelles, de còpies de temes tecnològics que és molt de l'època. Sí, no és que ara no existeixi, però ara, diguéssim, és una mica diferent d'aquell moment, de l'últim terç del segle XIX, és una bogeria.
3: Sí, sí. I l'altre gran esdeveniment va ser l'antisèpsia. Perquè, esclar, després se'n van donar compte de que això ho va trobar un metge que es deia Lister, que era el pare del Lister que hem dit abans, de la lent microscòpica.
0: Sí, sí, sí.
3: Aquest era el fill, el Lister fill. Aquest va veure que les aigües residuals es netejaven amb fenol. I va dir, doncs, escolta, si agafo fenol i el fico en una ferida, després de la cirurgia, allà en què passa? I ho va provar, i la cosa va anar bé. Mm-hmm. Però, clar, el fenol cremava molt la pell.
0: Clar, era dur, allò. Sí, sí.
3: Això, però això després es va anar aplicant. Sí. Però això només passava a Europa. Perquè, esclar, la medicina d'aquella època del XIX, on hi havia la medicina important i la que era l'èlite, estava a Alemanya. No sé si heu vist una sèrie que es diu La Charité, l'hospital aquell de la Charité de París. Doncs, en fi, hi havia els grans personatges de la medicina, eren tots europeus. Els americans, en canvi, estaven, diríem, anys luz. No? Mm-hmm. Encara això no ho aplicaven. Per això molts metges americans es venien a formar a Alemanya. Aquest va ser, diríem, un dels grans esdeveniments també que hi va haver-hi. Clar, això què va permetre? Això va permetre que la cirurgia, els cirurgians, s'atrevissin a operar segons tipus de tumors que abans no s'atrevien.
0: Clar.
3: Tenien una anestèsia...
0: Que no els matava de dolor i no els matava després d'una infecció.
3: I l'antisèpsia, sí, que no els matava la infecció. Sí, saps? Sí. I a partir d'aquí va començar a florir altra vegada el que va ser la cirurgia oncològica.
0: Mm. Tot i així, la cirurgia oncològica no atacava, diguéssim, indirectament el problema, però el problema de fons de generació del càncer era impossible amb els moments de fer-ho. Això els metges suposo que n'eren conscients. Què intentaven per intentar solventar això?
3: Sí, bueno,
0: esclar, sí. Amb la cirurgia fas el que fas, però el problema de fons, sabent d'on sortia...
5: Exacte, no... és eliminar la causa.
3: Exacte.
5: La conseqüència la pots estirpar, i tal, però la causa...
3: Clar, després veien, esclar, hi van haver cirurgians, sobretot hi va haver un, que era el Billroth, que aquest va ser un cirurgià digestiu que feia una tècnica quirúrgica que encara avui en dia s'utilitza. Però, clar, aquest va fer una cosa important, que va ser recopilar informació de cada malalt i guardar-la. És a dir, va ser el precursor de les històries clíniques. Clar, això va anar molt bé.
5: I tant.
3: Perquè ara ens sembla una cosa que dius...
0: Òbvia.
3: Òbvia, no? Sí, sí.
5: Ara vas a qualsevol lloc i el primer que et diuen, a veure s'ha vist que hi ha clínica.
3: Exacte.
5: El mira a l'ordinador.
0: Sí, sí.
3: Doncs ella va començar a guardar informació. I va tenir un deixeble important, que era el doctor Halsted, que aquest era nord-americà, i aquest es va venir a formar aquí a Europa. I quan va tornar a Amèrica, que es posava les mans al cap perquè allà encara veien servir, sangraven els malalts, perquè era una cosa...
0: La mantiga, sí, sí.
3: Que, en fi, que feien la medicina medieval, no? Deien, perquè havia l'idea que el càncer era la bilis negra, que deien,
0: sí,
3: que circulava per la sang. I deien, si és bilis negre, si jo trec la sang, trauré bilis negre i el malalt es trobarà millor. I, en
0: fi, òbviament no era, no era el cas.
3: Exacte, era pitjor el remei que l'enfermetat. No? Com ell diu. I aquest va començar a operar, va fer una cosa important, que va començar a operar persones de càncer de mama, operava càncers de mama, i veia que les persones tornaven a recaure. Després d'operar, al cap d'un temps, la persona aquella requeia. I va dir, escolta, aquí potser el que passa és que no ho he fet prou net. Aviam, la mama descansa sobre dos músculs, que és el pectoral menor i el pectoral major. Va dir, faré una cosa, extirparé els pectorals. Va extirpar els pectorals, però tot i això veia que encara les pacients requeien. No tant, no tant, però que és el que se'n diu la cirurgia radical, mastectomia radical.
5: Sí, sí.
3: Va dir, lo que farem serà extirpar els ganglis, perquè veia que s'estenia l'enfermetat als ganglis. Ganglis, sobretot els de l'aixella. Va començar a extirpar ganglis. Què va passar? Va passar que va veure que no millorava. És a dir, les pacients que no tenien ganglis afectats i se li feia una mastectomia radical, aquestes milloraven. Però quan tenien el gangli, aquestes no milloraven. És a dir, ara ens sembla una cosa molt lògica, però li va trobar una cosa, un fet important en oncologia, que quan hi havia la malaltia extensa, la cirurgia no cal fer-la. S'ha d'anar per un altre camí.
0: Amb l'ajuda de l'anestèsia i la sèpsia, el cirurgià alemany Theodor Billroth va dur a terme operacions oncològiques molt complexes que li van permetre recopilar dades estadístiques molt valuoses. Com a cap de cirurgia de l'Hospital de Viena, el 29 de gener de 1881, va aconseguir extirpar un fragment d'estómac amb un tumor. Tot i aquests progressos, les taxes de supervivència continuaven sent molt baixes. Seria un dels alumnes de Billroth, el nord-americà William Stewart Halstead, qui apostaria per cirurgies encara més radicals.
6: Doctor Billroth, és un honor que m'hagin acceptat en el seu centre de Viena. Als Estats Units seguim amb molt d'interès els avenços en el tractament del càncer que arriben des d'Europa. Quan torni a casa podré aplicar tots els coneixements anatòmics i quirúrgics que hagi pogut adquirir.
7: Tan endarrerits esteu, els americans? No m'ho imaginava pas.
6: Pensi que l'Hospital Públic de Nova York, on estava treballant, al Bellevue, encara s'estan aplicant sagnies, purgues i ventoses.
7: Què diu ara? Que no saben que l'anestèsia i les mesures antisèptiques ens permeten operar els pacients d'una manera mai vista fins ara? No sap quina sort hem fet amb el fenol, per exemple.
6: Per això tenia tantes ganes de conversar amb vostè, el doctor Theodor Billroth, el cirurgià que va aconseguir extirpar un fragment d'estómac on hi havia un tumor i va deixar intacta la resta cosint-la amb el duodè.
7: Doncs miri, li confesso que per mi el cas de la senyora Teresa Hela és una mica agredolç. La pobra dona va sobreviure a l'operació, però va morir 4 mesos després per metàstasis hepàtiques.
6: Doctor Billroth, a partir d'aleshores, com han anat les operacions? Ha pogut comparar les dades?
7: D'entrada, l'estadística ens demostra que només un 5% de les dones que hem operat de càncer de mama han tingut una supervivència superior als 3 anys.
6: Vaja. I no s'ha plantejat que potser caldrien cirurgies més agressives?
7: No sé si l'acabo d'entendre. Expliqui's, doctor Halstead.
6: És possible que durant la cirurgia no es netegi prou el teixit mamari i quedin restes de cèl·lules tumorals que no podem veure a simple vista. Les mames descansen sobre dos músculs, el pectoral major i el menor, i potser convindria retirar-los tots dos. Fer una mastectomia radical. I si no funciona, caldria retirar els ganglis limfàtics.
7: Caram, doctor Halstead, celebro que les noves generacions tinguin una visió tan clara i la gosadia de proposar que la duem a la pràctica.
8: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
2: Això és En Guàrdia.
0: Doctor Monzó, això que hem sentit, això que vostè ens ha explicat, vol dir que hi ha un abans i un després, almenys amb la cirurgia en aquest moment, a finals del 19, l'aplicació de noves tècniques quirúrgiques, el plantejament de cap a on anem i què hem d'extirpar o què hem de mantenir, etcètera, etcètera, etcètera, suposo que fa canviar una mica el paradigma de com afrontar el càncer.
3: Totalment, totalment. O sigui, a partir d'aquesta època, doncs, bueno, es comença a veure, doncs, que la cirurgia és important, però, clar, el que es comentava abans, la base, l'origen, encara no estava gens clar. No estava gens clar. I tampoc se sabia massa bé quins tractaments es podien aplicar, no? Quirúrgicament, un dels tractaments que es va fer, que es feia, ho va fer un alemany, el Lübcke, em sembla que es deia, que aquest va fer poder el primer tractat d'oncologia mèdica. I el va fer a finals del segle XVIII. I entrant pràcticament al segle XX. Del segle XIX.
0: XIX.
3: I aquest es posava allà que un dels tractaments que feien eren les fletxes càustiques, que en deien.
0: Caram, quin nom.
3: Sí, té un nom una mica especial. No? I el que feien era agafaven unes fletxes, uns artilugis de ferro, molt fins, uns pinxons. Sí. Clar, i suposem que ho feien pels tumors més superficials, els que veien. I els impregnaven, doncs, de substàncies corrosives. I el que feien era injectar això al tumor, esperant que aquesta substància corrosiva destruís el tumor.
0: Té lògica, una altra cosa que funcioni,
3: exactament.
0: Però...
3: No funcionava massa, yeah. La veritat és que no funcionava massa. Pues, bueno, en aquella època van sortir moltes coses alternatives, d'ells va sortir l'homeopatia, el doctor Hahnemann, a Alemanya, un metge, diríem, d'aquí català, de Badia i Andreu, de Torelló, que aquest estava a Alemanya amb en Hahnemann, després va venir aquí, i aquest va ser una mica el precursor de lo que ara en diguem la immunoteràpia. Ah. Aquest home, en el seu moment, va fer una conferència aquí a Barcelona, que ell ja estava establert, va venir d'Alemanya i es va establir aquí, i al Col·legi de Farmacèutics va fer una conferència on va deixar anar, fent d'una manera totalment eufòrica, de que el càncer es curava. Clar, això a finals del segle XVIII, començaments del XIX, perdó, principis del XX, això a tothom se li va tirar a sobre.
0: Diguem-ho clar, amb raó, diguéssim, no.
3: Però l'home deia, deia, el nostre sistema immunitari té mecanismes per combatre el càncer. Mm. Evidentment tenia raó, el que passa que no ho coneixíem, no ho coneixíem. I després van anar a donar fets més importants, perquè després ja ens saltem als inicis del segle XX i comencem a trobar maneres de combatre el càncer a part de la cirurgia. I el primer que trobem és la radioteràpia. Que la radioteràpia va sortir amb el Roentgen, que aquest va descobrir els raigs X, ell el que feia era investigar com l'electricitat en un tub de buit que passava, i va veure que sortia una llum verdosa i aquesta llum, doncs, si tenia una placa fotogràfica al costat, la revelava, no? La primera fotografia que va fer va ser de la mà de la seva dona, que aquesta és una icona que hi ha en totes les facultats de medicina, que es veu la mà de la senyora amb l'anell, la pobra dona que no ho va veure, diu, acabo de veure la meva mort. No?
0: Clar, l'esquelet allò, la mà, sí.
3: I Roentgen va fer una cosa, no ho va voler patentar, perquè va dir que ell, l'escola alemana pública, doncs estava per servir el públic, no per patentar coses. Com ha canviat la cosa. Avui en dia ens ho fan patentar tot.
5: L'afany dels diners fa que tothom patenti tot.
0: Sí, però això és el que comentàvem abans. O sigui, la gran explosió de querelles, de demandes que hi ha al finals del XIX també provoca l'efecte contrari. Molts científics, a principis del XX especialment, diuen que ja està bé de tant comercialitzar coses que poden salvar la humanitat amb els seus aspectes. Sí. I molts, hi ha tot un moviment altruista molt important de moltíssims científics que es neguen a les patents. O sigui, això que és interessant veure la reacció.
5: Una certa lleialtat hipocràtica.
0: Sí.
5: El primer és la salut, abans que tot. No?
0: Ve de la reacció del final del XIX, que és una bogeria, tot plegat. Sí.
3: Doncs clar, Roentgen mai es va plantejar que la radiació als raigs X pugui servir per curar el càncer.
0: Clar.
3: Aquí varen haver dos personatges que ho varen tirar endavant. Un va ser un americà i l'altre va ser un català. L'americà va ser en Grobel, que aquest va veure... Ell que treballava en una fàbrica on feien tubs d'aquests de buit per fer aparells de raigs X. I veia que els treballadors que utilitzaven aquests raigs, aquests aparells, se'ls escamava molt la pell de la mà, se'ls anava escamant. I va dir, home, aquí el que hi ha són cèl·lules mortes, aquesta radiació mata les cèl·lules de la mà. Va dir, per què no pot matar les canceroses?
0: Clar.
3: Va fer aquest raonament, que va ser molt lògic. Ho va provar amb una pacient de càncer de mama, no li va funcionar, però sí amb pacients de càncer de pell, amb melanomes. Uh-huh. Aquí el que ho va començar a ser va ser, diríem, el doctor César Comas i Llevaria. Aquest era un estudiant de la Facultat de Medicina, que era el fotògraf de la facultat. Just, el Roentgen em sembla que va descobrir els raigs X el 1895-97, por ahí. Aquest, el 1906... havia acabat la carrera. 1906 va ser quan es va inaugurar el clínic. Uh-huh. El clínic que tots coneixem.
5: Sí,
3: Barcelona. Va ser el 1906.
5: Sí, sí. De l'Hospital de la Santa Creu va anar cap al clínic, exacte.
3: I aquest li va faltar temps per anar a Alemanya a veure què havia fet el Röntgen. I quan va venir aquí, amb el seu cosí, junt amb el seu cosí, varen començar a posar el primer gabinet de radioteràpia. I tractaven, doncs, tumors de pell, tumors de mama, tumors de bufeta, miraven bueno, una amalgama de tumors. A vegades tenien més resultats, a vegades menys. Però, clar, el que no sabien era el risc que suposava manipular la radiació aquesta. De tal manera, l'única cosa que veien és que es cremava la mà, es cremava la pell. I varen fer un tracte amb el seu cosí. El César va dir, diu, mira, farem una cosa, jo manipularé sempre amb la mà esquerra, a l'aparell de raigs X, i tu el manipules amb l'altra mà, amb l'Agustí, que és el seu cosí, tu amb la mà dreta. El seu cosí va agafar un càncer de pell i es va morir, i van haver d'amputar el braç. El César també va agafar un càncer de pell, li varen haver d'amputar el braç...
0: Esquerra?
3: Esquerra. Ah. Però, com que li havien fet un buidatge axilar dels ganglis,
0: sí,
3: va viure molts anys.
0: Caram.
3: Aquest, va viure molts anys.
0: Però Déu-n'hi-do, o sigui, van ser màrtirs de la ciència.
3: Es va morir el 56, pobre home, pobre, totalment pobre, i arruïnat, vull dir, en fi, quasi desconegut. I hi ha em sembla que hi ha uns jardins a la zona de Vallcar, que em sembla que és, per allà, sembla que hi ha uns jardins dedicats amb ell.
0: A la seva memòria. Sí. En tot cas, això era evident que comportava ja una visió diferent. Suposo que també la quimioteràpia i el que va representar just a l'arribada de la Primera Guerra Mundial devia ser clau.
3: Exactament. Aquí hi ha el fet, un fet primordial, va ser la Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial hi va haver un senyor, un alemany, Harbert, que aquest era, diríem, bueno, quan va esclatar la guerra, doncs ell el que va voler fer, el Fritz Haber, va ser apuntar-se a l'exèrcit alemany. Però no el varen voler perquè tenia, em sembla que tenia 46 o 47 anys. Va dir que era massa gran. Però l'home era un químic molt important. La guerra va anar avançant i varen demanar científics. I va dir, aquesta és la meva. Es va apuntant allà i els hi va començar a fabricar bombes. La primera bomba que va fabricar va ser una bomba que era el gas mostaza, que, bueno, més que una bomba, era un gas, no?
0: Sí, sí, sí.
3: I l'esquita del gas, aquell gas s'anava cap a les trinxeres de l'enemic.
5: Contràries o pròpies.
3: Exactament.
5: Sí, sí.
3: Clar, això matava molta gent, matava molta gent. Quan es va acabar la guerra, els americans varen voler saber què passava amb el gas mostaza, perquè els soldats es varen morir d'aquest gas. Bueno, van veure que es cremava la pell, en fi, però molts dels que havien sobreviscut es morien d'infeccions o d'anèmies, i en les autòpsies varen veure que el que no hi havia era moll d'os. Clar, en el moll d'os és on es fabriquen les nostres cèl·lules de la sang. Això va quedar parat aquí. Van dir, bueno, molt bé, ara ja ho sabem. Això va ser un matrimoni americà que ho va descobrir. Ve la Segona Guerra Mundial i els americans diuen, tornem a recuperar el del gas mostaza. Comencen a mirar què és el que passa i connecten amb dos científics, el Goodman i el Gilman, i els diuen, vés investigant què passa amb aquest gas, per què es varen morir, què és el que hi ha aquí. I després va donar un fet que va tardar molts anys a descobrir-se. Els americans ja havien desembarcat a Bari, a Itàlia,
0: sí,
3: i tenien allà el John Harvey, que era un barco que tenia aquest nom.
5: El famós vaixell, l'explosió aquella secreta i anònima.
3: Exactament, exactament. Carregat de gas mostassa. Els alemans bombardegen, el barco se'n va pic, allò esclata, en fi, una mortaldat per allà, tot plegat. Clar, van veure que això ja anava malament. I va ser el Goodman i el Gilman que van dir, escolta, veiem, això destrueix les cèl·lules blanques de la sang. Una leucèmia que és? No és res més que un excés de cèl·lules blanques que no són funcionals.
0: Si això ho apliquem...
3: Si això, ben aplicat, ben concentrat i ben d'allò, poder ens pot donar resultat. I, efectivament, a partir d'aquí van sortir les mostasses nitrogenades que encara avui en dia fem servir per curar algunes malalties.
0: Ah, doctor Marta, ens queda un minutet, perquè això és així, això va volant.
3: Va ràpid.
0: Va més ràpid que la investigació del càncer, m'imaginis. A partir de tant de la radioteràpia, encara que fos de manera primitiva, diguéssim, i de la quimioteràpia, que és això, també de manera primitiva, suposo que aquestes dues grans línies han sigut les predominants fins ara l'aparició d'altres teràpies gèniques, diguéssim, però ha sigut la base de la medicina oncològica fins pràcticament fa 15 o 20 anys, diguéssim.
3: Sí. La gran base del gran avenç d'això l'hem de trobar a l'acabar la Segona Guerra Mundial, a l'any 50 i pico, amb una doctora que es deia Rosalind Franklin. Aquesta doctora va voler investigar com era el material genètic. Llavors se sabia que hi havia material genètic, sabia doncs, que eren unes molècules, però no sabia quina anatomia ni quina forma tenia, no se sabia res. Aquesta dona era filla, diríem, d'un banquer, diríem, famós del país, d'Anglaterra, i el que va fer va ser cristal·litzar el material genètic i el va bombardejar en rays X. A partir d'aquí va obtenir unes imatges que s'havien d'interpretar matemàticament. Jo sóc incapaç de veure com ho va fer, vull dir que... Però, bueno, però la dona ho va fer-ho. En aquella mateixa època, ella estava al King College de Londres. A Cambridge hi havia dos científics, el Watson i el Crick, que estaven investigant també el mateix, però no se'n sortien. Se'n van anar al King College a preguntar-li a ella què li semblava, què podien fer. La cosa va anar fatal. Es van discutir de temes primer científics, després va passar a temes personals, de tal manera que el Watson va marxar d'allà. Però abans de marxar, el director del laboratori es va voler disculpar i li va dir, escolta, mira, ara que no hi ha la doctora Franklin aquí, t'ensenyaré les fotos que té ella, l'última foto que ha fet, que és la foto número 51, on poder, tu podràs veure com funciona això de l'ADN. Li va ensenyar la foto i aquell ho va veure ràpidament. Diu, això és una doble hèlix, que és el que hi ha ara, no? Ho va veure ràpidament. Se'n va anar ràpidament a Cambridge, amb el Crick, li va explicar, i li van donar els Nobels amb ell.
0: Però ell es va quedar sense.
3: Ell es havia mort abans, el 58, i es va morir molt jove. Sí. Però, bueno, poder a títol pòstum no hagués costat res,
0: no hagués costat
3: de donar-li d'això.
0: Doncs a títol pòstum ho farem, perquè em sembla que no tenim més temps. Doctor Mariano Marzo, moltíssimes... Maria Monzó, perdó. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia. El doctor Mariano Monzó és el catedràtic emèrit de Facultat de Medicina de la UB i autor d'aquest llibre, Lluita contra el càncer, 3.000 anys d'una història de progressos. Moltíssimes gràcies per haver vingut un altre cop.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Josep Maria Soler i Sabater, anem molt rescats de temps. Això és l'Enguàrdia, gràcies.
8: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràzquin. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas.
9: I amb les veus d'Albert Cortés, Marc Lobato, Xavier Martín i Dàlia Durant.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara queden 3 jornades pel final del campionat i damunt la gespa ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb la victòria contra el Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou. Aquest dilluns, la plantilla del Barça farà una rua a les 5 de la tarda, que començarà i s'acabarà al Camp Nou i que passarà pels carrers principals del centre de Barcelona. Aquesta és la segona Lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i el 5è títol amb ell a la banqueta. Més notícies, Carola Gil.
2: Avui s'acabarà el desembarcament i repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus. Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja es troben en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes.
1: Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
3: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. No sabem si totes les escoles ho faran o no ho faran. Bueno, estem una mica pendents d'això, la veritat.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per a una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions en les arques de Renfe.
1: Esports, més enllà del títol de Lliga del Barça de futbol, en hoquei patins, el Barça ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1.
2: De nou en futbol, aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al Camp del Rayo amb un sol punt de marge sobre el descens. El tècnic de l'equip gironí, Mitchell, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
1: A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
2: En motociclisme, aquest diumenge han operat Marc Márquez tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. D'altra banda, Jorge Martín s'ha imposat el Gran Premi de França.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Martorell el sol sortirà a les 6:38 del matí i el dia durarà 15 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 22 minuts.
0: Maiol, Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Home, felicitat absoluta, Maiol, per favor, que faci la cara avui de dissabte, fill, que
2: de dissabte a les 6 del matí, perquè he dormit poquíssim.
0: Vas a veure el partit ahir?
2: Vaig a veure el partit. El Barça s'ha proclamat per 29a vegada a la història campió de Lliga davant del Real Madrid i, per tant, és un dia d'alegria i felicitat que es palpa als carrers perquè avui ja venim marxant ahir cap a casa i avui venint en aquestes poques hores de diferència. He vist molta gent celebrar-ho amb eufòria i alegria i això és positiu.
0: Crec que tenim per aquí el Guillem Soler, que l'hem enviat a l'Udegas, que és on hi havia la aquesta victòria del Barça. Guillem, bon dia.
3: Bon dia, bon dia.
0: Què tal? Escolta'm, fes-me un breu titular. Què està passant ara mateix a les portes de l'Udegas?
3: Doncs que la celebració segueix, encara aquí la gent va sortint, ja han buidat aquí la discoteca, però encara aquí fora, no sé si sentiu de fons, però sí. Encara se celebren moltíssimes samarretes del Barça, i clar, nosaltres no hem estat dintre, però sí que quatre nois que tinc aquí, el Guillem, el Gil i l'Arnau, han estat dintre. Nois, com ha anat això?
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat. I amb la Champions.
3: Això ja és icònic, eh? Jan Laporta aquí a l'Udegas, el rei de la festa, no? El rei de la nit.
5: Home, en Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers i parell.

0: pilota i tal com aquí ha estat, al camp també se sentia l'afició de la gent i molt contents per lo que som, no?
1: Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
2: Doncs deixo marxar. Ale, ale, ale. Deixo marxar ja aquests nois, perquè és que aquí la festa segueix, eh? Vull dir...
3: Sí, no, es nota. Es nota, a més a més...
2: S'ha de celebrar gros, això, vull dir...
3: I tant. M'encanta que veuen ja Jan Laporta com un guru de l'Udegas, que m'encanta, eh? Vull dir que no només és el president del Barça, sinó també que és l'artífex de la festa posterior, que em sembla una meravella.
2: S'ha de celebrar tot. Sí,
3: sí. I tant. Guillem, queda't per aquí l'Udegas, que al llarg del matí anirem connectant, a veure també com va despertant-se... Vaja, com va despertant-se part de l'afició i com se'n va dormir l'altra part de l'afició.
4: I per l'afició que es desperti ara i que també tingui ganes de celebrar, que recordi que aquesta tarda, a les 5 de la tarda, pel centre de Barcelona hi ha la rua dels campions amb l'autobús descapotable que surt del Camp Nou, va fins al centre i torna al Camp Nou. Per tant, hi haurà festa per tothom i per totes les hores de llevar-se.
3: Tenim tot el dia per celebrar aquesta victòria del Barça. Guillem, gràcies. De seguida connectem amb tu una altra vegada.
2: A vosaltres, em quedo per aquí.
3: Vinga, a veure quins espècimens trobes aquestes hores.
5: No teníem veu,
3: no teníem
5: ja.
3: No teníem veu. No, no, i Jan, a mi m'encanta el fenomen Jan.
5: Sí, sí, sense fantàstic.
3: Jan com a figura contemporània.
5: Ja està, ja el tenen un mes.
3: Bé, avui dilluns arrenquem el programa, ja ho heu vist, amb la celebració en directe des de l'Udegas del Barça, i també arrenquem el programa amb una cançó que és impossible, que de fet no et faci sortir de llit amb un somriure i sobretot amb un bon ritme. Que baixi la bola de discoteca, vaja, a l'Udegas ja ha baixat fa estona, i que comenci la festa.

0: Són els mítics Bee Gees i un dels seus grans èxits, Stayin' Alive. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1967, la banda va debutar a la televisió britànica al programa Top of the Tops. Però tot i aquest debut, el salt definitiu va arribar als anys 70 amb l'explosió de la música disco. Els Bee Gees van participar en la banda sonora de la pel·lícula Saturday Night Fever, protagonitzada per John Travolta. El disc va ser un èxit mundial i gràcies a aquest treball el grup es va convertir en un símbol de l'era disco. Amb el pas dels anys, el grup va patir moments difícils. Maurice Gibb va morir l'any 2003, Robin Gibb el 2012 i des d'aleshores Barry Gibb ha continuat vinculat al món de la música i mantenint viu el llegat del grup. I amb el So Disco arrenquem els matiners d'avui dilluns amb molts i moltes culers despertant-se amb un somriure d'orella a orella i un actor que és a punt de fer el primer cafè del dia amb tots nosaltres, i és que avui passarà pels matiners Pedro Alonso, l'actor protagonista de la sèrie Berlín i que molt recordeu per La Casa de Papel. Fins les 6, doncs, us prometem una hora de ràdio optimista. Us hem donat un parell de motius per saltar del llit. La resta és cosa vostra.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 12 minuts, un cafè i a saltar de llit. Maiol Roger, bon dia de nou.
2: Molt bon dia de nou.
0: Què passarà avui a partir de les 6?
2: Especial victòria del Barça a la Lliga. Farem totes les notícies, òbviament, de 6 a 2 quarts de 9 i després una àgora esportiva fins a les 10 per repassar tots els detalls del partit d'ahir, de la temporada, per saludar protagonistes amb moltes sorpreses. Avui és de programes d'aquells d'agafar el pitet i aprofitar... I sobretot escoltar el Ramon Bés, el Pitxer Alonso, la Laia Tudel i el Joel Díaz del nostre equip titular, però ja et dic que tindrem més sorpreses. Després saludarem a la Laura Fa. No crec que ens expliqui res de la Lamine Yamal i Olivia Rodrigo, però compta les miradetes d'ahir. Compte les miradetes d'ahir, perquè se n'ha parlat molt.
0: Caramba, caramba. Ah,
2: però si surten el paper cuixer ja arribaran d'aquí uns dies, encara no. I després tindrem a la Núria González, l'advocada de Rosa Peral, o exadvocada ja de Rosa Peral, perquè va anunciar que deixava el cas. Per tant, un programa avui farcidot.

0: Quants titulars que en traurem del programa d'avui. I tant, ja veuràs. Gràcies, Maiol. Fins ara. Dos minuts, un quart de sis del matí. Molts vam anar a dormir sense saber què passaria exactament amb el Barça. I per això ens ho resumeix la Carola Gil. Carola, molt bon dia. Què ha passat el moment que dormíem, evidentment?
1: Bon dia, matiners. Doncs Barcelona aquesta matinada no ha dormit gaire, com hem comprovat fa uns moments. El Barça és campió de Lliga i la festa s'ha traslladat directament al carrer. I atenció, perquè aquesta nit hem tornat a veure una imatge que ja s'està convertint en tota una tradició. Marc Casado celebrant el títol entre l'afició com un culer més. I aquest cop no ho ha fet sol. Alejandro Valdés també s'ha sumat a la festa improvisada a Plaça Catalunya, que aquesta temporada ha substituït la mítica Font de Canaletes, que actualment està en obres. Els dos jugadors han aparegut enmig de la multitud amb la samarreta blaugrana, saltant, cantant, gravant vídeos amb els seguidors.
0: Clar, home!
1: Una escena molt poc habitual en el futbol d'elit i que demostra la connexió d'aquests jugadors amb l'afició. De fet, Casado ja va protagonitzar una imatge molt semblant l'any passat a Canaletes, sí. I enguany ha repetit el guió. Hores abans del partit ja es veia venir, perquè Instagram ha preguntat on ens veiem, culers.
0: Clar.
1: I bé, quan ha aparegut doncs, a Plaça Catalunya, l'eufòria s'ha desfermat, en els aficionats han acostat els futbolistes, i de fet els Mossos d'Esquadra els han hagut d'acompanyar després per evitar qualsevol incident. Els han acompanyat per poder marxar. Però les imatges ja han quedat per al record. Dos jugadors del Barça celebrant una Lliga barrejats entre la seva gent com dos colors més. I mentrestant, què passava a l'Udegas?
0: Home.
1: La porta que ho ha donat tot, eh?
0: No aquesta nit. M'estranya. No m'estranya. Ens ho estava comentant ara mateix en Guillem Soler des de les portes de l'Udegas, que clar, mou masses ja la porta, les coses com siguin, i de fet hi havia aquesta convocatòria posterior, la festa de la celebració a l'Udegas, i així ha estat. Ho anirem seguint també al llarg del matí. Hem connectat fa pocs minuts amb en Guillem Soler. D'aquí uns instants hi tornarem perquè ens expliqui si encara hi ha molta afició davant de la mítica discoteca de Barcelona. Gràcies, Carola.
1: A vosaltres.
0: Ara. I mentrestant, mentre anem connectant també amb en Guillem Soler i veient com es va despertant aquest dilluns 11 de maig, també volem saber per què el món avui serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per l'existència de persones com l'olotina Carme Noguera, que amb 111 anys és la persona més anciana de l'estat espanyol. En aquests casos, sempre es pregunta als protagonistes quin és el secret de la longevitat. La Carme ho té clar: mantenir-se actiu i viure bons moments. La Carme recorda especialment les cerveses que bevia i els cigarrets que fumava amb les seves amigues.
0: Doncs mira, aquesta. Així de clar.
1: M'ha agradat molt.
0: Va ser un minut d'un quart de sis del matí. De què parlarem poc aquest matí, Marta?
3: Doncs a veure, avui el protagonista clar és Jan Laporta i el Barça, però el del cap de setmana jo diria que ha sigut a Amaia Montero,
0: tant,
3: pels concerts que ha fet a Bilbao amb el retorn de l'oreja de Van Gogh. He estat llegint una mica la premsa escrita aquests dies i passen una mica per sobre pel que ha passat als concerts, però les xarxes
0: ho han explicat tot.
3: Crec que no se'n parla prou del que ha desafinat a Amaia Montero, com a mínim, al primer concert. Sentim això.

0: Hi ha moltes perles a xarxes, hi ha molts vídeos que s'han fet virals precisament per tot el que ha desafinat la pobra Amaia. No sé el segon concert com haurà anat, ja ens ho explicarà demà Lara García, que està ara mateix al concert, però es veu que en un moment del concert de dissabte va Amaia Montero demanar mig disculpes. Sentim-ho.
1: Pero esto es que solo se va a vivir una vez, y lo vais a vivir vosotros. Sí.
0: Primera vez que me subo y lo hago fatal.
2: Suposo que entre els nervis del primer concert, el seu retorn, a vegades sí que és cert que, segons com t'estiguis escoltant amb els diners que es diu, poden haver-hi molts factors que faci que desafini, però esperem que això remunti.
0: Sí, esperem. El públic també ho esperem.
2: Exactament. Marc Jurado, per cert, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia?
2: Amb quina bona notícia engeguem al matí?
3: Doncs mira, atenció, mans de la xocolata. Molt bona notícia. Ja tenim substitut saludable per afartar-nos en judicar en primera persona. Sí. Fins
2: molt,
3: ara, considerat,
2: sí,
3: home, un menjar de pobres, però fins ara també com a farratge pel bestiar, ara ja passa a ser considerat un superaliment de moda. És la garrofa. I hi ha qui diu que la xocolata és la xocolata del Mediterrani. De fet, Espanya n'és el principal productor mundial. És una gran alternativa al cacau, com diem, perquè la farina de garrofer no té greix, no té tampoc cafeïna, és una font de calci, és rica en fibra i és també un antioxidant natural i porta molt, molt poques calories. Tampoc porta gluten, per cert. Cada cop més xefs, com el germà Roca, en fan servir, ho hem llegit al Mundo.
2: Doncs vinga, pels amants de la xocolata, sens dubte, una molt bona notícia per arrencar aquest matí. I volem saber quin motiu ens porta avui l'Ot Serra per saltar del llit. Ot Serra, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit és viure alguna cosa pensant o sabent que serà l'única vegada. L'experiència és més intensa, ens impliquem més emocionalment. Ahir el Barça podia guanyar la Lliga al Madrid jugant contra el seu màxim rival, cosa que no havia passat mai. I molts van presenciar ahir per primera i última vegada un concert d'Eric Clapton a Barcelona. 10 de maig de 2026, un dia irrepetible. Com tots, un bon motiu per saltar del llit és ser conscient que cap dia serà com cap altre.
2: I quan en 10 minuts arribem ja pràcticament a 6:15 del matí, volem saber com batega el cor aquest matí.
3: Doncs el cor batega amb la filla de Paula Echevarría i David Bustamante. No soy un superman, soy un hombre muy sencillo que te quiere enamorar.
0: Mira que no soy de acero, tengo el corazón blandito y de amor por ti yo. Quin gran tema.
2: Home, quin gran tema i quina gran fotografia. Esperadíssima, sí, aquesta fotografia, sí, sí, també sí, t'ho dic, eh?
3: Pare, mare i filla, els hem vist junts, atenció, els pares, vull dir, a Bustamante i a Paula Echevarría, 9 anys després de l'últim cop. El motiu, la graduació de la seva filla, i és que la vida passa molt i molt ràpid. La filla ja té 18 anys, han fet aquesta festa de graduació de l'institut, perquè se'n va a la universitat o el que vulgui fer a la vida. Recordem que el 2017 el cantant i l'actriu de Velvet, una de les parelles més mediàtiques d'aquell moment, posaven fi a 11 anys de matrimoni, gairebé una dècada després, doncs, cadascú ha refet ja la seva vida. Ella ha tingut un fill, de fet, amb Miguel Torres, i David Bustamante manté des de fa molts anys una relació més que sòlida amb Yana Olina. Aquesta fotografia estupenda, doncs, de tots ells amb la seva filla.
2: I nosaltres que ho celebrem. El cor també batega, per cert, amb Dulceida i Anabel Pantoja.
0: Sí, perquè es veu que fa uns dies, eh? Anabel Pantoja va comunicar que deixava l'agència de representants de Dulceida i ara, doncs, han volgut saber com havia anat tot això, com s'havia gestiat i si estan enfadades, si han acabat malament. I la mateixa Dulceida ha explicat que no i ha donat aquests motius.
5: Nosotras nos llevamos muy bien. Estoy súper orgullosa del trabajo. Y ella también, yo lo sé, qué hemos hecho con ella, qué ha hecho el equipo durante estos 6 años, porque relativamente empezó con nosotros a esto de Influ. ¿Sabes lo que pasa? Que luego hay rachas y a lo mejor ahora en el punto que está Anabel, pues en Keepers, que hacen más cosas de humor, podcast y tal, y no tanto lifestyle, pues le va mejor.
2: Doncs escolta'm, si és un win-win, què hi hem de dir nosaltres?
0: Ja està, res, celebrar-ho.
2: Exactament, 9:02 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, també en emissió conjunta a Pericat, i a aquestes hores volem saber quins sons deixa la ràdio.
3: Doncs divendres, aquí al Matí de Catalunya Ràdio, de fet, concretament, vam entrevistar l'actriu Mercè Arànega, que fins al 7 de juny protagonitza La meitat de l'ànima. A la sala Atrium, Arànega referia així a la importància de la memòria i també de conèixer el passat.
6: Sense memòria som morts. El meu pare, per exemple, va estar en un camp de concentració alemany. Mai em va parlar a casa. Mai, mai. Lo poc que puc saber és per la meva mare. Lo poc. És a dir, no se'n parla d'aquests passats foscos.

0: com ens despertem aquest matí? Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs un 11 de maig moria Bob Marley, el cantant, recordem, està enterrat al mateix lloc on va néixer, això és a Ocho Rios, a Jamaica, en un poblat que es diu Nine Miles. Allà mateix es veu que hi ha la casa de la seva infància, on ell va créixer, també hi ha una cabanya amb dues habitacions i el mausoleu. La tomba està enterrada, es veu, a 6 metres del terra, una mica alçat, vaja, i es veu que pots visitar-ho, i aquesta visita doncs està acompanyada sempre de fons de música reggae. Allà s'hi pot comprar i fumar marihuana a dins del mausoleu, però això sí, s'hi ha d'entrar descalç i no s'hi poden fer fotografies.
0: Caramba.
1: Mira, un viatget a Jamaica ja faria jo.
0: Sí, però... Sí,
1: no?
0: Estaria bé, sí.
1: Tu has pensat, però molt ràpid.
0: Sí, que estic dient. Que estic dient, clar que sí.
1: No em menteixis.
0: Mira, podria, a Jamaica, al mausoleu de Bob Marley podria sonar aquesta sintonia de fons,
1: I tant,
0: per exemple. Seria...
1: I tant, seria idònia.
0: Quin dia ens espera avui astrològicament parlant? Doncs ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
2: Bon dia, matiners. Avui dilluns 11 de maig comencem una setmana molt connectada amb l'abundància. Una setmana que acabarà amb la lluna nova a Taure i que avui arrenca amb una connexió entre el Sol i Júpiter. I això ens convida a preguntar-nos què vol dir ser rics de veritat. Potser la riquesa no és només acumular, tenir més o posseir més. Potser també és reconèixer el que ja tenim, cuidar-ho, fer-ho créixer i agrair-ho. Avui és un bon dia per mirar la vida des d'un lloc més ampli, més generós i més confiat. Que tingueu molt bona setmana.
0: Doncs també bona setmana. Ens agafarem els consells de la gent d'Astrocat.cat i avui, dilluns 11 de maig, qui bufarà espelmes?
3: Doncs mira, ja que estem parlant del Barça, no sé si són allò els estels o què que s'han alineat, però avui felicitem Andrés Iniesta, que fa 42 anys.
0: Mira que ha connectat tot plegat.
3: Molt, molt, molt, molt. Qui també bufarà espelmes avui és la cantant Sabina Carpenter, que arriba als 27 anys, i qui suma un any més també és l'actriu, model, guionista, directora de cinema, Letitia Casta, que arriba als 48. Un dilluns és menys dilluns quan fas anys, i és que, de fet, per molts anys a tots tres, que tinguin un dia estupendíssim.
0: I tant.
4: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el matiner.
0: Fent camí cap a 4:45 del matí. Avui és festa grossa a una de les sales més mítiques de Barcelona, el Ludegas, després de la victòria del Barça ahir. Vaja, un partit que, pel que m'han dit, jo estava dormint, clarament superior al Barça, sí, amb el Madrid. Els culers estan encantats de la vida.
1: Encantadíssims.
3: Gran partit, gran resultat.
0: Tot bé, escolta'm, quina manera per començar.
3: I avui festa.
0: Sí, perquè hi havia aquests dies que hi havia una mala maror a la redacció per les derrotes del Barça.
3: Nervis, sí. Nervis. Ja, però ja va començar bé amb els primers minuts i el primer gol.
0: Està bé, no, està bé. I què va passar? Que a través de les xarxes socials es va convocar a tothom a l'Udegas de Barcelona. I què hem fet nosaltres? Evidentment, enviant en Guillem Soler perquè ens expliqui què està passant ara mateix a 5:45 quan la gent ja porta unes quantes hores de festa. Guillem, bon dia de nou.
5: Bon dia, Xavi.
0: Com està ara mateix tot el tema? La gent ha sortit, es queda... Està... Crec que hi ha menys soroll de fons que a les 5 del matí.
5: O sigui, us podria dir que crec que acabo de presenciar una mica el final de la festa. Ja,
0: no m'ho diguis.
5: A veure, si remuntem una mica allò a l'inici del partit, no, que era a les 9 de les 9 del vespre, a les 9 de la nit,
0: sí,
5: han passat unes 8 o 9 hores ben bones. Vull dir, la gent ara ja comença a necessitar una mica de llit, però fins fa res estaven aquí encara, que hi havia unes 30 o 40 persones aquí encara fent càntics, fent de tot. La veritat és que bastant afònics, s'ha de dir. Vull dir, tantes hores de crits, doncs, bueno, els ha deixat com... La veu com et queda, no?
0: Normal,
5: quan
0: normal.
5: Fa molt rato que estàs cantant i ballant i de tot, però tothom... O sigui, molta gent m'ho ha qualificat com la millor nit de la seva vida.
0: Escolta, sabem si Jean Laporte encara és a dins de l'Udegas o no?
5: No t'ho puc assegurar, jo crec que no, perquè si miro aquí estan encara els de seguretat que estan a punt de tancar ja la barraca, o sigui que no crec. I a més la gent ha dit que allò ha arribat eufòricament i que a mitjanit també s'ha esfumat una mica.
0: Ha fet bomba de fum, eh, Jean Laporte?
3: Bueno, crec que cap a les 3 o així havia dit que marxava.
5: Pot ser.
0: Però ho ha dit a través de les xarxes?
3: No.
0: S'ha dit, s'ha comentat que a les 3 hi havia marxat.
5: El que puguem assegurar és que la sortida potser no... La gent no ha estat molt atenta, però que a l'entrada diuen que ha sigut una cosa apoteòsica.
0: Sí, m'està comentant Maiol Roger que... de fet, és cert que un dels que ha entrevistat el Guillem a primera hora del matí, quan hi hem connectat, i ja estava dient que el Jan Laporta havia marxat a les 3. Crec que hi ha alguna sortideta per portes petites.
1: Segur, segur que ha fet una bona bomba de fum.
0: Ha fet una bona bomba de fum. Doncs escolta'm, Guillem, entenc doncs, que tot tranquil·let i a l'Udegas, per tant, punt final aquesta festa convocada després de la victòria del Barça i contra el Madrid, no?
5: Exacte, de moment sí, demà, com han dit això, amb la rua de celebració tornarà a animar la ciutat, ja ho farà de dia, allò que serà més un ambient més familiar, però podem dir que quan falten 3 minuts per 5:45 del matí, doncs que això ja, la nit ja la podem tancar.
0: Recordem també que hi haurà rua aquesta tarda pels carrers de Barcelona, que començarà i acabarà al camp del Barça, al Camp Nou.
3: A les 5.
0: Exacte. Per tant, tots els aficionats que, evidentment, de diumenge a dilluns no han anat a l'Ut de Gas avui.
1: Podríem anar-hi la tarda.
0: Ah, mira, també, sí.
1: Plan de tarda.
3: Vespreig.
0: Exacte, farem un vespreig per celebrar-ho. Guillem, gràcies, una abraçada.
5: A vosaltres, fins ara.
0: Que vagi bé. Per cert, d'aquí uns moments també no desconnecteu dels matiners, perquè parlarem amb Pedro Alonso, que és l'actor que encarna a Berlín, la mítica sèrie que torna amb una nova temporada i que molt recordareu també per ser l'actor de La Casa de Papel.
1: Actor de moda,
0: actor
1: diria
0: de moda,
1: jo.
0: Sí. D'aquí uns moments ens explicarà com ha sigut el rodatge d'aquesta segona temporada. Abans encara tenim uns quants segons per escoltar Espresso, és la veu de Sabina Carpenter.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio farem àgora esportiva després d'un Barça-Madrid clau a la Lliga. A partir de les 11, entrevistarem Núria González, fins fa uns dies advocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana. A la tarda farem el cafè amb Antoni Bassas. Al Catalunya Nit seguirem l'última hora dels afectats per l'antivirus.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 11 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Anna, com cada dia a aquesta hora, repassem els titulars del matí. Avui, evidentment, el primer titular és per al Barça, que s'ha proclamat campió de Lliga per 29a vegada en la seva història.
3: I que ho ha fet després de superar el Real Madrid al Camp Nou per 2-0, amb gols de Rashford, de falta directa, i Ferran Torres a la primera part. Els blaugranes sumen un nou títol quan encara falten 3 jornades per al final del campionat i ja han rebut la Copa de Campions de Lliga. A més, amb aquesta victòria contra el Real Madrid, l'equip blaugrana ha sumat 18 victòries en 18 partits de Lliga aquesta temporada al Camp Nou.
2: I amb la Lliga al sac, avui serà dia de celebració blaugrana.
3: Sí, la plantilla del Barça farà una rua que començarà a les 5 de la tarda, començarà i s'acabarà al Camp Nou i passarà pels carrers principals del centre de la ciutat. És la segona lliga que guanya Hansi Flick com a entrenador del Barça en 2 temporades i també és el 5è títol amb ell a la banqueta.
2: Més enllà del Barça, avui continuem pendents de l'antivirus.
3: Avui està previst que s'acabi el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer Ondius afectat per aquest brot d'antivirus. La majoria dels evacuats ahir no tenen símptomes, però aquesta matinada s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat si té o no té el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, en un altre vol, al Canadà a França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. Pel que fa als 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer, ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena.
2: En plana internacional, Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
3: El president nord-americà rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, Trump s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, no n'ha donat més detalls, només ha dit això, i en una entrevista televisiva ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
4: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: A casa nostra, el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar entra en la recta final.
3: Tots els fills han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. I aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per sentència.
2: Avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
3: Sí, i el govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. Sentim la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
5: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
2: I atenció a aquesta dada. A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus.
3: N'alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat de les escoles i instituts del país no estan preparats pel nou context climàtic. Són uns 1.200 centres que acumulen dèficits d'aïllaments, de materials o de ventilació. Segons aquest informe, la resposta de l'administració als efectes climàtics és insuficient.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Dos quarts de sis del matí, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia de nou.
6: Bon dia.
2: Maria Fernández Noguera, també bon dia.
7: Bon dia.
2: Cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
8: Avui, amb la victòria del Barça i l'arribada del creuer de l'antivirus a Canàries, en totes les portades del dia. Canal Díaz, comencem pel Barça. Gran foto de portada del periòdico. Ocupa 3/4 de portada, de fet. Els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp. I el titular claríssim, Lliga de somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada és La Vanguardia. Els jugadors mantejant Hansi Flick, l'acompanya el titular La Lliga amb el millor final possible.
7: El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, El Mundo. El Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent.
8: Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del buc MB Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja compleixen la quarantena en un hospital de Madrid.
7: Per acabar, altres temes de portada, al diari Ara, i llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari. El País mira a Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta andalusia.
2: I com no podia ser d'una altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, i té un lloc destacat.
7: Comencem pel Barça. L'escriptor Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just tenint en compte el joc i l'actitud del Barça.
8: Pàmies celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Per la seva part, el periodista Emilio Pérez de Rozas escriu un article al periòdico titulat Guanya Juste i celebra La Porta, i explica que en aquests mesos en què no podia exercir, el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com deies, també segueix capcupant l'atenció d'alguns editorials, com per exemple el de l'Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari negant l'assistència humanitària al vaixell ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma a les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: En l'editorial del rotatiu del grup Prisa, titulat El populisme perjudica la salut, lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per al Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: El rotatiu culpa Sánchez d'aquest xoc, assegura que el president espanyol té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
2: Sílvia Solanes, molt bon dia, bon dilluns.
9: Bon dia, bon dilluns.
2: Repàs també la premsa digital, on fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs.
9: Doncs mira, les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà hi ha la seu del Dagra en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses del Fals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Aponesa.
2: Qui recula?
9: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que ara substituirà els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
2: Tanca una històrica.
9: En aquest cas, la discoteca Memphis, a Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villamartini. Doncs bé, llegim a Regió 7, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
2: A qui li agrada fer cues?
9: Doncs sembla ser que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació.
2: Veus?
9: Sí.
2: Mare meva.
9: Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i dissenys llampanys.
2: Llampans.
9: Ara sí. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències de tot això, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edats més joves.
2: A qui li agrada fer cues? Ah, ja està, ja ho hem fet, això.
9: Ja ho hem fet, això.
2: Ja està,
9: sí, les noies.
2: També, perdoneu.
9: Compren vestits.
2: Ui, estic d'un costat cap a l'altre.
9: És dilluns.
2: Si sona aquesta sintonia, vol dir que Què ens espera avui meteorològicament parlant, Marc?
8: Mira, temperatura que se situarà entre els 22 i els 27 graus durant la tarda, matí assolellat, amb algunes boirines o boira baixa molt local i quatre núvols prims al sud. A la tarda potser caurà algun ruixat, serà però a l'Alt Pirineu, també al voltant del Ripollès i d'Osona.
2: Fent camí cap a 5:45 del matí, ja ho tenim tot preparat, o ja el tenim a punt per entrar als matiners de Catalunya Ràdio. L'actor Pedro Alonso serà d'aquí uns moments.
6: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frenar el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que es digués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris. Però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
13: Hola.
0: Amb Ricard Ostrell.
14: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
15: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
16: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
17: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
18: Com volguem dir si volien aprendre algo.
17: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. I bueno, sí. Va quedar així.
19: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
20: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
21: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
22: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'app web de Catalunya Ràdio.
23: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: Aquesta cançó, com sempre, el que toca és saludar el meu estimat Eloi Cordomí. Eloi, què tal?
1: Bon dia, Canalies, bon, bon dia.
0: Escolta'm, avui, és que avui entra el Pedro Alonso de Berlín connectant amb el Ludegas a primera hora. Tenim un inici de setmana rodonet, que s'acostuma a dir.
1: Moltes coses, moltes coses. Pedro Alonso, déu-n'hi-do, eh? O sigui, sí? La vida real m'ha semblat encara més impactant que...
0: Fort,
1: que...
0: eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Una veu, quina...
1: Despertar-me amb aquesta veu m'ha
0: sí,
1: impactat,
0: sí, sí,
1: una
0: veu... Una veu potent, veies allà el personatge, que jo pensava, porta't bé l'entrevista, que encara prepararà algun pla per fotre't alguna cosa.
1: Sí, sí, no sé si em fa més por Pedro Alonso a Berlín, eh?
0: Exactament. Escolta'm, Eloi, hem tingut un cap de setmana una mica estranyot, per dir-ho d'aquesta manera, amb algunes pluges sí, bastant fortes, però toca arrencar una nova setmana i no sé quina setmana ens espera.
1: Una setmana també moguda, de canvis. De fet, avui aprofitem-lo perquè farà sol, com a mínim al matí. És veritat que hi ha bancs de boira, núvols baixos, també aniran passant alguns núvols ara a primera hora, però en general durant el matí tindrem bastant en tranquil·litat i algun ruixat a la tarda, però molt concentrat al nord, al Pirineu i nord de les comarques de Girona. I avui encara temperatures de fins a 25-26 graus. Demà semblant, però amb més tempestes. Al matí farà sol i a la tarda amb més tempestes que demà podran afectar qualsevol lloc. I a partir de dimecres, ruixats, tempestes a la meitat nord i sobretot una baixada de la temperatura.
0: Altre cop?
1: Sí, sí, sí, sí. Dimecres, dijous, divendres, dissabte, les temperatures van cap avall, el Pirineu fins i tot es tornarà a veure la neu, així que serà una setmana mogudeta, mare, no pas càlida.
0: Jo pensava que el maig es començàvem a remuntar amb les temperatures i veig que no.
1: Jo també m'ho pensava.
0: Veu que no.
1: Veu que no.
0: Espera, que ja tinc per aquí el Ricard, que tens fred.
2: No.
0: Fa una mica de fred a l'estudi.
2: Sí, però bueno, ja.
0: Però bueno. Què tal, com anar el partit ahir del Barça?
2: Molt bé. Molt
0: tu vas passar bé o no?
2: Sí.
0: Vas disfrutar-lo?
2: Molt.
0: Veus, que això és el més important.
2: Sí, sí.
0: Que estàvem aquí connectant amb en Guillem Soler des de l'Udegas a primera hora de...
2: Què tal?
0: Molt bé, molt bé. Hi havia gent, ara ja es veu que estan de retirada, que hi han anat tancant la sala, que ja la porta cap a les 3 de la nit ha marxat. Però estàvem comentant amb en Guillem, ja la porta és com un gurú després dels partits. Ell diu, s'acaba el partit, tothom en l'Udegas, i la gent el segueix com si fos un predicador.
3: Doncs pues ara connectarem amb ell, a veure bé, què ens explica.
0: Cordomí, que vagi molt bé aquest inici de setmana. Esperarem aquest ruixat que ens has comentat.
1: I la fresca, també.
0: I la fresca.
1: Ara, bon dia.
0: I la baixada de temperatures. Gràcies. Escolta'm, el cap de setmana ve en general, per això?
3: Sí, sí? I tant. Sí, sí, sí, intens, intens. Perquè el dissabte va ploure bastant i sí, va ser difícil. Però bé, bé, bé.
0: Sí, noi, és el que tem. Doncs d'aquí uns moments connectarem amb en Guillem Soler, al Matí de Catalunya Ràdio, per saber si encara queda algun culer a les portes d'aquesta mítica discoteca de Barcelona, i nosaltres hi tornarem, com sempre, demà.
3: Ara és que fan que xerren per quadrar el minut. Que
0: no,
3: que falta.
0: O sigui, anava a deixar la sintonia que quedés ben bonica.
3: Ah, sí? Sí. Ah, doncs perfecte.
0: Com ho veus?
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Que acaba de passar un molt bon dilluns, matiners. Demà hi tornem a partir de les 5. Engega el Matí de Catalunya Ràdio. Fins demà.
3: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
4: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps d'afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Montaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí. Sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui a les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica, que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tota Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casador, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a l'Urte de Gas, però ara això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa de moment s'ha acabat.
0: Mm. I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu, escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Urte de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Milers d'aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Això, l'Urte de Gas. A la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Amics i milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, el galliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro. Eric, felicidades.
0: Aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olmo, que han anat per bicicleta en bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O salut al campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que, a més, ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
2: It's a tough day. It's a tough day. It's late in the morning and... I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un cessell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui l'Àgora Esportiva Especial del Matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, amb Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
3: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I hem quedat als Estats Units.
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació i de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig de Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans del partit de Trump.
0: I amb què dinaren avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.

0: el dia. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
1: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
2: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
2: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte ha donat negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
1: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
7: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
2: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Ondius, Argimon la resumia així.
7: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
0: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
1: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi ha hagut presència de rosegadors.
8: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp que poden haver-hi volar rates, etc. Clar, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca ens pugui arribar, que puguem arribar a respirar.
0: Donald Trump.

0: Veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
1: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
2: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
0: I l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
3: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
0: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukhesheikh, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
1: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
4: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
1: Aboukhesheikh diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
0: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
3: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
5: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusol a penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
1: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
6: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
7: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
6: Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
8: Bon dia.
0: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
9: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, 2 dies després de l'aturada.
0: Maite Curto.
10: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
8: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
10: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curtó, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
11: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
0: València, Pepa Ferrer.
12: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
9: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
13: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraula no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
9: Valls ho ha dit a la festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una cinquantena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
0: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
11: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
0: Montsevir.
14: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
15: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
14: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb a Osona fan vaga.
9: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
16: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
11: El govern posa fi a més de 3 mesos de gratuïtat i les plataformes d'usuaris es queixen que el servei continua sent deficient.
17: El govern justifica la fi de la gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
18: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
17: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
9: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
0: Brussel·les, Bruno Fortea.
19: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians. estudiants, com per exemple la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
20: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
19: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
21: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
19: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
1: Què tal, bon dia?
0: La primera.

0: Eric Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que hi va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I, per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantant de La Oreja de Van Gogh, que es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: I la sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora.
1: Ha costat avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick. Eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: I Gavi, que destaca guanyar el títol de Lliga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
5: Perquè al cap i a la fi per mi és com una família. I he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta amb bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travesser de les Corts, Numància, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
1: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
7: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, que es peguin. O Cono Quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I Am the Walrus, Soc la Morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults als seus temes. No.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Bes, amb Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abukeixek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento. A base de las insultas y violaciones continuas decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Abans repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periòdico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu campions. Qui du una foto diferent en portada són La Vanguardia i El Punt Avui. Els jugadors mandejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i El Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i La Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes de portada. Al diari ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i El País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui a Arties, a la Vall d'Aran, es desperten amb 3 graus, al migdia no passaran del 16, i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en 4 temporades ens ha regalat 3 lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un vielen Dank, Hansi.

0: I avui ens desperta amb Ricky Martin, que no
1: li hagués. I tant, i amb Living la Vida Loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, una nova dona, i quan va obrir la porta, tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va
1: s'explica, s'explica, és una llegenda.
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta'm, encara se segueix comentant.
0: Però hi ha vídeo, això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals
0: directe. Però hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno... que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, el Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, i a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castell de Focs, i just després, fi de festa amb els gegants de Lleida.
0: En Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça, ni es diu Jan Laporta. Parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Això va ser el primer concert que va fer dissabte,
0: no,
5: i ella mateixa.
0: No és l'única que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts.
1: Uns quants.
5: Hi ha molts, però Déu-n'hi-do, la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno. Doncs mal, no sap.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat. Que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Fes t'entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre a 2,25 als 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
5: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara, la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes. Aquesta matinada, però, s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
16: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
5: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
17: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
15: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
5: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig als ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
18: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
5: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
15: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
5: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
19: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
5: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
15: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
5: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
20: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
5: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
15: Us avança el Matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser diposats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
3: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
15: Viella Sofia Cabanes.
21: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
22: S'intentarà capturar ossi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
21: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
3: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
15: Berta Artigas.
23: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
24: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
23: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
15: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva.
3: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
15: Tarragona, Ricard Buigas.
25: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
26: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som, és a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
25: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania del Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
15: Barcelona, Marruiz.
27: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
28: In the words of John Lennon, you won't...
29: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
15: Mira, i parlant de sèries...
0: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
1: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat.
15: Marc Garriga.
2: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquesa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
4: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Casado, la sala Ludegas amb la Porta, el recorregut en bífing de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa. El Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
7: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí, hem passat una pubalgia a la Min, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super García, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de la Min i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la Lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, Amèric, amb Fermín. Només un pro. Amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolvir. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara en temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat. Al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt. I a partir de dimecres comença una baixada de la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
8: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
9: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
10: Fes-te entendre amb mi, Di.
11: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
10: Crec que m'he enamorat.
11: Normal, amb aquests preus.
10: Aquesta setmana estalvia amb les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
11: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
10: Que poc que costa comprar bé.
12: La teva mare sempre té raó.
30: Em compro un cotxe nou?
31: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
12: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
32: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
33: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
34: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
33: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
34: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
33: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
34: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
35: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
5: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esdeveniments esportius.
35: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
5: I a 11:00 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
35: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar divendres al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
6: Como he dicho, Pascual Aurelien le hará cabeza a Fede, empieza a darle contra el tablo como si quiera abrir un huevo.
14: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
6: Bonjour, Frédéric.
16: Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
6: Sí, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
14: Sí, com quan vols.
6: Love. Sí, ha hecho crec, pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
17: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
6: No, yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid, pensó, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica y vuelve très bien dulcemente, ¿sabes?
17: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no recordo malament.
6: No, sí, yo tiene que hacer lo mismo, no con Esther Expósito.
17: No,
6: claro.
17: Se la tienen.
6: Pero con la mujer suya no pasa esto de violencia, se hace esto
16: tranquilo. A partir de 11:15, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
18: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
15: I el segon, el Lluís Gavaldà.
19: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris, dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que els sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva. The place

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixets al Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps d'afegir.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
0: Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Casado. Se veu que allibé d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bici per la Diagonal.
7: Felicidades.
8: Felicidades,
7: Eric, felicidades.
8: Gracias.
9: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. Oh, salut al campió! Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que, a més, ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
10: It's a tough day. It's a tough day. It's late in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
11: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixer, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
0: Passa que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, el Matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals. Amb Mbappé.
12: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
13: Ricard Ostrell, el Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
14: Bon dia.
0: Segon dia.
15: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
16: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
17: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que han tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
7: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
8: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo, o ir al día de trabajar. Y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
7: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
15: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
16: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
14: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
17: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en què aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
18: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
15: El Papalleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals a les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
19: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: Agraït. I última setmana.
16: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions

0: Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: 15 anys després.
2: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, Reus, al Baix Camp.
1: Manel Sastre.
3: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó o per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
1: Últims testimonis.
4: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
1: Manté la majoria.
5: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem a El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
2: Cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, el sondeig mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
1: Quart cinturó ferroviari.
4: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou 3 pactes polítics.
5: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
1: Fins dijous.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
6: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
7: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
6: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Vaga indefinida.
4: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
1: També s'aturen.
5: Avui, els treballadors de la planta del grup Pasqual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
1: No estan preparats.
2: L'entitat Equitat Punt.org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
4: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
8: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
9: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
8: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Assessor.
5: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
1: Inacceptable.
2: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava, al final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
10: They are defeated.
11: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Demà passat.
4: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump.

0: Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
1: Geolocalitzats.
2: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
1: Viella, Sofia Cabanes.
3: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
4: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
3: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: 22 anys després.
5: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi. Un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: Arrasa.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
1: Es trenca.
2: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
6: És veritat que hi ha canciones que se me van a trobar más de lo normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat se la juga.
7: El Girona, que juga al Camp del Rayo amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. Mitja tècnic del Girona.
8: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
7: El Barça perd la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
1: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Silo amb 3 quilos 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 quilos 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
9: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
10: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
11: Hola, bon dia. Hores d'ara, matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
10: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
12: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
10: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
12: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
0: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Ribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts allà del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín-París, carrer Balmes en Gran Via i Consell Ascent en Passeig de Gràcia.
10: I encara a Barcelona, detinguts 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
12: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
0: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
10: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de dos cotxes a la C31 a Cubelles.
12: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al SEM.
0: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut a diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
10: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona La caça de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
9: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Catalunya Ràdio.
15: I quan són les 7:20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet avui amb un Calet molt content, eh?
16: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
15: A Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
16: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
15: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista. També ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries. Ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada, els jugadors amb la copa celebrant el títol al camp, i amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta, en aquest cas, una foto diferent en portada? Són La Vanguardia i El Punt avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantejant Hansi Flick, La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i El Punt avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que El Mundo escriuen el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, El País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell, el periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i La Vanguardia ja afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
17: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
18: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
17: Així mateix, uns altres quatre números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
1: I ara volem parlar del nou capítol de les webs d'apostes. Frederic Pincet, bon dia.
19: Bon dia. Apostes o mercats predictius, com volen que els hi diguem ara. Ja m'ha explicat alguna vegada aquí al programa les sospites d'informació privilegiada amb aquesta història. Recordeu aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros? Però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
20: Canadà, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
19: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
14: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no haga apuestas.
19: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
1: I per què no? Per què no hi són?
19: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això... és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
21: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
19: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings fa 2 anys. Surt a jugar Jonte Porter, que als 2 minuts diu: ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit. I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar 2 minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
22: Breaking sports news now. Jonte Porter has been banned from the NBA for violating the league's game rules.
19: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar 50.000 dòlars. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
17: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
9: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
23: Divendres, l'Enigmàrius feia el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era cibada. La cibada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
9: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
1: I ara ha destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
24: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar ahir amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut, gent que per suposat no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
1: I a la recomanació del dia, avui que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la... la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
25: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empeny a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
1: I ara el protagonista del dia, quin és, Gerard Jovany, bon dia.
26: Bon dia, el títol de Lliga.
27: Em vaig passar tot el partit riguent, perquè sabia que guanyaríem.
26: El nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
1: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
28: Esperem, esperem gaudir la rua del carrer i passar-la bé con todos ustedes y si Déu vola, pues a celebrar de tota.
26: Sí, saludem... Sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
28: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns,
26: sí.
28: La pilota, el pa...
26: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs que, amb el que et vas dirigir a l'afició.
28: ¿Cómo?
26: Que molt bé, el tema del català,
28: Ronald. Ah, sí, gràcies, i visca... Avui el camp y demás...
19: ¿Estás estudiando catalán, por eso?
28: No. Simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Caramba. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
26: Va a ser como una cosa que va...
28: Un milagro.
26: Un milagro.
28: Un milagro agradecido al señor y bueno.
26: Muy bien.
28: Segurá para la papa la pala y para la mala...
19: En tot cas, felicitats, eh? Ronald?
28: Sí, gràcies.
2: Què has dit?
28: No sé, és el senyor.
19: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a Luz de Gas. Així arriba el president electe al Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Casado a la celebració de la plaça Catalunya. Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, que li ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb Bicing per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb Rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Salmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents de Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndius, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat?
3: El Girona, que juga a les 9 al camp del Rayo, el Barça per la Champions d'hoquei patins i l'únic fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
19: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda es farem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
19: Mobilitat també a aquesta hora, amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida, i a l'R14, el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders, va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos combois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
19: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
6: Hola, molt bon dia. Sí, hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a la P2, Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
19: I avui a l'àgora del matí tindrem una àgora especial. A partir de les 9 la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
19: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'antivirus, hi ha un lloc destacat per l'antivirus.
7: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrans.
8: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
7: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico Guanya Juste, celebra la porta i explica que En aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
8: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
7: L'antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
8: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària al vaixell, ha provocat més angoixa a la població.
7: El País s'assuma les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
8: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
7: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
8: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
1: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
0: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al Periódico, titulada De Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor, que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant cultural, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
2: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
10: Cómo hemos cambiado.
11: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
12: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Fes realitat el teu estiu amb BMSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
15: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
18: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà és la seu central de l'Al-Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
1: Qui recula?
29: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular en patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
1: Tanca una històrica.
18: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu, amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
1: I qui li agrada fer cues?
29: Doncs sembla que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius positius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
1: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
18: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic. De seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
1: I de ministra a Naturhaus.
29: Maria Dolores de Cospedal, que va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
1: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
19: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del partit laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex-número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir i es reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
8: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora, que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
9: Felicitat absoluta, Can Barça.
14: Felicitat és tornar a Barcelona.
9: Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bales diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar.
14: Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser...
9: El diari ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periódico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Buena.

I a la ràdio, el Chiringuito parlen de vendre Mbappé, el Marca d'un Barça que canvia la història en dos anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies Arbeloa per controlar el trànsit, benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilota de platja Vinícius, que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito, bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'oreja de Van Gogh amb Amaia Montero al capdavant ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador mentre baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh?
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, no sé si podem buscar el document.
3: La veritat és que...
1: Un fragment on sentíem cantant a la Maia amb l'oreja de Van Gogh i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
3: Nervis...
1: Mira.
3: A veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va, sí, no, qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26. Ah. Anem pel Sant Toral. Avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats, es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no teníem cap corda. Es veu que Anastasi, en plorar l'ajuda de Déu i l'aigua va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
3: També?
1: Sí, no ho estàs dient.
3: Bueno, però avui és Festa Lleida a Badalona, Festes Majors, el seu patró...
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
3: 17.
1: I Maiols?
4: No sé.
1: 183.
3: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
3: defensa
1: la minoria, tu.
3: Les causes perdudes. Què t'he de dir? Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3,5 milions d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Final! El Barça és campió de Lliga!
8: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
9: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
10: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
11: It's a tough day, it's done in the morning, and I'll never forget this day.

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'ús de gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla però un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llamborda.
2: En plural, llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme i ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Posem-hi tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pascual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la vora d'Apta, per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges, amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas, al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorgullar. Una imatge que ens aboca a algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el mallot de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula, la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia és una exclusiva del diari Expansión, que cita fons a la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzen la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'atavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, Àgora Esportiva Especial, per analitzar-ho amb Joel Díaz, Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
13: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
14: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
13: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
12: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salines, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
15: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
13: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
12: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mitjany el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
13: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
18: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions i hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la ronda de dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la litoral.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
21: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és un artista, és pintora, l'Anna.
1: Veurem... Pintora?
21: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem si diu xiripipi santorano llangonissa Ral d'Avinyó.
21: Ara.
1: Fresca i tendra.
21: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
22: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
22: Xiripipi.
21: Molt bé.
1: Ha trucat de part del Xavier, Anna.
21: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
22: Ah,
21: diu
22: que bé.
21: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. Ets pintora. Com et dius, Anna, de cognom?
22: Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
22: Valls.
1: Valls, Anna Valls.
22: Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, i què pintes?
22: Mira, pinto el que em podria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs ho mirarem.
22: Em vaig a la natura, els paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé.
21: Doncs mira, mentre...
22: Ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
21: Ah, mira! Doncs escolta'm una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.
22: Oh!

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Pau Cubarsí començava aquest càntic "M'agafo una mà a la gespa del Camp Nou". Visca el Barça i visca Catalunya. Immediatament després, el Barça es va proclamar que es proclamés campió de la Lliga just ahir a la nit al Camp Nou. El mateix crit d'alegria que milions d'aficionats del Barça tenien a la gola des de fa setmanes i que ahir van poder cridar després de guanyar la Lliga la segona consecutiva contra el Real Madrid al Camp Nou. Davant de l'afició, impossible escenari millor d'imaginar. Cap guionista hauria pogut imaginar un final de campionat tan rodó. Amb tot, el dia començava amb una notícia dolorosa: la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick. Però l'entrenador alemany és un exemple de compromís i de professionalitat, i va decidir quedar-se a Barcelona per liderar el seu equip en la conquesta de la seva Lliga número 29. El mateix Hansi Flick ho explicava després del partit.
1: So I think about, should I hide it or...
0: He pensat que havia de fer, els hi amago o parlo amb l'equip. Per mi som com una família i he dit, d'acord, vull donar la informació als jugadors. I el que han fet ha estat inoblidable. No oblidaré mai aquest moment. Té raó, l'equip és sobretot una família i bona part del mèrit és seu. Ha sabut impregnar tota la plantilla dels valors que fan gran el futbol. Humilitat, professionalitat, sacrifici i solidaritat. Mantenir un nivell de compromís tan alt dos anys seguits no era fàcil, però el Barça és un equip fidel al seu ADN, la Masia, la marca del futbol base present en cada generació, nova generació de jugadors, des de fa dècades. I els d'ara són extremadament bons i joves. Conformen la columna vertebral d'un equip amb una mitjana d'edat que no arriba als 26 anys. Així que si es mantenen fidels a aquests valors que han demostrat fins ara, tenen molts títols més per guanyar en les properes temporades. Avui, a partir de les 5 de la tarda, rua pels carrers de Barcelona per celebrar aquest triomf, que podreu seguir, per cert, a Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i amb Jordi Costa, sortirà de l'Spotify Camp Nou i s'acabarà també a l'estadi. Una celebració que es preveu multitudinària i festiva, com es mereixen els jugadors i també l'afició. Perquè la temporada ha estat exitosa, però també llarga. Pel camí, Joan Laporta va revalidar el seu càrrec en unes eleccions en què no va tenir rival. També ha estat l'any de la tornada al Camp Nou, que s'ha convertit en un fortí inexpugnable. I l'any només té dues taques també a l'expedient: l'eliminació a les semifinals de la Copa del Rei i els quarts de final de la Champions League. Però guanyar la Lliga i la Supercopa d'Espanya és un botí impressionant. I el més important és que aquest equip fa somiar i il·lusiona. Han deixat clar que no en tenen prou i que volen continuar guanyant. La Champions ha de ser el gran objectiu de la temporada vinent. Però ara és el moment de celebrar-ho, de sortir al carrer aquesta tarda i d'unir-se amb el crit amb què començàvem aquesta portada. Visca el Barça i visca Catalunya.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens hem despertat encara en fresca, 4 graus a Guardiola de Berguedà, 12 graus a Llagostera, al Gironès, i 13 graus a Torredembarra, i també amb alguns bancs de boira a les comarques de Ponent, als llocs on ahir va ploure, també en algunes valls del Pirineu. En principi s'aniran aixecant ràpid, avui en general farà sol a la majoria de comarques, però encara hi haurà alguns llocs, sobretot al Pirineu i al nord de les comarques de Girona, que es podria reproduir algun ruixet de tarda. A partir de demà augmenta la inestabilitat, al matí encara farà sol, però a la tarda tindrem tempestes fortes a moltes comarques, de fet, en qualsevol punt del país. Dimecres es repeteixen aquestes tempestes, també el que resta de setmana, i la temperatura a partir de dimecres anirà baixant.
0: Ara són les 8:04 i avui, a banda de la Lliga del Barça, també tornarem a parlar del cas de la Guàrdia Urbana. En concret, entrevistarem l'advocada Núria González, que fa uns dies feia pública deixava de ser l'advocada de Rosa Peral, condemnada per l'assassinat al seu company. I parlarem a partir de les 11 perquè ens expliqui per què ha decidit deixar de representar a Rosa Peral.
4: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid.
0: El Barça, que és el nou campió de Lliga, amb el 2-0 davant del Madrid, un golaç de Rashford de falta i un altre de Ferran Torres, donen la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick, que esclafa el Madrid, que viu un dels pitjors moments de la seva història, amb un equip desfet i amb el prestigi sota mínims. Un Madrid que invoca Mourinho mentre veu a la banqueta Arbeloa. Robert Prat, bon dia.
5: Bon dia, aquesta és la realitat del Madrid. El Barça, tot el contrari, Joan García, porter de l'equip, parla de família blaugrana.
6: sempre hi ha coses, però bueno, sí, crec que és una família, també gràcies al míster, que també li dediquem la victòria d'avui, que bueno, com tothom sap, ha passat un dia molt complicat. I sí, el vestuari, la veritat, que és molt bo i jo crec que és la clau per seguir guanyant títols i aconseguir coses molt boniques aquí endavant.
5: Gerard Martín remarca que és un Barça que ha anat de menys a més.
7: L'equip ha anat de menys a més. Al final, sempre, al principi de temporada són difícils, però sempre anem millorant, corregint tot, perquè bueno, volem guanyar-ho tot i tenim la continuïtat d'aquests 2 anys que portem guanyant. I jo personalment, pues, molt content de créixer aquest any com a central i bueno, espero seguir creixent molt.
5: Gavi destaca guanyar el títol davant el Madrid.
8: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
5: Cubarsí.
9: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
5: Fermín.
10: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
5: Araujo en els parlaments des de la gespa.
11: Estamos seguros que vendrá un grande momento. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, os mereixeu, dit així, visca Barça i visca Catalunya!
5: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
12: I estic orgullós. I mai no oblidaré avui, el dia d'avui. I estic content per això i per l'ambient. L'estadi que ha estat increïble. I si pensem que encara n'hi ha d'haver 40.000 més de persones, serà increïble. I estic molt content aquí a Barcelona.
5: És el que va dir l'entrenador del Barça just després del partit.
0: I a banda de la part esportiva, la notícia de la nit també han estat les celebracions. N'hi ha hagut a la plaça Catalunya perquè la Rambla de Canaletes està en obres, però també n'hi ha hagut a l'Uz de Gas o en bicicleta.
5: Va, a la plaça de Catalunya és on hi ha hagut més celebració. I allà, a la celebració amb els aficionats, hi va tornar a veure Casado, a qui aquest any se li ha afegit Balde. També una de les imatges de l'any passat s'ha repetit aquest any. Pedri, Olmo i Eric García han fet una ruta en bici per la ciutat.
13: Que grande.
14: Pedri.
13: Pedri.
14: Pedri.
13: Pedri.
14: Pedri. Eric, molt bé. Com estàs?
15: Hòstia, que top, tio.
5: Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas, al seu santuari. Aquest ha estat el moment en què ha entrat per fer la celebració. El president del Barça, el president electe del Barça, ha estat l'epicentre d'aquesta celebració.
16: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
0: Tot això ha estat fins ben entrada la matinada. Davant del Luz de Gas, al carrer Muntaner, hi havia el Guillem Soler.
17: Nit màgica de celebració pels seguidors del Barça, que ha començat a les graderies del Camp Nou i s'ha estès per tota Barcelona. Primer, a plaça Catalunya, que avui ha sigut l'alternativa a la Font de Canaletes, i amb els jugadors que han anat a una discoteca i els seus familiars i el president Joan Laporta, que han rebut un bany de masses a la sala Luz de Gas en una festa que ha durat fins a altes hores de la matinada.
18: Per mi, la millor nit de la meva vida. Un sentiment, una passió increïble, familiars, de tots els futbolistes, president, directiva, estan tots aquí, i ha estat increïble.
19: Guanyar-li el Madrid al Camp Nou ha estat històric, crec que no havia passat mai en la història, que en un clàssic es deixi la Lliga. La sisena ens està perseguint, és més ràpid.

0: Era, i és en aquest punt on tornen fins a l'estadi. Es podrà seguir per Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
1: I les últimes hores també han vingut carregades de felicitacions al Barça. Frederic Vincent, bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Pedro Sánchez ha escrit a les xarxes socials un reconeixement al gran treball de tota la plantilla aquesta temporada. També hi ha hagut missatges a les xarxes del president de la Lliga, Javier Tebas, en català. En català, ha escrit Tebas, han construït un equip valent, intens i reconeixible, amb talent jove, ambició i una idea de joc molt clara. Estan construint entre tots un projecte molt sòlid. Messi va compartir el disseny oficial del club a les xarxes, escrivint campions i visca el Barça. I Luis Enrique. Toma, diu Luis Enrique quan li diuen que el Barça ha guanyat el partit. Altres clubs, com l'Atlètic de Bilbao o el mateix Madrid, també van felicitar el Barça a les xarxes.
1: Doncs parlant del Madrid, és l'altra cara de la moneda, Arbeloa.
3: Bueno, no lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
1: Era el que deia l'entrenador del Madrid després que Mbappé retirés de l'últim entrenament abans del Clàssic argumentant unes molèsties. El jugador francès va penjar a les xarxes una captura del partit quan el Barça jugava i ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. D'aquí uns minuts farem Àgora Esportiva per analitzar tot plegat amb Ramon Bes, amb Pitxell Onso, amb Laia Tudel i Joel Díaz. I parlarem, entre d'altres, també amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que la porta recuperi el càrrec l'1 de juliol.

0: L'altre tema del dia continua sent l'antivirus. Avui el govern espanyol i l'Organització Mundial de la Salut han de completar l'operació de desembarcament de tot el passatge del creuer afectat pel brot. De moment tot va segons el previst. La novetat de les últimes hores és que un home dels Estats Units, que està tornant a casa seva, ha donat positiu d'antivirus. A la vegada, hi ha dos homes més, un altre nord-americà i un francès, que tenen símptomes. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Unes 94 persones ja han abandonat el vaixell i haurien de sortir els que falten.
1: Exacte, eren 94 els d'ahir, de 19 nacionalitats, ja són pràcticament tots a casa seva, començant pels 5 catalans i els 9 espanyols que van ser els primers a sortir. I com deies, comencen a sorgir símptomes entre alguns d'aquests passatgers. Ja un passatger nord-americà que ha donat positiu lleu en una PCR d'aquesta soca Andes de la infecció, un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus, i ahir la ministra de Sanitat, Mònica García, informava també que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres tenia símptomes d'antivirus a l'espera d'una PCR i està aïllat en una unitat especial. Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, asseguren que s'ho esperaven, que era previsible que sortís algun cas de passatgers amb símptomes. La previsió d'avui, Ricard, és que ara mateix s'està carregant de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien vol, i també els passatgers d'Austràlia, que aquest serà l'últim a sortir a les 6 de la tarda. Amb això es donarà per conclosa aquesta operació.
0: El govern espanyol ha tret pit de l'operació i ha destacat que el govern canari no va voler participar en aquest dispositiu.
1: Exacte. La ministra García, que he de dir, vol fugir sempre d'aquesta polèmica, però ahir va qualificar d'èxit tota l'operació i va remarcar sobretot aquesta absència del govern canari.
2: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
1: A banda de carregar de combustible a Londres, avui també es farà tot l'avituallament de la tripulació, tot d'aliments, perquè puguin tornar cap a Holanda.
0: Gràcies, Mònica Mas. Fins ara.
1: Bon dia.
0: I aquest xoc del govern espanyol amb el canari ha tingut un dels episodis més cridaners del cap de setmana. Entre altres coses, perquè inclou rates que neden.
3: Sí, davant les reticències del govern canari, ho deia la Mònica, l'executiu espanyol va acceptar que el vaixell no atraqués a Tenerife, és a dir, que no s'acostaria al moll i no atracaria allà. Tot això, unes hores abans que hi arribés, el president canari va enviar a la ministra de Sanitat una captura de pantalla d'una recerca amb intel·ligència artificial, on hi havia subratllada la frase: les rates són excel·lents nedadores. Les rates són excel·lents nedadores, deia. L'argument era que no podia autoritzar que el vaixell entrés al port perquè hi havia el risc que rates, suposadament amb el virus, saltessin del vaixell i anessin nedant fins a la costa. La ministra li va enviar pràcticament a mitjanit un estudi científic, un estudi que, per cert, en el nom de l'arxiu posava Informe Roedore, on desmuntava això. Poc després, la directora de la Marina Mercant va fer ús de l'autoritat que té i va imposar al govern canari l'entrada del vaixell.
0: I aquest informe del Ministeri insistia que el virus no l'escampen els animals, sinó les persones que se'n contaminen.
3: Sí, és important destacar-ho, això. L'antivirus és veritat que és un tipus de virus que transmeten els rosegadors, però la transmissió es produeix quan algú, quan una persona, respira aire contaminat amb virus que hi ha les partícules d'orina, d'excrements o la saliva d'animals infectats, per exemple, la pols. És en aquest sentit que la presidenta de la

0: Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, la professora Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi hagi hagut presència de rosegadors.
1: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli doncs, que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, doncs, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp, qui poden haver-hi les rates, etc. Clar, doncs, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca doncs ens pugui arribar, la puguem arribar a respirar.
2: Mentrestant, a Madrid, els passatgers espanyols del creuer han passat la primera nit a l'hospital on va arribar ahir a fer, per fer la quarantena. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
3: Què tal? Bon dia. Són 14 persones. Han accedit a l'Hospital Gómez Fulla per un circuit tancat. Han dormit ja aquesta nit a una planta reservada només per a ells, amb habitacions individuals. No rebran visites, només veuran el personal mèdic que els atén i se'ls ha fet ja una primera PCR, encara no en sabem el resultat, que es repetirà d'aquí a 7 dies. Si algú presenta símptomes, el protocol escala immediatament i se'ls ha d'aïllar la planta 22 d'aquest hospital militar, on hi ha 8 unitats específiques d'alt nivell, és a dir, molt més bunqueritzades, amb més protocols, i que s'han usat a crisis anteriors com el coronavirus o l'èbola. I sobre quants dies s'hi quedaran? Doncs encara no està definit. La quarantena podria arribar als 42 dies, que marca el protocol de l'ONS sobre l'antivirus. S'anirà fent seguiment cas a cas.
2: I és important remarcar que, de moment, els casos més pròxims que eren sospitosos han donat negatiu.
0: Sí, és important dir-ho, eh? Dues dones que van estar una estona al mateix avió on hi havia una dona que va acabar morint d'antivirus. Una d'aquestes dones està a Barcelona, aïllada, a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu en la primera prova PCR, com marca el protocol, se n'hi farà una altra. Una dona d'Alacant, de fet, ja suma dos negatius en dues proves fetes per aquest protocol, que amb 24 hores de diferència.
2: I en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
4: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
2: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
5: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta en les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
6: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
8: Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
2: Repassem ara els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, Marta Viana, Francesc Soler, Marc Jurado. Què tal? Bon dia.
9: Bon dia.
2: Aquesta setmana tornen les protestes a l'educació. La vaga general de demà es manté, entre altres coses, perquè la conselleria no es reunirà amb els sindicats fins dijous.
10: Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat d'USTEC del Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
11: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims, i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
10: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la conselleria considera desproporcionades.
2: I una altra mostra del malestar dels sindicats és l'amenaça de no fer colònies ni excursions si no els hi paguen. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de cara al curs que ve. Núria Valls n'és la presidenta.
12: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
2: I tot això sense oblidar la infiltració de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres. Avui se'n tornarà a parlar.
10: El president Salvador Illa encapçala el Comitè de Seguretat i Justícia. La consellera d'Educació assegura que no ha encarregat cap informe als Mossos sobre els mestres. Tots els partits, incloent Esquerra, demanen més explicacions al govern.
2: I aquest malestar a l'ensenyament no és exclusiu a Catalunya. Al País Valencià, el sector comença avui una vaga indefinida convocada pels sindicats. Anem cap a València, Pepa Ferrer.
9: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elxi, València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al Matí de Catalunya Ràdio.
2: I dues coses més d'ensenyament. Una, avui es reuneixen els ministres d'Educació de la Unió Europea per parlar del futur dels Erasmus. I dues, l'entitat Equitat.org, l'antiga Fundació Bofill, torna a alertar que la meitat dels centres públics no estan preparats per les altes temperatures. Montse Mir.
13: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
14: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria un 2% del pressupost anual.
13: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: 8:21, notícia que us avança aquest programa. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
15: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que han conservat en posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
2: No sé, s'han de datar els cadàvers, que siguin de molts anys.
15: Sí, sí.
2: I avui és el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
15: El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva, diu, del servei, però la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa aquí a Catalunya Ràdio que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards als trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència.
16: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
15: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe.
2: I també avui comença l'última setmana del judici del cas Pujol. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revetlla.
17: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Revetlle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I un altre judici que comença avui, el cas Innova, que investigava suposades irregularitats en el Consorci Sanitari de Reus fa 15 anys dels fets, però el judici arrenca ara. Manel Sastre.
18: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica. La majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'1 milió d'euros. A la la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel Matí de Catalunya Ràdio.
2: I parlant de suposades irregularitats, diversos accionistes d'Estel Audé acusen membres de la família i consellers de l'empresa d'enriquiment il·lícit en la venda d'accions.
15: Les demandes s'han presentat als tribunals de Nova York i Delaware. Es tracta d'un altre front judicial obert a la companyia que busca fusionar-se amb Puig i que a l'abril ja va pactar tancar una causa en què estava acusada de publicar informació financera falsa.
2: I és notícia de la nit. Donald Trump veu inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
19: I rebutja el document que el país ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un missatge a la seva xarxa social, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls. I en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
20: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
19: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic.
2: Això mentre ja és a Barcelona l'activista català d'origen palestí detingut per Israel quan viatjava amb l'última flotilla que volia trencar el bloqueig de Gaza.
19: Saif Abukeshek va aterrar ahir a la tarda a l'aeroport del Prat, denuncia tortures a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
21: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
19: Abukeshek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: I avui arrenca també l'última setmana de la campanya per les eleccions andaluses. Avui és l'últim dia per publicar enquestes.
22: I en trobem a El Mundo, a l'ABC o a la Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta, cosa que li permetria no dependre de Vox. Això sí, els sondejos també mostren que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sur, últim debat electoral entre els candidats.
2: I després de les eleccions andaluses, el govern i Esquerra podrien presentar l'acord de pressupostos.
22: Amb la idea que el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord podria incloure tres pactes polítics. Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Falta concreta quina.
2: I avui, dia decisiu per al primer ministre britànic.
19: Keir Starmer té previst el primer discurs després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals de la setmana passada, tot i que ell insisteix que no pensa plegar. La premsa parla de moviment dins del partit per buscar un canvi de lideratge.
2: I en crònica cultural hem de començar parlant de la sèrie britànica Adolescència de Netflix.
23: Perquè ha arrasat els Premis BAFTA de Televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula, atenció, 142 milions de visualitzacions. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys.
20: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites tres coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
2: I també ahir a la nit, Eric Clapton va tornar a omplir el Palau Sant Jordi de Barcelona 22 anys després. I aquesta setmana també ha reaparegut Amaia Montero, que ha tornat a casa seva a l'Oreja de Van Gogh, uns primers concerts a casa a Bilbao.
23: En el primer concert de dissabte, ara ho sentíem, hi va haver alguna cançó desafinada i el segon concert d'ahir diumenge ja es van eliminar, de fet, els dos temes que no havien sonat gaire bé de la setlist i tot va anar una mica millor.
2: Jo crec que podríem fer un concert, ell i Jordi Évole, fer un duet, seria fantàstic.
23: A veure qui afina més. Tot això va coincidir, això sí, amb l'inici de la gira a Amèrica Llatina de Leire Martínez, que va estar 17 anys al capdavant de la banda, i Martínez es va trencar, es va posar a plorar, recordant la seva època amb el grup.
2: I parlant de teatre,
24: si ens acostéssim a la dona,
0: veuríem que sota els ulls... Tot el que no marqui la nostra...
23: Perquè ja podeu veure a la sala Atrium La meitat de l'ànima, que és la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el premi Sant Jordi. Està protagonitzada per Mercè Arànega i Antònia Jaume i dirigida per Magda Puyo.
2: I ara els esports... Bastament d'aquest títol del Barça davant d'un Madrid que viu un dels pitjors moments de la seva història.
1: Davant un Arbeloa sec a la sala de premsa i trist és la imatge actual d'aquest club ara mateix.
3: Felicitar al Fútbol Club Barcelona por haber ganado la Liga hoy, en un partido que se les ha puesto muy de cara muy pronto y bueno, pues nosotros a seguir los tres partidos que nos quedan.
1: El club invoca José Mourinho.
4: No tive nenhum contacto nem com o presidente, nem com... nenhuma das pessoas importantes na estrutura.
1: Florentino Pérez ha de sacsejar l'equip després de dues temporades en blanc, amb Arbeloa a la banqueta, amb baralles entre Valverde i Tchouaméni, amb un Mbappé que s'ha esborrat de l'equip, Rodrigo i Mendy lesionats, Camavinga qüestionat i Vinícius molt criticat.

0: I el Girona se la juga a partir de les 9 al camp del Rayo Vallecano.
1: Els gironins només tenen un punt de marge sobre el descens. Mitja tècnic del Girona.
2: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
1: Aquest Rayo Girona a les 9, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio, jugats a primera, Atlètic Club 0, València 1, Mallorca 1, Villarreal 1, Oviedo 0, Getafe 0, l'Arsenal on passa a guanyar la Premier 0-1 al camp del West Ham.
0: Amb un Barça que va perdre la final de la Champions masculina d'hoquei patins.
1: Davant el Porto 3-1, l'Uni Girona eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet, empat a 73 contra el València. Marc Márquez, operat de la fractura a un dit del peu i dels problemes a l'espatlla dreta, Jorge Martín va guanyar el Gran Premi de França i Àlex Márquez va caure. A primera ref, l'Europa empat a 3 amb el Villarreal, continua en posicions descens, el Nàstic en descens amb la derrota a Tarazona 2-0.

0: D'aquí a 5 minuts, especial Agora Esportiva, avui amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Ara són les 8:31.
1: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
2: Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
3: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
4: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
5: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
4: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
6: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
7: Renault. Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
9: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb Etravel. Amb Betravel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
10: Betravel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a betravel.com.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: De seguida Agora Esportiva, però abans us expliquem que el matí arrenca pendent de... La repatriació dels últims tripulants del vaixell amb el brot d'antivirus. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas. Bon dia.
12: Bon dia. Avui ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per aquest brot d'antivirus als seus països d'origen. Sobre les 6 de la tarda, l'últim vol cap a Austràlia acabarà tot el procés, però ara comencen a sortir símptomes entre algun passatger de l'Ondius. Un dels 17 nord-americans ha donat positiu i un altre té símptomes. I viatgen ara cap a Nebraska en un centre especial de patògens. També hi ha un possible cas entre el passatge francès que està aïllat en una unitat especial francesa.
0: Pendents del que passi a les Canàries i també pendents de l'última setmana del judici del cas Pujol. Aquesta setmana ja ha quedat vist per sentència. Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
13: Bon dia. Pesos pesants de l'empresaria catalana avui han de declarar davant del tribunal Carles Sumarroca, investigat pel cas 3% per presumpte finançament irregular de l'antiga Convergència, o Josep Cornadó, expropietari de Copisa, una de les constructores que ha fet més obra pública a Catalunya. Luis Delso, president de l'extinta Isolux, una de les constructores més potents fa 30 anys, són algunes de les persones que declararan. S'enfronten a 5 anys de presó cadascun.
0: I aquesta hora també acaba de parlar la cap de la diplomàcia de la Comissió Europea, rebutja la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder sigui intermediari de la guerra de Rússia-Ucraïna. Brussel·les, Bruno Fortea, bonjour.
14: Hola, bonjour. La líder de la política exterior europea, Kaja Kallas, recorda que l'excanceller alemany Gerhard Schröder ha fet de lobista per empreses russes vinculades al Kremlin i no veu gaire intel·ligent que Europa accepti un mediador proposat per Putin. En parlaran de tot plegat avui els ministres d'Afers Estrangers dels 27 en una reunió a Brussel·les. Kallas espera que d'aquesta trobada en surti un acord per imposar noves sancions contra els colons jueus violents a Cisjordània.
0: I avui és dia de vaga a la planta de Pasqual de Gurb, a Osona. Els treballadors s'aturen després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas. Gurb, Nàtia Dell, bon dia.
15: Bon dia. Des de les 6 del matí, una trentena de treballadors es concentren a l'entrada de la fàbrica amb pancartes on llegim Pasqual mala llet, Pasqual ens enganya, estem cremats, no pasteuritzats i volem contractes dignes. Alguns clàxons també de suport, ja ho sentiu, clames perquè volen negociar, és això. La intenció és que siguin aquí fins a les 12 de la nit. Aquesta plantilla de 80 persones volen forçar justament la negociació col·lectiva, se senten desprotegits i desinformats perquè no saben què suposa realment pels treballadors passar mans a Casa Tarradellas per fer mozzarella. Alguns porten més de 20 anys aquí.
0: I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Doncs pel que fa a Rodalies, hi ha hagut una incidència en un tren que provoca retards de 15 minuts de mitjana a l'R2 Nord, això al marge dels retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària avui, que és el primer dia laborable en què el servei torna a ser de pagament. D'altra banda, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha alteracions en la freqüència de pas als trens de les línies S1 i S2 perquè hi ha hagut un incident a l'estació de Sant Cugat. Una persona ha baixat a la via i els Mossos se l'han endut detinguda. I pel que fa al tramvia de Barcelona, avui hi ha hagut dues avaries en dos convois que han provocat retards a la T1 i a la T4. La situació a la línia T1 ja s'ha normalitzat, però a la T4 encara hi ha demores.
0: I com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
0: Punts vermells.
17: Doncs trànsit molt complicat a la ronda de dalt de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i des de l'Hospitalet, sentit Besòs, i a la ronda litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat.
0: I punts taronja?
17: Trànsit també molt dens, direcció Barcelona, a l'A2 de Pallejà a Cornellà, a la B23 del Papiol a Sant Feliu i d'entrada per la Diagonal, i la C32 des de Viladecans.
0: De seguida comentem la Lliga del Barça, l'Agroesportiva, avui amb Ramon Besa, Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio. Sílvia Solana, redacció.
18: Doncs entrevistarem l'espontani Jimmy Jam, també parlarem de les restes arqueològiques descobertes a la Mola, com cada dilluns, secció de cor, i avui també a les 11 entrevistarem la ja exadvocada de Rosa Peral, Núria González.
19: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Doncs una setmana una mica complexa, amb molt moviment meteorològic, amb una baixada de la temperatura. Avui, però, un dia encara bastant tranquil. Sí que tenim una capa de núvols que ens està creuant en aquests moments, però s'allunyarà amb rapidesa. Per tant, avui s'anirà imposant el sol a mesura que avanci el dia, excepte en alguns llocs del nord de Catalunya, on hi haurà alguns ruixats, algunes nuvolades, bàsicament al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara les temperatures seran semblants a les d'ahir, les més altes de 25 a 26 graus. Demà dimarts, compte, perquè hi haurà tempestes a partir del migdia, fortes en qualsevol punt de Catalunya, pràcticament. I sembla que dimecres i el que resta de setmana vindrà marcat per una baixada de les temperatures.
21: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
22: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Divendres, el cereal que pot ensopegar era civada. Avui dilluns, comencem el ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enmarius abans de les 10 ben tocades.
25: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
26: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
27: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
28: Sou molt bona gent!
29: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible.
30: Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3Cat en viu.
31: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
32: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
33: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'Agència per al Creixement de les Empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
34: Bon dia, Pitu.
1: un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
2: En ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
3: Bon dia, Jordi.
1: Una humanitat sense límits.
2: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
4: Això no t'inquieta?
2: No, al contrari, em sento normal.
1: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, a Cura Esportiva, amb la Laia Tudel, amb el Pitx Alonso, amb el Joel Díaz i amb el Ramon Besa.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'hora?
6: Avui s'ha dormit poc, avui s'ajunta que es va acabar de treballar tard i que la gent de l'esport tampoc està acostumada a aquests horaris que els convoquem a quarts del matí. I també ja es comencen a apuntar algunes coses a pot a la tertúlia en els propers minuts. Ahir es podria haver fet més mal al Madrid. A veure si n'hi ha prou o no amb aquest 2-0.
0: Però avui fots una veu de dormir, tu també, Pol?
6: Jo no només els de l'esport poden anar al camp.
0: Ja. Yeah.
6: Els que no són d'esport, també.
0: Ja. Yeah.
6: I també...
0: Però és un dia dur per tu, que tu ets madridista, no? Que ets...
6: Molt duríssim.
0: Et dic que...
6: Duríssim.
0: S'ha creu.
6: Estem de dol. I, de fet, també s'apuntava una mica que potser hi ha més ganes de parlar del Madrid que del Barça. I hi ha moltes ganes de parlar del Barça.
0: Laia Tudel, Pitx Alonso, Joel Díaz, Ramon Besa. Bon dia, bona hora.
7: Bon dia.
0: Us vau passar bé, Joel?
8: Molt, sí? Moltíssim.
0: Home, però haguéssim pogut rematar més, no? L'he dit al Pitxi. Jo...
8: Sí, és veritat. Hòstia, és veritat.
0: Matxacar-los, no?
8: I al final allò va fer una mica de pacte tàcit de no agressió. És veritat, però vamos, ja són ganes de buscar-li tres peus al gat, eh?
0: Ara entrarem, digues, Pitxi.
9: I fins i tot felicitar el Real Madrid.
8: Això sí que no.
9: No, t'ho dic en sèrio, eh? A mi em van sorprendre que se van quedar al camp.
0: Això sí.
9: Que van anar felicitant a Hansi Flick i a cada un dels futbolistes del Barça. Sí, això és un detall que no passava amb el Real Madrid. Quan el Barça guanyà la Lliga, això no ha passat. I ahir a mi em va sorprendre molt veure com s'esperaven els futbolistes ahir al camp, anaven a felicitar els jugadors, a abraçar des a Hansi Flick. Per això dic que felicitats, ara. La que tenen a Madrid. Sí, sí. La que tenen
0: ara,
9: a Madrid.
0: Ara en parlarem. Però abans vull saludar el president del Barça, Rafa Juste. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
10: Bon dia, Ricard.
0: I enhorabona, felicitats.
10: Moltíssimes gràcies.
9: Has dormit, Rafa?
0: Sí, això anava a preguntar-te.
10: Doncs no gaire, no he dormit gaire, perquè és allò que quan arribes a casa després d'un dia de tantes emocions, per moltíssimes coses... Doncs penses que és un somni, vull dir que estàs vivint un somni, de veritat us ho dic, i fins i tot, bueno, encara ho penso, no? És un somni meravellós.
0: Ahir vas anar a Luz de Gas per això o no? Vas anar directe a casa?
10: No, ahir, mira, vam tenir un funeral d'una amiga al dematí, després em va comunicar la mort d'en Hansi, el vaig anar a veure, li vaig donar el pèsam, i home, no estava, aviam, estava per totes les festes, no? El món, com tothom, els col·lers, suposo que van anar, i els vaig veure a canaletes també, però vaig preferir pues, tindre aquest punt de respecte, i a més estava trist també per aquesta part humana d'una persona o d'unes persones que han perdut a certs crèdits, no? Estimats.
0: Què significa aquesta segona lliga d'en Hansi Flick, diguéssim, de la manera com s'ha guanyat i fer-ho davant del Madrid?
10: Doncs significa, per mi, la progressió de moltes coses. Mireu, primer, de recordar-me'n d'en Ronald Koeman, d'en Xavi Hernández, que van començar a fer ja possible que el que estem veient ara sigui una realitat, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat, i començo per aquí, tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país... I aleshores aquest home s'ho ha fet seu, està feliç i, a part de la seva seriositat, dona aquest mestratge a tots aquests xicots tan joves que bueno, vull dir, ho necessiten, no? I ell jo crec que s'ha pogut conjuntar tot el que hi ha anat abans, aquest reguitzall de grans jugadors fets a casa, a més han vingut de fora també per reforçar l'equip, i bé, vull dir, està fent, jo crec que encara... queda molta part per madurar, un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, moltes vegades ho diem això, però jo ho veig amb ells quan viatjo, vull dir, la tensió que tenien ahir abans del partit era molt gran, I bé, tot això provoca doncs, que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
0: No sé si en algun moment per això, la mort del pare de Hansi Flick, que ara ho comentava, president, es va debatre si havia de ser a l'estadi o no, si havia de marxar abans. Vam tenir dubtes sobre aquesta gestió d'això.
10: Jo no vaig parlar amb ell, només va ser una encaixada, una abraçada sentida, no? Però jo crec, i això és el que crec jo, no m'ho ha dit en Hansi, que hi volia estar. De vegades pensava en els que no hi són, jo mateix, no? I mentre anava passant el partit, te'n recordes pues, dels avis, dels pares, de molta gent que no hi és, no? I això et fa emocionar moltíssim. Jo crec que a en Hansi li va passar el mateix, no? Que potser li va voler dedicar la victòria amb el seu pare, no?
0: Passant la renovació del Hansi Flick fins al 2028, fa dies que diu que està tancada. No sé quan es farà pública.
10: Mira, vull dir, jo veu veure ahir el que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
0: I hem d'esperar gaires fitxatges de cara a la temporada vinent?
10: Doncs mira, jo avui, vull dir, ja t'he dit, t'aixeques després de dormir poc pensant que tens el millor equip del món i em vull quedar amb això avui, no? La tasca dels fitxatges correspon a en Deco, en Bojan, a l'entrenador i a molta gent, no?, que formen part d'aquesta gran família del futbol, en aquest cas esportiva, també amb Alejandro Echevarría, que ha contribuït enormement, i sobretot recalcar aquí o remarcar la figura enorme, enorme, enorme de Joan Laporta, el president, que ara la memòria és molt curta, això m'ho deia el Pep Guardiola fa temps, no? Però que fa un temps no, potser no haguéssim ni arribat, i ho dic així amb aquesta crueltat, a poder pensar que avui això és un somni perquè el club estava de set. L'estem aixecant entre tots i també vull donar un missatge aquí d'agraïment molt, molt profund a la ficció del Barça, perquè ens ha acompanyat sempre a cada partit i la Lliga no es guanya només contra el Madrid. La Lliga no es guanya només contra el Madrid. Jo crec que jo hi porto molts anys veient futbol i hi havia èpoques que guanyant el Madrid estava tot fet. Doncs la Lliga són 38 jornades, hi ha equips que apreten moltíssim, hi haurà equips que es faran més forts de cara a l'any que ve i bueno, anem a intentar fer la Lliga dels 100 punts. Que seria un altre, per mi, homenatge amb el Tito Vilanova i el que el sigui.
0: Passa, què li sembla tot el que està passant a Madrid amb Mbappé i les baralles internes?
10: A mi em sembla el que diu el Pichi, que des d'aquí li envio una abraçada molt forta, amb el Cell, sap com l'estimo moltíssim, que hi ha el comportament del jugador del Madrid, sobretot del president d'honor, Pirri, que va vindre, de la junta directiva va ser exemplar, i per tant, escolta, cadascú té els problemes que té a casa seva i ja té prou feina. Nosaltres ens tenim de concentrar a casa nostra i res més, no?
0: Rafa Juste, president del Barça. Gràcies per acompanyar-nos i que tingui un bon dia. Que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies, Ricard. Una abraçada ben forta.
3: Imagina't-ho. Brian Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caproigfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Live.
4: El matí de Catalunya Ràdio.
7: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
11: Ara amb Lidl Plus 6 burger meat mixtes per 3,39, t'estalvies un 15%. I 500 grams de cafè natural malt per 3,89, t'estalvies un 17%. Lidl, val la pena.
12: 012, la millor resposta.
13: El meu veí s'ha comprat un detector de metalls i diu que aquest cap de setmana vol anar a buscar tresors pel bosc. Tu creus que es pot fer, això?
14: És clar que no. Això és espoli arqueològic. Amb aquests detectors poden destruir jaciments.
13: Ja m'ho semblava. I si troba alguna cosa?
14: Les restes arqueològiques no es poden agafar ni vendre. Així perdem informació històrica. Si veus algú que ho fa, cal avisar els agents rurals o els Mossos.
13: D'acord. Ara mateix li dic. que per una aventura de cap de setmana no es carregui el patrimoni.
12: Un detector pot destruir segles d'història. Digues no a l'espoli arqueològic. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
17: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
18: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
19: Has sentit el que acaba de dir?
20: Que a Mallorca no feu l'amor.
21: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
22: I també disponible a la plataforma 3CAT.
23: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
24: Tots farem el Barça triomfar.
0: És que és un dia d'eufòria, però és un dia també de ressaca, Joel, perquè va acabar tard el partit.
25: Per, no sé per què mires a mi.
0: No, bueno, perquè és la veu del soci.
8: No. Jo, mira, jo... no,
0: ressaca emocional.
8: Els focs artificials ja els vaig veure que era fora del camp.
0: Ah, sí?
25: Ostres, doncs vas córrer.
8: Sí, saps per què? Honestament. Perquè vaig pensar, jo que aquestes celebracions ja n'he vist unes quantes.
0: Ja t'estàs fent gran.
8: I hi ha un moment que ja ha passat allà mitja hora, 40 minuts, i tu estàs allà dret i ja la cosa va començant a baixar d'intensitat.
25: I només hi ha familiars dels jugadors.
8: I al final dius, què faig aplaudint jo la neboda segona de Rafinha i te'n vas a casa? Doncs vaig dir, mira, saps què? Ho veuràs per la tele.
0: Home, ara mateix el que vam veure ahir, Ramon, és que hi ha una diferència bisbal entre el Barça i el Madrid.
26: Sí, és el Madrid, no sé quin, si acabarà fent una revolució o acabarà fent una cosa més suau, no ho sé, sobretot si fitxen a Mourinho, perquè ara és la sensació de que han de renovar un projecte, i al Madrid no li costa massa recórrer un entrenador que ja ha estat, ha passat amb Ancelotti, ha passat amb Zidane, i pot passar amb Mourinho. Aleshores, li convé un entrenador, diguem, de mà dura, no? Sobretot per les coses que van passant o que vas veient. Lo d'aquesta setmana ha estat una revista de successos amb un club que tenia una imatge immaculada, no? Que no passava mai absolutament res, i estan més preocupats de trobar el taup que no pas d'arreglar el problema. Això em sembla gravíssim. En canvi, el Barça crec que ha fet un salt de qualitat. No oblidem que 19 de les 29 lligues han estat a partir de l'arribada de Cruyff, la del Dream Team, o sigui... el salt que fa aquest equip des de Cruyff és terrible, ja ho té una certa normalitat, és a dir, les lligues passen a... Tot i els canvis d'entrenadors, el projecte esportiu està molt clar, la gent té una idea, ara és un club d'entrenadors, quan troba un entrenador fiable les coses funcionen, i ara també sap què ha de fitxar, s'haurà de veure quins tipus de quants calés hi ha per poder contractar si un davanter centre i un central, que semblen les dues prioritats, i curiosament ha assumit que els jugadors que han tancat la Lliga pot ser que la temporada no hi siguin. Això tampoc havia passat mai. És a dir, tu veus el Rashford, veus el gol, i no saps si el Rashford continuarà. Veus el Ferran i acaba contracte i tampoc se sap què passarà.
8: De Jong, fins i tot.
26: De Jong, Lewandowski, i ningú s'obre les venes, entre altres coses, perquè sí que és una plantilla que té un compromís. És molt culer, com explicava ara el president. Això fan passar que quan dius, ostres, que ells hi podien haver fet més, ells van anar per feina. És a dir, els 18 minuts van dir, bueno, això ja està. Quan van veure el Madrid, van dir, bueno, doncs ara ens dediquem a controlar el partit, va aparèixer Pedri, allò es va relativitzar. Vull dir, van fer una lectura del joc, però que no es pot dubtar de les ganes que tenien de fer gols, no? Sinó el que volien era guanyar el títol, és la primera oportunitat que tenia, perquè l'altra depenia del Madrid. Hi havia molta càrrega ambiental, no era un partit fàcil, i menys quan, perquè la sobreexcitació et pot poder, i poden passar moltes coses. I aleshores té una noblesa, jo diria, aquest equip, que es fa apreciar, es fa estimar per la gent. Jo no havia vist, no recordo un inici més enllà dels brètols que van començar a fotre cop de rocs a les llunes dels autocars dels dos equips fins a equivocar-se, com es va cantar els segadors, com es va cantar Capella l'himne, com es va fer el mosaic, o sigui, allò de que has tornat al Camp Nou després de vocal sí. Montjuïc també hi és. Donaves a Montjuïc i primer havies de posar-te uns llargavistes.
0: Però després hi ha una cosa ahir que és la grada d'animació. O sigui, és que canvia absolutament l'ambient de l'estadi. O sigui,
26: diguem que hi ha una comunitat ara culer, la gent està tranquil·la, s'està mirant,
0: hi ha moments que si tu treies la grada d'animació, allò era un silenci.
25: És el que ha passat.
0: I ara allò té vida.
25: Bé, i això sobretot la grada d'animació És també una de les coses que els jugadors es nota que han trobat a faltar i que valoren molt aquesta animació, perquè són, com diu el Ramon, són molt joves, són culers i els agrada doncs, tota aquesta part d'animació, i ahir doncs, novament van anar a celebrar en part amb la grada d'animació tots els jugadors. És un equip, el Barça. La diferència amb el Madrid és que el Barça té un projecte d'ara i té un projecte sobretot de futur, i el Madrid no, ara mateix no té projecte. I el Barça és un projecte amb un líder molt clar, que és Hansi Flick, que és el segon any de Flick, és la segona lliga de Flick i segueix sent la lliga de Flick. Vull dir, tu pots recordar la lliga per jugadors, l'any passat tindries uns jugadors, aquest any tu pots destacar Joan Garcia, que s'ha confirmat que es va fitxar bé, portant-lo al Barça, Eric, que ha tingut Gerard Martín a l'últim tram, vull dir, hi ha moltes coses d'aquesta lliga que pots anar dient noms, Fermín com ha acabat, Gavi com ha acabat també la temporada, però al final tot això... qui ho gestiona és Flick, és a dir, quan tu hi ha tants noms que destaquen, una de les virtuts de Flick és poder treure, sempre ho hem dit aquests dos anys, no?, que treu el màxim rendiment dels jugadors, i és el que estem veient, i gràcies a com gestiona ell també els jugadors, doncs aconsegueixes que siguin aquests títols, aquest més col·lectiu, i és la segona lliga de Hansi Flick, i és un home, és un entrenador que ell ahir va tornar a fer una declaració d'amor, com ha fet tantes vegades, però potser més sentida també per tot el que li va passar de la mort del seu pare, i va veure com tot el suport que ha rebut, i després que l'afició és que es nota molt, hi ha una connexió, no només amb la plantilla, sinó amb la figura de Hansi Flick, que ara mateix és inqüestionable.
1: Pitxi.
9: A veure, sembla molt fàcil, però no està fàcil. Recordeu els primers partits de Lliga... Semblava que la marxa d'Iñigo Martínez destrossava l'equip, aquest equip ja no defensa com defensava, bum, es va perdre el Bernabéu, es va perdre Sevilla, hi havia dubtes amb l'equip, i Hansi Flick ho ha tornat a arreglar. Jo crec que el gran encert de tot és que han sortit molts jugadors de casa. Tenen un sentit de pertenència al club davant d'un rival on no hi ha jugadors nacionals pràcticament i que no poden tenir aquest sentiment de pertànyer a un club, no?
1: I del que entenen jugar contra, que és el que és jugar contra el Madrid.
9: No, i és que, escolta, que els xavals del Barça que han anat pujant, tots aquests fa molts anys que estan al Barça, fa molts anys que juguen al futbol base i tenen aquest sentiment, no?, de l'equip. A part d'això, crec que és el moment ideal... intentar treure calés no sé d'on. Ja sé que el club econòmicament no està en la millor situació per fer esforços, però ara s'arriba un moment que en l'equip que tens, amb la joventut d'equip que tens, si encertes amb aquestes dos o tres peces, perquè de l'any passat enguany s'ha millorat en tenir millors suplents. Tens a Rashford, que t'aporta coses, però jo estic d'acord amb el fet aquest de que, bueno, ha fet el paper que requeria, però ja no el necessitem.
1: Sí. Ja que Rashford, per exemple, ahir va fer un golaç, però després es va créixer tant que ja es anava perdent...
8: És un jugador de moments
1: puntuals.
9: I és aquest moment ara al Barça on amb dos o tres peces pot fer aquest equip que per mi
1: aquest
9: és
1: salt
9: el que li falta. Aquest salt de qualitat per poder competir amb l'Arsenal, amb el City, amb el PSG, amb el Bayern, és el que li sembla. Que aquest Barça pot quedar campió d'Europa. Pot guanyar la Champions, aquest Barça, està bé. Però han vist el que ha passat els dos últims anys. Moments puntuals, coses puntuals. I després també, finalment, jo em vaig espantar molt el dia que es va lesionar Lamin. Perquè venia un calendari molt complicat, el Madrid jugava al camp del Betis, el Barça tenia Getafe, Pamplona i el Clàssic, i vaig dir ui, i el gol de Bellerín em va tranquil·litzar, però fins al gol de Bellerín vaig estar patint molt. L'equip sense Lamin fa ple de victòries.
8: Sí.
9: Vull dir que és que tenim un entrenador que no el mereixem.
8: Sí, que ens el mereixem.
9: Així de clar, no.
8: Sí que ens el mereixem. Però jo volia afegir...
9: És un autèntic crac.
8: És un autèntic crac.
9: A mi em sembla molt bé que ara surtin i agraïsquen a Ronald Koeman i a Xavi. Em sembla molt bé. Però el que veritablement ha fet l'equip aquest, amb els mateixos recursos que tenien els altres, és Hansi.
1: Hi ha un mèrit de Xavi, que és que va apostar, diguéssim, per aquest equip, però tampoc no tenia més eines.
8: Sí, bueno, aviam.
1: Sí.
8: El mèrit que has de fer. El que vull dir és que és un autèntic crac, Hansi Flick, i Hansi Flick, pràcticament cada vegada que li pregunten per fitxatges, ell reivindica la qualitat dels jugadors que té a casa. I és que ja fa dies que penso en aquesta mena de paradoxa, que és que les penúries econòmiques són les que han portat el Barça a necessitar jugadors. I això ens ha portat a fer debutar i a donar-li molts minuts, per exemple, a un tio com Gerard Martín, que no hi creia ni la seva mare, pràcticament, fa un any. I qui diu això, diu, no, l'oportunitat que ha tingut Fermín en el seu moment, la de Cubarsí, la de moltíssims jugadors. Aleshores, per algun motiu que jo puc entendre, perquè també em passa, seguim dient que és que hem de fitxar cracs, hem de fitxar jugadors contrastats, i jo penso, d'acord, però si tu veus la progressió, per exemple, de Gerard Martín, i tot el que ha jugat aquesta temporada, i que em sembla que només hem perdut un partit amb ell al camp, a mi em costa acceptar arguments que em diguin no, necessitem un central titular. Per què? O sigui, per què? O sigui, aquest noi està jugant molt bé, molt bé. El que vull dir és que la necessitat ens ha portat a jugar amb aquests jugadors. I a mi em fa por que la que entrin quatre duros ens oblidem de qui ens ha portat fins aquí. I de qui ha estat un molt bon central pel Barça quan semblava que la marxa d'Íñigo Martínez era un drama absolut.
25: Tranquil, perquè els quatre duros trigaran molt a arribar. Vull dir que
9: queden anys. No, sí, està tranquil perquè calés nonyant. Calés nonyant.
1: Però
9: de tota manera...
1: Sí, Lewandowski, sí, què fas amb Lewandowski?
8: No, home, Lewandowski se li ha acabat el contracte i en principi...
25: Lewandowski ja estem esperant que triï ell. Se li ha fet una oferta molt, molt, molt a la baixa de renovació i ell dirà si el marxa o es queda.
9: Jo he estat sempre el primer defensor de Lewandowski perquè m'ha semblat un golejador. I crec que és el moment de que digui ja he prestat els serveis al Barça. Clar.
1: Sí.
9: I en aquest sentit.
26: Una de les avantatges que té el Barça, em diria en aquest sentit, és que per mi Deco, que no sé si és un bon director tècnic o no, té un cert distanciament respecte a tot. Vull dir, és un tio que té una certa flema, diguem, per actuar, i les seves relacions amb Flick sembla que són prou correctes. Vull dir que ells ja s'ho faran, no?
8: Ramon,
26: que acabaran...
8: A l'hora de saber si el Deco és un bon director tècnic, hòstia, no, dubto que hi hagi gaires directors tècnics a Europa que tinguin un marge d'error tan baix, eh?
26: Sí,
8: i amb tan poc pressupost ha fet fitxatges que són miraculosos. El Cancelo, la gent dirà que no, l'ha portat el Jorge Méndez. Bueno, el Cancelo ens ha salvat al final de temporada, eh?
26: Per això vull dir que el diagnòstic que han tingut fins ara, tant Deco com Flick, a mi és el que més confiança em dona. Entre altres coses, perquè en el paper del Flick, aquest era un any molt complicat. Primer, perquè l'any passat els jugadors ja havien donat la millor versió. O sigui, tothom es va sorprendre veient com jugaven aquella davantera de Rafinha, Lewandowski, Lamine, i deies, això ja no pot anar més.
9: El segon... Ramon, la cantarella aquesta de que ara ja saben com juguem.
8: Ja... Sí, ja ens ha anat la mida. Això...
26: Bueno, doncs aleshores, ell ha sabut corregir i arreglar-ho, i després, sobretot, una cosa que ha fet molt bé el club, que és acabar amb la cultura de la queixa i les excuses. O sigui, quan es perdia 3-0 al camp del Chelsea, quan es perdia 2-1 al camp del Madrid, quan es perdia a Sevilla, ens corregirem, tornarem, aquella confiança, el timing que té de l'entrenament, per exemple, ara està passant un detall molt curiós, en la que s'ha donat compte que s'espien els entrenaments, que algú sap com s'entrenen i les alineacions, ara les canvia. Però possible alineació de demà, tothom... algú altre equipa, i aleshores doncs, va dir, ah, sí, doncs ara us canviaran de l'eixió. Si tu mires tota la premsa en el món que sortia de dissabte per diumenge, l'alineació no lliga.
1: Ja.
26: Per tant, vull dir, és tan llest amb aquests detalls, que de vegades tu has d'anar buscant amb què aconsegueix. Però no ens oblidem, d'altra banda, de que ell tenia una cosa molt, molt important, que és el desig. Ell no és un entrenador fitxat com ara tu vas a buscar a Mourinho que et salvi o vas a buscar algú que et dongui una pàtina, sinó que ell, quan li van dir al Barça, venir, tinc ganes de venir, i a sobre et fa un diagnòstic que en la línia el que tu dius, el Xavi i el Koeman, jo crec que de vegades, quan les situacions estan molt enquistades, és com una màquina rentada, vas donant voltes el mateix, no ens arriba, això no va bé, i ell va saber tenir de dir, no, si el que vostès tenen aquí, escolti, això és, a mi em va perfecte.
8: Ah, exacte, amb el que ja és.
26: Dir, no haig de renegar de ningú i dir el que em falta. No, amb això hi anirem i ens ho farem. Clar, això dona una confiança als jugadors, els revaloritza i els fa sentir que justament...
8: Perdó, i per un president és ideal, perquè no t'està demanant fitxatges. I llavors, clar, és que Laporta deu estar enamorat de Flick, perquè...
26: I ara que estem parlant del PSG i estem parlant del Bayern, la primera temporada de Flick és la que marca el camí cap on va el futbol d'avui dia. És un futbol molt més intens, és un futbol molt més ràpid, és un futbol més directe, que en això el Barça també estava encaixant. Perquè és a dir, ara estem veient molt...
1: Assumint el risc de...
26: Però l'any passat, el primer any es deia que Martín això era una temeritat, que ningú jugaria. Sí. Jo ara estic veient, no estic dient...
8: I veus el Bayern que juga igual.
26: Vull dir que...
1: Que la filosofia va, és aquesta.
26: És un entrenador que està al dia. Total, no és un entrenador que està aquí de... No,
1: aquesta és la cosa, que Mourinho segurament és un entrenador que ja amb aquest nou futbol es queda desfassat.
26: Bueno, ara veurem.
1: O no, veurem. Veurem si...
26: El que em sembla espantós ahir del Madrid, que és el comportament dels jugadors mentre el president no viatja i deixa el Pirri, un altre emblema. Ara l'Arbeloa parla del Juanito, s'ha quedat a l'època del Juanito, amb tots els meus respectes per qui és Juanito. Doncs clar, tu tens a Pirri, que és el que aguanta allà a peu dret tot el que està passant ahir. I l'altre està a Madrid i un altre que no se sap, com l'Mbappé, si estava a París, perquè per les imatges de la televisió d'aquell captura que fot Instagram, no tinc molt clar on era. No sé si estava en una televisió furtiva o estava en un... No tinc ni punyetera idea d'on exactament.
25: I es va esborrar,
8: si el diagnòstic del madridisme és hay que fitxar a Mourinho, hòstia, és que anem molt bé.
1: Anem molt bé, sí,
8: anem
1: sí.
8: Anem molt bé, perquè no té cap sentit, això.
1: Són les 9 i 6. Obriré línies de telèfon, si algú hi em vol trucar també dir la seva avui a l'Àgora Esportiva, farem una àgora assembleària. 9-3-0-1-7-4-7-4. 9-3-0-1-7-4-7-4. Emilio!
2: Què tal, Ricard? Com estem?
1: Què?
2: Hola, bon dia a tothom.
1: Què?
8: Ànims, Emilio.
1: Ui.
2: Quina baixanada.
8: És broma, Emilio, perdona'm.
2: No, amb tu no tinc cap broma. No tinc cap... Començo a entendre algú que estava aquí a la tertúlia i se n'ha anat. Començo a entendre, la veritat.
1: Oh.
2: La veritat és que començo a entendre perfectament.
1: Bueno, però avui hem d'estar contents, Emilio, va.
2: No, jo estic content.
1: Sí, ja ho sé, home, ja ho sé.
8: Però és que es noti.
2: Jo estic molt content. Estic molt content, però que estigui molt content no vol dir que tot el que he dit sobre la situació de l'equip, el Laporta, el Flick, com jugar i com no jugar, no sigui ni veritat ni el meu pensament.
1: Sí, sí.
2: Res més. Mm. O sigui, i com ja he parlat amb tu, Ricard, moltes vegades, jo sé que quin paper faig aquí, pues estic tremendament content. O sea, y también os diré que en Madrid lo que dicen es que el Barcelona ha hecho un gran equipo con trampas, es lo que están diciendo hoy. O sea,
1: ¿con trampas?
2: Para que veas. Para que veas. Bueno, el tema de las inscripciones, el tema de las palancas, el tema... ellos, como muy bien cuenta Ramón, van buscando su relato, van buscando su discurso. Ellos no son capaces, bueno, sobre todo... Florentino, que lo maneja todo en los medios de comunicación, o casi todo, no son capaces de reconocer que cuando alguien se pasa dos años sin ganar nada, bueno, no es que haya hecho una cosa mal, es que ha hecho un montón de cosas mal, ¿no? Pero, evidentemente, ellos son absolutamente incapaces de reconocerlo. O sea que... Y al final acaban... Cómo acaban, porque yo creo que hay una cosa que yo considero que es que los futbolistas a menudo se respetan entre ellos, porque a mí me pareció que los jugadores del Barça no querían hacer daño ayer y respetaron de alguna manera la debilidad.
1: Clar, és que ahir era un partit per apallissar.
2: Home, per favor.
25: Sobretot quan al minut 18 no? Guanyaves
26: 2-0. Sí, el jugador
1: el 3-0 l'haguéssim una mica més de... No?
25: Jo crec que dins el mateix equip...
1: Ja... La primera part l'haguéssim pogut fer.
26: Champions, perquè si no fem més gols, que si no sé quantos...
1: Ahir, el Madrid així te'l trobaràs poques vegades. Llavors, ahir havies d'aprofitar això.
25: Hi ha com dos esperits dins de l'equip. Hi havia Gavi, Fermín, fins i tot Ferran, que volies, que els veies, i després hi havia el Pedri, que calmava. Són dos
8: parades.
2: M'agrada molt. Estava tranquil. Haver introduït un tema curiós, perquè a mi em va semblar realment un partit molt, molt pobre.
1: A mi també.
2: I torno un altre cop.
9: Perdó, el Barça va fer un partidàs.
8: Com que pobre?
2: I torno un altre cop a la Lliga que ha guanyat el Barça. El Madrid està a 14 punts, l'Atlético de Madrid està a 24.
1: Tornem a jugar.

0: la línia de l'Àngel, un moment, amb la línia de l'Àngel, el Lamine, l'últim servei que fa és el penal que transforma contra el Celta, que és un partit d'aquells clau. Sí. I ell ja tenia unes certes molèsties, tira el penal i es trenca. Però aquell dia va militar. Ningú se'n recorda l'1-0, aquell dia de quan ens havíem de fer, o que no sé què, o no sé quantos. El Barça ha tingut 18 lesions. Ahir, Rafinha juga l'última mitja hora. Les circumstàncies... I aleshores ja dic, és que no estem contents pel que sigui. Una cosa és la crítica futbolística, i l'altra és l'emocional.
1: Ja entenc la circumstància i el moment en què arriba el Barça i tot això ja ho entenc, però ahir s'hagués...
2: Però és que, Ricard, perdona, però és que si el Barça, si el Flick hagués dit...
0: Ha guanyat 6 de 7
2: clàssics, el Flick. Anem a guanyar 6-0. I hagués pres riscos, llavors l'haguessin criticat per massa arriscat.
0: És la cultura d'estar fart. El Flick ha guanyat 6 de 7 clàssics al Madrid. I encara no n'hi ha prou. Ara de guanyar per 5-0.
3: Pregunta-li a l'aficionat del Real Madrid. A veure què pensa. Pregunta-li.
2: Aquests pobres
3: que van allà... Amb el 2-0 només. Què pensa? Que hi ha una diferència enorme...
1: És a dir, que tu diguis que va ser un partit amb un resultat fantàstic pel Barça...
0: És un 2-0. Molts culers són més antimadridistes que culers.
1: Bueno, i per què?
2: Potser és el teu cas.
4: No, jo hi ha una part que entenc del que diu el Ricard, perquè no és l'únic, vull dir, hi ha molta gent que també ho pensava.
5: No, del que diu l'Emilio,
4: ha dit el Ricard, els dos.
5: L'idiota de l'Emilio.
2: L'Emilio porta tota la temporada reclamant que el Barça sàpiga controlar els partits i que no sigui kamikaze. Tota la temporada porta l'Emilio reclamant això. No, la segona part s'ha de controlar el partit. Ara controlem el partit, ara no. Ara l'Emilio vol que en fotem 25 gols. Escolta, què quedem, Emilio?
5: Perdona, Joel. Jo dic controlar el partit, però no quan al minut 17 vas 2-0, vale?
2: Això és literalment controlar el partit.
5: A veure si sentim-me a mi, aprens una mica, xato, vale?
1: Minut
5: 18, 2-0. Jo no estic parlant d'això. Jo estic parlant del Lluís Enrique 5-2 controlar el partit. Jo estic parlant...
0: 0-1, Emilio, la tornada.
5: Jo estic parlant de tot això. No estic parlant del dia que arriba el pitjor Madrid de tota la història, que tu amb 2-0 et frenis. Vale, perfecte, és una possibilitat, és una manera, com diu el Ramon, de guanyar, de tant perfecte, però jo crec que ahir el Barça va perdre una oportunitat davant de la seva gent de deixar el Madrid tirado por los suelos.
3: El Madrid está tirado por los suelos. El Madrid está tirado por los suelos.
4: Si la situació fos al revés...
5: Porque se respetan los futbolistas.
4: Sí, però si la situació hagués estat al revés, jo pensava que és cert que el Madrid hauria matat el Barça. Això és el que
5: jo pensava. Favor.
4: El Madrid no hauria estat ni contemplant ni conservant. El Barça és un altre tarannà, ja ho sabem, però no passa res. Jo crec que no tampoc vol dir criticar el Barça. Tothom està molt content. Només és dir, ostres, si en comptes de 2-0 tu haguessis guanyat un 4-0, el remates. És una nit històrica, no ha passat mai. Ja sé.
3: És una nit històrica. És que és una nit històrica.
4: Sí, però que no se li dona... Hi ha gent que això li és igual... com esteu dient, i hi ha altres persones que diuen, ostres, si a més tu ja fas una rematada d'un 4-0, doncs encara poses un llacet. Ja
3: no,
4: està,
3: no, i si a més tampoc... el Joan García fa un gol...
0: Per mi hi ha un detall que també crec que és interessant a l'hora d'avaluar-ho. És a dir, el Madrid no juga bé, que és molt diferent que dir que el Madrid és el pitjor Madrid de tota la història. Jugador per jugador, el Madrid té una plantilla que esgarrifa.
1: Sí, sí.
0: No sé si ens hem parat a pensar qui són els futbolistes que
3: el millor que va poder passar, el millor que va poder passar és que faigués fora Xavi Alonso. Pel Barça,
0: quan tenia un camí, i aleshores el que ho provoca és el Barça, perquè Florentino diu no arribarem al lloc, no guanyen el Mundial de Clubs, i entren en un procés d'involució. Però és que el Madrid del 2014 és campió d'Europa i fitxa Mbappé. Allò que parlem, ara ens agradarem, que és això. No, ara en farem 5. Bueno, doncs, vigila, és allò com vas amb una bicicleta. Mira, amb una mà, mira sense mans, mira sense dents. És a dir, els que decideixen que el partit és fàcil són els jugadors del Barça. Perquè què volia la gent? Guanyar el minut 90 amb un gol de corna de l'Araujo?
2: No, per favor,
0: Home, doncs clar, és que aleshores, si pateixes, per què pateixes? Si no pateixes, per què no pateixes? Si en fas 5, per què en fas 5? Si en fas 4, per què en fas 4? Si en fas 3, per què en tens 2? Si juga aquest, per què no juga l'altre? Això és una de les coses que jo crec que he après i m'hi fico del Flick. És a dir, el Flick en cap moment ha perdut aquest control de la situació.
1: Guardiola d'ahir, amb aquest Madrid, haguessin fet més gols.
0: I què fem ara? Tornem a requerir el Guardiola que vingui?
1: L'esperit hagués sigut un altre.
0: No estic d'acord.
1: No?
0: No, la plantilla del Guardiola...
1: Guardiola també hagués,
0: anat
1: a fer dos gols i...
0: Ricard, la plantilla del Guardiola, sí, comparada, bueno, amb la que té el Flick... Home, clar...
1: I parlo de filosofia.

0: De filosofia, d'actitud.
1: Estem parlant del millor Messi, estem parlant del millor Puyol, estem parlant de Piqué...
2: No sé com estem parlant d'això.
0: L'actitud que hagués afrontat Guardiola hagués sigut una altra, o no?
3: Em sembla patètic
4: que
3: després del que va fer l'equip i que ha fet l'equip aquesta temporada, estiguéssim ara discutint si tenia que fer 4 gols o 5 gols.
0: No, però
1: jo crec que el futbol no juga la carta. No juga la carta.
0: Però és que també es pot... Bueno, no sé, és que, en fi, no sé, esteu agafant-vos una cosa, tampoc n'hi ha per tant.
1: Però... Home, no, jo intentem justificar-ho perquè no ho sembla. Bueno, tu
0: és que, ningú diu que no sigui un bon partit, és que ningú està dient això.
2: Perquè, sí, clar, sempre serà millor fotre-li 3 que 2 i 4 que 3 i 5 que 4 a Madrid.
0: És que s'hagués pogut aprofitar més la veritat de Madrid.
3: Jo recordo que Courtois va treure 3 gols clars, 3 o 4 gols clars, amb espebus.
0: Sí, sí. Bueno, Emilio, doncs a celebrar-ho.
5: Bueno, vinga. Ah, una abraçada.
0: Adéu, són les 9.
4: No li hem donat un bon matí a l'Emilio.
0: No, són les 9 i 16. Tenim diferents oients que ens truquen al 9-3-0-7-4-7-4. Anem a escoltar el Francesc. Francesc, bon dia.
6: Bon dia.
0: Què dius, Francesc?
6: Sí, mira, sort que el Pitxo acaba de dir les parades que va fer el Courtois, perquè realment vam anar a golejar. I quina llàstima que Lewandowski, que és un gana, doncs no va donar el gol a Fermín, que s'ho mereixia. Observacions. Quan van perdre Lisboa, qui pensava que l'entrenador d'aquell Bayern acabaria arribant al Barça? Mira que em van fer de caules, no? Per cert, vaig trobar a faltar que hi fos el Ter Stegen. El vaig trobar a faltar, la veritat. Després, esclar, per exemple, el Cubarsí. Gràcies a ell van catalanitzar les celebracions amb aquell cant del famós de d'un dia de partit, no? Que és molt, que és molt de canalla, no? Llavors, visca el no tenir cartera per poder fer pedrera, no? I repeteixo, el Barça va anar a fer gols i molts gols. I a veure, els que som jaios, quan el Madrid ataca, patim. Per tant, que no es parli del pitjor Madrid de la història, perquè, a veure, amb la inició que tenia... Jo ho repeteixo, cada vegada que agafava una pilota per contraatacar, o cada vegada que atacava, o cada corna, els que som jaios patim. I fins i tot som dels que marxem de la pantalla per no mirar-ho, eh? O sigui, que s'ha de fer en perspectiva històrica, eh?
0: Sí, sí,
6: jo només
0: sí.
6: Tinc 72 anys, eh? Però, esclar, hi ha hagut moltes...
0: Ja ho has vist moltes vegades, sí, sí.
6: Sí, a veure, jo soc dels que guanyem 2-0 i quan falten 2 minuts encara penso que ens poden remuntar, eh? O sigui, que és una psicologia. I, per cert, això que hi ha, que són més anti-Madrid que aprovar-se, és una cosa que solíem de fer mirar, eh? Evidentment no és el meu cas, eh? Per cert, em dic Fonxo Blanc i Fonxo em ve d'aquell jugador del Barça dels anys principis dels 60 i és un renom que em van posar al poble, és a dir, parlo amb cert pedigrí culer, eh?
0: Molt bé. Francesc, una abraçada, gràcies per trucar, que vagi molt bé.
6: Gràcies a vosaltres.
0: 9-3-0-1-7-4-7-4.
7: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
8: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard,
9: no.
8: Et surt de dins això de...
10: Necessito vacas.
8: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans per si el que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Al Com Viatges. Sabem de viatgers.
11: El balcó gastronòmic és un lloc... amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Jaume Serra és una cava familiar que continua fidel a la seva terra i als seus orígens i lidera actualment l'elaboració de cava al nostre país. Jaume Serra, un celler on s'ajunten tradició, qualitat i un ferm compromís amb el medi ambient. Cava Jaume Serra.
13: La teva mare sempre té raó.
14: Em compro un cotxe nou?
15: Filla, t'ho he dit 99 vegades.
9: Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
14: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
15: Eufòria al concert, el 31 de maig a les 12 del migdia. Farem història al Palau Sant Jordi. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. Amb l'entrada podràs accedir a la plaça 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT amb programes, espectacles, podcast i activitats en directe a l'anella olímpica.
16: Que guai, no?
15: 3CAT en viu.
17: 012, la millor resposta.
18: Què fas tan concentrat?
19: He pensat que vull tornar a estudiar i estic mirant diverses opcions.
18: Que bé. Però ja t'ho podràs combinar amb la feina.
19: Hi ha molta varietat d'horaris i de cursos telemàtics. El més complicat és escollir quin curs vull fer.
20: Siguin quins siguin els teus estudis de procedència o quina edat tens, hi ha una formació per tu. L'Escola Oficial d'Idiomes, els centres de formació d'adults, certificats professionals o l'Institut Obert de Catalunya t'estan esperant. Informa-te'n a triaeducativa.gencat.cat.
18: M'encanta veure't tan motivat.
20: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
23: Hola, molt bon dia. Doncs torna la setmana d'internet del Corte Inglés només fins diumenge 17 de maig. A la web i app del Corte Inglés tens fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports, joguines, música, de tot i més. I encara en alimentació, drogueria i perfumeria t'emportes 10 euros de regal per cada 30 euros de compra a la web del supermercat, al Corte Inglés, d'Hipercor i també a l'app. A l'àrea de bellesa, mira, pots aconseguir un cupó del 10% addicional exclusiu online en una selecció de perfumeria, maquillatge i parafarmàcia. Ah, i també a les botigues, aprofitant la setmana d'internet, hi trobaràs fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, Bricor i fins a un 20% en electrònica. No deixis de descarregar recarta l'app del Corte Inglés per comprar fàcilment i amb comoditat. Hi ha ofertes per tothom, aprofita-les. Únicament fins diumenge 17 de maig, setmana d'internet al Corte Inglés. Ah, i aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem. Res més per avui. Fins demà. Bon dia.
24: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
25: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
24: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
25: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
24: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
25: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: Cellers Maset. Vins i caves directes del celler a casa vostra us ofereix l'Àgora Esportiva.
0: Són les 9:23, amb Joel Díaz, amb Laia Tudel, amb Pitxi Alonso i amb Ramon Besa. L'Àgora Esportiva, línies obertes al 9-3-0-1-7-4-7-4. Si ens voleu dir la vostra, doncs ho podeu fer. Per cert, hi ha rua aquesta tarda, Laia, a partir sí. de les 5 de la tarda.
27: Surt des del Camp Nou, no, però des de fora, no obriran el Camp Nou avui, i començarà a recórrer els carrers de Barcelona fins a arribar a Gran Via amb Balmes. No baixaran a Plaça Catalunya com ho feien habitualment, o vaja, com l'any passat com a mínim, perquè estan molt obres tota aquella zona. Llavors giren per Passeig de Gràcia, pujaran, passes per la Pedrera i tornaran al Camp Nou. Jo crec que unes 4 a 5 hores dura ben bé aquesta rua, que, vaja, Hansi Flick i els jugadors tenen moltes ganes, perquè l'any passat va Flick com a mínim al·lucinar, perquè va veure, no només... Li va agradar molt la imatge de la gent gran als balcons del Barça, i ell l'emocionava veure tanta gent al
0: Hansi
27: carrer.
0: Hansi crec que no hi serà avui.
27: Sí,
0: al final sí?
27: Sí.
0: Ah, doncs perquè ahir al vespre deien gent de la directiva que no... Que la idea
27: al
0: és
27: final,
0: que marxés...
27: la nit ja li van demanar directament i va dir que sí, perquè de fet el superar el que li fan és un funeral crec d'aquesta setmana, d'aquí uns dies, fan un altre tipus de cerimònia. Sí que hi serà a la rua. Ara l'oient, el Francesc, crec que es deia, que ha parlat en un moment de Cobercí de catalanitzar les celebracions, és un detall que amb un equip que és tan del Barça, jo he trobat a faltar les celebracions ahir sobretot, que és tan de la casa, vull dir, que hi ha tants jugadors catalans i que això sempre ho diem partit rere partit, ostres, ahir els parlaments i a Flick, que és el tècnic, i Araujo, que és un dels capitans, jo crec que no costava res que donar el micròfon a algun dels jugadors catalans per fer la celebració una miqueta més en català. Són detalls, però és que és, és una cosa que t'identifica molt.
0: Mira, parlant de detalls, ahir va tornar a sonar l'himne de Nacional de Catalunya quan va entrar el president.
1: I va agafar el megàfon.
0: Jo crec que feia...
1: Però
0: això de l'himne, amb Puigdemont no sonava l'himne, amb Mas no sonava l'himne, amb Montilla no sonava l'himne, amb Maragall no sonava l'himne, amb Maragonès una vegada va sonar l'himne. Vull dir que em va sorprendre.
2: Ah, sí?
27: Però jo crec que sí que s'havia recuperat.
0: En un clàssic?
1: En un clàssic no sé, però... Alguna qüestió sí que havia
0: estat. Vull dir que és una cosa, és un tema... Sou periodistes esportius, investigueu.
1: Però jo crec que en el cas del Flick, el que deia la Laia, però és una especulació, és un mecanisme d'autodefensa. És a dir, si tu parles en anglès, no et trauran cap tall de veu perquè te'l vagin repetint totes les emissores i els mitjans audiovisuals. És un mecanisme d'autodefensa de dir, a mi no m'agafareu. És a dir, això de que pensem que el Flick no està al cas, està molt més al cas de les coses que preveiem. Parlava lo de les alineacions, parlo del missatge i parlo de la manera de moure's en aquest ambient. Ell ha sabut identificar l'entorn, és capaç de ser un veí d'aquesta zona d'aquí, perquè no és l'entrenador del Barça, és un veí, es comporta com un veí, sap ser culer, perquè té un missatge culer, sap ser entrenador, i té una lectura de les situacions vitals i de joc extraordinària, d'un senyor que no necessita tampoc discutir, és a dir, no es posa com Luis Enrique, que té la premsa, que li agrada a Luis Enrique li agrada viure en conflicte. Aleshores, ell fa del conflicte un modus vivendi. I aleshores té una manera de ser que jo crec que ha encaixat molt per l'histerisme que de vegades ens pot a tots els culers.
27: És que ell no es posa mai nerviós i, de fet, no està condicionat per la rauxa i la racionalitat del futbol. Aquesta temporada, que abans el Pichi comentava, no?, quan s'ha criticat tant la línia defensiva, que per què no va més enrere, no pressionen els jugadors... fins i tot Gerard Martín, quan va començar a central, hi havia certs dubtes... I això internament, hi ha moments en què en les reunions d'estaf hi ha membres que... Hi ha gent de l'estaf que diu, potser, i si endarrerim una mica, i si, ostres, Gerard Martín, potser, i si no el tornem a posar perquè hi ha dubtes... I en aquests moments de dubtes, tothom t'explica que ell es manté ferm, sempre en les seves conviccions, en la seva idea. I això, al final, transmet una seguretat i a la gent fer creure en el que creu l'entrenador... Que al final li dona èxit, però és una de les claus d'ell. No es posa mai nerviós en el que es diu al voltant, ni quan surten els dubtes, ell està molt segur de les tres coses que té clares, i d'aquestes tres coses no surt, que també és cert que potser hi ha gent que, de més tècnica, diu, ostres, de vegades li falta com recursos, no?, tècnics, doncs ell es manté molt fidel als seus pensaments i al que creu.
3: Mira ara el que ha fet amb Gavi. A Gavi l'ha col·locat al doble pivot, i Frenkie s'ha recuperat i Frenkie s'ha quedat fora. Per què? Perquè Gavi ha jugat bé.
0: Sí.
3: Perquè sap que té la confiança de l'entrenador. Per mi, jo dic, molt mèrit a la Pedrera, molt mèrit a tot. Però el mèrit principal de tot el té l'entrenador. No tinc cap dubte.
0: Sí, sí. Jo no recordo un entrenador al Barça que no fos d'aquests interins que normalment surten perquè, mira, fotem fora l'entrenador i el reixac de turno es queda a l'equip. Jo no recordo un entrenador al Barça tan poc exigent de cara a la directiva, és a dir, un entrenador tan còmode per una directiva, perquè és que no s'ha queixat
1: que hi ha això,
3: ni doncs, un sol dia. Al principi preocupava, quan no es queixava de res, tantes coses, no es queixava de res.
0: No ha demanat... Això els entrenadors utilitzen moltes vegades les rodes de premsa per tirar indirectes. Què veniria un extrem dret?
3: Sí.
0: Més enllà d'això, sí que va fer aquella autocrítica de l'equip, no? Parlava de l'ego... Això sí, Ricard, però ell sempre...
1: El partit de Vallecas.
0: Però ell sempre ha reivindicat els jugadors que té, els jugadors que té disponibles. L'altre dia, perdoneu que acabo.
3: Olmo no podia estar, per tal i qual, i ell no es queixava.
1: Per això dic, la cultura de la queixa, la cultura de l'excusa, ell l'ha acabada.
0: Un detall, l'altre dia en roda de premsa, deu fer un mes, ara no recordo quin partit era, un periodista li pregunta pel fitxatge d'un lateral, i ell el primer que diu és que la temporada que ve ell compta amb l'Espart perquè li veu molt de futur, un nano del B, que ha debutat, ha jugat dos partits o tres amb el Barça, ho ha fet prou bé, i ell ja deixa claríssim que la incorporació com a lateral per la temporada que ve és aquest noi. En comptes de demanar un fitxatge, que és el que farien el 95% d'entrenadors.
27: No ho fa públicament. És cert que internament, evidentment, Flick també, quan es reuneixi amb Deco, hauran de dibuixar la plantilla i li dirà a Rashford que, si es pot, hi anem o no hi anem. Aquí, que necessita... Lewandowski diu que no, anem a per Julián o no hi anem. O sigui, que evidentment que ell també voldrà fitxar. Però sí que és cert que públicament ell sempre defensa perquè hi creu amb el planter del Barça. I perquè ell veu el filial com una part del primer equip. I això és un canvi també que ara s'estan plantejant al club, si realment el filial, el Barça Atlètic ha de passar ja organitzativament, ha de prendre, diríem, com si fos un tot de deco del primer equip, perquè ell veu el Barça Atlètic com un... com d'allà on jo, durant la temporada, aniré traient jugadors, i de fet, quan els jugadors del filial aquesta temporada han pujat amb el primer equip, quan tornen a baixar, tornen amb una pauta, eh? Aquest només pot jugar 45 minuts. Vull dir que a Flick tot això també li agrada al Barça, com ell conceptualment entén tota la gent, com funciona el planter i com funciona el Barça Atlètic.
3: I què us va semblar l'Eric García de lateral?
2: Bo.
27: Molt bé.
3: És un futbolista estratosfèric. El col·loques on el col·loques... No, poden traspassar Koundé.
0: Sí, el meu permís també el tenen, Pichi.
3: Sí, és extraordinari. El tema d'Eric és extraordinari.
1: De la plantilla que ara plantejava a la Laia i amb el que passa amb l'Eric i tot això, és que és capdalt, perquè ningú vol jugar al filial. Perquè als 17 anys volen arribar al primer equip. És a dir, quan tu li dius a un jugador que se'n va al filial, és com si els castiguessis. És forma part de la nova cultura que hi ha. Llavors tu dius, el club ha de prendre una decisió que el filial és important.
0: Cal que era una excepció, ara és una regla.
3: Ramon, amb 23 i 24 anys, a l'època nostra, pujaven del filial Calderé, Rojo, pujaven al primer equip en 23-24 anys.
1: Però això confirma al mateix temps de que el Barça és un club d'entrenadors, mentre que el Madrid és un club de jugadors. O sigui, el Barça fa les grans transformacions quan ha tingut bons entrenadors. I amb bons entrenadors és molt més fàcil. El Madrid, l'entrenador és circumstancial. L'entrenador, el primer entrenador sempre és Florentino Pérez. Vol un segon entrenador. No és que ell busqui un entrenador, busca el segon entrenador. Aleshores, per ser segon entrenador és molt més difícil. Però trobar algú amb el que s'està gestionant ara, i això no estem fent pronòstics de cara a l'any que ve, perquè no sabem quins fitxatges passarà, no sabem què passarà. Però, en la línia de la Laia, intentar arreglar tot el que és el futbol base sobre quina etapa han de jugar els jugadors, com han de pujar, quines consignes han de tenir, la política de les sessions, compensa o no compensa cedir, no cedir... És a dir, és una estratègia esportiva en funció de lo que tu ja tens una base per dir, escolti, senyors, si vostè juga bé, Eric García, pot ser que el Koundé el puguis traspassar. Si Gerard Martín juga de central, és possible que el central que fitxis hagi de ser molt bo i que marqui diferències. Per què? Perquè has fet un salt de qualitat amb jugadors de segona fila. Crec que ahir en parlaven molt a la TDT, que és a la passada temporada guanya la Lliga els titulars, aquest any la guanyen els suplents o els jugadors de segona fila. I això... amb 18 lesions, el Barça no ha pogut jugar com jugava la primera temporada perquè no ha pogut mantenir el ritme que porten els 11 o 12 titulars que ha tingut. I, per tant, haver aconseguit això vol dir que tens capacitat per anar-te corregint. Què pots acabar fent la tercera temporada? El somni de la Champions. Jo crec que el somni de la Champions hi ha de ser, però això exigeix també un canvi de cultura en el sentit de dir que si no es guanya la Champions és una mala temporada, perquè t'acostumes... La Lliga, per mi, és molt català. És el dia a dia. Dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dissabte. Ara, només jugar a la Festa Major, el Madrid, que ja porta 2 anys anar jugant a la Festa Major, sí, doncs ara juga a la Festa Major.
0: Però fa il·lusió la Festa Major.
1: Just, però el Barça normalment guanya la Champions quan guanya la Lliga. Per tant, estàs més a prop d'aquesta cultura del dia a dia que no pas de dir porta... a jugar-ho tot a la Champions.
0: Sí, sí, sí.
27: Bé, Flick és un dels somnis que ell va dir fa poques setmanes, que ell volia seguir el Barça i sobretot tenia dos somnis, que era guanyar la Champions amb aquest equip i estrenar el nou Camp Nou. Per tant, aquí, si més o menys té una renovació de 2 anys més, perquè faci una etapa de 4 anys,
0: ja quadra. Potser
27: en 2 anys, no?, arribes al Camp Nou i perfecte, a veure si arriba la Champions.
2: I després que vingui Luis Enrique, eh?
0: I que ja jubili aquí.
2: Jo és que ja tinc el meu cap, doncs estem escolta. Guanyant Copes d'Europa fins al 2038.
3: Però és que en guanyen tot el canvi, en Montjuïc, és que l'equip estava perdut.
0: Que per cert, no està descartat que tornem a Montjuïc uns dies, no? Quan es faci la cúpula, això se sap,
27: sí,
0: ja, Laia,
27: sí.
0: O no?
27: No, encara no se sap, perquè han de veure quants mesos...
0: O el Johan.
27: No, el Johan.
2: No, el Johan no.
27: Es va dir, primer van dir el Johan, com sempre, però no... Després, per un tema de no mobilitat, sobretot, de capacitat de que tot l'entorn del Johan no pot
0: absorbir
27: tota la gent que hauria d'anar si amplies a 12.000 o no sé el que volguessis.
0: Vull dir que vindrà una temporada també d'incerteses.
27: Bé, el Barça de moment obre aquesta via, no vol descartar que a veure si fa... intentaran acabar la Lliga fora, començar-la fora, tenir 4 o 5 mesos, vaja, per fer la coberta.
0: Aquest és un element que hem posat sobre la taula diferents àgores que hem fet, però el factor camp ha sigut un element molt distorsionat al Barça.
3: Molt distorsionat i no per un partit.
1: Llevat del partit de la Champions contra l'Atlètic de Madrid, del 0-2, el Barça a la Lliga ha guanyat tots els 18 partits que hi ha jugat. Per més turistes que hi hagi, per més socis abonats que estiguin en excedència, el caliu que es munta un Camp Nou amb 60.000 espectadors, tu t'has d'imaginar com pot ser amb 120. És a dir, el canvi per atrapar a la Champions i per ser un club d'una dimensió històrica és que tu facis del factor camp cada partit. És a dir, primer l'afició. És a dir, als jugadors se'ls pot exigir el que se'ls ha d'exigir. Ara, jo també preveig una mica un canvi de cultura. És a dir, això d'anar al camp i de dir, a començar a xiular la Champions i aquests de la FIFA i el que sigui. És a dir, escolti, aquí tothom s'ha de posar per feina. I si ha de ser la Champions, comença per un bon estadi com Déu mana, per una afició entregada des del primer partit.
2: Ja no puc xiular la FIFA, jo?
1: Sí, pots xiular la FIFA.
2: A mi m'agrada xiular la FIFA. La veritat,
4: tu xules tot.
1: Però, és a dir, jo crec que una competició com la Champions, el fet de dir, bueno, la guanyarem malgrat tot, tornem a l'excusa. Lliure de fer-ho, el que vulguis. No? Però tinc aquesta sensació de dir, arriba la Champions, a la fanfària, de la Champions. Bueno, doncs quina posarem? La música que també volem? O sigui, ara volem la música que ens interessa, que fem tants gols a la carta, i aleshores potser al final quadrarem tot el que ens vingui de gust.
3: Escolta, també ressaltar el fet de lo que guanyarà el camp quan estigui acabat amb la grada d'animació. I el dia del Newcastle, sense anar més lluny, vaig quedar, feia partits que no anava, i em vaig quedar bocabadat.
2: Sí.
3: Era una altra gent, era una altra afició. Era una altra afició, i això, vamos, jo quan veig el camp del Betis Bilbao com animen, el camp del Betis com animen,
0: és que
3: això
0: és que és un primordial.
3: Aquí era, bueno, voy ahí sentadito, uf, i buf. I veritablement, ara l'ambient és brutal.
1: I ja tota sé, la gent cantant. Ja sé que és impossible, però vull dir, s'hauria d'intentar que hi hagués una quota de gent que pogués anar a futbol, perquè els preus que s'ha posat a anar a futbol avui, això és impossible. Sí. Aleshores, una cosa és que tinguis la grada d'animació...
0: Sí, però és que això ja no tornes enrere, és que això ara ja s'ha anat de mare. Bueno,
27: bé, tens els passes de temporada, que hi havia els... que et surten uns preus de 30 euros al partit, si aconsegueixes un passe de temporada, i si no, evidentment, els preus d'aquest clàssic que anava de 1.000 euros a públic general als 12.000 euros per una entrada de la gent VIP, és increïble. Aquests preus, ara, clar, aconsegueixen recaptació rècord. 16 milions d'euros de taquilla, que això és rècord històric del club, no ho havíem fet mai.
2: Jo fa temps que dic que l'equilibri podria ser en que les entrades de tribuna fossin extremadament cares, o sigui, i anar, entre cometes, a treure el màxim diners de la gent rica possible.
27: Perquè també hi ha molts socis abonats a tribuna.
2: Ja em sap greu si teniu... em refereixo a tota la tribuna, o sigui, tota la lateral de tribuna i la resta del camp que tinguin preus més o menys assequibles. Jo ja entenc que un partit del Barça d'avui en dia no
27: pot costar 15 euros. Però què fas amb els abonats a tribuna? Això és molt complicat, el que dius. Els abonats a tribuna?
2: No, jo em refereixo quan s'hagin de vendre entrades en aquella zona. No, però que t'estic... Allà posa-les a 7.000 euros.
1: Bueno, és un...
2: Que algú les pagarà, perfecte. Amb això del software aquest de les entrades del preu fluctuant, que es va adaptant a la demanda... Doncs sí,
0: ahir 16 milions d'euros de recaptació, que és un rècord històric, amb el camp a mig omplir.
1: Però estic en la línia del Joel d'intentar buscar un cert concert entre la militància activa del soci de tota la vida i qui vol anar, que és militant, amb la gent que paga pasta. Ho has de buscar, perquè si no és molt fotut. Fixa't, per exemple...
0: Sense renunciar, per això que dius tu, la gent de tota la vida.
1: Posaré un altre exemple. Les penyes han estat capdals per vertebrar, per fer territori pel Barça. Ara, en aquest moment, estan substituïdes pels fans. La gent els interessa més tenir fans que no pas tenir penyes. Però no et pots oblidar del soci penyista que està en posta que està a la Seu d'Urgell. Tu has de buscar mecanismes o donar-li moltes voltes. No dic que potser no pot ser actiu i no pot anar al Camp Nou com abans, però tu has de buscar mecanismes de que la gent se senti integrada i partícip.
0: Sí. I la penya estructurava i articulava tot això.
2: Ja posant-me una mica pijo, però crec que s'entendrà. Sí, quan els rics, quan ve un xeic àrab i paga 10.000 euros per una llotja VIP per anar a veure un partit del Barça, aquest home, dins de l'experiència que està pagant, també vol veure un camp animat i content. És a dir, La pròpia experiència d'anar al camp del Barça de la gent rica inclou voler veure una grada que no està morta. Per tant, d'alguna manera has de cuidar que ingressar diners amb els milionetis aquests, però també tenir gran part del camp amb gent normal del poble que animi. Perquè si no, allò passarà a ser un cunyàs insuportable.
1: No només i el segon canvi que volia dir al marge d'aquest és el de que el soci s'ha d'acostumar que per la indústria de l'entreteniment ja no té una cadira al Camp Nou que és seva. És a dir, tu abans deies, no, jo, aquest és el meu seient, i sempre he segut aquí. Aleshores, el club t'està dient, no, vostè té un abonament, però la cadira és nostra. Perquè abans el soci deia, no, jo deixaré el meu seient a qui vulgui. I ara el club t'està dient, no, si vostè no l'utilitza, doni-ho a vostè, perquè el seient no és seu. I això és un canvi de cultura, sobretot per gent que ja tenim una edat. No, sí, no estic assenyalant a ningú.
0: De deixar els carnets, deixar els carnets.
1: Bueno, doncs aleshores això has de mirar com ho gestiones. I jo crec que aquí també hi ha d'haver molta transparència i saber veure com es pot gestionar perquè tothom hi vagi bé.
3: S'ha de millorar el tema de les entrades.
0: Sí, sí.
27: És difícil. És difícil que vagi enrere aquest tema. És cert que tu pots intentar això amb aquests passes de temporada que el soci, que qui vulgui, pugui tenir-ne un, hi haurà sorteig la temporada que ve, quan hi hagi 100.000 aforament màxim al Camp Nou, doncs a veure quins preus pugen dels abonaments. En principi no pujaran els abonaments, diuen, més enllà del que marqui la pujada de l'IPC, però això s'haurà de veure quan arribi el moment. I la resta d'entrades és molt difícil que el Barça faci preus populars, perquè és que tampoc la competència a nivell dels altres clubs...
2: No ho fa ningú, això. No,
27: sí, tu te'n vas a Alemanya...
3: Vas a Alemanya,
27: i llavors tenen aquests preus, però és una cosa pactada entre tots els clubs. Vull dir, clar, aquí hauria de ser...
1: Sí, a Alemanya sí, però la Premier l'altre dia hi havia... No hi pots anar, a Anfield no hi pots anar.
2: No, ni al United l'altre dia hi havia una protesta dels aficionats.
0: Ahir, rècord de recaptació, 16 milions d'euros. Per tant, el model que hi ha ara funciona.
27: No, però funciona econòmicament, clar.
2: El que et vull dir...
27: Has de trobar l'equilibri, has de trobar l'equilibri.
2: Si tu omples
1: el negoci per al negoci... Doncs
0: no,
1: clar.
0: Però si la gent no paga, clar, però digue-li tu ara al Barça que...
2: Però, Ricard, és que és important això. Si tu omples el camp de turistes i de rics, els turistes i els rics van a veure l'espectacle.
3: Sí,
2: no a animar.
3: A participar, no.
2: No van a participar. Aleshores, pots acabar perdent tu atractiu del teu propi producte.
1: Ahir a la transmissió d'aficionats que deien estic molt emprenyat perquè tots aquests turistes no ho celebren. No canten res, estan tots badant, tots fent fotos i tal. I en canvi aquí, doncs, el que has de fer, bueno, vull dir, és la coexistència entre dos tipus de el que és el públic i el que és la militància activa.
0: És que hi havia molts telèfons mòbils, vaig al·lucinar.
27: Això sempre.
0: Però tot es gravava amb el telèfon mòbil, pensava, bueno, ja el veuràs a casa.
27: Per cert, el tema dels segadors, com a mínim en aquests anys de la Porta, amb Aragonès també es va posar, quan va anar també en un clàssic, que com a mínim va anar en un clàssic en altres partits. O sigui, el protocol diu que sempre que ve el president de la Generalitat, com a mínim amb Joan Laporta i també altres presidents, ha de sonar els segadors, però això ha de tenir el vistiplau i el consentiment de presidència de la Generalitat. És a dir, el Barça envia protocol. Escolta...
0: I Aragonès ho va fer,
27: Aragonès ho
0: i
27: va fer,
0: la resta no.
27: Illa també ho va fer i sona una versió curta, que és pactada dels segadors.
0: Sí.
1: Això de les versions curtes també és una altra cosa que la gent té molta pressa. Per exemple, els minuts de silenci que es fan...
3: Són 30 segons.
1: Escolti, o el fem ben fet o no es fa. No, vinga, va, passem via. És com un protocol. Quan el protocol es menja el sentit pel que han estat creats o generats aquests moments, és dolgut. Vull dir, doncs no es faci. Perquè, escolta, resultarien molts o el que sigui... Doncs, bueno, ahir encara va ser la gent, perquè sabia que era per Flick, hi ha un moment que la gent té un cert sentit, però hi ha d'altres en què la litúrgia d'aquests moments són fotuts. Per això reivindico, per exemple, de les coses que més m'han agradat darrerament és el cant a capella. Perquè la gent se sap l'himne, la gent el canta, no necessita música...
0: Jo crec que, per exemple, el cas dels segadors, que es va aturar, faltava la tornada, diguéssim...
1: Sí, just.
0: Pensava que la gent la cantaria i ningú va cantar res perquè la gent ja volia que comencés el partit, no? Sí. En fi, són les 9:44. Fem una pausa i parlem de l'especial Rua que farem aquesta tarda a Catalunya Ràdio.
4: La senyora Garrapetes diu improperis i barbarismes cada vegada que rep la factura de la llum. No ha contractat la llum a Factor Energia i no pot dir un 12,5% menys d'improperis i barbarismes. Fàcil i ràpid. Contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
5: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
6: Blanco de verano, Don Simón.
7: Blanco de verano, Don Simón.
6: Nou Blanco de Verano, Don Simón.
8: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets? Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
9: Troben un home mort a casa seva. Apareixen les...
10: Si t'agrada Crims, has de llegir els seus llibres. 6 volums on Carles Porta aborda els casos més destacats. Disponibles als punts habituals i a la botiga 3Cat.
11: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
12: I què?
11: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
12: Oh.
11: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
13: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de regal que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
16: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
17: A mi sempre em passa que oblido que he esmorzat, per això escric en el mòbil. A veure...
1: O sigui, sabies que venies a l'entrevista i que et preguntaríem sí, sí. Això i tu has apuntat, eh?
17: Sí, sí, apuntat. Té matxa, sí. Ous, truita,
1: sí.
17: Palmeretes de xocolata
1: sí.
17: I una galeta de dàtils
1: sí.
17: Que van fer la meva parella. Sí,
1: també
17: sí,
1: potser si esmorzéssim menys coses original. Ens en recordaríem.
16: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
28: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3Cat.
29: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
30: Camí de Cabres. És un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
31: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans doncs, per plegar la llana, per agafar les ovelles.
30: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
32: Ostres, n'hi buscat, això, eh? Hi ha una cabra que acaba de parir.
33: Ara mateix, sí, sí.
30: Camí de Cabres. El podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa. A l'API web de Catalunya Ràdio.
34: I també disponible a la plataforma 3Cat.
35: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.

0: És que ara vull trepitjar, perquè si no el Ramon em diu que no són senceres.
1: Que són versions curtes.
2: Sí. Els himnes de l'equip familiar.
0: Forma part de, sí, sí, de la tradició. Francesc Garriga, bona tarda.
3: Hola, bona tarda, bon dia.
0: Sempre dic bona tarda, va amb el seu nom ja.
1: Sí, sí.
0: Què vull, què?
3: Home, doncs avui festa, no? Avui celebració, avui recórrer, escoltar la gent, sentir l'alegria... Serà una tarda divertida i llarga, perquè avui fem un tot tarda. Arrenquem a les 4 i acabarem a quarts de 9 abans del partit del Girona i anirem fent el seguiment d'aquesta rua, i tant.
0: Una especial que començarà a les 4 de la tarda i que acabarà, per tant, a quarts de 9, que deies ara, eh?
3: Sí, sí, sí. Callarem perquè comenci el partit del Girona, a veure si també el Girona fa la seva feina. I, home, serà una tarda... Pinta que farà bon temps, no? Vaja, espero que faci bon temps i que serveixi perquè just aquella hora que els nens van sortint de les escoles i la gent pugui anar deixant la feina una estoneta i ubicar-se en aquest llarg recorregut, i el farem amb els jugadors, és a dir, anirem darrere dels jugadors i Costa i Jalmà des de l'estudi controlant-ho tot, i un servidor, no tinc gaire clar exactament a quina distància de l'autocar, però vaja, amb el Salmurri i l'Arbusar, explicant aquesta tarda de festa i d'alegria. Crec que hi ha bastantes ganes de festa a la ciutat. Veig molta... ambient de victòria.
0: Sí, és un moment molt bonic, perquè també a més les famílies, no, això, surten de l'escola, van a veure els jugadors...
2: Els nens van a escola amb la samarreta.
0: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, no,
1: hi ha escoles que no deixen per això, eh?
2: Bueno, això és una altra cosa.
1: Però potser
2: te la pots treure si et diuen allò, però allò de posar la samarreta, també el camp ho veus molt. La gent s'ha acostumat a portar la samarreta.
1: Sí, sí.
2: És a dir, jo un dels actes que faria també de militant, si és que cadascú porti la samarreta que és emblemàtica per ell als partits com el d'ahir. És a dir, cadascú té el seu mite, cadascú té aquell moment que portava aquella roba, aquell objecte, aquella cosa que li dona seguretat i que li dona empatia, i això també fa que hi hagi un mosaic molt, molt divertit.
1: I la rua, més, hem de, ara que parlem dels preus de les entrades, hem d'entendre que hi ha moltíssima gent que no pot anar al Camp Nou a veure els jugadors. Hi ha moltíssima gent i molts nens.
0: I avui és un dia per
1: llavors,
0: per
1: avui surten al carrer,
2: si
1: i ja els
2: permets,
1: encanta veure els jugadors.
2: Jo, per exemple, ahir em vaig abraçar un tio al metro que portava les samarretes Ronald de Burr.
0: Hòstia.
2: I vaig dir, la portes perquè no en tenies cap més? I em va dir, no, era el meu jugador favorit.
0: Què dius, home?
2: I recordava que el va lesionar la Rosaleda i no sé què. Bueno, cadascú té el seu moment, culer. Va dir que per una lesió van evitar que aquell jugador, clar, era el germà del Frank,
0: sí, sí,
2: aquell
0: sí.
2: Jugador, aquell centrecampista, i clar, això, que parles de coses d'emocions...
0: Només trobava un que portava Overmars, i dic, hòstia, que en el seu moment va ser el lateral més car de la història del Barça, Overmars. Després ja la cosa s'ha anat encarint. Però sí, sí, cadascú té el seu jugador i la seva història, no? També al final. Hi ha gols que recordes d'una manera especial perquè estaves acompanyat amb qui estaves acompanyat, el que fos, no? Això és part de la història del Barça. Per tant, avui és un dia de festa i de retrobament. I en aquest especial, Garriga, doncs ja ho explicareu. Per cert, vas veure el partit, Garriga?
3: Home, sí, clar, sí, sí.
0: I què? Bueno, jo què sé.
3: T'imagines que dic, no...
0: Bueno, igual ahir tenies, jo què sé, una cita que fa 20 anys que no tens, jo què sé.
3: Doncs ahir no era el dia.
0: No era el dia.
3: Ahir no era el dia. Eres
4: dels que pensa que hagués hagut de fer més sang?
3: Jo ahir vaig trobar a faltar...
0: Veus?
3: ...el peu a l'accelerador.
1: Ara, Garriga.
0: Ets dels meus.
2: Home, sí, hi ha molta gent per tot.
0: Veus?
3: Sí, però bé, escolta, que tampoc és...
0: Que m'han insultat abans per dir això.
2: No, insultat
3: no. No, no. No és una decepció, perquè no pot ser decepció, però sí que penses, cago en dena, que
0: si els empentes una mica,
3: cauen del tot.
4: Però si estan ensorrats, estan ensorrats totalment.
1: Mai estan ensorrats,
3: Michi. No, però el Campos ho va dir ahir, el Madrid també va molt a batzegades, i si ahir els hi fots 6-0, igual Florentino es torna boig i fa canvis de veritat. En canvi, ara, mira, s'han escapat barat, la Lliga ja la tenien perduda, doncs ja està.
1: Sí, però Mourinho el portarà igual.
3: I Mourinho vindrà igual.
2: Aquesta facilitat per voler a la carta el que vol cadascú,
0: sí,
2: contra tot l'esperit del joc. El joc et porta on vulguis, i això és la gràcia. És a dir, no, jo voldria això. Vull dir, no, el partit, el joc anirà per un altre.
0: També pots pensar i projectar, només faltaria.
4: Que han fet grans fitxatges aquesta temporada. Han fet grans fitxatges.
0: Sí, m'has tant tu o no? Si ha de venir Mourinho...
5: Per exemple, m'has tant tu o no?
0: Si ha de venir Mourinho...
4: Han pagat molts calés.
5: Sí, ahir va fer...
4: Per carreres han pagat molts calés, per Huisen han pagat molts calés.
5: Ahir va jugar molt bé Mastantuono, va fer un gran partit. De veritat, recupereu-lo.
0: Si ha de venir Mourinho, potser guardem-nos el 5-0 pel debut de Mourinho.
3: Això també.
0: Això estaria bé. En tot cas, sí que és veritat que la crisi que hi ha a Madrid, Garriga, tu que has estat a Madrid seguint-ho durant anys, en fi, és important i sense precedents ara mateix.
3: Bé, costaria trobar un moment més baix amb Florentino Pérez. Té una cosa que la tindrà sempre, que és que ha guanyat ja moltes Champions i, per tant, sempre té aquest recurs de pensar...
0: Sí, jo ja sé això ja ens ho coneixem, sí.
3: Sí, però és a dir, el 2014 estava en una situació semblant i quan guanya la dècima allà li canvia el panorama, però venia també d'uns anys molt durs, difícils, on no se'n sortia. I aquí jo tinc la sensació que el madridisme per primera vegada està qüestionant de veritat a Florentino Pérez. És a dir, ara ja no són els mitjans de comunicació que amb la boca petita ho diuen, sinó que hi ha socis del Madrid, aficionats del Madrid, sectors del madridisme, que veuen que aquest senyor, les decisions que està prenent últimament, no li surten bé. I la Superliga és un exemple, i la reforma de l'estadi és un altre, i la gestió amb el fitxatge d'Mbappé, que semblava que havia d'enfonsar el barcelonisme, i resulta que des que ha arribat Mbappé el Barça no fa més que guanyar, ha estat un altre. I aquests fitxatges, ara deia el Pichi, no, s'ha gastat molts diners. És veritat, s'ha gastat molts diners, però el resultat que han donat aquests diners ha estat molt trist. Per tant, per primera vegada, també ell, es va fent gran, Florentino Pérez té 79 anys. Per tant, una mica es va juntant el seu declivi físic-lògic amb un declivi del seu projecte i fa que per primera vegada tremoli. I el que abans...
5: Tremola?
0: Sí, estava a dir això.
5: Vols dir que tremola? Dir que tremola? Sí, no fa...
0: La sensació és que és igual, no?
3: Jo crec que el Florentino té de... És a dir, tremola en el sentit que... Jo crec que... Ell no crec que tingui por, però que la seva estabilitat no és la de fa 3 anys.
1: Home, que el qüestionen més del que el qüestionaven.
3: Sí, però no. I l'arribada de Mourinho crearà...
2: L'exemple és el que ha passat al Bernabéu.
4: Igual firma un director esportiu i tot.
5: Sí, tu creus?
4: No sé.
1: A veure que el Bernabéu l'ha enxulat a la llotja. El Bernabéu, aquesta temporada, hi ha hagut xulets a la llotja.
4: Perdona, el diumenge em sembla que és l'Oviedo. Juguen amb l'Oviedo a casa.
5: Sí, sí, però...
4: Hi haurà plebiscit al camp, eh?
3: Sí, i tant. Segur, sí, segur. Dir,
5: hi ha algú a la societat civil madrilenya que estigui per la labor de posar-se-li a disputar a no, Florentino Pérez la presidència del Real Madrid?
3: No,
5: jo crec que no, eh?
4: Hi ha 5 que tenen els prou calés per...
5: Sí.
2: El Garriga em corregirà, però crec que una de les grans sorpreses del Florentino és que no ha entès perquè els que l'han criticat per la construcció del Bernabéu i per fer recitals de música i tota la història, era gent que se n'ha anat a viure al Bernabéu, que el Bernabéu era una zona que fins que ell no va decidir edificar el Madrid, no era una, no diré una zona morta, però era una zona més. I en canvi, aleshores va dir, jo els he fet rics, els he fet a tots, i ara es queixen i van contra mi. Per què? Home, perquè hi ha un moment en què vius amb un estatus que no et fa pensar que algú pugui queixar-se perquè no pot estar a casa seu a les 7 del vespre perquè hi ha un concert musical. És a dir, ell és del Madrid i va veure els partits del Madrid, però no li fotis música cada dia a les 7, a les 8, clar, a les 10 i concerts. Sí, sí. Clar, són gens seus, però que ha arribat un moment que li han dit fins aquí.
0: Sí,
2: això clar, no,
0: una cosa és que hagi partit i...
2: Pot passar això també amb aquí. Pensem en la Supercopa. Al Madrid no li ha sortit bé la Supercopa. Pensem que Florentino Pérez havia convocat per la tardor passada una assemblea de socis per canviar el sistema de propietat del club, que ja no se n'ha parlat més. Parlava d'un model com el del Bayern, parlava d'un model en què hi haurien socis preferents, o sigui, això tampoc ha sortit. És a dir, res del que ell ha anat fent. Parlem d'Mbappé. Preguntem les declaracions que ha fet, o demanem les declaracions que ha fet Neymar sobre la seva convivència amb Mbappé al PSG. Eh? Parlem una mica de què és aquest, el personatge Mbappé, que és un futbolista d'aquests que moltes vegades tenir el millor jugador no significa que tinguis, que enriqueixis més l'equip. És a dir, quantes coses li han anat bé?
6: Barça?
2: No, masses. Vinga, i aleshores això t'obliga a canviar de política esportiva.
0: Ha entrat un senyor a l'estudi, què tal?
6: Molt bé, molt content, molt bé.
0: Sabeu qui és o no?
5: Jo no.
0: No?
5: Què passa?
1: Què passa?
0: No sona la cara?
5: A veure... Hòstia!
0: Jimmy Jam!
5: És el Jimmy Jam!
1: Ostres!
5: Ara entenc el gag.
0: Doncs d'aquí a pocs minuts serà amb nosaltres. Què tal, Jaume? Bé, estàs content?
6: Bon dia.
0: Ahir vas anar a la gespa, no?
6: Vaig entrar a la gespa.
0: Hòstia, ara m'ho explicaràs.
6: Tinc fotos amb la copa i
0: sí?
6: Jugadors, molt guapa.
0: Carai,
1: tu.
0: Ara ens ho explicaràs.
1: Clar, és que hi havia...
6: Un bon salt.
0: Has fet un bon salt.
1: Va haver un moment que hi havia molta gent a la gespa, familiars, amics...
0: Però ara vius aquí.
1: I Jimmy Jam.
6: No. Torno a Alemanya.
0: A Alemanya.
6: Allà. He passat per Macedònia uns dies, una boda grega macedònica, i ara cap aquí.
0: Hòstia.
7: A rematar-ho.
0: No, ja veig, celebració. Ara xerrarem. Gràcies per venir avui al matí de Catalunya Ràdio, fer aquest salt improvisat. Tenim un oient que ens truca, és el Ricard de Terrassa. Ricard, bon dia.
8: Això mateix. Mira, jo parlo de que...
0: Hola, Ricard, bon dia.
8: Bon dia.
0: Vostè dirà...
8: El madrinisme, o el Madrid...
0: Sí.
8: Té moltes copes d'Europa.
0: Sí.
8: Amb qui les va guanyar, aquestes copes d'Europa? Amb el franquisme.
5: En algunes sí, algunes sí.
8: La majoria, perquè ens van robar un home del Barça, que està fitat pel Barça, i allò qui ho va fer? El franquisme. Mm. El Di Stéfano, qui el va robar?
5: Franco.
8: Ah, llavors, totes les federacions, mentre no treguin el franquisme,
0: s'haurien d'arrestar els títols del franquisme.
8: Perquè totes les federacions estan ple de franquismes. I això no es pot anar bé.
5: Home, el president de la Lliga, fins fa 4 dies...
0: Bueno, però això s'ha modernitzat, diguéssim.
8: Uh-huh. I aquest, què és aquest, també? Mm. Aviam.
0: Queda clar, Ricard, la seva reflexió.
8: I la majoria, eh?
0: Vale. Sí. Gràcies per trucar.
8: Moltes gràcies.
0: Que vagi bé, Ricard. Veus? També és important la història.
9: Sí. Moment, malauradament ja no en serveix gaire perquè n'han guanyat 8 amb democràcia. Ja.
10: Però n'hi ha unes quantes. És veritat, amb la línia del que deia l'oient, el Madrid s'edifica de les Copes d'Europa amb Di Stéfano i els Galàctics a partir de Figo. Dos futbolistes que d'alguna manera, així com el Barça ha pogut crear a Messi, a Lamin, jugadors del planter, ells, els seus iconos que marquen al marge de la galàxia Beckham, sí que ha tingut futbolistes d'alguna manera que els ha fet ja consolidats com a pilota d'or. O sigui, tu agafes el Beckham, doncs el jugador del moment no ha estat capaç de produir... Els jugadors que produeix a la fàbrica és perquè juguin amb d'altres equips, no perquè juguin al Madrid.
9: I el que havia de ser-ho, Ramon, era Vinícius, que era el que havien d'agafar jove i fer-lo pilota d'or i que es convertís en el millor jugador del món, i es van quedar a les portes, i fixa't que des d'aquella pilota d'or fallida de Vinícius, el Madrid ha anat cap avall, però rodolant.
0: Passarem d'anar tancant, però sí que vull fer un apunt sobre l'Espanyol, perquè dijous hi haurà Agora Esportiva després de la jornada intersemanal i haurem de parlar de l'Espanyol. Ara mateix, Ramon, les coses no pinten gaire bé.
10: No, hi ha una mala dinàmica i cada partit és el mateix, no? No veus puntes o no veus moments que puguin canviar. I jo veig fumut en el sentit de que aquests equips, quan estan en aquestes situacions desesperades, canvien d'entrenador i busquen un revulsiu, però crec que aquest és un equip molt de Manolo. És a dir, si tu poses un entrenador extemporani o un entrenador que estigui per sobre el bé del mal i dius, això l'arreglo i s'arremenga i va al camp i diu, vinga, va, muchachos, aquests nanos, jo crec que són molt familiaritzats amb el Manolo. Aleshores, no sé què pots fer. No en tinc ni punyetera idea, però ho tens pelut, sobretot si no ets capaç de canviar la tendència en un moment capdal.
0: Pitcher.
4: Sí, la situació és molt complicada. Està 18 partits sense guanyar. Jo crec que és rècord, no?, en aquest sentit. I per tant, com deia Ramon, és un equip fet per Manolo, està molt fet i molt dissenyat. I, bueno, s'han de donar les circumstàncies, però s'ha complicat. Però no només s'ha complicat, el Girona també s'ha complicat.
5: Sí, però estan igual, no?
0: Sí.
1: Sí, el que passa que les dinàmiques són una mica diferents i tens la sensació... Sí,
4: però
1: el Girona dels últims partits...
4: ve de 3 partits
1: perduts. Sí, els últims partits també ha punxat, però és que la dinàmica de l'Espanyol d'aquest any, de 18 partits sense guanyar, capgirar-ho això en unes jornades on hi ha tants equips que s'estan jugant tant, perquè hi ha molts equips en aquesta lliga per la permanència.
4: Li favoreix el fet de que el València guanyés el camp de l'Atlètic Bilbao, perquè ara l'Atlètic Bilbao no té opcions d'anar a Europa.
10: Clar, i els clubs que estan en supervivència han fet canvis d'entrenador. Per exemple, el Sevilla ha canviat ja dues vegades l'entrenador. L'Alavés ha hagut de canviar perquè...
0: Però ara canviar entrenadors tampoc
10: és... No, per això et dic, però
4: hi ha clubs... No,
10: perquè tu més tens un model... O sigui, el Girona és model Mitchell i l'Espanyol és model Manolo. I això fa que, com que formes part...
0: Per lo bo i lo dolent.
10: Ho dic el mateix pel Flick. És a dir, quan tu formes part d'una dinàmica en què tot és el mateix i et vas veient cada dia i no ets capaç de buscar un punt d'inflexió, és molt difícil. En Flick és un tio que ve des de fora i té una opinió sobre el que està passant i se sent partícip perquè li agradaria ser entrenador d'aquest equip, m'entens? Aleshores, amb el moment que estan tant el Girona com l'Espanyol, això és molt difícil de revertir si no ho fan els mateixos que hi ha allà. Per tant, què fas? Doncs encomanar-te que de vegades punts d'inflexió en un partit, és a dir, no sé, una expulsió, un moment, és que tu veus aquella monotonia, pum, pum, pum, pum, i que tots els partits són molt, molt iguals.
0: Això també demostra que els models, si no evolucionen i es canvien, s'acaben enquistant. Sí, sí, sí. Perquè el model Mitchell de fa uns anys era inqüestionable, no? el que havia creat, però en canvi, si no tens la capacitat d'anar-te adaptant...
2: I és la crisi de creixement. Pensem que el Girona arribes a la Champions i de cop i volta no et pots sostenir-ho.
4: Té un problema greu de falta de gol. Si no, en aquest moment la lesió de Banat, Cerveri no és un nou, i el fa jugar de nou.
2: I no pots pensar que Estuani t'ho anirà salvant, perquè té quants els anys...
5: No, ja, Estuani, no poder.
0: Sí, sí. Garriga, fins a la tarda, que vagi bé.
3: Vinga, fins després.
0: Una abraçada a les 4 de la tarda. Francesc Garriga, la tarda de Catalunya Ràdio.

0: Tanquem aquesta Àgora Esportiva especial amb Pitxi Alonso, Ramon Besa, Joel Díaz, Laia Tudel, però abans, Marisa Gil, Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia.
0: Avancem més continguts del matí de Catalunya Ràdio.
2: Doncs ara ho dèiem, de seguida parlarem amb el Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, i després arribarem a les 11 amb l'actualitat del món del cor, amb la Laura Fa.
1: Avui centrada en el retorn aquest cap de setmana de l'Oreja de Van Gogh amb Amaia Montero al capdavant. Una tornada que encès les xarxes arran de les dificultats de Montero per afinar o recordar la lletra de les cançons.
0: I després, ho heu sentit, això, o no? Heu sentit a Amaia Montero aquest cap de setmana?
3: No? Cantant una cançó...
4: He sentit un fragment que heu posat a primera hora del matí.
5: Sí,
0: un vestit molt...
5: Rarillo.
0: Sí, rarillo. Mira, escolta, Ramon, com a crític musical, què et sembla la finestra? Què?
6: Això de crític musical, a què ve?
0: Ara deus tenir un criteri musical, no?
6: Bueno, tinc un criteri. A mi m'agrada els himnes del Barça, com
4: no tant, però no tinc...
6: I m'agrada Rosalía, i m'agrada escoltar, però no tinc un criteri.
3: No se'l pot vacilar, Ramon Besa. Ramon Besa no el vacila.
0: A veure, tu sabràs distingir si afina o no. Amaia Montero.

0: Mare de Déu.
1: A veure, però o sigui, això va ser un moment, no?
0: No, això és el concert.
1: Un moment del...
0: suposo que devia afinar-ne alguna.
2: Però ara veus, també hi ha gent que va als concerts per passar-s'ho bé, no per escoltar música. Ara això és un altre tipus de públic.
0: Per això Jordi Évole...
3: Jo vaig escoltar que havia triomfat.
2: Tu vas a concerts
3: i
4: Manel Fuente.
3: Sí, vaig escoltar que havia triomfat.
2: Tu vas a molts concerts com a militància activa del cantautor, el cantant, però no vas a que sigui un gran concert.
1: Home, ah, però si tot el concert és com el que hem sentit, que no. És difícil. A més, cantava molt bé, eh?
0: Abans, sí. Ha quedat tants anys sense cantar.
1: No, jo m'ha sorprès molt.
4: Ha fumat molt, em sembla que ha fumat negre. No ho sé.
0: Sí. També Ronaldo corria, també, saps? Vull dir que... Bueno, i què més, Pol?
5: A partir de les 11 parlarem amb l'advocada Núria González. Fins fa pocs dies era la lletrada de Rosa Peral, condemnada, recordem, a 25 anys de presó per l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana, i avui la Núria González ens explicarà per què ha renunciat a defensar-la.
6: A partir de les 12, els de la Renaixença reben un campió del món, l'expilot de motos Àlex Cribiller, i com sempre ens explicaran curiositats sobre un objecte, avui el paracaigudes.
0: Però abans, que han dit els altres, general Joan Joel Díaz. Hola!
4: Què tal? Estar aquí un dia més, Ricard.
0: Sí, què?
4: I què, Joan?
7: Doncs ara sentirem en Roncero i companyia, però a veure, jo demanaria abans una mica d'alegria al barcelonisme, sobretot unió entre el barcelonisme. No tornem a l'època dels ismes, perquè ara fa una estona hem tornat a viure la divisió entre el joelisme i l'Emilio
0: no.
7: Pérez de Rosisme.
0: Home, no. Emilio!
8: Què tal, Ricard? Com estem?
0: Què?
8: Hola, bon dia a tothom.
0: Què?
4: Ànims, Emilio.
0: Ui.
8: Quina baixanada.
4: És broma, Emilio, perdona'm.
8: No, amb tu no tinc cap broma. No tinc cap... Començo a entendre algú que estava aquí a la tertúlia i se n'ha anat. Començo a entendre, la veritat.
0: Oh.
8: La veritat és que començo a entendre perfectament.
0: Bueno, però avui hem d'estar contents, Emilio, va.
8: No, jo estic content.
0: Sí, ja ho sé, ja ho sé.
4: Home, però és que es noti.
8: Jo estic molt content.
9: Vinga, adéu.
4: Molt.
7: Un dia de celebració, Joel. Quina manera d'espatllar-ho. I ara sí, anem a la gent trista amb motius per estar-ho. Tomás Roncero, per exemple, una persona emprenyada perquè creu que els jugadors del Madrid són més agressius, entre ells, que el clàssic contra el Barça.
10: És una vergüenza para los madridistas lo que tenemos que soportar la imagen de desprecio mundial, por decir, en lo que se ha quedado el Madrid, que se pegan entre ellos, que, por cierto, hay más agresividad en Valdebebas que en el campo. Leches, que yo no he visto la agresividad esa que vi el otro día en Valdebebas. O sea, el clásico lo jugamos más blanditos que en el campo. O sea, cuando estamos en Valdebebas, sacamos toda la garra, nos agarramos, nos tiramos, una cabra en el hospital. Eso sí, llegamos contra el Barça, que nos va a celebrar la Lyon. 6 faltas. Es que no piensen que somos el club de la lucha.
7: Però amb qui està emprenyat de debò Roncero és amb Mbappé, que veu que el nano s'està fent gran i que no està guanyant res.
10: Kylian Mbappé, te lo digo a la cara. Si llega a la final del Mundial, España-Francia, las mismas molestias, ¿a qué juegas el partido? Claro. ¿Apostamos algo? ¿A que sí? Pero claro, hay prioridades en la vida. Ya sabemos que el Madrid, para ti no es una prioridad. Quiero que levantes títulos. Quiero que levantes la Liga, quiero que levantes la Champions, que no la ganan en tu vida. Es que Mbappé no ha ganado la Champions. Pero, tío, que tienes ya 27 años, que te vas a hacer mayor.
7: Se'ns està fent gran i no l'estem aprofitant,
4: ai,
7: eh?
4: Ai.
7: Sí. Pedrerol també està emprenyat amb Mbappé i alerta Kylian, perquè si Pedrerol està emprenyat amb Mbappé, vol dir que Florentino Pérez està emprenyat amb Mbappé.
11: Y Mbappé viendo el partido. Y publica en Instagram una fotografía a la pantalla de la tele con el 2-0. Mbappé. Madre mía, Mbappé. Madre mía, Mbappé. Madre mía, Mbappé. Ahí está, con el 2-0. Lo he puesto con el 1-0, caray. Un poquito de madridismo. Ay, Mbappé, qué fichaje. Madre mía.
7: A la COPE, el senyor andalús que li fa els esports a l'Herrera ha comparat aquest matí el Madrid amb el vaixell que portava passatgers infectats per l'antivirus.
12: Ui, ui. Ja, però hay que meter el calpelo, como tú bien dices, hasta el hueso, ¿eh?
13: Sí, sí, hay que echar de la limpia, una desinfección, pues como el Ondius, o sea, hay que entrar ahí con como desinfectarlo desde la bodega, desde la sentina hasta
12: pero
13: el palo
12: eso,
13: mayor.
12: Pero eso,
13: o sea,
12: tiene un problema, que eso vale dinero.
0: Sí.
7: I també necessiten un copet d'ànims a l'esquena són els companys de Real Madrid Televisión, l'oficial, vull dir. Ahir deien que el Barça estava guanyant el partit per un cop de sort que no s'ho mereixia i pam, arriba el segon gol.
14: Y el Barcelona, la verdad, que ha tenido suerte porque tampoco, aunque tenga más dominio y esté jugando más en campo contrario, Pero más allá de la jugada del gol, un lanzamiento libre directo, que la falta evidentemente ha sido clara.
9: Cuidado, cuidado con esta llegada, que llega Julio el segundo gol del Barça.
15: Pues sí, una buena triangulación, una buena jugada del conjunto de Hansi Flick, que termina rematando Ferran Torres.
16: A tomar por culo.
0: Ah, que sí, home. I a les xarxes, què han dit, Joel?
7: Doncs mira, les xarxes avui són culers, Ricard, i els amics madridistes doncs, només apareixen com fantasmes del passat. Per exemple, ha aparegut el fantasma d'Edu Aguirre, que fa només 8 mesos avisava als culers de l'arribada del nou Di Stéfano, Franco Mastantuono.
17: Chavales, Franco Mastantuono. Recorda el nombre, Franco Mastantuono. Tiene aura. Tiene el pelo rubio teñido de beca. Tiene una zurda espectacular. Tiene personalidad. Levantó el Bernabéu en los primeros 30 minutos que hizo. Tiene 18 años. Recordad su nombre, Franco Mastantuono. La coronita, Lamine. Si la dejas a Franco Mastantuono.

0: Mbappé! Kylian Mbappé! Kylian Mbappé! Gol de Kylian Mbappé!
1: 80.000 almas en el Bernabéu y nuevo, las grúas ya aparcadas. Y ahí me cago en la leche, la historia reviviéndose ahí. El verdadero Mbappé, que todo el mundo lo está pidiendo que salga de Rusia, lo va a hacer con el Real Madrid. Es más, es tan madridista que se está reservando. Porque los futbolistas hoy día de élite se limitan a vivir bien y a ganar dinero. Este chico es madridista y lo está demostrando. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé.
2: Mbappé. La Maroteca sempre és cruel amb Tomàs Roncero perquè Tomàs Roncero és un madridista de raça, de sang i de metxa curta i, clar, això la Maroteca no t'ho perdona. De metxa curta també ho era el seu gran ídol de Roncero, que és el Juanito. Juanito va morir i ara és un esperit. És un esperit que els madridistes invoquen quan tenen problemes i la setmana passada Arbeloa va treure la Ouija en roda de premsa per invocar Juanito. Passa que no va quedar clar gaire què volia.
3: Para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito. Y Juanito no se equivocó nunca, porque entendió lo que es el Real Madrid. Pero si por algo le queremos, es porque sentimos que era uno de los nuestros, que también se equivocó como cualquier persona se puede equivocar.
4: ¿Perdona?
3: Y Juanito no se equivocó nunca, que también se equivocó como cualquier persona. Ya. Y Juanito no se equivocó nunca, que también se equivocó como cualquier persona.
2: No. No queda clar. No, no, a mi, bueno, no sé si algú li queda clar. Al final no queda clar si Juanito s'equivocava o no s'equivocava, però equivocar-nos, Ricard, ens equivoquem tots, inclús, per exemple, el meu estimadíssim amic Emilio Pérez de Rozas.
5: Este señor que vuelve a mandar desde hace 3 años, han pasado 3 años y el Barcelona está en el mismo sitio. Con la misma deuda, con el mismo problema de inscribir a los futbolistas. O sea, esa es la situación de este club. O sea, es decir, cuando tú preguntas cuál es la solución es que se va a la Porta.
2: De moment encara no ha matxat la Porta i per això el Barça va tan malament. Acabem amb el millor, per mi, càntic que es va escoltar ahir al Camp Nou. Amb diferència, va ser aquest.
4: Doncs gràcies, Gerard Jovany, Joel Díaz, Pichi Alonso, Ramon Pesa i Laia Tudel.
6: Puc fer una confessió? Després d'escoltar el Gerard i el Joel, et diria que com que el futbol és un estat emocional, et venen ganes de fer-li 5 al Madrid.
7: Ara! Ara
2: sí, eh?
6: No, jo dic, el futbol són estats emocionals i moments. És a dir, és possible que tu, quan estiguis concentrat escrivint una crònica al Camp Nou, no tinguis la mateixa passió que després d'escoltar en un moment tot aquest reguitzall de talls i al final dius, home, que els infotin 5.
2: Clar.
6: Haig d'admetre que depèn
4: doncs
6: de les situacions,
4: els
6: moments
4: les
6: que tinguis, es passi a favor.
4: No? Posa el Joel, que et passi els vídeos i després escriu la
2: crònica. Jo et passo uns vídeos del Roncero
6: no, perquè
2: i abans d'escriure la crònica...
6: Escriuria el que diuen el Joel i el Gerard i no escriuria
4: no,
6: el
4: no
6: que sento jo.
4: Escriu la crònica sense els vídeos i després mirar els vídeos i fas una altra crònica.
6: Provaré, perquè vegis
4: a veure com canvia.
6: Que tinc fair play.
4: No en dubtava. Gràcies, Ramon. Adéu. Gràcies, Pichi Alonso, i gràcies, Laia Tudel.
7: Adéu.
4: A partir de les 4 de la tarda, aquesta rua, amb Francesc Garriga al capdavant, amb Jordi Costa i amb Sònia Gelmau, podreu seguir l'antena de Catalunya Ràdio. D'aquí a 2 minuts, Jimmy Jam. Mam, mam.

0: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
1: Avui l'Enigmàrius feia em protegeix i m'atura alhora. I la resposta era empara. Emparar algú vol dir posar-lo sota la nostra protecció, la nostra empara. I si també m'atura, és que empara. 1233 dels 1.449 participants l'han encertada i, per tant, avui dona 8 punts per a la Lliga. Guanya un lot de la lletera de Campllong, Helena Rocha Martínez, de Barcelona. I avui, en aquesta lliga més disputada que la de futbol, també ens heu dit empara, mal escrit, amb A, inicial, guarda o barana.
0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30%.

0: 50% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
1: I també a les nostres botigues fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bricor...
0: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
2: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
3: Tothom sap que, quan jugues a l'11, ajudes milers de persones amb discapacitat gràcies a la nostra tasca social. I, a més, pots guanyar molts de premis.
4: Perquè, el 2025, l'11 ha repartit més de 1.639 milions d'euros en premis.
3: Quants de milions has dit?
4: 1.639. Això són molts de milions. I molts de guanyadors.
3: Perquè amb l'11 et toca molt i ens toca a molts.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: A Capravo estem de celebració. El Club Capravo fa 30 anys que t'ajuda a estalviar. I ara ho celebrem acumulant un 3% de descompte extra en els productes en oferta assenyalats. Només amb la targeta Club Capravo. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: És l'espontani més conegut del món i ha donat nom a l'acció de colar-se i saltar al mig d'un esdeveniment, sobretot esportiu. Se'n diu fer un Jimmy Jam.

0: Sí? Sí. Va celebrar el títol a l'estadi?
1: Ho vam celebrar, sí, sí, que sempre em trobo quan viatjo.
0: Vas amb barretina quan vas a la Barça?
1: No, no? Bueno, no, va volar tot allà. O sigui, és que vam estar molt animats. Teníem ganes i bueno, va saltar tot. La barretina, les ulleres, me les vaig deixar per allà. O sigui,
0: sí?
1: Sí, sí, no, no l'he portat avui, no te la puc posar.
0: No, no passa res. però tu vas entrar a l'estadi a veure el partit.
1: Sí, oh, sí, sí, vaig entrar. Vaig veure el partit i em vaig esperar després.
0: On estaves? A quina zona estaves?
1: Bueno, com que no tinc mai entrada, com aquell que diu, pues vaig canviant una mica de zona. On ataca el Barça, a mi m'agrada estar on ataca el Barça.
0: Et coles, no? A l'estadi?
1: Sí, normalment sí. Bueno, no, sabat, no, no vaig amb entrada, ja ho sap tothom, eh? O sigui que no...
0: Ah, sí, eh?
1: No, no, no va amb mi, no. Aquest rotllet de les entrades no,
0: bueno,
1: no m'agrada.
0: Se diu pagar per l'esdeveniment. Però, és a dir, tu entres sempre al Camp Nou sense pagar?
1: Bueno, al Camp Nou hi ha on vaig. Ho intento. Normalment em surt perquè d'algú he après, no? Que amb aquesta trajectòria de Jimmy Jam. Però sé com entrar i com... Però no molesto ningú. O sigui, l'entrada és l'home sombra. Sóc l'home sombra.
0: I seus allà on hi ha una cadira buida.
1: Sí, normalment sí. I a vegades em toca de peu, a vegades em toca de peu.
0: Farà aixecar molt?
1: No. Sempre és que sempre... Als camps de futbol sempre trobaràs un lloc buit. Sempre.
0: I ahir
1: és molt gran,
0: anaves amb la intenció de saltar en algun moment? O no,
1: no, mai. Ara ho hem deixat.
0: Per què ho has deixat?
1: Bueno, per la trajectòria deia que ja em tocava. Havia, com aquell que diu, havia saltat a quasi a tot arreu. Copes del món, Champions League, Eurovisions, festivals, i ja em tocava una mica fer un descans, no? Mai es pot dir que no ho faràs més. El que sí que pots dir és que ho has fet molts anys... i em tocava un canvi d'aires, i així vaig fer, me'n vaig anar a viure.
0: Vas amb la samarreta de sí. Capa.
1: Signada pel Lucho, eh?
0: Ah, mira.
1: Mira, el 21.
0: Sí, sí, sí.
1: Aquí la tens. Que passa que, clar, no la puc rentar, perquè...
0: Clar, i no la rentes mai, aquesta samarreta?
1: És que no me la poso mai, com aquell que diu. Me la vaig posar el dia aquest del Pito, que li vaig fer l'homenatge el 2002. El Pito Abelardo va venir a jugar amb l'Alavés... I, bueno, li va fer al Barcelona un petit homenatge, unes insígnies, un trofeig, i jo vaig saltar amb aquesta samarreta
0: que havia... És el teu primer salt, aquest?
1: Sí. El 97 vaig estar a la final de la Recopa, l'última. Ara li deia amb el Pichi. I al final del partit, Abelardo tira la samarreta, la vaig agafar, i, clar, la gent la volia. Van començar a estirar-la, tal, la vaig protegir i me'n vaig anar a casa amb ella i el títol. Vam guanyar 1-0 contra el PSG, gol de Ronaldo. I llavors, cinc anys més tard, va venir amb l'Alavés i se li va fer l'homenatge. I jo vaig saltar sense ser Jimmy Jam, va ser el meu primer salt. Alegria i festa major.
0: Clar, però quan saltes, el problema del saltar és que et venen tres goril·les amb vestit.
1: Sí. I ara més, no?
0: Sí. I això no et preocupava? No, perquè en aquell moment d'eufòria ni penses.
1: És que en aquells moments és una adrenalina que has de fer, no sé com explicar-ho, o sigui, és una cosa que has de fer, a més ja feia anys que ho pensava, amb concerts del Bruce Springsteen, vivia aquí a Barcelona, del 2002 al 2012, vaig marxar de Sabadell i de Sant Quirze del Vallès, que vaig viure, i bueno, vaig estar pensant en tot això. I el primer salt... va ser aquest. Ja havia estat amb un Catalunya-Brasil, el 2002 també, el primer, i ja ho havia intentat, no? Anar a veure Ronaldo, que llavors era el que d'això. I, bueno, vaig esperar un temps i vaig decidir fer-ho aquí, al Camp Nou.
0: I què et donava a saltar?
1: No sé com dir-ho. Una llibertat, una manera de ser diferent, no sé com explicar-ho. És una mica difícil.
0: Perquè hi havia salts que molts culers t'han maleït, també.
1: Sí. Hòstia,
0: per què saltar, aquest?
1: Totalment respectable. Però molts, com ahir em vaig sentir, i aclamat per la gent jove també donant-me a conèixer, perquè ells no em coneixen, la nova generació, i vaig estar aclamat. Estic molt feliç, perquè aquí a Casa Pin, que és on ens reunim, la colorada de travessera, pues, cantis, Jimmy Jam, torna al camp... Jo, bueno, torno al camp, però més tranquil, no? Mm. Més tranquil.
0: Ara deu ser molt més difícil saltar, per això, els terrenys de joc, no? A pistes?
1: Colar-se sembla que no. O sigui,
0: accedir als camps
1: bé? Vaig entrant. Tot això del mòbil, aquestes noves tecnologies, me les estic saltant, sí. I, bueno, hi ha la gespa i tot. Molt bé, no?
0: Però hi vas colar, la gespa?
1: Sí, clar. Home, és que no pot entrar tothom, família i amics. No hi ha més.
0: I com, però, o sigui,

0: I com et coles a la gespa i ningú et va treure-hi de la gespa, no?
1: Al final sí, eh?
0: Al final sí.
1: És que vas parlar amb tots els jugadors. Fotos, vídeos, Fermín molt bé, el capità Araujo, vídeos molt guapos, feliç, jo no feia... Estava amb la meva salsa i molt al final, com aquell que diu, després de 15 minuts, va venir un senyor, escolta'm, vinga, va, ja està bé, tal, sisplau.
0: Si van reconèixer que és Jimmy Jam i van dir, bueno, deixem-lo fer
1: no,
0: un moment.
1: No, més que rep a la samarreta.
0: Ja.
1: Van veure a l'Abelardo, què fot aquí a l'Abelardo, tal... bueno, va ser... Però tot rient i divertit. O sigui, que
0: I com va saltar? Per on va saltar?
1: A quin aspecte? Ahir. Quin dels salts?
0: Ahir, a la gespa.
1: A la gespa. Bueno... És que pensava, preguntaves com vas entrar, no, al camp. Bueno, és que hi ha molts salts aquí, no?
0: Com però vas entrar saltant, també?
1: No. No és saltar, és ser l'ombra, a l'home sombra. O sigui,
0: si entres enganxat algú.
1: Sí. Va, per cert, ahir, clar, jo amb la borratxera, com aquest que diu, de l'alegria i tot, bueno, vaig sortir d'aquí de travessera i amb un que estava allà al camp, de Manlleu, per cert, li agraeixo, i em va portar fins a l'entrada. Jo anava una mica com aquell que diu...
0: Perdut, perquè sí, clar, costava trobar l'entrada.
1: Costava. A preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues, anar al camp i...
0: Diu, perdut, perquè sí, clar, costava trobar l'entrada.
1: Costava. A preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues, anar al camp i... Diu,
0: perdut, perquè sí, clar, costava trobar l'entrada.
1: Costava. A preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues, anar al camp i... Diu,
0: perdut, perquè sí, clar, costava trobar l'entrada.
1: Costava. A preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues, anar al camp i... Diu,
0: perdut, perquè sí, clar, costava trobar l'entrada.
1: Costava. A preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora,

0: pues anar al camp i...
1: Diu, perdut, perquè mas... sí, clar, costava sí, sí. trobar l'entrada.
0: Costava. Anar a preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues anar al camp i...
1: Diu, perdut, perquè mas... sí, clar, costava sí, sí. trobar l'entrada.
0: Costava. Anar a preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues anar al camp i...
1: Diu, perdut, perquè mas... sí, clar, costava sí, sí. trobar l'entrada.
0: Costava anar a preguntar, la gent, pues, ja saps com val, és un patiment això de les entrades. Ja he decidit no preguntar més. Quan arribi l'hora, pues, anar al camp i mira, si pots...
1: Tu ara vius a Alemanya.
0: Sí, tinc que tornar.
1: On vius exactament?
0: Estic en un poblet molt, molt guapo, molt a prop d'Hamburg. O sigui...
1: I per què vas marxar d'aquí?
0: Bueno, per tema aquest de sancions, tema de que havia cobert una etapa...
1: O sigui, perquè legalment et perseguien...
0: Més o menys, o sigui, a mi...
1: Tu no la... pagaves les multes?
0: Bueno, les pagava mica en mica, i del meu sou, doncs, si feia, treballava en Enciclopèdia Catalana, llavors, molt bé, venia amb llibres quan se venien encara, i bueno, fèiem sempre els Països Catalans, i del meu sou m'atreien la meitat, com aquell que diu, no?
1: Per les sancions.
0: Hisenda, per les sancions. I clar, vaig pensar, doncs mira, he buscat unes alternatives i tal, un canvi d'aires, i me'n vaig anar primer a Berlín i després...
1: Vas deixar de pagar les multes?
0: No, es van anar pagant mica en mica fins que vaig estar aquí.
1: Però hi ha multes que han prescrit, que no...
0: Exacte. Ara això sí que amb Hisenda vam estar parlant, amb un advocat, i em va dir, fins i tot Hisenda, em va dir...
1: Perquè tu durant uns anys no podies trepitjar territori espanyol.
0: Vaig estar sancionat també, i per això vaig estar, vaig marxar 10 anys, com aquell que diu. Em va dir aquell senyor, mira, el millor que pots fer és agafar i marxar-te 10 anys, i això no va pel penal, és administratiu. O sigui, no hi ha... Jo no tinc cap deute ara amb l'Estat.
1: I a Alemanya què fas?
0: Pues mira, buscar-me la vida, vaig començar... No tenia l'idioma, un idioma que m'ha costat molt, bueno, tothom li costa aquest idioma, germànic, i bueno, pues ha sigut començar a la cuina, va ser començar pues, amb temes de producció, del Fließband, que és la cadena de muntatge, i ara mateix estic descobrint el tema de la jardineria. Soc jardiner i estic tranquil·let. A l'hivern tirem sal a les 4 del matí a les escoles, pels nanos no rellisquin quan neva, quan hi cau el fred.
1: Sí, sí.
0: I vaig fent, estic amb aquest sal ara.
1: Tota la història teva dels teus salts, vas fer moltíssims. Els Premis Goya, per exemple, no?
0: Els Goya.
1: El Gran Premi de Catalunya també vas saltar.
0: Aquest em vaig disculpar, és l'únic, perquè vaig posar en joc la seguretat d'un circuit i és algo perillós. Però jo vaig saltar quan no havien els cotxes, també t'ho tinc que dir. Els cotxes estaven fent la volta de reconeixement i tenien que parar-se a la línia de meta. I jo, quan ells surten a fer la roda de coneixement, l'Alonso i el Schumacher, que els havia dit abans, ens veiem a la pista, el 2004, doncs jo salto. I mentre ells donen la volta, quan arribo al final, vaig fer tota la recta, ells arriben per darrere i paren, perquè han de començar la cursa, no?
1: I amb Eto'o li vas posar la barretina?
0: Eto'o, Samuel Eto'o, un 11 de setembre del 2004.
1: Una Eurocopa també vas saltar?
0: Venia de saltar l'Eurocopa, vaig ser aclamat, llavors, per l'estadi, pels culers, perquè ahir m'ho van dir, el salt del Figo el millor. O sigui, clar, ens ha arribat al cor.
1: El salt del Figo va ser espectacular, no?
0: Sí.
1: Quants salts vas arribar a fer? Més de 100?
0: Jo no ho he comptat mai, però jo sempre dic un cent, perquè he saltat de moltes maneres, no? O sigui, de aconteixements públics, aconteixements esportius. Ara a Alemanya, fins i tot amb els cavalls, quan hi ha molt tema d'així equestre, he saltat a podis, em coneixen i tal, foto una mica l'espectacle, i bueno, per mi això és un salt també, no?
1: Mira, anem a sentir un resum, si et sembla.
0: I colar-me quan van amb els requestes, per exemple, amb els vips, i bueno, fer el pica-pica. Això és un clàssic, també, no?, dels salts, fer una mica la pica-pica...
1: O com a experta, sí, o com a ja, convidat vip.
0: Sí.
1: Un resum breu del que vas arribar a fer. És que vas fer moltíssims de salts, però n'hi ha alguns que són realment...
0: Se me'n va anar una mica, sí.
1: Extraordinaris.
0: No ho vaig poder controlar.
1: Ah, però encara ara hi ha molts vídeos. A TikTok, per exemple, hi ha molts resums dels vídeos, ja apareixen.
0: Ara, amb això de l'Ibai, que vaig venir al Nadal, que vam fer com un anunci, em van venir a buscar a Alemanya, em van recuperar una mica una agència de publicitat d'aquí de Barcelona, i bueno, pues, amb això del TikTok, com que ara va tot diferent, pues, sembla que em donen...
1: Es torna
0: també,
1: a donar a tenir
0: donen,
1: bola, no?
0: Sí.
1: Bé, escolta.
2: Algo me ha servido.
0: Mira.
2: Yo me cuelo donde haga falta.

0: tengo ganas de preparar el Last Dance, el último salto. Se va a liar y se juega en el liderato, además. La frontera será más complicado, ¿eh? Porque allí hay controles, ¿eh?
1: Venga, va.
0: Va, va, que estoy motivado, ¿eh? Voy a saltar. Ahora va bien, ¿eh?
1: Mira, voy a buscar un agujero.
2: Aquest és l'anunci que vas fer per l'equip d'Ibai Llanos. I aquí dius que vols preparar un last dance, un últim salt.
3: Sí, bueno, aquesta gent ha pujat ara de quarta catalana a tercera.
2: Sí.
3: I nosaltres el que fèiem amb aquesta agència era fer propaganda dels que anaven segons, tercers, a la resta d'equips, aprofitar una mica la tirada d'Ibai Llanos i per fer una mica de publicitat amb Jumpers, que és la firma.
2: Jimmy Jumpers,
3: em van autoproclamar, no?, l'agència aquesta. I ara m'han trucat també per fer una altra cosa, però bueno, no, estem parlant.
2: O sigui que mai morirà Jimmy Jam.
3: Bueno,
2: sempre el tens allà.
3: És que estic reconegut, de veritat. Ahir feia temps que no venia a Catalunya i el que és, bueno, almenys el cercle aquest de la colorada,
2: sí.
3: Del Barça sobretot. Clar, és amb el que jo m'he mogut i amb els meus millors salts, no?
2: Jaume Marquet, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, Jimmy Jam.
3: A vosaltres.
2: I ja ves tornant, sempre que vulguis, pots saltar on vulguis.
3: Ja farem un jump.
2: Un dia sí, un dia pots colar-te com a expert en no sé què i segur que t'entrevistem i no ens n'adonem. Vull dir que...
3: Tinc perruques, també. Que
2: també a vegades, jugues amb perruques?
3: Bueno, a vegades faig... O feia, no? No, clar, va haver un moment que tenia la foto a les Olimpiades. A l'Scotland Yard no em van deixar entrar el 2012 a Anglaterra. Estava amb els arxius de l'Scotland Yard. Però clar, era el meu moment àlgid.
2: Clar.
3: Tenia perruques...
2: Ara és diferent, ara ja podria...
3: Ara estic amb un altre salt, estic amb un rotllo més... Ja 50 anys, ja clar. madurant.
2: Sí, sí. Mai es madura del tot.
3: Però el Jimmy Jam hi serà, i Sabellut per sempre. Que tenim el Sabadell a punt de pujar.
2: Està delicada la cosa, ara està més delicada, però sí, està allà la cosa. Jimmy Jam, gràcies per acompanyar-nos. Ara tornem.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.com.
7: Soc l'Aida, de Carglass. Com a especialistes en vidres, sempre t'oferim el millor servei. Per això, pots demanar cita directament a Carglass, per telèfon o la nostra web. Així de fàcil. I a més, t'ajudem a fer els papers de l'assegurança.
8: Carglass canvia, Carglass repara.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
4: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
10: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
11: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
12: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
13: a Catalunya Ràdio.
14: Torna la nit dels museus, una nit única, el dissabte 16 de maig. 96 espais de Barcelona i Rodalies obren les portes de les 7 de la tarda a la 1 de la matinada amb una àmplia oferta d'activitats. Des de concerts fins a visites comentades, instal·lacions o mapatges. Tota la programació a barcelona.cat/lanitdelsmuseus. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
16: La Virreina presenta l'exposició més completa dedicada mai a Jean-Luc Godard, un artista que ocupa un lloc central en la història del cinema i els debats de l'art i del pensament visual contemporanis. Jean-Luc Godard, la fraternitat de les metàfores. Fins al 4 d'octubre a la Virreina, Centre de la Imatge. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
12: A Catalunya Ràdio. Catalunya
17: Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: I ara al matí de Catalunya Ràdio parlarem del cor amb Laura Fa. Bon dia!
17: Què tal? Bon Home. Dia! Com estem? Per favor, m'has fet el salt sense parar.
2: Sí, dues setmanes. Feia dues setmanes que no ens veiem.
17: No.
2: Però no has parat, tu has anat a no sé quantes festes
17: sí,
2: i gales.
17: Sí, jo no paro.
2: I a casa ja ho saben?
17: Que... Sí, aquest fin de menat... Ah, és que aquest fin de menat amb el meu marit, eh?
2: Ah,
17: és notícia.
2: I ara ara?
17: És notícia.
2: Que és aquell fin d'un cop l'any.
17: És veritat que era el nostre 23 aniversari de casa.
2: Què dius ara?
17: 23.
2: Doncs t'acompanyo en el sentiment.
17: Sí, la veritat, se m'està fent una mica llarg. No t'enganyaré, no.
2: Aquestes alçades jo crec que ja...
17: No,
2: ja està, tira.
17: Sí, jo ara perquè... ja em sortiria caríssim el tema i no... no
2: bueno, més... caríssim.
17: I és còmode, no tant, no. És còmode,
2: sí,
17: està
2: quan
17: terroses...
2: ja tens, escolta'm, la cosa sí. agafada, per què canviar-ho? Les coses que sí. funcionen no les toquis.
17: Per això, i a més, jo ja saps que ara tinc dos caps de setmana fora, per exemple, saps?
2: Sí, que hi ha un moment que ja pots anar...
17: Pots custòdia compartida de matrimoni, o sigui... perquè si no estic massa amb ell, però molt bé, molt bé. I ahir vaig aprofitar per veure La gran cita.
2: Però això ell ho escolta, per exemple, i què diu?
17: Mai.
2: Ah, per això, per això.
17: No escolta mai. És que no li, perquè jo li dic, però posa'm algun dia. I em diu, tu vens a les reunions que jo faig a la feina? Oi que no? Dic, pues jo no vaig a lo teu. Dic, ah, bueno, pues res, no
2: però,
17: passa res.
2: Però potser tenia una mica de... No.
17: Alguna vegada, si hi ha alguna cosa extra... Jo
2: si ens està escoltant, que truqui.
17: Sí. No, mira, ahir li vaig dir, penjaré... Vaig a posar a Insta algo en plan...
2: Cap de setmana romàntic.
17: 23 més amb tu, algú així em va dir. No. Dic, però, a veure, no vull que ningú sàpiga res de nosaltres. Dic, bueno, li faig vergonya, o sigui...
2: No, bueno, és que no vol sentir-se exposat.
17: Sí, pensa que ella, les feines que ha estat mai, diu que... Jo no sóc superconeguda, però mai diu que sóc la seva dona. Ho acaben descobrint.
2: Vale, perquè això està bé, perquè...
17: S'amaga molt.
2: No, perquè tampoc ha de
17: no,
2: ser...
17: No, que li faig vergonya. Però no passa res, no passa res.
2: Com us vau conèixer?
17: Era el meu entrenador de bàsquet.
2: Ah!
17: I tenia 19 anys i jo 20. I mira.
2: Ah, mira.
17: Fins ara. Sí, sí. I mira, per això vaig començar fent esports a la ràdio, perquè no sabia com fer premsa del cor. I vaig dir, alguna cosa que s'assembli a la premsa del cor, dic, mira, esports.
2: I d'esports ja anirem cap a...
17: I d'esports ja anirem... Bueno, quan em vaig cansar de fer... d'aguantar... Bueno, perquè jo volia fer... Sempre explico el mateix. Jo volia narrar partits. Volia ser com la primera veu. I no ha passat encara.
2: Però ho podries fer?
17: No passa. Vull dir, tant a Catalunya Ràdio com a totes les primeres veus de Barça... Ahir al Barça-Madrid hi havia alguna dona narrant?
2: No.
17: Ah, llavors, això...
2: Bueno, però podríem innovar,
17: sí.
2: no?
17: Però jo ja fa 25 anys que vaig veure que la cosa aniria per
2: llarg
17: i vaig dir...
2: Mentrestant...
17: Jo me'n vaig al cor i quan arribi...
2: Ja m'hi apuntaré la llista.
17: I fixa't, 25 anys després,
2: encara,
17: cap dona.
2: Encara estem així.
17: Cap
2: sí,
17: dona,
2: sí.
17: És fort, eh?
2: És curiós.
17: Perquè, bueno, i segurament la gent que ens està escoltant diu, però què diu aquesta, com ha d'haver-hi? La gent no ho posaria.
2: Perquè ja hem identificat que hi ha una veu masculina que ens explica els partits, no?
17: Sí, sí sempre sí, identifiquem sí. que tot és masculí amb tots,
2: sí,
17: saps?
2: Sí, totalment.
17: I llavors...
2: S'ha de canviar, algun dia algú haurà de canviar.
17: Clar, per això dic, doncs mira, vaig a fer faràndula, que serà una mica més divertit.
2: Parlant de faràndula, déu-n'hi-do, Amaia Montero amb l'oreja de Van Gogh, eh?
17: A tu t'agrada l'oreja?
2: Sí.
17: A mi no.
2: Ah, no?
17: A mi hi ha grups d'aquests que peten molt. Em passava a Meros del Silencio, per exemple.
2: M'agrada, tampoc, vull dir...
17: Jo no aniré al concert, quan vingui aquí. No aniré al concert. Mira-la, va aquest cap de setmana. Ahir era la data inicial de la tornada de l'Oreja de Van Gogh, però va patar tant que abans d'ahir van afegir una nova data a Bilbao i la primera data, o sigui, ho ha patat a Twitter, perquè ara l'estem sentint cantant com molt bé.
2: Sí, però mira, ha cantat així, mira.
17: Pobre.
2: Sí, no ha fotut ni una nota a lloc.
17: Es veu... Mira, escoltava experts que han fet diferents vídeos i diuen que està poc treballada, que com si hagués assajat molt poc, bastant decepcionant ella, que vocalment és una tia potent. És veritat que Amaia ara té moltíssima pressió amb aquesta tornada, perquè estem tots allà a veure on falla. També és veritat que l'estilisme era una mica peculiar i clar, aquest primer concert estava tothom mirant-la. Pensa que va ser tan desastrós que ahir va eliminar 3 cançons que havia posat el dia abans, o sigui, gairebé mitja hora menys de concert perquè la cosa se li estava anant de les mans. Se li estava... Davant de les crítiques van dir, a veure, què fem? No tenim més temps d'assajar? Ara els següents concerts són a final de mes, el 28, 29 i 30
2: però,
17: de maig a Madrid.
2: Però què vol dir, no temps d'assajar? Que no s'ha previst bé, això?
17: Portant des de... Quan es va fer oficial? Sí. A l'octubre, es deia... Amaia Montero em va dir que ha estat 6 anys amb greus problemes de salut mental. Mm. No, aquesta tornada que es va començar a planificar quan va fer ja l'aparició aquella al concert de Karol G, te'n recordes, que va aparèixer Maya Montero cantant Roses i gairebé es cau? Allà els de l'Oreja van dir, calla, que aquesta si torna farem encara 4 duros. I van decidir petar-se a la Leire.
2: D'una manera desagradable.
17: Desagradable. Sí, sí. La Leire, que a més ahir estava cantant a Argentina, i es veu que enmig del concert es va posar a plorar. No sé si ja també li agrada una mica que funcioni tot i que vagi donant volt, no, que se'n parli, però home, després de 17 anys, és com quan estàs 17 anys amb un nòvio i el veus...
2: Has estat salvant el cul a aquella relació, a aquella persona, que és Oreja de Van Gogh.
17: Exacte, i el veus amb un altre...
2: I després et resulta que estava enamorat des del primer dia de l'altre.
17: Es veu que sobretot un d'ells, el Xavi, perquè amb tot això, ara que parlàvem d'homes, que tant es parla d'homes i que els homes... En aquesta moguda no s'ha parlat dels homes, que són els que han decidit, els que han mogut una o l'altra... Els que al final, si s'han portat... O sigui, la guerra l'han fet entre elles dues i ells, ui, no sabem ni el nom. Pablo no sé què, que és el que va marxar, Xavi, i jo els altres dos no sé ni com es diuen. O sigui, que s'hauria de dir, a veure, aquests senyors com les van tractar, com han ajudat? Perquè, a més, una de les coses que està sobre la taula és si la Maya Montero estava preparada per aguantar aquesta gira que li ve, eh? Perquè dos concerts a Bilbao, però són tres a Madrid, no sé quants a Barcelona, no sé quants a València. Vull dir que per una tia... Bueno, veurem si acaba i veurem com suporta totes aquestes crítiques, perquè aquesta penya té un ego ara, que no se l'acaba.
2: La xarxa s'ha acarnissat amb Amaya. Sí. És veritat que hi ha molta gent que també diu és que s'ha de ser justicier o just, perquè com que té problemes o ha tingut problemes de salut mental, no hem de criminalitzar-la. Escolta, si té problemes o no, no té res a veure amb la crítica del que fa, no?
17: També et dic que qualsevol concert gravat amb un mòbil... Jo vaig anar l'altre dia a l'Último de la Fila.
2: Sí, també, clar.
17: I jo veia... I
2: els
17: dic,
2: pots destrossar.
17: M'ho vaig passar superbé, va encantar superbé, però clar, amb el so del revés, doncs, poden semblar que no estiguin a l'alçada. Vull dir que les xarxes hem d'agafar la magnitud que tenen les coses, que potser són 10 o 15.000 tuits, però que som 48 milions de persones, sí, sí. No? Vull dir que...
2: Totalment.
17: Que fa molt soroll aquesta merda, sobretot Twitter, que és com un pou de merda, però en realitat... Home, ahir el concert va estar millor i donem-li una mica més de marge i mirem a veure com van tocar ells. A veure, potser a un se li va anar una nota.
2: Sí, clar, també
17: saps?
2: Podria ser.
17: I estem aquí pendents de la Maya, si anava més de fúcsia o no.
2: Anem a canviar la teva. Parlem de Tita Cervera, perquè fa 15 dies ens vas dir que estava amb problemes de salut, també.
17: Sí.
2: I com està?
17: Doncs mira, ara està a la seva casa de Sant Feliu de Guíxols, que es diu Mas Mañanes. L'has vist algun cop? Està a una zona privilegiada.
2: No
17: puges una mica... Com la muntanyeta Sant Feliu, hi ha un penya-segat, té fins i tot, baixa unes escaletes i pot posar el seu vaixell allà. Vull dir, és molt brutal la casa que té a Mas Mañanes, tenint en compte que ella viu a Andorra i és resident a Andorra, suposo que no ha tingut temps de tornar a Andorra després d'haver passat una setmana ingressada a la clínica Tecnon. La van portar precisament de Sant Feliu a la Tecnon amb helicòpter, perquè la cosa era bastant urgent.
2: Té pneumònia, no? Pneumònia tenia.
17: Mira, amb això de les... Això ha dit que té pneumònia. Amb això de les malalties hi ha diverses opcions, que són com Rocío Jurado, hola, tinc això, ja em vaig a tractar. Carmen Sevilla, vam estar 20 anys sense saber que tenia Alzheimer i no ho vam saber fins que va morir. O l'opció de... jo què sé, el que us dic, i ja veurem el que passa. Que no dic que sigui la de Tita Cervera. Diu que té pneumònia. Continua. Van arribant cada dia infermeres a casa seva perquè li estan fent el tractament. El més important de la Tita és que té un patrimoni de 1.300-1.400 milions d'euros. I què ha passat? Que amb aquesta malaltia ha passat una cosa insòlita, que és que s'han trobat ja Borja Thyssen amb les dues filles de Tita Cervera, que són les seves germanes. Una viu aquí, que al final del carrer Beethoven, aquí... Com es diu el que passa per aquí dalt?
2: No sé.
17: Aquest d'aquí dalt, bueno, quan acabes Beethoven, doncs aquest carrer d'aquí dalt, aquí té una casa la Tita Cervera.
2: Bori Fontestà.
17: Aquí, Bori Fontestà. Sí. Aquí viu la Carmen, que és com la hereva. I ara, com que no tenia bona relació la Tita amb el Borja, si passés alguna cosa, Déu no ho vulgui, que la Tita estigui bé...
2: Té 83.
17: Déu no ho vulgui.
2: Sí.
17: Clar, es veu que ha fet uns moviments a l'herència que anirien tots destinats cap a la Carmen. Pensa que ella, clar, pensa que ella, el Borja, ha estat molts anys que no es parlava. És més, va obligar a que la dona del Borja es fes fins a 5 proves d'ADN quan es va quedar embarassada, perquè ella tenia fotut el cap que aquella criatura era de l'escorta de la Blanca. I van fer-ho cada vegada que la Tita ho demanava, perquè ella deia, no està bé aquesta prova, que li tornin a fer, que li tornin a fer. I al final es va demostrar per cinquena vegada que era el fill del Borja. Ells van accedir tantes vegades perquè no hi hagués cap problema amb l'herència. Però la Tita va donar una entrevista a Espejo Público i va dir Carmen és mi successora i pensa que ara s'ha d'obrir aquí el cinema comèdia, el Museu Thyssen. Sí. Això, si passa alguna cosa amb la Tita, hauria de ser principalment pel Borja. Pinta que la cosa estarà Carmen. Complicada. I han fet bastanta reunió entre el Borja i les seves germanes, que miraculosament són germanes i no s'entén per què. Perquè, o sigui, són germanes, però no s'entén per què s'assemblen tant quan són d'explotació reproductiva i no sabem de qui és l'esperma, saps? En principi no ho sabem públicament.
2: Ah.
17: De portes endins.
2: Es diuen coses.
17: Es diuen coses, però bueno, veurem si algun dia també...
2: Es diuen coses de personatges...
17: Home, es diuen
2: coses... Amb molt poder a Espanya.
17: Són coses, a més, com la Ana Obregón...
2: Que ara no viu en Espanya.
17: No, que és exacte. Que és com l'Ana Obregón, que dius... Com pots tu tan fàcil agafar l'esperma del teu fill i emportar-te'l, no? Però hi ha gent que pots fer coses molt fàcil amb diners.
2: Pagant-se per a canta.
17: Sí, sí, sí, cosa que no passa. Bueno, total, que s'està recuperant la Tita Cervera, que ha dit que té una pneumònia i que això ha fet que els fills, el Borja i les dues, bueno, sobretot la Carmen, perquè la Sabina passa una mica més, s'ajuntin i estiguin una mica organitzant, vés a saber què. Sobretot, com a mínim, la gestió, mentre ella estigui malalta, perquè hauran d'assumir les tasques de tots els museus que tenen, a veure qui organitza i qui està al capdavant. Ai, veig que heu portat ja mascaretes aquí.
2: Sí, per si de cas. És un gag.
17: Ah, val.
2: Perquè la gent no s'espanti.
17: Ah, val, jo que estic ja espantada. Saps que va morir la dona del Gene Hackman? Va morir del...
2: Sí, estava al vaixell, no?
17: Sí, no estava al vaixell. Ja fa temps, no? Per això
2: no,
17: va
2: però
17: morir...
2: això va ser a Argentina, em sembla, que no? Que van a...
17: No, va ser a la seva casa de, no sé si Califòrnia. Sí, que passa que quan van entrar a la casa estava plena de rates i va morir ell perquè al morir ell tenia demència i no es va poder encarregar ella de donar-li la medicació. Això diu molt de, tot i tenir fills, quants dies pots estar perquè ningú se n'adoni que una mort i l'altre està desatès perquè li donava una medicació pel cor i tal, i clar, com que havia mort ella amb l'antivirus, ningú es va enterar de res. Clar. Però això, allà sí que hi havia, que també, aquesta gent amb tanta pasta, tota la casa plena de rates, és tot, netegeu, no? Bueno, és igual, jo sí. No sé, ja veurem.
2: I escolta, hi ha un nou amor de Sarah Ferguson.
17: Molt heavy aquest, també. Hi ha un biògraf com...
2: Però de fa anys es veu, no?, que estan junts.
17: Un biògraf del Regne Unit, un historiador que ha fet diverses biografies, sobretot una centrada en Sarah Ferguson i Andrew Bombate, no sé com es diu, l'ex-prínce, on diu que la Sarah Ferguson hauria tingut una relació intermitent, o sigui, serien com follamigos, amb el Sean Diddy Combs, el Puff Daddy, el raper aquest, que està a la presó per prostitució, tràfic de dones. Va ser un judici supermediàtic on es van veure imatges d'ell maltractant a les seves nòvies, violacions, submissions químiques... I tot aquest llistat, per quants anys diries que està a la presó aquest senyor?
2: Cap.
17: Quatre.
2: Quatre.
17: Com a mi... Bueno, és que hi havia...
2: Sí, ja m'ho esperava tot, jo.
17: Quatre, eh? Però t'estic parlant de tràfic de persones, prostitució, no sé què, submissió, violació, 4 anys a la presó. Doncs aquest perla hauria tingut una relació intermitent amb la Sarah Ferguson i saps qui els va presentar? La Ghislaine Maxwell, la parella de l'Epstein. Què vol dir això? Que estiguin junts no és l'important. L'important és, mira com tota aquesta xarxa s'organitzaven entre ells, estaven entre ells manegant tot l'embolic. I com no hi ha ningú a la presó? Bueno, hi ha precisament la Ghislaine Maxwell, però no hi ha ningú més. Vull dir, una Sarah Ferguson, que a hores d'ara no sabem. Bueno, sabem que havia estat a Suïssa a un superretir on valia 15.000 euros al dia i no sabem ara exactament d'on treu la pasta ni com es mou, perquè era l'Epstein qui la mantenia. Vull dir, i aquesta senyora, que semblava com la cunyada rara i simpàtica i excèntrica de la monarquia, mira-la. Una altra emmerdada fins al coll i veurem com se'n surt de tot. Bueno, se'n sortirà
2: sempre
17: bé.
2: Sempre s'ha de mirar on ningú mira.
17: Sí, se'n surten bé, sempre, tu, sempre escolta. Bé.
2: Laura Fa, gràcies per acompanyar-nos.
17: No, home,
2: fins
17: vosaltres.
2: La setmana que ve.
17: Vinga, apa, adiós.
2: Sí o sí, eh?
17: Sí.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar. Hasta 30% de descuento.
3: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
4: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
5: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
4: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
5: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
4: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
5: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira.
6: A Catalunya Ràdio... Postdates.
7: Va morir devorat. L'inefable el va temptar. De Nuques Pueris, de Gabriel Ferreter.
6: Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
8: Bon dia, Ostrell.
9: Hola.
8: Què tal?
9: Com estàs?
8: Hòstia, m'he posat la ràdio aquest matí una estona,
9: sí,
8: amb el cotxe,
9: sí,
8: i et sento que dius, no, és que la victòria d'ahir no... Ja us heu enfilat, eh?
9: No, però és que no pas es pot dir res, tampoc, eh?
8: No, ja, per això, vull dir, és que el futbol és molt bèstia, eh? Dius una cosa que no vull... Hòstia, te la jugues, eh? Tu pots parlar del que vulguis,
9: sí,
8: però de futbol, quan parles de futbol, amigo.
9: Sí.
8: Aquí poden saltar
10: bon dia,
8: la jugular,
10: bon dia,
8: eh? Bon dia, Carlos. Bon dia.
10: Voleu creure que me van posar el futbol, tota una colla aquí...
8: Vas mirar futbol amb una colla, tu?
10: Vaig mirar... Imagina't, feixades. Vaig
8: hòstia,
10: mirar el futbol amb
8: estàs?
10: Una colla, però veníem d'un dinar.
8: Ah, hòstia.
10: I voleu creure que vaig quedar amb el cap tort... assegut a la cadira, que poc vaig veure res.
8: Bueno,
10: el futbol ni res.
8: És que ara, per això, quan dius futbol amb una colla...
9: Ja.
8: I què collons has de mirar? Amb quina colla era?
10: Va, una colla d'aquí ben maca, saps? De gent que fa coses a l'hort.
8: Ah,
10: gent sana.
8: Sí.
10: Gent amb idea.
8: Sí.
10: I va, que mirarem el futbol, collons, a les 9 de la nit.
8: Va, la nit tu ja estaves, que ja no t'hi veies.
9: Jo hi vaig anar a l'estadi, ahir.
8: Vas anar a l'estadi?
10: Sí. Què dius?
8: Hòstia.
9: A la Llotja, presidencial, m'han convidat.
8: Oh, collons.
9: Pica-pica, el pica-pica es vol.
8: Amigo.
9: Sí.
8: Vas veure una mica de xampany o una mica de vi?
9: Vaig veure cervesa.
8: Cervesa, està bé.
9: Una mica de cervesa, vaig...
8: Vas anar a fer la rua, després?
9: Hi havia un pernil bol molt bo.
8: Sí.
9: Molt bo, uns formatges molt bons. Hi havia un sushi del nom boníssim.
8: Oh, carai. Collons.
9: Hi havia uns plats de pasta, també, així que te'l feien al moment, així com la carbonara, boníssims.
10: Tens com molts contactes, tu?
9: No, em van convidar,
8: així, patapam. També, tant has de... Jo quan miro futbol tinc l'estómac petit. Vull dir, vols dir que cal menjar tant?
9: Jo quan tinc nervi, menjo. Sóc al revés de...
8: Ja, a mi se'm tanca l'estómac.
9: I a mi no. Se m'obre.
10: S'està convertint en un ocellet, eh? És un pardalet amb feixedes, eh?
9: Què dius ara? Ets d'aquests que quan et vegi fas angúnia?
8: No
10: fa angúnia, hòstia.
8: No.
10: Jo trobo que no fa angúnia, però...
9: Aquella gent que de cop i volta els veus fa mesos que no els veus?
10: No.
9: Estan xupats?
8: No.
10: Xupat? No sé si la paraula seria xupat, però pardalet s'està tornant.
9: Xupat no, eh?
8: No menjo gaire, xupat. I ara faig molt d'esport. L'altre vaig anar a jugar a Montilivi futbol.
10: Ah. Hòstia!
8: Vaig jugar a futbol, eh? Fotia 25 anys que no xutava.
9: Saps?
8: Bueno, hòstia, la que vaig fotre un parell d'esprints. El trote sí, però la que m'anava a pilota a l'espai que havia d'esprintar, llavors havia... Mira què em va passar, que era un torneig, i vaig anar convidat. I vaig sortir titular al primer partit semifinal.
10: Vuit.
8: Demano el canvi. Dic, hòstia, ja porto un rato aquí, que, collons, ja saps? M'assento, miro un marcador, portàvem 4 minuts. La sensació meva és que fotia 25 minuts que estava corrent com un boig. Eren partits de 20 minuts. O sigui, al minut 4 vaig acabar sentat a la banqueta i no puc... Llavors, És veritat que vaig sortir a menjar-me el món. Després, a la que van anar a tornar a sortir, em vaig anar agafant el ritme i la final, yeah, ens vam guanyar la final. Eh?
10: Però al mig del camp jugaves minuts, ja des de la teva posició natural?
8: No, jugàvem futbol 7 i, per tant, no, em vaig posar un rato darrere, així en plan sí, coversí, i després a la final vaig posar-me davant en plan Pitch Alonso avui en dia. No, a l'època futbolista d'avui en dia. Però tu saps la il·lusió que em va fotre, això?
9: Ja. Yeah.
10: Hòstia.
9: Però això, tot, però això és normal, també.
10: A l'equip contrari hi havia el teu fill, que és un home. Vam
8: jugar,
10: és un home.
8: Vam jugar a la final contra el meu fill, que em marcava, i el vam guanyar. I llavors aquesta setmana el meu fill va molt calmat per casa, perquè a la que diu alguna cosa li dic, qui és el campió?
10: Clar.
8: Campió sóc jo, eh? I llavors clar, això em permet uns mesos de fotre'm una mica el xulo per aquí a casa.
9: Has de fer Nil Cabron, saludar el campió.
8: No? Bueno, sí, sí, ja. I aquesta no l'hi he cantat, però avui l'hi cantaré. Ja, vull dir, diré l'ostrell, sí, l'ostrell que et canti.
9: Has de fer...
10: Nil Cabron.
9: Saps? Vas pujant el to fins que calli la boca. No.
8: I ja tinc la dona i la meva filla que van a favor meu, per tant, ja entrem tots tres a la seva habitació a cantar-li això.
9: Una bubucela, et regalaré una bubucela que tinc aquí a dalt, i entres amb mentre estic estudiant, i entres allà amb la bubucela a rebentar el tipà, cridant, Nil Cabron, saluda el campió.
10: Saluda el campió.
9: I tornes a marxar. Re, entres i marxes.
8: M'ha agradat aquesta, m'ha agradat. Avui li cantaré, sí, avui li cantaré.
10: Molt bé, molt bé.
8: Per això. Ara, llavors, també va acabar amb un pica-pica baix a la zona VIP del Girona, això també s'ha de dir. Vull dir que allà, unes cervesetes i una mica truita de patates, pernialet, uns canapés i uns saps.
10: Mai no em conviden a res de vida, tot això.
9: Vale, ja, ja et convidaran.
8: Sí. Bueno, perquè els hi quedaràs adormit.
10: Necessitat.
8: Amb el cap tort.
9: Peyu, que... què, avui, a la Renaixença? Ei. Ets aquí o no?
0: Sí, sóc aquí. Us estava escoltant, em fa d'estona que us vaig escoltant.
9: I què? Va ser el Barça?
0: I tant, que el vaig veure. No, no el vaig veure. No el vaig veure perquè vaig arribar amb avió. Que...
8: Ah, clar. Hòstia, és fora.
0: Estava a Itàlia, vaig arribar... Sí, sí, sí, ben parit, allò de les Dolomites.
8: Aixalat.
0: Hòstia, sí, sí, sí. I tot molt net, eh? Quan voltes pel món, sempre et dona la sensació que l'altre està tot molt més net que el d'aquí. Tot net i arreglat.
8: Estàs un pas. Estàs un... Ara dius que és net. D'aquí 4 dies i vam menjar... per dinar, últimament, saps? Jo cada cop m'hi acosto més aquí, saps?
0: Bueno, és net, escolta,
8: no sé què.
0: Sí, sí, sí. Em aniré a jubilar allà, em sembla. Quan sí, això, em cansi això, de tot, aniré a jubilar-me allà a Itàlia. Sí.
10: Hi ha una, avui hi ha... una de... Ai, perdó, digues.
0: No, res,
10: digues. Només volia dir que hi ha una de les viticultores que admiro més d'aquest planeta, i està a les Dolomites.
0: Ah, mira.
9: Molt bé, molt bon apunt.
10: Ja està dit.
0: Vaig estar molt a prop de Merano, que es veu que són els principals productors de pomes de tota Europa, eh? Moltes
10: també,
0: pomes tenen, molts de pomes. Molts de pomes. Avui Àlex Cribiller a la Renaixença. Hòstia, cuidado, sí, eh? Àlex Cribiller, i dediquem el capítol al pare caigudes. L'Àlex Cribiller, que sembla més jove que jo, tio.
8: El pare caigudes, la manera que has dit, el pare caigudes, sí, amb un capellà... que vagi... El pare caigudes.
10: Amb mossèn caigudes. Sí,
0: sí, mossèn caigudes.
8: El pare caigudes.
9: Sí, el pare caigudes.
0: Ens va casar, el pare caigudes.
8: Ens va casar el pare caigudes.
0: No.
9: També, o el parapent.
0: Sí. El pare caigut. Bueno, Àlex Cribiller, de veritat, es conserva molt bé, trobo.
9: No. Paraigües no.
8: Molt.
9: Paraigües no.
8: Hòstia.
9: Jo vaig quedar parat. Paraigües no encaixa. Vale.
8: No, paraigües no. Jo vaig quedar parat amb Cribiller,
9: el pare aigües,
8: aquests motoristes sí, són petits.
0: Són petits els motoristes.
9: Va, és igual, ningú ens escolta, Xuriguera, és igual. El pare sol, el pare sol.
0: No, sí, i el pare xocs, també. Sí. I el pare brises.
8: Són petits, bueno, però això, fer motos, són petits.
9: Ningú ens escolta, és igual.
0: Perquè són com els jockeys aquells.
9: Fins ara, la Renaixença a les 12. Adéu, adéu.
0: A les 12. Adéu-siau. Adéu,
9: adéu. Pare sol m'ha agradat.
8: Pare sol. Pare mano, es pare.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
9: Bon dia, us informa Joan Bota. I la notícia aquesta hora continua sent el Barça, que celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta tarda, Marcos García.
11: Amb una rua amb el primer equip i tot l'estaf començarà a les 5 de la tarda. El Camp Nou recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. En el trajecte d'anada passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà comença la segona part de la rua, carrers Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i de nou al Camp Nou. Tres grans punts d'animació distribuïts al al llarg de tot aquest recorregut. Josep Tarradellas amb els carrers Berlín-París, el carrer Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. I és que el Barça guanya la Lliga de forma matemàtica després de superar ahir i amb solvència el Madrid per 2-0. El president del Barça, Rafa Juste, ha passat pel matí de Catalunya Ràdio. Confirma que la renovació de Flick va pel bon camí.
12: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzilla aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic, evidentment, sí.
11: A partir de les 4 i fins a 8:45, especial La Tarda i Tot Costa, de seguiment de la Rua a Catalunya Ràdio.
9: Més notícies, Natàlia Ramon.
13: Avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen, hi ha dos positius, un a França i un altre als Estats Units. Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas, amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia, Mònica.
14: Bon dia. Els 5 passatgers catalans de l'Ondius i els 9 espanyols hauran de fer quarantena al Gómez Ulla fins al 17 de juny, malgrat que hagin sortit ara aquests dos positius d'antivirus en un ciutadà francès i un altre nord-americà. Ho ha explicat el secretari d'Estat de Sanitat, Javier Padilla, TV3.
15: Decir que se ha acordado que se fije la cuarentena en esos 42 días. Además, se ha considerado que el día 6 de mayo sería el día cero. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es una herramienta avalada por los jueces que dice que esos 7 días tienen que llevarse a cabo de manera obligatoria en el hospital Gómez Ulla, pero en las próximas 24 o 48 horas analizaremos de qué manera hacemos una nueva solicitud o para una prórroga de esos 7 días.
14: Aquí al port de Granadilla s'està repostant de combustible l'Ondius amb un vaixell cisterna, un procés que durarà tot el matí i no serà ja fins la tarda, que sortiran els dos últims vols, els del Països Baixos i els d'Austràlia. Mònica Mas, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
9: Luis del Sol, expresident del Consell d'Administració de l'extinta constructora Isolux, defensa la intervenció de Jordi Pujol Ferrusol en tots els negocis que va fer a l'estranger al judici contra els fills de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, entre aquesta setmana a la recta final. Enviada especial a l'Audiència Nacional a Madrid, Maria Núria Rebella, bon dia.
16: Hola, bon dia. Luis del Sol ha explicat al tribunal que per fer negocis a l'estranger cal influir a través dels lobbies, i aquesta és la feina que va fer, ha dit, el fill gran de l'expresident, tant a Mèxic com a Gabon. Ha justificat així els diners que la constructora va destinar a la Fundació Albert Pascual de suport al rugby català.
17: De totes maneres, és un acte bastante normal, estar metido, introducido socialmente en diferents sitios, a través de diferents mecanismes. Esto se llama publicidad.
16: Maria Núria Rebetlle, Catalunya Ràdio, Audiència Nacional.
13: Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions per la fi de la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que, en canvi, defensa que ha fet una oferta legítima. Israel defensa que la guerra no s'ha acabat. Netanyahu també ha declarat que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit, en una entrevista a la CBS.
18: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
9: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
19: Bon dia. El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
20: S'intentarà capturar ossos, actualitzaran els protocols d'estar premanent nidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
19: La màxima institució aranesa prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Sofia Cabanes, Catalunya Ràdio, Viella.
2: Bueno, la resta dels esports, Marcos García.
11: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga al camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. A 3:15 la transmissió d'aquest Rayo Girona a Catalunya Ràdio. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto, la final de la Champions masculina. L'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar a 73 punts amb el València. A l'anada les gironines havien perdut de només un punt. I a motor, Marc Márquez comença la recuperació i no té encara data concreta de tornada a la competició. Márquez va passar ahir pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta.
21: Fins aquí les notícies.
22: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Són les 11:06, ho explicàvem la setmana passada. Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana a 25 anys de presó, haurà de canviar d'advocada. La que fins ara era la seva lletrada, Núria González, i aquí podem saludar ara, i ha renunciat. Núria, què tal? Bon dia.
23: Molt bon dia.
2: Com estàs?
23: Molt bé.
2: Quanta gent t'ha demanat entrevistes aquests Molta. Últims dies? Moltes.
23: Però són només he vingut amb tu.
2: Veus? Què ha passat?
23: No ha passat res. O sigui, a tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa, o que això no ha passat res. Simplement jo crec que estem en plànols diferents del que estava passant. No? Són molts procediments, molts procediments, i no, jo crec que no he acabat de... crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. I llavors jo he arribat un moment en el que ja jo he sentit professionalment que ja no donaven més. Però no ha passat
2: absolutament res. Perquè ella buscava, volia unes coses que...
23: No, volíem el mateix. Simplement és que, bueno, pues no, jo crec que no li he... jo no li he marcat bé les prioritats, segurament.
2: De defensa, vols dir?
23: Bueno, del que teníem de fer, perquè ja no era tant una defensa, sinó com una posada sobre la taula, el que en aquest cas jo no tinc cap dubte del que ha sigut, que ha sigut, a més d'un cas jurídicament molt dubtós, perquè la sentència és molt dubtosa, per dir-lo finament, el que sí va ser des del principi va ser un linxament mediàtic. Això jo crec que no ho dubta ningú. I que aquesta dona va anar condemnada a un judici amb jurat, independentment del procés judicial. I això ho demostra la sentència, que tampoc no té gaire prova, la veritat, i ho diu el mateix fiscal, no? I aquesta és la cosa que jo crec que a mi em va portar pues, a estar 3 anys treballant amb ella i intentant demostrar que la justícia havia de ser justa per tothom i que havia d'avaluar uns fets, no unes persones pel que eren, sinó uns fets, si es podien demostrar o no. I aquí no es van arribar a demostrar i es van condemnar. I sobretot el tema com la premsa i com els mitjans es van encarnissar amb ella. Jo he fet, durant tot aquest temps, he anat fent un recopilatori de titulars, de notícies, del que deia la gent. Bueno, a més de coses inventades de cap a peus, amb una maldat, i a més tenim un cas molt paradigmàtic que gairebé no passa, no? Que és que hi ha 2 condemnats per als mateixos fets, un és home i un altre és dona. I podem comparar perfectament com a l'home, no li han dit absolutament res, va passar con aquello del tonto del bote, tot i que ara va confessar que va ser ell l'autor material dels fets, però ella mai va tenir possibilitat de defensa.
2: Ella s'ha dit manipuladora, no?
23: Bueno, sí, bueno, manipuladora, lo de menys, no? O sigui, hem vist de tot, no?
2: Ja.
23: I la diferència clara és que podem comparar-lo amb l'altre condemnat, que mai no va tenir cap mena de problema amb la premsa.
2: De fet, amb el comunicat que anunciaves la renúncia, expressaves el convenciment que per alt trobarà, deies, la justícia que tota ciutadana mereix.
23: Jo espero que sí, perquè tu no pots arribar a un judici prejutjada, i a més a un judici amb jurat popular, que això és molt, molt, molt complicat, perquè en aquest cas no podem oblidar que el jurat popular va estar a punt d'absoldre l'Albert, que ara ha confessat que ha sigut l'autor material, i ella no va tenir mai cap possibilitat, no? Llavors jo crec, en aquest sentit, en el sentit de que la justícia ha de ser justa, si val la redundància, és el que a mi em portava aquest cas a donar-ho tot, a demostrar que això no havia sigut una cosa justa i que això ens pot passar a tothom, perquè la gent, bueno, estigmatitza tothom, però la gent normal, com era la Rosa abans de que li passés tot això, està a 2 males decisions o 3 mesos maldolents de la teva vida, no, de que t'hi passin coses.
2: Acabar amb la vida d'una persona...
23: Eso no, però t'hi pot passar qualsevol... Pots trobar-te davant de la justícia, eh? moltes vegades sense que ho sàpigues, no? Llavors jo crec que per això, com tothom, no, ningú no està lliure de trobar-se davant de la justícia ha de ser garantista, i en aquest cas, i per la meva formació també, pues, el meu activisme feminista i tal, jo ho veia molt clar, i ho veig molt clar, no tinc cap mena de dubte, que això ha sigut una, bueno, un cas estrepitós d'encarnissament mediàtic amb ella.
9: Que durant aquests anys t'hem trucat diverses vegades, entre altres coses perquè has hagut de sortir en molts casos, recordo principis del 2024, per exemple, vas haver de sortir a desmentir que Rosa Peral estava embarassada.
23: Exacte. Algú ha pensat...

0: que quedés la imatge de que és una prostituta.
1: De que és una tia casquivana, de que té, de que bueno, de que és una, pues això, pues pues és una tia que tiene vida sexual i llavors evidentment és una puta, és una assassina. Això és el, això és, ha sigut el connecte tot el rato d'això, i no és una cosa, i jo crec que tampoc no és l'altra, però ja no me tocarà a mi dir-lo.
0: Perquè la vida de la presó de Rosa Peral com és?
1: La vida de la presó de Rosa Peral no, absolutament normal. Normal.
0: Bueno, l'han hagut de traslladar diverses vegades de presons.
1: Bueno, això s'ha d'aclarir, perquè primer va estar ras perquè estaven en preventius fins, mentre es feia el judici, i després a Brians fins que va ser sentència ferma. Però això passa amb tots els, amb tots els reus, amb tots els presos, fins que no hi ha sentència ferma, que la col·loquen allà on està, a prop de la família, no sé què, no sé quant. I així va ser quan la tercera vegada la van col·locar a Mas d'Enric, que està 5 anys a Mas d'Enric, sense cap mena de problema. I ara l'han tornat a col·locar a Brians per aquest trasllat del que jo continuo sin tenir cap mena d'informació. Perquè, clar, aquí també ha hagut un... Aquí s'ha utilitzat aquest cas de totes les maneres possibles, perquè quan va haver-hi aquella baralla d'una noia que es veu que era una... que es veu que tenia problemes psiquiàtrics, que ho van dir ells mateixos, que va agredir una funcionària i tal, mai no va dir ningú res fins que un sindicat va saltar i va posar el nom de la Rosa Peral al mig, que ni tenia res a veure, però estava enmig d'una baralla amb la Conselleria de Justícia i no sé què, i suposo que algú li va interessar posar el focus a Mas d'Enric en aquell moment. No tenia res a veure, res a veure. Això va ser una utilització absolutament, però vamos, descarada del nom de la Rosa Peral, que ni tot tenia, ni pinxava ni cortava en aquell tema, no? Per això jo també crec que ella... ens ha sigut difícil, perquè clar, si tu... O sigui, jo puc estar fora treballant pues, pel tema de Netflix, pel tema del recurs amb institucions penitenciàries, per intentar demostrar que el teu judici no ha sigut just i que, a més, hi ha una persona que ha confessat i que tu estàs a la presó, pues, segurament ja no hauries d'estar a la presó, no? Jo estic centrada en això, però, clar, ella, a dintre, li passen coses, i també té una... El dia a dia de la presó també m'aixeca molt, no?
0: Aquest llavors, tipus de coses.
1: Pues aquestes coses, no? Pues, imagina't que no tens res a veure amb una agressió i de sobte surts a tots els diaris dient que tu has organitzat una agressió o que estàs embarassada. I no pots dir res. Tu saps perfectament que no pot dir res, perquè una vegada que ho va dir i també la van sancionar en aquesta casa,
0: sí,
1: no?
0: Sí, vam fer una entrevista al setembre del 2023 que de fet, parlàvem d'un altre procés judicial que té, que és la denúncia de Netflix i la productora de la sèrie El cuerpo en llamas, perquè considera que es vulnera el dret a l'honor i la intimitat, i ens deia això.
2: Bueno, el que no trobo normal és aquesta sèrie que s'ha fet de Netflix i amb la intencionalitat aquesta que no acabo d'entendre-la. No veig la intenció d'informar, no veig una intenció de creació tampoc, perquè o sigui, en el meu cas s'ha intentat enfonsar-me.
0: Això té números de prosperar, aquesta demanda?
1: Jo espero que sí, pel seu bé i pel bé de tothom, la veritat, perquè cert és que la part de la nena s'ha quedat fora perquè el seu pare no va voler representar-la, però la seva part continua endavant. I a més crec que tenen una vista molt a prop. Però jo, ja no seré jo qui entenga este asunto, no? Però jo crec que sí. Precisament per això, no? O sigui, què diu la productora, no? No, això és ficció, però els nombres són reals. Llavors, si és ficció, pues és tot ficció. Pots ficcionar-ho tot. El que no pots fer és aprofitar-te del nom d'una persona per tenir un rating, per tenir una audiència i després dir-te que és ficció. I, a més, utilitzar-lo sempre amb el mateix. No? Llavors, jo crec que aquest cas de Netflix és molt paradigmàtic, perquè, a més, surten coses que ni al cas. No? Ni al cas. Del tema, tot el que té a veure amb la nena, evidentment, però ni amb ella igual. O sigui, el que menys importa és el que va passar. No? Lo que t'ha de deixar claro és que tenien sexo dia, mañana, tarda i noche. No? Bueno, vale, lo de sempre.
0: I un altre procés que està obert és el que està en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el que Rosa Peral denuncia una vulneració de drets fonamentals perquè li van anar l'accés a l'acte en què suposadament l'Albert López hauria admès ser l'autor material del crim. Aquest procés com està?
1: Aquest és el tema. Aquest és ara mateix per mi el tema més important. Aquest procés està... Vam demanar l'accés a aquesta confessió, ens ho van denegar, vam anar fins al Suprem i fins al Constitucional. I el Constitucional ens va dir que tornéssim enrere, que havíem de demandar a l'Administració de Justícia per poder arribar al Constitucional. En esto estamos. Ara mateix hi ha un procediment principal, que és el que demanem la confessió, i un procediment de mesures cautelars en el que es demana que es custodiï l'expedient. Vale. I estem amb això, amb que custodi l'expedient. La Generalitat s'ha personat, ens ha fet un escrit contra nosaltres de 20 pàgines, més o menys, i l'altra part també s'ha personat. L'Albert també s'ha personat, la representació processal de l'Albert també s'ha personat.

0: I això, bueno, és igual, això ho haurem de dirimir fins al final, perquè jo crec que si hi ha un acte on hi ha una persona que diu que és un autor de material dels fets, i ho ha dit, i no em serveix la coletilla aquella, no, però para salir, bueno, para lo que sea, lo ha dicho. Llavors, l'altre, això ho canvia tot, perquè com la sentència no determina absolutament res, és una sentència que per mi, i ara parlo des de fora del cas, perquè jo en aquell cas no el vaig portar, com a molt hagués pogut condemnar-los per homicidi, però si tu no pots determinar ni l'arma, ni qui, ni com, ni res, doncs has de condemnar per homicidi, no per la màxima pena, si no tens les proves, perquè no les sabia. Si ara resulta que hi ha una confessió que pot situar espacio-tiempo a tots els actors d'aquest tema, pues la necessitarà. Però, vamos, ya, esto ya tampoco ya es mi jurisdicción.
1: I ara qui ho farà? Qui defensarà?
0: No tinc ni idea.
1: Ni idea.
0: No ho sé. Espero que algú que...
1: Però has de fer un traspàs, també entenc, no? O com funciona això?
0: Jo l'he fet. Jo els jutjats els he comunicat que jo no estic en aquests casos i ara poso que algú anirà, perquè jo el que sí que he demanat és la suspensió de tots els terminis perquè tinguin temps de buscar-se una defensa.
1: Rosa Peral va ser condemnada a 25 anys de presó a finals del 2020, això, per tant, ja fa 6 anys, i així defensava la seva innocència en el judici.
2: No hay ningún plan, por lo menos en el que yo participe, no hay ningún plan, lógicamente, estando mis hijas en casa, estando con Pedro tal y como estoy, que estoy bien. No tengo ningún plan, no tengo ninguna señal y no tengo nada que ver con este señor para, con ningún plan que haya generado.
1: Ara mateix, quants anys li queden d'efectius entre reixes?
0: Pues va entrar el 2017, porta quasi 9... Pues 16.
1: Si portem 9 anys...
0: Clar, des del 2000, això va passar el 2017. Sí. És veritat que la sentència ferma és del 2020 i pico, però està a la presó des del primer dia. O sigui, això ja li compta. Des del maig del 2017.
1: I creus que complirà els anys tots els anys? O hi haurà un tercer grau entremig?
0: Jo espero que pugui sortir abans perquè es demostri que no... El que ella diu, que és, ja, que és innocent. Però, si no, pues, dependrà també de la seva, del seu procés dintre de la presó, que no està sent gens fàcil.
1: Per la convivència amb els altres...
0: No té cap problema amb cap ningú de la convivència amb ningú. El que passa que jo... O sigui, no hi ha... Quan diuen, té un munt de partes i no sé què, no sé quant i tal, els partes que té, que ja ho hem parlat, són no, cap mena de baralla, cap mena de cosa il·legal, cap mena... Són temes administratius de la presó, del funcionament, del reglament intern, pues no sé, me lo invento, no? Una cosa que sap tothom, no? Pues si pots tenir 4 taronges, pues tenia 8. No? Estes són els tipus de sancions que hi ha, no? Llavors, clar, però això genera que s'hagin de fer, no? I que s'hagi d'estar, de portar. Llavors, jo crec, espero, desitjo, i confio en que algú pugui demostrar el que ella diu, perquè... O almenys que les coses no es van fer bé i pugui sortir.
1: Ella ha estudiat criminologia?
0: Dret. Està en ello.
1: Està estudiant.
0: Mm-hmm.
1: O sigui, vol dedicar-se a...
0: De moment està estudiant. Tothom que estudia vol dedicar-se, no? Digo jo.
1: No ho sé.
0: Home, clar.
1: Vull dir que no s'imagina tornar a ser policia.
0: No, està estudiant dret, perquè suposo que ara té temps i pot fer-ho, però molta gent estudia dret a la presó. És un clàssic, esto, el dret, sí, a la presó. Sí. La veritat és que sí. Bueno, està bé. O sigui, ella fa tot el que pot perquè li passi el temps. Ràpid.
1: Clar, passat deies 9 anys, i amb 9 anys hem seguit parlant cada any de Rosa Peral.
0: Cada mes, jo diria.
1: Cada mes, sí, no ho sé. O sigui, realment l'atenció mediàtica no ha desaparegut mai.
0: Jo no ho entenc. No ho entenc, perquè el cas en si, jo ho veig tan clar. O sigui, el ABC del cas, criminològicament parlant, perquè jo sí que soc criminòloga més d'advocada, jo ho veig molt clar. O sigui, una dona que tenia una relació amb un home que li agradava, però que aquest home no volia saber res de la seva família, deixa l'home, busca un altre que sí sap, però llavors l'altre, que és un tio narcisista, no sé què, quan es veu que l'altre, la seva nòvia, s'ha buscat la vida amb un altre, llavors apareix i com li diu que no, li destrossa la vida. És que esto es el ABC de cada dia. No és tan difícil d'entendre. El que passa que, clar, con tot el rotllo que es va muntar, pues, hombre, això mai va colar. Però si ho mires fredament, és una cosa molt lògica. O sigui, molt lògica que passa criminològicament moltes vegades. Uno que aparece, desaparece, cuando bueno, la maté porque era mía, bueno, en aquest cas, va matar l'altre. I no ho dic jo, ho ha dit ell, no? Llavors, no és tan raro. El que passa que, clar, des del minut 1 se li ha posat el San Benito de manipuladora, de no sé què, no sé quant, escolta, jo què sé... Per molt que manipulis algú, si tu no vols matar ningú, no el mates. Digo jo, eh?
1: Sí, això ja...
0: Hombre, no estamos hablando de un niño pequeño que no sabe lo que hace, no. Estem parlant d'una persona que ja va matar una altra. i això és així. Per tant, el que jo el que dic és que, bueno, pues, escolta, s'haurà... Sobretot perquè la sentència no aclareix res. El tribunal no va ser capaç d'aclarir res i el fiscal no va ser capaç de demostrar res, només que hi havia tres persones i després hi havia dos. Però no, hi ha, però no va demostrar ni qui el va matar, ni com el va matar, ni l'arma del crim, ni el mòbil del crim, ni absolutament res. I amb això no es pot condemnar una persona per assassinat en un país democràtic com aquest. Com aquest, teòricament. El que passa que en aquest país també sabem que ni jutges ni fiscals s'equivoquen mai.
1: Tu has arribat a tenir amistat amb Rosa Peral?
0: Tenim una relació pues, de dues persones que treballen i col·laboren. Amigues, no. Jo tinc molt poques amigues, eh? També soy bastante borde en general, però, però no, no, no som amigues, però, no, però tenim una bona relació. És que jo, de veritat, crec que és bastant injust. O sigui, independent més del que li hagi passat, és injust tot el que ha hagut d'aguantar a més d'una condemna. Encara que sigués culpable, todo lo otro no tenia por qué aguantarlo. L'altre no l'està aguantant.
1: I aquests anys té gent al seu voltant que li dona suport a Rosa Peral?
0: Té la seva família.
1: Part de la seva família.
0: Jo veig la seva família.
1: Ja. A què et dedicaràs, Núria, ara?
0: A lo mismo que hace 5 minutos. Sí.
1: Però vull dir, a part, diguéssim, d'haver portat el cas de Rosa Peral, tu ets especialitzada en drets humans, ets activista feminista. Mm-hmm. De fet, has lluitat molt contra la prostitució, per exemple, no? Sí. Si seguirà sent la teva batalla, si vols especialitzar en altres coses... Si...
0: Evidentment, o sigui, la meva batalla és el feminisme en general i els drets humans de tothom en particular. I amb aquesta ciutat on estem, com tu ho has dit, pues el tema, per exemple, de la prostitució és un gran tema. I amb el col·lectiu que jo pertanyo, tenim una batalla important amb l'Ajuntament de Barcelona per al tema de la nova ordenança, que va introduir el concepte de treball sexual per nomenar la prostitució, que és tot menys un treball. L'Ajuntament ha dit que ho canviaria, no ho ha canviat, llavors nosaltres pues, farem les accions judicials pertinents per obligar a canviar això, que és com, bueno, és com nombrar l'esclavitud com a treball, és el mateix. No? A banda d'això, jo tinc bastants casos que tenen a veure amb els temes dels drets humans i a més estic al torn d'ofici, bueno, moltes coses. No? Mm.
1: Però... Perquè la situació de legalitat, diries, que en què es troba ara mateix la prostitució, l'afavoreix.
0: Home, ja és un tema de concepte. Treball sexual, esto què és? O sigui, això és un insult a tot el que és a tot el que són les conseqüències de la prostitució. La prostitució no és només que una violació que no té conseqüències penals, perquè la víctima no denuncia, perquè hi ha un acord...
1: Consentiment, sí.
0: O un consentiment viciat.
1: Sí, sí, totalment.
0: Un consentiment viciat que impedeix que aquesta dona pugui denunciar. Si no... Se'ls donen tots els ítems de la violació, perquè no hi ha consentiment, aquesta dona no vol estar amb aquest home sap perfectament que aquesta dona no vol estar amb ell, i tot i així mantenen relacions sexuals a canvi de X diners. Això és tot menys una feina. I l'Ajuntament ho sap, i el Cuiboni ho sap, i el PSC ho sap, i de fet ho van dir, que ho canviarien, que havia sigut un error, doncs canvieu-lo, no? El que passa que, bueno, en aquesta ciutat ja fa molt de temps que, tristament, Barcelona s'ha convertit en la capital sexual, del turisme sexual del sud d'Europa. Ho pots veure, ho pots buscar a tots els foros de puteros, permítanme la expressió, que venen aquí a això. I, bueno, i això també té molt a veure amb tot el crim organitzat, el que es dedica a la droga, es dedica també a la prostitució, es dedica a les armes, es dedica a tot. O sigui, és un multitask. No? Però la
1: prostitució... I dius que hi ha un fòrum on...
0: Hi ha molts. Tu pots fer qualsevol fòrum d'internet de... Bueno, ahí, pues, tienen muchos nombres, no? Tu pots buscar Barcelona i Barcelona és un hub de la prostitució al sud d'Europa. Compte que
1: com una app, com si fos...
0: Un munt de pàgines web.
1: El Tinder, però prostitució, diguéssim.
0: No. Hi ha pàgines on els tios fan la seva opinió, doncs ves aquí, fulanita fa una cosa...
1: Ah, comenten...
0: Sí, comenten la jugada, sí. Tal qual. Llavors, deixa patent que Barcelona és un hub de la prostitució i jo crec que les dones de Barcelona no s'ho mereixen, això. Ni les de Barcelona ni enlloc, però bueno, les de Barcelona tampoc.
1: A finals de l'any passat, de fet, la ministra d'Igualtat, Anna Redonda, va dir que estaven treballant en un avantprojecte de llei per abolir la prostitució, però de moment no s'ha presentat.
0: És que... Además, suena como muy hipócrita, ¿no? Després del que hem vist, que parlen d'abolició de la prostitució, els mateixos que estan allà hablando de puta uno, puta dos, en un juicio, queda horrible, ¿no? Llavors, escolta, porten 8 anys governant, podien haver fet qualsevol cosa, i el que poden fer, que és l'ordenança municipal, que és una cosa senzillíssima, on tots els veïns, nosaltres des de CATAP, que és l'associació on jo pertanyo, treballàvem amb els veïns del Raval, de la Guerra del Sud, tots els veïns demanaven... això, o sigui, que s'abolís la prostitució, que es perseguís el client, entre cometes, no? I que es tragués a les noies del carrer. I no s'ha fet. No s'ha fet absolutament res, només ha fet una menció a una possible multa si interrumpen el tràfic o hay niños alrededor. Això és una vergonya, això no és així. I no permetrem que Barcelona continuï sent la capital sexual del sud d'Europa, això segur.
1: També t'has manifestat en contra dels ventres de lloguer?
0: Hombre, más que manifestarme, un poquito más. Tinc dos llibres al respecte, sí, claro. Sí, sí, o sea, això és la sublimació de la maldat. Sí, no? O sea, què és el que ja podem, què és el que ja podem comprar persones, no? Hòstia, és que però això qualsevol persona normal ho entén. Els nens no són una cosa. Jo no puc tenir un nen i regalar-t'ho a tu, perquè no és meu. Però és que tu tampoc pots agafar un nen que és meu i quedar-t'ho com si fos un gos. Això, amb mascotes ho entenem, eh? ¿Verdad? Aquello de adopta, no compren, no?
1: Pues... Bueno, és que a vegades oblidem que tenir fills no és un dret.
0: No, és un dret dels nens tenir família. Els nens que estan a les cases d'acollida o que estan sota serveis socials, aquests sí han de tenir família. Per això existeix l'adopció. L'adopció prima a l'interior superior del nen. I per això es fan tots els controls que es fan als pares, per això l'Estat s'assegura de que li donen un nen a algú que el cuidarà i que assegurarà aquest dret del nen a tenir família. En el centre de lloguer no. Se paga i adiós.
1: Sí, en molts casos de dues persones que són homosexuals, no?, que decideixen tenir un fill i ho fan a tres d'un ventre de lloguer.
0: Exactament igual, con quien se acueste la gente, a mi lo que me importa es que no compren niños. La veritat, el que passa és que s'ha de... O sea,
1: hi ha aquests casos que et diuen, no, és que la mare és voluntari, guanya molts diners i a més es cuida molt i ho vol fer...
0: Però si el problema no és que la mare... Ja estamos con el mito de la libre elección, no?, sempre, però és que a més, t'ho acabo d'explicar, no és un tema de que la mare sigui voluntària, és un tema de que els nens no es poden transferir. Ni madre voluntària, ni padre voluntari, ni nada. Els nens no es poden transferir. Tu vols tenir un nen i que algú el tingui, doncs vas, tens un nen, lo dones en adopció i algú el tindrà passant tots els controls que s'hagin de tenir. Però el que no es pot fer és a l'acord... Els nens estan fora del tràfic, del tràfic comercial, encara que sigui gratis. Perquè no, ningú no és l'amo dels nens. Per tant, no hi ha una escriptura del nen, te lo doy, me lo das, me lo quedo, no sé què. Això no es pot fer. No es pot fer, i si convenim que ho fem, pues és que estem una altra vegada legalitzant en l'esclavitud, perquè, claro, quan no se compraven i vendien persona?
1: Sí, sí. I per cert, que el 2019 va ser candidata a l'alcaldia de Barcelona.
0: Sí, que divertido.
1: Actua, no?, el partit de l'exjutge Baltasar Garzón.
0: Exacte, sí.
1: Que no va tenir cap regidor, però hi tornaries? T'agradaria fer el pas a la
0: absoluta.
1: Política? No.
0: No, que va, que va.
1: Fer?
0: Ostres, primer perquè jo vaig estudiar dret per aquest home. No? I llavors pues, la vida pues, ens va portar per camins iguals i em va semblar una història divertida i molt interessant i vaig aprendre molt. Però no, la política jo ja no estava en la misma onda. No.
1: El que fas també és polític.
0: Sí, però això, no hace falta hacer política en una lista.
1: Núria González, exadvocada de Rosa Peral, gràcies per acompanyar-nos.
0: Moltes
1: i
0: gràcies.
1: Fins aviat. Espero per altres temes.
0: I tant.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
6: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7 el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
7: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
8: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
9: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
10: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
11: Us esperem! Serà brutal!
12: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena el Super 3 i a la plataforma 3CAT.
13: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
14: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: El balcó gastronòmic és un lloc...
3: que bo.
4: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
15: Parella, què us posem per
4: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Faci l'accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
16: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
17: Aquest diumenge i tots els festius,
18: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià
17: obren de 12 a 8 de la tarda.
18: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
17: Molt més fàcil i còmode.
18: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
17: el Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià
18: obren de 12 a 8 de la tarda.
19: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
20: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
19: Moments que semblen sense sortida.
21: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
19: Dolors que costen d'explicar.
22: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
19: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
20: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
23: Històries reals per donar veu als trastorns mentals.
19: Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
24: I també disponible a la plataforma 3Cat.
25: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
26: La cançó pendent. No m'agrada ningú.
1: Albert Miralles, què tal? Bon dia.
27: Com esteu?
1: Bé, i tu?
27: Estic encantat de la vida.
1: Ah, què t'ha passat?
27: Doncs ha passat que Renaldo i Clara, el projecte de la lleidatana Clara Vinyals, acaba de publicar nou disc. Això sempre és gran notícia. Aquest
1: molt.
27: Es diu L'Encant, i la cançó que us he seleccionat, ja veureu que repeja fins i tot una miqueta, es diu Repartit.
28: Hombre, madre mía. Jo també no l'he vist nunca, eh?
29: Calli, calli, Rubiales.
30: Però quan repeja, a veure...
27: A veure,
1: no repeja.
27: He dit gairebé, eh?
30: Ah, gairebé.
27: No repeja del tot, Dami.
30: Què vol dir, gairebé?
28: Buah, mucha calidad ahí, se nota, eh?
29: Però no podem escoltar la cançó
27: no,
29: i ja
27: no
29: està.
28: Yo la estoy escuchando, la estoy disfrutando.
30: Qui canta és Renaldo o Clara?
27: No, Clara, Clara.
28: Hombre, debe ser Clara.
29: Renaldo no existeix.
1: No sé si fora la pregunta, perquè...
29: No, Renaldo no existeix.
27: No.
29: Ah, no, el Morales, anava a dir. Miralles, ens ho pots confirmar.
1: Morales?
29: Bueno, coi.
1: Albert Morales?
27: Jo us ho confirmo. Renaldo i Clara és el nom del projecte. Ella es diu Clara Vinyals.
1: Però d'on ve el nom de Renaldo?
30: Cristiano Renaldo.
27: És d'una pel·lícula.
1: Que va veure i li va agradar molt.
27: Saps que me'n recordo Renaldo. Ara quina pel·lícula i ho sabia perfectament, però ve d'una...
30: Renaldo i Clara seria pel·li.
27: No,
30: peli... no.
27: Crec que és Nouvelle Vague, no. És França.
1: No te n'enfotis del Sergi, sí. Eh?
30: Ah, no?
1: Perquè,
30: no. Perquè, Nouvelle Vague,
1: perquè a veure, en Sergi.
30: Parlem de cinema.
29: Va.
30: Diego Le Fou.
29: Què dius?
30: Busca, chaval.
1: Què dius?
30: A veure si jo sóc el tonto aquí.
27: Sí, que ets el tonto.
1: No cal que busquis res.
30: La pel·li de Nouvelle Vague, Diego Le Fou i tal...
27: Està molt ben tirada.
29: Diu el tonto aquest.
30: Però què és el que va aquesta pel·li?
29: Bueno. Renaldo and Clara. Jo estic veient aquí una pel·lícula on surt Bob Dylan i la Joan Baez.
27: Doncs pot ser.
30: Pues al final no era tan tonto el que jo he dit.
27: I no era tan novel·la.
30: Que la pel·li deia Renaldo i Clara.
29: Sergi, calla.
27: Sí.
1: Té raó, eh?
30: Sí. No m'hagin dit raó.
27: Però per què estàs opinant?
29: I enfadat, i enfadat.
27: Sí,
1: s'ha enfadat mal la vaga de demà. Preparat la vaga ja? Estàs preparada?
30: Sí, portem 17 dies.
1: Sí, però no, portes un dia, perquè no. L'alta te l'han donat avui, no? Estaves de baixa fins ara.
30: Bueno, clar, he demanat l'alta per poder fer vaga, perquè si no...
29: Ens vas comentar que faries això, no, Sergi?
30: I cuidado, eh?
29: Sí.
30: Que
29: passaran coses?
30: Estem armats.
27: Saps?
29: Esteu armats?
30: De paciència.
29: I de coneixement.
30: No, estem armats.
1: Esteu gràcies, fent Albert. Gràcies.
27: A vosaltres. Que no hi hagi Mossos.
31: On? Molt bon dia. Sóc el Calet d'aquí del quiosc. Què ens queda pendent? Molt bon dia a tothom. Felicitats per tots els culers.
32: Barça!
31: Estic supercontent avui, després del partit des d'ahir.
32: Visca el Barça!
31: Arrasant amb un Madrid molt apagat. I, de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho, eh?
33: Teatro del bueno.
1: És l'hora dels temes pendents amb mal de panxa i gastroenteritis per tot l'estudi.
29: Sí,
1: Gerard Jubany, bon dia. Joel Díaz, bon dia.
29: Bon dia.
1: Xavi Espinosa, bon dia. Carles Roig, bon dia. Demà quedaran tres gats per fer el matí. Acaben caient com mosques. Ha caigut el Cesc.
29: Uf, hi ha una passa, eh?
1: Sí, sí. I el Marc fa mala cara fa estona, no li volia dir, però no sé si és perquè porta moltes hores o perquè s'està dormint, però també fes-t'ho mirar. I el Maiol ja n'hi parlem, però el Maiol sempre fa mala cara. Sí? Quins temes pendents ens queden encara, Jovany?
0: Doncs, mira, avui podríem parlar de molts temes, Rigar, però ens ve de gust recrear-nos una mica més en el títol de Lliga obtingut pel Barça ahir a la nit, a la cara del Madrid.
2: Ah, no! A la cara, no! A la puta cara!
0: Jo he dit a la cara del Madrid, ja... No, no,
2: a la puta cara!
0: A la puta cara, no.
2: Vamos todos! Vamos todos!
0: Què?
2: Cono quédate! ¿Dónde está Florentino? ¿Dónde está Federico?
0: Federico
2: Valverde. Casate Catalí s'ha tingut de l'humor en el càntic també, saps?
0: Sí.
1: Buah, tio. Pot baixar una mica les revolucions.
2: Campeones, tio, campeones. Joder, hem guanyat la batalla de l'Espartana contra la Termópilas, una altra vegada, joder. Perico, dime lo que se siente.
0: Dani. Dani, t'estàs esbarant, estàs barrejant coses.
2: ¿Qué pasa? El Richie me está fotent gestos, tío, no sé qué vos dices.
1: Que callis.
0: Estar... Ah, exacte, vale, que paris de cridar, perquè estàvem intentant parlar del Barça i has vingut tu amb els teus...
2: Una mica de ressaca, una miqueta.
0: No, ja es veu que tens ressaca.
2: Una cosa, ve veure ahí com el Barça...
1: Per què vas amb l'eco incorporat?
2: Perquè, jo què sé, tio...
1: Ets supporter, clar, ets...
2: No, per això, saps el que és? És... a l'escut que me fa d'eco...
0: A la caixa de ressonància.
2: Perquè el porto en el pit i llavors... Bon partit! I puta!
0: Som un partit. Som un partit, no té cap...
2: No, però una cosa, tio.
0: Som un partit.
2: Vau veure ahir. Vau veure ahir. Ahir per què se va guanyar? Perquè ahir el Barça, al gol sud, hi havia 1.200 espartanos, vale? Esparta, perfectament organitzats a l'estadi, i va ser una olla a pressió, vale?
0: Vale.
2: En la que hacen las lentejas, si tú quieres, ahí, la pressió que era que se fan las lentejas molt ràpid, molt més ràpid que en una olla normal.
1: Dani, estàs molt accelerat, no sé què et passa, però estàs... Dani,
0: què t'has pres?
2: Joder, que està ple de guiris i tribuleros, vale. Com a pipa, que no criden ni quan li fan una colonoscòpia, vale?
0: Vale, ja està, molt bé.
2: Ahir vaig anar a l'estadi a pillar un bon puesto per la sortida de la rua allà, que estarem allà amb els suporters, vale? Con las bengalas.
0: Molt bé.
2: I un tifo de suporter, vale? Perquè el míster, per lo que li ha passat al seu pare, vale?
0: Molt bé.
2: I prometem que no nos tornarem a equivocar d'autocar, que ahir vam tenir un problema i li vam tirar unes pedres a l'autocar, que era nostre.
0: A veure, qui collons va tirar pedres a l'autocar del Barça?
2: Però el Jero ha sigut el Jero.
0: Vas a Jero, pues ha de ser molt idiota, eh? Perquè l'autocar del Barça va pintat amb els colors del Barça i posa el futbol del Barcelona.
2: El Jero és molt bon tio, és un suport, però és del Toni.
1: Anava sol o no? Anava sol?
2: No, anava amb el Xavier Bosch. Què? No, però no al aquell, hòstia.
0: L'escriptor més venut, no.
2: No, home, no. Que hi ha molt Xavier Bosch,
1: macho. Com et passis, ara.
2: Cantarem el cant dels ocells en Hooligan, vale?
0: Però ara què estàs... Exactament què estàs fent ara, Dani?
2: Me sento com la Montserrat Caballé, que té que cantar a l'òpera i no li surt la veu. Era un gran de Pau Casals, tio. Jo sóc un Pau Casalero a muerte, tio. Me sé tots els seus temes i em sembla una poca vergonya.
0: Ningú parla, els temes de Pau Casals.
2: Que Barcelona no tingui un carrer. Pau Casals...
0: Si hi ha 50.000 carrers
2: i també una altra
0: places
2: cosa.
0: Que es diuen Pau Casals.
2: El Quimi Jam este, vale?
1: Sí.
2: Sense voler ofendre, vale? Sí. És un payaso, tio. Vale? Perquè així no es dona apoyo al club que porta l'escut. Vale? Perquè el césped, vale? És el tapete sagrado del futbol.
0: Doncs,
2: vale? I tu, igual que no te puges a sobre la taula de billar, tampoc t'has de pujar al césped, vale? Ja l'he dit, que ens hem creuat a la sortida amb el nota, però no he dit res, perquè tenim filosofies encontrades sobre com s'ha de pujar.
0: Molt bé. Doncs gràcies, Dani, que si t'hi fixes no pares de parlar.
2: Vale, i després m'agradaria una altra cosa, si em permet, Albert, vale? Vale?
1: Albert, no hi ha cap Albert.
0: No hi ha cap Albert aquí.
2: Bueno, puc aprofitar les càmeres, vale, per fer-li arribar un llamament al Pau Cubarsí?
0: Al Pau Cubarsí, què li vols dir, al Pau Cubarsí?
2: Cuba, una cosa, si m'estàs escuchant, vale, que el megàfono, que me'l torni, tio, que és meu, vale? que val una pasta, el megàfono, que vaig comprar pel Temu, que me va costar diners, saps?
0: Sí, ja vam veure que vau conversir en un moment donat de la celebració, sí, sí, agafava un megàfon de l'afició.
2: No, jo li vaig dir,
1: va saltar a l'agrada,
2: li vaig dir, conversi, que és de Huelva, que és de Huelva, tio. I el tio s'ha dut, sí, i ara, i m'he quedat...
1: Te'l va agafar tu.
2: Me'l va agafar a mi, i ara no tinc megàfono, tio. I, jo, i què és un suporte sin megàfono? No, pues va. És com una tarde sin estrellas, no? O sea, no és res.
1: Va.
2: Per mi va suposar una despesa important.
1: Dani, recupera't, vés a dormir. Vinga, sí, gràcies. Sí. Bueno, anem a parlar, vale, del Barça.
3: Va. El Barça campeón Olivera!
5: Os deseamos desde el Real Madrid muchas felicidades.
6: Al final, m'ho he posat molt bé.
1: No hi va haver golejada al Madrid, però el Barça no va tenir massa problemes per derrotar el Madrid i proclamar-se un altre any campió de Lliga.
0: El que passa és que l'equip de Flick es va posar 2-0 molt aviat i alguns van pensar en una golejada.
2: Jo mateix.
28: I tu, Ricard, com vas veure el partit?
1: Present la porta, bon dia.
28: Bon dia. Et vaig veure allà a la llotja de l'estadi. Home, ja saps que les meves abraçades són abraçades de búfal.
1: Em vas dir així, veu petita, sí, vas dir...
28: Avui...
2: Els hi fotrem una tonta.
28: Ah,
0: sí?
28: Sí.
0: Vostè veia una maneta.
28: Sí. Jo veia golejada.
0: Golejada.
28: Però, Ricard, no canviem de tema, que ahir no vas perdre el temps,
1: Què vol dir?
28: Bueno, collons, que el tio que teníem allà tallant el pernil es va acabar prenent el teu nom,
2: Ah, sí? Vas abusar
28: del pernil? Sí, i el de les ostres, el que estava tallant ostres, també, i el del sushi.
1: El sushi nomo, era el nomo boníssim.
28: Sí.
29: Què tal si menja l'altre?
1: Molt bé,
29: Ricard.
1: He de reconèixer que molt bé. Em va agradar molt també una... Per això avui he demanat que portessin dònuts de tot l'equip. Han arribat, no, dalt?
29: Sí, que han arribat.
0: Home,
1: tant que han arribat. Tota una paret plena de dònuts que em va...
28: Exacte. Nosaltres tenim un plafó de dònuts,
2: Com un plafó.
28: Sí, sí. És que això va ser idea meva, Hi ha un plafó, una paret, amb uns pals clavats, i a cada un dels pals, doncs un dònut penjant.
2: Hòstia, que guapo, no?
1: Sí. El Sala Martín va agafar un dònut del plafó, vaig veure que menjava.
0: Ah, sí? El dònut de quin color?
1: No, normal.
28: Són normals.
1: No, n'hi havia xocolata, també, president.
28: Ah, hòstia, me'ls havia menjat tot jo, perquè ja no me'n recordo.
1: Ara, aclamat la porta,
2: Home, tu diràs.
0: Ja ho hem vist. Van a dormir gaire tard, president.
28: No m'he anat a dormir encara.
29: Són certs els rumors, president, que ahir va entrar vostè a l'ús de gas, diguéssim, amb una part del cos fora dels pantalons?
28: Oi tant!
29: És veritat,
28: són exactament certs. Vull dir...
1: Amb els braços fora dels
28: pantalons. Jo vaig entrar i vaig dir, mireu, aquí teniu, visca el Barça i visca Catalunya!
29: Vinga, que sí, home.
0: El que hem vist són imatges seves a l'ús de gas entrant al crit de madridista qui no voti, fent aquell ball que hi ha...
1: Sí,

0: vida.
1: És una mica lenta, aquesta cançó, la trobo jo.
2: Mira com balla.
0: El Barça
1: és... Com a càmera lenta, no?
0: La nostra vida.
3: I on n'estàs mirant?
1: Carai, ha posat una octava, eh?
3: Patarà.
0: El Barça és...
1: Que
2: encara queda...
0: La nostra vida.
2: A veure... Està agafant respiració.
1: Ja està. Escolti, suposo que s'haurà de començar ja a pensar la temporada que ve, no?
0: Sí, home, sí. Ara hi vaig. Mira, estic anant ara mateix al despatx a treballar, eh?
1: Sí, bé.
0: Mira com hi vaig.
4: Gràcies, president. Més protagonistes del clàssic d'ahir, vinga.
2: Un dels grans protagonistes del clàssic, encara que no el jugués, és Kylian Mbappé.
5: Sí, jo no he hecho nada.
1: Bueno, precisament per això, Kylian Mbappé, bon dia.
5: Bonjour. Que es que j'ai fait, que això ha passat aquí.
2: Què vol dir, que he fet? No estàs al corrent de res, no? De cap polèmica, ni cap emprenyada.
5: De mi novia, de ser depósito.
2: Expósito. Home, hi ha mala maró, per començar, perquè va... Et vas esborrar del clàssic.
1: Sí, diuen que
2: no,
1: sí.
5: Como he dicho, yo no he borrado de clàssico, donde j'ai mal aquí.
1: J'ai mal a on? On dius que tens mal, exactament?
5: Aquí, duele un poco toro este sonar de aquí, porque yo, como
1: he dicho... Però si dius aquí a la gent que està escoltant la ràdio...
5: Bueno, es que noto un poco de molestia por esta zona, entonces he avisado médico de Madrid para... ¿Sabes? Para que cura lesión, yo...
2: I t'ha atès el metge del Madrid?
5: No. No, porque se han equivocado.
2: Ah, s'han equivocat. Sí. S'han equivocat de cama, una altra vegada.
5: No, de jugador.
2: Ah, molt bé.
5: Yo he llamado, como he dicho, han atendido Courtois en vez de yo.
1: Bueno, aquesta gent al final pensarem que són idiotes, els serveis metges del Madrid.
5: Sí, pero, por afortunadamente, Esther... Me ha hecho ayer un masaje por esta zona de aquí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué zona de aquí?
5: Encuentro mejor. Por aquí, por esta pierna.
1: Por la pierna. Bueno, pues si trobes
5: millor... Creo que toro madridista puede ser tranquilo, ¿no? Pues yo creo que seré listo para el Mundial.
1: Sí. Els fa molta il·lusió, als madridistes.
2: Que estiguis a punt pel Mundial és el que somia tot madridista.
5: Claro, no, no fue el mejor en el colegio, pero... Hablo bien español, ¿eh?
4: Més reaccions al títol de Lliga del Barça.
6: Visca el Barça!
2: Mira'l!
6: I visca Catalunya!
4: Visca Pau Coversí, bon dia!
1: Ja està, Pau.
2: Escolta.
4: Pau,
2: el megàfon. Pau, mira, el megàfon.
4: Creu, sisplau, el...
7: Xiripipi!
4: Deixa el megàfon. Com va anar la celebració d'ahir a la nit?
7: Bé, sí, ens ho vam passar molt bé, amb els jugadors, amb el míster, amb l'estat... Sí,
2: escolta, vam veure el Caçador i el Balde a plaça Catalunya. Sí. Pedri, Eric i Dani Olmo anant en bicicleta per qui sobre la ràdio.
1: El Chesney també em sembla que estava fent el boig per algun lloc de Barcelona.
2: Sí, però tu, Pau, no et van veure per enlloc.
7: Bueno, jo allà a 12:45 de la nit vam anar cap a casa amb el meu papa i la meva mama i la meva germana.
1: Home, ets molt mono, Coversí, però igual toca ja una bona festa de persona adulta, no?
7: Sí, vam fer una festa a casa per celebrar-ho. La meva mare em va posar un got de llet amb Colacao, unes galetes, i em vaig posar el pijama que tinc dels Barça-tuns.
2: Molt bé, quina nit més boja, Pau.
7: No, boja no, perquè al matí havia de estudiar.
2: Avui, però
7: volia estudiar la rua que farem aquesta tarda, l'itinerari, les parades, i volia estudiar alguns càntics per fer-los amb el megàfon.
1: No pot ser més adorable,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, t'has preparat alguna cosa?
7: Sí, voleu sentir el que m'he preparat?
1: Home, ens faria moltíssima il·lusió. A veure què t'has inventat, Pau.
6: Madrid! Cabrón!
2: Home, Pau.
6: Saluda el campeón!
2: Molt bé.
4: Més reaccions, Jovany.
2: Mira, una altra...
8: Culés, bona nit avui!
4: Rol Araujo, com estàs?
2: Bona nit avui.
8: Avui estic... bona nit i visca Barça!
3: i visca Catalunya avui!
1: Mira, Ronald, encara que sigui molt pobre, realment aquest català que empres, és maco que hi fessis part del teu discurs des de la gespa en català.
3: Doncs sí. Muchas gracias. Sí, pues avui celebramos aquesta liga. Que marais a tots avui para la visca Balsa i visca Catalunya!
1: I des de quan parles aquest català tan heterodox?
3: Bueno, como ya le conté...
2: Está molt bé,
3: como ya le conté antes, avui...
1: Sí, però a part d'avui pots dir alguna altra cosa en català? Perquè si no sembla que ens estiguis prenent el cap.
3: Avui!
1: Avui què?
3: Ay, en realidad yo no sabía que podía expresarme en català. Ah, sí. Pero creo que anoche...
1: No riguis. No riguis tu mateix ja de la teva...
3: Anoche, prova. Avui... Avui el señor me inoculó el idioma català.
1: Ah, el señor, ¿eh?
3: Para expresarle mis palabras a todos ustedes, no, me inoculó, me lo metió.
4: Sí, molt bé, doncs escolta. Molt orgullosos de tu i del senyor. I
3: sí, sempre orgulloso del senyor.
2: A tots dos, Ronald, sí. T'ho dic de veritat.
3: Sí.
1: I ara ja parlarà sempre en català des de que el senyor t'ha inoculat, t'ha ficat el català
3: bueno,
1: pel cul.
3: Sí.
1: Com l'entrenador del Girona, una mica.
3: Sí.
4: Pel cul, no.
3: Això ho he dit. Inocular.
1: Si no, per on li ha... Inocular, de com penses que ve? Cular. Inocular.
3: Vine de óculos.
4: Inocular, de tenir una visió.
3: Avui!
2: Tu quan aprens un idioma...
1: Perdona.
2: Tu quan aprens un idioma, Joel, per on l'aprens?
3: Claro.
1: En certa manera... No feu parlar.
3: Solo quiero decir que avui...
1: Sí, gràcies.
4: Inocular, és veritat que vol dir introduir un organisme, una substància que conté gèrmens d'una malaltia.
3: No, tiene que ser por el orto. ¿Quién dijo que fue por el culo? Mi culo es sagrado, intacto.
4: Injertar.
2: No sé què m'has contestat.
4: Transmetre.
2: A partir d'ara ja parlarà sempre en català.
1: Digues alguna cosa en català, una mica més complexa.
3: Si la piramapla de la minapla de una perfil la tapla. Y también dar las gracias a la afición, al club, al compañero y a Benjamín.
1: ¿A quién Benjamín? ¿Al del Betis?
2: Benjamín.
3: Netanyahu.
1: No.
3: Esta liga también es tuya. Pues cuando estaba inmerso en la tiniebla,
2: sí.
3: Israel me acogió en su seno.
4: No, gracias. Más reacciones.
7: La bella mal para bien o para mal.
3: ¡Munir!
7: ¿Cómo está mi gente?
2: ¡Estimem, Munir!
4: Però no em toquis la panxa.
7: Hola, Ricard, què passa, tio?
3: Està borratxo.
7: Com va ser? No. Perdona, jo no veig, eh?
2: No veu.
7: Jo només faig...
4: Molt bé. Ahir la Mint no va jugar, eh?
7: Ah, no?
2: No va jugar.
7: ¿Y quién era que jugaba a la seva banda, entonces?
1: El Rashford, una estona...
7: Se marcó un golazo, el estadio con su nombre.
4: Rashford.
7: Sí. No sé, tío, yo lo que me posa a mí contento, tío, es ver que la Min no para, ¿sabes?
2: Sí, pero sí, ahí no va a jugar. Va estar allá a la banda.
7: El niño siempre está activo, ¿sabes? A que pasen cosas, ¿no? Y ayer lo vi con la Nicky Nicole otra vez, ahí en el campo.
2: No, aquella noia no era Nicky Nicole, era Olivia Rodrigo.
7: Sí. Mira, yo no quiero problemas con nadie, ¿sabes? Ni con la Min, ni con Nicky, ni con Rodrigo, ¿sabes?
1: Todo... Rodrigo no, Olivia Rodrigo.
7: Todo bien con todos, ¿vale? Y si me quieren denunciar, ya sabes dónde está la comisaría.
1: Pero una cosa, Munir, no posis... Sí. Es que siempre fas el mateix. Ningú et vol denunciar, mira, ni de camis de comisaría, per més que ho diguis.
7: Yo he passat tota la nit treballant,
1: sí, home,
7: ¿vale?
1: Treballant.
7: Para que sàpiguen que yo no visc del meu fill.
1: No, que
7: de
1: va,
7: la
1: que va, que va.
3: Es una posición infernal.
4: Ya mal.
2: Munir.
7: Yo aixeco el meu país, que es Cataluña, y sí, España, y Marroc, y todo bien con todos, ¿vale?
1: Perfecto, pues quedamos así.
2: ¿Qué has estado trabajando?
7: Me vaig estar fent nuggets, tío.
2: Ah, muy bien.
7: Se els emporti el meu fill a la rua, ¿sabes? Porque
2: ahí... Eso es importante.
7: La rua, ya sabes, Ricard, que mucho jugador toma cosas, tío, y hay
1: que... Que toma cosas.
7: Aguantar bien, bueno.
4: Sí. Toma, bueno, vull dir que, a veure...
1: Segons cervesa.
4: Sí, segons cervesa.
7: Le tengo que decir a la Min que se quite el bolso.
4: Que per cert, sí que hi haurà Hansi Flick avui a la rua, que es deia que, no, que havia de marxar per l'enterrament del seu pare, però finalment és més tard, per tant, avui serà també a la rua Hansi Flick.
1: Molt bé.
4: Abans donarem veu una bona causa, abans de la rua i del concurs pendent, en nom de la Fundació Gasol Foundation, saludem l'exjugador de l'NBA, Pau Gasol. Pau, bon dia.
8: Hola, Ricard. Sabies que per créixer de forma saludable els infants necessiten molt més que menjar bé o moure's una estona al dia? A la Gasol Foundation treballem amb un enfocament integral que representem amb la metàfora pedagògica de galàxia saludable. que inclou quatre pilars fonamentals: l'alimentació saludable, l'activitat física, el son i el benestar emocional. Garantir entorns en què aquests hàbits són fàcils d'adoptar-se contribueix enormement a prevenir l'obesitat infantil.
9: Gasol Foundation.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
11: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
12: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció de moda, accessoris, sabateria, esports, llar i molt més a la nostra web i app.
13: I també a les nostres botigues, fins a un 20% de descompte en electrònica.
12: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
14: Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió: salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
15: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
4: Avui ens truca el Pol. Pol, bon dia.
16: Hola, molt bon dia.
4: Des d'on truques, Pol?
16: Doncs ara estic tornant amb cotxe des de Barcelona cap a Igualada.
4: Molt bé. I què vas a fer a Igualada?
16: No, he vist a Igualada perquè
4: estudio
16: a Barcelona.
4: Ah, sí, ah, molt bé, molt bé. Si els oients volen concursar, per cert, el concurs pendent, línies obertes al 9-3-2-0-1-7-4-7-4. Entre tots els concursants, han d'endur-vos una cantimplora del 3CAT, en la primera pregunta, tindreu puntuació per venir a concursar presencialment el divendres i podreu guanyar fins a 200 euros cada setmana.
2: Presencialment a la Universitat de Barcelona, perquè divendres que ve anirem molt a fer el concurs allà, perdó, que tinc una granja de pollastres.
17: Aquest no, l'altre.
2: Aquest no, l'altre, efectivament.
4: Sí, sí, sí. Aquest encara podran venir aquí.
2: Àngela Maria.
4: 9-3-0-1-7-4-7-4, si voleu tanda per concursar el concurs pendent. Anem per la primera pregunta del Pol?
2: Sí, la primera pregunta, Pol, avui és de la categoria d'efemèrides eclipsades per altres coses més importants. I comencem, com sempre, amb la primera pregunta, que no puntua, que és: quin dia va ser ahir, Pol?
16: Ahir va ser diumenge, dia 10 de maig.
2: Exacte, exacte. Ahir va ser 10 de maig, va ser un gran dia pel Barça i un mal dia pel Madrid, i per tant un bon dia en termes generals i universals, però va passar que amb tanta atenció pel clàssic moltes efemèrides van passar sense pena ni glòria, Pol. I aquí estic jo per recuperar-ne almenys una de molt important que es va produir tal dia com ahir de fa exactament 15 anys. Tu recordes què feies exactament fa 15 anys?
16: Fa 15 anys, doncs, sí. Devia estar estudiant o acabant secundària.
2: Perfecte. Doncs mira, jo estava sortint d'una depressió gràcies a la psicologia i la medicina, i recordo perfectament que, amb el que va passar aquell dia, vaig estar a punt de fer una recaiguda. Mesos de teràpia, a punt d'anar-se'n a la merda, Pol, per culpa d'això.
18: Jo que sempre he defensat els productes de la terra, ara m'he enamorat d'una Johnny de Castefa o Jennifer.
2: Recordes aquesta cançó insufrible, Pol?
16: I tant, sí.
2: Tal dia
16: tant.
2: Com avui, de fa 15 anys, el grup de pop folk Catarres va llançar aquesta cançó que parla de l'amor prohibit entre un patriota català i una Johnny de Castefa, amb la qual ells van assolir una fama instantània gràcies a que el país es va tornar literalment boig amb aquesta mena de Romeu i Julieta convergent que va enamorar la Catalunya preprocés amb una idea que encaixava perfectament amb el que aleshores es portava molt, que era allò d'ampliar la base. 15 anys després, Pol, aquesta cançó senzilla i enganxosa, que a mi personalment em fa venir ganes de clavar-me un llapis a l'orella, ha arribat als 7 milions i mig de reproduccions a YouTube i s'ha convertit, atenció, en la cançó en català més escoltada d'aquesta plataforma. Què deu ser ara de la Jennifer, i del narrador sense nom de la història? Què deuen estar fent? Deuen seguir junts avui en dia, Pol? No ho sé. Com devien viure l'1 d'octubre, una parella tan enfrontada ideològicament? La Jennifer es devia fer independentista com el Rufián, o ell devia acabar moderant el seu nacionalisme per amor, com el marit de les Rimades? No ho sabrem mai, perquè la Jennifer no existeix. Però sí que existeixen moltes més Jennifers. I d'això va la pregunta, Pol. Pol, estàs concentrat?
16: Sí.
2: Doncs tens 20 segons per dir-me 3 Jennifers famoses.
16: Vale.
2: Ja!
16: Jennifer López, Jennifer Aniston...
2: Sí?
16: I...
1: Ah. Ai, ai, ai.
3: Jennifer
16: Juniper.
1: Jennifer què, perdona?
5: Qui?
16: Juniper, és una cançó americana.
1: Necessito que algú faci...
0: Jennifer Hermoso, dicho.
4: Correcte, és la resposta correcta. Es podria dir Hermoso, per exemple, també, Lawrence.
1: Moltíssimes Jennifers, sí. Ja. Ah, sí. Ara vaig a mirar que és la tal Jennifer Juniper.
4: És una cançó de Donovan, del 1967.
0: Ah, molt bé.
4: Molt bé aquesta recomanació.
0: Juniper.
4: En Pol apunta a ser un bon concursant de la segona pregunta i tenir molt bona puntuació per venir a concursar presencialment divendres i guanyar fins a 200 euros. Ho sabrem després de les notícies de les 12. Pol, no pengis, d'acord?
16: D'acord.
4: Ara tornem. Fins ara.
16: Val.
4: No, que no pengis. No pengis.
2: Va, em sembla que anava a penjar.
5: Ara tornem.
2: Ha fet així com no que anés a penjar el telèfon.
16: No, segueixo aquí.
4: D'acord, ara tornem.
1: Vinga, no pengis.
4: Avui...

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Joan Bota. Després de la polèmica destapada la setmana passada per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors de secundària, la consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que han de revisar l'oportunitat i la proporcionalitat d'aquesta infiltració. Parlon manté prou la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius.
2: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero com a director general de la policia. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i Educació. El PP, en canvi, defensa aquesta infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents que preparaven aquesta tongada de vagues que comença a partir de demà. El secretari general del partit, Santi Rodríguez, creu que els Mossos estaven fent la seva feina per prevenir possibles aldarulls. Més notícies, Natàlia Ramon.
3: El primer ministre britànic assumeix els mals resultats del seu partit en les eleccions de dijous i promet millores per a la vida de la gent treballadora. En un discurs europeista, Keir Starmer ha promès fer les coses més bé i dur a terme els canvis que havia promès en campanya. Ha anunciat noves iniciatives en política industrial, també en inversions, i reconstruir les relacions amb Brussel·les. Starmer ha demanat un plus de confiança.
4: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
1: L'exadvocada de Rosa Peral assegura que la policia condemnada a 25 anys de presó per l'anomenat crim de la Guàrdia Urbana pateix un linxament permanent als mitjans. L'advocada penalista Núria González nega desavinences personals amb la condemnada per haver-la deixat de representar. Ho ha afirmat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
5: No ha passat res. Sí, a tots aquells que pensen que ha passat alguna cosa o que he descobert alguna cosa o que això, no ha passat res. Jo crec que no he acabat de transmetre-li a ella potser la meva estratègia o el que jo creia que era prioritari. I llavors ha arribat un moment en el que jo he sentit professionalment que ja no donava més.
3: Ferran García, Xavier Mas, Cravioto i Quim Espanyol aspiren al 27è Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. El Gremi de Llibreters de Catalunya ha anunciat aquest matí els títols nominats: Animals inexpressius, de Xavier Mas Cravioto, publicat per l'altra editorial, Sau, de Ferran García, a l'editorial Males Herbes, i Virgil, de Quim Espanyol, a Edicions de 1984. Els nominats d'infantil i juvenil de literatura catalana són El vol de Faraixa, amb text de Mafalda Bellido, i il·lustracions de Marc Silvestre, Un abric vermell, amb text d'Alba Dalmau i dibuixos d'Albert Arrayàs, i Cartes imprevistes, de Tina Vallès, i la part gràfica a càrrec de Mercè Galí.
1: A Vilanova de Segrià, una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Lleida, Estela Busoms.
6: Bon dia. Els panells solars a Vilanova de Segrià ocupen una hectàrea i mitja i s'instal·len a 4 metres de terra sobre una plantació de pereres. Aquesta aposta per combinar el conreu amb la producció d'energia per autoconsum és de l'empresa Nufri. En parla en declaracions a TV3 el responsable d'energia, Carles Grau.
7: Estan orientades nord-sud i en el moment en què l'algoritme agronòmic, es diu, és el que decideix segons les condicions i els paràmetres que es vagin mesurant dintre la finca, si els hi toca els arbres rebre sol o rebre ombra. I amb això analitzarem doncs això, produccions, qualitats, calibres.
6: Fins ara, aquest tipus de centrals agrivoltaiques només s'havien vist en finques experimentals. En el cas del Segarra-Garrigues, les instal·len sobre les basses de rec. Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
1: Esports, Marcos García.
8: El Barça celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta tarda, amb una rua que començarà a les 5 de la tarda. El Camp Nou recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona i hi haurà tres grans punts d'animació al llarg d'aquest recorregut. A Josep Tarradellas amb els carrers Berlín-París, al carrer de Balmes amb Gran Via i a Consell de Cent amb Passeig de Gràcia a partir de les 4 i fins a 3 quarts de 9, especial la tarda i tot costa de seguiment d'aquesta rua a Catalunya Ràdio. Àlex Moreno i Abel Ruiz tornen a la convocatòria del Girona per jugar a les 9 al camp del Rayo Vallecano. És baixa Brian Hill, sancionat. A 3 quarts de 9, la transmissió d'aquest Rayo Girona a Catalunya Ràdio. En bàsquet, el Cadí Laseu acaba d'anunciar que la base Ainhoa Gervasini no seguirà al club la pròxima temporada. A més, l'Uni Girona queda fora de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar a 73 punts amb el València. I el Barça d'hoquei patins perd 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina.
0: Fins aquí les notícies.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Pol, ets aquí?
10: Sí, encara hi soc.
1: Doncs vinga, anem per la segona pregunta, que és de puntuació.
11: Sí, Pol, i la puntuació està subjecta a com de bé ho facis a una pregunta que m'he inventat fa no gaire, que és la de l'empatia. És una prova que per mesurar la teva capacitat empàtica. Pol, consideres un tio empàtic?
10: Sí.
11: Doncs vinga, som-hi. Oh, que bonica. No sé si has escoltat avui la meva homilia de les 6 i 26, Pol, suposo que sí, però per si de cas t'explico què he fet. He tingut la magnanimitat i l'extrema empatia, justament, de dedicar uns segons a enviar ànims als seguidors i seguidores del Real Madrid. Sense cap mena d'ironia ni de sarcasme, jo creia que ho havia de fer i ho he fet, tu. No se'm cauen els anells, Pol. Doncs en la mateixa línia et demanaré ara a tu un exercici similar d'empatia. Com ja saps, al si de la disciplina de l'equip madridista, aquests últims dies han passat moltes coses i totes elles molt desagradables. Portem una setmana i mitja que el vestidor del Madrid sembla la pel·lícula aquella del Club de la Lucha. S'han produït baralles importants. Molts el Club de la Dutxa seria, no? Ara he pensat. S'han produït baralles importants. Molts jugadors han arribat a les mans, però si algun fet ha estat especialment preocupant, ha estat la baralla entre Fede Valverde i Aurélien Tchouaméni. La versió oficial diu que es van fer unes empentes i que en una d'aquestes empentes el Fede Valverde va tenir la mala sort de picar contra la vora d'una taula i fer-se un trau. La versió no oficial, bastant més creïble, diu que el Tchouaméni li va fotre tal sumanta d'hòsties al Valverde que el va deixar inconscient i que el motiu pel qual no sabem res del Valverde ni dona cap mena d'aparició pública és perquè si el veiéssim com ha quedat es faria difícil creure's que li hagi quedat la cara com un mapa en relleu de la Garrotxa només d'un cop amb una taula. Però bé, sigui com sigui, Tchouaméni i Valverde s'han portat molt malament. Han sigut uns nens molt dolents, vale, Pol? S'han barallat sí. I s'han fet mal. Sí. I ara, si Arbeloa fos un entrenador com cal, el renyaria i els obligaria a donar-se la mà per fer les paus, com es feien fer a l'escola. Però això no està passant i, per tant, és el que et demanaré a tu, Pol. Pol, el que has de fer és imaginar-te que ets l'entrenador del Madrid, que tens el Tchouaméni i el Valverde al davant i tens 30 segons per renyar-los, com si fossin dos nens petits que s'han estomacat al pati de l'escola i ara tu els hi dius que han de fer les paus. D'acord?
10: Vale.
11: Sí. Estàs preparat, Pol?
10: Sí.
11: Doncs vinga.
10: A ver, chavales, ¿qué os pasa? ¿Creéis no, que es normal esto? Anda. Sois caballeros, sois profesionales, jugadores de fútbol del Real Madrid, el club más grande de España. Vamos, por favor, un poco de humildad, por favor. Damos la mano y comportamos como caballeros. Venga,
12: a mi em diuen això i li tiro...
11: Sí. No, home, no.
12: Globus d'aigua.
11: No, a mi m'ha agradat molt... Bueno, parem el compte enrere. A mi m'ha agradat molt això que ha apel·lat a la cavallerositat.
13: Del Real Madrid.
11: És una cosa molt del Real Madrid.
13: Senyorio.
11: Sí.
1: A veure, puntuació.
11: A mi m'ha agradat, el
1: Carriga, Pol. Què tal?
14: Bona tarda, 8.5.
1: 8.5, caram.
12: Sí, ho ha fet molt bé.
1: Jovany.
15: 8.1.
1: 8.1, molt bé.
11: Doncs mira, jo em poso un 3. Jo em 8.3.
1: 8.3?
11: Sí. Quan et fa, això?
1: 24.9.
11: Collons!
12: Molt bé.
11: Molt bé, Pol.
1: Està molt bé. Pols la puntuació alta. Veurem si acabes venint a concursar el divendres.
12: Està eufòric. Sí.
4: Ha penjat.
1: Fins ara, Pol. Gràcies.
10: Sí.
1: Adéu, Pol.
15: Adéu.
11: Vinga.
1: Adéu.
11: Sí, espavila.
1: Bueno, si estàvem al cotxe aparcant...
11: No, doncs escolta,
1: ho fet molt bé. Espavila. Bueno, què Garriga avui a la tarda?
14: Doncs avui de rua, tu. Jo estic
1: avui...
14: ja...
13: Home, Garriga, i tant que aniràs a la Rua.
14: Mira, president...
15: Explicar-nos-ho tot de la festa d'ahir a Luz de Gas.
13: Ja el conec, el Víctor.
15: Detalls molt sucosos. Sí o què? No puc avançar res.
16: Víctor Navarro, qui és el gerent que treballa a Luz de Gas?
15: No, és un periodista.
16: Ah, val, val.
13: Jo el que no sé del Víctor és quants anys té, tu. Saps qui és el Víctor
16: Navarro? No, per això preguntava.
15: És un noi jove, un periodista. Jove, eh? Col·laborador de...
16: Pensava que et referies que venia algú del Luz de Gas.
15: No, perquè així aquest ens donarà els detalls del que va passar. També volem saber
16: que es va colar a la festa.
15: Jo no puc explicar més del que expliquen a les quatre.
17: És un noi que té molts contactes. Si no coneix,
15: té ulls, de tot arreu, el Víctor Navarro.
17: Així?
15: Allà on els té ell i allà on n'hi ha d'altres. Serà molt interessant. I després avui, amb una unitat mòbil de Catalunya Ràdio, anirem seguint la Rua amb el Cosque de Gelmà des de l'estudi 5 de Catalunya Ràdio i amb totes les veus que hem anat parlant del futbol al programa. Trucarem al Ciro López. Jo crec que avui ja podrem confirmar que Mourinho serà entrenador del Madrid la temporada que ve. Per tant, jo crec que avui Florentino Pérez no té altre remei que per eclipsar això.
18: No és una mala notícia.
15: És una excel·lent notícia. Doncs tant de bo que se sàpiga aquesta tarda. Passaran per aquí el Queco Novell, l'Eloi Vila, el Toni García Ramon, l'Òscar Broc, tota la gent que ens acompanya. Trucarem la Muixca, trucarem a la gent del futbol de casa nostra de la tarda per celebrar aquest títol de Lliga i veure com els carrers de Barcelona s'omplen. Anirem a la sortida d'una escola, a veure si avui hi ha molta samarreta del Barça o no, i vaja, explicar això que passa a la ciutat.
19: Radio Barça.
15: Trucarem al Minguella, també. Un fenomen, no?
19: Bueno, jo estaré a casa, estaré allà, tranquil, i no m'emplenyeu.
15: No, però posa-t'hi una estoneta, Josep Maria.
16: Sí, per comentar una mica la tarda, no? Molt bé.
15: I això, amb molta alegria. I amb Antoni Bassas vindrà també a les 4.
16: Sí, clar, no fallarà. Doncs ho escoltarem. Garriga, gràcies.
17: A tu.
20: Tot costa.
21: La temporada del 10.
20: Mateu la O.

0: Descarrega't l'app del Corte Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
1: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
0: I fins a un 20% en electrònica.
1: Tota la nostra web i app.
0: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
1: I els descomptes de la setmana d'internet del Corte Inglés.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
3: Fes que el teu estiu es faci realitat amb TUI i viatges al Corte Inglés, al Perú i Costa Rica. Sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge amb TUI amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
4: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
5: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 euros amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
6: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
7: Ral d'Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
8: Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
9: Aviam què passarà avui.
10: Porto les clavícules, ferros, les dugues, el pisiforme de la mà, les cafolles del peu...
11: Bueno, ets Robocop, eh?
10: Vaig retirar, sí, sí. Vaig començar a córrer amb cotxes... i vaig comptar i portava 13 claus.
12: 13 claus a dins el cos.
10: Dic, no hi anem bé, 13 claus. Vaig a l'hospital, em vaig treure uns quants.
12: Hòstia.
10: Per no, que me'l posa el 13.
11: Parla el telemercè. Ai. Estava tan emocionat mirant l'Àlex.
13: Que corre molt aquest tio.
11: Corre molt aquest tio. Bueno, corria.
13: Molt fan seu, eh?
11: Sí, no, hòstia.
13: I el paraigües. No, paracaïdes, paracaïdes. Paracaigudes.
14: Paracaigudes?
13: Paracaigudes.
14: Va, calla,
13: que no. Però no. Saps?
12: Déu vos guard.
15: I visca el Batlle!

0: La Renaixença.
1: L'invent del paracaigudes el devem a una sèrie de valents, gent atrevida, que al llarg de la història han provat de saltar des de diversos llocs, amb teles, estructures de fusta, que això als segles XVIII, XIX, s'estilava molt, i trobo que s'ha anat perdent, no? Que el propi inventor sigui el que prova l'invent en primera persona. Això és maco, això.
2: Sí. No, això trobo que està molt bé, perquè si el que ho inventa és el que ho prova, dona molta confiança.
1: Sí, senyor.
3: Ara són uns cagats, els inventors. Són uns cagats. Vull dir, hem inventat una cosa, provem un ratolín.
1: Ara.
3: Collons, provo tu. Provo tu. Hòstia.
1: Fota't aquesta pastilla.
3: Fota't aquesta pastilla tres dies seguits.
2: Dona-li al teu fill. A veure, aviam què li passa.
1: Els medicaments és agosarat, diguéssim.
4: Sí, però no, provar un paracaigudes...
1: Ah, no, també te la juga.
4: Sí, que s'agosarà.
1: I els dels cotxes també hi foten aquells ninots i s'estampen.
3: Sí. Fes-ho
1: tu.
3: Això és que no ho veu clar, eh?
1: Ara.
3: No ho veu clar, eh? Ui, és clar, no li fotria el ninot, no.
1: En fi, ara ho proven amb ninots, amb ratolins, amb de tot. Anem al paracaigudes, que ens desviem. Leonardo da Vinci ja va fer alguns dissenys de paracaigudes, el primer salt públic, però el fa un francès a finals del segle XVIII.
3: Collons de francesos.
1: Sí, i podem considerar-lo un invent francès perquè hi ha altres francesos que han anat contribuint a desenvolupar-lo. Si se n'ha de destacar un, però és Franz Reichel. Quedeu-vos amb aquest tallo, eh?
2: En Reichel,
1: eh? Un sastre que es va lligar unes teles a l'esquena que, bueno, de veritat, si teniu temps, busqueu la foto. Franz Reichel, sembla que porti unes cortines penjades. És com si s'hagués emportat el taló del teatre per davant. Una cosa... Franz Reichel, el 4 de febrer de 1912, es va enfilar al primer pis de la Torre Eiffel.
5: Home, tampoc devia confiar molt en l'invent, si es va enfilar al primer pis, no?
1: Bueno, el primer pis de la Torre Eiffel són 57 metres d'altura.
5: Aleshores no és un primer pis.
1: És el primer.
3: Sí, sí.
1: És un primer pis alt, això sí. Perquè hi deu haver entresol, també.
4: I principal.
1: Entresol principal i primer pis. La Pedrera, teniu al cap la Pedrera?
3: Sí.
1: Del Passeig de Gràcia?
3: Sí, home, i tant.
1: Saltaries des de dalt de tot fins al Passeig de Gràcia?
3: No. A mi m'ho dius, no.
1: No. Allò són 30 metres.
3: Només?

0: Més, imagina, el doble, 50, des de 57 metres.
1: El doble no.
0: No, ben bé el doble no, això diguem. Però som a la ràdio, estem, no podem anar tan al detall. Saps què vull dir?
1: A la ràdio no es pot anar al detall?
0: No es pot anar al detall.
1: Ah, val, val, no, no ho sabia, no ho sabia.
0: Escolta, el sastre francès amb les cortines enganxades a l'esquena va saltar i pocs segons més tard, que els amics li deien que no saltés, eh?
1: No, esclar.
2: Home, normal.
0: Els amics li deien, tio, no saltis, tira-hi un ninot.
3: Quina sort, sí, quina sort.
1: Tira-hi un ratolí.
3: Claro. No, quina sort. Jo faig això i els meus amics és al revés. Va, tira-t'hi, no tens collons de tirar-te. Bueno, ah, si saltes et pago el sopar.
0: Un altre tipus d'amics. Sí. Un altre tipus d'amics.
3: Més cabrón.
2: I com va anar, com va anar?
0: Ell va saltar i pocs segons més tard va obrir un cràter de 15 centímetres de profunditat al terra de París de la santíssima hòstia que es va fotre.
1: Perdoneu, però jo estic molt a favor de la gent valenta.
0: Sí, senyor.
1: Gràcies a aquesta gent han pogut evolucionar invents com el paracaigudisme.
0: Sí, senyor, és veritat. A vegades també fallen, els paracaigudes. No podem parlar del paracaigudes i no mencionar la mítica entortolligada amb el fanal a la desfilada militar.
3: Favor.
0: Recordeu aquest moment?
3: Favor.
0: Això va ser el 12 d'octubre del 2019.
4: Aquell home que hauria de tenir avui en dia la Creu de Sant Jordi.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí, senyor. Luis Fernando Pozo, es deia aquell tio.
1: Pozo.
0: Sí, el dia de la Hispanidad va fer un salt amb paracaigudes. A més, duia la bandera espanyola. Un cop de vent el va fer desviar, va quedar entortolligat. Ell va bandera, ara caigudes tots allà al fanal.
4: Maco, maco.
0: Felip VI, amb aquella mirada, aquella mirada, que allò,
2: aquella,
0: allò,
2: cara.
0: Aquella cara que devia ser la mateixa que va fer quan l'infant els hi va presentar en Maritxalar, aquella cara. Allò és per fer agafar aquell frame i la foto que et fan posar del rei a tots els ajuntaments, diguéssim, posar-hi aquella cara.
3: Veus?
0: Aquella,
3: també hem pensat aquella. Això.
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
1: Boig conegut, Peyu. Un d'aquests osonencs a qui la gasolina li corre per les venes. Amb només 4 anys va pujar a la seva primera moto, amb 15 debutava i amb 19 es proclamava campió de la categoria de 125 cavalls de motociclisme. El 1999 es va convertir en el primer català en ser campió del món de la categoria reina de motos, la de 500 cavalls. Un cop retirat, per cert, no ha deixat de competir, només ha canviat els cavalls de motor pels cavalls animals.
0: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Àlex Cribiller!
2: Bravo! Bravo!

0: Àlex Cribiller, què has menjat avui per esmorzar?
1: Què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
1: Avui per esmorzar normalment menjo truita.
0: Que truita? Molt,
1: però avui no, he canviat. Uns cornflakes amb un kèfir, un plàtan, un cafetet.
2: Va bé. I
0: avall. Va més bé, lo de la truita.
1: Sí, la truita a mi...
0: Sí,
1: és millor,
0: sí.
1: Cosa més fort.
3: Pan tomàquet, sí. Truita, pan tomàquet, vull complar. I porró de vi?
1: Si tinc temps, pan tomàquet. I si vaig amb pressa, la truita, mica de pa, ràpid.
0: I fora, i fora.
1: O porró de vi, no. O cap de setmana, una mica.
2: Però
1: el dia no.
2: El dia no. Una cosa, hem dit cavalls, no són centímetres cúbics?
0: El què?
2: Els 125 són centímetres cúbics o són cavalls? És equivalent, això.
1: Cavalls del motor, centímetres cúbics.
0: És el mateix.
2: És el mateix.
1: I cavalls d'animals, no, sí. No són centímetres cúbics.
0: No, i entenc tan poc de motor. Quan vaig a comprar un cotxe i que fan allò, els comercials de cotxes tan masclista que a la teva xicota li expliquen el mirall d'allò i a tu et volen explicar-lo del motor, jo penso, sí. Explica-li amb ella perquè sí, sap més ella igual. Que jo.
2: A mi m'expliquen el volant.
0: El volant. Sí. Bueno, cadascú com s'obre la porta, tot plegat. Bueno, no et despisteu, escolta. Vale. Àlex, als 4 anys et foten a sobre una moto. Hi ha una cosa dels pilots que sempre penso, com a pare... En quin moment et sembla bona idea cardar el teu fill de 4 anys sobre una moto, ara, diguéssim?
1: Bueno, a mi no m'hi posen, jo m'hi poso.
0: Tu sol, eh?
1: Jo sí, a casa sempre hi ha hagut olor de gasolina, de motor, d'ambient i tot, i vaig pujar sobre una moto. Al meu tiet li hagués agradat tenir nens, i tenia sí. Dues nenes. Jo anava sempre al costat de casa, que era veí, i em pujava sobre la moto de les nenes del meu tiet.
0: Uh-huh.
1: I tenia 4 anys, sí. Però jo era que volia... a pujar a la moto, donar gas i a portar. Jo penso, portar a la sang, això.
0: Sí,
1: portes
0: suposo.
1: A dins.
0: Sí, no? Sí. Suposo.
1: N'hi ha que els agrada la pilota, sí. I en canvi la pilota doncs, no em deia res i...
0: Mai, el futbol no...
1: Havia jugat amb el Sèvres, però era dolentíssim.
0: Sí.
1: Em van fer jugar, quasi.
0: Sí, sí.
1: I aleshores vaig canviar pel motor i la bicicleta i altres coses.
0: I quan te n'adones que ets bo amb això? Quan, en quin moment dius, hòstia, aquest nano de 4 anys que ha agafat la moto com per afició, el tio la toca de veritat.
1: Me n'adono quan vaig a fer unes proves de promoció al circuit sí. De Calafat, que deien es busca pilot. I el meu germà m'agafa a través de la revista Salomoto i em porta allà. És com una, perquè ens entenguem, una operació en triunfo de les
0: sí.
1: Motos.
0: Sí.
1: I et poses allà tot el dia amb motos, t'inscrius, et deixaven donar 3 voltes, des de les 9 fins a les 6 de la tarda, i quan faig el torn, doncs resulta que, bueno, dono 3 voltes i al final del dia em diuen que he estat el segon millor pilot. I a partir d'allà em vaig donar compte.
0: Això, quants anys tenies en aquell moment?
1: Tenia 14 anys.
0: I dius que t'hi porta el teu germà?
1: Sí.
0: Els teus pares no?
1: El meu pare estava en contra, no li agradava, les motos.
0: El teu pare no volia, eh?
1: Mira, si és bo que vam haver de falsificar la firma del pare.
0: Qui?
1: El meu germà. Per poder fer aquestes proves perquè era menor d'edat.
0: Hòstia.
4: Sí. Hola.
0: I vas quedar al segon, diguéssim.
1: Vaig fer el segon i a partir d'aquí... Doncs,
0: com li expliques al teu pare després, això?
1: Bueno, el meu pare no volia saber què, res. Posava les mans al cap, però endavant. Si era la meva vida i m'agradava,
0: sí, sí, sí.
1: Doncs després em
3: va acabar pujant. El teu germà devia rebre fort, eh?
0: Home, la jugada...
1: Posteriorment, després va ser un elogi.
2: Clar, clar, clar.
1: Aconseguir títols i campionats d'Espanya i mundials.
2: Sí, sí, sí.
1: Però al principi, els inicis, van ser una miqueta moguts.
0: L'has portat amb tu, el teu germà, durant la teva carrera? Diguéssim, està vinculat al món del motor o se n'ha tirat per una altra banda?
1: Sí, sí, sí. També, em va acompanyar en els meus inicis, amb els campionats del món, i m'ha acompanyat durant molts anys.
0: Ets una figura que, hòstia, per mi ets dels noms que m'ha acompanyat a la meva infància, no?
2: I a mi.
3: Catalans, Àlex Cribiller.
0: Vius una època que hi ha una sèrie... President de Catalunya, Jordi Pujol. Sí, sí. President del Barça,
2: Núñez.
0: No? El de les motos, Àlex Cribiller. El tennis, Arantxa Sánchez Vicario.
3: El Rayin Zanini.
0: No, aquest és un altre. Llavors,
2: hòstia,
0: ets un mite. L'any 89, tu guanyes, però ets el primer català que guanyes la gran competició de MotoGP, no? Sí. El gran premi. Què sents en aquell moment? Perquè fas història a Catalunya.
1: Català, i més, vaig ser el més jove de la història.
0: El més jove de la història.
1: El més jove de la història. Després, l'any següent, va ser el Capirossi, un italià que em va superar,
2: Capirossi.
1: Tenia 19 anys, i ell tenia ja 17 anys. I van venir. Què sento? Estava pels núvols, no m'ho creia. No m'ho creia. Vam fer una rebuda bestial des de l'aeroport de Barcelona, una rua amb motos fins a Ceba,
0: sí.
1: Allà al camp de futbol... com si hi hagués... Va ser una cosa impressionant. Abans, jo crec que hi havia més motos.
0: Sí.
1: Se seguia molt la porta de les motos, perquè sí, no. Era tot més obert, hi havia pocs canals.
0: Clar, clar.
1: I va ser bestial. Traques i festa.
0: Té dotació econòmica guanyar el premi o només depens de patrocinadors, també?
1: No, depèn dels patrocinadors.
0: Bàsicament, eh?
1: Dels patrocinadors i del contracte de l'equip, si acabes, depèn on t'acabis. No? Del Mundial, primer, segon, tercer, va una mica per aquí. Mm-hmm. Però pràcticament no, les motos, si no tens un sponsor, doncs ho tens difícil.
0: Tenies carnet de moto ja en aquell moment o encara no?
1: Sí, tenia 18 anys, 19, carnet de moto i de cotxes.
0: Ja et havies tret el carnet de moto.
1: Sí.
0: Quin tipus de conductor ets fora del circuit? Perquè va venir el Nani Roma, també,
2: sí,
0: i deia... Bueno, diu, em pesa el peu, també.
2: Sí.
0: Que,
2: sí.
0: A casa sempre em diuen sí. que em pesa el peu.
1: Home, prudent.
0: Prudent, eh?
1: Prudent.
2: Sí, sí.
1: En aquella època no tant, perquè diferent, no hi havia tanta policia,
0: clar, clar.
1: Ens agradava, no hi havia tant trànsit, i anaves amb moto obertament per les carreteres de Collformic.
0: Sí.
1: I...
0: És un altre conduir, suposo, no? És
1: eren èpoques diferents, ara s'ha d'anar.
0: I en el circuit, jo sempre penso... No hi ha un moment que t'avorreixes? Hi ha un punt... Quan has fet 20 voltes al mateix circuit, tens temps, a vegades, per avorrir-te a dir... Hòstia, s'ha d'anar una
2: altra volta. És quan caus, eh?
1: 20, sí, però ja és quan s'acaba la carrera.
0: Sí.
1: 25 voltes, 20 i alguna cosa, sí. Entrenant sí que es fa una mica pesat.
0: Clar.
1: Quan dones moltes voltes i quan t'estanques amb un temps, no? Allò, 31, 3, 31, 4, 31, 31... I llavors és millor parar, prendre un cafetet i tornar-hi, no? Però sí que és...
0: I què penses mentre estàs conduint? Perquè has d'estar molt concentrat, sí, en tot moment, suposo. Quan ho domines molt, no sé si arribes al punt de que pots pensar en altres coses.
1: No, has d'estar concentrat, penses en millorar el crònom, ser el més ràpid que el teu rival i en fer-ho el millor possible i buscar, doncs, aquelles dècimes on són, no? I posar la moto a punt, treballar molt amb l'equip, amb la tecnologia, en aquella època no tant com ara, perquè ara és tot electrònica, tot.
0: Sí.
1: Tot és enginyer i tot electrònica.
0: Ha perdut gràcia o no, en aquest sentit?
1: Amb una mica sí, perquè les motos d'avui en dia és tot aerodinàmica, alerons, electrònica, i pràcticament necessites un equip com el que hi ha aquí, però d'enginyers, perquè treballin amb la teva moto per poder-la fer anar ràpid, no?
0: Hòstia.
1: Que vagi enganxada al terra, que no derrapi, i parar el crono el abans possible, no?
0: I és més fàcil ser pilot ara, o era més fàcil ser-ho abans?
1: Diuen que abans eres més pilot, no? Tu eres més de la munyeca, no? De quan donaves gas i feies derrapar la moto derrapava, ara doncs has de confiar molt en l'electrònica, i és diferent.
2: Aquelles entrevessades a les curves que veies la roda de darrere que anava passant per davant.
1: A mi m'agradava més.
2: Jo era guapo.
1: M'agradava més. Tot i que ara, si fas derrapar la moto, perds temps, no? Sí. Perquè sobre el pneumàtic s'escalfa i no avança. Però en èpoques que inclús amb els ratllis de cotxe, no?
3: Home,
1: no
3: i tant.
1: Els marcos abans,
3: i tant,
1: encara,
3: sí.
1: No?
0: Bueno. T'hi veuries en cor, ara, d'agafar una moto d'aquestes, de les actuals?
1: En cor, sí, m'hi veuria en cor. Sí. Però sé que quedaria, doncs, a, no sé, a 3 o 4 segons, i durant moltes voltes, potser un i mig o dos, que ja seria un èxit.
0: Sí.
1: Són etapes de la vida i vas fent gran.
0: Qui era el teu rival en aquell moment? Qui era el teu màxim...
1: El meu màxim rival, el company d'equip, que es deia Duhan.
0: Duhan.
3: Sí, collons dels grans, eh?
1: Dels grans de la història.
0: I bé?
2: Amb el Reini i tots aquests havies corregut?
1: No, sí, el Reini, el Swans, Duhan... Clar, jo vaig començar a córrer amb aquesta colla.
3: Clar. És que aquella època, els que no ens agradaven les motos, les miràvem.
2: I tant.
3: Perquè feien en obert, no hi havia tanta cosa, i llavors... Hòstia, et trobaves parlant de motos?
1: Clar, jo em vaig trobar que el Sito Pons es va retirar, dos i mig, va pujar als 500, va estar 2 anys allà, va baixar i em va oferir el seu equip. Diu, Àlex, tinc sponsor, tinc la moto, tinc la 500, ho tinc tot perquè puguis bueno, córrer el campionat del món de 500.
0: Uh-huh.
1: I pràcticament m'hi van pujar, no podia dir que no. I entro allà i em trobo amb tota aquesta colla d'americans, australians...
2: Estaven bojos, aquests eren els que feien derrapar la moto i tot allò.
1: Jo tenia molt per la mà, i a mi aquesta tècnica de derrapar, fins que no la vaig aprendre, que després aquí, al circuit de Catalunya, amb un circuit que hi ha derrapatge, vaig començar a entrenar-la, em va costar molt, però al principi, ojo, eh?
2: Ara els veus que treuen la pota, ara treuen la pota.
1: Sí, això va ser el Rossi, frenant, que treia la cama, sí, per equilibrar una mica el davant, el darrere, com una mica de sensació d'entrar a la roda, que encara no se sap ben bé per què serveix.
0: Yeah. Però queda maco, queda maco.
1: Va treure la moda.
0: Queda maco, queda maco.
1: I a partir d'allà va començar a guanyar i tots ara treuen la cama.
3: Jo treia la cama com amb la Puc Còndor quan pujava a Sant Hilari.
1: Ah, veus?
3: Algun revolt que se m'anava la Puc Còndor, treia la cama.
1: I puc un motocross supermotard.
3: Em va copiar, en Rossi em va copiar.
0: Escolta, deies que el Duhan era el màxim rival, però també company d'equip. Quina relació teníeu, llavors, fora de pista?
1: Relació bona, era un bon company d'equip.
0: Sí.
1: Quan vaig entrar a l'equip, jo crec que ell no es pensava que aniria tan ràpid, perquè al principi em tenia controlat, estava a 7 dècimes, vaig anar a casa seva, entrenava molt a Austràlia, em va donar les claus de casa, jo
0: bé.
1: Anava amb ell al gimnàs amb una Harley Davidson que tenia, vull dir, tot molt bé. Però a mesura que em vaig començar a apropar a ell, arribar a Jerez, el vaig guanyar una cursa... La cosa es va començar
2: a tensionar. Torna'm a les claus de casa.
1: Sí. Torna'm a les claus de casa.
0: Manteniu relació, no, actualment? No.
1: Bueno, ell està a Austràlia i aquí, de tant en tant, alguna vent de promoció...
2: Ja.
1: De...
2: Alguna carta...
0: Qui era el més idiota de l'època? Qui era? El més insuportable? Hòstia, que no hi havia cap pilot que el pogués veure. Sempre n'hi ha un d'aquests.
1: Sí. Especials. Bueno, no idiota, però especials potser el John Kocinski. Era
2: hòstia, que sí.
0: Aquest era especialot.
4: Especial és pitjor que idiota. Sí.
1: Bueno, tenia obsessions, allò amb la neteja, coses...
0: Obsessions amb la neteja?
2: Un neuròtic.
1: Tot el dia neteixava, però bueno, era un gran pilot, eh?
0: Sí, però bueno, tenia coses.
3: Sí, era... sí, clar, sí, una cosa no treu l'altra.
0: Era especialot.
3: Aquest adhesiu aquí...
1: Patir-te'n un, eh? No sé, n'hi ha molts. Sí. Tots som... Et diria que som tots molt maniats.
0: Sí? Tu tenies alguna...
1: I supersticiosos.
0: Alguna mania, alguna superstició, tu?
1: Bueno, aixecar-me el peu dret, sí? Pujar la moto també, no sé, sempre m'encomanava abans de sortir, perquè passem molta por abans de córrer.
2: Clar.
0: Sí? Sí, no? Sí. Hòstia, no hi ha la sensació, sí.
1: Hi ha una telemetria que ens diu, mira, la curva 4 has de passar a fondo a 220 per hora.
2: Ah, clar, jo li dius, passi tu.
1: I penses, i si... No sé, passa algú.
0: Clar, clar.
1: O un rebentón, que no sol passar. O se me'n va la moto allà, jo crec que no ho expliques.
0: Ara. Sí, sí, sí.
1: Jo sempre m'encomanava molt i resava i patia una mica, no?
0: Com vius?
1: Sempre la mateixa samarreta, sempre, no sé, el guadret... Cosetes, supersticions, manies que jo crec que els artistes en tenen, eh? I segur que en Peyu també en té alguna.
0: No,
1: no. M'agradaria veure-ho.
0: No.
2: Jo conec artistes que sí.
0: Bueno,
1: tot molt ben posadet, no?
0: Sí, que jo, per exemple, el vestuari, per exemple, quan fas un espectacle de teatre que normalment tens el mateix vestuari replicat dos o tres vegades, no? Ara que estàvem fent Hamlet, que estem fent Hamlet amb l'Albert Pla, tinc una bata d'hospital i la tinc tres vegades. Sí. I en vez de canviar-me-la, sempre em poso la mateixa. Perquè
5: jo penso, també.
0: Si aquesta ha anat bé, sí. Que ara no la canvis.
1: Sí. Sí, mira. Crec que tothom en el seu àmbit té les seves cosetes.
0: Sí. El que passa que el que faig jo és algo menys perillós que el que feies.
2: Sí.
3: No entres a l'escenari 220 per hora.
0: No. I has comprovat que el dia que te l'has fotut de veritat havies fet alguna cosa malament de les supersticions o no?
1: Mira, un dia vaig córrer a Austràlia... Jo era... El 13 no el podia veure, perquè el gran Ángel Nieto ens va una mica... Ens va obsessionar que sí. El 13 donava mala sort.
2: El 12-1.
1: 12-1. Sí. I a Austràlia vaig córrer la carrera, el Doohan va caure davant meu, jo guanyo la cursa, i després em ve el mecànic i em diu, mira, Àlex, quin box tens. Agafa una cinta americana, treu, destapa el número, i era el número 13.
5: Oh!
0: Hòstia!
1: Vaig guanyar aquella cursa amb el número 13. O sigui
5: que... Però si ho haguessis sabut, potser...
1: Si ho hagués sabut, no hagués anat a gust, eh?
2: Alimentar la superstició.
1: Molt nerviós.
2: Clar, alimentar la superstició no és bo.
1: Clar, no és bo.
0: Sí. Escolta, de fet, te la vas pinyar fort una vegada, oi, que tant? És el que et va obligar a retirar-te una mica. No sé com es viu un accident d'aquestes característiques.
1: Bueno, moltes caigudes he tingut, moltes.
0: Sí?
1: Sobretot als inicis fan molt mal, perquè surts disparat per a dalt, piques, i el terra, l'asfalt és molt dur.
0: És que jo cada vegada que els veig caure, sempre penso, s'ha matat,
2: sí,
0: s'ha matat.
2: S'ha matat el Paco.
1: Quan ets jovenet t'espantes molt,
0: sí.
1: Perquè les primeres caigudes jo inclús volia plegar. Me'n recordo una caiguda aquí a Calafat, al circuit de Catalunya, de Tarragona. Vaig caure, em vaig posar a plorar, i dic, jo plego, d'anar amb motos. És que no. Fa molt mal l'asfalt, em fa mal tot, m'he trencat un nom, el cotxe, la munyeca...
3: I el teu pare què deia?
1: No, va plorar...
2: Va venir el seu germà, passa cap a casa.
1: No, sí, doncs un dels germans i la família t'animen, i perquè ja hi hem passat per aquí,
2: i
1: diuen, va, endavant, que és gajes de l'ofici.
2: No? Estàs mal operat, vull dir, portes ferros i coses?
1: Sí, porto les clavícules, ferros, les dugues, el pisiforme de la mà, les cafolles del peu...
3: Ets un Robocop, eh?
1: Quan vaig retirar, vaig començar a córrer amb cotxes i vaig comptar i portava 13 claus.
0: 13 claus a dins el cos?
1: Dic, no hi anem bé, 13 claus. Vaig anar a l'hospital, em vaig treure uns quants.
0: Hòstia.
1: Per no que me'n posa el 13.
2: A Samaco, l'aeroport.
1: No, bueno, sí. No pita, tu.
0: No pita?
1: No sé si és una aleació de titani o...
0: Ens els van ficar de plàstic. No ho sé. Escolta, el primer gran premi que ens vas explicar que t'havien rebut a Ceba i tota la història, a nivell personal, com ho celebres, allò? Què vas fer? Recordes què vas fer?
1: A nivell personal, doncs, el meu tiet Blai tirava uns coets sempre. Quan feia pòdium, tirava tres. Quan feia dos... Al revés. Quan feia guanyava, tirava tres. Quan feia segona, tirava dos. I quan feia pòdium, tres. A nivell personal, doncs, que era una festa personal amb els amics, amb la família... com un altre normal, però no era conscient del que estava aconseguint en aquells moments. Estava pels núvols, perquè ets molt jovenet, et ve tot de cop, et ve la fama, et venen a contractes, et venen doncs, ofertes, i comences a guanyar la fama, sobretot.
0: Perquè, sí, sí. Difícil gestionar-ho a la teva edat, eh, allò? Eres molt jove.
1: Sí, perquè jo era més aviat un pilot introvertit, més tancadet, amb els meus perfecte, però això de que anessis pel carrer, per Barcelona, per exemple, i com aquell que diu, no pots ni anar a cine perquè et coneix tothom...
2: Clar.
1: I una mica, doncs... Bueno, ara és millor, perquè agafen el mòbil, et fan un selfie...
0: Sí.
1: I ja està. Abans era paper i firmar, dedicar... Per la iaia, pel tet, per l'altre, per un... I, bueno, saps allò
0: pesadot,
1: que dic?
0: Pesadot.
1: I no he estat mai mal educat. No he dit mai que no a un ortògraf. Que jo recordi, eh?
0: Sí, sí, sí. Ara sortirà una... A mi una vegada...
1: Bueno, el millor circuit de Catalunya, allà que marxava, allà que hi
0: havia... És veritat que era el tanatori i estaven enterrant el seu avi, però...
1: Una invasió de pista, per exemple, al circuit de Catalunya, o Jerez, evidentment, que allà no vaig parar.
0: Clar, clar, clar.
1: Vaig marxar, dic, no, aquí no es firma, ja, aquí.
2: Tens algun circuit preferit, allò...
1: Circuits preferit, el de Catalunya...
2: Sí.
1: I el de Jerez, també és un gran circuit.
0: El de Catalunya perquè és el nostre o perquè
1: objectivament... Perquè he aconseguit victòries allà, perquè està al costat de casa i perquè és un gran circuit.
3: Que quan corres, quan juguen a futbol i juguen a casa, no? Se sent la gent. Però quan vas amb moto, poc deus sentir la gent, o sigui?
1: Sí, jo penso que és una de les raons perquè també vagis més amb energia, t'empenyis més. No? La gent t'empenya, et dona una energia positiva, els ànims... És diferent, corre... No sé, a l'estranger que corre a casa.
2: Però,
1: sempre m'ha agradat molt més córrer a casa.
0: Els estàs veient...
2: Ascent, que hi ha aquell ambientàs, allò és guapo, no, allò? Tota aquella gent, o no? No,
1: bueno, allà no? Passa que tiren molt de la cervesa.
2: Sí, allà li foten.
1: Molt contents, però...
0: I quan tens un tio, quan tens un tio a tocar darrere teu, un altre motorista, tu ho notes, el veus o no, que el tens ben bé darrere?
1: Ben bé darrere t'ho indiquen.
0: Ah, t'ho diuen per cascos.
1: És, unes pissarres,
0: sí.
1: Ara ja hi ha també un dashboard i des de mires allà a la moto... Però unes pissarres et diuen el temps que hi ha. Si
0: posen
1: més 0-0, el número tal, vol dir que el tens aquí enganxat.
0: Hòstia.
1: I el sents una mica. Si se't posa al costat, ja el sents.
0: Sents la moto, eh?
1: Sents una mica la moto.
0: Hòstia, Déu.
5: I et diuen alguna cosa per cascos? O...
1: No, està prohibit. De moment està prohibit. Ho volen introduir.
0: Sí.
1: Però és que el fet d'anar concentrat, tu, a 300 per hora...
5: Clar, clar.
1: I començar a rebre ordres, depèn del que diguis, pots contrastar i pots liar una mica.
5: Sí, sí, clar. Sí, clar.
0: I va bé, en 4 anys puges a una moto i ja tota la vida et va conduint cap aquí, però hi va haver algun moment en l'adolescència que et plantegessis fer una altra cosa? Què haguessis fet si no haguessis dedicat al món del motor?
1: Jo estudiava tecnologia, mecànica, és el que m'agradava més. Quan era petit, remenava. Acabava el col·legi i el que volia és arribar a casa i arreglar la moto. Tenia un trasto de moto, una Voltaco, i la passava a carretera. No? Posava les estriberes, el manillar més d'aquests més baixets... Feia coses, el remenava el motor...
0: Mecànica,
1: jo crec que hagués acabat amb algú de mecànica. Mm-hmm. Sí.
0: Déu-n'hi-do, Àlex Cribillers.
3: Home, els imatges aquests que hem tingut sempre a la memòria.
0: I, ets d'Osona i trobo que no hem coincidit mai enlloc. No et trobo, no et trobo. No sé per on et mou.
1: Però tu havies anat al Fox...
0: El Fox, no.
2: Jo sí.
1: Peribú, no. Peribú.
2: Tots aquests anys no són peixades i ja.
1: Allà hi havia una marxa que ara no hi ha aquest lloc.
0: Sou una altra generació. Sóc més jove, jo. Però no hem coincidit gaire. La teva dona sí que la vaig saludar un dia, que la vaig trobar...
1: Tampoc et havia vist a Campello, que vaig fer la comunió.
0: Vas fer la comunió a Campello?
1: Vaig fer la comunió seva i vaig anar al restaurant de Campello.
0: Què dius ara?
1: Me'n recordo, pujava unes escales, un restaurant molt gran.
0: Sí,
1: vidrieres, el riu... Això és el que me'n recordo. No me'n recordo res més, un flash.
0: Sí, sí, sí.
1: I tenia, pues, no sé, 8-9 anyets, no sé.
0: Clar. De quin any ets?
1: Soc del 70.
0: Clar, vas fer la comunió que jo encara no havia nascut. Soc del 80.
3: Potser aquella nit, per celebrar-ho...
0: El meu pare va arribar a casa i
3: va dir... Mira,
0: avui hem fet la comunió del Cribillent.
1: Quan vaig guanyar el campionat d'Espanya júnior, tu vas néixer.
0: Mira, veus?
1: És del 80...
0: 86. 86. Sí, sí. Mira, si em faltaven coses per fer.
3: I tant.
6: Pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Àlex, et dic una paraula i tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilesa de...
7: Pere!
0: La paraula d'avui és emplastre. Emplastre. Ah, emplastre. Persona sense activitat, sense energia, que més aviat fa nosa perquè no ajuda.
2: Diu la meva mossa que festeja amb el teu nano, amb aquell collons d'emplastre que no té collons d'aixecar-se del sofà ni per anar a pixar?
0: Bé, emplastre, substància pastosa que es fa servir per reparar una dent que s'ha trencat o per tapar una càries.
3: Fent el cap d'any, l'avi va obrir l'ampolla de cava i el tap de suro va anar a parar a la boca del meu cunyat. Li va fotre una dent en l'aire, eh? Li van haver de posar un emplastre.
0: Sí, emplastre, imperatiu del verb emplastar, demanar a algú que esclafi alguna cosa contra una superfície plana.
5: Fa mitja hora que intento dormir, hi ha un collons de mosquit que... Agafa la sabatilla i emplastra el puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
1: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs contra tot pronòstic, és la A.
2: Oh! Sí.

0: un emplastre, una persona...
1: Puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
3: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs, contra tot pronòstic, és la A.
3: Oh!
0: Sí. Un emplastre, una persona...
1: Puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
3: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs, contra tot pronòstic, és la A.
3: Oh!
0: Sí.

0: un emplastre, una persona...
1: Puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
3: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs, contra tot pronòstic, és la A.
3: Oh!
0: Sí. Un emplastre, una persona...
1: Puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
3: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs, contra tot pronòstic, és la A.
3: Oh!
0: Sí. Persona...
1: Puto mosquit contra la paret.
2: Ara.
0: A, B o C?
3: Potser la C.
0: Potser la C, eh? Doncs, contra tot pronòstic, és la A.
3: Oh!
0: Sí. Un emplastre, una persona que no serveix ben bé per res. Sí. És gros, eh?
3: A partir de 300 ja la pista es veu així.
0: Es veu molt petita, eh?
3: Si fa 12, visualment són 7.
0: Diu que sent la gent cridar en català, eh? Sí, sí.
1: Àlex, vinga!
3: A la curva, això.
4: Doncs el Fèlix va estar més de 4 minuts en caiguda lliure.
0: Hòstia santa, és molta estona, això.
4: També s'havia fet llarg, això.
5: Què se n'ha fet,
3: aquest
0: Fèlix?
3: És veritat,
0: és veritat.
5: Sí, sí, és veritat.
0: Sí, sí.
5: Però és que se n'ha fet, fa molt temps que no en sento dir res, eh?
4: Sí, clar, perquè és mort.
0: És mort. Què dius? El Fèlix va un gàmster.
6: Què dius?
4: Sí, és mort, és mort.
6: El Fèlix Basgarden és mort?
0: Basgarden, no. Va un gàmster, tampoc sé com es diu.
4: Va un Gardner.
6: Schumacher.
0: Sí, no.
7: És mort, eh? El típic que es passa la vida fent esports d'aventura. I per què s'ha mort? Perquè li ha caigut un test al cap o alguna cosa així?
4: No.
7: De poc.
4: No, justament es va morir fent el que li agradava. Mira. Es va morir el passat juliol mentre practicava parapent a Itàlia.
0: Veus, mira.
4: 56 anys.
6: Hòstia, que jove, tu.
0: Jove.
4: Jove.
0: Ah, quants anys tens, tu, Fel?
5: 56.
0: Mira.
6: No vagis a Itàlia.
0: Eh? Com l'Àlex, també, eh? Sí. 56 anys. Sí, sí. És el moment d'anar agafant la petanca i deixar els paracaiguts.
3: És una edat que vols reptes i vols més, pugen el jovent, els vols seguir...
0: I no.
3: Són reptes perillosos.
5: És el que passa a mi, és el que em passa a mi.
0: Moltíssimes gràcies per venir a seure una estona a l'Escó de la Renaixença.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi.
8: Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la Batalla de l'Ebre

0: Avui us porto un bulldog francès de 6 anys, que és de la Gemma.
1: Són aquests del morro aixafat, eh?
2: Sí,
0: que us costa molt respirar.
2: No m'agraden gaire.
0: No. Menos, noi, no t'ha d'agradar tu.
1: El pic de l'agost el deixes mitjor al sol i queda mort aquell ull. Sí.
2: Bueno.
0: A veure, veiem-lo perquè és un gos que està una mica coordinat.
3: És bonic.
0: És preciós.
3: Per riure.
0: Però us explico per què està així.
1: No digueu que és
0: preciós. El gos es diu, ja us ho presento, es diu Josep Maria.
1: Josep Maria.
0: És de la Gemma, d'Ametlla de Merola.
1: Endreceu una mica a casa. Hi ha el pot de la fregona darrere.
3: Sí, és veritat.
1: Quan envieu la foto, endreceu una mica.
3: I és una tortuga.
2: És una tortuga.
3: És una tortuga, allà.
1: És una tortuga, allà darrere.
0: Ai, sí. Us explico quatre cosetes del Josep Maria, perquè es veu una mica atrotinadot, però no es veu tan atrotinadot com està, pobret.
1: Ah, no? Quants anys té?
0: És cec d'un ull, perquè es va rascar amb una pota i se'l va fotre en l'aire.
3: Què? Josep Maria, també.
1: S'ha de picar molt l'ull per quedar-te de fora.
3: S'esboja,
4: A veure, es volia morir, segurament. L'existència d'un bulldog, o sigui, tu vols la mort, llavors va intentar i només es va quedar cec.
0: Sí, i arran d'això, pobrico, que es veu que, a més, perd l'equilibri i per això és que camina amb el cap tort.
1: Ah, sí que tenia el cap tort. Carai.
3: Així que està cardatge.
4: Doncs ens va bé algú amb problemes de visió com en Josep Maria. Avui acompanyem un científic a fer un experiment relacionat amb la vista.
1: Avui passegem el gos per la Universitat de Califòrnia, a Berkeley, als Estats Units d'Amèrica. Som a mitjans d'octubre de 1896.
2: No sé si fa fred.
1: A Berkeley.
2: A mitjans d'octubre?
1: No ho sé.
4: 1896, força.
3: Depèn del dia.
1: O Nova York fot unes nevades increïbles.
3: Què?
2: Berkeley és Nova York?
1: No, però és Estats Units. Estats Units és petitó i més o menys fa el mateix clima a tot arreu.
2: Val.
1: Avui parlarem de ciència, així que presteu atenció, que sabem que us costa, eh?
2: Sí, ho diu per tu, Eiffel.
3: Què? Per mi?
2: Sí, va. No, ho diu per tu.
5: Jo diria que ho diu per tots dos.
1: Ho dic en general, no és per ningú concret, nois. Era un comentari general. Som en un laboratori de la Universitat de Califòrnia. Serem testimonis d'un experiment que, a primer cop d'ull, podria semblar una estupidesa.
0: Molt bé,
2: primer cop d'ull,
0: o sigui, si sembla una estupidesa, per què hi hem d'anar? Vull dir que hi ha com moltes coses interessants.
1: Només ho sembla, Mercè. No he dit que ho fos. Va. Abans de veure'l, comencem per conèixer el responsable de l'experiment. En George Stratton, un científic de 30 anys que compta amb una prometedora carrera en el món de la investigació. Arnau, avui et toca a tu interpretar el personatge. Fas de George.
6: Perfecte, narrador. Per cert, quin gos tan curiós.
1: Sí.
6: S'assembla una mica...

0: que el comte de Godó.
1: Home,
2: què diu? Què diu? Què diu?
1: Fort,
3: eh? Fort, eh, l'Estraton?
1: Sí, tu. Sí que va amb el cap tort, aquell senyor. Però, sí. I qui era l'altre? La mare
4: la del
1: rei? Era la mare del rei que anava amb el cap tort.
4: No era la germana?
1: No, la germana va amb el cap tort, però és un altre tema. Sí. És perquè tot el rato es pregunta a veure què hi fa aquí.
4: Però, no sé si era la mare.
1: Però sí. La mare tenia el cap tort.
2: També, també. La gent de Calés.
1: En general són els rics, tenen
5: el cap tort.
2: És del bolso, porten el bolso amb molts calés i van, saps?
1: Bé, ja veieu que, com és en George, no té pèls a la llengua. És un home a qui li importa un rab a l'opinió dels altres. I sort en té, perquè des que els seus companys saben en què treballa, que el prenen per ximple. Pensen que és ben beneit.
2: Per què? De què va l'experiment? Sí.
1: Bueno, un moment, ara us ho explica. O que us ho expliqui ell. Mira, que us... ara, ja que hi és, George, explica en què consisteix.
0: El meu experiment pretén demostrar que el cervell humà és capaç d'adaptar la percepció visual a qualsevol circumstància.
6: Bueno, no em sembla cap tonteria, eh? Vull dir, pensar que seria, jo què sé, pariré un mico que tingui dos caps.
1: Mira.
2: O fer reviure algun mort amb els òrgans d'un viu.
1: Sí.
6: O tornar-li la veu original a un eunuc.
1: Exacte, o cardar-li el cap del conde de Godó a la mare del rei, per exemple.
2: Aquest seria maco, eh?
1: Aquest seria, s'hauria de veure.
2: Aquesta combinació.
1: La intenció és bona, però per l'experiment en George ha hagut de crear un artefacte, que és el motiu pel qual tothom el pren per idiota. Les ulleres que ho fan veure tot del revés.
2: Per favor, home, hòstia, quins invents, també.
6: Això sembla d'en Doraemon.
1: Sí.
7: Les ulleres per veure-hi del revés.
2: Llavors que no es queixi, si se n'encarden d'ell. Vull dir que, esclar, noi, també uns experiments que...
8: Sí. Després voldreu subvencions, els de la ciència. Vull dir, saps? Que, vull dir, molt queixar-se els de la ciència ara. Després de que volen subvencions.
0: Ara, ara, ara.
8: Això, aquest experiment de merda...
0: Una mica de respecte, eh? Que us dediqueu, tots els que sou aquí, us dediqueu a la faràndola i això de les subvencions, ja sabeu com va. Home, tots menjam aquí de la menjadora una mica, eh?
2: S'ha dit ell mateix?
1: Ell mateix. Ara s'ha inclòs, ara s'ha
2: inclòs. Has barrejat dos personatges amb un...
0: Però és que també faig... Em dedico, també tinc un grupet teatral de les meves sessions.
1: Són enganyoses, eh? Són les subvencions del món teatral són enganyoses. Són retornables.
2: Retornables. És com el vidre.
1: Sí.
2: Saps?
1: Que és retornable.
2: Que és retornable.
6: I les subvencions del món agrícola també són...
1: Sí. A vegades te donen 100.000 euros, n'has de tornar 90.000,
2: sí.
1: Te'n queden 10,
2: sí.
1: Llavors has de pagar una auditoria per demostrar que ets 10 que te'n costa 8.
2: Sí, i l'auditoria et diu, ui, t'has equivocat.
1: I te'n cobren 2, quedes a 0.
2: I n'has de tornar aquells 10 que havien donat, sí. Més els interessos.
1: Normalment surt a pagar.
2: Sí.
1: El nom descriu perfectament l'objecte. L'artefacte amb què en George fa mesos que treballa són unes ulleres que serveixen per veure-hi del revés. Ojo l'invent, eh? Cuidado.
6: Ja es veu que no anem bé. Ja es veu que no anem
1: bé. A veure, malgrat que l'invent pot semblar una mica absurd, té un rerefons interessant. En George s'ha inventat les ulleres per comprovar una teoria que li balla pel cap. Creu que el cervell es mou en base a la informació que li arriba des dels ulls i que se sap adaptar a qualsevol modificació per continuar fent-ho.
2: Hòstia, quina fumada.
1: Bueno,
2: quina fumada, això, eh?
1: Que té sentit, en el fons. En George ho vol posar a prova. Pretén confondre el seu cervell per demostrar la seva teoria. Per això ha creat aquestes ulleres, per modificar la informació que rep a través dels ulls. Així comprovarà si el cervell és capaç de processar la nova informació que li arriba. S'entén?
2: Sí, sí.
6: Mira, Peyu, no acabo de seguir-te ara mateix.
1: Sí, a veure, amb les ulleres, en George ho veurà tot del revés. Fins aquí ho entenem,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: O sigui, el que normalment seria dalt, ho veurà baix.
4: Baix.
2: Vale.
1: Saps?
2: Vale.
1: És com si a mi em veiessis del revés, ara, Xuriguera.
2: Sí.
1: Els peus, bueno, el cap i el cap als peus.
6: Sí, és el que...
1: Bueno, no sé com em veus realment, sí, ja. De...
6: Més o menys és el que
1: sí. Bueno, doncs això, farà això, eh? Ho veurà tot completament al revés. Bueno, ja està.
2: No sé.
1: Lo de la dreta a l'esquerra, lo de dalt a baix.
2: Acabarà amb una caparra, aquest nano, que veuràs.
1: Això sí.
2: Vull dir que...
1: Imagineu-vos que us voleu tocar la cama esquerra.
2: Vale.
1: En principi és fàcil.
2: Sí.
1: Però clar, si la teva cama esquerra el cervell la percep a la dreta, la massa te'n va on no és la cama. S'entén, això?
6: Sí,
1: no?
6: Però no sé per què serveix.
2: No.
1: És igual, és igual.
6: Val.
1: Ja ho veuràs. Segons la teoria d'en George, al cap de poc temps de veure les coses on no són, el cervell entendrà com s'ha de moure i ordenarà la informació d'una manera correcta. És a dir, ens farà moure la mà cap a baix, malgrat que vulguem tocar alguna cosa que hi ha dalt.
4: Però és una bona palla mental, no?
1: Sí, sí, bueno,
0: Ciència, Mercè, ciència! Ciència de la bona!
1: L'experiment és força interessant i comença just ara. En George es posa les ulleres i el primer que fa... Bueno, ja compensa ser al laboratori. Es fot a caminar i a la tercera passa gairebé es mata. Li és impossible anar recte. El seu cervell no entén ben res.
2: Vols dir que no va mamat?
1: No.
2: Entre una cosa i l'altra?
1: És un científic. No veuen, els científics no veuen.
2: No.
1: En hores de feina, no.
2: Va.
1: Principi.
2: No ho sabia, això, veus?
1: És conseqüència de l'experiment, per això ha caigut. En George l'esperen 8 dies així. A les nits portarà una vena als ulls, de manera que l'únic que veurà des d'ara estarà alterat de la realitat. Escoltem-lo, que està escrivint apunts a la llibreta. Vinga, George, com ho vius?
5: Dia 1...
1: Oh, costa, escriure, del revés.
4: Clar, apreta molt fort, eh?
1: Sí.
2: Només porto un dia i ja s'ha tornat ben idiota, pobre.
1: Sí, no, és que no és fàcil.
5: A veure, insolents! No us n'imagineu lo difícil que és escriure veient tot del revés.
1: Ara.
6: Sí, que, bueno,
1: a mi em va passar una vegada, quan era petit, vaig fer un dictat, a col·le, i el vaig fer tot de la dreta cap a l'esquerra.
6: Per?
1: No, per res. Em vaig equivocar, vaig arrencar malament.
2: Hòstia.
1: Saps quan comences a escriure, que no d'allò? I jo notava aquell dia, pensava, hòstia, avui t'està costant molt, hòstia. I el vaig acabar, vaig quedar tot el dictat i li vaig ensenyar a la professora i em va dir, què has fet?
2: No. Has tu provat això?
1: I em va felicitar perquè em va dir, és molt difícil això.
0: Home, que vas fer faltes o no, però?
1: No, cap
0: I falta. I sense faltes?
1: Sense faltes de dreta a esquerra.
4: Molt bé.
6: Sí, sí. Com si fossis
2: esquerrà.
1: Com en Bàrab, diguéssim.
6: Sí, sí. En Bàrab,
1: de dret a esquerra.
6: Molt bé.
1: Bé, el primer problema amb què es troba en George és la dificultat que comporta escriure veient les coses capgirades i d'esquerra a dreta. Al cervell li és molt difícil coordinar els moviments que ha de fer amb la mà.
5: Narrador, em pots ajudar?
1: Ah, sí.
5: M'escriuràs tu els apunts?
1: Sí, ja t'escric jo. Mentre no sigui ajudar-te, jo què sé, a fregar-te el cul...
5: No, això en xuriguera, després.
1: La ratlla del cul, encara que la veïs del revés, és el mig. Vull dir que no has de tenir problema, en principi.
6: És tan innecessari que aquesta broma.
2: No sé quin desitjar aquí darrere d'aquesta, saps?
1: No sé.
5: Tothom té les seves coses.
2: Sí, sí, sí.
1: Jo em vaig trencar la clavícula una vegada i m'havien d'aixugar el cul, eh?
2: Hòstia,
1: és de les coses,
4: és molt indigne.
1: És de les coses tristes.
4: Sí.
2: Jo amb l'edat que tinc ja m'hi vaig veient.
1: Sí? Que t'aixuguin el cul?
2: Sí, ja ho he deixat escrit allà a la tauleta.
6: Jo n'he aixugat de culs, perdoneu.
1: Jo també, les meves filles, collons.
6: Ah, bueno.
1: Jo tinc una filla,
6: gent gran.
1: Una filla que és tan valenta, té les cames tan fermes, no tinc collons de separar-li les natges del cul per aixugar-li.
6: Has de provar amb un gat, un gat de cotxe.
1: Li queden fermes.
5: Anem al meu experiment.
1: Sí, perdó.
2: Gràcies, Arnau.
1: Vinga. L'experiment es va tornant interessant a cada hora que passa. Tot el que fa en George li demana una atenció enorme. Un gest tan simple com agafar objectes amb la mà li és molt difícil de fer perquè el cervell encara no sap processar la informació. Ho fa tot a la inversa.
5: Narrador, apunta.
1: Apunto.
5: Tinc dificultats per agafar la tassa de l'armari.
1: Sí, això, tenint en compte que les tinguis totes a l'armari. El segon dia, l'experiment comença a millorar. Resulta que, passades les primeres 24 hores, el cervell d'en George ja sembla més acostumat a la nova realitat que ha d'afrontar.
5: Narrador, apunta.
1: Hòstia, ets pesat, fill.
5: M'he posat les sabatilles a la primera.
1: A la primera, les sabatilles.
6: Molt bé. Encara no li he rentat el cul.
1: Ara. En George està exultant perquè això demostra que la seva teoria és certa. El cervell està entenent el canvi. Tot i que els ulls han donat la informació que les sabatilles eren a dalt, ha sabut interpretar que eren a baix. Es va entenent, l'experiment?
6: Sí, s'entén, però no sé de què serveix.
1: Sí, home, sí que és útil. Ja ho veuràs més endavant. Explicar un experiment científic per la ràdio és un repte, però aquest s'ho val, eh? L'avenç del científic és cada dia més gran. Ara ja porta mitja setmana amb el món del revés i pràcticament fa vida normal. Està aprenent a fer coses que el primer dia era incapaç de fer. Com menjar, per
2: veus?
1: Exemple. Anar-se cardant la forquilla al front, tot el rato. Vinga, la forquilla. N'hi ha que s'hi veuen del dret i també ho fan, això.
6: Això seria maco de veure, eh?
1: Això ha de ser ben maco. Veure un tio...
6: Fart de riure, tio.
1: Ara ja no li passa, eh? Ara el cervell s'hi ha anat acostumant. De fet, 8 dies després de veure el món al revés, en George acaba l'experiment i pot demostrar que el cervell és prou intel·ligent per entendre el canvi de visió.
5: La meva teoria era certa.
1: Sí?
5: El cervell se sap reprogramar.
2: Molt bé. Felicitats. De què serveix tot això?
1: Doncs de molt.
2: Ah, sí?
1: Us n'heu enfotut molt d'en George Stratton, bueno. Però l'estudi demostra que el cervell interpreta la percepció que rep dels sentits de manera constant. És a dir, que és capaç de reinterpretar la informació i adaptar-se encara que el vulguem enganyar.
6: Sí, val. Pregunta. Però per què serveix
2: ara.
1: A la llarga, l'estudi d'en George ha permès la rehabilitació de persones que han patit danys cerebrals.
2: Oh, carai.
1: El que abans eren casos perduts, actualment es poden solucionar gràcies a les conclusions que va extreure el nostre amic del seu experiment.
5: I això que aquests bandarres se'n prenien per idiota.
2: No. Bueno, cosa no trobada, tampoc.
1: Ara, el més curiós de tot és que en George va ser la riota de tothom durant molt de temps, però amb ell li era igual. Quan el veien estampat contra contra els mobles, el donaven per boig, però el que feia tenia un sentit.
2: Sí, sí.
8: Què hem après avui?
1: Què hem après, Àlex?
8: Doncs que per molt idiota que sembli una persona, sí, no ens hem de riure d'ella, perquè a vegades fins i tot els idiotes saben el que estan fent.
6: Gràcies.
1: Fins i tot, eh? Fins i tot. Una moralina tan bonica, eh?
8: Sí.
1: Sí, sí, sí. Tingueu en compte quan aneu a votar.
8: Exacte.
1: Els experiments més estúpids et poden convertir en una eminència. De fet, en George, el científic que durant mesos era la riota de la universitat, és considerat un dels científics nord-americans més brillants de la història. Va morir l'any 1957, als 92 anys.
6: Fixa't.
1: En George.
6: Fixa't.
1: Molt bé, George. Tan
6: llarga.
1: Felicitats, George.
6: Molt bé, George.
1: Oh, aquest any la marató de la TV3 per fer unes ulleres del revés.
2: Sí.
6: Sí. Se sap si es va enterrar dintre el taüt o a fora? Vull dir que...
1: Ell?
6: Sí.
1: No, home, ell es va enterrar dintre perquè l'enterraven uns altres.
6: Ah, val.
1: No s'ho feia ell mateix, era mort en aquell moment, suposo. Mercè, d'aquí depèn la vida del nostre gos, d'aquell bulldog francès tan adorable?
4: Doncs ara li pregunto.
1: Que recordeu que no s'hi veu
4: dormir... Com et dius?
1: Aviam.
9: Dolors.
1: Dolors.
4: I d'on ets, Dolors?
9: Granollers.
1: La Dolors de Granollers.
4: Dolors, no és per posar-te pressió, eh? Però és que tenim un missatge de la Gemma per tal... Bé, que t'hi esforcis una mica, no? Per salvar el Josep Maria.
1: Del bulldog francès Guenyo.
9: I va, sisplau, eh?
10: Què he de fer?
9: No li vulgueu més mal del que té.
1: Ara.
2: Ostres.
1: Ara, que no li vulgueu més mal del que té.
6: És sintètic.
1: Doncs si encertes la pregunta, el gos sobreviu, i si la cagues, el gos es mor. Quan pesa, de mitjana, el cervell d'una persona adulta? A, 3 quilos.
6: 12.
1: B, 1 quilo i mig.
6: 15, poder.
1: 15 quilos. O C, mig quilo.
6: Ostres, és molt poc.
1: 3 quilos, 1 i mig o mig quilo?
10: Mig quilo.
1: Mig quilo, eh?
10: Ja en tenim prou.
1: Ja en tens prou. Okay. Doncs en tens prou per matar un gos. En Josep Maria és mort.
4: Home, Dolors, amb mig quilo de cervell no fem pas res, eh?
1: 1 quilo i mig.

0: Que sapigueu que tenim tots un quilo i mig al cap de cervell.
1: Encara.
0: Ja em noto que pesa a vegades, hòstia. Sí. La mort del gos d'avui no és la més desafortunada de la temporada. Da. Poc ni falta per això, eh? Resulta que hem estat tan atents amb en George que ens hem oblidat del tot d'en Josep Maria i de la manera que era curt de vista s'ha fotut dalt a baix de la finestra del laboratori on érem.
1: Hòstia.
0: No, ja creu, ho sentim molt. La veritat és que ha estat de mala sort. Feia difícil morir-se la història d'avui.
1: Sí, sí, sí.
0: Esperem que la Gemma de l'Ametlla de Merola
2: passa res.
0: Ens perdoni. Pobre, pobre Boldoc. I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
3: I en el vostre esperit.
4: Fins aquí la Renaixença del matí de Catalunya Ràdio. Tornarem demà a les 6 del matí. Adéu-siau, que vagi bé.
5: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
6: Bon dia, us informa Joan Bota. La nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern preveu crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides arreu del país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
7: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a un 11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
8: Hem de fer canvis estructurals, o sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis.
7: Montse Poblet, Catalunya Ràdio, Montserrat.
6: Més notícies, Natàlia Ramon.
9: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que han de revisar l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre a analitzar possibles errors operatius.
10: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
9: Precisament avui el sindicat majoritari entre els mestres, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'aquests agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, el dret de la vaga i també de la llibertat sindical.
6: A partir del 2030, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus, ho alerta un informe d'Equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per aquest nou context climàtic. Són uns 1.200 centres i acumulen dèficits d'aïllaments, de materials i de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics del país en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
11: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
9: Els passatgers que queden al creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife, ho ha anunciat la ministra de Sanitat, Mònica García, des del port de Granadilla.
12: Esta mañana se han hecho las labores de repostaje del buque y que a lo largo de la mañana se van a hacer las labores de habituallamiento. Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos ciudadanas que iban en el vuelo australiano y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
6: Donald Trump ha rebutjat ràpidament i de forma taxativa la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau dels Estats Units. El president nord-americà considera completament inacceptables els plantejaments del règim de Teheran, que, en canvi, defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. L'Iran assegura que demanava el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Esmail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
1: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
6: Esports, Marta García.
2: Última hora de l'Espanyol amb el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat, un càrrec des del qual liderarà l'àrea esportiva del club. El Barça, mentrestant, celebra avui el títol de Lliga aconseguit a nit en guanyar el Madrid per 2-0 al Camp Nou. La rua començarà a les 5 a l'estadi i recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona amb tres grans punts d'animació. Josep Tarradellas amb Berlín i París, Balmes amb Gran Via i Consell de Cent amb Passeig de Gràcia. Des de les 4, especial La Tarda i Tot Costa, amb el seguiment d'aquestes celebracions fins a 9:15. Aleshores començarà el Tot Gira amb el Rayo Girona, partit important per a les aspiracions gironines de permanència en primera. Àlex Moreno i Abel Ruiz són novetat en la convocatòria, però es baixa Brian Hill sancionat. El partit és a 9:00. La base Ainhoa Gervasini no seguirà la pròxima temporada en el Cadí, la seu de la Lliga Femenina de Bàsquet, després de 2 anys vestint la samarreta de l'equip. En taekwondo arranca l'Europeu de Munic amb 3 catalans. Elsa Secanell, Daniel Quesada i Joan Jorquera. El de Roses és el primer en competir avui mateix en menys de 68 quilos. I en el Masters 1000 de Roma, avui competeix el número 1 mundial Jannik Sinner contra l'australià Alexei Popirin en els 16ens de final. En el quadre femení, ronda ja de 8ens amb l'absència destacada d'Arina Sabalenka. La número 1 ha quedat ja eliminada.
5: Fins aquí les notícies.
3: Som el dia.
13: Som la nit.
14: Som dos programes amb el mateix objectiu.
3: Saber què està passant.
13: Què ha passat.
14: I també per què ha passat.
3: Tant a casa
13: com al món.
14: Què ens fa diferents?
3: El ritme.
13: El ritme.
14: El ritme.
3: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
13: Perquè al Catalunya nit som pausa.
14: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: A tot hora
13: i a tot arreu.
15: De dilluns a divendres a 2:00 PM, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a 10:00 PM, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
14: Som diferents.

0: I ha arribat el moment d'obrir de bat a bat les portes de la ràdio pública per investigar a fons tota mena de temes. En un món de respostes simples, nosaltres, ja ho sabeu, us portem la solució. I com sempre, part de la solució es diu Fran Domènech. Molt bon dia.
1: Bon dia, Elisenda Carot. Com estàs?
0: Com està vostè?
1: Quin dia tan lluminós que fa.
0: Avui és un dia lluminós i, a més a més, avui tenim una sorpresa pels nostres
2: oients. Ai, sí.
3: Mira.
0: Agafa-ho.
1: Sorpresa. Té a veure amb aquesta paraula. Amb la paraula campaneta.
0: Ara us ho expliquem. I campaneta també serà important. Mira, ja la sentíeu riure, eh? Si avui és dilluns, vol dir que ens acompanya la solucionet Estel Soler. Molt bon dia.
4: No dona crèdit.
0: Com estàs?
5: Per ser dilluns, prou bé.
0: Avui fas una bona cara. M'encanta el pentinat que t'has fet.
5: Vaja.
0: M'encanta el look que has triat.
4: Sí.
0: Sempre dic el mateix, sembla que no tingui criteri.
5: M'agrada molt que la façana no indiqui
0: la situació.
5: Els enderrocs que hi ha a dins. Està molt bé.
0: Però estarem aquí per sostenir-te, sigui el que sigui,
5: ja ho saps. Moltes gràcies, ho sé.
4: El que et diria de pel·li de finals dels 80.
0: Està preciosa. Per dins i per fora.
4: Wonderful.
0: El control tècnic, el mestre, l'Albert Hoder, i a la peixera, la gran Susana Ortega, l'Alba Serrano i la Lívia Discipio. Música.

0: I avui us portem una solució demandada per vosaltres mateixos. Us recordo que vam fer un tema, vam parlar sobre narcisisme un dilluns també, oi, Estel, que hi eres aquí, amb l'Omar Rueda. Sí. Doncs van arribar moltíssimes consultes sobre què passa si és la nostra mare qui és la persona narcisista que tenim al voltant. Doncs a petició vostra, els vostres desitjos són ordres perquè avui parlem de mares narcisistes. És una mare narcisista? Quines característiques té una mare narcisista? I com actua directament en el seu entorn aquesta mare narcisista, concretament amb els seus fills? Quin impacte té en les criatures o en els fills ja adults haver tingut una mare narcisista? Es poden trencar aquests patrons familiars? Com es pot sobreviure a una mare narcisista? Com hi hem de posar límits? I d'altra banda, i si som nosaltres qui som narcisistes? Com podem identificar si som una mare narcisista? La solució a totes aquestes preguntes la té l'Elisenda Ripollès. Molt bon dia, Elisenda.
1: Hola, molt bon dia.
0: Posa un aplaudiment, Albert, per favor. Que no és habitual tenir una tocaia aquí a l'estudi. L'Elisenda és psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella. Ah, de seguida hi entrarem, Elisenda, però per què hi ha mares narcisistes?
1: Doncs probablement perquè han après del seu entorn, en el seu entorn familiar, aquest patró de conducta. Normalment ve d'això, ve perquè de pares a fills es va transmetent aquest tipus de rol.
0: Es transmet de pares a fills.
2: I de mares a mares, no?, sobretot.
0: Segurament, de mares a mares.
2: Jo tinc com una obsessió com a mare, de tot el que has dit m'obsessiona sempre saber, no tant apuntar cap a fora, sinó girar el dit i preguntar-nos si insospitadament podem estar doncs fallant o en aquest sentit tenint trets narcisistes, que entenc que no és el mateix que ser narcisista, però si podem ser aquesta mena de mares. I m'obsessiona aquest encadenat.
0: Fins quan es perpetrarà, no?
2: Sí, de generacions de dones, no? Que hem establert això, no? Que la besàvia li va mostrar això l'àvia a la filla i així ens anem encadenant i en soc molt conscient d'això i tinc com les ferma voluntat de, en diferents àmbits, trencar el cadenat respecte a la meva filla.
0: Doncs mira, respecte al que la pregunta que es fa a l'Estel Soler, de seguida us la responem. Abans, però, avui, més que mai, participació oberta de tothom, eh?
3: Doncs sí, amb les vies de contacte habituals, el 93207474, el telèfon del directe per parlar amb nosaltres, i si no, ja ho sabeu, el WhatsApp del programa, el WhatsApp de la solució, el 677 38 77 19, aquell que teniu guardat com la solució, amb Elisenda Carot. Avui amb una pregunta molt clara. Heu tingut una mare narcisista?
0: Com ho heu identificat?
3: Com ho heu identificat i després afrontat, també.
0: Perdó, que he trepitjat, perquè tinc moltes preguntes de l'audiència.
3: Pots trepitjar el que vulguis. Com ho heu identificat i després com ho heu afrontat?
0: Doncs la pregunta que us fa en Fran, o les preguntes que us fa en Fran, les podeu resoldre al 93 201 7474 o al 677 38 77 19.

0: aquesta comunitat exclusiva amb continguts exclusius per tots els oients de La Solució, aquesta comunitat de La Solució des d'avui ja present, eh?
1: Que ens ho demanin, que escriguin al WhatsApp del programa i que demanin que els hi passem l'enllaç.
0: Exacte. Correcte. Aleshores, nosaltres us passarem aquest enllaç, podreu entrar i, sobretot, si teniu un iPhone o un Android, heu d'activar la campaneta, perquè si no, no us arriben les notificacions. Heu d'activar la campaneta i allà podreu veure tot el que estem parlant. Nosaltres ja hem fet un vídeo exclusiu. Si voleu sumar-vos a aquesta comunitat de La Solució, ja ho sabeu, ens escriviu un missatge de WhatsApp al 677 38 77 19 i us donem aquest enllaç exclusiu. Va, comencem pel final, Elisenda. Ho deia molt clarament l'Estel. Com podem identificar si nosaltres tenim trets narcisistes com a mares?
2: Exacte, tu ho has dit, Elisenda. Són trets narcisistes. Abans ho has comentat, Estel. No necessàriament, si tenim trets narcisistes, tenim de tindre un trastorn de la personalitat narcisista. Uh-huh. No totes les mares que controlen o que manipulen o que necessiten reconeixement pateixen aquest trastorn. Pot ser que en moments puntuals de la criança dels nostres fills necessitem aquest control o que utilitzem la manipulació. Mm. A veure, no hi ha pares perfectes ni mares perfectes,
0: home, no?
2: No.
0: Mm.
2: I llavors...
0: Ho intentem fer el millor possible, no? Però exacte. Tots ens portem motxilleta.
2: Però per això abans l'Estel comentava, no? Com podria jo detectar, no? que realment tinc aquest trastorn o que estic manipulant o controlant massa els nostres fills, no? Jo crec que un dels trets diferencials és que la mare, amb aquests trets narcisistes, es situa totalment en el centre de la relació. És una persona, de fet, és una persona narcisista que es col·loca en el centre de les relacions que
0: té. Tothom?
2: Amb tothom. Mm-hmm. Amb la resta de la seva família, amb la seva parella, potser a l'escola o inclús en l'àmbit laboral. És una persona que necessita estar en el centre. I, a més, també és una persona que té moltes dificultats per entendre les necessitats del seu fill. Uh-huh. I per entendre que aquella personeta, que en principi quan és petita o quan ja és més adult, aquella persona adulta, té unes necessitats pròpies. És una persona, un ent diferenciada d'ell.
0: Mm-hmm. Posa'm un exemple, perdó. Si en aquestes necessitats, posa'm un exemple molt pràctic, de dir, la criatura té necessitat de... i la mare actua com a X.
2: Pues, per exemple, si és una criatura petita, pues, té necessitat, pues, potser, d'estar una estona amb el seu pare o d'anar-se'n amb els seus cosins, i la mare ho sent com un rebuig, sent com una ferida. I, clar, aquí és on comencem a percebre que ja no és massa sa, diríem, no? O si és una persona ja a l'etapa de l'adolescència, pues, que tingui ganes d'estar a la seva habitació, que tingui una intimitat o que pugui sortir amb els seus amics, i això també ho viu com un rebuig, aquesta mare.
0: Ah, em fas fora, amb tot el que jo he fet per tu, no? Que això serien altres frases que ja hi anirem, eh? Estel, perdona'm.
3: Sí, en base al que deies, d'aquesta voluntat de protagonisme i d'aquesta no entendre les necessitats de l'altre, la criatura o la resta d'entorn, parlaríem, doncs, d'un victimisme rellevant i d'una manca d'empatia importants?
2: Sí, realment és així. No són capaços de posar-se en el lloc de l'altre, i en el cas del seu fill encara és més, greu, no? Perquè el fill es veu reflectit en la mare, no? I quan no hi ha aquest amor incondicional que es necessita d'una mare, doncs el fill comença a pensar que hi ha alguna cosa que no funciona ben bé, no? I es busca una mica, es culpabilitza una mica.
0: Mireu, anem enrere, d'acord? O anem als inicis, perquè estem allò... Clar, hem de definir què és una mare narcisista per poder identificar si nosaltres tenim trets narcisistes que estem aplicant en la nostra relació amb els nostres fills. A veure, una mare narcisista per naturalesa, i ara ho apuntava l'Estel, és egoista? És això? És egoisme o és falta d'empatia?
2: Aviam, és egoista, certament, però jo no diria com jo vull això i ja està, sinó jo em vinculo amb les persones i m'acosto a les persones en funció de que el que aquestes persones em puguin fer sentir en mi.
0: O sigui, per interès de sentir-se
2: bé. Per seguir-se sentint al centre, per seguir-se sentint validada.
3: I en sou conscients?
2: No necessàriament. Imaginem que les persones que manipulen, per exemple, són molt conscients del mal que fan, però no necessàriament, perquè per això que comentàvem al principi de tot, perquè potser han viscut a dintre d'un entorn familiar, d'un sistema familiar, que això ho han normalitzat. Per tant, entenen que la manera de vincular-se amb els altres és precisament passar per aquí, per aquest control, per aquesta manipulació...
0: Sospiteu que les vostres mares són o han estat narcisistes al 677 38 70.

0: 97-19 o el 93-201-7474. Truqueu-nos, ens expliqueu el cas i intentarem donar una resposta, o si més no, fer servir els vostres casos per apuntar possibles respostes que facin que serveixin per tota l'audiència. Què ens diuen a través del WhatsApp?
1: Doncs mira, la Montserrat diu, tot això que esteu explicant, diu, defineix perfectament a la mare que tinc jo. Jo tinc una mare així i us explicaré que després de parlar amb ella, sempre em sento petita i que no faig les coses bé. I us he de dir que tinc 53 anys i que tinc una família pròpia.
0: Uf, sentir-se petit. A veure, també podem, en lloc d'intentar buscar quines característiques té una mare narcisista, és com ens sentim nosaltres en estar amb una mare narcisista. Sentir-se petit seria una de les pistes?
2: Sí, totalment. Per això que comentàvem abans, que ella es posa en el centre i no és capaç de veure les necessitats del seu fill. El que passa en aquestes situacions és que la mare invalida constantment les emocions, les necessitats del seu fill.
0: Posem un exemple, et demanaré, Elisenda, molts exemples, perquè entenguem, no? Què vol dir invalidar una emoció? Un exemple perquè la gent a casa digui, ostres, això ho faig o això m'ho fan.
2: Clar, per exemple, arribes del col·legi i dius, mira, m'ha passat això amb una amiga, no? Em sento malament doncs, perquè doncs, m'ha pres el pèl o m'ha ridiculitzat, el que sigui, no? Allò, una mare empàtica, una mare que té una relació saludable amb el seu fill, doncs tindria la capacitat de posar-se en el seu lloc i dir-li, explica'm el que t'ha passat, parlem-ne, com et sents... Uh-huh. Una mare narcisista invalidaria això amb el sentit de que diria, això no és tan important...
0: Això són tonteries, no?
2: Tonteries, tens la pell molt fina... Coses així que fan que aquella persona, aquell nano, senti que les seves emocions no són vàlides, que no són correctes o que no tenen importància.
0: Repetim, això és invalidar, eh? No vol dir que qui us digui això sigui una persona narcisista, sinó que és un dels sistemes que fan servir les persones narcisistes. Però ara no aneu a que ui, m'ha dit que tinc la pell fina, és un narcisista. No, això és invalidar una emoció. Ah, digues, Estel, perdona'm, que abans deixaves la mà.
3: Tinc diverses coses al cap, és que m'interessa molt el tema. L'he explorat a fons, de fet, amb la darrera novel·la que vaig treure, Aquest tros de vida.
0: Aquest tros de vida, Premi Ramon Llull 2025.
3: Correcte.
0: Aquest tros de vida s'explora precisament el concepte de les mares narcisistes, en algun cas.
3: Hi ha una trama molt forta, mare-filla, amb aquesta relació de possible vincle narcisista. I vaig treure'n una frase que em sembla com que potser defineix bastant, en general, el fet dolorós que suposa no portar-se bé amb una mare, i deia alguna cosa com viure malsanament una relació amb una mare és un desnonament, és viure la intempèrie. Mm. Perquè per mi la imatge era que una filla sent o hauria de sentir la mare com una llar, com una casa, un refugi on anar sempre, no? Volia preguntar si ens quadraria el concepte de persona també passivo-agressiva. Són directes en aquesta relació amb els fills i amb els altres, o més aviat juguen a una de freda o una de calenta?
2: Sí, la relació que tenen les mares narcisistes o amb trets narcisistes amb els seus fills pot ser molt intensa, però alhora és molt desequilibrada. És a dir, que hi ha moments en els que pot dir ets fabulós, estic molt orgullosa de tu, i hi ha moments en què els pot fer sentir com un mal fill.
3: I una altra cosa, que en les exploracions i investigacions que
0: vaig fer... Jo voldré molts exemples, eh?
3: Sí, també podríem dir que és característic, en aquest cas, mares que parlen molt bé dels fills a fora, però amb ells, en canvi, els amatxaquen molt o no els hi donen aquesta aprovació?
2: Sí, perquè necessiten aquesta validació externa. Les mares amb aquests trets narcisistes necessiten quedar molt bé de cara de portes en fora, no? Quedar molt bé. I és una de les coses que també els exigeixen als seus fills. Per ser un bon fill, m'has de fer sentir orgullosa, m'has de deixar bé a fora, no?
0: Mm.
2: No em posis en evidència, no em portis la contrària...
0: Això quadra, també. A més, en parlàvem amb l'Omar Rueda, no? El meu fill és el millor, però és més una façana, no? Mm-hmm. No és tant que creguin realment que el fill és el millor.
2: Exacte, no és la realitat que viu aquell nano a casa, ni molt menys. Mm-hmm.
0: Al 677-38-77-19 podeu dir la vostra. Es tracta igual a les criatures nens o nenes?
2: Això,
0: els pares, mares narcisistes?
2: Això abans, Estel, quan ho has comentat i pensat, sí que és cert que hi ha certa diferència. Poden patir-ho tant nens com nenes, evidentment, perquè pot ser que també una mare narcisista només tingui nois, no? Nens. Però en el cas de les nenes hi ha com una mena de competència. Se senten com que les filles les poden desbancar, els hi poden fer certa competència. A nivell de doncs, com van vestides, es controlen més amb qui van, amb el seu cos...
0: Mm-hmm. Digues.
2: No pateixis per explicar-te. Amb la parella que poden tindre.
0: Això.
2: Sí, controlarien més quin tipus de parella tenen, o inclús es posarien amb la criança dels seus fills propis.
3: I podríem afirmar que aquesta mena de relacions causen estralls en les criatures o en les filles o en els fills, que fan que els fills acabin sentint-se responsables o negligents de no atendre prou aquest perfil de mares, de no ser prou?
2: Sí, totalment. O sigui, això és algo que queda com molt palès en aquest tipus de vincle, no? Si jo no faig exactament el que necessita la meva mare, em fa sentir malament perquè em titlla, no, de mal fill, no? Com pot un fill ser desagraït amb la seva mare, com pot fer-li sentir dolor o fer-la patir? Per tant, et torna com un bumerang, per dir alguna cosa, no? Et torna com amb aquest sentiment de culpabilitat.
0: Posa'm un exemple. Molt pesada amb els exemples, però és que realment amb els exemples és a través del qual diem, ostres...
2: Clar, per exemple, doncs, quan el fill té ganes de sortir amb els seus amics, per exemple, que comença a l'adolescència, quan ja té ganes de sortir les tardes o algun vespre i tal, no? La mare sent aquesta distància com un rebuig cap a ella mateixa, i aleshores li recriminen al fill, com pot ser que vulgui sortir amb tot el que jo he fet per tu,
0: què trobaràs a fora,
2: exacte, què trobaràs a fora que no tinguis a casa, o per exemple, jo vull que estic trista, necessito que et quedis. Llavors què passa? Que el fill, com que se sent tan malament, se sent tan culpable, normalment recula. I el recular està incentivant que segueixi aquest patró de conducta entre la mare, aquest patró racista.
0: Clar, però és molt difícil posar-hi límits, no? És a dir, clar, com no recules? Si tu has estat, ets fill o filla, mai millor dit, d'aquest sistema familiar, no? Que quan parlem de psicologia sistèmica parlem d'això, no? De les relacions que s'estableixen entre els diferents membres de la família. Necessites com un punt d'objectivitat per sortir d'aquesta relació nociva, per poder establir límits.
2: Sí, totalment. Moltes vegades intueixen que han tingut un tipus de relació narcisista amb la seva mare quan ja són adults. És molt difícil de detectar o de d'esbrinar quines són aquestes ferides que tens, perquè no són maltractaments a l'ús, no? No són ni verbals ni maltractaments físics, sinó que són molt subtils i creen molta confusió en aquell nano. I més perquè la mare no és una mare ausent. És una mare que normalment està molt present, perquè està controlant sempre. Aquesta mare normalment també té una autoestima baixa, se sent molt insegura, i aquest excés de control sobre el seu fill és el que li permet sentir-se segura.
0: Ara estava pensant que abans deies les relacions entre una mare narcisista i un nen possiblement siguin diferents amb una nena, perquè amb les nenes sovint estem parlant de casos genèrics,
2: Sí.
0: O en general. Amb una nena poden entrar més en competència. També podem detectar una mare narcisista en la seva relació amb la jove, és a dir, amb la parella d'un dels seus fills o filles?
2: Sí, poden aparèixer també molta... Això que estàvem parlant ara, no?, d'invalidar en l'altre, permaneix en el temps. És a dir, en el teu fill, per exemple, quan es casa i forma una família, tu, la mare narcisista, segueix exercint aquest control, aquest judici sobre com actuen aquesta parella o aquesta família. I llavors es posa en dubte, per exemple, si és una bona mare, si és una bona esposa. Clar, apareixen també molts gelos, perquè aquella jove li ha pres el protagonisme i ella necessita ser el centre.
3: Fins a quin punt el fet de tenir o haver tingut una mare narcisista pot fer que sigui un terreny d'adop propici a que es caigui amb altres persones narcisistes i acabar-te convertint en víctima inconscientment d'altres narcisistes al llarg de la vida, en l'entorn laboral, en l'entorn d'amics, de parella, etc.
2: Clar, acostuma a passar que una persona que ha viscut aquest tipus de relació assumeix que és la normalitza, no? Que és la manera de vincular-se amb els altres. I aleshores tendeix a, com que ell tendirà, o ella, tendirà a adaptar-se a l'altre, l'altre pot ser que encaixi en aquest patró i tendeixi a aprofitar-se'n d'aquest accés, jo diria, fins i tot d'empatia. És a dir, a la possibilitat de que aquella persona aparqui les seves emocions per només atendre les emocions de l'altre.
0: Emocions i necessitats, no?
2: Sí, és com allò que diuen, no? Se junten les ganes...
0: L'hambre i les ganes de comer, no?
2: Sí.
0: D'acord, ara, Elisenda, et demanaré de seguida una espècie de, o de càleg o més llistat, no? Allò de dir els 5 punts que hem d'estar alerta per poder detectar, perquè ara has dit, la majoria de detectem ja en edat adulta que hem tingut un pare o una mare narcisista. Ara et demanaré que fem una espècie d'allò de punts que ens podríem posar en alerta. Abans, però, crec que ens estan dient moltes coses a través del WhatsApp.
1: Doncs sí, mira, hi ha un oient que no vol que diguem el nom.
0: Normal, per si de cas.
1: I explica que ha patit tota la vida les dèries, diu, d'una mare psicòpata narcisista, ostres, que aquí també vam parlar amb l'Omar Rueda. Recupereu el programa sobre narcisisme, xantatge emocional, una mica els patrons que explicava l'Elisenda. El centre sempre és i ha estat ella. A fora
0: podeu,
1: de casa.
0: Perdona, ens podeu explicar, també, si algú vol entrar per telèfon a explicar-nos la seva situació personal, podem canviar-vos el nom, no patiu per res, al 93-201-7474.
1: I a fora, diu, són les mares ideals, però a dins de casa la cosa canvia i el pitjor de tot és que ningú et creu i estàs tota sola. Però aquesta oient també explica, un cop exposat la seva situació, que ho va descobrir, que se'n va adonar i als 57 anys, després d'haver normalitzat l'abús, vaig trencar amb la mare narcisista.
0: I com ho vas fer? Explica'ns-ho. Sí. Amb 57 anys,
3: jo conec alguns casos i clar, pensem que qualsevol altre vincle tòxic o narcisista en un ambient laboral ja costa deixar-ho, perquè depens econòmicament de què feina. En parella, doncs, també, però al final no és un vincle de sang, no? Però quan això està passant dins la família, és molt difícil fer-ho. Jo conec un parell de persones que ho han fet amb tot el dolor de la seva ànima i han estat un any o dos llargs sense parlar-se ni comunicar-se amb les seves mares.
0: Mira, ara que has dit això, ara li demanem a l'Elisenda Ripollès, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, si ens recomana això del contacte zero, sí o no, amb la mare narcisista en aquest cas i amb l'entorn d'aquesta mare narcisista. Ara ho resolem, anem a la publicitat i de seguida us donem resposta.
4: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
5: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
6: D'acord.
5: Quin és l'autèntic operador 100% català?
6: Vera.
5: I el més ben valorat pels usuaris?
6: Vera.
5: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
6: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
5: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
6: Vera.
5: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
7: Torna la setmana d'internet del Corte Inglés, amb fins a un 30% de descompte en una gran selecció d'articles de moda, sabateria, accessoris, llar, esports i molt més a la web i app.
8: I també a les nostres botigues, fins a un 30% de descompte en electrodomèstics, mobles, matalassos, bicor...
7: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Corte Inglés.
9: A Gotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Gotet i prova'l. Gotet, una nova forma de sentir.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin 1x1 de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
12: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
13: Catalunya Ràdio.
14: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
15: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
16: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
15: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
16: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
15: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
0: Passen 2 minutets de 2:45 del migdia. Avui estem parlant de mares narcisistes a petició vostra, perquè vam fer un tema de persones narcisistes, psicòpates narcisistes, amb Omar Rueda, un capítol que podeu recuperar, per cert, a l'app i al web de Catalunya Ràdio, a La Solució, allà el recupereu, i ens vau dir, ostres, ja la meva mare, i vam dir, calla, dediquem un capítol especial a mares narcisistes. També us recomano que us doneu d'alta, si voleu, al canal de comunicació ad hoc de La Solució. Tenim un canal específic per compartir tot allò que fem durant el programa i coses que només es veuen entre bambolines. Us ho dic perquè allà també enviem els enllaços que ens demaneu, els enllaços del programa, enllaços antics del que fem referència, material exclusiu. Ens heu d'escriure un WhatsApp al 677-387-19, el nostre WhatsApp habitual. Ens dieu, vull formar part d'aquesta comunitat de la solució. Us enviem l'enllaç en exclusiva per poder entrar en aquest canal, el mateix canal de WhatsApp, també pel programa d'avui.
1: Ja ves que ara et podran veure tu, perquè t'has dirigit precisament a la comunitat de la solució amb un missatge. Ai, sí. De benvinguda.
0: I era real, eh?
1: Per tots ells, i és tu, eh? No és la IA, eh? Vull dir que és ella que l'ha gravat a temps real.
0: Li subcontractaré a la IA, eh? Sí, t'imagines?
1: La feinada, massa coses.
0: Va, tot això, de seguida llegim els vostres missatges, hem anat a la publicitat i l'hem deixat votant amb dues preguntes, ara em deia l'Elisenda. Primer, l'Estel demanava, és recomanable contacte zero, un cop detectem que potser tenim una mare narcisista, com és el cas d'aquesta oient, que ens deia que amb 57 anys havia descobert que era víctima, entre cometes, d'aquesta mare narcisista i havia decidit tallar tot contacte. Què hem de fer? Mm-hmm. És millor contacte zero?
2: Aviam, és una mica relatiu això, aviam, mm-hmm. Podríem matisar-ho. Si podríem començar, en comptes d'un contacte zero i una distància física real, començar amb una distància emocional, és a dir, començar amb aquests límits, és a dir, per mm-hmm. exemple, per posar exemples, que em demanes exemples.
0: Mm. Exemples, bé.
2: Per exemple, quan la mare fa sentir en el seu fill que se sent malament o que està patint, doncs no atendre-la al primer minut o no donar tot tipus d'explicacions o posar algun límit en plan, mira, mare, avui això no vull parlar-ho, o no et diré exactament on vaig o amb qui vaig. O sigui, és anar a poc a poc posant aquests límits i veure fins quin nivell la mare és capaç de canviar una mica aquest, d'obrir una mica les mires.
0: I un cop posem el límit, també mantenir-lo i viure amb aquesta incomoditat. És a dir,
2: totalment.
0: Ara que estem amb els exemples. Ai, em deixaràs aquí soleta, jo que avui estic fatal. Ostres, mare, doncs sí, avui sortiré amb en Joaquim i amb en Fulanito. Sí. I on anireu i amb qui aniràs i per què? Mira, això no és important. El tema és que marxo. Mm-hmm. Seria una cosa així?
2: Sí, totalment. És important entendre que quan un fill comença a posar límits en la seva mare narcisista, sentirà culpa. Quasi et diria que sí o sí, sentirà culpa, li torna en forma de culpa. El que té d'entendre...
0: Tu sabràs si em passa alguna cosa quan no hi siguis.
2: Ah, bueno, sí. O, per exemple, el cas és que sí, que sentirà culpa, no? I el que té d'entendre aquella persona és que sent culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament. Mm-hmm. Aquí és on hi ha el canvi, és la clau del tema. Sento culpa, però no perquè estigui fent alguna cosa malament, sinó perquè he viscut el que he viscut, perquè he tingut la relació que he tingut, perquè he tingut les vivències amb la meva mare que he tingut, però no perquè estigui fent alguna cosa mal fet. Per tant, i sobretot des de teràpia, intentem ajudar en aquella persona a que mantingui el límit i que, a més, sostingui el malestar que pot crear. Però pensa una cosa, quan comences a posar límits amb una mare narcisista, no només canvia la teva relació amb la teva mare, sinó que canvien molts patrons dintre de la mateixa família. Mm. És a dir, tu fins ara havies estat com el colmador de les necessitats de la mare i a partir d'ara estàs posant pros, estàs dient nos, estàs posant límits. I és com que tota la família és com... Què està passant ara? És com si estiguessis davant d'uns escacs, no diguessis per què has mogut aquest alfil, no? Què està passant aquí?
0: Que raro, no?
3: Sí. Mm-hmm. I en general, quan posem límits, sol passar que hi ha gent que es desvincula, no?, de nosaltres, aquest nou jo, no agrada a tothom.
0: Ah, que bona.
3: Jo vaig fer molta recerca justament d'exemples d'aquests, i una cosa que passava és que al final aquestes persones també solen ser manipuladores i de seguida van a guanyar-se l'opinió de l'entorn de la família. Llavors, llegia un cas d'una noia que deia, ostres, jo he fet això, he posat límits i la família em culpa a mi, de dir com pots fer-li això a ta mare, com és que no la vas a visitar, i la mare durant aquest límit i aquesta distància anava guanyant terreny en l'opinió de la família que desconeixia absolutament la realitat del vincle entre aquesta mare i aquesta filla.
0: Això és molt interessant,
2: molt important, molt important, perquè en principi la societat té una opinió de les mares, d'aquest amor incondicional, de que les mares es desviuen, que es podrien arribar per judicar elles mateixes per beneficiar el seu fill, però no totes les mares són així. I llavors, quan entrem amb aquests judicis, no?, de com pot ser que et desvinculis de la teva mare, com pot ser que no tractis a la teva mare des de fa no sé quan, o que no us parleu, entra com molt de judici en aquell fill, quan a vegades és necessari. Em preguntaves això, si sempre hem de crear aquest contacte zero, i a vegades pot ser que la mare estigui disposada a moure fitxa, que tingui una certa predisposició a assumir certa culpabilitat o certa responsabilitat, més aviat diríem, i per tant hi ha una possibilitat de que aquesta relació pugui anar-se sanant, per dir alguna cosa, no? És un procés llarg perquè, bueno, ve de molt lluny i ella ho té totalment interioritzat i el seu fill ho ha patit, però a vegades es dona el cas, no?, de que, bueno, anem movent coses, anem movent realitats i percepcions que té tant la mare com el fill sobre què vol dir, per exemple, posar límits, i es crea una relació molt més sostenible.
0: D'acord. Per tant, no caldria contacte zero perquè hi ha predisposició per l'altra banda a moure fitxa.
2: A moure fitxa, per dir alguna cosa.
0: D'acord.
3: Perquè, en aquest sentit, és viable una teràpia de parella, però de parella entenent
2: teràpia
3: dues persones, mare-filla?
2: Teràpia de família.
3: Teràpia de família, se'n diu,
2: totalment.
3: No?
2: Totalment.
3: Funciona?
2: Teràpia de família, i funciona.
3: Una curiositat, en el cas que això es doni, el terapeuta expressa a la mare ets narcisista, o no es diu mai això directament?
2: Aviam, jo en aquest sentit del diagnòstic de l'etiqueta, jo seria molt més cauta en aquest sentit. Parlaria de trets narcisistes, de conductes... procuro no treure a la sessió paraules com manipulació, com victimisme, no? Sinó patrons relacionals, no? Heu estat a dintre d'un cercle relacional que probablement el comportament d'un ha propiciat que es mantingués aquest patró narcisista.
0: Ha de voler el nostre progenitor? Estem dient mares, però també hi ha pares, eh?
2: Passa que hi ha pares i mares, però sí.
0: Pares i mares narcisistes. Ha de voler venir a teràpia?
2: Ha de voler, ha d'estar predisposat a certs canvis.
3: I realment volen? Perquè solen ser perfils de gent...
2: Que no accepten la culpa, exacte.
3: Que no accepten la veritat, aleshores no vols tu anar a un psicòleg que et digui obre la porta que parlarem d'això que tens a dins,
2: exacte,
3: no?
2: Exacte, sí. Però, bueno, es pot donar el cas de que a través de la comunicació amb el seu fill se n'hagi donat compte també de lo que va patir ella en el seu cas, no? I que llavors s'identifiqui amb que, bueno, no voldria que em passés el mateix, no?
3: Perquè són mares, en aquest cas, que han crescut en un entorn de ser tractades amb molta duresa a la infància.
2: Exacte.
0: És una ferida d'elles.
2: És una ferida d'elles, sí, sí. Elles probablement han viscut també en un entorn on se les ha invalidat emocionalment, on hi ha hagut un nivell d'exigència molt gran, on s'ha propiciat aquesta... Jo diria quasi que un sisè sentit, una hipervigilància a entendre com està la mare. Busquen senyals de com està la mare avui. Avui està trista, avui està contenta, avui té por, avui es troba malament, avui està de mala gaita, no? És... Es desenvolupa en el nano aquest sentit de necessito saber com està la mare perquè m'haig d'adaptar amb ella.
3: Anticipar, no?
2: Sí.
0: Per veure què
2: em
0: trobaré,
2: no? Tinc por a perdre el vincle.
0: Uf, tremendo, eh? De seguida, trucades al 93-207-474. Abans, però, missatges, que sé que està rebentant.
1: Mira, i d'entrada, una crossa que en forma de llibre, que anirà molt bé als nostres oients, que ens recomana la Laura, que és el llibre Mare Tigre, Fills Lleons, de la Amy Chua, que és el testimoni d'una mare narcisista. Per tant, Mare Tigre, Fills Lleons, sobre les conseqüències que tenen les criatures, doncs, les mares narcisistes. Hi ha un oient que ens diu que no diguem el seu nom, però ens explica que a casa on vivia abans hi havia la seva mare i també la seva àvia, i ell va haver de marxar perquè tenien tres narcisistes, les dues no ho va poder suportar i va dir, fins aquí he arribat. La Berta té una pregunta. Una mare narcisista també és aquella que s'autoanomena de vegades una mica patidora? Té alguna a veure això?
0: Crec que no és el mateix. A veure, ens ho dirà l'Elisenda. Patidor, narcisista... Poden compartir caràcter, trets, però no vindria a ser el mateix, eh?
2: No ve a ser el mateix, perquè una mare patidora precisament pateix per el que li pugui passar al seu fill,
0: exacte.
2: És a dir, que té aquesta capacitat per posar-se en el lloc del seu fill, no? Però sí que és veritat que com que els trets narcisistes el que et porten és a no responsabilitzar-te ni tampoc a culpabilitzar-te, no posar-te la responsabilitat a sobre, pots desviar el tema dient és que jo sóc molt patidora, per això exerceixo aquest control sobre el meu
0: fill.
2: Però
0: això és una trampa, no? Clar, és que sigui el mateix, estan fent servir l'excusa de de jo pateixo per tu, exacte, que ve a ser una manipulació, exacte, al quadrat.
2: Sí, sí, si algú li comentés això, de, escolta'm, vols dir que no estàs massa a sobre del teu nano? És que soc molt patidora, no?
0: Una cosa és ser patidor, i l'altra cosa és ser un narcisista i fer servir l'excusa d'aquest patidor per justificar que estàs molt a sobre de la teva criatura, no? A veure, teníem una trucada en Dani que s'ha penjat. Dani, torna-ho a intentar, si us plau, perquè et teníem aquí pendent, que volíem parlar amb tu, perquè ens parlava del sentiment de culpa, de com gestionar aquest sentiment de culpa. El 93-201-7474. Ara sí, a veure, Elisenda, abans t'he demanat, digue'ns quins trets o què fa una mare narcisista, per si hi ha gent ara mateix a casa que digui, vull intentar esbrinar si la meva relació amb la meva mare és deguda a que tinc una mare narcisista. Trets per identificar una mare narcisista.
2: Pues, aviam, una miqueta, ho hem anat comentant, però fem com una miqueta de resum. Una mare narcisista o amb trets narcisistes necessita molt del control.
0: Control.
2: Control. Volen decidir o influir molt en la vida del seu fill o de la seva filla.
3: Uh-huh. Intromissives, no? També.
2: Molt intromissives, sí. Uh-huh. I a vegades, per exemple, doncs, això, doncs, els nanos han quedat amb amics a casa i estan entrant cada dos per tres allà on estan el grup d'amics, no? Controlant a veure què passa, què diuen, de què parlen, s'hi posen. A vegades, fins i tot, volen ser amigues dels seus, dels amics dels seus fills, volen ser sempre els protagonistes. Uh-huh. Utilitzen molt la culpa amb aquelles frases que comentàvem abans, no? D'amb tot el que jo he fet per tu, que jo t'ho he donat tot, com em pots fer això, no? Uh-huh. El victimisme, no? Quan el fill comença a posar límits. La invalidació emocional. Invaliden molt els sentiments o les necessitats del seu fill. Això provoca també en el fill que arraconi el seu món interior, el posi de costat per només fixar-se en els sentiments o les emocions i les necessitats de la seva mare.
0: Uau.
3: I la gelosia, perdó, introdueixo, són geloses d'altres vincles millors? Si la filla té millor relació amb el pare o amb l'àvia, podrien arribar a dir, amb mi no tens aquest vincle tan guai?
2: Sí, segur. Sí, pensa que la mare narcisista, que estem dient tot el rato narcisista, però serien tendències narcisistes, o a no ser que, que estigui diagnosticada, és una persona que se sent molt insegura, uh-huh, i que té una autoestima normalment molt baixa. Aleshores, qualsevol intent del fill de validar o de posar-se com a protagonista o de tindre relació amb altres persones fan sentir aquella mare que aquell nano no l'estima, que ja no la necessita, que s'està allunyant d'ella i que, per tant, l'està perdent. I llavors és com sent aquesta inseguretat. Uh-huh.
0: Parlàvem de control, de culpa, de victimisme, d'invalidació emocional, de gelosia, que ho ha introduït, uh-huh, l'Estel. Quin altre tret podem...
2: Pues mira, moltes vegades comparen germans. Abans comentàvem, si nen, nena. El que passa moltes vegades és que entre fills n'etiqueta un de fill, per exemple, que en diu el fill or, no? Aquell que doncs li dona tot el que necessita la mare per sentir-se pues, autèntica, bona, capaç. I l'altre, que és el fill problema, l'etiqueta com a tal, perquè és el fill que pues, a vegades expressa els seus sentiments o no està a favor del que diu la seva mare o posa algun límit.
0: No sé què és pitjor, si ser l'or o el problema, eh?
2: Sí,
0: perquè totalment. Almenys el problema ets una mica més lliure. S'acusen, sí, de ser lliure, sí, però l'or...
2: Clar, totalment. Pensa que en un cas pues, està totalment dominat, per dir alguna cosa, no? En l'altre cas hi ha molta culpa, hi ha molta victimització amb aquest nano. I el que es crea és moltes vegades una relació complicada entre germans. No? Hi ha aquest greuge comparatiu, tu sents que la teva mare no et tracta igual que l'altra. No? Mm-hmm.
0: Doncs aquest és un resum de tota la conversa que estem tenint al llarg del programa d'avui, eh? N'hi ha més?
2: Sí.
0: Elisenda, digues.
2: Sí, en tindria
0: altres. Fem una cosa, ara el repassem, però és que tinc, sí, el telèfon al Dani i la Carme, clar, que no els voldria perdre. Dani, bon dia.
17: Hola, bon dia.
0: Com
17: tal?
0: Estàs, Dani?
17: Molt bé, tu?
0: Mira, aquí, més contenta que abans per tot el que anem aprenent amb l'Elisenda. A veure, tu tens una mare narcisista? O creus tenir una mare narcisista?
17: És una barreja, de tot el que esteu dient. És una barreja. No, per exemple, això de menysprear-te quan eres petit, no? Sobretot. Mm-hmm. No? Me'n recordo una situació molt així, que et deia, ostres, tots els barrets es queden malament, les gorres es queden fatal. Jo no vaig poder posar una gorra fins que vaig tenir 30 anys, que són les coses aquestes, no? Hòstia, tens el nas molt gran, no sé què, saps? Coses aquestes, no? Tot el rato. I després això també, sobretot, quan arribava a casa, de petit, mira, arribes a casa i ja està, però sempre trobes xous, no? Però el més adolescent arribar a casa i obrir la porta i pensar, o sigui, avui què passarà? Avui estarà contenta, estarà al llit estirada sense ganes de fer res, s'haurà discutit amb el meu pare a muerte, i bueno... I
0: és ara, molt fort, Dani, pureta, perquè sentint-te, clar, noto que ho tens com molt assumit, de dir, bueno, arribàvem, el xou,
17: sí,
0: tal...
17: Sí, ara sí,
0: Quants anys tens ara, Dani?
17: Ara tinc 50.
0: 50. I quan vas detectar, ostres, la meva mare era una mare narcisista?
17: Pues al principi era un sentiment, això de, com és la teva família, saps? I és la teva mare, i com dius, les mares són sagrades, que per mi sí és sagrada, però clar, et sents malament quan no acabes de tenir un sentiment d'amor total sobre la teva mare, saps? Jo em sento molt, molt raro.
0: Encara ho sents així, perquè aquest és interessant, aquest sentiment de culpa.
17: Sí, encara ho sento així. I a més, ara, pobreta, té Alzheimer, saps? I clar, ara és triple, quadriple culpa.
0: Uau! És com... Ostres, Dani, sí, superinteressant. Això que diu. Sí. Perquè, clar, parlem de culpa, de posar un límit, però, clar, aquesta culpa és com la culpa major, de dir, tothom diu que m'hauria d'estimar la meva mare, però sobretot l'hauria de tenir com, clar, quasi un nivell d'adoració, i jo, degut a la nostra història, sento que no puc estimar-la amb aquesta, diguem-ne, aquesta, sense límits, no? D'aquesta manera incondicional, perdoneu que no em sortia la paraula. Sí. Com li diem amb aquesta culpa concreta, que és la culpa, no?
2: Sí, moltes vegades ens passa el que al posar límits, a part de sentir culpa, tenim dubtes de si estem sent cruels. Clar, en el cas que ara ens comenta aquest oient,
0: el Dani,
2: doncs, a més, la mare ara està patint una malaltia, no? I això encara et torna amb més culpabilitat, com pot ser que jo tingui contacte zero amb la meva mare, o com pot ser que no la vulgui veure, o com pot ser tot el que ha passat fins ara, no? O sigui, com ho he pogut fer, no? Hi ha aquesta petita... aquesta diferenciació entre posar límits i ser cruel. I aquí hem d'entendre que la diferència estaria entre quina és la intenció i la funció que té aquests límits, no? O sigui, hem d'entendre que la crueltat busca fer mal, busca castigar. Si tu estàs posant els límits des del rancor, des de la ràbia, des del mal que t'ha fet... Potser sí que llavors ens estem castigant, però si el que estem fent és posar uns límits perquè és en plan, jo fins aquí he arribat, jo no puc...
0: Protegir-nos.
2: Exacte, és una manera de protegir-nos, no? Doncs llavors segurament que el que estem fent és posar un límit i ja està.
0: Mm-hmm. Tu ara mateix, Dani, quina relació tens amb la teva mare? Contacte zero?
17: Doncs no, està en la residència i la veritat és que no vaig molt sovint a veure-la, vaig un cop a l'any així, però no em sento confortable, saps? I clar, jo és el que parlava abans també, a vegades, no sé si jo mateix exagero les coses, saps? M'he arribat a un punt de que jo defensar, ostres, Dani, igual és massa, no?, el que estàs pensant. O t'estàs inventant. L'arriba un moment que a vegades pensar, no, t'estàs inventant aquesta història, no passa la cosa, saps? Una bogeria.
3: Perquè et manipulen la teva objectivitat, no?, al final.
0: Elisenda, què li diem al Dani?
2: Mira, primer de tot, una persona que s'ha adonat que ha tingut aquest tipus de relació amb la seva mare, el que jo li diria és que no està exagerant, Dani, no exageres. Tu has sentit el que has sentit. Mm. O sigui, no poden invalidar els teus sentiments. Poden dir-te que, bueno, jo què sé, que això és rosa i no és lila. Però el que no poden dir és tu no has sentit això. I tu t'has sentit invalidat. Tu, quan arribaves a casa, pues, senties que potser la teva mare, pues, entre cometes, et faltava el respecte o no tenia en compte les teves opinions o et feia sentir incòmode. Inclús a vegades passa que tu dius quan em vas dir això i la mare ho nega. Diu, que va, jo, com vols que t'hagi dit una cosa com aquesta, no?
18: Llum de gas.
0: Total, va dient de fons.
2: Total,
0: és aquest llum de gas, eh?
2: I llavors arribes a dubtar fins i tot de les teves percepcions, dels teus records, de la teva memòria. I llavors, clar, a vegades, pues, com es transforma això també? Doncs que necessites que l'altre et validi, que l'altre et digui, no? Pues sí, tu has sentit això, tu has tingut aquestes vivències i, per tant, ha tingut aquesta repercussió en tu.
0: Per tant, on ha de buscar la validació en Dani? Perquè ara se sent així, com... Potser m'ho estic inventant. Qui li pot dir no t'ho estàs inventant?
2: Aviam, li pot dir una persona que vegi la situació des de fora, no? Doncs potser Dani, el teu pare, o algun germà, o un terapeuta.
3: L'hemeroteca familiar.
0: Sí. Dani, has consultat algun terapeuta o has parlat amb el teu ecosistema familiar al respecte?
17: és que moltes coses estan familiars bastant similar a la meva mare, saps?
0: Doncs terapeuta.
17: El meu germà sí que està com jo i tal, però la meva germana és igual que ma mare, que també nega moltes coses, saps? I clar, és com tu passa amb una paret.
0: Doncs...
17: sempre has de veure i tal, que és que em forci. I al final vaig a veure-la per ma germana, també, saps? Perquè, pobreta, doncs, jo què sé, doncs, al final vaig a veure la meva mare per ma germana.
0: Ai, Dani, si no és una és l'altra, eh? Una mica la sensació que estàs entre l'espasa i la paret. Ai, senyor, però, doncs, no. Dani, et remetríem a un terapeuta, perquè ara ens encantaria... si no, et passarem el contacte de l'Elisabet, si ens escrius per WhatsApp, o si no, la Susana, ara que haurà apuntat el telèfon, te l'intentarem facilitar, perquè... felicitats, jo et diria, per detectar una relació tan complicada com és aquesta amb una mare. Felicitats per posar-hi humor i gràcies per compartir la teva història amb nosaltres. Únic, una abraçada.
17: Gràcies a vosaltres per donar-me. Adéu.
0: Fins ara.
17: Adéu.
0: Adéu.
3: No sé si sumaríem aquí a la llista de trets com tots els narcisistes en general, però les mares també, que són persones que perpetuen sincericidis. Mm. És a dir, ja n'havíem parlat dels sincericidis alguna vegada, de jo et deixo en aquesta opinió, com et sentis i el que et passi ja no és responsabilitat meva, i a vegades és jo t'ho havia de dir, això, no? Jo ho sento així, t'ho dic així, tipus, ostres, venir de perruqueria i dir-te, et queda fatal, no?, aquest pentinat que t'acabes de fer.
0: Terrible, terrible, terrible.
3: I si tu dius, perdona, què m'aporta a mi ara aquesta informació? Bueno, et dic el que penso, no?
0: Sí, el sincericidi fals.
3: Molt narcisista.
0: Però has de seguir preguntant, no?, potser, i per què m'ho dius? Oh, perquè ho penso, però quina és la finalitat? Què creus?
3: Sí, però també l'altre dia, amb el programa que vam fer els narcisistes, vam aprendre que quan menys diàleg... El diàleg és la munició del narcisista. Aleshores,
0: sempre hi ha un forat.
3: Gairebé emoticones, no?
0: Carme, bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Et demanaré que siguis breu, estimada, perquè ens queden res, 7 minutets. A veure, quina és la teva consulta o reflexió?
18: Mira, jo m'he fet en recordar de la meva àvia. La meva mare, quan es va quedar a viure amb els meus pares. I... en aquest temps no sortíem molt, però cada vegada que la meva mare havia de sortir, doncs, no sé, amb els cunyats o que sigui, li havien de dir al mateix moment, perquè si no es posava malalta, la meva àvia.
0: Oh, que bo això! Perdona que m'ho prengui així, però és molt bo perquè tots hem identificat alguna persona, i més d'aquesta època, no? Aquest comportament de com puc impedir jo que... faci alguna cosa, es posa malalta.
18: El boicot. I agafava febre, eh?
19: Boicot.
18: Tal qual.
0: És el boicot, eh?
19: Sí.
0: Boicotejar la vida.
18: És una mare narcisista, això també.
0: T'ho pregunten a tu, Elisenda.
2: Jo diria que això seria un tret, un tret típic del narcisisme, però faria falta, tindre una miqueta més d'informació, no?, per poder, entre cometes, diagnosticar.
0: Per tant, resposta a la Carme. Carme, seria un dels trets, passa que s'hauria, és molt difícil, diagnosticar algú així per un tret en concret. Però, insisteixo, si necessites més informació, ara la Susana et posarà en contacte amb l'Elisenda. Jo t'agraeixo molt que ens hagis trucat. Una abraçada molt forta i gràcies per escoltar-nos. Bonica, fins ara.
18: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu, bon adéu. Ara seguim acabant aquesta llista. De moment tenim control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació amb els germans, aquest germà or, aquest germà problema. Fem una última pausa i a la tornada engrandim la llista, aquests trets que us poden fer sospitar que esteu davant d'una mare narcisista.
15: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.

0: Ben! La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Josep Pedrerol, bona tarda.
2: Hola, Garriga.
1: Com pots imaginar, aquí la gent està sucant pa per menjar-se aquest berenar que ens està servint el madridisme.
2: Ha estat una baralla forta, forta, forta entre Tchouaméni i Valverde.
1: Mbappé sortint, que semblava no, com si sortís d'un parc d'atraccions encantat de la vida.
2: La imatge de Mbappé és molt forta. Aleshores, què toca? Toca canvi. Mourinho agafa més força encara, té més números per ser l'entrenador del Madrid, no?
3: Sí, això teatro.
2: El culer disfruta més amb la derrota del Madrid que la victòria del Barça, crec.
1: Això et passa a tu?
2: Que ja
3: Teatro del bueno.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
0: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
4: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya, Ràdio.
0: L'Auditori Palau de Congressos de Girona celebra 20 anys amb un cap de setmana excepcional. Del 22 al 24 de maig podreu viure el retorn de Desglàs, de Miguel Poveda, un concert únic a Catalunya de la soprano Lise Davidson, l'actuació participativa de Ressò i el funambulisme de la Còrcoles, entre d'altres. Més informació a auditorigirona.org. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Linkat.
5: Pere Arquilloé i Imma Colomer, junts a Dinamarca. Un tour de force interpretatiu amb què el director Albert Arribas torna a capbussar-se en l'univers de Lluïsa Cuniller. Una obra teatral en què ressonen els fantasmes de la tragèdia shakespeariana. Del 15 de maig al 14 de juny a la Sala Beckett. Més informació a salabeckett.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
4: Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
0: La solució, amb Elisenda Carot, a Catalunya Ràdio.
6: Res, queden 2 minutets, 10 segons per acabar el tema d'avui. Avui estem parlant de mares narcisistes i amb l'Elisenda Ripollet, psicòloga clínica especialitzada en teràpia familiar i de parella, estàvem fent un llistat d'aquelles característiques que ens poden fer saltar les alarmes. Hem dit control, culpa, victimisme, invalidació emocional, gelosia, comparació entre germans, aquell germà or, aquell germà problema. Com seguim amb aquesta llista, Elisenda?
7: Pues mira, també tindrien molta dificultat per demanar perdó, per reconèixer que s'han equivocat, els seus errors. També tindrien una tendència a invadir la intimitat dels seus fills, dels espais personals dels seus fills, no? Quan ja no toca, no? Quan ja són adolescents, o inclús d'adults. Viure la independència o l'autonomia dels seus fills com un rebuig, com un allunyament, com una pèrdua, no? del fill, amb la por de que realment estan perdent un fill. I després hi ha aquesta relació extrema amb el fill, no? D'un dia et critico, un altre dia t'idealitzo, no? Un dia ets meravellós i l'endemà ets un desagraït o ets un mal fill, no?
6: Doncs hem fet el decàleg, eh? Aquests 10 punts que ens poden fer sospitar que estem davant d'una mare, o un pare, també és aplicable, narcisista. Un tema que ens veu proposar a vosaltres i que els vostres desitjos són ordres i avui hem decidit resoldre. Nosaltres posarem punt i final al programa d'avui. Tornarem demà per parlar d'aptònims, gent que es diu com l'ofici que fa. De fet, parlarem amb una dentista que es diu Rosa Muela, un karateca que es diu Toni Lucha i amb una presidenta del Club Nàutic de Sant Feliu de Guíxols que es diu Maribel Vela. Realment un cognom pot determinar la feina que farem. Demà ho resoldrem a la solució. Avui agrair-vos Estel Soler i Elisenda Ripollès. Gràcies a totes dues per haver vingut.
7: Gràcies a vosaltres.
6: I donar aquestes claus per detectar persones narcisistes al nostre voltant, en concret mares narcisistes. I Fran Domènech, ens tornem a sentir demà.
8: Sí, ara pensava que Joan Pera no és pagès, és actor.
6: Hauria de ser-ho.
8: Però porta un cognom que li hagués
6: ganes de fer per l'altre.
9: Clar, de fet, els cognoms, antigament parlàvem de
6: l'ofici.
9: Gremi veníem, no?
6: Ah, evidentment, aquí ve la cosa. Els ullers, no?, clàssics, que coneixem abans. De fet, no hi havia cognoms. També parlarem amb un expert en genealogia. Senyor Domènech, ens sentim demà,
8: Gràcies, senyora Carola.
6: Fins que se'ns acabin les respostes aquí a La Solució.
10: Tot a punt per la rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
4: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
10: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi a la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
11: Una rua que començarà a les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que sortia al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafael Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
12: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça.
10: De seguida, tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
13: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
10: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
14: Bon dia. La novetat ara mateix és que finalment els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fretat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
10: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
13: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTEC portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
15: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
10: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
16: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
10: I a la Cultura de la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valeria Obereda.
17: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
10: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
11: A les 9 es juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre el descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
10: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
18: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2 entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Roda Litoral a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
10: I ara temps pel temps.
19: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
10: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
20: Doncs en principi sol i 4 núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda ruixats i tempestes a gran part de Catalunya, irregulars, els menys freqüents i probables, cap a la costa. Però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
10: Gràcies, Francesc.
20: Bona tarda.
19: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
10: Ara passen 5 minuts de les dues. De les dues de l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, era ja de matinada, en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi.
11: Sant Tornem-hi amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
2: Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
21: Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
22: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li ahir la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres i que menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
11: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
12: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
11: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9-10 del vespre.
10: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir, tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
11: Exacte.
10: Doncs vinga, ho podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà el Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
23: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de Londres marxaran tots en un mateix avió, el que fletava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
24: Teníamos previsto que esta tarde llegaran dos aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano. Y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
23: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i Londres abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
24: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómez Ulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
23: Si tot va sobre el previst, l'Òndius haurà estat 29 hores en aigües canàries.
10: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat. Sara Canyete.
0: Bon dia. Sí, la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
24: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
1: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors. Ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat. No?
0: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
10: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. Manel Laborda.
3: Sí, Núria Parlon creu

0: Diu que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: Precisament avui, el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
2: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, amb Marta Corbalán.
3: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
4: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
3: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
5: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
3: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
2: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
6: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
7: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
8: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
6: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del sindicat d'ensenyament majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
9: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
6: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
2: I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. Per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
10: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat.

0: paisatge mosaic amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
1: Territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
0: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
2: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
3: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
4: Catalunya migdia.
5: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
6: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Cort Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
5: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
6: I fins a un 20% en electrònica.
5: Tota la nostra web i app.
6: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
5: I els descomptes de la setmana d'internet del Cort Inglés.
7: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
8: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
10: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
11: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
10: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
12: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, últim capítol de la temporada.
13: Catalunya migdia.
3: Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
14: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornador, responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
15: Si llegava a algun puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
16: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
15: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, estaba en todas partes...
14: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
17: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época y el monto en la época del tripartito.
14: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
3: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara a la recta final. El dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
18: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
19: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
18: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La Fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
3: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una vintena d'acords de col·laboració. Barcelona, Jordi Canal.
20: Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
21: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
20: Ara Catalunya vol ser-hi, ja de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
3: I mentrestant, gairebé la meitat dels països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir a les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. Aquest centre assumeix que també passarà aquí, a les municipals, de l'any que ve. L'Observatori té seu a Girona. Anem cap allà, Núria Pereira.
22: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
23: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
22: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
3: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar en les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
0: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
1: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
1: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
0: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
3: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gales i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres. Quim Olivares.
2: Bon dia. Starmer no pensa dimitir. Sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
4: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
2: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
4: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
2: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
3: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Bosoms, de quina extensió estem parlant?
24: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
25: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra i en moments en què necessitin el sol, doncs, a moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
24: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
26: I el que no voldríem és malbertar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
24: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, Segrià.
3: Això a la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
5: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Catxú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
6: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
5: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
3: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons, els han explicat avui.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest diumenge i tots els festius...
9: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
8: Obren de 12 a 8 de la tarda.
9: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
8: Molt més fàcil i còmode.
9: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
8: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
9: Obren de 12...

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ja m'entens.
2: Un programa d'un altre gènere.
3: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
6: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
7: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura, de quilòmetre zero i reaprofitament, que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina, en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
8: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
7: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
9: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
7: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
6: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
10: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
11: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
12: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
10: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
6: I el Temporada Alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
13: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
14: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
13: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramatúrgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibràlegs.
6: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
15: La Breu és pionera. Va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
16: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
15: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció L'Abatre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
17: Catalunya migdia.
6: Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins les 3, tot el detall, Laia Tudel.
18: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
19: Campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça.
18: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
20: A veure, el recorregut de la celebració dels campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona Fan Zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
18: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit,
20: sí, previsiblement. En principi, la previsió és 9 de la nit, però és...
18: S'allarga sempre una mica més, sí, en funció també de la quantitat de gent que surti. Exactament. Al carrer, que es preveu, doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest
20: no
18: títol.
20: No hi ha previsió de pluja, que això és molt important.
18: Molt important.
20: Sí, sí.
18: I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe, amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Bosà, que sereu allà al costat de la rua, fent aquests 4 quilòmetres i mig, he calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
20: Sí, sí, sí, avui és un dia...
18: Portes bon calçat?
20: Sí, sí, sí, sí, està previst.
18: Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Programa especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
20: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club, i com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem, perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
21: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
20: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions, perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou amb la lliga per decidir.
22: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
20: Va ser una festa grossa a l'estadi amb càntics de tot tipus, però perquè a més al minut 20 el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
0: Cada títol que ganes tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
20: De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
18: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT, que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
20: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
2: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
20: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, Eleno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de Lliga ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
18: I la derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
3: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles al vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
23: Entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
3: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tebi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
18: I avui hi ha partit del Girona i és partit important perquè els de Mitchell visiten el camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
24: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12è. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Mitchell ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
25: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer i estem en una situació que hem passat la temporada passada i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
24: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada al mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana i en contra del Girona és que haurà d'anar 2 cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
18: El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9. doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant tres match ball per evitar el descens. Biel Cadilla.
20: Sí, l'anunci arriba quan, a falta de tres jornades, l'Espanyol es troba a tan sols dos punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
1: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
20: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
1: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
20: Ramón Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
18: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
4: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per...
18: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Vuelta.
5: Catalunya migdia.
7: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
9: Ostres.
8: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
26: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
27: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
28: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
5: Catalunya migdia.
29: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
30: No m'agrada aquesta sintonia.
31: És que està molt bé. Pop, pop, pop, pop.
29: Inconfusible, però molt imitable.
31: M'ho faries tu, Elisenda?
30: Jo sempre.
31: Pop, pop, pop, pop.
29: Marc Marvà, bona tarda.
32: Bona tarda. Pots
29: fer un pam, pam, pam, pam?
32: Pam, pam, pam, pam.
30: Molt bé.
29: Com ho faries, Òscar?
31: No, jo no ho faria.
29: Pam, no puc millorar-ho.
31: Pam, pam, pam.
29: Veus?
33: De dilluns a divendres de 4 a 7...
29: La millor hora del dia.
33: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
29: Pam, pam, pam, pam.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
33: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
18: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història. Isabel Vilalta.
34: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
35: Quan ha començat a baixar, que els últims
4: 500 metres en baixada, però abans no ho veia gens clar. M'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
34: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada i això que no fa ni dos anys i mig que es dedica al ciclisme.
18: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
0: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per dos cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar dues curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
18: I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
2: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. Dos gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar i, tot i el gol de penal de l'Abart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
6: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
2: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassana a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
18: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, Montse Raya.
9: A un pam, al cap dels dits, a tocar per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada semifinal amb un punt en contra del partit jugat a València i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Coulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
10: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
9: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
18: I tornant a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten 2 jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
11: Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
1: Sí, sí, dependemos de otro resultado, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace dos jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
11: A la próxima jornada, en esta primera federación, juga el derbi entre el Nàstic i l'Europa i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
18: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmorri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Buta.
3: Són les 3.
12: Catalunya Migdia.
3: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat tots els detalls d'aquesta rua amb què el Barça celebrarà aquesta tarda la Lliga, que ja passarà a la història com la Lliga del Clàssic per haver estat la primera de la història a aconseguir-se matemàticament en un partit contra el Madrid. Els pròxims minuts us explicarem com serà aquesta programació. Ara hi feia referència a Laia Tudel a Catalunya Ràdio per seguir aquesta desfilada triomfal dels culers per Barcelona. També hem recollit una informació d'última hora que hem sabut durant el programa. La Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, demana 29 anys de presó, mentre que per la seva exdona, Mercè Ginonès, en demana 17. I ens hem fixat en el conflicte de l'educació, perquè demà hi ha una nova vaga general a l'educació arreu de Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avui ha dit que està disposada a reconduir la situació i revisar aquest acord per millorar-lo, firmat amb els sindicats minoritaris de Comissions Obreres i la UGT, i que va posar en peu de guerra els sindicats majoritaris. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels docents. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
13: Doncs una investigació periodística del The New York Times, que ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per tal de mantenir Israel a l'Eurovisió i netejar la reputació del país davant les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa aquesta campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com una eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Mitjà. En els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. El reportatge, finalment, qüestiona l'actuació de la Unió Europea de Radiodifusió, que és l'organitzadora del concurs, perquè, diuen, intenta minimitzar el conflicte amb Israel, amagar informes interns i evitar investigacions externes. I justament el Consens Europeu per aplicar noves sancions a 7 colons a entitats jueves de Cisjordània, segons fonts diplomàtiques. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials amb productes o serveis provenients de les zones ocupades. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea.
14: Hola, bon dia. França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
15: Siamo pronti a esaminare la proposta.
16: Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
14: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, i els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte tot el comerç amb les colònies jueves. En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna, una proposta de Putin rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
17: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobbista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona.
14: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria, un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
13: I avui hem sabut que la producció d'electricitat amb gas s'ha disparat un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha volgat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i més cara també per als consumidors. L'operació que es va posar en marxa a red elèctrica ara fa un any era per reforçar el sistema elèctric després d'aquella apagada i ha suposat fer un gir cap a l'ús del gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Marina Gros és la coordinadora d'Ecologistes en Acció.
7: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
3: Ara passen 5 minuts de les 3.
8: Catalunya migdia, amb Joan Bota.
3: I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
19: Bona tarda. Bona tarda.
3: Grau d'eufòria a aquesta hora.
19: Home, encara no.
20: Dilluns, migdia, però...
21: Jo crec que ho deia pel Barça.
20: Ah, val.
3: Oi? Mira, tenim aquí un retrat. Això és la Catalunya real, d'alguna
20: sí,
3: manera.
20: Sí, sí, total.
3: Perquè la Júlia, espero que no te,
21: no,
3: et sàpiga
21: no,
3: greu,
21: això
3: que fem a vegades quan parlem a través d'un vidre, ha fet allò de... Ara hem de parlar de futbol. Vocalitzant molt, perquè...
19: No, de futbol.
21: Però ho he pensat.
3: Tu he vist que... Quan he dit eufòria no ho has relacionat amb el Barça, i en canvi en Jordi ha entrat movent els braços com sí. Si tingués Marc Caçador ben a prop a la plaça Catalunya i
19: tampoc és parlar de futbol, no? És parlar de Barça.
3: I d'alguna manera parlar també de grup, això també...
20: Sí, totalment, totalment. Això que dius el Caçador jo crec que és realment un comportament de grup potent.
3: I també és política.
21: No, clar, i un dia va venir el Bernat Soler i vam estar parlant aquí i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé parlant de futbol sense tenir-ne gaire idea.
3: Doncs mira, d'aquí una estona vindran en Francesc Garriga i en Ramon Salmurri, que ens han un munt, i ens explicaran de què hem d'estar pendents aquesta tarda. Abans, un tema des de fora. Empar Moliner, bona tarda.
22: Bona tarda.
3: I ara pensava, potser li pregunto a l'Empar grau d'eufòria i em diu, he tastat un picapoll aquest matí?
22: També. Però, és a dir, per celebrar aquella victòria, res millor que un picapoll del Bages.
3: O sigui que tu sí que vas seguir el partit i vas estar-ne pendent i a les celebracions i aquest matí i allò de...
22: Sí, una mica per poders. M'agrada veure la gent que està contenta quan passen aquestes coses. I d'altra banda, m'emociona molt veure que el plaer és doble, no tant perquè guanya el Barça, sinó perquè perd el Madrid.
3: Clar, és que ahir...
22: És aquesta cosa.
3: L'única pega, en part... És que el 2-0 era un resultat molt bo al minut 20, però potser al minut 90 deies encara.
19: La segona part dius, va, una mica d'emoció, no? Ja humiliem una mica.
3: Acabes de dir la paraula clau, eh?
22: Humiliem una mica. Que això és molt bo, eh? Aquesta frase és la millor que sentirem avui. Humiliem una mica.
19: Sí.
3: Per què ens agrada, Alba?
19: Una mica d'humiliar.
3: Alba, com a psicòloga, per què ens agrada humiliar una mica?
20: Ostres, a mi no m'agrada.
3: Estic parlant de futbol, eh?
20: No, clar, és que el futbol és un estat molt emocional, no? Realment jo crec que el que passa al futbol és com que la gent es dona un permís de les coses que tenen a veure amb el futbol, que en altres àmbits no faria mai, i ja no et dic si estàs al camp, per poder expressar alguna cosa que a més és com molt tribal, no? I que al final això, no? Com a grup, contra l'altre grup, hem d'arribar a aquest punt fins i tot d'humiliar-lo.
19: No, sobretot perquè en aquest cas o tu humilies o ets humiliat. Llavors, bueno, és una cosa
20: depèn,
19: o l'altra.
20: Depèn. Això és l'excusa per voler humiliar algú.
21: Però
20: si no
21: la pregunta és si ets més del Barça o més antimadridista.
3: No hi ha pregunta.
19: No entenc la pregunta. No entenc la pregunta.
3: Va, en part, de què ens volies parlar avui?
22: Doncs de la gestió. Perquè jo estava pensant avui estem contents pel Barça, mentrestant el món s'ensorra, ara que veu de dir... jo no m'ho imaginava per res, que Israel havia dit que havia treballat perquè Eurovisió li anés bé. Escolta'm, extraordinari, ara que Espanya no participa. Jo pensava, respecte a això de l'antivirus, vaig a fer una frase d'aquelles de... tassa, però no de Mr. Wonderful. Jo tinc una idea de negoci que és Mr. Handsomeful, o sigui, terribles, tasses terribles. Tota gestió s'executarà segons el record de la gestió anterior. És a dir, el record teu, naturalment. Per exemple, com que la gestió de la Dana va ser nefasta pel govern del PP, ara el govern del PP es dedica a criticar tota gestió dels rivals, que justament per això serà exageradament curosa. Fent servir l'adjectiu caòtic, naturalment, amb una naturalitat i lleugeresa màximes. Tot és caòtic, tot és caòtic. La nostra opinió sobre la gestió, evidentment, tampoc és objectiva. Tots expliquem la fira segons ens va. Que ens tanquen a casa, exagerats. Que resulta que calia, han sigut massa imprudents i arriben tard. Tot és caòtic. Amb això vull dir que el president de les Canàries em manté estupefacte i passen els dies estic estupefacte. Sobreactuant i actuant no com un polític, sinó com un patriarca. No com un polític escollit per governar. L'home va decidir que el vaixell que venia d'aigües africanes i que havia d'atracar el primer port segur i, diguem-ne, amb musculatura europea per no trepitjar cap poll de poll, doncs no ho faria. En la vida social d'uns éssers que som els humans i que hem arribat a la Lluna, hi ha activitats agradables i desagradables, però en tot cas obligatòries. Que el vaixell, amb gent que pot estar malalta, greu o no, és igual, atraqui a casa teva, n'és una. Tu pots tenir por, però te l'has de fer passar. I si la por la té la població que governes, és el teu deure explicar que intentaràs no cometre riscos perquè no tinguin por. Els humans hem de cooperar. Els gossos, per demostrar quin és el seu territori, fan una cosa que tots heu vist, és clar, fan pipí. I és per això que es dona el cas absurd de gossos que fan pipí al damunt del pipí de l'anterior gos i al damunt de l'anterior i l'anterior i l'anterior, i així fins a l'extinció de la raça cànida. Els humans no hem de fer pipí per demostrar autoritat. Les Illes Canàries no són el pipicant d'aquest president. Hi ha una cosa perniciosa en política, són els assessors. Digues això, que no ens passi com aquell altre, que no ho va dir. Els polítics s'envolten de gent que els fa la gara a gara molt, molt, molt, i això que fa que perdin tota noció de la realitat. I han perdut tant la noció de la realitat que es pensen que els altres sí, però ells no. El mal de la societat en què vivim, jo crec que és la banalitat. Una profundíssima, profundíssima banalitat en l'educació, l'alimentació, les relacions socials i, és clar, en la política. A mi, el president de les Canàries em recorda aquells sommeliers que quan fan tastos de picapolls, els protagonistes no són els picapolls, són ells, són ells. És a dir, quan el teu plaer és que el que fa la gestió d'un afer no sigui acurat, no pot ser polític. Amb això vull dir que en la nostra vida, que per sort no som polítics, podem ser més antimadridistes que madridistes, que barcelonistes. Però els polítics això no s'ho poden permetre, trobo jo.
3: Com heu seguit tot el que ha passat aquest cap de setmana, amb capítol especial per les rates nedadores, que si no fos perquè hi ha vides en perill, realment és paròdic.
21: Realment, veritat, és molt greu el que hem viscut. Al final, un president d'una autonomia el que ha de fer és traslladar primer tranquil·litat i després rigor, i hem vist tot el contrari, és a dir, de rigor cap en el moment en què diu això de que les rates podien anar nedant fins a Canàries i, per tant, infectar la població, quan no hi ha cap evidència, ni que sigui així, ni tan sols que al vaixell hi hagués aquest tipus d'animals. És a dir, el que s'està explicant és que hi ha van pujar els passatgers infectats i d'aquí el brot. Això d'una banda. I de l'altra, clar, jo crec que encara tenim molt present tot el que té a veure amb la pandèmia del Covid, i es parlava molt d'aquestes lliçons de la pandèmia, no? Jo crec que la principal lliçó van ser els protocols, com actuar, i en aquest cas s'ha actuat bé, però el que no s'ha acabat de fer bé i no s'ha entès és la part emocional. És a dir, la gent encara té un trauma quan es parla de mascaretes, d'epis, no? d'anar a aïllaments, de quarantenes... Per tant, precisament per això era encara molt més important transmetre aquesta seguretat, explicar amb transparència el que estava passant i com s'havia de fer, i no pas jugar aquesta batalla política que al final qui queda en ridícul és Clavijo, és el president de les Canàries.
20: Clar, jo en aquest sentit ara una mica l'Empar, no?, posava sobre la taula que deia, no?, com s'estava analitzant tot, i crec que el que ha passat aquests dies, no?, és allò que ens ajuda realment del concepte d'humans, no?, aquesta possibilitat de cooperar, d'ajudar, de solidaritat, d'exposar-te davant d'alguna manera, no?,

0: una crisi política que s'ha utilitzat, el que molt bé deia la Júlia, que és un estat emocional amb un fort impacte traumàtic del que va ser la Covid, per generar un entorn de por. I és una mica, jo crec que ho estem veient, no? Com construir inseguretat constant, no? Com utilitza, per exemple, l'extrema dreta, el discurs de la immigració i la inseguretat, ara com es construeix també aquest entorn de compte, compte, compte, perquè el risc, la por, també genera un estat d'ànim i al final també uns vots, i això és molt preocupant, perquè al final la política hauria de construir espais on valgui la pena viure, no? Dignificar aquestes relacions humanes. I dona la sensació que aquest construir la por, al final hi ha molts partits polítics que estan veient com una manera òptima i adequada de fer política, i això és molt perillós, perquè què passa? Ens està desvinculant cada cop més, no? I això realment jo crec que té derivades molt greus, perquè al final és molt fàcil apel·lar el risc a la pròpia vida, val? Per d'alguna forma tancar-nos, no? I crec que aquest alarmisme que s'ha fet a més amb tota la intencionalitat, ho trobo extremadament perillós i molt dolorós també per la gent que ho està passant malament.
1: Clar, el tema és la intencionalitat, perquè el que no hauria d'estar prohibit, i a més és impossible prohibir, i és seria ingenu intentar controlar-ho, és fer servir les emocions. És a dir, la gent té por i la posa una emoció, i les emocions s'utilitzen políticament perquè responen a una inquietud ciutadana, de la mateixa manera que l'alegria o que la preocupació o que l'angoixa, etc. I per tant, utilitzar-ho em sembla que vehicula un estat d'ànim ciutadà. Per exemple, a mi em fa por Trump, però jo puc fer servir aquesta por d'una manera honesta o constructiva, o fer-la servir de manera demagògica, populista, etc. I aquest és el tema, és a dir, una cosa és fer servir les emocions, la política són emocions i no podem prescindir de la política amb emocions, perquè les emocions formen part de la vida. Jo penso que jo estic en contra d'intentar moderar massa això. Ara, d'aquí a més TikTok i menys biblioteques, no. És a dir, d'aquí a fer-ho servir d'una manera superficial, de pur titular, de parlar del ratolí que neda i de simplement por per la por, por simplement descaradament, molt explícitament dirigida només al vot i no tant a traslladar una por que pot ser legítima, això no.
0: Bueno, i a part que és aquesta por des d'aquesta falta de responsabilitat que s'espera al final, no?, dels dirigents polítics, i a més com s'utilitza, això que deus de la rata nedadora, com s'utilitza informació que l'únic que construeix són contextos de desinformació, no?, per intentar ocupar el relat, no? Llavors, això és allò que dèiem, no?, la dificultat que ja té la gent, i això Hannah Arendt ja ho deia, no?, de dir, és que jo ja no sé discriminar què és cert i què és mentida, ja no és el problema de que m'enganyin, és que ja no, estem perdent la capacitat de poder discriminar, no? Llavors, han de sortir amb informes científics, perquè al final el que deies és que sembla una broma tot plegat.
2: Hem passat d'allò de que ens sortiríem millors de la Covid a haver d'explicar si una rata dels Andes que viuen un entorn, diguéssim, de bosc, pot nedar en un port a les Illes Canàries. En part, ja veus que era mentida, que ens sortirien millors. I aquí ens hem quedat. Ho deixarem aquí. Gràcies, Empar. Ara canviarem d'emoció, deixarem aquesta por i aquesta angoixa i tornarem al que és l'emoció del dia, l'eufòria. Abans, uns anuncis.
3: Catalunya migdia.
4: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
7: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
8: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
9: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cor.

0: Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
1: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i els punts habituals.
2: Catalunya migdia.
3: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
4: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
5: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
6: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
5: Sí, vaig dir que no el coneixia res. I bueno, sí. Va quedar així.
7: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
9: Vinga, va, som-hi, que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga. Ramon Salmurri, quantes vegades has vist vídeos de celebracions al llarg d'aquesta...
10: Mira, encara que no volguessis, els veuries perquè el món d'avui en dia, i és una mica el que comentau ara, va per aquí, i és evident que, diguem-ne, el postpartit i la postfesta s'ha convertit també en un ítem en si mateix quan el Barça guanya un títol.
9: Amb en Ramon Salmurri, que és el periodista que habitualment cobreix la informació del Barça, avui seguirem aquesta rua de celebració dels campions a partir de les 5 de la tarda. També hi serà, òbviament, en Francesc Garriga, en aquest cas, al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio, i que em diuen que ja ets al Camp Nou.
11: Sí, senyor, i de fons tinc el soroll de les obres, per una banda, que això no s'atura, i que segurament també explica per què la festa no acaba dins l'estadi, però també tinc al davant unes altres obres que són les de preparar aquests dos autobusos per poder fer aquesta rua. I el que estem veient ara mateix és com van entrant el combustible que faran servir els jugadors per aguantar aquesta tarda. Hem comptat quantes llaunes de cervesa hi ha.
9: Ara. Espera't, que no sé si tenim alguna careta d'última hora, alguna...
11: Doncs jo la faria servir, perquè això és una notícia en exclusiva pel Catalunya Migdia.
9: Pot ser allò que fas, Garriga, de... Tenim el número de llaunes. Les hem comptat.
11: Si em poses la sintonia de fons, t'ho faig.
9: Vinga, va, posa-li. Jordi, tira alguna sintonia, home.
12: Ara ha generat el caos.
11: Una així, una mica d'atenció.
9: Va, el programa t'ha tirat.
11: Home, però és que amb aquesta em surt fer d'Òscar Fernández, amb aquesta.
9: Vinga, va, quantes llaunes?
11: Mira, hi ha més begudes sense alcohol que amb alcohol.
9: Això va amb l'edat, també,
11: eh? 398 aigües.
9: Carai.
11: 192 cerveses d'aquestes sense alcohol. I 480 amb alcohol.
9: He deixat pel final. Sí, pel final.
11: He deixat la dada bona pel final. 480.
9: Estem retransmetent l'entrada de begudes als autobusos de la rua del Barça.
11: Hi ha un noi que porta 48 a sobre i les van entrant de packs de 48, de packs de 24 a packs de 24.
9: Quan dius que en porta 48 a sobre, vols dir que les està entrant, eh?
11: Sí, literalment. Vaja, no sé si n'ha ingerit, no tenia pinta. I les estan carregant en aquest autobús, que serà el dels jugadors, on ja hi ha la Supercopa d'Espanya, però encara no hi veig el títol de Lliga, que suposo que li hauran de col·locar al costat ben ferm i ben lligat. I ara el que és molt curiós, perquè ja comença a arribar gent, aficionats del Barça, que s'ho miren amb cara de molta il·lusió. Clar, penseu que això arrenca d'aquí una hora i mitja, per tant encara queda estona, però això ja va agafant color i embranzida.
9: Explica'ns com serà aquesta rua, què ha de passar, i això que no ha de passar, que és que avui no hi haurà Camp Nou obert ni al principi ni al final, no hi haurà aquells clàssics parlaments. Ara, quan parlaves de les llaunes de cervesa, m'ha vingut al cap cert crac mundial de l'època anterior dient
11: todo.
9: Lo vamos a platicar todo.
11: Sí, allò ens ho perdrem. Samu, i això ja estava
9: previst que fos... res, ja.
11: No, és que està tot, no, exacte, allà va començar a acabar-se tot. I diria que des d'aquell dia, Salmurri, que cada cop els parlaments públics dels futbolistes també han anat a menys, perquè diguem que vam tenir dues o tres celebracions molt exagerades i els jugadors van veure que els companyia.
10: Aquelles exhibicions etíliques, diguem-ne, han anat baixant i crec que afortunadament els jugadors també han pres responsabilitat una mica del que representa una rua, perquè inicialment la rua era la festa dels futbolistes per celebrar-ho amb l'afició, i avui en dia és una festa tant de l'afició com dels futbolistes. És a dir, hi ha molta gent que no pot anar habitualment al Camp Nou i que sortirà avui al carrer només per veure passar els seus jugadors. I els jugadors assumeixen aquesta responsabilitat perquè no deixa de ser-ho també.
11: Però en tot cas no hi haurà aquesta festa final, sinó que serà simplement això, una rua, que no és poc, sortirà del Camp Nou, farà la volta per Barcelona, creuarà una mica les Corts cap al centre, sense acabar d'arribar a Plaça Catalunya, que també estan obres, anem d'obra en obra, i un cop arribi a Gran Via amb Passeig de Gràcia, més o menys, allà tornarà a girar i tornarà a fer el recorregut de tornada pel carrer Berlín, París-Berlín, i fins aquí al Camp Nou. Això no està clar, gaire clar, que els timings que el Barça més o menys calcula, que deien que comptaven que això fos de 5 a 9, segurament la rua avançarà amb molta més lentitud perquè és un recorregut llarg, perquè...
10: Històricament és així, eh? Històricament sempre es va tard. Vull dir que no...
11: En tot cas, penseu que a Catalunya Ràdio ens hi posarem a la que acabeu al migdia, a les 4 ens hi posem ja des d'aquí, des del Camp Nou, i amb el Salmurri, l'Arbusà, vindrà el Bassa, tindrem també la Lloberes, a partir de les 5 s'hi sumaran Costa i Gelmà, i anirà passant tot tipus de veus al llarg de tota la tarda per explicar-vos aquesta jornada festiva. I ho volem fer també una mica a peu de carrer, perquè avui és una jornada de comunió entre la ciutat i els seus ciutadans, bona part d'ells, i els jugadors d'un equip que aquesta temporada han aconseguit un títol. I, a més, el dia acompanya molt, perquè ara mateix mires cap al cel i pràcticament no es veu ni un sol núvol, fa caloreta, per tant, pot ser un dia molt bonic. A la tarda tindrem també punts estratègics controlats de la ciutat, sortides d'escoles. A veure si avui els nens, les extraescolars, avui potser tindran
9: menys afluència. Ja et dic que avui hi havia molta samarreta del Barça. Com a mínim a l'entrada de les escoles n'hi havia força. Escolta'm, Garriga, si no hi ha parlaments i són 4 hores de rua, què explicaràs durant aquestes 4 hores? Com es fa una retransmissió d'un autobús circulant a 10 per hora?
11: Bé, home, però hi ha molts elements a jugar. El Salmurri i l'Arbusà, que seran acompanyant també aquesta rua, ens aniran explicant què fan els jugadors a l'autocar. I sobretot volem sentir també, és un dia bonic per sentir la gent. Què els genera això? Per què la gent surt al carrer? Per què aquesta eufòria col·lectiva es transforma en aquesta jornada de col·lapsar pràcticament el centre d'una ciutat? I a part d'això, anirem fent cosetes. Avui farem concurs igual. Farem un concurs de Barça, però a quarts de 6 a les 6 tindrem el nostre concurs dels dilluns. Repartirem un berenar igualment. Vull dir que anirem sentint també moltes veus del programa que han anat comentant-nos coses del Barça, o esportives, o no tan esportives, però és també una tarda per anar acompanyant la rua amb les veus habituals, i a partir de les 7 també, amb el Costa i la Gelmà i la gent del Tot Costa. Jo crec que se'ns farà curt. Pensa que hem d'acabar 8:45, perquè a més avui hi ha un partit molt important del Girona, que també s'està jugant la permanència. Per tant, res. Això són, no arriba ni a 4 hores. Ni a 4 hores. Això
9: hem començat aquesta tertúlia que la Júlia ens preguntava a en Jordi i a mi, a l'Alba l'ha deixat una mica de banda, si eren més del Barça o més antimadridistes. Jo he de dir que jo continuo ancorat al minut 20 del partit quan en Bernat Soler a la TDT va dir: esteu pensant tots el mateix, oi? I sí, tothom està pensant el mateix i al cap de mitja hora dius: no, jo encara ho estic pensant i aquí no està passant
10: res. Hi ha un punt de, no? No tristesa, no és la paraula, però
9: els catalans sempre teníem, ens ha de passar alguna cosa.
10: Tots teníem una expectativa al cap i no es va complir. O sigui, la nit prometia molt i va estar molt bé.
9: He de dir que l'Òscar Fernández ens va enviar un missatge als del Catalunya Migdia, era el minut 25 o així del partit, i va dir: no passarà. I ens va fer allà tota una anàlisi detallada.
10: Que estrany, l'Òscar Fernández fa molt parell.
9: Però no va passar.
10: No va passar, no.
9: Per què no va passar?
10: No ho sé, jo crec que hi ha molts elements. D'una banda, l'equip que tenia el Barça sobre el terreny de joc, segurament no hi eren alguns dels seus millors futbolistes. També, honestament, crec que l'àrbitre, no amb decisions polèmiques, però va optar per gestionar el partit de tal manera que no se li pogués escapar, i aleshores el que va fer va ser pitar qualsevol mena de contacte, cosa que alentia molt el joc i baixava les pulsacions del partit, que és el que li interessava, i perquè evidentment doncs el Madrid també va fer perquè no passés res.
13: Es va contenir en darrere,
10: sí.
13: No?
10: Sí, sí, sí. No només es va contenir, sinó que no va ser agressiu en els duels, no va anar a fer mal al Barça. O sigui, tu també veus que el teu rival, què és el que fa, i actues una mica en conseqüència. I suposo que també, però això ja és deducció, Flick duria a frenar alguns dels seus jugadors, com Gavi o Fermín, que aquest sí, pensaven el mateix que pensava el Bernat Soler al minut 20. O sigui...
13: Sang. Garriga.
11: Sí, és a dir, però clar, ara posar pegues el dia que el Barça guanya un títol de Lliga em semblaria estrany, però sí, sí, clar, esperàvem tots una miqueta més, segurament, sobretot amb el que vam veure fins al minut 20, no? Dir, hòstia, això avui pot acabar amb un 5-0, pot acabar amb una golejada. Va ser estrany perquè és segurament dels clàssics amb el resultat més curt, però amb més tranquil·litat que s'han viscut en molts anys, i la Lliga que s'ha guanyat potser d'una forma més plàcida, de forma sorprenent, perquè la temporada tampoc ha estat tan fàcil. I, en canvi, la manera com s'aixeca el títol ahir no té èpica, tot i ser contra el Madrid. És una victòria tranquil·la i còmoda i relaxada. Bé, és una altra manera de guanyar la Lliga, segurament no com ens l'esperàvem, i, evidentment, sí, esclar, ens hauria agradat potser tots veure un 5-0 o un 6-0, o un 7-0, però escolta una cosa, avui la gent sortirà al carrer igual i ho celebrarà igual.
9: Salmurri, estem davant d'una festa, aquesta tarda hi haurà una festa, hi va haver una festa, però hi va haver una notícia tràgica a la nit de dissabte a diumenge, ja ho sap tothom, es va morir el pare de Hansi Flick. Hansi Flick, l'entrenador, serà avui també a la Rua?
10: Sí, sí, Hansi Flick serà a la Rua. De fet, Flick, quan va viure la Rua de la temporada passada, va quedar molt impactat del que representava la Rua i de veure les imatges, i especialment de la gent gran que sortia al balcó de casa seva per veure passar els jugadors. Aquesta és una imatge que Flick té molt endins i que, de fet, sempre n'han fet referència a la sala de premsa en les prèvies i també en el postpartit, que és un dels millors moments, un dels millors records que ell té com a entrenador del Barça, i avui serà per celebrar, entre altres coses, la seva renovació, perquè, com ja hem anat explicant, l'acord per la seva renovació fins al 2028, amb un any opcional, ja està del tot tancada.
9: Us va impactar que l'entrenador hi sigués com si fos un dia normal? Clar, penses, se t'acaba de morir el pare, potser no vols estar allà o no vols participar de la festa. També és veritat que, malauradament, la notícia ja no canviarà i al final posem molt el focus potser en el funeral o en qüestions així, i d'aquí dues setmanes la situació és la mateixa, no?
14: A veure, jo entenc que... Jo quan ho vaig sentir sí que em va impactar, perquè al final puc entendre perfectament la persona que hagués agafat i hagués dit jo no hi vaig, i també crec que hem d'entendre la persona que decideix, bueno, de totes maneres hi vaig perquè no coneixem les circumstàncies, no sé en quin procés està del dol, no sé, vull dir que hi ha molts elements aquí, no sé si va ser una mort sobtada o alguna cosa que havia anat fent ell, el seu propi procés, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, tot es pot entendre, no? Només faltaria... El que passa que, bueno, que al final també, clar, jo des de la perspectiva psicològica, no? Veus que, home, emocionalment, Hansi Flick deu estar en un moment d'eufòria, a l'hora de tristesa, de dol, segurament el fet de poder anar a la Rua l'ajuda, perquè també et dona aquesta cosa, sentir-te que formes part d'algú molt bonic, molt gran, i això també segurament et dona una mica de consol, però, evidentment, suposo, doncs, que tot això haurà d'acabar sortint, però també és cert que, mira, tu, jo que sé, al final el procés de dol que cadascú fa com bonament pot, i si ell necessita fer-ho així, doncs, escolta, endavant.
15: A mi sí que em va generar dubtes, eh? Perquè d'una banda pensava en això, de dir, clar, al final, quan es mor una persona propera, és igual, no?, qui sigui, el primer que penses és, toca cuidar-se, no? Ara, després és quan entres al debat complicat, què vol dir cuidar-se? Per una persona pot ser anar al partit i pensar, jo necessito estar aquí, el meu pare ja està mort, segur que el meu pare voldria que hi fos, no?, allò que també es diu moltes vegades, i de l'altra també s'ha de respectar qui considera que no, que és millor quedar-se a banda i fer el seu procés. Per tant, no ho tinc clar, però és cert que a mi em va generar tots aquests dubtes, i vaig estar pensant molt també, perquè a vegades també penso en lo important que és d'un exemple, no? I potser si hagués passat en una altra persona i hagués decidit no anar-hi, també ho hauríem de poder defensar amb la mateixa actitud que defensem, que ella es va sobreposar i va decidir anar-hi.
14: Clar, i això és el que em feia una mica de... No? Perquè hi havia com un to d'heroïcitat en algun moment, no? Com algú que ho explicava. I jo també pensava això, a dir, s'ha de respectar la decisió que cadascú pren, però això no és més heroic que haver anat a donar suport al seu context familiar.
13: No, i segurament no ho és també perquè ell segurament ha trobat un cert consol aquí. És a dir, no es tracta tant de fer-se l'heroi, i que tot és legítim, les dues actituds són perfectament legítimes, però ell mateix ho va dir, jo vaig anar al vestuari prenent-m'ho com si fos una extensió de la família. I per tant, ho pots fer servir també com un dir, no, escolta, que és una família escollida, és un lloc on em trobo bé, i aquí puc trobar no només consol, sinó més a més un dir aquella típica expressió, no? Ell hauria volgut això. I segurament doncs això va funcionar.
15: També depèn del que a vegades necessitin de tu el teu entorn, és a dir, no coneixem la situació més enllà d'això, però hi ha contextos en què en una família és molt important, per exemple, que hi siguis, clar, depèn, potser en aquest cas va avaluar-ho tot i ell va decidir que el millor era quedar-se.
14: No, i el que diu la Júlia també, al final, els referents, no? I jo crec que és molt important donar aquest espai i dir cadascú gestiona com bonament pot, ell potser troba aquest consol, però el fet, si hagués marxat, també hagués estat igual de legítim, no? I a vegades ens ha costat molt que la societat entengui que alguns processos de dol necessita sortir d'allà, no? Llavors, bueno, i aquesta cosa, per això deia, de no convertir-ho en algo heroic, sinó una decisió tan legítima com una altra.
9: Garriga, suposo que aquesta tarda estareu especialment pendents de Hansi Flick. Jo ahir, que evidentment totes les càmeres estaven buscant en tots els moments, crec que allò, l'únic moment en què es veu una cosa una mica diferent és just després del minut de silenci, que ell fa com un, aixeca un momentet els ulls i mira una mica al cel. La resta va ser un dia normal, no?
10: Sí, sí, sí. Diguem-ne que va complir amb el perfil que exhibeix sempre en tots els elements que envolten la seva vida pública, i és que Hansi Flick és una persona molt discreta, molt tranquil·la, molt normal, deixem-ho dir així, i ahir no va voler tampoc exhibir. Tot i que sí que és veritat que...
11: Home, amb les abraçades que es va fer amb l'estaf...
10: Exactament. Les abraçades amb l'estaf i quan els jugadors el van anar a buscar, i també és veritat que el públic del Camp Nou ahir, diguem-ne que especialment va fer molt costat al seu entrenador, ell sempre s'aparta d'aquests càntics i va haver un moment on va fer un gest d'agraïment al públic, vull dir que va tenir petits detalls, petits gestos, però és veritat que no, diguem-ne, que ho va portar més al terreny privat.
9: Garriga, ho deixarem aquí, però...
11: Clar. Però ja t'hi quedaries, eh?
9: No, i en tota victòria hi ha una derrota, i abans parlàvem de la humiliació amb en Jordi. Clar,
13: és molt important, és que és molt important.
9: Avui era és, important. Dia no, és dia de ressaca a Can Barça, i clar, anava a dir, a Madrid es tracta de curar ferides, potser no és la millor imatge, veient tot el que ha passat els últims dies, però aquí estan, no, Garriga?
11: És importantíssim que el Madrid prengui la decisió que està a punt de prendre, però que no la prengui avui.
9: Què t'hagués fet... o sigui, si jo ara et dono a triar, què tries? Que el partit d'ahir hagués acabat amb 5-0 o que aquesta setmana el Madrid anunciï Mourinho?
11: No, 2-0 i Mourinho dimecres. I si pot ser que me l'anunciïn a les 4 i 5 de la tarda. Ja, i llavors ja farem festa grossa. Sí, home, sí, farà una gran notícia pel Barça si torna, crec, Mourinho. No sé si per la nostra salut mental, però sí, crec que a nivell futbolístic demostrarà que el Madrid va d'una banda a l'altra sense saber cap on i que s'ha d'agafar gairebé que a un personatge que els generarà un cisma intern brutal. La meitat del madridisme no vol Mourinho. I per tant, això serà molt divertit. De fet, Florentino avui, en principi, es reuneix amb la seva directiva per valorar-ho, i durant la setmana voldrien prendre la determinació. No crec que la decisió arribi tan imminent, però sobretot que no arribi avui, en plena rua, perquè no ho podrem gaudir com mereix.
9: Doncs a partir de les 4 de la tarda, en Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. No sé, Francesc, si ha acabat aquesta maniobra de fuelatge.
11: La meitat és dins, l'altra meitat és fora. Potser s'han de repartir entre els dos busos. Hi ha un bus pels jugadors, un altre per acompanyants i la música i els DJs. Potser fan mig i mig, perquè pels jugadors sols tanta beguda potser en sobra. Per tant,
9: ningú passarà set. Ara jo crec que el que hauries de fer és destinar alguna persona de la tarda a fer el recompte final, quan descarreguin els autobusos.
11: Ostres, aquesta sí que és bona. A veure què baixa.
9: A veure què baixa.
11: Sabem que ha pujat, a veure què baixa.
9: Francesc, et seguirem a partir de les 4. Gràcies.
11: Fins ara.
9: I també moltes gràcies a en Ramon Salmurri, que avui ha posat aquest toc de coneixement. Per als altres, aquí som profans i el que fem és... Fem el mateix que Mbappé, mirar la tele. Però a partir d'aquí no en sabem més. Gràcies,
10: que
9: Ramon. Fem una pausa i connectem amb Tenerife.
2: Catalunya migdia.

0: La nit dels ignorants s'hereda.
1: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
2: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
3: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
4: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: És que m'heu posat la pell de gallina.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Cinc minuts i seran tres quarts de quatre. Ens posem ara seriosos. Anem a parlar d'aquesta situació que tenim a les Illes Canàries amb aquests dos passatgers del vaixell Ondius, un dels Estats Units i una dona francesa, que han donat positiu en antivirus quan ja eren dalt dels avions que els han portat cap als seus països d'origen. Entre els nord-americans, a més, hi ha una altra persona amb símptomes lleus, segons ha anunciat el Departament de Salut dels Estats Units, i tots dos han viatjat en una unitat de biocontenció per precaució. La ciutadana francesa, que ha donat positiu per antivirus, ja és a París, ingressada en un hospital de malalties infeccioses. Segons la ministra de Salut francesa, aquesta nit la pacient ha empitjorat. Ahir es van repatriar la majoria de persones que viatjaven a bord d'aquest vaixell i aquesta tarda continuarà i ha de culminar l'operatiu amb els últims passatgers, que són poc més d'una vintena, que aniran tots cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran cap als seus països. Això és així perquè aquest vaixell portava bandera dels Països Baixos. Després, de fet, el vaixell anirà cap al port de Rotterdam, en aquest país, només amb una part de la tripulació. Ara podem connectar amb la Mònica Mas, que és a Tenerife. Mònica, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Clar, tu has seguit durant tot el cap de setmana, d'una banda, el desembarcament, de l'altra, tota aquesta polèmica amb què començàvem el programa, amb aquesta imatge que ja ens hem fet tots d'aquestes rates nedadores que en realitat no existeixen, però que en un moment determinat les autoritats havien insinuat que podien provocar un risc. Suposo que l'objectiu era dir que el risc zero no existeix. De cara a la tarda, què queda? Perquè avui, en principi, això s'ha de tancar tot, no?
8: Exacte, sí. Queda ara el desembarcament d'uns 22 passatgers. Són 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda i un ciutadà britànic, i la resta són tripulants de l'Ondius, que són de nacionalitats diferents i que els seus països no podien posar-los als mitjans per poder tornar des d'aquí, des de Tenerife. I la novetat és que ho faran tots des d'un mateix avió. És el segon avió que posava als Països Baixos, ahir ja en va posar un pels seus ciutadans, doncs posava aquest segon avió per tots aquests passatgers. I és que el govern australià ha dit última hora que no podia garantir que abans de les 7 de la tarda, hora canària, tingués a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud l'avió per repatriar aquests ciutadans d'Oceania. Ara tots junts, per tant, volaran cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran. Un cop finalitzi aquest desembarcament dels més de 120 passatgers, es procedirà a desinfectar tota la zona del port de Granadilla seguint els protocols sanitaris específics per fer-ho.
7: I quan hagi desembarcat tothom, com dèiem, el vaixell ja marxa de les Canàries.
8: Exacte, o sigui, ara mateix, durant tot el matí, l'han estat carregant de combustible. Ara estem veient que estan portant aliments per la tripulació i se'n torna com a màxim a les 7 de la tarda cap al port de Rotterdam, com deies, on també faran totes les tasques de desinfecció. I no ens en oblidem, a banda de desembarcar la resta de tripulació, hi ha el cos, el cadàver d'un ciutadà alemany que continua en el vaixell i que, per tant, allà l'hauran de desembarcar. Un motiu de per què aquesta pressa, no?, de que tot s'ha de fer abans de les 7 de la tarda. Doncs s'ha de fer abans de les 7 de la tarda perquè aquí al port de Granadilla arriba mal temps. A partir de demà ve mal temps i l'Ondius doncs tindria problemes per sortir en condicions d'aquí. També, com deies, perquè hi ha tota la polèmica amb el govern canari, s'havia pactat complir uns tempos que eren, com a màxim aquesta tarda, haver acabat amb tot aquest operatiu de desembarcament i repatriament de tots aquests passatgers. I una curiositat, Joan, que he tingut. He anat a mirar la web d'Ocean White, que és d'on es fan aquests viatges amb el vaixell Ondius. Doncs té prevista una sortida a l'Àrtic el 29 de maig, és a dir, no falta tant. Una travessa de 23 nits, he vist, fins al 20 de juny, i que costa entre 6.000 i 12.000 euros per persona, però segons la categoria dels camarots i les suites que puguis agafar. Per tant, té data de sortida com a mínim al web.
7: Per tant, t'imagines ara alguna d'aquestes persones que ha pagat una fortuna per anar a un d'aquests creuers?
8: Exacte, qui anirà, no?
7: M'ha semblat a la primera part de, del Catalunya Migdia que ens parlaves que el vaixell havia estat 29 hores fondejat.
8: 39 hores. O sigui, sí, ho he dit malament, jo. Eren 39.
7: En tot
8: 39.
7: Cas, és un, allò, un procés ràpid, però ara ens especifiques que no és perquè com més hores més risc hi hagi, sinó que és una qüestió purament meteorològica.
8: A veure, són les dues coses. Com més temps, evidentment, és més risc, però el que deien és que a partir de demà farà mal temps. De fet, aquí, ens diuen aquí a Granadilla que normalment aquesta zona de l'illa sempre fa mal temps. Nosaltres estem en un hotel que està just davant del mar, just davant, vull dir, davant piquen les onades, i aquests dies el mar està tranquil, però la gent d'allà ens ha dit no, no, això és insòlit, o sigui, aquests dies tan tranquils, això no passa mai. Per tant, el normal és que aquí faci molt mal temps. Un altre tema que també s'han explicat aquests dies és que és l'inexplicable de per què es va construir aquest port aquí. És una zona que no és, té unes bones condicions meteorològiques per tenir un port. Per això està en desús, pràcticament. Doncs tot, és una mica tot.
7: És inexplicable, però segur que hi ha alguna explicació, i coneixent-te, segur que com a mínim alguna intuïció ja t'has format amb els dies que portes aquí.
8: Fons europeus, només dic això.
7: Això donaria també per hores de tertúlia.
8: Però no ho tinc confirmat.
7: El nas de la Mònica la sol encertar. Escolta, Mònica, fes-nos una mica de retrat de quin és el seguiment que s'està fent d'aquesta notícia, perquè estàs ara mateix, ara deixarà de ser-ho, però a la que durant tot el cap de setmana ha estat allò, la zona zero de la informació mundial.
8: Exacte.
7: Aquí deu haver-hi periodistes de tot el món.
8: 400 periodistes acreditats aquí dins. Estem envoltats de unes valles que
7: seguint
8: posen la Guàrdia
7: notícia... on no us han deixat acostar-vos. Com heu fet aquest seguiment, doncs?
8: A veure, t'he de dir que estem al moll, pràcticament. Per tant, veiem des de l'altra banda del moll, ho veiem bastant bé. Vull dir, tenim una bona perspectiva. Hem pogut veure tot el desembarcament, com les embarcacions de la Guàrdia Civil... O sigui, el que no podíem veure és com sortien del vaixell, perquè el vaixell s'ha posat de tal manera que la porta per on sortien els passatgers està a l'altra banda. Per tant, nosaltres només veiem la banda contrària, diguéssim. Per tant, no hem vist com sortien, però sí que veiem exactament totes les embarcacions, com arribaven al port, al moll baixaven, els esperaven aquells minibusos, i els minibusos sí que ens passaven just pel costat. Per tant, els teníem res a 10 metres.
7: I, per tant, el que us queda per veure ara és com es fa els últims desembarcaments i com aquest vaixell ja marxi. I un cop marxi, aquí s'acaba la notícia.
8: Aquí s'ha acabat tot.
7: Doncs sí. Ho anirem seguint. Gràcies, Mònica. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
7: I no sé si teniu algun comentari a afegir del circ general o fins i tot d'aquest apunt que ara ens feia la Mònica, que ja us dic que normalment ha estat molt prudent, però quan ha dit fons europeus, si no ho pogués dir, no ho diria. M'explico?
9: Ja. S'entès tot.
10: Bueno, jo crec que, a veure, és que és el que dius, no? O sigui, per un costat hi ha hagut tot aquest circ polític que al final, no? Hi ha hagut com aquest intent de desgast, intent d'erosionar, d'atacar el govern espanyol. El que passa que, per contrapart, el que deies, no? Mediàticament, tu veies aquelles imatges i veient, no? Persones amb aquests trajos, amb aquests epis que portaven... Bueno, generava realment una sensació d'inseguretat i deies ai, ai, ai, no? I sort que hi havia mitjans que anaven parlant amb experts i repetia molt, no, això no és una Covid, no, és difícil el tema doncs, del contagi, això ajudava a calmar, no? Però jo crec que realment el que dèiem, realment hem estat davant no tant d'una crisi sanitària sinó política i al final també crec que ha anat més de governança, d'aquesta qüestió de confiança institucional, que jo crec que tant de bo tot acabi bé, no, ja no en qüestió política, perquè jo crec que abans, fa uns anys enrere, hi hagués hagut tota aquesta part de responsabilitat dels dirigents polítics en el sentit de dir què és el que preval, no? Un tema, el dret a la salut i, per tant, a més, com a país receptor des d'aquesta perspectiva de la solidaritat, hem de fer el que tots puguem perquè això vagi bé, no? En aquest moment, tot aquest relat està absolutament desaparegut, fins i tot per alguns seria un relat naïf, que és terrible, però jo crec que davant de que l'operatiu no ha generat incidents, que sembla que la coordinació internacional ha anat prou bé, sembla que al final, no?, potser el que acabi, no?, les conclusions que n'acabin sorgint és que esperem que no hi hagi aquest contagi comunitari, per tant el relat canvi, no? Però clar, ja com que hi ha tota la memòria de la Covid, és una eina molt poderosa, no?, de fer mal. Llavors, jo tinc la sensació, d'alguna manera, això que dèiem, no?, que al final ja és un tema de guanyar la batalla, això que diu tan típic del relat, però aquí jo crec que hem tornat a veure la importància de la veu dels experts, la importància dels mitjans tradicionals que verifiquen i que posen l'informació necessària al centre, i sobretot jo crec que aquí també tota la campanya andalusa, no? Tota aquesta cosa de, no? de tensionar políticament, ha intentat ocupar, no? Ple d'escombraries i de bessura tot el que anava passant, però espero i confio que tot acabi anant bé, i això també ajudi una mica a recuperar també un sentiment de tranquil·litat.
7: No sé si voleu afegir alguna cosa, si no, tinc un altre tema que crec que també us enganxareu.
9: D'acord, no, només que això, que a nivell de relat o de saber on som, els experts et diuen, per una banda, això no és gaire contagiós, però per altra banda, l'OMS mateixa ha hagut d'aturar el recorregut del vaixell que havia d'anar fins als Països Baixos per aturar-ho a les Canàries. Llavors, és normal que el públic digui, escolta, és seriós o no és seriós? Simplement ho trobo normal.
7: I a més tenim aquest precedent que, tot i que sabem per tots els experts que això que estan dient és fidedigne i comprovat i és ciència, que no pot passar el mateix que la Covid, com que amb la Covid ens deien que tampoc havia de passar, et genera un punt de por al paral·lelisme, tot i que és veritat que aquest antivirus està estudiadíssim i ja se sap que això no ha de passar. Va, ens falten 10 minuts de programa, però encara us vull donar un últim tema de conversa. I és que ja ho sabeu, l'USTEC, el sindicat majoritari entre els mestres, emprendrà accions legals arran d'aquesta infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. El sindicat assegura en un comunicat que ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. Per tot plegat, com dèiem, ho portarà davant la justícia. Demà ha de començar aquest nou cicle de vagues amb una vaga general educativa arreu del país, que donarà tret de sortida a 17 dies de vagues territorialitzades. Justament aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat per primera vegada d'aquests fets, d'aquesta infiltració que denuncien els sindicats i que el govern admet i que divendres defensava. Parlon ha assegurat que manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, de qui demana la destitució, Esquerra, els Comuns, la CUP i també Junts per Catalunya.
11: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
7: Des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió, i defensant Trapero fa pensar que els plats trencats els pagarà algú d'un nivell inferior.
12: Totalment.
7: Però que algú els pagarà.
12: Sí, té tota la pinta. De fet, avui, sentint aquestes paraules de la consellera Parlon, el que estem veient és una reculada. És a dir, la setmana passada, si no recordo malament, el divendres o el dijous al vespre, perquè ja treballem tantes hores que ja no, no sé quin dia era.
7: Dimecres és l'assemblea, dijous salta la polèmica i el divendres...
12: Ella mateixa, via X, diu que tot és correcte, que dona tot el suport a Trapero, i avui ja no estem veient això. Avui el que estem veient és mirarem si ha sigut proporcional i si calia o no fer aquesta infiltració en una assemblea. A mi, sincerament, em sembla una barbaritat que s'infiltrin policies en una assemblea, a més, una assemblea oberta, és a dir, no era cap cosa ni delictiva ni criminal. Puc entendre que hi hagi una vessant policial per la qual es vol, m'ho invento, saber si hi haurà talls de carrers, però és que crec que, tot i així, no cal aquest tipus de mesura. Els Mossos d'Esquadra és una policia molt ben formada com per necessitar enviar dues agents a mentir, dues agents infiltrades,
7: Julia,
12: per anar en aquesta assemblea.
7: Segur que el periòdico, sabeu perfectament on enviareu demà els periodistes a cobrir aquesta vaga. Nosaltres sabem perfectament on Catalunya Ràdio tindrà unitats mòbils i no ens hem infiltrat en cap.
12: No, i de fet sorprèn més tenint en compte com estan les coses entre el govern i els professors. És que encara em sembla una escala pitjor. Si les coses ja estaven malament des d'aquest acord que van firmar amb sindicats minoritaris, venent-ho com un acord de país, tenint en compte que es convoquen 17 vagues i després a sobre es coneix aquesta infiltració de policies, crec que encara més gent sortirà al carrer demà. De professors que potser no ho tenien del tot clar, i aquest motiu ja és... Bueno, i s'assuma la polèmica, perdó, dels Mossos de paisà als claustres. Clar, tot ho trobo molt... molt... no ho sé, molt maldestre, crec. I, de fet, aquesta tarda hi havia un comitè de seguretat i justícia on ja es farà, hi ha aquesta reunió, però ja no tenim aquest briefing que teníem amb els periodistes de la consellera Parlon. Per tant, aquí estan passant coses. I, bueno, ja sabrem quines, no? Ja ens informarem, però s'està movent alguna cosa dins del cos. Jo crec que és evident.
9: Confio que això també sigui traslladable a altres àmbits de participació ciutadana i social i sindical i associativa, no? Que és, escolti, no, vostès no hi han de fer res aquí. res. És a dir, si no hi ha una amenaça per la seguretat pública, vostès no hi han de fer absolutament res. I em sembla de país de vergonya que haver de dir ara que pertany a un país pel qual, en el qual la policia s'infiltra a les reunions de mestres que s'han de manifestar. Per tant, si dimissions, si no són de la consellera, doncs hauran de ser del director general de la policia, que no és la primera vegada que demostra haver adoptat els últims anys una actitud molt autoritària i molt contrària als principis democràtics. I em sembla que algú, si algú ha de pagar, bàsicament per vergonya de país, i bàsicament perquè això indica que el país no pot funcionar democràticament, una cosa tan greu com aquesta, que ja sabíem, des del 2017, però ho sabem encara més, demanar dimissions, això no és intolerable.
12: I des d'abans també, Jordi, que no tot va començar el procés.
9: Sí, sí,
12: és a dir,
9: sí. Però aleshores va ser molt explícit.
12: Aquí hi ha hagut vagues generals, hi ha hagut moltes mobilitzacions a Catalunya abans de tot això, on també hi havia aquest tipus de pràctiques.
10: Bueno, clar, és el que, no, el que la consellera parlava d'aquesta oportunitat, proporcionalitat, això, no? aquests bàsics que té la policia, la congruència, l'oportunitat, la proporcionalitat, suposo que quan posa això sobre la taula és com reconèixer allò que deies, no? Per què pot haver passat? Perquè al final, en aquestes assemblees, avui parlava just amb una professora i diuen aquestes assemblees, poder estem decidint de quin color serà la pancarta. Sí. És que al final, no, són uns espais que dius, però quin nivell de risc hi ha, no? Llavors, en aquest sentit, i el que deia la Júlia, és que a més Mossos d'Esquadra tenen aquests equips de mediació que són els que pacten i els que parlen, perquè si realment hi ha la por que et facin un tall, que et col·lapsin la ciutat de Barcelona, per això hi ha aquests equips especialitzats de la policia en mediació per poder esbrinar i estan sempre en contacte amb la gent que al final tu has de demanar també a través de, per fer una manifestació, una sèrie com de permisos, com si diguéssim, i allà marques quin serà el teu circuit, vull dir, que al final, quin és l'objectiu que hi ha al darrere, no? I em sembla absolutament normal, no?, al final, que la pròpia USTEC vulgui tenir la informació del que ha passat, no? I com deia el Jordi, perquè són unes línies molt fines, no?, les que no hem de permetre realment que es trepitgin, perquè al final entenc que les persones infiltrades s'han d'infiltrar per temes realment greus. No? Podríem tenir en ment tots plegats amb quin tipus de perill estem parlant o de risc.
7: També t'agafa la prevenció de dir, i amb el màxim respecte i que ningú se m'enfadi, però si en una assemblea de docents desenmascaren dues persones que en principi estan entrenades per fer això, tampoc et genera...
9: Vull dir, els serveis secrets.
7: És el que és, el que... Vull dir que els mestres i professors tenen moltes habilitats, però identificar un policia de paisà probablement no forma part...
12: És que en aquest cas, a més d'aquestes dues persones, aquestes dues agents, ja havien anat uniformades a un espai proper a aquest tipus de mobilitzacions. Per tant, tampoc eren les millors persones que infiltrar en aquest espai. Per tant, per això deia que tot em sembla una mica maldestre, mal fet, mal... no sé.
9: I només s'explica, perquè si no hi ha una raó de seguretat pública, només s'explica per un tema d'espionatge, per un tema d'obtenir informació, de què pensen, de què diuen, de per on aniran... Això és que, no és, és que això és que m'ofego.
7: No, no podia fer altra cosa, però avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha negat taxativament que l'objectiu d'aquesta operació, que ella diu que no en tenia cap coneixement, fos obtenir informació. I, de fet, aquí és on acabarem anant. Tot això té un impacte en el conflicte de fons.
10: Sí, clar. És que el problema és aquest. Al final, el conflicte de fons és el que és, no? I al final, també, tot això que està passant, no? Tens la sensació una mica que és com que van posant, no?, pedaços a sobre del conflicte de fons. I amb això que dèieu del tema de la infiltració, clar, evidentment, Mossos d'Esquadra té, no?, tots aquests equips de persones infiltrades i crec que és una policia de referència a molts nivells que segurament no treballen. O sigui, no crec que sigui el seu estàndard de qualitat pel que fa a persones infiltrades amb determinats fenòmens tan complexes que no seria aquest cas.
7: Doncs ho haurem de deixar aquí. Avui hem fet tertúlia del Barça, de l'antivirus i ara també del conflicte a l'educació. Per tant, hem demostrat allò que les tertúlies s'hi pot parlar de tot amb la Júlia Reguer, cap de Política al Periódico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Gràcies a tots tres.
9: Gràcies, bona tarda.
7: Nosaltres ho deixarem aquí, farem 2 minuts i mig de publicitat i a partir de les 4... com us hem anat explicant, la tarda de Catalunya Ràdio amb aquest seguiment especial d'aquesta rua dels campions, aquesta rua del primer equip del Barça per celebrar la Lliga i també la Supercopa. Això a Catalunya Ràdio, a 3Cat Info, estareu informats de tot el que vagi passant al llarg de la tarda als blocs informatius habituals. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2. Que vagi molt bé.
5: Catalunya migdia
13: amb Joan Bota.

0: Catalunya migdia.
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes, finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 6220. No tindrà ulls per a res més.
6: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
7: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
6: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
8: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, últim capítol de la temporada.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: Arribarem a tot?
10: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
12: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
12: Som 3Cat.

ara sí. Rua, desfilada festiva i pública de persones, comparses o vehicles engalanats que recorre els carrers d'una població amb motiu d'una celebració o festivitat. La gent de la ràdio ja ho sent. No som a l'estudi 1 avui. Tenim de fons unes proves de so. No són d'un recinte esportiu, tot i que el recinte esportiu el tenim aquí. Són les proves de so d'un bus. El bus dels campions. Avui la tarda de Catalunya Ràdio seguint la que serà la Rua dels Campions. El Barça va guanyar ahir la Lliga, avui ho celebra pels carrers de la ciutat i nosaltres serem amb el nostre comboi de Catalunya Ràdio, acompanyats de la gent de la tarda de Catalunya Ràdio i de la gent del Tot Costa, per celebrar també amb el Barça aquest trofeu. Estan fent ells les proves, nosaltres ens hi posem. Benvinguts a la millor hora del dia. Són les 4. Aquí Francesc Garriga.

0: La tarda de Catalunya Ràdio.
1: Però que estiguem en moviment no vol dir que no fem un cafè com cada tarda, i el fem amb l'Antoni Bassas. Antoni, bona tarda.
2: Bona tarda, Francesc.
1: Sempre passen coses els dilluns.
2: Sempre passen, i molt bones.
1: Home, la d'avui és d'aquestes divertides, sí. Perquè avui fa la sensació que l'afició del Barça està amb ganes de celebrar, especialment. Hi ha hagut lligues que no feien tanta il·lusió com aquesta, potser.
2: Però aquesta n'ha fet molta. Hi ha moltes raons, algunes de les quals són tan evidents que gairebé no cal insistir. Però guanyar-li la Lliga als morros al Madrid, doncs, home, francament, ve de gust celebrar-lo.
1: I no sé si s'ha quedat sense veu el, de nou el president dels noticiaris, o si s'ha demanat festa per anar a la Rua, però avui tenim el Joan Bota amb nosaltres. Joan Bota.
3: Bona tarda.
1: Què en sabem de l'Òscar Fernández? Es pot explicar alguna cosa?
3: Sempre em fas el mateix, eh? Ja saps que l'Òscar no és amic de parlar de la seva privacitat, i sempre que no falla el programa em fas preguntes.
1: O sigui, en el motiu d'absència, allà a la fulla, en l'Excel aquell d'informatius on la gent apunta què ha passat, què hi posa? Rua?
3: No hi posa rua.
1: Hi posa malaltia?
3: No hi posa malaltia.
1: I posa...
3: M'estàs fent patir més ara que durant tot el partit d'ahir, eh?
1: I posa escapada ja prevista de fa temps sense pensar que avui hi hauria rua?
3: Això és com si tu tinguessis el titular i ara el volguessis ensenyar.
1: No, no ho farem perquè ja sé de què va la cosa. Doncs escolta'm, sí, com sí que avui és una tarda de celebració, però també hi ha altres notícies. És dilluns, 11 de maig, estem pendents de tot això. Pendents d'altaveus forts, perquè avui hi ha Rua de Campions.
3: A partir de les 5 de la tarda, com bé sap, just d'aquí una hora, en directe a la tarda de Catalunya Ràdio, sortirà la Rua des del Camp Nou amb aquesta celebració de la segona lliga de Hansi Flick, la 29a del Futbol Club Barcelona, el recorregut travessera de les Corts fins al carrer Numància, després carrer París, baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, tornada després cap a l'estadi. Tot això, òbviament, afectarà la mobilitat, i en aquest sentit, atenció, perquè els ferrocarrils de la Generalitat, en un altre àmbit, a la línia del Vallès, circulen amb un tren cada 20 minuts a les línies S1 i S2, les de Terrassa i Sabadell. Segons els bombers, és per un vehicle que circulava en paral·lel a les vies i ha topat contra un mur. Ara es pot circular en via única, mentre es comprova que la infraestructura no ha quedat malmesa.
1: La Fiscalia manté les penes per als germans Pujol i Ferrusola.
3: És una notícia que ens ha saltat en directe al Catalunya Migdia. 29 anys de presó demanen per Jordi Pujol Ferrusola. Per la seva exdona, Mercè Gironès, 17, l'imputen delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació documental i frau fiscal. Pels cinc germans més petits, Oriol, Oleguer, Marta, Mireia i Pere, el fiscal demana 8 anys de presó per blanqueig de capitals i associació il·lícita. En canvi, per Josep Pujol Ferrusola en demana 14 perquè li afegeix frau fiscal i falsedat documental.
1: I demà, nova vaga de mestres i professors.
3: Ara en parlàvem al Catalunya Migdia, serà arreu del país, però s'obre una petita via de diàleg, perquè la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha dit que està disposada a reconduir la situació i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris, que són Comissions Obreres i la UGT, l'ensenyament. De moment, Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels mestres i professors.
1: I aquesta tarda, no sé si t'ho he de preguntar, però de què hem d'estar pendents o de què estarem pendents?
3: Doncs del mateix que estaràs tu pendent, suposo, espero, i ho espero no bé de la ràdio pública, d'aquesta Rua del Barça. N'estaràs pendent a l'antena de Catalunya Ràdio amb en Jordi Costa, la Sònia Jalmà i companyia. Acaba d'entrar a l'estudi la Carme Lloberes, que tot i estar en interior porta ulleres de sol.
4: És que m'enlluerna aquest diguem, estudi tan colorit.
3: Hi ha hagut un moment en què he pensat que diria que l'enlluernava jo, però ja he vist que no. En tot cas, bàsicament, la informació aquesta tarda anirà al voltant d'aquesta Rua i també d'aquest operatiu que s'ha d'acabar a les Illes Canàries d'evacuació de tots els passatgers d'aquest creuer de l'antivirus.
1: Ho seguirem a Catalunya Ràdio, el 3 Cat Info. Joan Bota, gràcies, fins demà.
3: A l'Excel li diu que demà saludaràs en Fernández, eh?
1: Ah, doncs vinga, doncs demà l'Òscar.
3: Bona tarda.
1: Si l'Excel ja ho confirma. Adéu.

0: una tarda de festa, una tarda blaugrana, la tarda de la Rua dels Campions, un dilluns tarda, l'endemà de guanyar el títol contra el Madrid, i d'aquí una hora arrencarà aquesta processó pels carrers de la capital de Catalunya per celebrar des del Camp Nou, passant pel centre de la ciutat i tornant al Camp Nou aquesta lliga. 5 hores de programació especial de Catalunya Ràdio des d'ara i fins a les 9 de la nit. Llavors ens hi posarem amb el Girona, que també té feina i també és important. Arrencarem ara amb la Rua, si aniran sumant el Costa, la Gelmà, la gent de tots els programes d'aquesta casa que segueixen el futbol. I va, és una jornada d'aquestes maques que passen un cop l'any, amb sort. Amb sort, i que potser hi ha gent jove que s'hi està acostumant, però va haver-hi moltes èpoques que això de celebrar lligues no era la norma. Ara no. Potser sí que és la norma.
1: Sí, ara és la norma, afortunadament. Vull dir, en els últims anys el Barça s'ha fet tips de guanyar lligues. Els meus primers 30 anys jo vaig veure guanyar 3 lligues al Barça només, o sigui, amb això ja t'ho he dit tot. I avui ho comentava amb el meu fill, no?, que a partir de l'any que ell va néixer, el Barça ha guanyat 18 lligues.
0: Això va començar amb el teu fill.
1: Sí, exactament. Bueno, escolta, els seus primers 4 anys de vida, 4 lligues, saps?
0: Home, no està malament,
1: 91, 92, 93 i 94. Però no, a part d'això, la tarda avui és molt agradable, fa molt de sol, fins i tot aquesta hora pica, i és una tarda per sortir al carrer. I fixa't que les celebracions han canviat, o sigui, fa 30
0: anys... Com era? Quan el Barça guanyava la Lliga als 70 i 80, vaja, la Lliga dels 70 i la dels 80, recordes aquelles jornades? Es quedaven la nit de Canaletes i prou, o hi havia celebració l'endemà també?
1: Hi havia una gran festa a Canaletes, que era la festa popular, i després, l'endemà, era la celebració institucional. Era una celebració amb els governants, si vols tu, amb les elites polítiques del país. Tenia un sentit molt institucional. Jo crec que les institucions volien la popularitat del Barça i volien la foto i la imatge, i el Barça ja li anava bé trepitjar l'Ajuntament i la Generalitat, però ara això s'ha democratitzat, s'ha popularitzat, perquè ara és tota la ciutat. Vull dir, la Rua té un sentit que és que el carrer és de tots i el Barça es troba amb la gent al carrer. I això fa que sigui més llarg, més divertit, i que el protagonisme el tingui només el Barça i no, diguéssim, com un reflex, doncs, la Generalitat o l'Ajuntament.
0: I això és bastant modern, perquè recordo les lligues del Barça de Cruyff, no hi havia rues. L'equip anava a la plaça Sant Jaume, que ja hi havia una trobada allà amb el soci, i es feia votar el president Pujol i demés, però això de les rues arriba ja al segle XXI.
1: Sí, a més té un sentit, jo crec que de seguretat, que està molt ben trobat. La plaça de Sant Jaume és un lloc molt, molt petit, vull dir, a tot estirar i caben 6.000 persones. Quanta gent veurà passar la Rua avui? A més, la pots veure passar en qualsevol punt de la ciutat.
0: Milers de persones,
1: sense estar allà comprimit i sense passar angúnies. Hi ha, en fi, pares i fills i això. És un espectacle molt familiar que es pot veure amb molta seguretat des de qualsevol punt de la ciutat.
0: Doncs mira, això farem ara. Anirem a buscar un parell de punts de la ciutat, perquè aquesta tarda, la tarda de Catalunya Ràdio, seguirà la Rua amb ulls a tot arreu. Tinc el Gerard López en un d'aquests punts on la Rua passarà d'aquí una bona estona, a l'avinguda Tarradellas en Berlín. Gerard López, bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
0: Clar, nosaltres som en el punt inicial, estem en una mena de bombolla on no veiem si s'acumula gaire públic o no al carrer, perquè som dintre de les instal·lacions del Camp Nou encara, però tu que ja ets al carrer, comença a haver-hi xup-xup ja en aquest punt que encara trigarà molta estona en arribar?
2: Doncs sí, una miqueta. El punt en què ens trobem és un d'aquests tres punts habilitats com a punts d'animació, on hi ha una mica de torreta metàl·lica, amb un tercer pis ja preparat per una discjòquei, en fi, regalaran banderoles, hi haurà també un punt de sortida de confeti. És un d'aquests punts de trobada, i ara mateix, mira, així a grans trets, jo crec que aquí hi ha unes 50-60 persones, d'acord? Que ja estan esperant.
0: Sí,
2: és poquet. Però mira, de les que et dic, n'hi ha tres que són les primeríssimes que han arribat aquí, que ja fa 20 minuts, que venen de Mollet, que són la Montse, què tal?
3: Hola, molt bé.
2: I la Núria?
4: Hola, què tal?
2: Heu vingut les més puntes, sou les primeres, eh?
3: A la 1:30 ja estàvem a Sants. Venim cap aquí per agafar lloc de primera fila.
2: Sou conscients de que fareu una matada d'esperar-vos molta estona per una cosa que és efímera, però val la pena, oi?
3: Val la pena, el nen ha fet campana a la tarda al col·le per poder veure els jugadors i viure-ho de primera mà.
2: Com es diu el nen?
5: Dylan.
2: Hola, Dylan, què tal?
5: Bé.
2: Tens ganes de veure els jugadors?
5: Sí.
2: Algun especialment que et faci més il·lusió?
5: Rafinha i Fermín.
2: Molt bé, Rafinha i Fermín. La mare també?
3: El Pedri.
2: El Pedri. La Núria?
4: Pau Cobercí, Lamin...
2: El que calgui. Val a dir, també us he de dir una cosa, ara es va, diguem, la paritat va canviant, però d'entrada, Quan ha arribat, si mirem els adults, la majoria eren dones. Vull dir que hi ha una presència femenina important, ara ja cada cop hi ha més homes, i entre aquestes dones, una és la Blanca, que és d'aquí del barri, d'acord? Hi ha molta gent que ha vingut de Badalona, de Montornès del Vallès, diguem, del voltant de la ciutat, també de la ciutat, i la Blanca ha arribat i està una mica mosca, eh que sí, Blanca?
6: Una mica, sí, perquè clar, jo sí que és veritat que fa anys vaig anar a la rua quan era més petita, però al final no ets conscient quan ets tan petit, i he anat pues, a un bazar que hi havia cap aquí al costat, i m'he comprat una bandera perquè dic, home, no, ja celebrem a lo gran, no? I de sobte arribo aquí i trobo que hi ha 2.000 banderes. I dic, bueno, pues molt bé, no?
0: Bé, però la teva
6: 6 euros, més, que dic, més... bueno, me'ls emporto cap a casa ben contenta, però dius, jolín, no?
0: Ja la té, és pròpia aquesta.
2: Sí, sí, aquesta és la seva, però clar, s'ha trobat, home, si ho arribo a saber, no la compro, oi?
6: Home, no la compro, però ja l'he comprat ben contenta que em quedo. Sí. I me l'emporto cap a casa.
2: Doncs ja veus, aquest és l'ambient que hi ha aquí, no ve d'aquí, i amb il·lusió i ganes de veure l'equip quan passarà d'aquí una estona, en aquest punt, que és un dels punts esperats, vaja.
0: Vindrem cap aquí d'aquí una estona. Gerard, ves-nos controlant el cotarro. De seguida anem a una escola, però ja que parlàvem de fer campana... Ramon Salmorri, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Tu tens pinta d'haver fet moltes campanes, no sé si per rues del Barça.
7: Per rues del Barça cap ni una. A nivell professional no campana. A nivell acadèmic...
0: Alguna campana aquella.
7: Alguna època hi ha hagut.
0: Ja m'imagino. Escolta'm, amb tu farem aquest seguiment de la rua. Explica'ns al Barça i a mi per on passarà aquesta rua. Bé, i als oients també, si vols.
7: A veure, partim d'aquí, de l'accés 13 de l'esplanada del Camp Nou. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer de Numància, continuarà per carrer París, baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, que serà un dels punts centrals d'aquesta celebració. I a partir d'aquí, la tornada, perquè serà una rua més o menys circular, perquè continuarà pel carrer de Provença, Aribau, París, i després passarà per l'Avinguda Sarrià i tornarà per travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi del Barça. A especificar, ja sé que ha quedat dit, però que no s'entra a l'estadi, que es queda...
0: No hi ha final de festa dins. Exactament. No hi ha final de festa. I seran, en principi, tots els jugadors.
7: Sí, sí.
0: No tenim constància que
7: hi
0: cap no hi ha s'ho vulgui perdre.
7: No hi ha baixes a la convocatòria.
0: La convocatòria són tots. Sí. I també serà Hansi Flick, en parlarem d'aquí una estona, però el tècnic del Barça, tot i haver perdut el seu pare, diguem-ne que la seva agenda s'ha col·locat això aquí i després ja s'ocuparà de les qüestions personals.
7: Sí, la rua és un dels moments que quan parles amb Hansi Flick, o fins i tot a les rodes de premsa, sempre el marca com un dels moments més especials i més emotius que ha viscut com a entrenador del Barça. No s'ho vol perdre de cap de les maneres i avui també serà present en aquest autocar.
0: Aquesta rua arrenca a les 5 de la tarda i la nostra companya Marta del Cor l'hem enviat a una escola. A veure si a les escoles avui es nota que hi ha rua i els nens estan amb samarretes del Barça, si els pares els estan venint a buscar, si avui farem molta campana d'extraescolars a partir de les 5. Marta del Cor, bona tarda.
8: Molt bona tarda.
0: On ets i què veus?
8: Soc aquí a les portes de l'Escola Auró de Barcelona. Els alumnes encara són dins. El que passa és que he mirat a través del vidre i gairebé tots els alumnes que he vist, que passaven a través del pati, anaven amb samarreta del Barça. I m'ho ha confirmat la Montse, que és la conserja de l'escola, que m'ha dit que avui hi ha gairebé més alumnes amb samarretes del Barça que sense, sobretot a la primària. I fins i tot els monitors de menjador

0: La majoria. La majoria total.
1: I vau veure junts el partit d'ahir? Com ho vau viure?
0: Doncs no el vam veure junts, perquè ella el va veure amb la seva mare i una companya de la classe, que van anar juntes a veure-la en un bar.
1: Vaja, però ella tampoc se'l perdia per res del món, i no sé si aquesta tarda, ja que l'has vingut a recollir, teniu planificat anar junts a la rua.
0: Doncs no sé què voldrà fer. A veure, suposo que haurà quedat amb alguna de les amigues i tal. Jo he vingut preparat per el que pugui ser.
1: I si cal, com deia el Garriga, ens assaltarem totes les extraescolars que toqui. Però escolta'm, qui creus que està més emocionat, ella o tu, amb aquesta victòria?
0: Jo ho estic molt, la veritat, però ella també.
1: Ja ho veus, Garriga, aquí de pares a fills es transmeten aquests colors i aquesta alegria que hi ha avui per tots els carrers.
2: Doncs la Marta del Cor, pendent d'aquest final de classes, a veure com va la cosa. Mira, m'arriba la Carla Verdés amb un dels protagonistes, d'avui, és el Víctor. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Vostè qui és, Víctor?
3: Jo sóc Víctor, sóc conductor de TMB i, bueno, aquí estem.
2: Basses, et presento el conductor de l'autobús de la Rua dels Campions.
4: Això no es pot dir cada dia,
2: És el primer cop que fas una rua? No. O sigui, ja ets un veterà de la rua.
1: Penjo d'acord?
3: Podríem dir que sí.
2: Amb quantes n'has fet?
3: Jo crec que el segon triple, després un altre, i fa l'any passat i ara aquest.
2: Clar, la feina d'un dia normal, que és portar un autobús normal?
3: Exacte, bueno, de turístic, sí, de línia. I portar estrangers que venen a visitar la nostra ciutat.
2: I com va això? Per què trien el Víctor i no un altre? Es fa un sorteig? És un premi? Hi ha bufetades els dies previs? Jo! Bueno,
3: suposo que sí que deu haver-hi bufetades, però jo al final faig el que em manen i ja està. No, tampoc sense més.
2: Però ja fa dies que sabies que portaries aquest bus?
3: No, fa dos dies.
2: Fa dos dies. És una conducció molt diferent, entenc, a la d'un dia normal. Què s'ha de tenir en compte? Dona'ns allò. Si mai ens cau, si un dia li Basses, que et tocarà tu conduir el bus perquè no hi ha ningú més. Què hauria de fer el Basses, a banda de tenir el carnet per portar autobús?
3: Bueno, en principi sembla que sigui algo fàcil, però també és complicat perquè n'hi ha molta gent, has d'estar pendent dels jugadors que no es puixin, que no caiguin, que no sé... És molt atabalat.
2: Clar, per exemple, frenar de cop no, perquè encara tirarem per la borda allà la minya mal.
3: Correcte, i la velocitat és pràcticament cap peu, vas més ràpid que amb l'autobús.
2: A quina velocitat? La velocitat punta que agafarem aquesta tarda, quina seria?
3: Jo crec que ni marca. No es mou. Bueno, no, vas caminant amb el taca-taca i arribes a
4: però baix. Poden caure els jugadors o pot caure el trofeu, que això li va passar al Madrid, l'autobús va passar per sobre de la copa, la va bunyegar.
3: Això no ho farem, perquè no caurà. Ja has vist que les copes van al darrere.
2: I gadetes, no?
3: Sí,
4: bueno, veig la Supercopa, la de la Lliga, encara
3: posaran
4: la de la Lliga. Però o sigui que vostè porta les seves mans... Doncs, però, ha portat Messi, ha portat Suárez, Neymar, Luis Enrique.
2: Basses, tu creus que hi ha algun camió al món amb un carregament que valgui tants mils de milions?
4: Bueno, deu estar seguradíssim, perquè...
3: Bueno. Sí, no? No sé jo, però aquest val un muntó. Sí.
2: Els jugadors parlen amb el conductor? Li diuen coses?
3: No.
2: I el conductor, allò, en un moment tonto, fa un selfie amb el Lamin?
3: No.
2: Però la tentació hi és.
3: Tampoc. No, jo vinc a fer la meva feina. I...
2: Professional, Basses?
4: Absolutament, sí. Ja no,
3: suposo que per això em van anar a parir, no? No ho sé.
2: Tenim idea de què pot durar això? Perquè diuen que són 4 hores, però amb el ritme que anem...
3: Clar, la teoria són 4 hores, però ja veurem la pràctica, sí. Sí, es complica perquè als carrers n'hi ha molta gent, es van parant... Bueno,
4: sí, una... Vostè és culer o no?
3: Jo sí.
4: Sí?
2: Home, és que... fan un test de l'organisme TMB per conduir aquest...
4: Però no sé si és tan culer com un col·lega seu, un conductor d'autobusos de TMB, que en una tertúlia de Barcelona Televisió va admetre que cada vegada que pujava un passatger amb la samarreta del Madrid, ell pitjava el missatge de vagin en compte amb les seves carreres.
3: No sóc tan culer.
4: No és tan culer.
3: No sóc tan culer, no.
4: Tu t'imagines?
2: Home, mira, és bo, divertit, és una broma, divertit. Que quedi clar que és una broma.
4: No, ho va dir, no, ell ho feia.
2: De broma.
4: Bueno, tot de broma, però ell tirava el missatge, saps?
2: De les anteriors rues, hi ha alguna anècdota divertida, alguna cosa que passés, algun mini accident que gairebé tinguéssim, haguéssim d'evitar alguna cosa?
3: No, jo crec... Bueno, l'anterior... No, jo crec que no. L'anterior vam estar parats allà abans d'arribar al trio, però no. Vam estar parats una estoneta, però no, tampoc no sé per què. No te sabria dir per què, però no, en principi està tot controlat.
2: I efectes de conductor, què és més divertit, portar turistes per Barcelona o els jugadors del Barça a 3 per hora?
3: Home, divertit, això és especial, perquè de veritat, si et dic que no, t'enganyo, però al final tens

0: no sé, sembla com que tingui més responsabilitat, si surt malament...
1: Home, sortirà a tots els diaris si passa alguna cosa.
2: Però la il·lusió d'anar precedit per la Guàrdia Urbana, que t'obren pas...
3: Bueno, i que no t'anunciïn.
2: I que no t'anunciïn. I que quan passes tu, la gent es torna boja.
3: No? Sí, però no em miren. Mira Nadal, només. Mira Nadal.
1: Doncs, Víctor, conductor, moltes gràcies. Que vagi tot sobre rodes.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No sé si tinc el Ramon Salmurri em demana pas o no. Pot ser que em demani pas el Salmurri?
4: Sí, aquí tens el Ramon Salmurri. És que estava per aquí per l'esplanada del Camp Nou i m'he trobat el president del Futbol Club Barcelona, el Rafa Juste. Rafa, què tal, com estem?
5: Molt bé, molt bé, molt bé. Moltes gràcies.
4: Tot a punt per aquesta rua?
5: Tot a punt. Ara falta que vinguin els protagonistes, que són els jugadors, el Hansi, l'estaf... I bé, que gaudeixin d'una tarda meravellosa.
4: Avui és un d'aquells dies especials.
5: Molt especials. Molt, molt, molt, molt. Per tot el que va succeir ahir, per com va passar, amb qui va passar, i perquè jo crec que ha sigut l'esclat que tothom volia, no? Que passés, no havia passat mai en 100 anys, va passar ahir davant del Madrid, un gran rival, però nosaltres vam fer un partit excel·lent.
4: Tu que convius amb l'equip, amb el Hansi, amb els futbolistes, sempre parlen molt de la rua, de les imatges que van viure i del que suposa.
5: Bé, perquè gran part d'aquest equip està feta a la Masia i aleshores ho senten moltíssim els colors, així és com també ho fan els que han vingut de fora, no? Que també ajuden amb els seus anys, amb la seva experiència, a fer un equip més compensat, però ho viuen molt, molt, molt, molt, molt, amb una seriositat molt, molt, molt, molt, molt implicats tots, sí.
4: Escolti, president, és cert que si fos per vostè seria el conductor de la rua?
5: Bueno, jo li vaig dir en plan de... Li vaig dir al Hansi, ara ja que m'ho preguntes, avui és un dia potser més relaxat i puc tindre, on permeto que sigui llicència, li vaig dir al Hansi que jo avui conduiria l'autobús. I bé, hi ha hagut persones mitjans que m'han demanat si jo tinc llicència. O sigui, que espero que això no vagi més. Perquè, clar, vull dir, imagina't tu ara que freno i esclafo l'autobús, no? No, no, va ser una broma, perquè el Hansi es va quedar molt parat, em va dir, si tu portes l'autobús, jo nosaltres ens anem a un altre costat. No, tot molt bé, amb el Hansi hi ha una implicació, no tan sols meva, sinó del Deco, del Bojan, de l'Alejandro, molt gran, i bé, i també destacar des d'aquí el paper de Joan Laporta com a president, que gràcies a ell s'ha fet possible no tan sols aquest equip, sinó a l'estadi que ara estem veient aquí al costat.
4: Ara parlava vostè de Hansi Flick, que passa aquests dies per una situació personal delicada, malgrat tot avui serà també a l'autocar de la Rua.
5: Així és. Ell ha volgut posposar la cerimònia amb el seu pare, amb el que el sigui, i avui està compartint aquest dia màgic per tots nosaltres.
4: President Juste, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
5: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Doncs això és el president del Barça, Rafa Juste. Per sort, el conductor serà el Víctor, el que hem entrevistat, i no el president Juste, que ja prou feina té amb dirigir el club aquests mesos. Farem una pausa sota aquest sol de justícia. La rua comença a agafar forma, ja hi ha moltíssima gent aquí preparant-se per l'arribada dels jugadors, gent de seguretat, gent de neteja, tècnics, policies... La rua del Barça arrenca a partir de les 5 i a la tarda de Catalunya Ràdio La Divina en directe. Ara venim.
6: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
7: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses d'Avantguàrdia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
8: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
9: I què?
8: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
9: Oh.
8: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
10: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
11: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15 i amb els nostres tecnoavantatges.
12: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
13: Bon dia, Pitu.
14: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
13: En ell jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
15: Bon dia, Jordi.
14: Una humanitat sense límits.
13: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
16: Mira, això no t'inquieta?
13: No, al contrari, em sento normal.
9: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
15: Aquest diumenge i tots els festius,
16: el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià
15: obren de 12 a 8 de la tarda.
16: Ara tens més temps per fer les teves millors compres.
15: Molt més fàcil i còmode.
16: Recorda, aquest diumenge i tots els festius,
15: el Cort Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià
16: obren de 12 a 8 de la tarda.
17: Catalunya Ràdio.
18: Som 3Cat.
17: Som 3Cat.
19: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
20: Aneu massa de listos.
21: I els valencians?
20: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
19: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
22: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
23: Has sentit el que acaba de dir?
24: Que a Mallorca no feu l'amor.
17: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
25: I també disponible a la plataforma 3Cat.
17: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.

0: la tarda de Catalunya Ràdio des del Camp Nou. Des d'aquí sortirà la rua de campions del Barça. Per cert, Basses, m'ha escrit el Josep Maria Batllori, company d'aquesta casa de Catalunya Ràdio, recordant-me que als anys 80 i 90 l'equip anava abans a la Basílica de la Mercè.
1: Sí.
0: Que hi havia aquesta prèvia abans d'anar...
1: On Nicolau Casaus, vicepresident del Barça, excel·lia en la seva especialitat d'ofrena a la Mare de Déu.
0: Bé, avui dia les celebracions són una mica diferents i ahir a la nit Barcelona va cremar. Què vas fer la nit, Basses?
1: Doncs mira, vaig passar per la plaça Catalunya perquè vaig tornar a casa en metro i vaig baixar a l'estació de Catalunya i em vaig trobar amb tota la gentada.
0: No vas anar a Luz de Gas ahir?
1: No.
0: El Víctor Navarro sí que va anar a Luz de Gas. Víctor Navarro, bona tarda.
2: Què tal, com esteu?
0: Bé, estem aquí de celebració. Tu també faràs la rua, no?
2: A peu, sí.
0: A peu.
2: Sí,
0: home, a augmentar les passes d'avui. Però ahir vas acabar tard.
2: Jo vaig retirar a les 4.
0: A les 4. I a les 4 encara quedava...
2: Sí, encara quedava gent, sí.
0: Què vas veure ahir, Víctor Navarro?
2: Ostres, vaig veure dos mons. Vull dir, vaig veure un que és el jugador celebrant a prop de casa vostra, l'antic Bacarrà, el Boris, a la discoteca que van reformar els Bordes, que es van quedar allà els jugadors, i després vaig veure doncs, a la porta la seva junta directiva, les famílies dels jugadors que estaven a Luz de Gas, que és el temple de la porta de l'Barcelona.
0: No, i la porta, que ja ho ha convertit gairebé ara en una tradició, sí. Que abans ho feia i potser no ho gravàvem, ara el tenim, les seves imatges, els seus balls...
2: Està el seu ball.
0: El seu ball.
2: El seu ball. Tu que ets expert en Donald Trump,
0: sí.
2: Té el pas aquell Donald Trump tan conegut.
0: Sí, de...
2: sí. Doncs la porta té un que jo crec que el perfecciona.
0: Sí, jo crec que la porta té una mica més d'estil que Trump,
2: sí.
0: En aquest aspecte. La porta és la gran reina o el gran rei d'aquestes festes,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: tot gira al voltant del president del Barça.
2: Tot gira...
0: Vaja, president electe, encara no, ara no és president, però vaja.
2: Sí, president electe, i sí, ahir el veiem ballant amb el ritme de Rosalía, i ho feia molt bé perquè aquesta de la despetxar, no, perquè en un moment diu la cançó de lau a lau, i feia de lau a lau, i feia la coreografia. O sigui, anava perfectament coordinat amb la música. I clar, és que tothom el vol veure. O sigui, ell va pujar damunt d'una cadira i tot, va ballar allà damunt, i tothom la mirava a ell. O sigui,
0: això només ho pot fer la porta.
1: Sí, Núñez...
0: Vaja, només.
1: Sí.
0: És a dir, tu no t'imagines Bartomeu fent això, ni Rossell fent això...
1: Bueno, Núñez banyava la conga, amb els...
3: Però aquí el Sofia...
0: Era una altra
1: evident,
0: cosa.
1: No.
0: És a dir... No t'imagines Florentino fent això.
1: No, en absolut. Allà...
0: Ni del Nido, ni...
1: La porta té presumpció de festa. O sigui,
0: Presumpció de festa, m'agrada molt aquest concepte. El Víctor Navarro també en té, de presumpció de festa.
2: No el coneixia, aquest concepte.
1: No, és a dir, quan tu el veus, dius... Jo amb aquest em aniria a fer una cervesa, o segur que a la nit amb una discoteca ens ho passaríem bé, no? I això, a la vida en general i en la societat on vivim, té un valor.
2: Sí. I més a Catalunya, no? Perquè no hi ha tants perfils així, vull dir...
1: Tan deixats anar, tan desinhibits...
2: No hi ha tants, així.
1: Sí, no tan desacomplexats, és
0: veritat. Però és que, clar, la nit va ser molt heavy, perquè, mira, que aquí tinc alguns talls del que va passar durant la nit. A plaça Catalunya ens vam trobar amb aparició de Marc Casador i Alejandro Valde. Això són dos jugadors del Barça envoltats de centenars i centenars d'aficionats amb una imatge que tampoc era habitual que els jugadors anessin a canaletes.
2: Bueno, la va fer habitual el propi Marc Casador l'any passat, i va anar en solitari, i aquest any va marxar del camp, el van veure ahir conduint el seu cotxe, i de copilot anava l'Alejandro Valde, que anava a menjar una entrepà al sortir d'aquí de les celebracions dels Parlaments, i van anar directes. Ahir va penjar una story, una imatge al seu compte d'Instagram, dient... On ens veiem, culers? I la gent ja imaginava. Clar, perquè l'any passat van a canaletes, diuen, tornarà.
0: Ara no sé si tinc el salmorri per aquí. Crec que no el tenim per aquí ara. Després el recuperem. I després una altra imatge, que també és impagable, que si l'alcalde Collboni volgués fer un anunci del Bicing i demanés aquests protagonistes, no se li posarien o els li costarien molts diners, jugadors del Barça agafant una bicicleta pública per desplaçar-se.
4: Qué grande.
2: O sea, Pedri.
4: Pedri.
2: Eric, molt bé. Com estàs?
0: Això és el Víctor Navarro, que va gravar el vídeo, perquè el Víctor Navarro era a Luz de Gas, però abans estava de policia del Bicing. Te'ls vas trobar de casualitat?
2: De casualitat. No, davant del Boris.
0: Víctor, no pot ser que de casualitat te'ls trobis.
2: Mira, jo vaig arribar al
0: Boris. Això quina hora era?
2: Això seria les 2 de la matinada, més o menys.
0: I a les 2 de la matinada tu veus 3 individus o 4... amb pinta de futbolistes,
2: sí.
0: Amb la seva targeta, agafant el Bicing com un ciutadà normal?
2: Això no, clar, l'any passat ho van fer, que estava també Íñigo Martínez, que ha penjat aquest matí també una imatge felicitant el Futbol Club Barcelona, i el que van fer l'any passat és anar a veure el Ferran Torres, que estava a l'Hospital de Barcelona.
0: Correcte.
2: Llavors, aquest any, només, diguem, el clan del Bicing, que és com se'ls diu, només estava format per Olmo, Eric i Pedri. I jo els vaig veure arribant a la discoteca, l'any passat era a l'hospital, aquest any, arribant a la discoteca, i jo, prometo, jo no m'ho esperava, però vaig mirar a l'esquerra i vaig veure tres nois venint amb Bicing, i al moment vaig pensar, jo crec que són els jugadors del Barça, perquè aquella hora i tal, dic, jo crec que són. I efectivament, hi van arribar, i després van preguntar, ostres, no sabíem que tenia pàrquing la discoteca. O sigui, ells, si no haguessin anat en cotxe, imagino.
0: No és per fer la comparació, però en una altra època, tres jugadors del Barça no agafaven el Bicing.
1: Però és que estem parlant de...
0: És una generació molt concreta, no?
1: És una generació i és un grup que ha sortit del planter, que són molt coners, la majoria són catalans, i, esclar, qui no pot connectar amb un equip així? Normalment, mira el que li ha passat al Madrid, que jo crec que s'han podrit de diners i de creure's totes les coses que els hi diuen, de que són com los tercios de Flandes, i, en canvi, aquests són tan normals que agafen un Bicing. Això, el temps potser ho canviarà, però ara com ara fa que... És que... tinguis més dificultats per dir... No, jo no... no o sigui, per força t'acabes identificant amb aquest equip.
0: Per força. I després tot això acaba a Luz de Gas. Qui més hi havia a Luz de Gas, a part del president i directius? És a dir, quin tipologia de públic era?
2: Mira, estava des de les parelles dels jugadors, que estaven a Luz de Gas, les famílies, estaven al pare de Cobercí, que és una de les estrelles, si parlem de la porta de festa, el pare de Cobercí és dels que més balla. També teníem els pares del Pedri, que són el pare del Pedri, sempre es diu que és com el president de l'associació de pares del col·legi. Sempre es diu això perquè és vitrat.
0: És el de l'AMPA.
2: És el de l'AMPA, és el capità, diguem, dels pares, i estava allà els germans, estava el germà del Pedri, també.
1: O sigui, Pedri dirigeix el joc i el pare dirigeix els pares.
2: Ah, totalment, sempre que van a tots els desplaçaments. És un fix, llavors, ell controla una mica tot, amb la seva dona també, però el pare sobretot, és el que amb la resta de pares parla, sempre els guia una mica als restaurants. I estaven tots aquests celebrant, hi havia fills de directius, doncs tota aquesta gent celebrant a l'escenari, a la part de darrere, on està el DJ, doncs allà, i allà van celebrar amb puros, la porta fumant allà, els puros que us podeu imaginar, doncs, per celebrar la Lliga, i estaven ben contents. I a més, el que més es deia allà és, llàstima que no han caigut més gols al Madrid, era el que més repetien tots, que volien una golejada gran.
0: Això ens va... Doncs és el que ens va faltar, Ibasses.
1: Home, amb 2-0, minut 18, dius, és que n'hi poden caure 4 o 5, no? De fet, el tercer hagués hagut de caure, perquè el Barça va tenir ocasions, i un 3-0 hi ha sigut més rotund. Però escolta'm,
2: no li farem fàstic. Sí, guanyar el clàssic i, per tant, la Lliga.
0: A veure, Víctor, quan hem arribat aquí hem vist com pujaven el carregament de begudes, i amb el nostre tècnic hem fet una mica de recompte. Hem vist com pujaven 480 cerveses, 192 sense alcohol i 398 aigües.
2: Uf.
0: I després ha arribat Coca-Coles i de més. No passaran set, no?
2: Mira, et dic una cosa per experiència. Bueno, jo he vist dues rues fins ara. Jo et dic que es queden... Caldrà que posin més.
0: S'ha de fer habitualment a mig camí?
2: Sí, perquè veuen molt... O sigui, l'aigua no, l'aigua, de veritat, només l'aigua...
0: No, el Barça està amb una aigua aquí, també.
2: És que només amb aquest sol...
1: Fa calor.
2: Sí, sí, fa calor, i amb aquest sol necessitaran aigua més. Però sí, és habitual. Diré que amb algun company hem pactat que amb algun jugador ens tiri alguna cervesa des del cotxe.
1: I recordem que la cervesa... provoca alguns discursos bastant deixats d'anar, com el de Messi, quan va prometre allò de l'any que viene lo ganaremos todo.
2: És veritat.
1: Que dius, aquest noi ha begut alguna cosa en el trajecte, no?
0: Estic començant a sentir molta remor de fons. Té pinta que comencen a arribar els jugadors, Víctor. Per tant, et deixaré que vagis agafant posicions també per anar a fer la teva feina.
2: Molt bé.
0: Quedarà pendent acabar d'explicar aquesta festa, però, eh?
2: Ah, sí, bueno, ja us podeu imaginar.
0: Víctor Navarro, moltes gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Avui. Una de les qüestions més importants de les últimes hores és el títol de Lliga, que ha vingut acompanyat d'una imatge, la de Hansi Flick, tocat després del partit, rebent el condol per part de molts aficionats, dels rivals, evidentment del seu staff i del seu equip. És una jornada complicada pel tècnic, sense cap mena de dubte. Carme Lloberes, et tenim a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio.
4: Bona tarda. Sí, estic aquí.
0: És una jornada complicada pel tècnic del Barça, per Hansi Flick, i és una jornada que... ens vas explicar a la tarda. Tu, bé, crec que ahir més que ningú podies entendre el que estava sentint Hansi Flick, o com a mínim el sentiment que l'acompanyava.
4: Mira, jo et dic una cosa. Ben veritat que després de tota la setmana que havia hagut de tanta trifulca i tant de merder i tot per part del Madrid, pensava que aquest partit seria bastant més complicat del que tothom preveia, no? La gent pensava, vinga, que ja la Lliga la tindrem i no sé quantos. I jo, quan vaig escoltar la notícia, o me'n vaig enterar de la notícia del pare de Flick, la veritat és que se'm va encendre una llum com de dir, cap dubte. No hi haurà cap dubte de que avui el Barça s'emporta la Lliga.
0: Dic dic que tu, millor que ningú, pots entendre-ho això, Lloberes,
4: sí,
0: perquè és una història que tu no havies explicat mai i que un dia et va sortir d'explicar-nos a la tarda, veument, i tampoc vull que ens hi adornem molt, però sí que crec que és important que els oients ho entenguin. Tu també vas guanyar una lliga el dia que vas perdre una persona molt important de la teva família.
4: Sí, sí, sí. La veritat és que les coincidències en aquests moments, doncs, bueno, que dona la casualitat de que sí, de que també ho vaig poder viure o poder o
0: et també... va tocar.
4: Sí. I és un fet que és complicat, no? Perquè suposo que cada persona, doncs, ho viu o li toca de... I depèn també de la persona que perdis, no? En aquí és un pare, i per tant, doncs, a l'hora del partit, és un partit que, a més, és decisiu. Tot això fa que bé, que és un moment, doncs, complicat, sí, sí, i tu bé ho dius.
0: En el teu cas, vas perdre la teva germana bessona i et vas proclamar campiona de Lliga.
4: Sí.
0: La barreja d'emocions fa que una cosa... No sé si dir que posi un punt menys de dolor o és a dir, com es barregen aquests sentiments en una jornada així?
4: La barreja jo diria que és el després, no? És a dir, el durant, el quan passa, en unes circumstàncies d'aquestes, crec que et dic...
0: És a dir, tu durant el partit, Lloberes, vas ser capaç de centrar-te en el partit i de pensar en el partit tan important que estaves disputant?
4: És que jo durant el partit crec que va anar d'una manera que tenies una aura diferent. És a dir, no eres tu. En aquell moment, per això et dic jo...
0: No saps ni on ets.
4: Clar, jo no tinc clar que Flick, per exemple, doncs, perquè mira que m'hi vaig fixar-hi, i m'ho vaig mirar-ho, i vaig veure que fins i tot quan va acabar el partit vaig veure que ho va celebrar amb tots els jugadors, i això em va sorprendre. I en canvi, doncs, jo et diria que depèn molt, no? Depèn molt de com, o com ho rep, o com ho assimila, o com ho porta cada una de les persones.
0: I en el teu cas, tu com ho vas fer? És a dir, com vas gestionar aquesta emoció tan diversa i tan diferent i tan malparida en la coincidència?
4: Jo ara ja fa molt temps i, per tant, doncs, potser no et sabria dir. Va haver-hi gent que va dir que en aquell partit jo l'havia dirigit d'una manera que no era jo.
0: Uau, això és... És l'experiència de la Lloberes.
4: Però dic una cosa, el tema de l'objectiu. Per mi també és important el veure que quan aconsegueixes aquest objectiu, a mi Flick em va crear una certa intriga, perquè jo el vaig veure, no?, un home molt serè, seguint una mica tot el protocol que hi ha. Tu, si realment no ho sapiguessis, tu no intueixes que en aquell moment Flick ha perdut... Bueno, tu li has dit ha perdut i a mi no m'agrada, diguem. Ha dit adéu, no?
0: Sí.
4: La seva persona, en aquest cas, ben estimada. Perquè mira que després del que he anat llegint bastant, bueno, o determinades persones no poden entendre una situació d'aquestes, no? Com pot ser que un fill se'n vagi a dirigir un partit de futbol, perquè en el fons tu et mires i sí, és un títol, el Barça, un partit, o com pot ser que una altra persona pugui anar... I aquestes coses jo crec que realment, bueno, que tot depèn de com cadascú tingui aquesta pèrdua, diguem-ho així, que per mi no és una pèrdua.
0: I que cadascú ha de gestionar també, i que cadascú se sap la seva història personal i els pactes o els acords que tens, acords o el que decideixes, no?, amb la teva família. Aquí, evidentment, no ens hi ficarem, però sí que és veritat.
4: No, no pactes, jo crec que això depèn de cadascú.
0: Per això.
4: Jo no vaig pactar absolutament res, cadascú fa el que... Jo, en aquests casos, crec, com en totes les decisions de vida importants, cadascú fa el que realment sent. Jo penso que és l'únic important.
0: I tu vas ser capaç, després, l'endemà, de celebrar aquella lliga?
4: Aviam... Ja no me'n recordo gaire. Deixa'm-ho dir així.
0: Han passat
4: masses anys. Me'n recordo que Jordi Pujol, quan ens va rebre, veus aquestes coses que després tens una dualitat, tu ho deies, no? Realment estàs feliç, realment estàs fet una merda, saps? És una circumstància que no és... A mi no m'agrada la paraula gestionar, sinó que tens com un catacarac, com una mica curiós, no? O molt curiós. I me'n recordo Jordi Pujol, que ens va rebre en el seu Palau de la Generalitat. I clar, llavors la gent, per una banda et felicita pel títol de Lliga, per l'altra banda resulta que t'ha de dir alguna cosa o no t'ha de dir alguna cosa perquè tu estàs en un moment difícil. Són situacions increïbles, diguem-ho així.
0: Tu agraïes que la gent et donés el condol o en aquell moment no sabies ben bé ni com gestionar-ho tu també? Perquè, clar, potser hi ha gent que diu, ara, Flick, ja no sé si dir-li, si no dir-li, si felicitar-lo, si felicitar-lo és que queda malament, perquè...
4: Sí, és que realment és...
0: No, com es fa, això?
4: La persona del davant queda com una mica, doncs, això, amb estat de dir, ara què és el que realment s'ha de fer, no? Jo haig de dir que jo no ho havia dit a ningú, eh? És a dir, així com Flick...
0: Ah, no era públic, en el teu cas?
4: No, es va fer públic després. Per això et deia al final.
0: I ho vas fer expressament perquè ningú t'ho tractés diferent?
4: No, no ho vaig fer públic jo, ara que hi penso. Ho va fer públic el periodista, diguem, que feia la retransmissió a la televisió, que no sé per quins anys se'n devia enterar, i ell ho va fer públic. I a partir d'aquí, clar, hi ha un xafarranxo d'això. Això me'n recordo, sí.
0: Doncs és aquesta l'experiència. Avui sí que veurem Flick. T'ha sorprès, Basses, a tu, que Flick avui també sigui la rua? Ens deia el Salmo Ribans que per Flick és molt important la rua perquè és el que també el va ajudar a connectar a la ciutat.
1: Sí, ahir vaig pensar, avui ha fet la feina i demà se n'anirà cap a Alemanya. Però, com deia la Lloberes, això és molt personal. Sí. Cadascú ho interpreta en funció de la seva cultura. Flick és alemany. En funció de la seva personalitat, hi ha gent que és més discreta, més eixuta, més continguda. I després hi ha aquella cosa també de... El meu pare m'hauria dit, tu, fill meu, fes el que hagis de fer... perquè al cap i a la fi pel pare ja no pots fer res. Per tant, escolta'm, si ell avui vol celebrar amb la seva gent, ningú està autoritzat per dir-li que sent més o sent menys la mort de son pare, que, com et pots imaginar, la deu sentir moltíssim.
0: Doncs, Antoni Basses, t'agraïm que ens hagis acompanyat aquesta tarda de rua.
1: Bueno, m'ho estic passant molt bé, perquè estic veient el carrusel de la Guàrdia Urbana.
0: Ah, amigo.
1: He vist Joan Laporta, que anava caronant el cap d'un cavall blanc, per cert. Sí, s'ha fet una fotografia.
0: Però no era el cap d'un cavall, eh? Era
1: no,
0: el cavall sencer.
1: Era el cap del cavall, però el cavall estava sencer, evidentment. I aquí estan donant voltes com una mena de carrusel uns guàrdies urbans que van vestit d'uniforme convencional i dos que van amb el casc, amb el plomall, de gala, estan fent les proves de televisió. He vist passar alguna noia que diria que deu ser parella de futbolista.
0: Ah?
1: O sigui que estan arribant, comencen a arribar ja, a poc, perquè falta un quart per sortir, els que han d'ocupar aquesta part de dalt de l'autocar on hi diu ben gran, campions.
0: Salmurri, estan aquí els jugadors? Ja són aquí?
5: No, encara no. Havien de sortir en principi a un quart de cinc de la tarda en autocar des de la ciutat esportiva. A hores d'ara crec que van amb retard i no han arribat encara.
0: Va, doncs fem una pausa, Basses. Gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns. Que tinguis sort sortint d'aquest niu de aficionats blau del Barça.
1: Buscaré un cavall, també.
0: Sí. Home, t'imagines? Veus arribar el Barça a cavall amb un guàrdia urbano? Tot toc. Fem una pausa i com et deuen estar a Madrid vivint això? Ara venim.
6: Arriba la 14a edició de Curt Circuit, el cicle que fa vibrar les sales de tot el país amb concerts únics, íntims i propers. Artistes emergents i consolidats a sales d'arreu del territori català durant tot l'any. Descobreix la programació i compra les entrades a curtcircuit.com. Vine i gaudeix de la música com mai.
7: Fes que el teu estiu es faci realitat amb Tour Mundial i viatges al Corte Inglés, a les costes, illes, Egipte, Orlando, Carib, sense despeses de cancel·lació i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta'n les condicions. Reserva el teu viatge de Tour Mundial amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
8: Atenció, famílies! Obrim noves places per l'Eufòria Campus d'aquest estiu. Les inscripcions han volat i no volem que ningú es quedi fora de l'escenari. Si tens futurs artistes a casa d'entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, aquest és el seu lloc. Inscriu-los ara a euforiacampus.cat. Afanya't, perquè encara hi sou a temps. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a nissan.es.
12: Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
13: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregits. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, au, contentes.
12: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
14: Som pura cafeïna.
15: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
16: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses, amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat.
16: Torna al Festival Barcelona Poesia. Poetes que ens miren, versos que ens descobreixen, veus que ens conviden a veure-hi més enllà. Del 14 al 21 de maig, viu la força de la paraula en recitals, concerts i homenatges amb grans veus d'aquí i d'arreu. Més informació a barcelona.cat/barcelonapoesia. Recomanat per Catalunya Ràdio.
15: Linkat. A Catalunya Ràdio. Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
17: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
15: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
17: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
15: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
17: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Ara, la tarda, amb Francesc Garriga.
0: Atenció, empat a 0 el marcador. Rashford cap a la pilota, pica... Gol! Pilota per Fermín a l'interior de l'àrea, la deixa molt bé. Olmo per Ferran, el xuta Ferran i el gol! Ferran! Final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid.
1: Això passava ahir al Camp Nou. El Barça guanyava contra el Madrid, guanyava la Lliga i deixava l'equip blanc de nou en blanc. Lloberes, ha de ser dur acabar una temporada en blanc, eh?
4: T'ha agradat aquest rodolí que has fet, eh?
1: Home.
4: És bo. Ha de ser
1: dur.
4: Depèn de com l'acabis. És a dir, perquè jo algun any he acabat també d'aquesta manera, no? En blanc, però si tu has estat a totes les finals, has fet un projecte de cara a l'endemà, no sé què, molts raonaments tècnics poden haver-hi, no? Ara, de la manera que l'acaba el Madrid, no, és nefast. És a dir...
1: Espera, que saludem el Ciro López i ho comentem amb ell també. Ciro López, bona tarda.
18: Era necessari avui que entressi?
1: Sí, avui. Jo crec que sí. La nostra audiència reclama una mica de dosi de Ciro López d'avui, també.
4: A més, jo crec que l'altre dia ja et vas escaquejar, o no sé ben bé, que també havíem de coincidir amb totes aquells hostiots i bufetades que va haver-hi de vestidor.
1: Ja va entrar l'endemà, ja el vam fer entrar divendres, no pateixis.
18: No sé de què en parles, a Lloberes...
4: No, tu només saps de bàsquet, me cago en dena, que... Bueno, que a Espanya encara anireu prou.
18: No vull parlar de futbol, que és un esport que es practiquen al peu. Ara parlarem de bàsquet, que sembla Final Four.
4: Ja està, bueno.
1: Ciro, està Florentino Pérez ara mateix reunit, o s'ha reunit abans, o es reunirà durant el dia d'avui per resoldre que Mourinho ha de ser el nou entrenador?
18: Això ja està decidit. No feia falta que parlessi el Mourinho i el Florentino i el Mourinho. Hi ha persones intermèdies, que es diu,
1: sí?
18: Que ja han parlat i ja està... Ara ho parlo en sèrio, eh? Que
1: sí.
18: Ja està decidit. Si és veritat que fa 3 setmanes al Florentino, quan li preguntaves per Mourinho, deia això del Beckham de never, never, never, no estava ni en la llista de favorits, però no sé si era pues, tirar pilotes fora per distreure a la gent, o que realment ja era never, never, never, però era yes.
1: Always. Això serà divertit. Com paeix el madridisme veure que el Barça avui surt al carrer amb aquesta alegria, amb aquest equip jove? És una tipologia d'equip molt diferent. El Madrid té moltes estrelles, això no ho dubta ningú, i en canvi el Barça va amb aquests xavals de la casa. I guanya.
18: Nosaltres ara... s'han aficionat a les artes marciales mixtes, al busseig. Crec que l'Ibai, a més, ha fet un càsting.
19: La gran velada. Perquè... Chouameni contra Valverde.
18: Correcte, correcte. No, home, com ho porta... Bueno, jo crec que la gent, en aquest cas, ja estava molt mentalitzada. Jo ahir pues, vaig patir perquè al final pateixes, perquè quan veus que el teu equip pues, li passen per sobre... Pues pateixes, però jo crec que en aquest cas l'afició del Madrid no va patir molt, eh? No va patir molt. I jo crec que tampoc els jugadors, si et fixes, jo crec que ha sigut el clàssic més tranquil·let, va acabar el partit, el Vinícius fins i tot va anar a un per un als jugadors del Barça a donar-los la mà.
0: I és acceptar la derrota total, no? De dir, escolta, no hi ha res a fer. És incontestable.
18: Entregamos les armes, no? Exacte. Entregamos les armes. Ja,
0: I no es dissoldrà, sinó que fitxarà Mourinho, que també generarà molta controvèrsia.
18: Quines ganes dintre... tinc, de veritat. Jo crec que tinc que tindre, si val la redundància, tinc que tindre jo l'any que ve una sessió setmanal per parlar del Mourinho i de les
0: roles de premsa. No, Ciro, ja, mira, ja la tenim tancada. No cal ni que parlem. L'any que ve, si el Madrid fitxa Mourinho, l'any que ve cada setmana tenim el Ciro per comentar
18: Mourinho.
0: No
18: s'hi fitxa. És que ha fitxat... Bueno, falta la signatura, però que està fet. Fes-me cas, que anunciaran pues, quan acabi, quan plegui al Mourinho en el Benfica i quan la temporada també pues, acabi aquí per un detall per l'Arbeloa i en el cas del Mourinho pues, en el Benfica, no? Però que està fet. O sigui,
0: doncs,
18: està fet.
0: Doncs l'any que ve ho comentarem.
18: Jo a partir de la propera temporada estaré, no sé, el dia que tu vulguis, el dilluns, sí. El dimarts o el dia...
0: Ja ho tancarem. Va, sí, sí.
4: Mira-te'l si aquí.
0: Mira, no, és més, no serà Ciro López i Carme Lloberes comentant Mourinho.
4: Ui, mare meva. No. A més, et dic més. A mi, Mourinho, que ho vam enraonar-ho, no, l'altre dia...
0: A tu et pirra.
4: No és que em pirri, em diverteix molt. Són com tots, com l'Ataman en bàsquet i aquestes coses. Són gent d'aquesta que dius, mira, et dona un punt de distracció. Però que et dic una cosa, per una vegada, aquí avui Florentino jo crec que va lent, es nota que és gran, perquè avui ell ja havia d'haver tret aquesta notícia.
0: Però no pot, perquè el Benfica el mata. Clar, I Mourinho deu voler quedar bé amb el Benfica,
18: el Mourinho,
0: també.
4: D'acord, doncs diguem-ho així, però serà la persona pont que dieu vosaltres que necessita el Madrid. És a dir, a tots aquests se'ls ha de ventilar i se'ls ha de treure. I necessita un home de palla, un home que de veritat tingui, diguem, la característica necessària per fer aquesta neteja que no s'atreveixen a fer molts dels que hi ha allà.
0: Doncs això és la notícia a aquesta hora, que ens confirma el Ciro López. Nosaltres ja havíem dit que Mourinho cada cop és més a prop, i el Ciro que no té cap dubte que Mourinho fitxarà pel Madrid. L'any que ve ho comentarem amb ell, en aquesta secció que ens acabem d'inventar a la tarda de Catalunya Ràdio.
4: Jo hi posaré el títol.
0: Com es dirà?
4: No ho sé, jo no sóc tan ràpid en aquest sentit, però vaja, buscarem una cosa que tingui, saps? No sé, que...
18: Per què? Ja està, ¿por qué?
0: ¿Por qué amb Ciro López i Carme Lloberes? Ja ho tenim. Ja ho tenim, això. Ciro, que segueixis la rua. Posa't la tarda de Catalunya Ràdio, que ho seguirem tot de minut a minut.
18: Bueno, jo tinc aquí a uns quants que sí que seguiran la rua, ja t'ho dic.
0: Clar, evidentment.
18: El meu fill Xavi i la Júlia estaran mirant la rua del Barça, sí.
0: Doncs aquí ho seguirem, també. Ciro, una abraçada molt forta.
18: Un petó.
4: Adéu, Ciro.
0: Avui seguim la rua... Seguim la rua en directe, però també hi haurà que no surti d'aquí Roger Carandell. Juliana Canet, com esteu?
20: Molt bona tarda.
21: Enhorabona, culers.
0: Ostres, tu et mereixeries un programa especial amb els nervis del final de temporada, Roger?
21: Calla, sí, val més no pensar-hi.
0: Tu, Juliana, una festa com aquesta no et genera FOMO? De dir, ostres, encara que no vagi molt amb mi, però també vull participar de la festa col·lectiva.
22: Perdona, és que sí que va amb mi, Francesc. T'ho he explicat moltes vegades. Jo no sóc futbolera, però sóc culer. Són dues coses diferents per mi. És veritat que a mi la idea d'anar allà a la rua amb tanta gent i tot tampoc m'acaba de cridar una atenció especialment forta, eh?
0: Doncs, en tot cas, avui farem que no surti d'aquí per l'exclusió digital, vull dir que tota la vostra fanaticada, que es diu al món del futbol, seguirà tenint contingut. De què va el dilluns? És a dir, aquells que només hagin fet rua, Barça, Lliga, què més ha passat que haguem de comentar avui el que no surti?
21: Home, n'ha passat alguna de grossa, com que dissabte es va fer el primer concert de Retorn de l'Oreja de Van Gogh amb la Maya Montero.
19: Tinc la Carla Ordés entre entusiasmada i molt decebuda.
21: Sí, l'opció 2 és bastant majoritària, diria, perquè no, la cosa no va acabar d'arrencar. Però bueno, tot ho farem, però no, molt delicat, el primer concert, ja t'ho dic, el comentarem.
19: Què va ser millor, l'Espanyol al Pizjuán o el Retorn de l'Oreja de Van Gogh?
21: Home, crec que l'Espanyol, i mira que va perdre, imagina't.
19: Doncs va anar bé el concert, veig, sí, va anar bé el concert.
21: Sí.
19: Bé, home, això està bé, és un contingut top.
21: Que està bé, toca. I, bueno, anem-nos preparant per quan vinguin a Barcelona, que hi ha temps de marge per anar millorant, però, bueno, estiguem al cas.
22: I anar-nos fent la idea, també. Sabem el que ens espera.
19: Potser és més per mentalitzar-se els aficionats que no perquè millori gaire l'actuació, no?
22: O fins i tot per vendre l'entrada, qui consideri que aquest no és un espectacle digne de veure.
19: És a dir, encara hi ha marge per col·locar-li algú.
22: Exacte, sí.
19: Bé, doncs tot això ho podrem seguir al que no surti d'aquí. Escolta, a mi jo necessito veure-us. Avui que estem a distància...
22: Jo... Ens enyores,
19: sí,
22: Francesc.
19: És com... No és el mateix.
21: És com el sexting, que dius, bueno, està bé, però saps... No és el mateix.
19: O sigui, això ho consideraríem sexting,
22: El sexting s'ha de practicar més, No es practica prou.
21: Sí, no, és a dir, està molt bé i estem molt a favor, però diguéssim, llavors... cal passar-ho al món real, que és el que et passa a tu, Francesc,
22: totalment.
21: Que no tens prou amb el digital.
19: Clar, jo no en tinc prou amb el digital. Jo necessito doncs un berenar, com el que tenim.
2: Un aniversari, una trobada d'amics, una reunió d'empresa. Encarrega una estona boníssima amb tota la tradició dels productes de Forn de Cabrianes i forndecabrianes.com. Forn de Cabrianes t'ofereix l'hora del berenar.
19: 607-07-09-01. Un berenar per un oient nostre. Algú va enviar un WhatsApp a la Maria Àngels i la Maria Àngels ha de rebre una coca. Maria Àngels, bona tarda.
3: Bona tarda.
19: Encara no has rebut la coca, però t'està arribant una coca, em diuen, eh?
3: No arriba res.
19: Arribarà. Ja et dic jo que arribarà perquè la gent del Forn de Cabrianes són puntualíssims. Qui creus que et pot enviar una coca? Qui creus que pot tenir alguna cosa bonica a dir-te per l'antena de Catalunya Ràdio?
3: Jo penso que la meva filla...
19: Com es diu la teva filla?
3: Cristina,
19: doncs mira, ara et saludarà una persona, a veure si és la Cristina o no és la Cristina. Ja pots saludar.
5: Hola, bona tarda.
19: És ella o no?
5: Què tal?
3: Hola,
5: sorpresa.
3: Cristina, sí.
19: Cristina, per què li has volgut enviar aquest berenar a la teva mare?
5: Bueno, pues per agrair-li que sempre està al meu costat. I perquè va ser el seu aniversari. I no van poder estar, i demà és el del meu pare, també.
19: O sigui que és una celebració conjunta de moltes coses.
5: De moltes coses, sí, exacte.
19: Com et quedes, Maria Àngels?
3: Dia.
19: Ai, fa emoció, això, no?
3: Sí, molta. Además, jo sé que la meva filla m'estima molt, i jo a ella també.
19: Us odieu gaire, que us estimeu?
3: Molt.
19: Us odieu,
5: molt. Menys el que hauríem, no?
19: Doncs aquesta coca per celebrar l'amor de mare a filla amb el pare, que també serà el seu aniversari, aquesta família que ho celebra d'aquesta manera. Gràcies, Cristina, Maria Àngels,
5: molt
19: que
5: bé,
19: per molts anys podeu
5: ser
19: feliços.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
19: Ens acostem a les 5 de la tarda, és l'hora marcada per l'inici d'aquesta rua. A les 5 de la tarda, senyals horaris de Catalunya Ràdio. I arrenca l'especial, vaja, ja l'hem arrencat, però ens hi posem encara amb més força, l'especial de la Rua dels Campions. Sumarem la gent del Tot Costa i veurem si arriben els protagonistes. De moment encara no han arribat els jugadors del Barça, però per la pinta que fa això, són a punt d'arribar. Us ho expliquem de seguida a la Ràdio Nacional de Catalunya.
23: A Catalunya Ràdio. Especial La Rua dels Campions.
19: Cinc de la tarda des del Camp Nou amb la policia a cavall
0: flanquejant dos autocars que han de dur aquesta Rua dels Campions, que ha d'arrencar d'aquí a 20 minuts. Res, molt poca estona, i es posarà en marxa aquesta rua. Encara no han arribat els futbolistes del Barça, però jo ja tinc aquí persones que m'ajudaran a posar-hi ulls. El Roger Bosà i el Ramon Salmurri. Roger, bona tarda. Doncs no el sento, el Roger. I el Ramon Salmurri el tinc per aquí? De seguida tindrem per aquí el Ramon Salmurri. Sí, sí que el tinc aquí, però no et sento. Per què no et sento?
4: Si vols, tens a la Llobera, sí.
0: No, la Llobera ja ho sé que la tens, però volíem fer una mica més protocolari, però vaja, quan surts a l'estudi ja saps que passen aquestes coses. Lloberes, bona tarda.
4: Ah, molt bona tarda, què tal?
0: Eloi Vila, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Això són veus nostres de la tarda de Catalunya Ràdio, però també Sònia Gelmà, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
0: Jordi Costa, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
0: Escolta'm, farem un especial fins que arribi el partit del Girona en una d'aquestes jornades que són un cop l'any com a molt. Això és especial, és bonic.
8: Sí, home, clar. Que la gent pugui sortir a celebrar. Tal com està el món, que puguem celebrar alguna cosa ja és molt. Si a sobre és d'una cosa que ens toca, com és el Barça, i a més ens toca molt de prop, i per mi veure les imatges que s'acostumen a veure a la rua de la ciutat de Barcelona sempre ve de gust. Jo faré un pèl més curt, però sempre ve de gust.
0: Sempre hi ha un però.
7: És veritat que la d'aquest any és una hora més llarga. Ara falta que arribin els jugadors, que això comenci puntual. Però jo crec que l'any passat va ser de 6 a 9. Bé, el que passa és que es va allargar per darrere. Potser aquest any...
8: Quan el Garriga ha dit que serem fins al partit del Girona... És aquesta nit, el partit del Girona, que ningú no es pensi que hi serem aquí fins al proper partit del que sigui.
0: Avui, fins a les 9 de la nit.
6: Però sempre molt a favor de celebrar, perquè
0: a
6: vegades tenim aquesta tendència de minimitzar les coses i de, hòstia, de dir, no cal que celebrem tant, no cal que sigui tan llarg, escolta, anem-hi i que duri el que hagi de durar.
8: Diré una cosa, els que hi érem al camp ens vam quedar una mica amb sensació de poc, i estic segur que avui hi haurà molt més ambient de festa del que hi va haver ahir després del partit.
6: O sigui, no ho entenc.
0: Deixa'm sumar també el Queco Novell. Queco, bona tarda.
10: Molt bona tarda. Visca el Barça.
0: I visca aquesta rua, i visca tot plegat. Deixa'm preguntar-li al Salmurri, que ara sí que el tinc aquí. Salmurri.
24: Què tal?
0: On són els jugadors?
24: Doncs mira, no han arribat encara. I no sé si pots sentir de fons de les meves paraules.
0: A veure.
24: L'expectació de tota la gent que ja és al costat, diguem-ne, de l'estadi, on ha de començar la rua, que estan precisament esperant que arribi l'autocar dels futbolistes.
0: Hi ha molta gent,
24: Moltíssima. És una passada. Ara estan, diguem-ne, fent... Saps aquell càntic que comença la gent de genolls i a poc a poc va pujant de peu?
0: Jo ja no el puc fer, perquè si baixo gaire ja no torno a pujar.
24: Ja no ho aixeques. Sí, si baixa ja no...
0: Això no, sí, sí.
24: Doncs no han arribat i...
0: Espera. Això els has demanat tu, Salmurri, que ho facin?
24: No. Això porten aquí estona fent-ho i pensa que estan, diguem-ne, en ple sol. Vull dir, avui és un dia molt calorós.
0: No, jo he necessitat una gorra, ja.
24: Sí. Perquè fa molta calor i el sol pica, diguem-ne, i tota aquesta gent està aquí, diguem-ne, aguantant la solana, esperant l'arribada dels futbolistes.
0: Bé, què espereu de la celebració? Hi ha algú que tingui una expectativa amb alguna cosa? Compartir-ho i amb la ciutat ja és suficient? Eloi, Queco, Costa, Gelmà, Lloberes...
8: Jo, els nens. En aquestes festes el que em sembla més diferent és els nens. És veritat que ja n'hi ha que poden anar al Camp Nou, però, evidentment, són minoria i són els que els fan més il·lusió. Vaja, avui... Tot i que alguns, com explicava a la primera hora, gairebé han hagut de fer campana a la tarda per poder arribar a la rua, però jo crec que són els grans protagonistes, evidentment, amb permís dels jugadors.
7: Jo a les rues el que demano sobretot és que els jugadors en siguin conscients que és una festa per tota la ciutadania i que més enllà de muntar-se la festa dins el bus, que a vegades passa, doncs sobretot s'hi dediquin a això que explicava el Costa, saludar pràcticament tothom des de dalt del bus. Però jo ja et dic, això jo crec que l'any passat ho van veure molt, sí, que estan molt presents, que els hi fa també a ells molta, molta il·lusió, i amb això ja en tindríem prou, i sempre, que jo crec que ja va passar l'any passat, perquè molts d'ells són menors d'edat, amb moderació tot, la beguda també.
9: Jo ara que deies això dels nens, venint cap aquí pensava que a la rua d'avui segur que hi ha un nen o una nena que d'aquí X anys estarà enfilat a l'autobús.
11: Espera, un moment, espereu-vos un moment. Salmurri, què està passant?
24: Doncs que arriben els protagonistes del Futbol Club Barcelona. Veig, per exemple, l'arribada de Hansi Flick. Hansi, bona tarda. I poc a poc van desfilant tots els futbolistes del Barça. Veig també a Rafinha, embolicat en una bandera del Brasil. Pedri al seu costat. També Ronald Araujo, que va amb la bandera de l'Uruguai.
11: Pedri amb la Canària, veig.
24: Pedri amb la Canària. Eric García, Rooney, Bardaggi, tots els futbolistes caminant. A poc, Frenkie de Jong, pantaló curt.
11: De fet, pantalons curts tots, sí. I el que canvia és la samarreta. Algun va amb samarreta normal, d'altre amb samarreta sense mànigues.
24: I això que sents és la cridòria del públic, que passen just pel nostre costat dels futbolistes, i és un espai on dona als seguidors. Ara, per exemple, Lamine Yamal, que aixeca els braços, encoratja el públic, Marc Casador
11: arriba,
24: amb el trofeu.
11: Arriba el trofeu, que encara no havíem vist el trofeu. El porta Marc Casador com si fos gairebé el seu fill.
24: Exactament, sí, Marc Casador, Fermín, que ràpid ha vist el públic i s'acosta cap allà.
11: Fermín entregadíssim,
24: aixeca els braços.
11: Pinta bé això per Fermín aquesta tarda,
24: La reacció, mira, la rua de la temporada passada, jo crec que Fermín va ser un dels MVP, sens dubte, i fa pinta que en l'edició...
11: A veure quan vegi Lewandowski el públic com reacciona. Escolteu.
24: Robert Lewandowski, Jules Koundé, Gavi, que aixeca i alça el punt dret.
11: I els tenim tots, no?
24: I tots els futbolistes que han arribat ja i a poc s'enfilaran a l'autocar.
11: Doncs no serà puntual, però déu-n'hi-do, trobo, tu. Sí. 5 i 6, d'aquí 5 minuts que siguin a dalt de l'autocar.
8: Jo pensava que havien dit les 5, però allò que es fa de dir les 5 i començarem quan en roti, i ho serà bastant puntual, sí.
11: I ara el que veig és que abans de pujar els hi donaran una bossa, que és un dels patrocinadors del club, que dintre hi deu haver una mica com el kit per sobreviure a la rua. A veure si després el Salmurri pot esbrinar aquest kit de sobreviure a la rua que hi ha a dintre. En tot cas, home, no posis això, aquesta música inquietant, perquè seran coses bones, segur, i que es poden explicar per la ràdio. Estàvem amb el Queco i amb l'Eloi i companyia. I també m'interessa la Lloberes, perquè crec que tens una teoria diferent. Aquí tothom està molt de celebració i de molta felicitat, i pensar que això als jugadors els fa molta il·lusió, que jo crec que és així, però tu, Lloberes, que has estat professional i has celebrat títols,
12: sí.
11: A tu t'agradava molt fer aquesta mena de festivitats?
12: Jo els entenc una vegada quan l'aconsegueixes en el moment, diguem, l'eufòria immediata, la continuïtat de tota la nit, diguem, i anar reenganxant una mica. Ara, això ho trobo una plasta, vaja, però no jo. No, ho trobo bonic pel que
13: però és. Però pels esportistes, dius?
12: Sí.
14: Però va més enllà,
13: d'aquest aspecte que deia. Bé,
14: sí. Però, Carme, va molt més enllà, d'això que dèiem de...
12: Jo només volia dir el que jo he viscut i et dic que aguantar a vegades, diguem, a determinats fans i aquestes coses, perquè ells aquí en certa manera van amb això, amb un camió i van com esterlets que van saludant.
8: Home, clar, si anéssim pel mig del carrer seria un problema.
12: D'acord, però la gent normal, doncs, ha hagut de fer... La gent normal, estic enraonant, que no és, diguem, així del Barça i tot. Els professionals que han hagut després aguantar a vegades determinats friquis, fans que tens, que d'això jo trobo que és bastant pesat.
14: Però que se't faci tu pesat, vull dir que...
12: No, parlo de la jugadora de l'equip i que... marxamos ja...
14: Però, Carme, no significa sé, moltes coses, Ara el Garriga i el Salmurri estaven allò explicant aquest moment, no?, en què apareix Fermín, apareix Casador,
12: sí,
14: i amb aquesta explosió, diguéssim, de sentiment, que és el que és el Barça i és el que veiem també en aquestes rues,
12: però
14: no?
12: Perquè... dius el sentiment de fora.
14: No, però és que la rua pot fer pesada i pots dir, hòstia, 4 hores és molt, però... Hòstia, escenifica el que és ara mateix, el que ha estat sempre aquest club i el que ara, el moment que viu, després de venir d'on venim. I escenifica això, no? Que hi ha
11: un segon, perquè s'està produint un moment important. Crec que tinc l'Arbusà pendent de la fotografia que s'està fent ara abans de pujar, on crec que hi ha gairebé tota la plana major del club. Roger Arbusà, bona tarda.
25: Com esteu? Bona tarda. Sí, mira, ara en marxa aquesta foto amb les dues copes al davant, que és la Lliga i la Supercopa, i els jugadors al costat del president electe, de Joan Laporta, que ara s'abraça amb Fermín, li toca la cara. Fermín, per cert, amb ulleres de sol. Ja puntuarem outfits després, Garri, perquè m'interessa molt.
11: Quan dius li toca la cara, no estem parlant de Tchouaméni i Valverde,
25: No. Més amable. Un tocament més amable. Parlarem d'outfits perquè m'agrada molt, per exemple, el barret de Valde, Un barret...
11: Ai, no m'hi he fixat.
25: Que fa goig. I ara sí, aquesta foto amb Rafa Juste, amb Joan Laporta i amb Hansi Flick al mig, i al darrere tots els jugadors i la resta de la directiva.
8: I la Cat.
11: I la CAT.
8: Que clar, per una qüestió de dimensions... doncs,
11: necessita un bus gairebé.
8: Tres jugadors. Sí.
25: Els que s'han posat darrere no surten. És un tema aquest de la CAT, perquè s'hi ha d'aguantar 5 hores a la furgoneta del davant.
11: Hòstia, la CAT bullida, eh?
4: No, però amb deu haver-hi rotació, fos. No? Hi ha rotació dins, no?
25: No sé.
11: De part... No sé què diu el conveni de CATS. A veure...
8: Per cert, un dubte logístic que sempre m'assalta en aquests moments. Els futbolistes han arribat plegats en un bus o cadascú pel seu cantó?
24: Sí, han arribat plegats en un bus que havia de sortir de la ciutat esportiva un quart de 5 de la tarda.
11: No, és que si no, hauria estat impossible arribar ara a aquestes hores, no s'amorri amb cotxes particulars, perquè realment Arístides Mallol, que és el carrer aquest que just davant de les oficines, no s'hi pot passar.
24: No.
11: Està talladíssim, col·lapsadíssim, perquè hi ha gent.
24: I fa un moment he viscut una escena bastant divertida, bastant curiosa. Un dels operaris que treballa al Camp Nou ha vist tota aquesta gentada i s'ha acostat amb el pitrall de treballador i ha començat a animar el públic perquè cridessin el mateix que feien els jugadors quan els has vist passar.
11: Un treballador...
24: I llavors el públic ha reaccionat i aquella persona ha viscut segurament un dels moments més feliços de la seva vida.
14: Ben escolteu, fet. He vist Chesney molt, molt animat. Que l'any passat, que va ser protagonista, el recordo més tranquil, mirant-se amb una certa distància. I aquest any l'he vist aquí molt...
8: Ahir ja estava animat.
11: I espera. Ara la imatge és espectacular, perquè s'han aturat les obres del Camp Nou. Hi ha tots els operaris de l'IMAC mirant aquí aquesta esplanada del Camp Nou, tots fent fotos, tots... és a dir, no sé, veig com 200 persones amb el vestit d'obra, el peto, el casc, tal, que han aturat les seves feines i estan fent fotografies d'aquest moment en el que els jugadors ja són a dalt de l'autobús i arbusar. Això deu estar a punt d'arrencar ja, perquè veig que la Guàrdia Urbana comença a desfilar.
25: Jo crec que sí, eh? Hi ha membres del cos tècnic encara fora de l'autocar, però ara pujaran el del darrere, a l'autocar d'Estrella Damm, i els jugadors ja són el seu. Veiem ara Rafinha, que col·loca la Copa de la Lliga a la part posterior de l'autocar, i molt ja amb aquest canó de confeti. Per tant, ja ens podem imaginar la festa que hi haurà ara un cop arrenqui l'autocar.
11: Doncs això comença a agafar forma, i ens deia l'Eloi que ha vist, no, o el Queco, que ha vist a Chesney, Stesna, molt, molt animat. Qui creieu que serà el jugador que ens donarà la tarda de glòria?
14: Rafinha, no?
1: Jo apostaria per Fermín. Rafinha, fora del camp, és bastant calmat.
15: No? Sí, va tranquil. Jo també aposto per Fermín.
8: Lamin, potser, no?
15: Lamin.
14: Gavi. Mm. Gavi, també.
15: Tot el que acabin 20 seran les ànimes de la festa.
1: Pedrín.
15: Veuràs Pedrín.
11: L'ostres Pedrín, sí. Per cert, Salmo o Arbusà, al primer bus hi van jugadors i tècnics, entenc, no?
24: Sí, sí.
11: I el segon, que hi ha algun influencer, pot ser, o no?
24: Sí, patrocinadors, convidats del club. És l'autobús d'Estrella Damm, un dels patrocinadors del Futbol Club Barcelona, i diguem-ne que d'acord entre Estrella i el Barça, doncs omplen aquest segon bus. Per cert, informació de servei, el que comentaves sobre la bossa que dels futbolistes...
11: Tiro la música d'exclusiva?
24: Home...
11: Sí, Enric, tenim ja la primera exclusiva de la tarda, la bossa...
24: A
11: aquesta hora de la tarda, Ramon Salmurri ens explica que...
24: A la bossa, que els futbolistes pugen dalt de l'autocar, hi ha, compte, atenció, galetes...
11: Bé.
24: I un entrepà.
4: I un dònut. Un dònut, i a més et dic més, sí. Jo
11: però
4: el
11: dònut l'has vist tu o t'ho inventes?
4: Ho estic veient com se'ls està
11: salant. No, però compte, perquè...
1: I un patrocinador que ha posat bé l'estampació a la bossa.
24: Ah, exactament.
11: Sí, que comença per U i acaba per Ver.
4: Ah, sí, jo també ho he vist.
11: Mira, com deu ser viure una rua des de dalt? Mira, això ens ho pot explicar algú que n'ha viscut algunes, com a tècnic del primer equip del Barça, membre d'estaf, que és el Juanjo Brau. Juanjo Brau, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
11: Això està a punt d'arrencar i m'imagino que tu ara deus tenir records d'algunes rues també bastant èpiques.
16: Sí, ostres, quina il·lusió. Quan he vist unes imatges i la veritat és que sí, Bart... quan la que recordo amb molta

0: en quant a aconseguir més títols de l'europea, que és la que realment posa medalles als clubs actualment. I és una mica el que li falta al Barça.
1: Bé, però això ja arribarà. Avui s'ha de
0: veure aquest
1: títol de Lliga. L'última. Estem posant-li un nom a aquesta Lliga. La Lliga de... per tu, de què és aquesta Lliga? Qui és el nom o el concepte que la defineix?
0: Home, jo diria que és la Lliga dels catalans.
1: Molt bé. Mira, aquesta és original, encara no l'havíem dit. Doncs, Josep Maria Minguella...
0: Quants n'hi ha de catalans a la
1: plantilla? La majoria. I a l'11 inicial, la majoria.
0: Quan n'hi havia hagut tants de catalans? A l'època del Segarra i del Biot?
1: No gaire, no gaire, sí, sí.
0: Per tant, la Lliga dels catalans, home, ja està.
1: Doncs ja està, i punto. Fenomeno. Josep Maria, una abraçada forta.
0: Vale, que vagi bé la rua. Adéu.
1: Moltes gràcies. Per cert, a tota la nostra audiència, avui hi ha que no surti d'aquí, també. El que passa que avui el podeu escoltar per l'exclusiu digital. A l'antena de Catalunya Ràdio i per Esport 3 estem seguint aquesta rua amb el Costa, la Gelmà i companyia, l'Òscar Broc, la Lloberes, però per l'exclusiu digital, que no surti d'aquí, que avui que tenien, que era... A l'Oreja de Van Gogh, clar, l'Oreja de Van Gogh, em diu la Carla, l'Oreja de Van Gogh. Mm. Que no sé si hi ha algun fan de l'Oreja de Van Gogh a l'estudi.
2: Em sembla que ningú ha aixecat la mà, eh?
3: No,
4: sí, n'hi ha algun, diria, no?
2: N'hi ha.
4: Diria que n'hi ha un, eh?
3: Vaig ser a Bilbao dissabte.
1: A Sant Mamés?
3: No. Al Vizcaya Arena, o com li diuen allà, al Bec, és on cantava Oreja de Van Gogh, sí, l'estrena...
1: I quina valoració em fas?
3: Sé que la crítica està sent molt dura i probablement veient els clips de Twitter amb raó, no diré jo que
1: encantar.
3: No. Però clar, els fans que vam anar allà, és a dir, que ens agrada Oreja de Van Gogh i ens agradava molt a Maya, tot i que veiem que ha passat el temps i que el retorn serà complicat i que era, jo crec... És a dir, semblava un concert assaig per moments. Crec que millorarà.
5: És a dir, que les segones parts no són bones.
3: I jo m'ho vaig passar molt bé i crec que tota la gent que estava allà i que van fer karaoke, bàsicament, de tots els himnes de l'Oreja de Van Gogh, ens ho van passar molt bé.
1: Jo crec,
3: això,
1: Sònia...
3: Després tu veus i dius, sí, home, sí, van fallar coses.
1: A veure, un moment, a veure, tinc aquí el Marc Andreu. Marc Andreu, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: Tu creus que el que no surti d'aquí podríeu fitxar per un dia la Sònia Gelmà?
6: Crec que ha de canviar d'estudi i anar ara mateix a l'exclusió digital la Sònia per parlar d'aquest tema.
2: Sònia, ves cap allà.
3: No en parlaré més, ja està.
1: Jo crec que el trio Juliana, Marta, Roger, si afegim la Sònia...
5: Triomfa segur.
1: Ho rebentem, això, ho rebentem. A veure, deixa'm preguntar a un altre fan de l'Oreja de Van Gogh, que és l'Arbusà, que el tenim al davant de tot. Arbusà, què veus?
7: Mira, Stensnek ha continuat fumant. Ara els crits és de Chesney fumador. I acabem de saludar Flick. Garri, de part teva, salutació de Flick, que ens ha aixecat el dit polze, i Thiago Alcántara, que m'ha empollat l'aigua perquè estem secats de caix. M'he deixat l'ampolla d'aigua aquí a la mòbil i Thiago Alcántara que acaba de donar una ampolleta.
8: S'ha de dir que, pel que es veu així en plans generals, hi ha un consum...
1: Moderat?
8: Jo diria que massiu d'aigua.
1: Sí.
2: Molta calor.
8: Coca-Cola, alguna n'he vist, però, és a dir, comparació amb altres rues, bastant no, més...
2: Ja. Totalment d'acord.
8: Bastant molt més trash.
3: Que... Ja l'any passat va ser així, eh? No sé si té a veure també que molts d'ells eren molt joves i...
1: Sí, ves que l'any passat hi havia menors d'edat.
8: Ara ja tenen tots edat de beure birra,
3: sí,
8: si volen.
3: Sí, sí,
5: però ja van saturats del dia anterior.
8: Però això
2: sí,
8: també
2: sí,
8: pot ser.
2: Sí que és cert que hem viscut rues que han estat autèntics inferns comparats.
3: No,
2: vull dir...
3: Tenint en compte que ara, per exemple...
2: Amb un mal estat.
3: Clar, veiem Esport 3, per exemple, el tipus de públic que té una rua d'aquestes, que està ple de nens... Jo crec que això d'avui és molt correcte i que en alguna rua se'ls hi havia anat de les mans.
8: A més, s'ha de dir, jo reconec que no em sembla una imatge edificant quan hi ha nens al carrer, però reconec que quan la rua arribava a l'estadi i hi havia parlaments, a mi em motivava que anessin una mica.
3: Allò dels parlaments era el delay aquell que no t'escoltes
8: tu. Sí, el delay.
3: Va haver-hi una imatge de Messi que tots recordem. Ja no hi havia delay.
8: Allò paga per totes les rues que ens
3: hem passat. Però tu has fet abans una conya amb el Dirbrus.
8: Aquesta pot ser que fos de
3: Oleguer. Va ser Oleguer Preses i jo crec que aquí sí que va influir el que ell mateix escoltava doble. En el cas d'altres no hi havia excuses.
8: Si no hi havia ben trobat. La de Messi no hi havia delay.
3: No, ja no hi havia delay.
1: Per fer una imatge una mica així general, també perquè la gent entengui què estem veient. Salmurri. El públic és molt divers, però hi ha molta família, hi ha molt nen petit, molts cotxets...

0: diguem-ne, la mitjana d'edat és molt baixa.
1: Sí, sí, tot i que, diguem-ne, que agafa la franja, o sigui, més ampla de la població barcelonina. Avui és un dia que tothom surt al carrer i hi ha, doncs això, des de nens petits, des de nens que fins i tot s'han saltat la classe de l'escola, fins a gent gran, sobretot la gent dels balcons, perquè avui passa una cosa, que és que no només hi ha canalla que vol veure els seus ídols, sinó que surt al carrer molta gent que habitualment no va al Camp Nou i que avui és l'únic dia que poden veure els futbolistes de ben a prop. I el denominador comú de tots ells és que hi ha moltes samarretes del Barça. Jo crec que això és una cosa que amb els anys ha anat canviant. Passava allí a l'estadi i passa avui també en aquesta rua. La gent es posa la samarreta del Barça per anar a veure els moments del seu equip.
0: Molta, molta samarreta del Barça, i a més és aquest mar de samarretes diferents, no? De primeres equipacions, segones equipacions, terceres equipacions...
1: Home, és que clar...
0: D'avui, de fa 10 anys, de fa 15 anys... De fa 20... Mira, el repte seria, troba'm la samarreta més rara, una d'André Gómez. Una d'Escurza, una de Prosinecki. A veure si me'n trobes una, segur.
2: La buscarem. Ahir nit, sortint de l'estadi, em vaig veure una d'Umtiti.
0: Hòstia, aquesta té mèrit, aquesta també.
1: Bé, explicava aquest matí el Ramon Bes al matí de Catalunya Ràdio que em va veure una de Ronald de Boer, que crec que també té el seu mèrit.
0: Espera, mira, aquí veig una família. Com esteu?
3: Què dius?
0: Vine, cap aquí, que així ens veuran també per Esport 3. Dic, com ha anat això?
3: Bueno, molt ràpid, perquè acabem d'arribar i ha passat molt ràpid. Ara estem mereant a veure si podem arribar a veure una mica més.
0: Quants fills tens?
3: Bueno, jo tinc un, però aquests són amiguer.
0: Ah, dic, perquè si no, noi, aquí amb 5 fills... Com us dieu?
4: Jordi, Marc, Lucas, Jan.
0: I avui què, no hem anat al col·le?
4: No, sí, hem anat. Sí, sí,
0: I què esperàveu veure d'avui? Què us ha agradat d'avui?
4: Això.
0: Això, doncs bé, moltes gràcies, família, que se'n va la mòbil, doncs és aquest ambient familiar que dèiem, se'l murri de gent de totes les edats, però també molta canalla.
1: Sí, molts cotxets, fins i tot fa un moment hi havia un pare amb una bicicleta elèctrica i dos nens a dalt de la bicicleta que estava tancant pràcticament aquesta rua darrere de tots, i és evidentment avui un dia molt festiu. Jo crec que el concepte de la rua ha anat variant fins fa... no gaire, era la festa dels jugadors per celebrar la Lliga, i jo crec
0: ara
1: que... Ara és de tots.
0: A veure, ubiquem-ho, carrer Berlín amb Josep Tarradellas. Aquí és on hi havia el Gerard López inicialment, però diria que el Gerard López s'ha anat movent per fer-nos una mica d'ulls d'allò que ens vindrà. Gerard López, on tens ara? Ai, que se'ns l'han passat.
5: Hola, hola.
0: Ara, aquí. Hola. Gerard,
5: ara sí, Gerard
0: on tens?
5: Al Passeig de Gràcia. Una mica més amunt de la zona d'animació, per una qüestió de cobertura tècnica, d'acord? I estem, el carrer està tallat, per tant, estem en una zona que no hi ha, diguem, el màxim sarau, però sí que és una zona on hi ha moltíssima gent que va caminant, que es va desplaçant cap a la zona, diguem, més propera, per on ha de passar l'autobús, i on hi ha gent com, per exemple, Antoni, que ve de Taradell. Com estàs?
6: Molt bé.
5: Antoni va estar ahir al camp, ha anat a Taradell i ara torna a ser aquí. I, a més, vas anar a Canaletes, també?
6: No, vaig anar un rato allà a Plaça Catalunya.
5: Val, però... vas allargar, eh?
6: Vaig allargar, vaig quedar al camp final i després vaig anar allà a Plaça Catalunya i he arribat a Taradell a 3:45 del matí.
5: I a quina hora has tornat a sortir per ser aquí, ara?
6: A marxar a les 5.
5: A les 5. Tot això per una passada efímera de 10 segons.
6: Sí, sí. Però, bueno, val la pena, i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia. I avui vaig per ell.
5: Molt bé. Francesc, abans comentàvem allò de que potser hi ha un nen que avui està mirant això i que d'aquí uns anys ves que no estigui a dalt a l'autobús. Ho recordes? Que ho comentàvem? Doncs ves que això no passi també al teu nano.
6: Ah, sí? Tant de bo. Ens feia molta il·lusió, eh?
5: T'ho diràs.
6: Mira, mai se sap.
5: Futbolero, el nano?
6: Sí, molt, molt futbolero. Ara aquesta setmana ja anem a apuntar allà a Taradell, que li fa molta il·lusió jugar. I, bueno, allà si li agrada i pot seguir.
5: Doncs estarem pendents de l'evolució del nano, del pare i de tota la gent que cada cop és més abundant i que cada cop està ocupant més aquest Passeig de Gràcia, que mica en mica es va omplint també de gent de tot arreu, eh? N'hi ha molts d'aquí del país, però també n'hi ha molts de fora que o bé treballen aquí o bé estan de vacances aquí, que també ho volen veure.
0: És la ciutat que ha sortit avui, és el país que ha sortit a celebrar aquest títol de Lliga.
2: El punt on sou ara, Garri, hi ha una bestiesa de gent.
0: Sí. Deixa'm pujar al sostre.
2: Heu dit que és Tarradellas amb...
1: En Berlín.
0: Sí, avinguda Josep Tarradellas en Berlín.
1: El primer punt d'animació, la primera fan zone de les tres que hi ha en aquest recorregut, i per això aquí hi ha una aglomeració de gent descomunal.
7: Sí, és un gruix molt més gran d'aficionats que no en els carrers que heu passat prèviament.
2: És que m'ha recordat la imatge de Plaça Catalunya de l'any passat.
0: Espera, que veig aquí una noia amb una figura, amb un retallable de Gavi. Què és això que portes aquí?
8: Està el Gavi, no sé.
0: I què era, per ensenyar-li al Gavi i dir-li que què?
8: No, ho vaig fer a casa meva, que m'avorria, i ho he portat avui.
0: Molt bé, gràcies, que se'ns escapa, que se'ns escapa la mòbil.
2: Mini-entrevistes és una secció, això, eh? Mini-entrevistes de rua.
0: Entrevistes gràcies, de 30 segons.
2: Micro, no? Micro, has d'encertar la pregunta, perquè si no...
0: Sí, i no, i que la persona respongui. Sí. Fem una cosa, pausa, beurem una mica d'aigua i seguim amb aquesta rua. Això s'està animant per moments. Som en directe a Catalunya, Ràdio Esport 3, la rua de campions del Barça. Ara venim.
9: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
10: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
11: Ocasión Plus Fest, més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns, vine a Ocasión Plus.
12: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
13: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: Som 3CAT.
14: 300 grams de paraules.
15: Mig litre d'actitud.
14: Una cullerada de silenci.
15: Dos reflexos de llum.
14: 5 quilos de cadira.
15: I si convé, 150 grams d'ulleres.
14: Aquesta temporada, a l'hora de fer el dinar, a Ciutat Maragda cuinarem lectures per a tots els gustos.
16: Ciutat Maragda. Amb tots els ingredients per a una lectura nutritiva.
17: Contes, novel·les, poemes, cançons...
16: Ciutat Maragda. Cada dissabte a la 1 del migdia. Amb David Guzmán.
18: Senyores i senyors, bon dia.
16: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
19: Frena el feixisme espanyol i català.
18: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per a la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
20: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
18: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
19: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
18: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
16: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
18: Hola, Anna.
21: Hola.
16: Amb Ricard Ostrell.
21: Rufiti. Rufiti. Rufiti.
16: Ara, la tarda. Amb Francesc Garriga. Especial, la rua dels campions.
0: Directe per Esport 3 i per Catalunya Ràdio. A Catalunya Ràdio amb la rua dels campions, Costa, Gelmà, Òscar Broc a l'estudi, amb la Carme Lloberes també. I ara farem màgia, perquè ja us hem dit que l'exclusió digital hi ha el que no surti d'aquí, però la Marta Montaner s'ha desdoblat i també és a la rua dels campions. Marta Montaner, bona tarda.
22: Bona tarda, rei. És una mica raro, això.
0: Bé, és la màgia de la ràdio, això.
22: La màgia, sí. Molta, molta màgia.
0: En quin punt ets tu?
22: Carrer Provença amb Passeig de Gràcia. Veig la Pedrera perfectament. Preciosa.
0: És a dir, això està arrebentada, no?
22: Hi ha molt ambient. També et diré que hi ha com una calma tensa i tot de nens dient, però quan passen? Perquè és com que encara no s'ho creuen. Perquè ningú s'espera que d'aquí no res vindran tots els jugadors. És una cosa ben estranya. Tinc la meva filla que ja vol marxar,
7: No, s'estan perdent les dues connexions. Ara no sentim ni a l'un ni a l'altre. Però la filla deia a la Montaner que la seva filla ja volia marxar, tu. I jo crec que li queda una bona estona, però ara ha dit comença amb Passeig de Gràcia, li queda una bona estona, Marta.
22: No, Sònia, doncs marxaré ara. No ho suporto més, ja.
7: No suporto més. Però és una mica com que passen els Reis, no?
22: Sí, ja. Però és que aquí hi ha plàtans i és... Saps? El dia de Sant Jordi, que va ser un caos, és una mica aquest estil.
7: Ah, d'acord.
0: Ai, no em diguis això,
22: deixarem
0: Marta.
22: Que la... Sí, prepara't, Garriga.
0: No em diguis prepara't. Això.
2: Que ja ho ha dit
22: deixarem
2: el Broc abans.
22: Deixarem que la màgia aguanti mitja horeta més.
2: Que ja havia molt pol·len.
23: Massa. És que a més fa molt de vent a Barcelona i jo tornant, que no sóc al·lèrgic ni res, he tornat que em picaven els ulls i la gola i pensava, hòstia, si algú és mínimament al·lèrgic a això, ho estarà passant molt malament.
0: Doncs mira, aquest és el consell que ens dona la Marta Montaner des del Passeig de Gràcia. Marta, demà amb calma ens veiem i ho comentem al programa, va.
22: Passeu bé, petons.
0: Una abraçada forta, petons, Marta.
22: Igualment.
0: Aquí a Salmorri la gent es va acumulant, hi havia una mica de càntics també, a Rocafort en París.
1: Sí, sí senyor, som a la cantonada del carrer París amb Rocafort, moltíssima gent. Per cert, jo crec que el dia d'avui no queda ni un contenidor, diguem-ne, alliberat a Barcelona. Estan tots ocupats perquè la gent es posa dalt dels contenidors i de les parades d'autobús per poder veure i tenir més visibilitat des d'un punt més alt, i els càntics que...
0: Hauríem de fer alguna entrevista a algú a un contenidor, eh? Trobo. Passa que és que no m'atreveixo perquè se m'escaparà la mòbil. Hola, hola, hola! Se m'escaparà la mòbil, però vaja, a veure si fem una aturadeta.
1: En un moment aturat?
0: Sí.
1: En un moment aturat, això...
0: A veure si el nostre Fernando Alonso, el Dani Batxiller, té a bé d'aturar-se davant d'un contenidor en algun moment i fem entrevista sí. De contenidor.
7: Perquè una cosa, Garriga, el Salmurri està al mateix punt que tu, però assegut a la mòbil, o ell va caminant
0: el Salmurri,
7: també?
0: El Salmurri va assegut d'una forma que si anés per l'autopista li fotrien una multa dins del cotxe.
7: Ah, d'acord.
0: I jo caminant per viure l'experiència autèntica.
7: Clar. Doncs ha sortit guanyant Salmurri, Carri.
1: L'experiència és un grau.
7: Sí, sí.
1: És un grau.
0: Ara ens hem quedat aturats aquí a mitges, on hi ha contenidors. Cas
23: no, mira,
0: colla.
23: Llàstima.
0: Hola, com estàs? Com estàs?
3: Bé.
0: Vine cap aquí, que així sortim per la tele, també. Com està anant aquesta rua?
3: Ah, molt bé. Què tal? No t'escucho.
0: No, vine cap aquí. Vius aquí a Barcelona?
3: Sí, sóc de Barcelona.
0: I quanta estona has estat al carrer?
3: He estat una hora, dues.
0: I veus els jugadors i ja cap a casa?
3: No, ara els perseguiré, segurament.
0: Els perseguiràs? En teoria et diuen que no ho facis, això, eh? En teoria no es pot fer, això.
3: Ja, però no es pot fer moltes coses a la vida i es fan.
0: Doncs aquest és el testimoni. Com et dius?
2: És un argument irrebatible.
0: Maria, doncs endavant amb el programa. Molta sort, eh?
3: Gràcies.
0: Veus? Doncs ja està. Exacte. Sí. Això no es pot
1: dir. Garriga li acaba de dir a una noia... o sigui, Garriga, caminant al costat d'una noneta amb un tio penjant per la finestra...
2: Ara el tio que tenim penjat per la finestra l'estem perdent.
7: És possible que hagi caigut.
2: I jo diria que el Garriga...
23: Està viu, està
2: també.
23: Viu.
2: Diria que també... Sí, sí, clarament...
7: T'haig de dir que ja fa una estona que hem perdut les imatges de la rua a través del senyal televisió que ens ofereix els companys d'Esport 3 i també TV3, i ara mateix el que veiem és la ciutat de Barcelona, que és molt maca, aquesta visió de tota la Barcelona.
2: El Garriga,
7: no sabem on parar.
2: El Garriga el tenim en imatge a l'Esport 3,
7: sí?
2: De manera intermitent. No sé si en veu, en sents, Garri?
0: Ho sento.
2: Molt bé.
7: Ja ens explicaràs tu, perquè no veiem res. Mira, ara ha tornat una mica el senyal.
2: Aquest, és que jo crec que això té a veure amb la aglomeració de gent que comentàvem abans. Aquest clàxon que se sent de tant en tant és en l'autobús.
0: No, això són els camions de neteja que intenten apartar una mica la munió de gent perquè no es fiquin, per exemple, en el nostre camí. Clar. i que puguem avançar d'una forma més o menys ordenada.
1: És una de les diferències respecte a anys anteriors. Sempre hi havia un cordó de seguretat per part dels Mossos que anava acompanyant tota la diguem-ne, la comitiva, tot el seguici, perquè a banda de l'autocar dels futbolistes hi ha, doncs això, unitats dels Mossos d'Esquadra, les unitats mòbils de la ràdio, els serveis de neteja de la ciutat, doncs sempre hi havia un cordó de seguretat dels Mossos que acompanyava tot aquest seguici. I en aquesta ocasió no. Aquest cordó de seguretat el fan els membres de Cuidem Barcelona, l'empresa de neteja de la ciutat. I per això sentiu aquests clàxons, perquè són de tots els cotxes que venen darrere intentant que la gent no trenqui el cordó de cotxes.
2: Vols dir que ens hem estalviat els Mossos?
0: Mossos n'hi ha, però potser no n'hi ha prous per fer tot això.
2: És que ara que ho veig en una banda de l'autobús, sí. Diria que són guàrdia urbans, sí. I a l'altra Mossos, si no m'equivoco.
1: Clar, però això normalment sembla. Era molt més llarg, això. Ja. O sigui, tu veus només el que va al voltant del bus, però normalment era molt més llarg. Mm-hmm. I en aquesta ocasió, qui s'ocupa d'això són els serveis de netejar la ciutat.
0: A veure, tinc davant de tot l'Arbusà, a veure si hi ha cobertura suficient com per parlar amb ell. Arbusà,
4: hola, hola.
0: Què veus?
4: Això fa molt d'embut, eh? Som a l'alçada d'Avinguda Sarrià gairebé, al carrer París amb Avinguda Sarrià, i l'autocar que es torna a aturar. hem vist a Hansi Flick abraçant-se amb Fermín, una imatge molt maca durant aquesta rua, i continua presidint aquest autocar els polonesos, ara Lewandowski, que li fa una entrevista a Stelzner. Li han donat un micròfon a Lewandowski i no sabem si això és en directe, és dels mitjans del club, Lewandowski entrevistant en moda de broma a Wojciech Stelzner al capdavant d'aquest autocar.
0: Això és el que està passant en aquesta rua, Salmurri. Seguim al carrer París. A quin carrer baixa?
1: Doncs ara Balmes, no tinc el mapa a mà.
0: Balmes. Doncs encara queda una estona per arribar a Balmes, Sí, perquè sí, això, sí. Ara que creuarem aquí...
4: Ara arribarem a Avinguda Sarrià.
0: Això és la piscina Sant Jordi? Mare de Déu, encara ens queda una estona. Adéu. Ens saluden.
2: Clar, la rua havia de durar 4 hores, de 5 a 9 aproximadament, i estem lluny de l'equador de la rua encara, no?
1: Sí.
0: Home, no, o sigui, l'equador serà quan arribem a Passeig de Gràcia.
2: Clar, per això dic...
20: No, això va amb molt retard.
1: No hem fet ni una quarta part.
2: Sí, ara ja estaríem, si fos un partit de futbol, seríem al 80. I encara, vaja, el més calent a l'aigua.
1: El 80, eh?
0: El 80 no, ha d'arribar fins a les 9.
20: Hauríem d'estar.
2: No, dic que portem 80 minuts de rua. Començat a...
0: Pensar que deies que li quedaven 20 minuts proporcionalment.
2: La rua serien com dos partits de futbol, en realitat, doncs... Estem a punt de pentinar-nos en un, però...
1: Garri, una samarreta de Romario, què me'n dius?
0: Home, no està malament, de Romario, eh?
1: La de Romario està bé, eh?
0: No està malament, la de Romario.
1: A Romario li van preguntar un dia...
0: Mira aquí. Això va per sectors. Aquí a la piscina Sant Jordi s'han animat.
1: Li van preguntar un dia a Romario si hagués de jugar amb un d'aquests dos equips, amb quin jugaria abans, i els equips eren el Real Madrid o l'Argentina. Tenint en compte que és brasiler, i Romario va dir abans jugo amb l'Argentina que jugo amb el Real Madrid.
2: Si va afegir aquí, algun exabrupte que tampoc caldria...
0: Tinc aquí un VIP de la casa, Gala Castelltor, com estàs?
5: Bona tarda, Francesc.
0: Que ha acabat el loft i cap aquí.
5: Bueno, en realitat jo vinc molt a prop d'on estem ara mateix i he pensat que seria una falta de respecte no passar per davant.
0: Què t'està semblant aquesta rua?
5: A veure, hi porto 5 minuts. De moment molt caos, però molt bé, molt contenta. Ens ho mereixem molt, el que està passant.
0: Ai, que se'ns en va la mòbil. Com qualifiques aquesta lliga? La lliga de què?
5: De campions, d'aquí? De perfectes, de campions, de fantàstics, de tot el bo del món.
0: La lliga dels perfectes i fantàstics. Gala, gràcies!
5: De res!
0: Sí, doncs ens n'anem.
20: Jo aquesta lliga ja és que la recordaré la
2: del Garriga,
20: com la lliga del Garriga.
2: Lliga del Garriga.
20: A l'habitat mòbil, em sap greu, però així quedarà la meva memòria, Garri.
2: Atenció a la intervenció, a l'aprofitament de la gala, que en 5 minuts ha baixat, ha vist passar l'equip, l'han entrevistat a Catalunya Ràdio i cap a casa.
0: Tens la tarda feta.
2: Sí.
23: De bojos.
0: Tens la tarda feta.
2: Mira, hi ha gent aquí que està dues hores esperant per molt menys.
1: Al carrer París hi ha un dels espais reservat a persones amb mobilitat reduïda, que és una de les coses que s'han posat a disposició en la rua d'enguany, que és espais perquè gent amb problemes de mobilitat pugui seguir la rua. És un tancat, el poden seguir des de primera fila, i crec que és una imatge que també val la pena destacar.
0: Home, i tant. Això és el primer cop que passa?
1: Sí.
0: De fet, també és el primer cop que passa que hi havia aquests punts intermitjos on es repartien
1: banderes...
0: Això és nou, eh?
1: Sí.
0: Bé, Òscar, tu no t'hem preguntat. Per tu és la lliga de què?
23: Doncs, aviam, en broma, és la lliga de Szczesny. O Szczesny, o digue-li com vulguis.
0: Però ja seriosament.
23: I seriosament, jo diria que és la lliga de Hansi Flick. Sense dubte, és a dir... Perquè és un entrenador que ha deixat empremta, que és un entrenador que ha entès el Barça des del primer dia que ha trepitjat aquesta casa... És un tio que té mà dreta, té mà esquerra, és un entrenador modern, crec que és perfecte pel Barça, i crec que, ostres, el dia que ens falti Hansi Flick ho notarem moltíssim. I aquesta lliga, per mi, és la lliga de Hansi Flick, i el que va fer ahir, anant al partit, en les circumstàncies en les que estava, realment demostra moltíssim, no? Per mi és la lliga de Hansi Flick.
6: O no, perquè recorda
23: no.
6: Quantes vegades els entrenadors surten quasi bé sempre per la porta del darrere.
23: Esperem
6: no?
23: que a Hansi Flick no li passi això.
6: Acostuma a passar.
20: Abans parlàvem amb el Salmo, en referència que no hi ha tants entrenadors del Barça que hagin guanyat dues lligues consecutives,
0: Bé, no n'hi ha tants. N'hi ha bastants, més que en cap altre equip.
20: He fet memòria. Si venim del 70 cap aquí...
0: Et diré més. La majoria que han guanyat lligues n'han guanyat dues de seguides.
20: D'acord, doncs si venim del 70 cap aquí, que tenim les 4 de Cruyff i les 3 de Guardiola, després tenim 4 entrenadors que ho han fet més enllà de Hansi Flick. Dos són de record relatiu, que són les lligues de Van Gaal i les lligues de Valverde, que jo crec que no van ser especialment celebrades.
0: No.
20: I després n'hi ha dues que venen
0: Enric,
20: acompanyades de Champions i que sí que tenim molt millor record, que són les dues de Rijkaard i les dues de Luis Enrique. I és curiós perquè jo crec que ara mateix a Flick el ficaríem a la bossa d'aquests entrenadors de lligues molt il·lusionants i, en canvi, ell encara no té la Champions, que ja veurem si ho aconsegueix.
0: La clau és aquesta, encara.
20: Sí,
0: deixa'm saludar una dels nostres músics tertulians. Mamaduixa, Bruno, com estàs? Bona tarda.
8: Hola, bona tarda, com esteu?
0: Ets a la rua o a casa o estàs veient per tele?
8: No, estic fent la meva pròpia rua, jo, pel poble.
1: Preocupat.
0: Personalitzada.
8: Sí, exacte.
0: T'agraden aquestes rues? Els hi trobes sentit? Per tu què és aquesta rua?
8: Està molt bé aquestes rues, veure-les des de casa, jo crec, no? A la gent que li encanta i li agrada, endavant, totes per elles. Jo, tu com a... no m'hi veureu.
0: Tu com a aficionat no has anat mai a cap rua, ni a Canaletes, ni res d'això?
8: Sí, fa molts anys un cop vaig anar a Canaletes i és com vaig descobrir. Per què? O sigui, no cal, no? I doncs ja no vaig anar mai més.
0: Ahir el partit va ser bastant plàcid. Com ho vas viure, tu? Et vas quedar amb ganes de més, de golejada?
8: Clar, jo vaig flipant que realment el Barça, suposo que per Flick, una actitud supermadura i superelegant de no voler anar a destruir el Madrid i tenir el control. O sigui, jo m'hagués mort de ganes de marcar milions de gols. I un exercici d'empatia amb Olivia Rodrigo, pobra. Segur que li sudava més mil al partit, cada cop que l'enfocava no estava allà, rotllo. Avorridíssima, jo pensant, mala, pobra.
1: Sí, home, la campanya no està malament. Vaja, dic jo, ja t'agradaria que te la fessin a tu, no, Bruno?
8: Oi tant, però jo pensava. 60.000 persones veient el partit, milions a casa, milions. I allà, del
0: rotllo, Bruno, li estem posant un nom, un títol, aquesta temporada. Com la bateges, tu? Per tu aquesta lliga de què és, o de qui és, o quin és el concepte que la descriu?
8: Molt bé, això, Jo crec que hi ha un jugador que descriu bastant aquesta lliga per mi i jo diria que és Fermín. Jo diria que és la lliga actitud Fermín. Aquest seria el meu titular.
0: La lliga actitud Fermín. Mira, aquesta també és nova, sí. No ens l'havien dit encara. Doncs bé, Bruno, gràcies per acompanyar-nos un dia més i a celebrar aquest títol.
8: Home, sí, no? Avui tothom està de millor humor, el sol brilla, el Barça ha guanyat, fantasia, tu.
0: Potser és un bon dia per escriure cançons, no? Ha de portar inspiració, això.
8: No, perquè les cançons són més xules quan escrius des del lloc trist, no? Avui s'escriuen cançons aquestes més banals.
0: Doncs va, doncs avui a celebrar i ja escriurem cançons un altre dia. Bruno, una abraçada.
8: Molt bé, una abraçada enorme a tothom. Adéu, adéu.
0: El Bruno Mamaduixa, que també...
1: Mal dia per escriure cançons. No ho havia mirat així, això.
0: Clar, amb els cantants no necessiten una pena, un desamor...
20: Saps què em crida l'atenció?
1: Un 2-8.
20: Ara que Mamaduixa deia que per ell és la lliga actitud Fermín, em crida l'atenció que hem dit fins al moment, sobretot la lliga de Hansi Flick, la lliga de la Masia, però que, com a mínim, entre nosaltres ningú s'està quedant amb la lliga que vas guanyar contra el Madrid. Uh-huh. Que és una de les coses que havíem destacat a la prèvia, però quan ja fas la perspectiva, sembla que més enllà del moment de l'emoció d'ahir no quedarà, o com a mínim la gent no la vol recordar així, com la lliga que li vas guanyar la cara al Madrid.
6: Potser perquè era casual, no? El dia que pertocava doncs, guanyar-la, que a vegades doncs, per mi no defineix el que és tota la temporada, i en canvi, més o menys, el titular que busquem és què és el que tu busques. Però jo quan podré fer una pregunta d'aquesta rua? Perquè em teniu aquí mirant tota aquesta rua i estic intrigadíssim amb una cosa.
0: Lloberes, és el moment.
6: És el moment?
0: Dispara.
6: Doncs jo em pregunto, la gent que està seguint-la, els hi tira coses en els jugadors.
0: Sí.
6: Quan per mi hauria de ser a la inversa.
0: Els jugadors haurien de...
6: Els jugadors no tirar tant de paperet que...
0: Carmels, no?
6: A tot i...
23: Pilotes firmades, vols dir?
0: Home, Reis.
6: Clar.
23: La gent es mataria,
6: Sé que el club està, diguem, en precarietat, però que almenys doncs, tirar de tant en tant un cap d'aquests, una pilota de no sé què, la samarreta de no sé quan...
23: Hi hauria cops, eh? Hi hauria pantuflades,
6: però,
23: eh?
6: Però jo crec que estaria bé...
20: Compte, però això que ha dit el Broc, potser per alterar l'ordre públic, potser no ho fan per això,
23: perquè... Segur que hi ha gent que es portaria de cops a puny...
20: Mira, que produïa llaus, eh?
2: Passa amb els Carmels de Sant Medí, imagina't si tires un cat que val 40 ecos.
0: Tu, Lloberes, tu, quan havies guanyat Eurolligues o Lligues, quina és la celebració més boja que havies tingut?
6: Ui, ara m'estàs preguntant aquí. Sort que no miro el passat, eh? No preguntis tant, Garriga. Ja sé que és la funció del periodista, però no sé, hem fet barbaritats.
23: No vols aprofundir?
6: No. Val. I no només a vegades només per guanyar, sinó potser de celebracions, sí, coses, si més no, sociològiques interessants.
2: Ostres. No sou conscients de la quantitat de gent que en un dia com avui perd la seva samarreta del Barça perquè la porten, perquè els hi signi, com Garriga, que ara mateix està...
0: M'estan fent firmar, perquè jo no jugo, eh?
6: Sí, però... I les bufandes...
2: I les samarretes de la Minya Mal, eh?
0: Per què vols la firma?
9: Cony, perquè ets el millor des de que tu no estàs a l'11.
0: Home! No, l'11 molt bé.
9: Molt bo, tio. Eres molt bo. A mi m'agradava el teu estil.
0: Gràcies. Com et dius?
9: Als Estats Units.
0: Com dius?
9: David, ja has tornat als Estats Units?
0: Sí, home, estic fent la tarda de Catalunya Ràdio. Home, hem de posar la ràdio.
9: No he tornat. No.
2: Seguia a l'11, però a la tarda encara no.
0: Gràcies. Bé, ja hem guanyat un oient, ja està. Un oient més. Crec que ha arribat el Toni... mira, que el Salmurri també firma. Espera. Salmurri també.
2: A veure.
0: Salmurri, és la primera samarreta que firmem, no?
2: Podem immortalitzar això o no?
23: Són estrelles del pop.
0: Què et sembla?
6: Una ràdio havia de portar merchandising.
0: Exacte, hauríem d'anar repartint bolis.
20: Deixa passar oportunitat aquí.
23: La primera rua, merchandising.
0: Qui preguntes?
9: La Laia.
0: La Laia, diu que si hi ha la Laia, Tudel. No, la Laia la tenim a la tele avui. A la tele, és a la tele. Avui no ha vingut. Gràcies, eh? Que vagi molt bé. Que vagi molt bé.
20: Anava a repassar la redacció d'esports.
0: Crec que ha vingut el Toni García Ramon. Toni.
10: Què tal, com esteu?
23: Has arribat al millor moment, Toni.
10: M'ha costat de travessar Barcelona, però no sabeu, eh?
0: Ah, la mobilitat està complicada, dius?
10: Hòstia putes.
20: Us hem recordat una mica de la rua.
10: Hòsties putes, perdona, que havia dit el primer en singular, la segona en plural.
6: No es diuen aquestes coses.
10: No, només dir una cosa, Carme, o sigui, una samarreta val 200 pavos, com vols que la tirin?
2: No sou conscients de la quantitat de gent que llença samarretes avui i que les perd, perquè els anys que he seguit l'autocar, diguem-ne, al costat de l'autocar hi ha molta samarreta que no arriba, que cau, i aleshores molta gent intenta accedir a la samarreta que ha llançat, la policia l'impedeix per una qüestió de seguretat.
0: Avui no n'hem vist cap a terra, eh?
2: La Sara, que ja ens ha dit que no era un bon dia per ella, però potser acaba amb 6 o 7 samarretes del Barça al dia.
0: Ara estic veient aquí uns nanos que han escalat a la marquesina d'un autobús. Spiderman, eh?
23: Parkour.
0: O parkour, sí.
23: Parkour.
0: I dues senyores aquí que estan esperant a l'autobús. Què fan aquí, assegudes? Havia anat molt al Barça.
11: Sí, molt al Barça, jo.
0: Però han vingut aquí a veure la rua?
13: Han vingut a la rua, i tant, no podien faltar.
0: Estan aquí assegudes, com si esperessin l'autobús, no passarà, eh, el 34.
11: Han vingut
13: aquí a refugiar-nos, perquè hi havia moltíssimes...
0: Me'n vaig, que se m'escapa el bus. Ai, el bus, el d'allò, gràcies, senyores. Dues senyores que estaven allà assegudes com esperant el bus, però efectivament no...
2: On sou ara? No passarà el 34, eh?
10: Escolta, Francesc.
0: Digue'm.
10: No, que només volia... Ahir vaig estar al Camp Nou, veient el partit, i tenia al costat un nano jove... Sí. Que no sé com es diu, no vaig demanar-li el nom ni res, i vull dir-li homenatge, que era un tio que només, en tot el partit, només va dir Feo! Unes 50 vegades a tots els jugadors del Madrid.
0: Feo.
10: Quan jugava al Madrid i deia Feo!
23: Perquè sap que fa mal.
10: L'únic insult, era un insult.
0: Bé,
10: que no,
0: però insult light.
23: Directe.
10: Sí, era poc insult.
6: Era una característica.
2: Per aquest insult no s'activa el protocol.
10: Exactament. Que per ser un nano jove, un nano de 20 i pico, em va semblar exemplar. Perquè no deia...
20: Estava educat.
10: Al voltant meu hi havia insults molt, molt greus, d'acord? Que jo vaig secundar, òbviament. Però aquest Feo m'encantaria. El dia vaig donar una versa a la final, però no li vaig donar el nom. No, doncs això. El meu homenatge per tu.
6: Crearà escola, sí, senyor.
10: Home, perdó, perquè insultar dient... A veure, hauria sigut millor lleig.
12: Sí.
6: Però, bé, però
23: no,
6: si ell ho utilitza...
23: No, però no perquè l'entenguin allà és més operatiu.
10: Clar, per això, jo ho veig bé aparent. Si el tio tenia una veu potent, ojo, eh?
12: S'ha de dir que va ser un partit que no va donar...
10: No.
12: Que no hauria de ser-ho mai, però no va donar per grans insults perquè va ser un partit que no ho va...
10: És que eren inofensius.
12: Alguna picabaralleta,
10: però... Ell de picabaralles, no? Eren l'equip més homeòpata que va ser mai pel Camp Nou.
0: Tot... Salmurri, ubiquem-nos una miqueta, va.
1: Doncs mira, ara mateix som al carrer París, poc a poc ens anem acostant a... al...
0: Sí, sí, fes l'entrevista.
1: Hola, buenas tardes, ¿qué lleva la mano?
14: Ay. Una mano para Chesney.
1: Una mano, un puro cubano.
14: Un cubano para Chesney.
2: Una mano.
10: Un cubano para Chesney.
14: Para Chesney. Bueno, que nos ha representado un montón a Barcelona y todo esto.
2: Claro,
14: Chesney.
2: Sí. Chesney.
1: ¿Le gusta Chesney a usted?
14: Hombre, un montón.
2: Sí, claro.
14: Súper.
1: Doncs un fan de Boy Resistance.
10: Home, si és fumador d'aquest tipus de cigarretes...
1: Mira, fem una cosa. Si no, dàmelo, ja se lo subo jo.
0: Sí, i no arriba a Plaça Catalunya, la mano aquest. On érem? A l'Arbusà, que tinc l'Arbusà amb els jugadors. Vaja, amb els jugadors. Al costat dels jugadors. Arbusà, què veus?
15: Som a París amb Montaner i és l'hora de berenar, és l'hora de les hamburgueses. Han sortit membres del cos tècnic.
0: Ah,
15: No, és una marca molt reconeguda d'hamburgueses a domicili,
0: yeah,
15: que els jugadors del Barça la coneixen molt, i el cas és que han sortit membres del cos tècnic a buscar bosses i bosses d'hamburgueses, i per això ara segurament veureu a Gerard Martín, per exemple, menjar una hamburguesa, també hem vist a Dani Olmo, per tant, els jugadors tenen gana i ja se les han empescat per poder tenir menjar aquí dalt de l'autocar.
2: Ben fet.
20: No sé si és patrocinador del Barça, però... No ho sé. Ja, el product placement, es diu...
10: Ja el product placement és increïble,
20: l'ha col·locat, ja l'ha col·locat. Araujo ja
6: se n'està fotent una.
2: No són els primers.
10: Messi no tenia accions d'aquesta companyia, crec.
2: Bueno, no ho sé.
23: Mira, Piqué. Jo tenia esperances que la Porta fes uns macarrons al mateix autocar, no?
0: Ostres, això hauria estat bo. Allà, als budells, anar fent un molt d'olla,
10: amb un camping gas.
23: Macarrons.
2: S'ha de dir que la Porta ha anat a rebre els futbolistes abans que pugessin, però no forma part de...
0: Un segon, que tinc aquí una colla de nanos. Com esteu?
17: Bé.
0: Quin jugador t'ha agradat veure avui? Quin jugador t'ha agradat veure?
17: El que no ha vist ningú.
0: No els has vist?
17: Sí.
0: Quins has vist?
17: Hòstia, he vist a Lewandowski, a Gavi, a Rafinha...
0: Avui hem anat al col·le amb la samarreta del Barça?
17: Sí.
0: Clar que sí, molt bé. Moltes gràcies, nois, que se'ns escapa el bus. Ai, ai, ai, ai, que perdem la connexió. Espera. Ui, ulleres, ara s'han accelerat. Doncs, home, està bé anar posant una mica de veu també a la canalla que va seguint aquesta rua. Toni, estàvem posant-li títol també a la Lliga del Barça. Quin títol li poses tu, la Lliga de...?
10: Dos tontos muy tontos.
0: I podem desenvolupar una mica?
10: No, en homenatge als meus amics Fede Valverde i Tchouaméni, que són... algú hauria d'anar a Madrid amb la samarreta del Barça amb el seu nom al darrere, amb el dorsal, i entregar-los-hi. Perquè ens han fet un favor magnífic. Han desinflat completament qualsevol esperança que haguessin tingut de guanyar-nos a casa. Ells se la van petar. Jo crec que per això es mereix un homenatge. I, òbviament, Álvaro Arbeloa, que també entraria dins el títol de la pel·lícula, però seria Tres tontos muy tontos, que seria la seqüela.
0: L'última setmana ha estat de fantasia, eh?
10: Sí, jo crec que no se l'esperava ningú, perquè esperàvem que vindrien aquí molt armats i tal, amb una articulació com més bèl·lica, i ells mateixos han vingut, si tu els... Vaig veure, hi ha un moment, crec, emblemàtic, que és en el moment en què el minut després del primer gol hi ha un córner a favor del Madrid, i el tio que ha tirat el córner tarda com 36 minuts.
2: Li fa mandra.
10: Anar des de l'àrea petita fins al córner, com dient, joder, a veure si va ser el que... Li faltava treure un rellotge d'aquest tipus, com el de l'Ice en el País dels Madrid, un rellotge gegant i mirar-lo.
23: Veies alguns jugadors del Madrid intentant fer la pressió, i era com feien un intent però mai acabaven de fer-la, no?
10: Que tu i jo, que estem acabats en decadència absoluta, la faríem millor aquesta pressió.
23: Millor pressió, no? Fantàstic.
20: Mai. L'últim tret al peu que no he comentat és Kylian Mbappé ahir.
23: Home, hòstia, això és
0: boníssim.
20: El moment que el Barça està guanyant 2-0.
10: Però a Madrid. Perdoneu-me, però és que m'han dit que hi ha unes... Algú m'ha dit, algun senyor de Madrid, que està molt ben connectat, m'ha dit que hi ha fotos a les 5 del matí del dia abans, del clàssic, de Mbappé sortint d'una discoteca, que Florentino va parar la publicació. Perquè sabeu que ja era, clar, el tio sortint a les 5 del matí amb la seva nòvia.
2: Fer-la amb el 2-0...
23: És delirant.
2: Només pot implicar que se t'ha oblidat que el partit començava a les 9 i quan ja has volgut fer la foto, diu, hòstia,
10: ja me'n cago en merda.
2: No, doncs no ho facis, Kilian, no ho facis.
20: Sí, si has arribat tard, queda pitjor. Ja, sí.
10: Jo crec que tampoc seria un intel·lectual, Kilian Mbappé.
20: No,
10: amb tot.
20: No, el que ha demostrat dels últims dies és que pensàvem que tenia més llums de les que té.
10: Com li diu la tortuga, com li diu, la tortuga de Troia, no? Això és nou, eh? La tortuga de Troia, he vist que li diuen a Madrid perquè és com el seu cavall, no? Algú l'ha ficat allà, és veritat que...
0: Bé, ja hem vist el primer con, eh? Un noi amb un con... No m'atreveixo a anar-lo a buscar
2: no
0: perquè,
2: ha,
0: perquè,
2: no
0: perquè em perdré.
2: No hi ha possible entrevista, no, eh?
1: No, és que... una mica lluny.
10: Em vaig veure uns quants ahir al Camp Nou, de gent amb conos al cap.
0: Què dius? L'he perdut. A veure si abans d'acabar a 3:15...
1: Es va vendre molt un barret en forma de con.
23: Gràcies a Arbeloa.
1: Hi va haver un grup de gent que es va comprar el barret i vaja, i que va anar al Camp Nou amb aquest...
10: Però tu imagina't ser l'entrenador del Madrid entrar al camp i veure molta gent amb uns gorros amb un con. I de fet, crec que t'ha d'agafar.
23: Imagina't, ets el de la fàbrica de cons i que de sobte tens com 200 comandes de cop.
0: No? Perdoneu, home, s'ha gent... convertit en un producte ja clar, no només valorat, de seguretat viària, sinó de decoració.
10: Perdoneu, que tu, no sé si la gent d'Esports ho ha comentat, això. Aquestes declaracions a Tiempo de Juego, crec que era de la COPE, d'un periodista de Madrid, dient que Arbeló, en els seus temps de jugador del Real Madrid, es juntava amb Ultrasur a restaurants famosos i tal, sí. I els hi demanava que matessin, literalment, els periodistes que anaven contra el Madrid. No sé si...
20: Això li he sentit a...
10: Sí, no, sí. La frase... El periodista va dir... No, això són les declaracions parlades.
20: Sí, sí.
10: Està connectat i diu... Les pedia que mataren... Això és la frase literal, no m'invento jo.
20: Sí.
10: Que mataran els periodistes que estaven contra el Madrid. Que mataren. Això és...
0: Bé, el càntic Las manos de la premsa fuera del Madrid neixen en aquella època, i això ve dels grups ultras.
10: No vull dir que Arbeló demanés que els matessin de veritat, vull dir que l'expressió que feia servir... L'expressió que feia servir...
20: És Cadena Ser, Antonio Romero.
10: Antonio Romero, d'acord.
0: Toni, Òscar, que ens anem acostant a les 7, que arrencarà el Tot Costa. Gràcies també per acompanyar-nos aquesta tarda.
10: Francesc.
0: Sí, per això us alliberem.
2: És impossible millorar l'exhibició que està oferint Francesc Garriga.
10: Ara, li demanaríem que tornés a l'estudi amb un barret en forma de con.
0: Però escolta'm, Costa, jo si vols em quedo fins a 3:15, eh? No, vols que em quedi?
2: Com si vull? No.
10: T'has de quedar.
0: Doncs jo em quedo. Jo estic a punt de passar per davant de casa, però em quedo, ja em quedo.
2: Cobrarà el mateix. Només valorarem el bonus si acabes la rua amb un con al cap. Això,
0: ho intentarem, ho intentarem.
20: Si no trobes un con, Garriga, aquella gorra que t'hem vist abans, que t'havies portat als Estats Units...
10: Se t'està tacant, eh, Garriga? Però aquí... S'està acabant anar, eh?
0: Compte. Espera, acabarem amb això, acabarem amb la imatge. No, és que n'hem trobat... N'hem trobat un, els cons, per acabar. Òscar... Òscar i Toni.
10: Vull el plus.
0: Òscar, Toni, que anem a la publicitat. Òscar, Toni, gràcies. Anem a la publicitat i reprenem de seguida a les 7 amb el Tot Costa, però aquí no s'atura res, eh? Aquí continuem amb la festa. Catalunya Ràdio, la Rua dels Campions, en directe, la Ràdio Nacional.
16: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893, amb el nostre tarannà.
18: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
19: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio. Del 14 al 17 de maig, Teatre Nu estrena el seu nou espectacle, Avi, et trauré d'aquí, basat en una experiència familiar commovedora. El net de Joan Colom descobreix que van traslladar en secret el cos del seu avi al Valle de los Caídos, on encara reposa. Més informació a teatrenu.com. Recomanat per Catalunya Ràdio. Linkat.
21: Torna al Podcast Fest, el festival de podcast en català a Roses. Amb la Sotana, Peyu i Albert Pla, Marta Torné, Albert Tom o la Riota. Podcast en directe, música i molt d'humor vora el mar el 22 i 23 de maig. Més informació a rosescultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
19: Linkat. A Catalunya Ràdio.
3: a Catalunya Ràdio. Postdates. Canto perquè no puc servar tanta de joia a casa mia. De L'altra llibertat, de Clementina Arderiu. 50 anys de la seva mort. Postdates. La institució de les lletres catalanes i Catalunya Ràdio amb la literatura.
4: Ara, la tarda, amb Francesc Garriga. A Catalunya Ràdio, Catalunya Ràdio. Especial La Rua, la Rua dels Campions.
0: Atenció, la falta, minut 8 de la primera meitat. La llançarà Rashford, que sembla que provarà el xut directe. Dos homes també, Olmo i Ferran, per despistar la tanca del Madrid. Atenció, empat a 0 el marcador. Rashford cap a la pilota, pica... Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol de Rashford! Ha llançat la falta de forma meravellosa, de forma fantàstica. Pilota per Fermín a l'interior de l'àrea, la deixa molt bé. Olmo per Ferran, el xut a Ferran, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Ferran, ran, ran, ran, ran, ran, Ferran, després de rebre una assistència màgica d'Olmo, per culminar un golaç al segon de la tarda, 18 minuts ja de la primera meitat, i això va a camí de ser un autèntic festival. Després del golaç de Rashford, ara respon Ferran amb un gol fantàstic. Marca Ferran, 18 de la primera meitat, Barça 2, Madrid 0.
2: Tocades les 7 del vespre d'aquest dilluns 11 de maig de 2026, el dia que el Barça està celebrant amb una rua de campions per la ciutat de Barcelona el seu 29è títol de Lliga, com comentàvem abans, el 13è aquest segle. La meitat de les lligues que s'han disputat en aquest segle XXI al Barça les ha guanyat. I és per això que des de les 5 de la tarda a l'antena de Catalunya Ràdio, conjuntament amb la tarda de Catalunya Ràdio, estem fent un especial que s'allargarà gairebé fins a les 9, quan arrenqui la transmissió del Rayo Vallecano-Girona aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio, i també estem sortint pel canal Esport 3, com passa gairebé cada vespre. Per tant, una salutació per tots, i passo de nou per la rua, pel carrer, per la ciutat de Barcelona, on hi tenim el Roger Arbosal, Ramon Salmurri i el maratonià Francesc Garriga. Garri, on parem?
0: Mira, doncs ara aquí amb el Salmurri, això som gairebé a Balmes, ja ara estem a punt de començar a baixar.
1: Sí, senyor. Sí, senyor. Arribant al carrer Balmes, venint de París, i per cert, ara ho comentàvem amb el Garri, hem vist un cartell extraordinari, eh?
0: Sí, un local de bellesa que deia: aquí et deixarem els cabells més fins que la defensa del Madrid. Era com hi ha uns globus per cridar molt l'atenció. Aquí hi ha un puntet més de tranquil·litat, m'imagino que la gent deu estar corrent més directament cap al Passeig de Gràcia, que és on segurament ens trobarem la principal munió de gent, però vaja, aquí de moment el cotxe escombra, amb el Salmurri ens estem trobant que la festa no s'atura.
2: Ara, perquè ens entenguem, sou a la cruïlla del Banc de Sabadell, oi?
0: Correcte, tenim l'edifici, sí, del Banc de Sabadell aquí davant.
2: Molt bé, doncs ara val més avall, i ja buscant el Passeig de Gràcia, la Pedrera, i aleshores sí l'equador d'aquesta rua, que vaja, va amb un cert retard. Tenia una previsió de vora de 4 hores de durada. I
20: clar, a mesura que s'acostin més al centre de la ciutat, amb més Gran embolic, Via, Passeig de Gràcia, hi haurà més gent, no sé si més embolic, perquè potser està
2: més ample, potser,
20: sí, el està més ample, també estarà més, vull pensar que més marcat.
2: Per exemple, ara baixen per Balmes i flueix força bé, no?
1: Clar, aquí el que fa la diferència és l'amplitud dels carrers, clar, per on passes. Així de clar, no és tant, diguem-ne, l'aglomeració de gent que hi pugui haver com l'espai que tinguin els cotxes i l'autocar dels futbolistes per circular. I, evidentment, Balmes sol ser un tram força, força ràpid.
12: Pels qui s'incorporen ara la transmissió d'aquesta rua, ja en horari tot costa, una rua que ha transcorregut amb absoluta normalitat i festivitat. Qui és aquest timbaler?
1: No un,
12: és de
1: un grup de batucada que va acompanyant...
12: Doncs una constant, que és els polonesos Lewandowski i Stensny tota l'estona al frontal de l'autobús, i jo diria que força tranquil·litat, eh? Si
20: sí,
12: no em dieu...
20: diria, mira, l'any passat la va viure de molt a prop al Salmurri, i ell ens ho podrà, i la Rosà diria que també hi era, i ells ens ho podran dir, però jo tinc la sensació que aquest any estan molt més calmats els futbolistes. En el cas del Salmo, no sé si he pogut veure imatges, la Rosà, que sí que va a peu del bus, ens ho podrà dir. Estan molt més calmats. L'any passat, per exemple, Íñigo, animava molt més la festa, apostàvem nosaltres quan hem començat aquesta rua per Fermín, però està en la línia de tots els seus companys, perfil molt baix, sí.
12: De fet, jo diria que dels que veig més actius, no perquè estigui fent res de l'altre món, sinó perquè va d'una banda a l'altra, és Hansi Flick, que una estona apareix en la banda de l'autobús, ara el veig, per dir-ho així, a la banda dreta de l'autobús, sempre a prop del seu assistent de Marcus Sorg, però és veritat que és una rua amb la calma,
1: Sí, sí, jo per les imatges que puc anar veient sí que tinc aquesta sensació que dieu. És veritat que la temporada passada va ser la primera per molts dels futbolistes, que aquesta segona temporada doncs ja ho han viscut, i segurament és un punt diferent, que no deixen de tenir-ne moltes ganes, però que saben que les celebracions són més aviat una marató, com la que està fent el Garriga, i vaja, i que també s'estan dosificant des d'aquest punt de vista.
12: Molt bé, doncs que en aquest punt el Jack, el centre de la ciutat de Barcelona, es troba la Rua dels Campions del Barça. Per cert, no us he preguntat, ho hem comentat a l'inici i no l'he vist més, la Cat on para?
0: En teoria anava dalt de l'autobús, però no sé si potser va al dels influencers, no? Que és el segon autobús i que potser no teniu tanta imatge d'això.
12: No, la veritat.
20: Sí, directament, sí.
0: L'Arbusà no sé si ho tindrà una mica més controlat, però el dels jugadors crec que no.
12: No.
15: Al davant. Al davant de tot, amb l'autocar de l'animació... És just el primer autocar que hi ha una furgoneta, i descendeu l'Edgar Fornós, que és l'animador, doncs l'Edgar Fornós és a la furgoneta capdavantera, aplacat, que no para de moure's i no para de ballar.
12: Clar, per això...
0: Marca el camí, la Cat marca el camí.
15: Sí, marca el camí. Sí, sí.
12: Ha arribat avituallament...
20: Que és un gelat,
12: és un gelat, sí. Fa molt bona pinta, eh?
15: Per cert,
0: un gelat no ens aniria malament, ara, aquí.
12: Gelat,
0: eh?
12: Doncs jo diria aquí...
20: Els polonesos, Lewandowski i Chensney, que estan a la seva festa particular, al capdavant del bus, ara els hi ha arribat un gelat.
12: Vainilla,
20: per cert, tres gustos.
12: Vainilla, sí. Xocolata i jo diria que maduixa, vaja. Gustos clàssics.
0: Quina vista.
12: Bé, home, és groc.
20: Ens han ofert un primer pla.
12: Groc, marró i rosa.
0: Té pinta.
12: Sí, i la veritat és que sí que fa molt bona... Molt bona pinta. Tenim situada la rua, ja baixant pel carrer Balmes, camí del Passeig de Gràcia de la ciutat de Barcelona. El Garriga, el Salmurri i l'Arbusà seran els nostres ulls a la rua des d'ara i fins que acabem aquest especial. Sí que farem, avui no és un tot costa a l'ús, sinó un programa especial, però no volem deixar Sònia de repassar aquells trets de l'actualitat esportiva del dia que heu de saber.
20: Sí, més enllà d'aquesta rua, notícies del dia, que a les 9 del vespre el Girona juga al camp del Rayo en el partit que tancarà la 35a jornada de Lliga.
12: De seguida... Perdona.
20: Deia que el Girona ara mateix és 17è a la classificació amb 38 punts, un per sobre del descens a segona.
12: De seguida que hi hagi 11, anirem cap a Vallecas amb l'Eduard Solà i el Xevi Soler perquè ens els facin evidents i ens expliquin l'estat d'ànim de l'equip de Montilivi després dels resultats que ja saben del cap de setmana a la part baixa.
20: En una situació semblant a la del Girona, amb un punt més hi ha l'Espanyol, que va perdre, es va deixar remuntar davant el Sevilla, va començar guanyant el partit de 17 dubte, però li van capgirar el marcador i ara ja sí està de ple a la lluita per evitar el descens. L'Espanyol, que avui ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu del club. També en futbol, l'Arsenal anglès ha fet oficial la sortida de Laia Codina després de 3 temporades un cop acabat el contracte, i ja que som amb l'Arsenal, va aconseguir guanyar el seu partit amb molta polèmica perquè el West Ham va marcar el gol de l'empat al temps d'afegit i el VAR va tirar enrere aquest gol. Era un gol de córner, la típica jugada on hi ha molts braços per allà, algun braç que potser sí impedia la sortida de Raya, però vaja, que hi ha hagut força polèmica.
12: Si te l'anulen a tu, t'emprenyes.
20: Clar, pràcticament ha estat un gol que dona la lliga a l'Arsenal. Veurem, encara queden jornades,
12: partits, però
20: és
12: teoria...
20: que aquella ensopegada permetia que el City tornés a tenir la iniciativa. I en ciclisme, el Giro d'Itàlia. Hi havia avui una jornada de descans. El líder a la general és l'uruguaià Guillermo Silva. Acabem amb motor. Marc Márquez ha rebut l'alta després de passar-hi per quiròfan. Es perdrà, ja ho sabeu, el Gran Premi de Catalunya d'aquest cap de setmana.
12: Molt bé, doncs això és el que heu de saber de la jornada esportiva d'avui. Per cert, que avui, tot i no ser un tot costa convencional, sí que us fem una pregunta. De fet, us l'estem fent ja en aquest especial de la Rua dels Campions des de les 5 de la tarda, Sònia, que és batejar aquesta lliga. Aquesta lliga la recordareu com la lliga... Da.
20: Sí, ja sabeu que podeu enviar tots els vostres missatges. És pregunta oberta i ho hem anat comentant a la tarda amb el Garriga, en aquest especial que estem fent conjuntament, que hi ha molts missatges que apunten cap a la Lliga de Flick, però que també hi ha propostes originals i després les sentirem totes elles amb la Sònia Oleart.
12: Molt bé. Garriga, Salmurri, Arbusà, alguna novetat des del transcurs de la Rua?
0: Està agafant un ritme potser més lent del que ens pensàvem aquí a Balmes, perquè hi ha molta amplitud i en principi hi ha certa organització, la gent no la tenim tant a sobre com en altres punts, però en canvi no sé si per alguna raó o simplement perquè volen gaudir encara més del recorregut, però està anant molt lent i de fet hem fet un carrer i mig tot just de baixada de Balmes, per tant encara ens queda un bon tros de Balmes per anar tirant fins a la Gran Via.
15: Sabeu què passa? Que hi ha molt policia, hi ha molt dispositiu policial cada cop més i per tant només hi ha un carril actiu que és el del mig. Hi ha policia a la dreta, hi ha furgons a l'esquerra i per tant només hi ha un carril que és per on ha de passar l'autocar. Per cert, ara riureu, però abans parlant de Tchouaméni i Valverde, no sé si heu vist per la tele un guà de boxa que penja de l'autocar, que ara mateix el té Eder Alé, el porter del Barça Atlètic. És un guà de boxa de la marca d'hamburgueses que ha nutrit els jugadors aquesta tarda. Doncs els hi han fet arribar també aquest guà de boxa i el té ara mateix un jugador del Barça i penja de la brana del costat dret d'aquest autocar.
0: O sigui, només falta el con per fer ja el combo definitiu.
15: Sí, sí, sí. Sí.
1: Bé, i Tchouaméni i Valverde, per anar bé, però em sembla que no vindran.
0: No, aquests en principi avui no s'hi compta. Molt soroll i crec que fins i tot dificultats tècniques perquè ens rebeu, perquè aquí es comença a fer ja de nou molt xup-xup, concentració de gent, amb aquest augment de la seguretat, amb aquest augment de presència policial i també amb moltíssima gent que ara sí que no passa ningú pel carrer.
1: Per experiència, al final del carrer Balmes sol ser un dels punts a nivell de connexió i tal més delicats.
0: Encara ens queda Balmes, encara ens queda trosset aquí. Sí.
20: De moment us sentim i, per tant, us explicaré l'últim punt d'aquesta tarda que us interessarà. No pel que fa al Barça, perquè ja és campió de Lliga, però han sortit els horaris de l'última jornada de la competició.
0: A veure.
20: En la lluita per evitar el descens i tenim el Girona i l'Espanyol. Veurem com hi arriba en aquella última jornada. Doncs bé, serà el dissabte 23 de maig a les 9 del vespre.
0: Dissabte a les 9,
20: que aquell dia és la final de la Champions femenina a Oslo
0: a
20: les 6 de la tarda.
0: Tota la tarda distrets.
20: Prou bé, exacte. Et poses al sofà a les 6 de la tarda i ja no en surts fins a les 11. De tota manera, ja sabeu que són aquests horaris que després van variant i que ens separen dos pel diumenge.
0: El Barça amb qui juga aquella última jornada?
20: Al camp del València, clar. El València pot estar salvat. Jo crec que després d'haver guanyat aquest cap de setmana l'Atlètic Club de Bilbao i tal com està ara mateix la classificació, el València...
0: El Barça acabarà jugant diumenge, no?
20: És possible, perquè el València amb un puntet més pot ser que ho tingui.
12: En tot cas, queda clar que la intenció de la Lliga és que l'únic que queda per decidir realment potent, bé, hi ha la cinquena posició de la Lliga que dona dret a Champions, però ara mateix jo diria que la té prou controlada el Betis. El gran sideral del descens a la Lliga el vol posar dissabte a les 9 de la nit. Molt bé, doncs mentre el Garriga, l'Arbusà i el Salmurri vigilen que no passi res a la rua, nosaltres dedicarem aquesta part d'especial també a incorporar veus habituals del Tot Costa, no només per valorar la rua, sinó per valorar aquest brillant 29è títol de Lliga del Barça.

0: tocat un quart de vuit del vespre en directe aquest especial La Rua dels Campions a la sintonia de Catalunya Ràdio, també al canal Esport 3. I si això és dilluns, això vol dir que avui no hi són de cos present, però sí en esperit. Senyor Dani Sanabra, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda a tots, com esteu?
0: Senyor i cap de continguts del Tot Costa, Marcos López, bona tarda.
2: Bona tarda. No estem perquè no he sigut convidats.
0: Correcte, correcte. I pel que sento, tampoc sou a la rua. Sou còmodament instal·lats en un...
1: Bueno, jo he tret el cap, eh? Jo he tret el cap a la rua.
0: Sí?
2: La rua és per la gent jove. La rua és per la gent jove.
0: Però per què, Marcos, evidentment?
2: No, perquè sí, perquè ja no toca. Ja hem viscut moltes rues.

0: la Ruani, que sigui breument, m'imagino que estaràs en la línia del Marcos. Jo ho reconec que esperava que avui, respecte a l'any passat, que va ser un any molt, molt vibrant, baixés una mica el poder de convocatòria, però com diu el Marcos, està intacte. El carrer està absolutament abraonat aquest equip. Bueno,
1: és que és la gran diferència entre... Per això moltes vegades diem que guanyar no ho és tot, sinó com guanyes, i això a Madrid de vegades no ho entenen i es provoquen discussions i tal, però per posar un exemple molt fàcil, Xavi Hernández va guanyar una lliga, Valverde va guanyar lligues, i jo no vaig veure mai aquesta forma de celebrar ni aquesta connexió que diu el Marcos amb la gent, i no per res, i tenia alguns dels millors futbolistes del món i de la història, però no, el culer no se sentia tan identificat amb la forma de jugar, amb l'orgull, amb la sensació aquesta de, bueno, em poden eliminar, però sé que he fet el que havia de fer i el que jo li demano al meu equip, i això passa molt poques vegades. I aquesta temporada ha tornat a passar, per mi un pèl menys que la passada, que és brillant, és encara més espectacular... però jo, si analitzo la gent, per mi és igual la rua aquesta que la de l'any passat. Si analitzo jugadors, els he vist, coincideixo amb el que deia la Sònia fa una estona, els he vist molt més tranquils, molt més relaxats, i ningú estava especialment amb ganes de festa. Suposo que a mesura que passin les hores això canviarà.
2: Ara mateix, per exemple, tenim imatges de dins del bus i veiem Koundé assegut directament.
0: Sí.
2: No el poden veure els aficionats. Koundé
0: està en un racó Vaja, que podria estar...
2: No sé si està afectat per no haver jugat.
0: Seguríssim.
2: No crec, segurament el que estàs cansat. Respecte al que deia el Dani, jo abans ho comentava, aquelles dues lligues de Valverde, jo crec que no són comparables per les sensacions que genera l'equip amb el que avui s'estan vivint als carrers de Barcelona. Però per ser justos, amb la primera temporada de Xavi, que també veníem de tot el que veníem amb Valverde, amb Koeman, de no haver guanyat, sí que recordo que es va fer una rua... I quan fas una rua, la il·lusió, si fa no fa, de la gent a l'hora de sortir al carrer, jo ja no comparo en la sensació que deixarà en el futur, perquè allò va quedar en una única lliga. Però jo crec que aquella primera lliga també es va celebrar molt.
0: Molt bé.
3: Correcte, sí, evidentment que cada lliga, cada rua es celebra, però la sensació que transmet aquest equip és per mi absolutament diferent. Diferent sí. Perquè, perquè la connexió que tu tens amb Lamin, en Cubací... en Gavi, en Fermín, en Pedri, en Valde... O sigui, és un estat d'ànim. O sigui, és una sensació que no és només esportiva. Estem parlant d'un equip que porta 91 punts. Estem parlant d'un equip que ha sigut campió. Estem parlant d'un equip que l'ha tret 19 punts al Madrid en 6 mesos. O sigui, estem parlant d'un equip que ha fet coses... Evidentment, no ha jugat tan bé, però per mi ha jugat molt bé en altres aspectes que la passada temporada no va assolir. Però estem parlant d'un equip que té a la seva màxima estrella, que té 18 anys i ha guanyat 3 lligues. Lamine ha guanyat més lligues que Cristiano Ronaldo, que va estar 7 o 8 anys al Madrid. O sigui, estem parlant d'un equip que està en un procés, jo diria ara mateix, en el quilòmetre 2, quilòmetre 3 de la seva creació. És un equip molt jove, és un equip que té la possibilitat de guanyar moltes coses i que té la possibilitat de fer molt feliç a molta gent durant molt de temps.
0: Això de Lamine ho pensava ahir, que clar, porta projecció de rebentar el... Jo diria que el rècord el té Messi amb 10, però potser m'equivoco, eh? Però clar, si amb 18 anys en té 3, clar, ja donem, ja s'entén que no guanyarà la Lliga cada any i potser... li tocaran èpoques de... Si és que continua el Barça, li tocaran èpoques de no tanta brillantor ni tants títols, però, hosti, vaja, la projecció és esfereïdora, la del crac del Barça. Més enllà de la celebració d'avui, de la d'ahir al Camp Nou, que jo diria que, ho comentàvem amb la Laia Tudela, ahir al Camp Nou es va refredar una mica per com van anar els esdeveniments. El Barça va començar molt fort, i al minut 20 ja anava 2-0, que molts van pensar, ui, això avui pot acabar en una carnisseria. Després el partit es va anar refredant, i jo crec que també una mica la celebració, que no té a veure amb el que és una celebració d'una final, perquè ja saps a què hi vas una mica. Però sí que us vull preguntar per què valoreu més del Barça d'aquesta temporada. Ja han sortit alguns trets, potser un futbol no tan brillant, però sí més sostingut, més sostenible, fins i tot, de cara al futur. És evident que l'equip aquest any ha tingut moltes més lesions de les

0: va tenir l'any passat, que ahir ho recordava Flick, i és així. No sé amb què us quedeu, com recordareu aquest 29è títol de Lliga del Barça.
1: Jo crec que és impossible, esteu preguntant als oients de qui és la Lliga, no? Quins noms propis poseu. Jo crec que serà molt difícil que durant aquests anys el Barça guanyi coses que no siguin, o sigui, que no portin el segell principal de Flick. Vull dir, Lamine és boníssim, Fermín jo el posaria també perquè ha fet una temporada espectacular, Joan García a la porteria, pots parlar de Pedri, però serà molt... O sigui, hauria de fer, no sé, 70 milions de gols de xilena a Lamine Yamal perquè pugui dir és la Lliga de Lamine Yamal. Jo crec que tots estem d'acord que el que canvia l'esperit, l'estat d'ànim del culer, com va fer Ronaldinho també quan va arribar fa molts anys, el que dibuixa un somriure a la cara de l'aficionat, aquest és Flick. Per tant, per mi, la Lliga de l'any passat és la Lliga de Flick i la Lliga d'aquest any és també la Lliga de Flick.
0: Sí. Flick guanya per golejada Lamine,
1: sí,
0: per dir-ho així, seria l'altre candidat a ser la cara del...
2: El que passa que segurament és el triomf més de l'equip que de les individualitats, sí, perquè sí. Lamine ha estat en un tram concret de la temporada, però en un altre tram potser ho ha estat Rafinha, en un altre ho ha estat Pedri. No ha sigut una regularitat absoluta de tot l'any depenent de Lamine Yamal, no? Perquè recordem que va tenir aquell problema de la pubàlgia.
0: És que si haguessis depengut de Lamine Yamal tot l'any, com aquests últims mesos, potser ni hauries guanyat la Lliga.
2: No, per això, vull dir, però que el Barça va sobreviure durant seu temps de pubàlgia i que no estava del tot bé.
0: Ho dèiem abans, amb figures potser més, menys mainstream, Joan García, Eric García, però no sé...
3: Bernal en el seu moment, Marc Bernal en el seu moment, també. Mm. Per mi és Flick, Flick i Flick. Primer perquè ha transformat aquest vestidor, ha transformat aquest grup de jugadors. Li ha donat una identitat moderna, molt moderna. O sigui, estem parlant d'un entrenador que per primera vegada sortia del seu país. O sigui, mai havia entrenat fora d'Alemanya, i això em sembla molt interessant. Arriba aquí i arriba amb tot molt après. Recordeu aquella reunió que té a Londres amb Deco i Bojan i Deco, on ell ja entén el que és el Barça i entén el que pot fer en aquest Barça, i després aquí ha creat una segona pell. És a dir, sense Lamine, sense Lewandowski, sense Rafinha, o sigui, sense el trident que li va fer espectacular la passada temporada, en aquesta no ha tingut el trident. Crec que han coincidit 10 vegades en l'11 inicial. O sigui, estem parlant de molt poc, poquíssim. I això és mèrit de l'entrenador, per mi.
2: Deixeu-me dir que Szczęsny està tornant als seus orígens. Recordeu que quan va arribar al Barça va dir que fins que el va rebre la trucada estava menjant pizzas i bevent birra. Doncs ara mateix hem deixat el gelat aparcat s'està menjant un bon tros de pizza.
0: L'ordre per això no
2: és
0: sé
2: estrany.
0: Si és gaire sa.
2: Sí, sí, és un punt estrany. I que
4: nosaltres ja hem rebut, rebut premi, Salvorri.
5: Vols fuet, Garriga?
4: Ens han regalat un fuet.
0: Mira,
2: què dius? Ah, molt bé. Sí,
4: sí. I mira, i deixa'm dir una cosa.
0: I això per què?
4: Abans,
0: no, però explica-ho.
4: Qui ens l'ha regalat, el fuet? És que no sé d'on ha vingut.
5: Doncs hi ha gent que tira fuets. Vull dir, i els van recollint.
0: De veritat?
4: I la gent de seguretat, de neteja, l'ha recollit. Deixeu-me, i ho deia el Salmurri, comentàvem amb el Salmurri. La gent del Servei de Neteja de Barcelona està fent una feina de control de la massa, de que la gent no envaeixi el carril per on passen els cotxes, exemplar, que dubto molt que entri en les seves labors professionals.
0: És que això t'anava a dir, és molt estrany que la gent de neteja hagi de fer-se càrrec.
4: No, i espera't un moment. I ho estan fent de forma excepcionalment efectiva, sense crits, sense empentes i sense cap mena de mal rotllo. És a dir, a la seva manera, demanen a la gent que s'aparti i la gent s'aparta. Vull dir que no sé si això també serà un tema, però m'està sorprenent molt.
0: Estàs llançant una crítica avalada a algun altre gremi?
4: Sí, no, al revés, estic elogiant molt la feina d'aquesta gent que no estan preparats per fer aquesta feina.
5: Sí, sí, ho està fent perquè ho hem comentat també.
4: Però que ho estan fent d'una forma excepcional, no?
2: Compte, perquè ens entenguem, la policia s'encarrega de custodiar el bus del Barça.
4: Correcte.
2: I les furgones dels Mossos. I al darrere hi ha la caravana de mitjans, bàsicament, que és la que no diré que esteu deixats una mica
4: No, però és a dir, si no hi hagués aquest perímetre posterior a la rua, la gent es podria colar per darrere i entrar al perímetre de la rua.
2: Ah,
4: i els que estan impedint això, que això no pugui passar, que la gent no pugui creuar davant dels cotxes de policia que acompanyen per darrere, dels equips de neteja, això està sent aquesta brigada...
2: Però hi ha un cordó policial, diríem, per darrere també, o no?
4: No. Només hi ha furgons policials.
2: El cordó és només lateral, perquè ens entenguem,
4: d'acord? Sí, exacte. Mm-hmm. Exacte, és a dir persones caminant darrere de la rua només són personal de neteja de l'Ajuntament i jo.
2: El que sí que veig, que hi ha moltíssima gent, Garri, Salmo, moltíssima gent gravant amb els seus mòbils, però que és com ara mateix una rua silenciosa. Que no hi ha crits, no?
4: Jo crec que perquè aquí sents molt el soroll dels camions de neteja, que és el que tenim immediatament darrere nostre. Però la gent està cridant, hi ha llocs que més i llocs que menys, però jo sento gent cantant ara, eh?
0: Per la part del davant...
4: Mira, ara hi ha el himne del Barça.
5: No se sentirà gaire, no?
2: No, clar, a nosaltres no ens arriba, però ja us entenc. Potser a la zona de l'Arbusar, que no sé si...
6: A part del davant, ara hi ha més cridòria, perquè cada cop hi ha més gent, i també perquè se sumen a la música de la furgoneta del davant. Ara sona Michael Jackson, Billie Jean, que ja ha sonat abans, hi ha la Cat ballant, i hi ha molta cridòria. Per cert, abans que parlàveu d'Estens de... S'ha fotut mig fuet, també. Li han tirat un fuet, se n'han fotut la meitat.
4: Doncs mira, un altre el tenim nosaltres.
6: I després la pizza, i també se l'ha fotut tota. Demà no passa el control de pes, eh?
2: Jo crec que a Vitoria podem mantenir ja Joan Garcia fins a final de temporada, no? No cal donar-li minuts a Stens. Tampoc... Ell ja està... És feliç com és. No necessita jugar.
5: Però quina necessitat hi ha? O sigui,
2: de jugar, cap ni una.
5: No pot gaudir la festa.
2: Ui, tant.
5: No pot dir la festa.
4: Però una altra de les imatges. Algú ha llançat una samarreta als jugadors del Barça...
5: I l'ha perdut.
4: I al tornar-la, entenc, els jugadors del Barça l'han llançat i s'ha quedat a les branques d'un arbre i ara hi ha tota una munió de gent intentant fer-la caure. Evidentment, aquests arbres són bastant robustos i, per tant, hi ha un dels plataners de Barcelona que sembla que hagi fet de fruit una samarreta del Barça.
0: Doncs vaja, quina manera més tonta de perdre 100 ecos. Suposant que sigui... Suposant que sigui oficial. En fi, aquest és l'ambient a la rua del Barça. On som ara?
4: Home, arribem a un punt emblemàtic, Salmurri.
5: Estem baixant al carrer Balmes, cantonada amb carrer...
4: Aragó.
5: Amb carrer Aragó, sí.
4: Va, ja estem arribant a aquell punt que deia el Salmurri, que és un dels punts neuràlgics, que és el fer la volta per Gran Via.
5: Ah, exactament, sí, senyor.
4: Mira, Gelmà, volies soroll?
2: Sí, una mica de soroll, una mica de rua.
5: Ets molt de batucada, tu, Gelmà.
2: Molt.
4: Sí. I el senyor de la batucada amb el tambor. Clar, ara la gent té el dubte de si seguir el camí cap avall o tornar enrere per on tornaran a passar. I, de fet, veig gent que desfila en direcció contrària ja perquè saben que el Barça... farà aquest camí de tornada.
2: Clar,
4: això és d'anada i tornada.
2: Al final de Balmes, just quan giren amb Gran Via, hi ha un altre punt com de trobada, no? Un d'aquests tres punts fixes que...
4: Diria que és a Passeig de Gràcia, no? Passeig de Gràcia amb Consell de Cent. Hi ha un dels punts de trobada.
2: Però aquest és el tercer. El segon és a
4: Balmes Gran Via, poder.
2: Balmes Gran Via, sí.
4: Doncs aquest ens el trobarem de seguida. Però, clar, d'allà tornen a pujar i fan el que hem fet fins ara. Quan portem de rua? 2 hores i mitja?
0: No arriba perquè ha començat amb un pèl de retard, però sí, ara és en punt 2:15 de 8 del vespre. Doncs...
4: Clar, aquest ritme això acabarà... posa-li 2 hores i mitja més.
2: Bé, perquè doncs, Garriga...
0: Ja ens ho acabaràs d'explicar demà. Nosaltres cap a 3:15 haurem de...
4: No, jo en principi plego amb vosaltres,
5: No. O sigui, aquí hi ha una hora que tot deu, diguem-ne, acabar desfilant.
2: No, que vingui
4: el solar...
2: Ens ho hauràs d'explicar demà, tu. Garriga, tinc poca confiança en que portis un d'aquells rellotges de running per mesurar quilòmetres, però la verdad estic segura que...
4: No, les passes, te les dic.
2: Sí? Quan portem?
4: A veure, avui portem... Mira, fantàstic, ja he complert l'objectiu del dia. 12.800 passes, 12 quilòmetres porto.
2: 12 quilòmetres, però clar, havies caminat pel matí o...
4: Home, sí, per sortir de casa i arribar a la ràdio, però...
2: Poca coseta,
4: Res, havia vingut amb moto.
0: Igual Salva Pou, que no són 12 quilòmetres el que porteu ni de conya.
2: No, home, no pot ser.
5: Home, no, clar que no.
0: Parlem d'un acreditadíssim atleta, vull dir.
2: Sí, és que a mi 12 quilòmetres em semblen molts des del recorregut que heu fet.
4: 11 de maig...
5: No va bé, Garri.
4: No ho sé. No va
0: bé, haurem, de canviar, haurem de canviar el fuet per un rellotge que funcioni com Déu mana. Va, que tinc el Marcos i el Dani aquí, els vull acomiadar, però abans us vull preguntar, Dani i Marcos, què us va semblar el clàssic d'ahir? Comentàvem abans que el Barça va arrencar de manera molt fugosa amb aquest 2-0 en 20 minuts, però que després, sobretot a la segona part, va perdre una mica el fil del joc, i el Madrid, que evidentment va perdre amb tota justícia, diria que va sortir menys castigat del que es podia témer.
1: Sí, estic d'acord. Hi ha una imatge per mi que és molt significativa, que no sé si al minut 18 o 19, que el Barça va guanyant 2-0 i vol com atacar, Ferran Torres es desmarca, va, i Pedri aixeca la mà i diu no, tranquils, i comença a jugar, que vinguin i tal. Jo crec que aquí s'atura una mica el que podia haver estat una... També és veritat que et podien haver fet ocasions a tu, vull dir, entenc el que va fer Pedri, però s'atura el que... Jo crec que podia haver estat una golejada històrica del Barça al Madrid, no perquè estigués especialment brillant o històric el joc del Barça, però perquè el Madrid estava naufragant i semblava que no hi era tot. Però sigui com sigui, encara que només sigui un 2-0, per mi el que és la demostració definitiva de que tota aquesta gent que deia, entenc que molts perquè ho han de dir, no tenen una altra opció i és la diplomàcia i tal, però tota aquesta gent que deia que no, la Lliga, guanyar-la quan abans millor, que l'Espanyol guanyi el Madrid i llavors... No. Jo crec que recordarem tota la vida un clàssic on el Barça guanya el seu màxim rival a casa i a sobre pot aixecar físicament el trofeu. Jo crec que això trigarem molts anys a tornar a veure, si és que tornem a veure aquesta casuística que coincideixi el dia que guanyes la Lliga amb el dia que el teu màxim rival et visita i perd.
2: Mira, de fet, la pregunta va una mica en aquesta línia, més enllà de posar-hi noms propis, és batejar aquesta Lliga. I potser, Dani, pel que dius, clar, has de triar entre si és la Lliga de Flick o és la Lliga que li vas guanyar al Madrid a la cara.
1: Pot ser la Lliga d'Arbeloa,
2: Sí, també pot ser la Lliga d'Arbeloa. La Lliga d'Arbeloa o les lligues d'en Mbappé, que en porta dos i les està veient des del sofà, de moment.
3: No, la Lliga de Flick.
0: Marcos ha dit Flick i d'aquí no la jugareu. No intenteu fer campanyes comercials.
3: No, és que la Lliga d'Arbeloa sembla que l'hagi guanyat a Arbeloa.
2: No, home, ja hi hauria aquí.
3: Ja ho sé, però no. Per mi, el partit d'ahir és molt bo del Barça, en autoritat, serenitat, maduresa... Arranca com té que arrencar i para quan té que parar, i estem parlant d'un equip, insisteixo, que no té a Lamine, que no té a Lewandowski, que no té a Rafinha, o sigui que per mi és d'un partit d'un equip, de lo que és un equip gran i con autoritat, que quan ell ja ha fet el que tenia que fer, hi ha un minut, recorden aquelles dues ocasions de Gonzalo i de Vinicius, sí, que arriba abans Eric García. Espectacular Eric García jugant de lateral. Cuidado amb Koundé. Cuidado amb Koundé. Pues per mi demostra la fiabilitat i la solvència que té el Barça de Flick.
0: Molt bé, doncs el Marcos no el mourem de Flick. El Dani l'hem fet dubtar amb això de...
1: És la Lliga de Flick i d'Arbeloa junts.
0: I qui sap, és difícil perquè el Barça hauria de guanyar els 3 partits que queden, però sí, podríem arribar també a batejar-la com la segona Lliga dels 100 punts, però això ja ho veurem més endavant. Deixeu-me dir que avui ho comentava a la redacció, com a etiqueta és fatal, però la Lliga de Lego Kills Success de Flick, perquè va començar advertint els egos del Barça i la cosa ha acabat degenerant els egos del Madrid. És a dir, el que...
2: Ho pots reduir en la Lliga dels Egos? També. S'entendria, potser, no? O què?
0: No, ja reconec que com a etiqueta no és gaire comercial, però... No. Bé, jo crec que està ben tirat. Estava malament que ho digui, però està ben tirat.
3: Ben tirat perquè l'has tirat tu,
2: clar,
3: no?
2: El tu medalleta.
0: De tant en tant, una medalleta.
1: Escolta, no et van comprar allò del Miracle, ni de la no sé què, perquè com a mínim que et comprin això dels egos.
0: Això, ja tens raó. Dani, Marcos, gràcies.
1: La propera rua, la dels Knicks. Costa.
0: No. Pas a pas, partit a partit. Estem a finals de conferència i atropellant els Sixers. Però pas a pas.
1: Des que et vaig portar la figureta de Branson...
0: És veritat, no he perdut cap partit. Si serà talisme Branson. Correcte. Sanabra, Marcos, abraçada. Va, que us hem d'escoltar vosaltres. Dos quarts i mig de vuit del vespre, hem anat buscant etiquetes i en general ens està costant sortir de Hansi Flick. A veure com ho veieu vosaltres. Sònia Oleart, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
0: A la pregunta, aquesta lliga la recordareu com la lliga de la nostra audiència, diu...
7: Ui, moltes coses, diu. El Damià...
0: Sí.
7: El Damià diu, la Lliga d'alçar la copa a la cara del Madrid i gràcies a Déu sense rebre cap cop de puny. El Biel diu, la Lliga dels 14 punts d'avantatge sobre el Madrid, que es diu ràpid, però és una fita estratosfèrica, tenint en compte que després del primer enfrontament amb ells quedaran a menys 5. Això és més 19 punts en 25 jornades per enmig. És una bestialitat. El Xavier Castells, la primera Lliga del nou Camp Nou. El Novik diu, de Hansi Flick. El Carles ens diu, digueu-li al Costa que Gento va guanyar 12 lligues, Pirri i Messi 10, Amancio, Camacho, Santillana, Iniesta, Piqué i Busquets, 9.
0: Per tant, el rècord és de Gento amb 12. Bé, jo em referia al rècord blaugrana i crec que ho havia dit bé en aquest cas, que Messi és amb 10 el que més n'ha. Però vaja, escolta, que si Lamine s'hi posa, és possible que arribi fins i tot a la marca de Paco Gento. En tot cas, agraït sempre els apunts i les precisions que ens fa la nostra audiència. Què més, Sònia?
7: Te'n dic més. El Molt Bé diu, igual que hi va haver la Lliga de Petrovic, aquesta serà la Lliga d'Mbappé. El Macià diu, la segona dels nois del Hansi, però tant de bo que la llarga sigui la d'abans del triplet de Flick, la Marina dels Centennials o de la Masia. A l'Òscar, diu, del clàssic, perquè la de Flick per mi és la de l'any passat, que va ser inesperada. El Carles, la Lliga de Lamine i Amal. El Dani de Lleida, diu, la Lliga de la Masia sense cap mena de dubte. El Pere, diu, del retorn al Camp Nou i del gran Laporta. La Marta, la Lliga dels Nanos. El Goku fa broma i diu, la Lliga de la Carme Lloberes. El Jordi Canet Muntades diu, la Lliga del clàssic.
0: Molt bé.
2: Doncs és veritat que amb el pas del temps, quan les agrupem, serà com les lligues de Cruyff, les lligues de Guardiola i les lligues de Flick, perquè el Barça sempre marca molt l'entrenador. Però ara, per diferenciar la primera de la segona de Flick, doncs és probable que aquesta sigui, per exemple, la lliga que li guanyes al Madrid, que alguns oients també anaven per aquí.
0: Molt bé. Pot ser que demani pas al Roger Arbusà?
6: Tenim la imatge de la rua, es repeteix la imatge de l'any passat, canviem Íñigo Martínez per Robert Lewandowski i tenim el polonès fent una ja l'estelada.
0: Ah, mira.
6: Lewandowski amb l'estelada, de fet, és el que té, està al davant de l'autocar, que no para de rebre bufandes i banderes i samarretes. Bé,
0: ara doncs,
6: ara també ha rebut estelada.
2: Ara John García sí. I li passa... Està buscant algú, ara ja no ens enfoquen... l'interior del bus i ara no podem veure.
4: Que no sigui premonitori, això, eh?
0: Home, amb Joan García esperem
4: no,
0: que no, però...
4: Joan García no, compte,
2: ara és Frenkie de Jong que la té. No. Frenkie de Jong li ha passat a...
4: L'home de l'estelada va agafar i va marxar.
0: Però ara està al darrere de l'autobús.
2: Sí, no sé si era Valde.
4: Ara jo no la veig, eh?
2: No sé si era Valde. Està al darrere del bus, ara, sí. Arbu. El que passa que no tenim una bona imatge del jugador. Diria que és Valde el que l'ha posada com el darrere del bus. Sí, la té ell.
0: Molt bé, doncs efectivament, i com destacava el Roger Arbusà, tenim el moment... el moment de protesta política de Robert Lewandowski, que esperem que... vaja, si ha de ser premonitori...
4: No, vaja, no ho sé.
0: No, ni idea. Jo, vaja, pel que sabíem la setmana passada, Lewandowski encara no tenia decidit el...
2: Ahir hi ha unes declaracions que no sé si té controlades al Salmurri d'ahir nit, de Lewandowski, on deia que estava reflexionant i es plantejava si havia arribat el moment d'anar a una lliga menor, perquè si havia arribat el moment de jugar i gaudir.
5: Hi ha un tema amb Robert Lewandowski que, diguem-ne, que conviu en dues ànimes. És a dir, ell està molt a gust al Barça i a Barcelona, i quan dic ell, vull dir ell i la seva família, que això és molt important també a l'hora d'un futbolista prendre una decisió, i és això el que li fa obrir la porta a plantejar-se la continuïtat amb un rol menor, perquè és conscient que el Barça la temporada vinent tindria un rol menor. Però ell no tanca aquesta porta, i això diguem-ne que des del punt de vista del Barça ja és una gran notícia. Ara bé, Lewandowski és conscient que aquest contracte de l'estiu vinent segurament és l'últim de la seva carrera, i també a la balança ha de posar si fer una inversió, mai millor dit, de cara al seu futur, o si prioritzar, diguem-ne, el benestar i el gaudir, perquè també entén que, diguem-ne, que amb aquest equip Rues en farà més d'una i més de dues.
2: És a dir, més enllà del context que ens acaba de situar Salmurri, concretament les paraules d'ahir de Robert Lewandowski és que encara no ha pres una decisió, que acabava d'assabentar-se que li queden 51 dies de contracte fins al 30 de juny, és a dir, que encara diu, encara tinc temps, i diu, podria existir l'opció d'anar a una lliga de nivell inferior, tinc gairebé 38 anys, però físicament em sento bé i ho estic considerant. Haig de considerar la possibilitat que potser és el moment de jugar i gaudir de la vida. És a dir, obre bastant la porta a no sé si anar a jugar als Estats Units, no sé si anar a jugar a l'Aràbia Saudita.
5: Això és la MLS.
2: Sí, jo m'imagino bastant als Estats Units, sí. Que a més que a l'Aràbia Saudita. Però jo no sé si havia deixat tan clara la possibilitat de marxar fins ara Robert Lewandowski.
0: Clar, el tema és què consideris tu que és gaudir de la vida. Si tens la vida muntada aquí...
2: Sí, però si va seguit de... és el moment de jugar i gaudir de la vida, crec que aquest any jugar no haurà... Sí, que,
0: no, això és evident. No.
2: És a dir, ha tingut minuts, però el que ell considera jugar crec que no és això.
0: És evident que no. També és veritat que en molts moments, perquè ha estat ell qui ha estat lesionat. És a dir, moments de Lewandowski suplent, per dir-ho així, per decisió tècnica, hi ha hagut partits, però tampoc...
5: Tampoc
0: tinc la sensació que hagi estat un denominador comú de la temporada. Bé, en fi, veurem què decideix, perquè ja us ho vam explicar la setmana passada, que de la decisió de Lewandowski en penja el que el Barça vulgui fer amb Ferran Torres, renovar-lo o no. Jo crec que el Barça, després de veure un cop més l'actuació del València en el partit d'ahir, el Barça està fent tard a renovar-lo, si voleu o no, en les xifres que comentàvem l'altre dia, que té un contracte, etcètera, però jo no faria gaire el burro. En fi, Garriga, on pares?
4: Doncs ens estem movent molt poc, perquè hauríem ja de ser a Gran Via Balmes, però ens hem quedat aquí encallats entre Gran Via i Diputació. És un dels punts neuràlgics, ens deia el Salmur, i imagino que aquí de seguida girarem ja cap a la Gran Via, però portem una estoneta aturats, i aquí sí que imagino que sentireu de fons els altaveus,
0: sí.
4: Perquè hi ha alguns altaveus extres al carrer que fan que encara hi hagi més festa.
0: Ja hem arribat, no hem arribat al punt número 2 d'animació.
4: Ara, just és aquest. Jo crec que això que sentim deu ser aquest punt d'animació.
0: D'acord. I ara hi ha Gran Via, Passeig de Gràcia amunt i la Pedrera, que en teoria és com el centre,
5: sí,
0: de la rua.
5: Sí, senyor.
0: Doncs home, si el centre és més o menys l'Equador, la veritat és que a les 9 no...
5: Calli.
2: No.
5: Calli.
2: A veure, jo crec que... Calli.
4: Jo sóc molt a prop de casa meva.
5: Calli.
2: Garri,
5: hem començat amb la unitat mòbil plena i arribarà més buida, nano.
2: Quan consideris oportú, Garri, tu agafes el així silenciosament, com qui no vol la cosa, tires cap a casa, i el Salmo, que has dit que a la mitjanit series a casa, no? Jo crec que a la mitjanit ets a casa.
5: És increïble, la veritat, és increïble.
0: Molt bé, el Garriga...
2: Ara sí que veus, ara ens arriba molt com l'emoció dels aficionats, el sarau que hi ha. Sí.
4: Sí, aquí els tenim una mica més a prop, una mica més a prop, jo crec que aquí us arribarà millor.
0: Ara fins i tot
2: ja... I t'haig de dir que els jugadors també s'han animat una mica, sí.
5: Bé, clar, és lògic, sí. Mira...
4: Ens havia quedat pendent una entrevista des de dalt d'un contenidor, però... Vaja, no trobo el punt. Segueixen sent una de les tribunes principals, combinant-les amb els balcons. Els balcons d'aquest carrer Balmes són plens de gent.
5: I es repeteix una de les imatges que es veu cada any a la rua, que és uns sostenidors.
4: Epa,
5: uns sostenidors
4: a on?
5: A terra, no han caigut a terra. Algú que els deu haver volgut fer arribar a dalt de l'autocar.
4: Clar, quin és l'objectiu? Quan tens uns sostenidors, han de ser d'anada i tornada o és un regal unidireccional?
5: No ho sé, és un tema que
4: tu
5: no...
4: Tu com ho faries?
5: No, jo, vaja, no sé.
0: Jo crec que no és de tornada, però no tindria cap sentit. Invento cada any...
5: Sobre aquest tema, el gran expert
2: és Casolín, d'Obrique. Sí. Seria la persona a la que hauríem de preguntar.
5: Pensava que anaves a dir Roger Bosà, dic, home, és el mà.
4: Home, hi ha una trucada a Jesolín d'Obric i ara l'agrairia, eh? Jesolín, bona tarda.
0: És una llàstima, però avui no ha pogut ser. A veure si...
2: Potser demà a la tarda.
0: Sí, demà.
2: Garri.
0: Demà a la tarda...
4: El mini tot costa.
0: Correcte.
2: Exacte.
0: Demà o ell o Currupipi, un dels dos. Va, que farem una pausa i buscarem una mirada molt futbolera d'aquesta Lliga i d'aquest clàssic que va tancar ahir el 29è títol de Lliga del Barça. Ara venim.
8: Especial, la Rua dels Campions. Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
9: Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
2: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
8: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
10: Oh, quina meravella d'escull. Però una cosa, quant de temps més podem bussejar?
11: Doncs tant com vulgui bussejar.
10: Genial. I quant d'oxigen queda?
11: El que vulgui, també.
10: Ai, que bé. I quants de peixos em queden?
11: Els que vulgui veure, per peixos no quedarem.
10: I quants de cetacis?
11: Vostè és el guanyador de l'Eurojackpot de l'11, o sigui que té tot el temps i els cetacis que vulgui.
8: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, pot de 87 milions d'euros. Milionari forever.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Renault.
14: Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
8: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya. Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
15: I amb el pla de foment del ciclisme, treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
8: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
15: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
16: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
17: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
18: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
19: Com volguem dir si volien aprendre algo.
18: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res, ja. I bueno, sí. Va quedar així.
20: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
8: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus ulls. Oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
8: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
21: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
26: Aneu massa de listos.
27: I els valencians?
26: No, els valencians, que mira si han caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
21: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
28: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
29: Has sentit el que acaba de dir?
30: Que a Mallorca no feu l'amor.
8: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
21: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: A Catalunya Ràdio, especial La Rua dels Campions.

0: L'un dia de partit directament des de la graderia del Camp Nou per celebrar aquest 29è títol de Lliga del Barça que va garantir matemàticament ahir l'equip de Hansi Flick el clàssic del Camp Nou i que avui està celebrant en aquesta Rua dels Campions a la ciutat de Barcelona, que estem explicant-vos des de les 5 de la tarda conjuntament amb la tarda de Catalunya Ràdio amb el Francesc Garriga.
1: I ara sí que arribem al punt neuràlgic, i aquí sentireu la gent. Arribem a aquesta cruïlla entre Gran Via i Balmes, i aquí sí que hi ha la gent, Salmurri, això s'està descontrolant.
2: Sí, senyor, aquí hi ha una gentada de por, molta gent amb moltes ganes de celebrar, música i altaveus a dojo, i una gran aglomeració de gent.
1: D'on vens, tu, Pere, d'on vens?
3: Bangladesh.
1: Bangladesh, sí. But you live here in Barcelona?
3: Sí, we are living here, we are support Barça, Vesca Barça.
1: Veus, aquesta feina d'integració, gent de Bangladesh que viuen a Barcelona i també són molt del Barça. Dèiem, en aquest punt, Salmo, que això s'està descontrolant.
2: Sí, sí, aquí hi ha una autèntica gentada de por. Jo crec que és el punt de concentració de gent amb més afluència de públic i d'aficionats del Barça. I això es nota, gent enfilada tot arreu. Per exemple, ara mateix veig un noi dalt d'un semàfor, enfilat sí. Dalt d'un semàfor, i és veritat que, diguem-ne, que aquest punt d'altaveus i música i ritme ajuden molt a donar-li un caràcter més festiu que el que és el passeig dels jugadors.
1: Si no ens vandalitzen la unitat mòbil avui, no ens la vandalitzaran mai, perquè ara mateix estem exposadíssims amb les portes obertes i el públic passant al costat nostre, intentant atrapar la caravana de jugadors del Barça que ja ha passat per aquí. Evidentment, això és la constant. Triga tan poc a arribar, triga tant a arribar i triga tan poc a veure els passar, allò dura tan poc, que la gent es queda amb ganes, a més.
2: Sí, sí, i de fet, suposo que ho podeu sentir de fons de les nostres
1: ara,
2: paraules.
1: Ara, mira aquí.
2: Però, clar, el volum de la música aquí puja.
1: Espera, que té aquí un dels responsables de la neteja. Esteu fent avui de guardes de seguretat, eh? Esteu fent de guardes de seguretat, eh?
4: Sí, és que està el treball molt mal. No hi ha seguretat, no hi ha seguretat.
1: Bé, doncs, ens estan fent ells aquí aquesta feina. Ens estan protegint, una mica d'aquesta marea humana.
5: El que i sí que estem veient ara, Garriga, és que hi ha una gentada a Gran Via. Jo que comentàvem abans, en aquests punts, més cap al centre, és on es trobaríem els carrers molt més amples, és on s'ha concentrat tota la gent,
2: fet,
5: espectacular.
2: De fet, acabo de veure un noi dalt d'un semàfor que ha caigut cap a terra. Vull dir que el, i, diguem-ne, no s'ha fet mal, eh? Vull dir, perquè hi havia tanta gent a sota que...
5: Ha caigut sobre la gent?
2: Sí, sí, que l'han recollit, diguem-ne. Però és que, clar, el volum i la quantitat de gent que hi ha hores d'ara és descomunal.
0: 7 minuts i arribarem a les 8 del vespre al centre neuràlgic de la ciutat de Barcelona, ja enfilant cap a la mítica Pedrera. Aquesta gentada que ens expliquen el Salmurri, l'Arbusà i el Garriga per saludar el pas de la Rua del Barça, i nosaltres aprofitarem per saludar una altra veu habitual del Tot Costa. Mireia Vera, bona tarda.
6: Ei, bona tarda, què tal?
0: No has anat a la Rua, eh?
6: No, avui no, l'estic seguint, però no hi soc en directe.
0: Molt bé. Amb la Mireia volíem comentar futbolísticament aquesta lliga que ha guanyat el Barça. Després et demanarem que li posis un nom, que bategis aquesta lliga, com estem fent amb tots els col·laboradors, però et vull demanar què et deixa futbolísticament aquesta segona lliga, aquesta segona temporada de Flick al Barça.
6: Doncs bé, futbolísticament, la veritat que crec que l'equip segueix amb la mateixa dinàmica que la temporada passada, no? Un equip molt valent, un equip molt vertical, un equip que li agrada moltíssim atacar. Sí que és cert que a mi, jo sóc una mica més prudent i en alguns moments m'hagués agradat que futbolísticament el Barça s'hagués recollit una mica més, o per exemple, la pressió que hi va executar crec que li permet estar l'equip més junt, li permet no deixar tant d'espai entre línies i que les vigilàncies ofensives estiguin més controlades. I per aquesta banda, no? Veig que Flick també li ha anat donant una volta, ha anat també veient de quina manera l'equip es sentia més còmode, però a mi m'agrada aquest Barça genuí, aquest Barça que no té por de res, aquest Barça que fa més gols que el rival. Aquesta temporada sí que tinc la sensació que potser ha estat menys golejador que l'anterior, perquè potser doncs, no has tingut un Lewandowski tan endollat, però crec que és un Barça sensacional i que és un Barça que ens ha deixat molts bons partits. També amb la sensació que no hem vist un Barça tan relaxat segons amb qui era el rival, sinó que l'equip tenia moltes ganes d'anar endavant, moltes ganes d'atacar, moltes ganes de no guardar-se res. I per tant, jo crec que és una lliga molt merescuda i hem vist uns futbolistes, sobretot, perquè a vegades la temporada anterior pot ser la temporada que Gerard Martín explota, de que Fermín fa una bona temporada, de que... i aquestes desinflen, i no, han seguit mantenint un to competitiu molt important a nivell individual, futbolistes que potser jo no m'esperava que donguessin aquest rendiment tan bo.
5: Clar, era molt difícil mantenir futbolísticament l'energia de l'any passat, en un equip que tot li va sortir d'alguna manera rodó i que, per tant, la dinàmica t'arrossegava, i aquest any van arribar certs problemes i l'equip ha hagut de remuntar i ha mantingut un to prou bo de futbol. De cara a una tercera temporada, t'imagines que seguirà per la línia més que hem vist aquesta temporada?
6: Jo crec que sí. Jo crec que amb Hansi Flick a la banqueta és difícil tenir una altra línia, perquè ell creu molt en aquesta idea. Crec que ha inculcat també als futbolistes aquesta manera de jugar, i veurem si hi ha alguna modificació a l'hora de pressionar dalt. Clar, depèn també de les peces, no? Per exemple, ahir amb aquesta pressió més recollida, amb un Ferran que anava a totes i anava a tot gas, doncs t'agilitza, no? Altres aspectes del joc, però jo crec que Hansi Flick no canviarà aquesta idea. Potser doncs, la mutarà, anirà canviant segons el rival o segons el moment de temporada o com estiguin els futbolistes, però jo no m'imagino un Barça de Hansi Flick molt diferent al que hem vist aquesta primera i segona temporada.
0: Del clàssic d'ahir en podríem destacar diversos noms. A TDT hi va haver gran debat per triar el millor del partit, Pedri, Fermín, Ferran, però no sé, Mireia, si et va sorprendre, la titularitat la donaven per feta, però el rendiment de Marcus Rashford, que va clavar una falta colossal al 1-0.
6: A mi no em va sorprendre, perquè a mi és un jugador que m'agrada. És un jugador que tota la seva ha sigut irregular, que moltes vegades ens pensem, no, creiem que no pressiona. Jo no tinc tant aquesta sensació. És cert que ho podria fer millor, podria, no, en els retorns no escatimar a vegades esforços, però a més un futbolista que em sembla determinant, em sembla un jugador diferent, pot jugar en els dos perfils d'extrem, inclús si les coses et van molt malament podria ser un nou, i a mi no em sorprèn, perquè és un futbolista a nivell tècnic molt bo, té un colpeig que jo crec que no sé si el té ningú més de la plantilla, posaria en aquest sac a Lamine Yamal, i a mi em sembla que pot marxar per dreta, pot marxar per esquerra, és rapidíssim, també té una mirada quan té la pilota als peus, ens ha deixat passades boníssimes, és a dir, a mi em sembla un bon futbolista. Ara, a mi m'agradaria que fos regular i que cada partit doncs, pogués fer aquest gol, com li agradaria a tothom, però a mi no em sorprèn, perquè a mi m'agrada molt Marcus Rashford.
0: Si fos regular, valdria més diners i potser no el tindríem cedit al...
6: Segurament.
5: El primer gol va ser maquíssim, perquè a més el normal en un detall és que Courtois esperés el xut per l'esquerra, sí, de la seva barrera, però el segon té un toc d'esperó de Daniel Mo espectacular, i després també una molt bona definició de Ferran. Olmo i Ferran, dos jugadors que durant la temporada potser no han estat tot els regulars que nosaltres hauríem volgut, però que acaben prou bé l'any tots dos.
0: Bé, i Rashford també acaba...
5: Rashford també.
0: Digues, Mireia, perdona.
6: Sí, no, jo Dani Olmo, la veritat que és un futbolista també diferencial, diferent quan està bé, es mou molt bé entre línies, quan es desmarca l'espai crec que genera moltíssimes coses, i a nivell tècnic també té molt bon colpeig a dins l'àrea. O sigui, és un futbolista que quan el Barça el va fitxar ja sabíem, no?, que potser venia amb aquesta etiqueta o amb aquesta petita tara de que es lesionava molt o que no podia tenir molt la continuïtat que ell li agradaria, però a mi m'ha agradat molt aquest tram final de temporada, i el que més m'ha sorprès ha sigut una mica el ressorgir de Ferran, no? De començar molt bé, de passar una mica un mal tràngol i una mala ratxa a nivell futbolístic o a nivell golejador, perquè jo crec que ell, de treball i sacrifici, no en podem dubtar mai, i com en aquest tram final de temporada, o ahir es va fer un partit brutal, Ferran. I aquest és la sorpresa. Què li passa? Si és que a nivell físic ha tingut algunes molèsties que no sabem, o què li ha fet que no mantingués aquest nivell, perquè quan està bé, quan té gol, quan a nivell d'esforç, com deia, no crec que hi hagi cap dubte, però, clar, quan acaba la temporada així et planteges una altra vegada, no?, què fas amb Ferran, si pot ser el nou, si pot ser el nou de recanvi, però a mi em sembla també un futbolista a tenir en compte, perquè també és dels que tinc la sensació que a nivell de vestidor no es queixa mai, treballa, no li veus mai, no?, una mala cara, o, no ho sé, a mi em sembla que és un futbolista també molt aprofitable.
0: Doncs Ferran Torres, que jo coincideixo amb la Mireia, que potser fa curt per ser el nou titular del Barça, però com a nou de recanvi a mi em sembla un autèntic luxe de jugador per tot el que t'aporta. Mireia, si et demanem una etiqueta o un bateig per aquesta lliga de Flick, per aquesta lliga del Barça...
5: Per què li dius lliga de Flick, Mireia?
6: Ja m'has dit l'etiqueta, sí. Costa, no? No, jo la titularia la lliga del rock and roll, no? Perquè al final el Barça és un equip tan valent, tant d'anar amunt i avall, tant de transicions, de camp obert, de no deixar-se res a les butxaques, que per mi és la lliga del rock and roll.
0: Doncs la lliga del rock and roll, aquesta crec que encara no la teníem aquesta tarda. Mireia Vera, gràcies, una abraçada.
6: Que vagi molt bé, una abraçada, adéu.
0: Tocades les 8 del vespre, ja tinc aquí el Manel Elias, però abans, Garri, on parem?
1: Doncs estem arribant ja al Passeig de Gràcia, per tant, a l'equador d'aquesta rua del Barça. Aquí segueix l'acumulació majúscula de gent. Ara el Salmurri m'explicava que s'ha trobat una pobra turista amb la seva maleteta intentant creuar la Gran Via i, doncs, clar, aquesta senyora no sabia que avui hi havia tot això i s'ha quedat aquí aïllada absolutament. I el que estem veient és això, la gent decidint si segueixen endavant per anar a trobar-se el bus de cua o si tiren enrere per tornar-se-la a trobar quan ja emprengui el camí de tornada al Camp Nou, perquè això encara li queda la meitat del recorregut i, per tant, encara queden, jo m'atreviria a dir, hores de rua pels carrers de la ciutat.
2: Tot això, suposo que ja l'heu rebut, tinc un WhatsApp del cap d'esport Xavi Campos, que diu que d'aquí no es mou ningú fins que no acabi la rua, eh?
1: Això, això aplica als redactors d'esports.
2: Va per tots.
5: Arribem a la quarta hora de rua, n'hem fet tres, i jo crec que... Imagino que hi ha un moment de la nit que la cosa ja va més ràpida, perquè ja hi ha menys gent pels carrers. Per tant, suposo que el que queda ho farem en un parell d'hores. Per tant, Salmo, 8, 9, 10... A les 10 ets, a les 11 ets a casa.
2: Mira, sí. Mentre em vagis donant pas als butlletins i a Catalunya Informació, tot anava bé.
5: Nosaltres hem d'estar ja pendents del Rayo de Girona, clar, a partir de les 9.
0: Ara, ja, ara, de greu, seguida, eh? Ara de seguida saludarem el Solà i el Xavi. Ep, calma.
1: És que la gent de la neteja, per alguna cosa, per alguna raó, ja no estan fent de filtre, i ara tenim la gent aquí enganxada a nosaltres, que se'ns tiren a sobre i se'ns fa difícil... clar, se'ns acosta a tothom. Acaba de passar l'autocar fa res, tot just un instant, i ara comença ja a girar del Passeig de Gràcia cap amunt. És a dir, som a la Gran Via i ara farem ja el gir aquest per enfilar Passeig de Gràcia amunt per començar la segona part d'aquesta rua.
0: La veritat és que ja, tot i que són les 8 del vespre, ja les imatges del centre de Barcelona i de la font de la confluència de Gran Via amb el Passeig de Gràcia és bastant espectacular, ja moltíssima i moltíssima gent. Ara tornem, però abans a les 10 hi haurà Catalunya Nit, avui a la sintonia del 3CAT Info. Manel Elias, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Què ens hi explicareu?
7: Doncs mira, d'entrada tenim novetat respecte a l'última connexió que hem fet aquí a Catalunya Ràdio a les 6, i és que el creuer Ondius, que estava avui previst que marxés ja de Tenerife, finalment ha hagut d'atracar al port de la Granadilla. Per això connectem amb els nostres enviats especials, amb David Mendoza i Mònica Mas, per saber-ne l'última hora. Mònica, bona tarda.
8: Bona tarda. Els 28 passatgers de l'Ondius ja encara en el viatge de tornada a casa. Els minibusos de l'UME ja han sortit cap a l'aeroport, on els esperen dos avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. L'Ondius finalment ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. Han baixat tots els passatgers equipats amb EPIs, aquests equips de protecció contra infeccions, i han pujat als autobusos. S'ha optat finalment per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora de la tarda. S'ha girat un vent fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar aquests passatgers mentre el vaixell fondejava, és a dir, en moviment. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha explicat que s'ha pres aquesta decisió perquè era la més segura tant pels passatgers com pel personal operatiu. El president canari, Fernando Clavijo, malgrat ser molt contrari al fet que el vaixell atraqués a Granadilla, ha coincidit en que la prioritat era garantir l'evacuació amb seguretat i que l'Ondius marxés el més aviat possible. D'aquesta manera, i amb la sortida dels dos avions, culmina aquesta operació de repatriació d'aquest vaixell Ondius afectat per l'antivirus i que ha estat en el punt de mira de tot el món els dos últims dies. Mònica Mas, David Mendoza, Catalunya Ràdio, Tenerife.
7: Doncs donarem per tancada segurament aquesta nit l'etapa a Tenerife d'aquest capítol de l'antivirus. També parlarem molt de la vaga de mestres que hi haurà demà plantejada a tot Catalunya. Avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet un canvi de to. Esther, la mà que la mesa que hi ha prevista per dijous es pugui rebaixar la tensió, que ara mateix és molta. Recordem que demà vaga a tot Catalunya, però que hi ha ara planificades una quinzena de protestes d'aquí a final de curs. Escoltarem al Catalunya Nit el portaveu del sindicat majoritari USTEC, Andreu Montbrú, i també entrevistarem a l'Idon Gasull, que és la directora de les associacions federades de famílies d'alumnes de la FAC. També escoltarem a Donald Trump, que avui ha comparat l'alto el foc a l'Iran amb un malalt terminal. Ha dit que és a l'UCI i que un doctor li donaria un 1% d'esperança de vida. Està enfadat amb la proposta per signar la pau que li han fet arribar des de l'Iran. I tot això que esteu explicant aquesta tarda ho resumirem en dos minutets. És a dir, que tenim un redactor ara patint aquí molt per buscar els millors moments de la rua perquè en pocs minuts qui no ho hagi seguit pugui escoltar-ho.
0: Doncs mira, potser haureu de parlar a Garri Salmurri del moment Lamine Yamal, perquè el crac del Barça ha decidit enarborar una bandera.
1: Ui, i sí, aquesta polèmica serà segurament polèmica segons per qui s'ho miri, perquè és una bandera, si no la veig malament, de Palestina. Sí, sí.
5: La ves bé, la ves bé.
1: La bandera de Palestina ara mateix a l'autocar del Barça, i mira, que hi ha unes noies aquí que em demanen que les entrevistis. Hola, com esteu?
9: Hola, bona tarda!
1: D'on sou?
9: De les Terres de l'Ebre!
1: Ah, i heu vingut expressament per...
9: Sí!
1: A quina hora heu sortit?
9: Som de la Galera, en especial.
1: A quina hora heu sortit de casa?
9: A les 3.
1: I heu vingut aquí, a què? A les 4, 5 heu arribat?
9: A les 5 i mitja.
1: I expressament per la rua, eh?
9: 100%. Per a veure a tots els jugadors del Barça celebrar la Lliga de Campions.
1: Esteu a...
9: Estem a tope. A tope, a tope, a tope.
1: Sí, sí. Escolta, noies, és aquí, eh? Ara ha passat el bus, ja marxeu cap a casa.
9: No, a buscar-los, a buscar-los.
1: Vinga, buscar-los amb energia, de les Terres de l'Ebre. Aquest és l'ambient aquí, amb la bandera de Palestina a l'autocar del Barça, la gent contenta, feliç, venen de tot arreu. És a Barcelona, però en efecte és una festa molt de tot el país, no? De la gent,
0: sí,
1: de casa.
0: Sí. Realment
1: I molta pilota de platja estic veient,
0: sí,
1: també.
0: No sé si n'ha arribat a cobrar algun al bus, però que en sobrevolen sí que... Sí que n'hi ha hagut unes quantes. En fi...
5: S'ha de dir que l'estelada ja no hi és, perquè Marc Casado està com abrigat, per dir-ho així, amb una bandera catalana, però és la senyera, no és l'estelada. I ara la bandera que uneix el bus del Barça és la que porta la Lamine Yamal a les mans, que és una bandera, com dèiem, de Palestina.
0: A més, no és allò que li hagi passat per les mans, sinó que l'ha tingut a les mans...
5: Una bona estona.
0: Ben bé, 5 minuts.
5: Ara ja l'ha deixat, no sé si l'ha agafat algun company o l'ha tornat algun aficionat, que és que li devia haver passat, imagino.
0: Molt bé, doncs dues banderes de moment protagonistes, l'estelada de Robert Lewandowski, que d'altra banda està vivint una rua de somni al costat del seu col·lega Stensne. S'està posant com el Kiko, el Bodan Stensne. Ara que menjo un entrepà. Pizza, gelat, sí, un sàndwich. Un petit sangus, que diria el president Núñez. Bé, deixo marxar el Manel, que evidentment també parlaran d'aquest tram final de rua al Catalunya Nit a partir de les 10 avui a Trescat Info. Gràcies, Manel.
7: A vosaltres.
0: Sempre bé.
10: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al pop-up vespre.
11: Amb Sònia Gelmà.
0: És veritat que acostuma a coincidir que quan els Knicks van bé, ve el Manel.
7: I anem
0: extraordinàriament bé.
5: Jo diria que el Manel ve poc, eh?
0: Doncs aquest any...
5: S'assenyala, digues.
0: Ara hem posat la directa. Ara.
5: D'acord. En aquesta... Anava a dir aquesta primera hora... No, anem per la quarta hora ara mateix d'aquest especial que ha començat, de fet, a les 4 de la tarda ja amb el Garriga. Nosaltres ens hi hem afegit a les 5, però que, per tant, ja en portem 4 i seria la cinquena hora d'especial Rua dels Campions del Barça. Us estem explicant amb tot detall tot el que passa dalt d'aquest bus, sobretot el que passa al voltant, perquè hi ha milers i milers i milers d'aficionats del Barça que han volgut celebrar amb els seus ídols aquest campionat de Lliga. I ho dèiem ara, fins al moment, dues reivindicacions polítiques sobre el bus de la Rua. Una, l'estelada a mans de Lewandowski, i una segona, la bandera de Palestina de mans de Lamine Yamal. No sé fins al moment qui diríem que és el gran protagonista. Potser són els polonesos, no?, aquí al capdavant de la Rua, perquè han estat bastanta estona vivint la seva festa particular. Ara veig que només hi és Chensley, i ara l'endós que he deixat baixar una mica d'aquest sostre. Per cert, a les últimes hores hem comentat l'Instagram de Mbappé dient a la Madrid al minut 20 de partit. També hi ha una publicació, una història de Lamine Yamal que té missatge. És una història on Lamine Yamal diu talk is cheap, parlar és barato. I ho fa amb una imatge d'ella ahir celebrant el partit del seu equip. Aquesta història té un antecedent, que és que aquesta és la frase que va penjar Jude Bellingham el dia en què el Madrid va guanyar el Bernabéu al Barça. Arran de les paraules, recordareu, de Lamine Yamal, que en aquell moment van ser molt polèmiques i molts jugadors del Madrid li van recriminar. Doncs bé, el trash talking juvenil, diríem, se la va guardar ben guardadeta a la butxaca i 6 mesos després la treta.
1: Bé, jo crec és ara quan s'han de treure aquestes coses, eh?
5: Sí, ara és el moment, clar.
0: També s'ha de dir que agafa de... amb pinces, perquè Bellingham, que jo sàpiga, no ha fet cap declaració prèvia.
5: No va fer aquella declaració.
0: Ah, d'acord.
5: Sí, home, clar, ell diria...
1: Aquell missatge, la guerra de xarxes, d'històries.
5: Sí, clar, però aquella Bellingham... història de Bellingham anava cap a Lamine Yamal.
0: Clar, però Bellingham li retreia a Lamine unes declaracions, sí, que des de la seva òptica podien ser provocadores.
5: I aleshores ell s'ha guardat la frase amb el Kirli de Treia i 6 mesos després li diu...
1: Molt bé. No ho veu, el Costa no ho veu.
5: No, el Costa no ho veu, no ho veu.
1: Tu i jo som i ho veiem, ja està.
2: No oblidis, Costa, que el vestidor del Madrid es va aferrar molt a aquelles paraules de Lamine Yamal.
0: Sí, sí.
5: Sí, per motivar-se.
2: Aquella pica baralla amb Carvajal, vull dir que però... va convertir Lamine en l'asa dels cops.
5: Salvo, i, sí, sí. Pel que sigui... Pel que sigui, al Costa no li quadra el gag. El gag no és complet. El gag no és rodó, no és rodó, perquè, clar, ara Bellingham no ha parlat.
2: No li surt.
5: Clar, no ha parlat Bellingham ara.
0: Sí, sí, ho enteneu perfectament.
1: No, doncs censurem la min.
0: No. En tot cas, celebro que no es vagi fotent en embolics abans dels partits.
1: No, una rua enfosquida per una story.
0: No, home, no. A més, això deu ser d'aquest matí, és prèvia a la rua. Ara estan altres qüestions geopolítiques.
1: Sí, no està per penjar stories, no?
5: Això és previ, efectivament. Per cert, que no se'ns passi, que avui és dilluns. I què passa els dilluns, Costa?
0: Ral de Vinyó.
5: Ral de Vinyó, efectivament, els amics de Ral de Vinyó que ens acompanyen cada dilluns, la raça rústica de Port de casa nostra, que us regala un pack d'espatlla curada llescada perquè el podeu gaudir durant, per què no, un àpat de celebració de la Lliga. Aquesta nit, vaja, aquesta nit us anirà una mica justet. Però avui us celebreu amb el que tingueu a casa i el primer que truqui, el 93207474, d'aquí unes setmanes, podrà celebrar aquesta Lliga amb un pack d'espatlla curada llescada dels amics de Ral de Vinyó.
10: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el pop-up vespre del Tot Costa. A Catalunya Ràdio, especial La Rua dels Campions.
0: Aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio i també a les porteres estem de Rua de Campions i som des de les 5 amb el Garriga, l'Arbusà, el Salmurri, un munt de gent i de veus que han anat passant per aquí per la nostra sintonia i serem fins a 3:15 quan arrenca el Tot Gira del Rayo Girona a Vallecas. Solà, Soler, bona tarda.
12: Hola, què tal?
13: Hola.
0: Què? Quin estat d'ànim hi ha avui? Què hem de fer avui?
12: Avui hem de guanyar. Francesc Cargol diu en el grup de quatre del Girona que entre avui i dijous hem de fer 3-4 punts perquè si no diu que patirem fins l'últim dia.
0: Sí, està... Home, si guanyes avui...
12: Que no puc seguir descobrir la sopedada.
0: Sí, efectivament.
12: Però vaja, és un fet irrefutable, no?
0: Sí, sí.
5: En 4 partits el Girona havia de fer 4 punts. Amb 4 punts jo crec que ja està, no?
12: No ho
5: 4,
12: sé.
5: 5, 4,
13: jo
5: 5, va.
13: Jo faria 5,
5: Va, d'acord, sí, assegurem amb dues victòries,
12: 42,
5: doncs.
12: L'altre dia Mitchell deia que saps allò que deia sempre de la línia de seguretat?
5: Sí.
12: L'altre dia ens va dir després de la roda de premsa que en 42 potser justet.
0: Què et diu el Nas amb aquest Rayo que ve de fer història, de classificar-se per la final de la Conference? Deia Íñigo, el seu entrenador, que si esperem un Rayo distret que ens oblidem, mal senyal. Quin Girona trobarem?
12: Jo crec que hem de trobar un Girona que s'ha de posar les piles. Que és veritat que després d'aquestes tres últimes derrotes en alguns moments el Girona, per exemple la setmana passada, jo crec que el Girona no havia de... Ui, ara estic veient la pífia de Gazzaniga, clar. I el que hem de mirar és que Gazzaniga no faci aquestes pífies i

0: Aviam, qui surt, Mitchell?
1: Doncs un 11 estrany, a veure, us explico. Gazzaniga a la porteria, en defensa Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno, per tant, Dani Blin a la banqueta. No sabem si li passen factura els últims errors o té algun problema físic, a priori és una decisió tècnica. Witzel i Fran Beltran al doble pivot, Sigankov, banda dreta, Joel Roca, banda esquerra, Unagi i Lemar. Jo apostaria, perquè Unagi és mitja punta i Lemar aquest fals nou o apunta el que feia Echeverri els últims dies, a priori hauria de ser Lemar.
0: Caram, clar, el Girona no pot disposar de Benat ni tampoc d'Abel Ruiz i...
1: No, Abel Ruiz hi és.
2: Abel és a la banqueta.
0: Ah, sí, sí. Ostres. Ah.
1: És veritat que Mitchell, sempre que un jugador torna després de lesió, mai entra de titular. Però bé, sí, sí, avui està Abel i Estuani a la banqueta.
0: Echeverri ja feia una mica estrany de veure, però jo la veritat és que dubto que Lemar hagi jugat mai a la seva vida de nou. En fi, esperem que l'encerti Mitchell i que el Girona sumi tant com pugui aquesta nit a Vallecas. El partit a les 9, la Transmi a partir de 3 quarts de 9 a la sintonia de Catalunya Ràdio amb el Solà i el Soler a l'avenida del Mediterrani amb la calle del Pallasso Fofó. Senyors, bona Transmi, gràcies.
2: Molt bé, merci. Ciao.

0: Cugat, un quart de nou del vespre. Continuem seguint aquesta rua dels campions al centre de Barcelona i en paral·lel anem escoltant veus habituals en el Tot Costa. Ara venia un duet, però de moment només em puc saludar un. Santi Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, amics. Com esteu?
0: No ets a la rua, eh?
1: No, estic al costat, eh? O sigui, estic al carrer Casp número 6, acaben de passar per aquí a 50 metres.
0: Molt bé. I què, bon ambient aquí a la vora de la Seu de l'As?
1: Sí, sí, molta jovenalla corrents i molta gent, això, molt entusiasmada, sí, sí. Bon ambient, bon ambient.
0: Santi, amb què et quedes d'aquesta 29a Lliga que acaba d'apuntar el Barça al seu palmarès?
1: De la rua, primer, em quedo amb la dieta polonesa. Primer de tot, això ho havia de dir. Sí, és allò. Començar amb el gelat, seguir amb la pizza i acabar amb una hamburguesa, em sembla de geni.
0: Sí, sí, és un ordre...
2: Estrany.
0: No crec que s'ensenyi a les escoles de dietètica.
2: Bé, començar
1: papejant. Per no jugar a Vitoria.
2: Sí.
1: Perquè si demà arriba el vestidor i el pesen, vamos, el venen a pes. Vamos.
0: Tindrà una gastroenteritis, però de veritat.
1: Sí, sí, bueno. Però dit això, em sembla que és el personatge de la rua, Chesney, s'ha de quedar com sigui, em sembla un geni. De la Lliga em quedo amb dues coses. Vull dir, una que és molt complicada, és... Estàveu buscant la Lliga, el nom de la Lliga, aquesta, de posar-li un nom. S'han dit de tots i tots estaven molt bé. És la Lliga, no sé si ha sortit aquest, perquè us estava escoltant, la Lliga de les Tres Cases, eh?
2: No,
0: ha sortit i és bona. Ha sortit del Camp Nou, del retorn al Camp Nou, però té raó.
1: Però clar, s'ha jugat al Johan Cruyff, s'ha jugat a l'Estadi Olímpic i no s'ha perdut ni un partit a casa.
0: És veritat.
2: Uh-huh. La Lliga itinerant, tu.
0: És bo i aquest sí que funciona com a etiqueta. A diferència de la meva proposta, això funciona. La Lliga de les Tres Cases funciona.
1: Sí, i després em quedo que Flick ha aconseguit una cosa que és increïble i que crec que no havien aconseguit cap dels grans entrenadors del Barça que estàveu repassant que han aconseguit èxits amb el Barça. Perquè a Guardiola se'l criticava, tenia una sèrie de gent en contra. Luis Enrique, que s'hi havia traït a l'estil. D'Ernesto Valverde, ni t'ha dit que era avorrit i no sé què. De Van Gaal, ni t'ho cuento. De Cruyff, que sí, no sé què.
2: Rijkaard, no? Seria similar a Rijkaard.
1: Sí.
2: A mi em recorda una mica en aquest sentit.
1: Al final potser es van brotar una miqueta.
2: Sí,
1: no?
2: És veritat, clar, ell té una etapa fosca, que són els dos últims anys de Frank Rijkaard. Sí, sí.
1: I un inici complicat, també, eh? Perquè també recordo
2: que
1: hi havia un dia...
2: Sí, els primers sis mesos que va haver un moment que Barca va dir
1: que... Un entrenament un dia 1 de gener que van baixar Sandro Rosell, que ja el volien fer fora i que volien posar Gratacós, eh?
2: És veritat,
1: vull dir,
2: sí.
1: Sí, que em sembla que excepte si los muy cafeteros i sobretot d'equips rivals que diuen allò de no es pot jugar tant a lo boig, que crec que això ho ha corregit bastant des de que no té la minya mal i que el Barça ha fet un exercici de practicitat extraordinari, Flick té a tothom content.

0: entén? O sigui, no té a ningú en contra seu, ni ningú que li critiqui res.
1: Sí, perdona, sí. Santi, perquè és que mentre t'estem sentint a la veritat mòbil, el Garriga ha decidit que deixava a tothom saludar.
0: Esteu
1: que està
0: explotant
1: molt bé.
0: El pobre Garriga?
1: Sí, sí. Home, sí, sí.
2: Espera, que tinc un nen aquí.
0: L'estava veient per la tele i va esgotat.
2: Evans, compte que es mou el cotxe. Evans, ets molt del Barça?
3: Sí.
2: Quin és el teu jugador preferit?
3: Lamine Yamal.
2: Home, clar que sí. I quanta estona fa que ets aquí avui?
3: Molt.
2: Molta estona, eh?
0: Massa.
2: Doncs aquí amb la seva mare, encantada de la vida. Espera, què passa?
4: Messi! Messi!
2: No hi és Messi ja, home, no hi és ja Messi. Hi ha gent per tot aquí avui.
4: Visca el Barça, visca Catalunya, collons!
2: D'on ets tu?
4: Soc de Viladecans.
2: De Viladecans, i portem ja una estoneta aquí. Portem una estoneta...
4: Una miqueta. Hem de celebrar el títol.
2: No, tu, compte, vigila. Compte, que t'enganxarem.
4: El següent serà la Champions, segur. Puta Madrid.
2: No cal recordar-se. És que ja... Semblava que anés a la rua, eh?
1: Clar. És que hem fet una mena de micròfon obert a la meitat mòbil i, clar...
5: Molt bé.
1: Això ara mateix.
5: Impagable.
1: S'ha anat de mare una mica, s'ha anat de mare.
2: Insults no, eh? Ja està, ja els tinc controlats.
5: Molt bé, així m'agrada.
6: El Garriga fent de profeta.
5: El posarem de...
0: A fer reporter de callejeros, viajeros.
1: Sí, perquè li agraden aquestes entrevistetes de 5 minutets.
0: Li agrada.
1: Entrevista curta. Sí.
5: Bé, el Garriga, en el dia de l'any que treballa, i la veritat és que avui sí que s'està guanyant el sou amb una actuació memorable a la Rua dels Campions. Mireia Ruiz, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
5: I tu amb què et quedes d'aquesta 29a Lliga del Barça?
7: És que ara ho sentia i tinc la sensació que ho heu explicat pràcticament tot. Jo em quedo amb la comunió, potser, que vaig veure ahir al camp entre afició i jugadors. De com la gent s'ha tornat a connectar amb aquest Barça, de com la gent ha tornat a tenir la il·lusió que semblava que ens havíem perdut els últims anys, que la gent hi torna a ser, que la gent connecta amb la plantilla, que la gent connecta amb l'entrenador... Feia molt de temps que tenia la sensació que Barça i afició no estaven tan connectats com ahir, per exemple.
5: Tu ets molt hansista.
7: Sí.
5: M'imagino que si et demano una etiqueta, un bateig per aquesta lliga, no et trauré d'aquí.
7: M'ha agradat bastant la del Santi, eh?
5: Està bastant bé, sí. És que per això el tenim, és bastant bo.
0: Sí, de tant en quant dono alguna, sí.
7: El dia que treballes també, oi, Santi?
0: Sí. No com tu, que només treballes els caps de setmana.
7: Jo no sé per què començo
1: el joc.
5: Has encetat una guerra que no pots guanyar.
7: Sí, a mi no em traureu de Flick, perquè crec que Flick al final és el responsable de totes aquestes, les del camp nou, poder no, però de totes aquestes etiquetes que estem posant i que ja vam posar la temporada passada. Per mi el tret distintiu, el denominador comú de tot sí. Això és Flick, és la idea de Flick, és la convicció de Flick, són les ganes que ha tingut Flick, la idea, les apostes, són tots els seus jugadors, és l'amor incondicional que tenen amb Gavi. Aquest amor, odi, fins i tot... No, odi no, però aquest amor que a vegades l'has de posar entre cometes en Fermín. Són les abraçades d'ahir, el primer que pensen els jugadors del Barça quan marquen. Flick és absolutament indispensable per entendre les dues lligues consecutives que està guanyant el Barça, i tant.
5: Acabo amb una pregunta per tots dos sobre el clàssic d'ahir. Va satisfer el que n'esperàveu a nivell de Barça, a nivell de Madrid, Santi?
0: A mi sí. Jo no tenia les expectatives aquestes del jovent, tipus Pireia, em vaig posar molt nerviós sentint la transmissió de quan deia no, ja els hi fotrem 5,
1: Santi, un moment, sí. No et va passar pel cap al minut 20 quan et poses 2-0? No et va passar pel cap en cap moment,
0: manera. A mi, o sigui, hagués saltat per la pantalla, hagués baixat el cap i hagués abraçat a Pedri quan va fer allò de parem, perquè ens estem tornant bojos i és l'única cosa que ens pot matar. Et dic que aquest partit, si amb unes altres circumstàncies, és a dir, amb la Lamine Yamal al camp i amb un Rafinha en forma, sí que era un partit en el minut 20 per fotre'ls-hi 5, o més. Però si els hi has fotut dos, la feina està feta i el Barça va actuar com un equip sòlid, gran, i en contra d'això que molta gent diu de Flick que vamos a lo loco, doncs no, ahir va demostrar que no anem a lo boig. Sí. I tot i així, Courtois va treure un parell o tres a la segona part, eh?
5: Sí, sí, en els últims quatre partits...
0: Em va semblar un exercici de solidesa d'equip ja madur, parlant d'un equip que la majoria dels seus jugadors tenen 22, 21, 18 anys. Vull dir, em va semblar un gran partit. A mi no em va decebre, perquè jo sóc més conservador que aquestes coses.
5: Mireia.
7: No, home, no, a mi tampoc no em va decebre. Encara que no, el marcador no fos de 5-0, que m'hagués agradat, i tant, que ja fa uns dies que ho vaig dir i que entenc que se'm trillés de boja i que jo al minut 20 ahir pensava, ui, ja veuràs tu la ferida oberta que tindrà aquesta gent i el festival que serà aquí al Camp Nou. Però no em va decebre el partit. De fet, em va agradar molt el partit. Crec que va ser un partit molt entretingut, crec que va ser un molt bon partit de futbol, i no pateixis, Santi, perquè jo també abraçaria a Pedri cada vegada que fa aquestes coses. Crec que és una cosa que...
0: No, però...
7: Crec que és una cosa que al Barça li ha passat algunes vegades de voler anar molt ràpid, de necessitar, potser per aquesta falta de necessitat. Ahir sí, el Barça sí que, amb Pedri al mig del camp, sí que van saber fer això de tranquil·litzar-se, de dir que s'aturava en un moment, que no calia tenir pressa. Crec que el Barça ha tingut pressa en altres moments de la temporada quan n'ha hagut de tenir, i estic molt contenta que el Barça no sàpiga no tenir pressa. Jo m'ho vaig passar molt bé veient el partit de futbol. Crec que va ser un molt bon partit de futbol. Si les dues aquestes que va treure Courtois haguessin entrat, no em crec, Santi, que no t'haguessis posat tan contenta com jo.
0: Home, no, clar que m'hagués posat content, però perquè s'estava fent el que no volia era un partit d'anar la sobreexcitació aquella de fotre dos i anar. Quan Pedri amb el 2-0 el 20 diu d'aquí aquí ja no passa res fins que nosaltres decidim que passi, em va semblar genial.
1: Pedri segurament va fer el més intel·ligent, però el que tots ens demanava el cos és va una mica més de gas, que ara és el moment. No, vaja, jo entenc que ell va fer el que tocava.
0: Arribaràs, i estem alguns i algunes més a prop que altres, en el que el que et demana el cos, el servei no et diu que no arribaràs.
5: És que si hagués estat al revés...
0: A mi el cos em demana moltes coses que no puc fer.
5: És a dir, si els dos gols del Barça haguessin arribat als últims 20 minuts en lloc dels primers, tindríem una sensació completament diferent del partit d'ahir.
7: Sí, absolutament.
5: Però, les coses passen com passen, i a més el Barça ho va fer perfecte perquè passessin així. El Santi Giménez i la Mireia Ruiz abraçarien Pedri i nosaltres els abraçarem a tots dos. Santi, Mireia, gràcies.
7: A vosaltres.
0: Abraçada. Adéu.
5: Una pausa, i abans d'acabar aquest especial Rua de Campions, passarem per Madrid a veure com ha estat el dia després a la capital de l'estat veí. Ara venim.
6: Tot costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
8: Per alguns és un circuit. Per nosaltres, on es forgen els campions. Del 15 al 17 de maig viu tota l'emoció de MotoGP al Gran Premi Monster Energy al circuit de Barcelona-Catalunya. Entrades a la venda a circuitcat.com.
9: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
10: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta'n les condicions a betravel.com.
11: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
12: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
11: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
13: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
14: Des de la Diputació de Barcelona donem impuls a l'esport femení de la província, acompanyant clubs i municipis perquè més noies i dones trobin el seu espai per créixer, competir i gaudir.
15: I amb el Pla de Foment del Ciclisme treballem per carreteres més segures i per millorar els equipaments esportius municipals, perquè tothom hi tingui lloc.
14: Puja la bici, fes esport i guanya salut.
15: Més informació a diva.cat, Diputació de Barcelona.
16: Senyores i senyors, bon dia.
17: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
18: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
19: Frenar el feixisme espanyol i català.
18: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
20: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
18: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
21: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
18: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
17: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
18: Hola, Anna.
22: Hola.
17: Amb Ricard Ostrell.
22: Rufipi. Rufipi. Rufipi.
17: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
23: Les cebes. Jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç, les cebes.
24: Sí, eh?
23: Sí, sóc de cebes, de patates, de porros...
24: De coses d'aquestes de sota terra.
23: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
24: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
25: He estat jo, perdó.
23: No ha sigut l'única. No
24: és la que fa menys que se'n fuma.
23: No.
17: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
26: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
27: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
28: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
27: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
28: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
27: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
28: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Especial, la Rua dels Campions.
5: Tocats, 8:45 del vespre, i Garri, Salmo, Arbusà, l'expedició del Barça a punt d'arribar a l'Equador, a la Pedrera.
29: Sí, enfilant el passeig de Gràcia a hores d'ara, a l'alçada del carrer Mallorca, som a tocar de la Pedrera. Arribant a un dels punts àlgids d'aquesta jornada d'avui.
2: Sí que fa la sensació que en aquest punt hi ha una mica menys de concentració, potser perquè la gent s'està començant ja a agafar posicions en el que queda de recorregut.
5: O perquè són 8:45 i demà s'ha d'anar a escola.
1: La gent vol sopar a Garri.
2: Jo també, sí.
5: No, és veritat, potser tens raó i més endavant en el recorregut ja torna a densificar, però ara mateix...
1: Saps què passa? Que com que anàvem tan retard, jo crec que la gent ha anat sobretot baixant per arribar el més aviat possible a veure'ls, no? Especialment, imagino, la gent que té nens, és que és el que dius, demà hi ha escola.
5: Sí, és que clar, és que...
29: Sí, també n'hi havia aquesta tarda, d'escola.
2: Hi ha hagut molta campana,
29: avui. I saps
2: què
29: et vull dir, oi?
5: Portem 3 hores i mitja de rua.
1: Els nens de primària, a 4:45 són fora, eh?
29: Sí, hi ha hagut, com t'ha dit el Garri, hi ha hagut molta...
2: Hi ha hagut molta campana.
1: Molta campana d'institut, no?
29: Justificat del metge avui, eh?
2: No, i nens de fora de Barcelona que han volgut venir, que potser avui han dit, mira, avui a la una ja pleguem. Però vaja, ara sí que és veritat que ja es veu que hi ha gent que comença a enfilar la retirada i també gent que intenta trobar la manera de creuar d'un costat a l'altre del carrer i encara no es pot fer i està generant una mica de nervis, però en tot cas l'alegria segueix sent la tònica. Veig la Cat que segueix ballant i que segueixen arribant les bufandes, samarretes que es llancen d'un costat del carrer cap al bus i van d'anada i tornada.
29: I una de les imatges que he pogut veure és Wojtek Stenzner, un dels protagonistes en majúscula d'aquesta celebració, fent el càntic... Atenció, eh?
2: Ai.
29: Joan García és de la Masia.
2: Poca controvèrsia en aquest càntic, trobo.
5: Mare meva. En fi, és collonut perquè Stenzner no s'ha mogut de lloc i estic d'acord amb el Salmo, que és el gran protagonista de la rua d'avui, amb permís de Lewandowski, que ha brandat una estelada, i de Lamine Yamal, que ha estat bastant... en un segon pla, però ha buscat el seu moment enarborant la bandera palestina. Abans d'acabar, volem passar per Madrid. Maria Josep Hostalric, bona tarda.
30: Hola, bona tarda a tothom.
5: Per saber com ha estat el dia després a Madrid, de què es parla? Es parla de la Lliga del Barça,
1: de Mourinho,
5: dels Cristos amb Mbappé i els Cristos amb altres futbolistes. On posem l'accent avui a Madrid? Ja m'imagino que de la Lliga del Barça més aviat poc.
30: Mira, amb dues... a veure, amb dos conceptes. El primer concepte seria resignació i el segon, molta preocupació. Molta. Es parla molt dels problemes interns que hi ha, de la quantitat de fronts oberts que tens que s'ha de solucionar o que ha de solucionar l'entorn madridista a curt termini, i que el fet que el Barcelona hagi guanyat la Lliga i que, per tant, allò que la temporada passada semblava que podia ser una cosa puntual, però que ara es veu com un projecte consolidat, l'únic que ha aconseguit és encara fer més gran la crisi i la problemàtica interna que té el Real Madrid, doncs es parla d'això, bàsicament, de com solucionar i aconseguir competir davant el Futbol Club Barcelona quan abans millor. Mira, jo el dia després trec dues conclusions. No? El que comentava abans de la resignació, fixeu-vos que del partit d'ahir no es parla res, vull dir absolutament res. No, no es parla ni de l'hipotètic penal a Bellingham, ni de les petites picabaralles que haguessin pogut haver, res. O sigui, es parla de l'enèsima vergonya i partit lliurat al rival ja l'últim o de les darreres vergonyes que es poden patir o que pot patir el madridisme, no? Amb el partit d'ahir. D'això es parla sobretot. I es parla de que el mes de febrer aquest equip, el Real Madrid, era líder i avui porta 14 punts per sota, està 14 punts per sota del Futbol Club Barcelona. No? Aleshores, això fa molt de mal, molt, molt. I després, sabeu que jo porto molts anys, no?, seguint el Real Madrid, doncs aquesta és la vegada en què més preocupació he vist a l'entorn madridista. Hi ha moltíssima preocupació perquè ja no és solament que torni Mourinho, que hi ha gran part de la massa social que no l'accepta, sinó quin encaix pot tenir aquest Mourinho en aquest equip, en aquest vestidor, com se solucionen els problemes interns que hi ha, que són molts. Ara també ha sortit a la llum pública una espècie de plebiscit que hi ha hagut dintre del vestidor de madridista, no?, que apuntaria que els companys no volen a Valverde la temporada vinent.
5: Ostres!
30: Sí. Com se soluciona...
5: És el capità, recordo, eh?
30: Sí. Bueno, és un dels capitans, però bueno, l'altre és Carvajal, que també sortirà. I segurament també Rajan, no? Vull dir que com es pot reconduir l'encaix entre Mbappé i Vinícius, que després de dues temporades està claríssim que no s'ha donat amb la fórmula per tal que encaixin. Vull dir que són tantes i tantes i tantes coses, i clar, el fet que el Barcelona tingui un projecte ja consolidat, amb una projecció de futur molt clara, amb un lideratge, amb la figura de Hansi Flick, que està fent molt de mal aquí, vull dir, tot això l'únic que fa és fer més gran encara aquesta crisi i aquest desànim, no?, que hi ha dintre del que és el club, el vestidor i la massa social del madridisme.
5: Doncs un moment de crisi evident al Madrid, crisi que va començar sent esportiva però que ara jo crec que ja és institucional, i que veurem com resol Florentino Pérez, que ha estat... Vaja, amagat durant tot aquest temps, com és habitual en ell, però que en algun moment haurà d'agafar el toro per les banyes. Maria Josep, pel que tu saps, la idea és començar a anunciar decisions de manera imminent? És a dir, si tenen tancat l'entrenador, anunciar-lo ja? O per dir-ho així, volen exaurir els terminis, que acabi la Lliga, etcètera?
30: Exactament, es farà això. És a dir, el modus operandi de Florentino Pérez és, ara que ja ha guanyat el Barça la Lliga i que ja no pot tapar aquest èxit amb un anunci d'un fitxatge, que és el que a ell li agrada fer normalment, com que no pot fer-ho, doncs esperarà final de Lliga. Entre d'altres coses perquè no pot encara anunciar res, perquè tot i que s'està negociant amb Mourinho, no, encara no hi ha res ferm, vull dir que no es pot anunciar res. Això per una banda, i després el tema de fitxatges és absurd, no? Intentar avui dir res, perquè hi ha molts fronts oberts i les sortides també s'està pendent de que acabi la temporada per perfilar com es fan el tema dels homenatges i de més, perquè clar, és que el tema per exemple de la sortida de Carvajal i més que vindran, com s'acomiada, no?, un capità. Vull dir, tot això no es pot fer d'un dia per un altre, ni a curt termini. S'ha de pensar, s'ha de repensar, s'ha d'esperar que acabi la Lliga. És veritat que amb any de Mundial això pot accelerar processos, però no és una cosa imminent. ni es prendran decisions d'aquí a dos dies i s'anunciaran d'aquí a tres. No? Sospito que la cosa va per una mica més llarg, d'aquí, no sé, si 10, 15 dies ja es començaran a oficialitzar les decisions que es puguin prendre.
5: Doncs seran dies i setmanes i potser fins i tot mesos claus a la Casa Blanca per veure com Florentino Pérez redreça el desastre d'aquests dos últims anys en què no ha guanyat cap títol. I nosaltres ho anirem seguint, entre d'altres, a través dels ulls de la Maria Josep Hostalric. Maria Josep, gràcies.
30: Una abraçada molt forta i enhorabona.
5: Gràcies. Doncs ens acostem a tres quarts de nou, l'hora en principi en què d'acabar aquest especial. Abans d'acabar-lo han estat gairebé quatre hores de directe. Un últim pas per la posició del Garriga, el Salmurri i l'Arbusà. Garri, on et deixem?
2: Doncs mira, ara mateix hem entrat a l'Eixample, aquí ha set molt més estret al carrer i m'imagino que sentireu molt més el soroll perquè la tenim a sobre la gent. I Salmurri, aquí hi ha bengales, carrer estret, molta gent i és una autèntica bogeria això ara mateix.
29: Carrer Provença ara mateix, amb una gentada de por, acumulació de gent i moltes ganes de festa per part del públic del Barça, que ara mateix està col·lapsant absolutament el carrer Provença.
1: L'Arbusà, on el tenim, l'Arbusà?
0: Ara mateix Provença amb carrer Balmes davant de l'autocar i es nota que hi ha molta gent que fa hores que espera perquè augmenta la cridòria, augmenten els càntics, ja aquests últims aficionats ja esperant que arribi l'autocar, que per cert va molt lent, va ara a marxa molt lenta, hi ha només dos carrils, hi ha molta policia, però arriba a poc l'autocar del Barça.
1: Els polonesos al capdavant de la rua, sí, sí. Lewandowski i Szczęsny, que porten una bona estona entrevistant-se mútuament.
5: És com si tinguessin un podcast, s'estan
1: sí.
5: Entrevistant l'un a l'altre i l'altre a l'un, a més diria que per mitjans diferents.
1: Sí, sí, sí, exacte. Sí, sí, ara diria que és fins i tot Barça One que està fent el que és l'oficial de l'Alcú.
5: Bé, Barça One... Sí, sí. O com es digui, Barça One, jo crec que ja va passar però, millor vida.
1: Però el YouTube d'avui no es deia Barça One? Jo crec que... Sí, sí, sí, sí,
29: Barça,
1: no.
29: No, Barça One.
5: Barça One.
1: Sí, la plataforma va desaparèixer, però el programa...
5: D'acord.
1: No sé,
5: igual,
1: no sé,
5: els mitjans del
1: club, sí, sí.
5: Que és el que importa. En aquest... Aquests càntics són del carrer, no de l'autobús.
0: No, sí, entenc. No és l'autobús, no, això és la unitat mòbil de Catalunya Ràdio.
5: Molt bé.
29: A fora.
0: A dintre no hi ha càntics.
29: Pel que pugui ser.
0: A dintre no hi ha càntics.
5: Molt bé. Deixarem la rua com l'hem arrencada, amb Lewandowski, Szczęsny, president Ep, que està... Per cert,
29: tot això és...
5: Deixarem la rua com l'hem començada, amb els polonesos al capdavant de l'autobús. Últimament ha tret el cap Bardaggi, però és evident que no pot competir amb el nivell de carisma de la dupla polonesa, i acabarem la rua, això sí, sense que Francesc Garriga s'hagi posat el con al cap que ens havia promès.
0: Bé, hi ha una imatge que ja circula perquè hem arribat en forma de mem, on tinc un con al cap, no ben bé posat, però el con ha passat pel meu cap. Sí, sí.
5: Bé, doncs la...
0: Compte que us atropellem,
5: Calma. Calma, aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
1: Es quedaran sense veu, aquesta canalla, demà no en té.
0: Molt bé. No, mentre no els atropellin, ja...
5: Garriga, feina titànica des de les 4 de la tarda al capdavant d'aquest especial, la Rua dels Campions, a la sintonia de Catalunya Ràdio. Gràcies, Garri.
0: Fins demà, adéu-siau.
5: A veure en quines condicions està demà, si no, m'imagino que algú es podrà fer càrrec de la tarda a Catalunya Ràdio. Arbusà, Salmurri, gràcies a tots dos.
29: Adéu, que vagi bé.
5: Sònia, abans d'acabar, alguna cosa que haguem de saber?
1: Simplement que a veure quines condicions estarà Garriga, Salmo i Arbusà demà i en quines condicions estarà l'equip que demà fa la prèvia de... l'Alavés-Barça. Demà podrem sentir que en sigui últim entrenament abans d'aquest partit. Vitòria, un partit on el Barça, si vol mantenir el repte dels 100 punts, l'ha de guanyar.
5: Molt bé, doncs gràcies, Sònia.
1: Fins demà.
5: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb la Núria de la Fuente a la producció, el Salva Pou al piano, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, la Júlia Aparicio i el Manel Gil al control central. Gràcies, deixa-m'ho dir, a l'equip tècnic de Catalunya Ràdio, que ha fet que el so des de la Rua fos un espectacle. Arribés de manera impecable el Martí Cuní, el Pep Casanovas i el Dani Batxiller a la unitat mòbil de Catalunya Ràdio. Gràcies a l'equip de realització del canal Esport 3, que ens ha estat fent companyia des de quarts de sis de la tarda. I que, per cert, si voleu continuar pendents d'aquesta Rua televisivament, de seguida al canal Esport 3 continua aquesta transmissió. Nosaltres ho hem de deixar aquí perquè obrim la paradeta del tot gira d'aquest Rayo Vallecano-Girona. De seguida, el David Clopés, l'Eduard Solà, el Xevi Soler i companyia ens expliquen el que esperem que sigui el partit que apropi el Girona una mica més a la permanència. Nosaltres ens retrobem demà a les 7 amb més esports, amb més tot costa. Dani, ara el Girona, eh?
3: M'emporto un pepino, però un pepino grandiós.

0: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
1: Quan apagues l'alarma, penses 5 minutets més i et despertes 3 hores tard.
2: No.
1: Et surt de dins això de...
3: Necessito vacas.
1: Sí, sí. I també sabem que ara més que mai necessites Vacas Flex. Cancel·lació fins a un dia abans parcial que passi amb assegurança opcional RACE i assistència 24 hores perquè la teva reserva sigui més flex que mai. Condicions a la web. Alcom Viatges. Sabem de viatgers.
4: Bon dia, Pitu.
5: Un avi, un lloro i la intel·ligència artificial.
4: A Nil jo el tinc definit com el meu assistent personal digital.
6: Bon dia, Jordi.
5: Una humanitat sense límits.
4: En Nil no jutja mai. Sempre escolta i sempre respon.
7: I això no t'inquieta?
4: No, al contrari, em sento normal.
5: Jordi i Nil, la conversa infinita. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
8: 2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.

0: S'han acabat les vides. El Girona està a punt del descens i resten només 4 partits per al final de la Lliga. Avui Vallecas, dijous la Reial a casa, diumenge el Metropolitano i la setmana que ve l'Elx a casa per acabar la Lliga. És l'hora de remengar-se i enfangar-se si cal. El projecte del club i d'una ciutat es posen a prova en 14 dies.
1: Tot gira amb David Clopé.
0: Bona tarda, 3:15 tocats i obrim les portes del Tot Gira. Després de la Rua dels Campions de Lliga, seguirem tenint-hi una finestra oberta. Obrim transmissió del Rayo Girona, últim partit de la 35a jornada de Lliga Primera. El Girona obre una setmana amb 3 partits, sense marge per al descans i sense marge per a l'error. Avui a Vallecas, on estan de celebració per la recent classificació per a la final de la Conference, 2 estats anímics oposats, Mitchell torna a casa, però avui res de festes. Avui el Girona juga la primera de 4 finals. Comencem, obrim transmissió.
2: Tossuts.
3: I una vegada i una altra, i una vegada i una altra. Sempre que luchar i nunca que rendirse.
2: Valents.
3: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El tercer.
2: Ambiciosos.
3: Un partit històric perquè el Girona guanya en aquest moment el partit. Girona 4, Madrid 2.
2: Esbojarrats.
3: Gran! Final!
2: Fascinats.
3: Patapam!
2: Orgull gironí.
3: Tira amb la cama dreta. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Ha marcat el nen.
2: Aquí comença la transmissió del Girona.
0: Som els del Tot Gira amb el Raül Orgalés, el control tècnic i musical, l'Aina Grau a la producció, la Júlia Parici i el Manel Gil al control central i l'Oriol Rodríguez de Vistaire al control de xarxes. A l'Oriol.
4: Hola.
0: Avui tanquem jornada i el descens està més ajustat que mai. No recordo un final de Lliga, la veritat, com aquest en els últims anys, amb tants equips involucrats en la lluita per la permanència i separats per tants pocs punts. Del 13è al penúltim hi ha 7 equips separats per 4 punts. Només 4 punts. Qui sembla que ha sortit o comença a sortir d'aquesta lluita és el València, que amb la seva victòria ahir a Sant Mamés ja suma 42 punts, com l'Osasuna i el Rayo. I amb 5 de marge aquests equips respecte al descens i 9 en joc, sembla que tenen la permanència almenys ben encarada. Les garrotades comencen a la 13a posició. Sevilla 13, 40 punts. Mallorca en té 39. L'Elx i l'Espanyol també en tenen 39. El Girona és 17è i marca la salvació amb 38, però amb el partit pendent d'avui. Descens per l'Alavés amb 37, penúltim el Llevant amb 36 i Coel Oviedo amb 29. Si el Girona avui empata, l'Oviedo baixa ja avui a segona. A Vallecas avui estan de festa, jugaran la final de la Conference contra el Crystal Palace el dimecres 27 de maig, però saben que aquests 42 punts que tenen encara no els dona la salvació matemàtica del tot. Entrem a Vallecas, Eduard Solà, Xevi Soler, què tal? Bona tarda.
5: Hola, què tal?
6: Molt bé.
0: Amb en Muñoz, que ens fa l'assistència tècnica, a l'estudi, la Susi Sala, en Francesc Cargol, la Carla Borràs i a la sala d'imatges en Marc Domènech, què tal? Com esteu?
7: Hola.
8: Molt bé.
0: Repassem els 11, que ja han comentat fa una estona al Tot Costa, però per aquells que es connectin ara, Xevi, amb qui juga avui el Girona?
5: Amb Gazzaní a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Witzel i Fran Beltran al doble pivot, Sigankov i Joel Roca a les bandes, Unaje de mitja punta i Tom Lemar en punta.
0: De seguida comentem abans l'11 del Rayo, que recordeu que la baixa important d'Issi, que està sancionat.
5: En batalla a la porteria, Ratio, Legend, Patesis i Xavarría en defensa, Tribot al mig del camp amb Pedro Díaz, Òscar Valentín, Yunay López, De Frutos i Fran Pérez a les bandes i Camello en punta.
0: Carla, l'àrbitre del partit.
7: L'àrbitre és l'internacional Guillermo Cuadra, que és la tercera vegada que xiula el Girona aquesta temporada després dels partits contra el Villarreal i el Llevant.
0: Fixa't, érem la Susi, que conversàvem el Tot Gira tot just ahir i dèiem, qui farà de nou? Torna bé el Ruiz? I dèiem, no, segurament seguirà sent Echeverri. Doncs mira, ni un ni l'altre.
7: Per això en Francesc és l'entrenador i els altres no ho som.
0: Us ho esperàveu, Francesc, o sí?
7: Jo no.
9: No, hi ha un tema molt important que ens penalitza molt i molt jugar sense davanter centre, perquè no tenim cap referència, no tenim cap jugador que descarregui, que fixi centrals, que creï espais, que no tenim cap punt de rematada, cap jugador que tinguem com a referenciat per buscar la primera jugada jugador llunyà de l'àrea. Penso que ens penalitza molt.
5: Un incís, Francesc, perquè, a veure, poden haver-hi moltes opcions de qui serà aquest nou, pel que hem vist a l'escalfament, jo diria que sí que és Lemar, però tampoc descarto una altra cosa, perquè han rotat una mica. Jo apunto per Lemar, de moment.
9: Però, de totes formes, cap dels que pugui jugar dalt, Unahi, Lemar o Joel Roca, sí, o fins i tot Zigankov, són davanter centres.
7: Sí, no. Cap té aquestes característiques que tant li agrada a Mitchell, però és que, si us penseu
4: però
7: bé...
4: Però tampoc Abel, eh?
7: Exacte, és, Abel, que, no. És que excepte Benat...
4: Mitchell Berry.
7: Exacte.
9: Jo avui hagués sortit amb Estuani, us ho dic sincerament. Estuani en punta,
7: que Estuani, fins que pugui. Però és que potser són 15 minuts o 20,
9: No, home, no pots jugar, Estuani, 45 minuts?
7: Jo crec que no.
4: Jo no,
9: no
4: sé.
9: Pots jugar 45
7: minuts? Jo crec
9: minuts.
7: Que no. De la manera que el vaig veure el darrer partit, jo et diria que no.
0: A veure si ens ha donat alguna explicació. Mitchell ha parlat fa no res a Movistar, el recuperem.
6: Juegas mucho esta noche en un sitio muy especial para ti. Entras y se empiezan a ver fotos de Mitchell. Para ti tiene que ser un día especial, una noche especial, ¿no?
8: Sí, siempre es un partido especial venir a Vallecas. Es mi barrio y evidentemente he estado toda la vida aquí como futbolista desde pequeño y luego como entrenador también. Entonces, bueno, son muchísimos recuerdos, muchísimos amigos y evidentemente es un día especial. No puede ser de otra forma. Y es un partido que nunca me gusta jugar, pero es bueno que lo juguemos en primera división. Así que hay que seguir.
6: En vaya situación, ¿no? Que lo tienes que jugar esta noche. ¿Cómo llega el Girona anímicamente, sobre todo, a este partido tan importante?
8: Bueno, la igualdad de la competición ha hecho que en estos tres últimos partidos hemos hecho muchas cosas bien y no nos hemos llevado ningún punto. Hay que poner en valor lo positivo. Siempre que hay momentos difíciles tienes que agarrarte a las fortalezas que tú tienes y eso es lo que hemos hecho con los jugadores, es lo que hemos transmitido y es lo que hemos trabajado. Entonces, bueno, transmitir nuestra idea, nuestras mejoras que las tenemos también, pero con unas fortalezas que yo creo que han hecho que salgamos de esas primeras 15 jornadas donde el equipo estaba en una situación muy delicada y ahora estamos en una situación privilegiada porque dependemos de nosotros mismos. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando, hay que seguir con la ilusión intacta y ver que somos capaces de lograr el objetivo.
6: Unahi, talento, Joel Roca, Sigankov, ¿cómo le tratas de jugar esta noche al Rayo?
8: Equipo muy agresivo en la presión, muy agresivo en el pase adelante, muy vertical. Ya sabemos cómo juega el Rayo, en un gran momento de forma, porque vienen con una final de conference donde han hecho historia y con una afición que les lleva en volandas. Entonces, bueno, la única forma es igualar esa mentalidad, esa agresividad, esa intensidad. Y poner nuestro fútbol, ser capaces de hacerles ir para atrás, que no es fácil, y vamos a intentar conseguirlo.
6: Vamos a por ello, Mitchell, muchas gracias.
8: Gracias a ti.
0: Bé, doncs Mitchell a Movistar, a la prèvia d'aquest partit que és a punt de començar, surten de seguida ja protagonistes al terreny de joc. Serà ple Vallecas, Xevi?
5: No ho sembla, ara veig molts buits, tot i que Vallecas és l'estadi amb més tant percent d'ocupació de tota la Lliga Espanyola.
0: Mira,
5: ara mateix no és ple.
0: El crit del Girona.
10: Girona!
0: Així ha sonat avui al vestidor de Vallecas. Diuen que avui estan mig de festa. Bé, veurem si això...
4: Sant Isidro, també.
0: També. Però veurem si això es nota o no a la gesta.
5: És avui Sant Isidre?
4: No, és el dia 15, però tot ja fa dies que dura la festa.
0: On també, ja ho sabeu, estan de festa és a Barcelona, als carrers de Barcelona, on encara està durant aquesta rua. Ja he dit que tindríem finestra oberta a la transmissió del Tot Gira d'aquest Rayo Girona. Finestra oberta també als carrers de Barcelona. El Ramon Salmurri el tinc a la unitat mòbil que segueix la Rua dels Campions de Lliga. Salmo, per on aneu?
11: Doncs mira, ara mateix pujant pel carrer Aribau, hem deixat enrere ja el carrer de Còrsega i a punt de passar al carrer París. Diguem-ne que som a la recta final d'aquesta rua. És veritat que encara queda, però continua havent-hi una gentada de por, perquè a més ara la gent ja sí va acompanyant el recorregut que fa l'autocar dels futbolistes.
0: Ho dirà l'Arbusà, que em sembla que també el tinc per aquí. Normalment aquestes rues, quan arriba a la part final, acceleren, no?
12: Sí, sí, a més ens consta que els jugadors ja comencen a tenir ganes de marxar, perquè són moltes hores,
0: ja.
12: I és veritat que ara ja el bus accelera i ho estem notant, també el dispositiu policial que està aquí davant nostre, nosaltres som davant dels autobusos i ara sí que estem veient com ja som a la recta final, tot i així encara queda, perquè el bus va lent, dins de tot encara va lent, i tot just som al carrer París en direcció contrària, ara hem passat al carrer Muntaner, per tant encara queda fins a arribar a Avinguda de Sarrià i a arribar al Camp Nou.
0: No passeu per la ràdio, oi, Salmo?
11: No passarem a prop, però no... Molt bé. Escolta, si passem t'aviso i surt a saludar.
0: Sí, home, mira, estem a l'estudi 2, és a dir, que si passéssiu pel tronc central us veuríem, us podríem saludar.
11: Sí, home.
0: Molt bé, però aneu asseguts com uns senyors a la unitat mòbil, eh? Ja us he vist a les imatges d'Esport 3.
12: Jo caminant, clubers?
0: Tu caminant?
12: Jo caminant,
0: tota l'estona no m'ho crec.
10: Espavila, Arbo, que has d'anar a veure el Girona, Arbo.
0: Sí,
12: no, jo no dono l'abast avui, eh?
7: No pari.
0: Va la corcoll, va la corcoll, Arbo. Molt bé, nois, antena oberta. Qualsevol cosa, vinc amb vosaltres.
12: Molt bé.
0: A punt de començar, ho farà amb retard aquest Rayo Girona i sí que veig que Vallecas no és ple del tot, eh?
4: Pot ser que el fet que no hi hagi gent en el fons sigui per algun tipus de protesta dels aficionats del Rayo.
5: Pot ser, perquè han entrat en aquella zona...
0: Sí.
5: Ah, doncs mira, això
0: però igualment, Xevi, la tribuna principal s'hi veuen molts buits.
10: Bé, de fet, un poc ho veiem tot, perquè ja sabeu
0: que és veritat. Ja ho sé.
5: És veritat.
0: Però la imatge que tenim ara mateix de televisió és que no és ple Vallecas.
5: No, és que no és ple ni de bon tros.
7: Però esteu a la cabina de sempre o no?
5: Sí.
7: Llavors no hem de patir perquè el Girona ha tingut molt bons resultats sempre a Vallecas.
5: Ens ha saludat un colom mort, per cert, a la cabina. Ens l'hem trobat a l'entrada.
7: Bona
10: senyal. Ara ja l'han tret.
5: Sí.
10: Ensenya-li la foto a Susien en clubers.
0: No, ja l'he vista, l'he vista. Va. Optimistes, Susi?
7: Vull ser-ho, sí.
0: Vols ser-ho, sempre dius el mateix.
7: Sí, vull ser-ho.
0: Cargol, optimista?
9: Mira, t'ho diré només amb quatre aspectes. Qui guanya la intensitat, qui guanya l'agressivitat en pilota i sense, qui guanya la primera pilota dividida i qui guanya els duels directes. Si això passa, som optimistes. Si això no passa, malament ho tenim.
0: Marc Domènech, ho ets?
13: Jo sí.
0: Sempre ho ets.
7: Molt bé, Marc.
0: Ets un tio positiu. I tu, Solà?
4: Està bé.
10: Sí, home. Segons els càlculs de Francesc Cargol, que ja ens ho ha enviat en el grup, entre avui i dijous...
0: Quins són els càlculs? A veure.
7: 6 punts i ja està.
0: 6 punts
9: no,
0: i salvat,
9: no. Entre avui i dijous n'hem de fer entre 3 i 4.
0: És que és setmana de 3 partits, Setmana de 3 partits.
10: És l'únic equip, juntament amb el Rayo... Rayo i Girona són els dos únics equips que juguen 3 partits aquesta setmana.
0: Recordem que el Girona ve de 3 derrotes seguides, Betis, Mestalla i Mallorca a casa. El Rayo ve de 3 victòries seguides, dues d'elles a Europa contra l'Estrasburg, que li han permès classificar-se per la final, però és que, clar, han sumat 10 dels últims 15 possibles. Per tant, un equip que està en forma, veurem si de ressaca o no. Hi ha hagut, per cert, homenatge abans de començar el partit.
5: A l'speaker del Rayo Vallecano, jo veient-lo, no ens han dit el perquè, però imagino que s'ha
0: de jubilar. Rafa, es diu Rafa i du el dorsal 1.
10: I camina una mica coix.
5: Rafael García Navas.
10: Jo espero una cosa semblant, quan el jubili.
0: Millor.
10: Avui, 11 de maig, juguem a Vallecas, ha començat el partit amb el cor encongit, ens hem embolicat tant que, com diu l'Oriol, tenim l'ex al clatell, l'ex que no volem tornar a veure, com els Amaya, que li cantaven «Vete, me has hecho daño, vete, lejos de aquí», i el Girona, que li canta la primera «Este es mi sitio, esta es mi gente», com ho feia «Escape». Doncs escapem de l'agonia, guanyem i serem tots més feliços. Ha començat el partit a Vallecas, recupera la primera pilota del Girona, tot i això no ha vist el camp, ha acabat agafant la pilota Xavarria, endarreix cap al porter a Batalla, mig minut de xoc a Vallecas, de moment amb aquest Rayo 0, Girona 0.
0: Per cert, el partit es veu a Movistar, perdona, Xevi, Audio 3, Audio 3, la transmissió del Tot Gira.
5: El Girona avui amb l'equipatge groc, que ja ho hem explicat alguna transmissió, és el que més sort li ha dut aquesta temporada.
10: Unagi a la zona de mitja punta, l'envia cap a Lemar, estem jugant sense davanter centre. Lemar a la banda dreta, s'esmunyia Sigankov, endereix cap a Arnau, aquest més enrere per Francesc. Francesc està jugant de central dretà i Vitor Reis central esquerrà, Francesc.
9: Sí. I davanter centre, sense davanter centre. Unagi potser el jugador una mica més avançat, perquè Lemar té molta llibertat de moviments i és el que s'acosta més al mig del camp per rebre.
0: Ja sé que surt de lesió, però què deu pensar Bel Ruiz?
10: Que ja li arribarà...
5: Sortint de lesió, és veritat que Mitchell pràcticament mai ha situat a un jugador titular.
0: Que jugui sense davanter, no ho sé.
10: Ja. No, és setmana de 3 partits, jo crec que, com va dir ahir Mitchell, potser tots tindran minuts, eh?
7: I Eduard, què sabem de Blin?
10: Blin, que...
7: És decisió tècnica?
5: Sí. A priori, sí. No tenim cap constància que tingui problemes físics.
9: Estic convençut que és decisió tècnica, perquè torna Àlex Moreno a l'esquerra, Arnau és intocable a la dreta, Francesc i Vitor Reis venen de fer un bon partit.
10: Jo crec que també és el tema dels 3 partits, que tots hauran de tenir minuts. Fins i tot no descarto que veiem algun minut davant de Vic, perquè està a prop de reapareixer.
5: Avui no hi és, però encara...
7: Anava a dir, avui no està convocat.
10: No.
0: L'ambient és fred, oi?
10: Sí.
0: Molt fred.
7: És com jugar a Montilivi, no?
4: Jo crec que l'animació ha d'entrar en algun moment determinat del partit per algun motiu concret.
10: Sí, és veritat.
5: Sí, hem vist que deixaven algunes banderes i que després marxaven, però no sabem...
7: I hi ha aficionats al Girona?
10: Alguns hem
13: alguns,
10: vist.
13: Sí.
10: Però des d'aquí no ho veiem.
0: Ja sabeu que bona part de l'afició del Rayo no té precisament bona relació amb el seu president, en Martín Presa.
13: Sí, cada partit hi ha alguna queixa, alguna crítica contra
0: que
13: ell.
0: Que no vingui d'aquí.
7: És cert que sempre se us escolta amb molt soroll de fons i avui se us escolta supernets.
0: Silenci, sí.
7: Sí, sí, silenci.
10: Net, això de silenci net, vol dir que...
7: No, em refereixo que avui se us escolta molt nets. No, és a dir, com sense tot el, com el soroll de les animacions de fons.
14: Muñoz, Muñoz no ha posat
10: Muñoz
14: a mica.
10: Traurà davant del Girona en zona defensiva. De moment no ha passat res. Arnau.
9: Pressiona dalt, eh? El Rayo pressiona dalt, per tant, intentarà recuperar camp contrari. Hem d'estar molt atents en la sortida.
10: I ho ha fet ara per la banda esquerra. Juga Fran Pérez, arriba fins a la ratlla de fons. Vol encarar Arnau i posa la cama al capità del Girona. Envia la pilota a córner. A la dreta del porter Cazzaniga, 3 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som a la transmissió del Girona. Som al Tot Gira, de moment amb aquest Rayo 0, Girona 0.
13: I serà el primer córner pel Rayo, primer del partit.
10: Sí, no hi ha gaire ambient, eh?
13: No, xerren.
0: Gens. És com si fos un partit d'estiu, sí. De pretemporada.
14: Ja es deuen veure salvats, llavors.
10: Doncs així ja està, ja perfecte. Sabem què hem de fer, no?
14: Doncs
10: no, però aquí volen guanyar perquè creuen que és el partit que els ha de donar definitivament la tranquil·litat. El córner, molt tancat, cap al punt de penal, rebuig amb el cap Arnau. Mireu de controlar-lo Unagi, corre també Lemar. La pilota és per Fran Pérez. Endarrereix cap al mig del camp en Pedro Díaz. El cercle central tanca Xavarria, envia cap a Ratxiu i aquest més enrere a la frontal de l'àrea gran per Batalla. Cobra la banda esquerra per la gent. La gent amb la cama dreta fa una diagonal llarga, saltarà Àlex Moreno. També Fran Pérez toca el jugador del Girona. Amb el pit la baixa, Pate 6, pressiona Àlex Moreno. Endarreix cap al capità Òscar Valentín i aquest cap a Batalla. A la banda dreta per Pate 6.
9: El control és primer pel Rayo, eh? Més ben posicionat. Ens costa, no anem a saltar contra els centrals, per tant, tant Pate 6 com la gent podran sortir moltes vegades en pilota neta.
10: Pate 6 de la banda. Per cert, va, pregunta, firmem l'empat o què?
7: No.
0: Pensa que amb l'empat hi hauria un quàdruple empat,
4: sí, no ens va,
0: on
4: no ens
0: el Girona seria el pitjor classificat.
4: Sí, seria entre Mallorca...
0: No es mouria de posició.
4: Entre Mallorca, l'Espanyol, l'Elgi i el Girona, i el Girona surt perjudicat, però amb un pro. Fa falta l'enfrontament entre l'Elx i el Girona de la darrera jornada.
13: Sí, però van guanyar 3-0, ja.
10: Que?
7: No ho diguis.
10: No, ho dic perquè...
4: Que si cal un empat entre els dos, hi haurà empat. Però això serà, és una altra pantalla. És una altra pantalla.
10: Lemar descarrega cap a Guitzel, aquest juga al mig del camp, Arnau per Guitzel, a la banda dreta, no hi ha ningú a la rematada, si a costa també sigui en Kof. Guitzel pràcticament jugant com extrem, endarreix cap a Lemar. Lemar se'n va cap al mig, envia més enrere per Vitor Reis, aquest aixeca el cap, té camp per córrer, Unagi descarrega cap a Fran Beltrán, se'n va cap a la banda esquerra, encara continua Fran Beltrán, mirava d'enviar pilota cap a Joel Roca, la recupera Pate 6, que li passa 75 pams, Pate 6 mira de jugar cap a Camello, amb la cama esquerra, pilota llarga, no hi arriba De Frutos, la pilota a les mans del porter Gazzaniga.
4: Compte amb Camello, que ha marcat 3 gols a les 3 últimes jornades i per ser a la teva ex, Solà, que espero que no la tornis a veure més, la segona divisió. S'avança la Reial Societat B al camp de l'Osca, 36 de la primera. Ara se salvaria el filial del conjunt Xuri Urdín, proper rival del Girona.
0: I també tenim avui un partit pel descens a la Premier, el Tottenham, un històric, un dels grans, que necessita guanyar per allunyar-se d'aquesta zona baixa. Crec que té un punt més, oi, del descens?
4: Sí, que el West Ham, que hi va perdre contra l'Arsenal, Tottenham 0, Leeds United 0, 6 de la primera.
13: Compte el duel entre Reis i Camello, que també té bastanta gràcia, eh? Que el Reis i Camello, saps?
10: Que no li pugi a cavall.
13: Què tal?
10: Ratxiu, a la banda dreta, a davant seu Àlex Moreno.
7: Guanyarem,
10: fa un retall, arriba fins a la ratlla de fons, centra per baix, la treu Reis, Susi.
7: No, és que us veig fins, vull dir que esteu despreocupats. No podem parlar dels Reis, dels Camells, etc.
13: Més despreocupats que el servei de neteja de Vallecas.
10: La pilota per Camello, a la frontal de l'àrea gran, obre cap a la banda esquerra. Aquest és Fran Pérez, mira de buscar posició de xut. A davant seu Arnau, encara continua Fran Pérez, arriba fins a la ratlla de fons, torna a passar el mateix, toca amb Arnau, córner, a la dreta de Gazzaniga.
9: I és una pèrdua de Vitor Reis, surt conduint, li vol passar la pilota a Unagi, que li porta, en lloc de fer-li una passada per donar profunditat, li porta i errada en la passada.
7: S'ha disculpat, Vitor Reis.
13: Normal. Segon córner pel Rayo.
15: Però continua sense sentir-se res
10: a
15: Vallecas.
10: Van molt a poc a poc.
15: És tremendo.
0: A veure, no? Xavi, si pots consultar per aquí, algú t'ho explica, perquè a mi jo crec que això ja no és normal. I com que no hi són a la zona, diguem-ne, d'un dels gols, que és on són els bucaneros,
4: han d'entrar
0: aquí hi ha segur alguna protesta pel mig.
10: Aviam el córner, cap en curt frontal de la petita, la treu la defensa del Girona, toca amb el cap a Unagi, corre Àlex Moreno, tanca Xavarria i envia la pilota molt llarga, en dificultats, no, per sobre el travesser de la porteria de Gazzaniga.
9: Defensem amb tot l'equip, defensem amb tot l'equip, però no tenim possibilitat de buscar el desplaçament en llarg quan recuperem en aquesta jugada de córner. La segona jugada és pel Rayo.
4: I han fet algunes protestes al llarg de la temporada contra Marta Martínez.
15: Però estic veient que no, per avui no, almenys no estava programada.
4: Contra els horaris també una vegada van entrar a minut 23 perquè protestaven per jugar sempre dilluns o divendres.
0: Però oi que el gol del
15: carrer
0: del
15: Pallasso Popó,
0: al centre, a la part central, que és on hi ha els bucaneros, no hi són.
10: A darrere la porteria de batalla, però és veritat que hi ha com una espècie de banderes.
15: Ja veureu que al minut 12 entraran.
10: Sí, jo crec que en algun minut entraran.
13: Serà el 12 segur, com sempre que hi ha protestes.
10: Doncs mira, falten 4 minuts. Som al minut 8 de la primera meitat, Gazzaniga.
15: Però una cosa d'aquesta és l'altra, és que la resta de públic no...
10: Com a Montilivi.
15: Sí, em confirmen que el 12 entraran, però clar... El 13. Ah, doncs el 13. Per què el 13? Doncs el 13.
10: Juga Sigankov cap a Arnau, baixa amb el Pito, Unagi, correrà batalla, surt batalla, ha de sortir de la seva àrea, l'he fotut una mica d'empenta Ratxiu sobre Unagi, batalla amb la cama dreta, envia pilota llarga, la baixa amb el Pito francès.
4: Normalment a minut 13 sempre portés estar en contra Martín Presa, amb crits de Presa BTIA, per tant ho deuen fer coincidir contra crits contra el president del Rayo.
10: Continua Fran Beltrán, cau a terra, li ha fet falta Pedro Díaz, gairebé la línia divisòria, falta favorable al Girona, gairebé el 9 de la primera meitat.
7: Els dos darrers minuts sembla que el Girona s'ha entonat una miqueta més, que li dura una miqueta més la pilota, però el que ha dit en Francesc al principi ho subscric totalment, s'ha d'igualar la intensitat i encara estem un puntet per sota.
10: Witzel, Vitor Reis, trepitja la pilota a l'esquerra per Unagi, endarrere cap a Witzel, la baixa amb la cuixa esquerra, endarrere cap a Gazzaniga, la frontal de l'àrea gran, i que t'enviarà més a la dreta per Francesc. No, finalment ho fa per Vitor Reis.
15: Avui el Rayo amb una baixa molt destacada, que és la d'Issi. I què? Ho expliquem?
10: Sí, explico.
15: És que Issi s'ha passat els dos primers minuts del partit aquí a la nostra cabina.
10: Sí. Ha vingut.
15: Ha entrat, ha demanat si es podia quedar a veure el partit.
4: Ah, sí?
15: Però
4: sí.
15: Que no ho diguéssim. Però, clar, com que ha marxat, ara ho expliquem.
10: I jo li dic que li ensenyo un micro. I per això som a Catalunya Ràdio, vam veure el Girona. I diu, és igual, home.
15: Sí, sí. És que això només pot passar a Vallecas, de veritat.
10: Ara.
15: Minut, no, és el 10, eh?
10: Pressa BTIA.
7: Pressa
10: BTIA. Vol dir de siga en copta com un jugador del Rayo Vallecano. Va, favorable al Girona, va. Entonem-nos una mica, perquè de moment hem començat freds. 10 de la primera meitat. Però ara amb l'Arsenal, Francesc, amb l'Arsenal que tenim... Us queixeu de davanters, però quina banqueta, eh? Abel, Echeverri, sí. Estuani...
9: Però tenim un problema, perquè al mig del camp tenim quatre jugadors com un quadrat, que són Lemar, Unagi, Witzel i Fran Beltrán. Zigankov i Joel Roca han d'entrar des de fora cap a dintre, però per entrar contra centrals, no pas contra laterals, perquè el fet de que no tenim un jugador de referència, un davanter centre, doncs que deixin els laterals, que els laterals siguin per la profunditat d'Arnau i d'Àlex Moreno, i que vagin contra els centrals Zigankov i Joel Roca.
10: Córner a favor del Girona, llançarà Zigankov cap al segon pal, salta, batalla, anava cap al cap d'Arnau, atrapa la pilota el porter del Rayo Vallecano, que amb la cama dreta envia pilota llarga, buscant Camello. Recuperat la pilota Lemar, corre el francès, i endarrere cap a Gazzaniga. 11 de la primera meitat. Àlex Moreno.
7: El que penso dels dos davanters, o dels, no sé si els més avançats, diguéssim, del Girona, Lemar i Unagi, és que ells han de permutar les posicions, que és l'única manera de liar una miqueta els dos centrals i de perdre una miqueta la marca. Si no són capaços d'aparèixer i desaparèixer, és molt fàcil marcar-los, perquè a més no cal ni que surtis de zona, perquè no són davanters de referència.
9: No, per això els jugadors de banda són els que han de sorprendre entrant des de banda contra els centrals, perquè si no tindrem ocupació de l'àrea rival, ens costarà molt.
15: Comencen a moure's els bucaneros, d'aquí a poc més d'un minut començarem a sentir l'animació al camp.
10: La gent al mig del camp per Pedro Díaz, enrere per Xavarria, obrirà cap a la banda esquerra, on juga Fran Pérez, mira de jugar enrere per Pedro Díaz, se'n va el jugador del Rayo Vallecano, arribarà fins al ratll de fons, a superar francès, deixa que la pilota surti per la línia de fons, córner a favor del Rayo Vallecano.
15: El tercer.
10: I tots allà mateix, des de la dreta que ens anica. Mira'ls.
15: I ara s'hi han massa. Baixen per la seva zona.
10: Sembla com el primer dia de rebaixes, que tots corren per arribar primer.
15: I ja sentirem l'animació, ja. Doncs és el 12, eh?
0: Sí, sí. Tot plegat fins ara ha estat estranyot.
16: Mira-ho.
0: Sí. L'ambient i, sí. I et diria fins i tot, Francesc, que poca atenció a la gespa.
9: Sí, però ja executen el tercer corna i l'estratègia avui pot ser important davant d'un partit que potser serà trebat.
10: Molt tancat, rebuig amb el cap francès, corre Unagi, envoltat de tres jugadors del Rayo Vallecano, també Ratxo i posa la cama, endreix cap a Batalla, que està jugant fora de l'àrea, amb la cama dreta envia pilota llarga, no hi arribarà Camello, protegeix Arnau, la baixa amb la cama dreta, bon control del capità del Girona, enrere per francès, francès al mig del camp per Cuixi, el regira el belga, a la banda dreta per Lemar, que juga un vol. Lemar se'n va cap endavant, travessa la línia divisòria. Vol encarar Xavarria, encara continua el francès. Obre la banda dreta per Sigankov. Intervé la gent, mala passada de Lemar. Molt fluixa, no hi ha arribat Sigankov. Recupera però Arnau, la deixa per Guitzel. 13 de la primera meitat, a la banda dreta per Lemar. Clar, no hi poden haver entrades. Fins que surti Estuani a la segona meitat. Arnau, la té a la zona de mitjos. Endarreix per francès. Francès a l'esquerra per Vitor Reis. Passen els dos jugadors dels centrals del Girona. Fran Beltrán, accelerada a la banda esquerra, Àlex Moreno. Rep la pilota Àlex Moreno. A davant seu Yaya de Frutos. Ha d'anar cap enrere, precisament, l'ex del Rayo Vallecano. N'hi ha dos, eh? Àlex Moreno i Fran Beltrán. L'equip titular del Girona. També hi ha un ex del Girona, el Rayo Vallecano.
7: Un?
10: Pau. Un ex del Girona, sí. Que hi ha Xavarria i Avelliu, que són gironins, no?
7: I la gent?
4: La gent.
10: La gent, perdó, sí, la gent.
4: Que està fent una gran temporada.
10: Sí. Cau a terra. Witzel, falta favorable al Girona. Hem de centrar aquesta pilota o no?
7: No.
10: Si no hi ha rematada, no cal, no?
7: Però
10: no,
7: que,
10: no
7: ho farem. Però és que no ho hem fet amb tota
9: aquesta
7: la temporada,
9: no és molt llunyana. Sí. No, i aquesta és molt llunyana, però les properes sí, perquè l'estratègia ens pot decantar a favor i en contra.
0: Però el córner com els hem de servir? En curt?
9: Jo sempre els serviria en curt perquè els defensors perdin la marca, però necessitem que Witzel, que Vitor Reis, que aquests jugadors que dominen el joc aeri... francès,
7: són
9: que puguin entrar a l'àrea.
7: Exacte, sí. Són els tres que poden rematar.
10: Pilota llarga d'Arnau cap a Sigankov. No sé si estaven fora de joc, l'àrbitre de moment diu que no. Penja Sigankov cap al segon pal, no hi arribarà Unagi, treu amb el cap Ratxo. La baixa amb el pita de Frutos cap a Òscar Valentín. Lluita francès, corre Fran Beltrán, la pilota tornarà a ser pel Girona. En aquests últims minuts sembla que s'han tornat una mica, com a mínim amb la posició a punt d'arribar al primer quart d'hora de partit. Ja som a Vallecas, ja han tornat els bucaneros. De moment Girona 0, Rayo 0. Empresa rep per tots costats i ell no plega, eh?
0: Sí. No, aguanta estoicament. A quart d'hora de joc,

0: Jans, passava Pati 6 pel darrere. Les primes per passar a la final. I Álvaro García també demanant diners per haver passat a la final. I ell va dir, ja en parlarem.
1: Veure, ho deuen tenir pactat.
0: Bé, no feia massa pinta perquè deien els jugadors que tinguessin res pactat.
2: No s'imaginaven arribar, potser, i aquestes coses, igual no les pactes.
1: Però si el Rayo participa a la conferència, primes d'aquest tipus...
2: Lògic seria pactar-les, sí.
1: Sí, altra cosa és que l'economia del Rayo ho permeti.
3: Pedro Díaz, pilota llarga, talla amb el cap francès, anava cap a Camello, Witzel amb Fran Beltrán, accelera Fran Beltrán, l'envia cap a Lemar, ja som en terreny de joc del Rayo Vallecano, a la dreta ja Sigankov altra vegada, una passada molt curta de Lemar, no hi ha pogut arribar Sigankov, contra-contra-cop del Rayo Vallecano, la porta la pilota en el mig del camp, a la banda esquerra, corre Echevarria, Arnau es posa a terra i posa la cama a córner, i es queixa Arnau d'aquesta pilota errada per Lemar, que tampoc ha baixat, Lemar i Unagi... Escolta, és que, la seva,
4: és que... No defensen.
5: No, però és que ara no Lemar ha demanat disculpes a Mitchell.
2: Va, és que no tenia ni oposició per fer aquesta passada.
3: Però ja n'ha fet dues, eh?
2: Sí, és la segona. Sí.
5: Hi ha tan poca tensió a tot arreu que sembla un partit de pretemporada.
2: I Mitchell?
5: No entenc res.
2: Mitchell, com està?
5: Està
1: bé.
2: Està tranquil?
5: No, Mitchell no. Està
1: ja us he dit que fa estona que tinc la sensació, una sensació estranya amb aquest inici de partit.
5: És que sembla que... Que et diguis que han amanyat l'empat. Mira què et dic.
3: El córner cap al segon pal. Vitor Reis treu amb el cap. No hi arribarà el jugador del Rayo Vallecano. Au, favorable a l'equip local.
5: No, però Mitchell està intens, eh? Ara l'està fotent una bronca, jo crec que Lemar, important.
4: Lemar i Unagi han de defensar, com que no salten
5: què?
4: Centrals. Sí, han de defensar tots dos, com tothom, eh? Com tothom. I si no salten a centrals, encara han d'ajuntar-se més amb els seus companys de mig del camp.
3: La gent, pilota llarga, busca Ratiu, s'hi costa Àlex Moreno, Ratiu se'n va, arribarà fins a la ratlla de fons, no es creua bé el brasiler Vitor Reis, amb la cama esquerra envia pilota llarga, però és que no hi ha ningú. Deixa passar la gent, per cert, Echeverri i Vitor Reis a les preseleccions per anar al Mundial, d'Argentina i Brasil.
1: Quants jugadors hi ha en aquesta preselecció?
3: A la d'Argentina, 55.
1: Imagina't.
2: Home, tu hi ets o no?
3: No, però...
5: Però ser dels 55 jugadors d'Argentina ja està bé, no?
3: Jo, si fos argentí, potser...
0: Què series?
3: Potser. Pate 6. Pedro Díaz, a la banda dreta per Ratiu.
2: Però no és massa habitual, no? 55 jugadors, jo us diria que tants... No sé, si han d'anar 24 o 26 que van, fins a 30, no?
0: Saps? Van caient, sí.
3: Jo no sé si és obligatori enviar una prellista amb un número determinat. De fet, la de Brasil no la sé. És a dir, sí, no sé quants n'hi ha, però també he vist que n'hi havia molts. Gazzaniga, amb dificultats, cap a la banda esquerra per Vitor Reis. Volia enviar pilota llarga, toca amb De Frutos, au, favorable al Girona.
0: També són 55, eh? Per tant, a la de Brasil...
1: Sí, deu ser una prellista que la FIFA demana.
0: Sí.
3: Clar. Au, favorable al Girona, davant la banqueta de Mitchell. Àlex Moreno.
5: Un altre que està una mica actiu també és Íñigo Pérez, almenys l'entrenador del Rayo, amb màniga curta, evidentment, sí. Perquè si ja ho està quan estem a 7 sota 0, imagina't quan estem a 15 graus, com ara.
3: On tenen la final? On tens la final de la conference? Us en recordeu?
0: A Friburg. Ah.
3: Allà fotrà fred, no? Però...
0: Contra el Crystal Palace.
5: Però Íñigo Pérez anirà amb maniobra.
3: Exacte. Au, favorable al Rayo Vallecano. Ratiu, més enrere per Pate 6, que des de fa algunes jornades ja juga de central.
4: Sí, no m'agrada el partit del Girona, no. Perquè tenim problemes per sortir en pilota controlada des del darrere. No anem a pressionar la sortida de pilota
3: ara
4: del
3: Rayo. Ara la recupera contra Unagi, envia cap a Joel Roca. Joel Roca supera batalla, encara continua Joel Roca a punt de caure. Xuta! S'ha creuat Echevarria i envia la pilota a córner. L'oportunitat que ha tingut Joel Roca amb una jugada bona perquè recupera la pilota a la banda dreta. Crec que Sigankov. Sigankov la deixa per Unagi. Unagi la deixa per Joel Roca. Té tres jugadors del Rayo Vallecano davant seu. Ha de superar batalla. No sé si podia haver fet el xut abans.
1: Jo crec que sí.
3: La porteria avui.
1: La sensació que si xuta abans, sí. L'oportunitat és millor.
4: Sí, dribla bé a batalla, El que passa és que hi ha molts jugadors del Rayo sota pals. N'hi ha dos sota pals i dos molt propers al xut.
3: Corner i la penjarà, eh?
2: És que ha de fer dos controls, Francesc. Si amb un control hagués superat Batalla, pot xutar directe, però haver de fer dos controls se li tira sobre el defensa.
6: I que si es deixa caure hagués pogut ser penal.
4: Sí, també.
3: Unagi, pilota cap a Arnau, rebutja la pilota Legend, corre Fran Beltran, també Fran Pérez. El jugador del Rai Vallecano fa un mal control, envia la pilota fora de banda, ho fa prop al Girona.
4: Però en línies generals dic que no m'agrada

0: perquè tot i que hi ha hagut una errada aquí en la sortida pilota del Rayo, no l'estem pressionant prou bé.
1: Però fixa't, Francesc, aquesta ocasió la generes després de ser intens en la pressió.
0: Sí.
1: Que és el que no hem vist en aquests primers 20 minuts.
0: És la primera jugada.
1: Jo penso que si això és una final o una quasi final, et queden 4 partits per intentar sortir del pou, ostres, jo crec que l'equip ha de ser més intens del que hem vist fins ara.
0: Els futbolistes del Girona han de demostrar que és un partit molt important. Per tant, és el que hem dit abans, a nivell d'intensitat, d'agressivitat, de concentració, de duels, hauríem de ser millors.
2: I en Jordi Costa al rescat dient que és obligatori presentar una prellista de 55, sí, un mes abans del Mundial, tot i que hi ha seleccions que no fan públic aquesta prellista.
3: Sí, vos ho canviem, Susi? Si tu creus que són masses...
4: Sí, tants.
3: Truca donen... Josep Plater.
4: Escolta, és que dones, per dir-ho així, falses esperances a molts jugadors.
1: Sí, però, és evident
4: que el nivell...
2: Així és la vida.
1: Són feliços de poder ser en aquesta prellista.
4: Això sí, però del 25è fins al 50è, el nivell no deu ser gaire comparable.
2: Hi ha Echeverri i Messi, clar.
1: Depèn del país, clar. Depèn del país.
5: Però jo firmaria estar en el 55,
4: Sí, home, sí, això sí.
3: De quina selecció, Marc? Pilota llarga, Pere, perdona. Llarga, sortirà Gazzaniga i aturarà.
6: El 55 de Nova Zelanda deu ser...
1: Marc Domènech, el 55 de Curaçao, hi entra segur.
6: Home, és que, clar, el 55 de Curaçao...
5: Jo.
1: Tu, i tant, tu.
3: Àlex Moreno cap a Joel Roca. Joel Roca pot entrar dins l'àrea i posa la cama a ratxo, un darrer cap a batalla i envia la pilota fora de banda.
1: No creus que entraries al 55 de Curaçao, Marc?
5: Hauria d'entrar, veure el nivell, però potser entra al top 10.
4: Segur que sí.
3: Top 10, eh?
1: Potser hi ha algun oient de Curaçao que s'enfadarà amb nosaltres.
6: Home, no, però ja és només per població.
4: Per estadística.
1: No, bé, a Curaçao té la seva història. La majoria de jugadors de Curaçao juguen als Països Baixos i són nascuts als Països Baixos.
2: A veure, un moment. Com vols que Marc no hi entraries a la preselecció de 55 de Curaçao?
4: 55 són molts,
2: És igual, ni que siguin 5.000, saps? És a dir, potser no.
5: Home, 5.000.
6: Hòstia.
4: Bueno, si no, Marc, pots anar a la gran cita.
1: Que té un nivell, Marc Domènech,
2: A veure.
6: Esteu dient Curaçao, però jo crec que Nova Zelanda deu ser més guapo,
4: Hem obert un meló aquí.
6: La tradició futbolística de Nova Zelanda.
1: Però, home, pretenen més recorregut futbolístic.
2: Vinga, va. Vallecas i que marquem un gol, perquè si no, això no...
6: Sí, noi.
0: Quan surt Camello, surt sense pressió. Els centrals, un dels centrals que vagin bé, o sinó que se'l passin amb Witzel. Surt de zona Camello per descarregar. L'hem de seguir, perquè es dona continuïtat en moltes jugades. El mateix passa amb els jugadors de banda, tant De Frutos com Fran Pérez.
3: Pilota llarga cap a Echeverría, a la punta esquerra. El figuerenc vol superar Francés, arriba fins a la ratlla de fons, posa la cama a Francés, evita que la pilota surti al córner, la deixa per Arnau. Arnau mira de jugar amb Lemar, pressiona molt la gent, a punt de perdre la pilota Lemar, de fet l'ha perdut, l'ha acabat recuperant. Els jugadors del Rayo Vallecano demanaven unes possibles mans. Lemar acaba contactant amb la pilota, fora de banda, favorable al Rayo.
6: Per cert, ara sí que es veu molt ple l'estadi de Vallecas.
3: És que es nota molt, la presència dels bucaneros.
1: I el so és l'habitual d'un partit de Lliga, tot i que tampoc és un ambient allò intimidatori.
6: No, gens.
3: Pedro Díaz, de la banda dreta per Ràtio. El Rayo mira d'instal·lar el partit a camp contrari. Cercle central per Pate 6. Pate 6 a la banda esquerra per Legend. El pressiona Lemar. Legend altra vegada enrere per Pate 6. A la dreta hi té Ràtio, pressiona Unagi, pilota llarga de Pate 6, com a cap Àlex Moreno, bona jugada defensiva del Girona. Unagi, el Girona ara es vol desplegar-se, a la banda esquerra juga Joel Roca, però ja té dos jugadors del Rayo Vallecano a dins. Joel Roca ha fet un bon retall, vol jugar amb Fran Beltran, això a la punta esquerra, es desmarca Joel Roca, Fran Beltran però se'n va cap enrere, té tres jugadors del Rayo Vallecano a sobre, pressionen molt els jugadors del Rayo Vallecano, hi ha moltes ajudes, i ara es desplega De Frutos, en Camello hi posa la cap Unagi, Camello vol enviar la banda dreta per De Frutos. Talla Vitor Reis, ben situat. Witzel, cap Arnau. Puja Arnau, pilota llarga, buscant Lemar, la baixa amb el pil de gent. L'envia cap a Fran Pérez, recupera Arnau. Arnau se'n va d'un jugador, vol jugar cap a la banda dreta amb Sigankov. No s'han acabat entenent, la torna a recuperar el Rayo Vallecano. Al mig del camp la té Òscar Valentín, obre a la banda esquerra per Fran Pérez. Arnau no hi és perquè ha ajudat al mig del camp. Fran Pérez envia cap a Echeverría, contra que Echeverría dins l'àrea. La treu la defensa del Girona, la torna a tenir Fran Pérez, la penja cap al punt de penal. La rebutja Francesc malament, surt Gazzaniga. Patxí, patxà, treu la pilota cap al mig del camp. La torna a tenir Patesis.
6: S'ha fet mal Siga... No, és Francesc, crec, no? Francesc aixeca el braç dins de l'àrea i atura el partit l'àrbitre.
3: Es queixa del genoll.
0: Amb un refús, em sembla, que ha estat. Potser s'ha col·locat malament.
5: Just abans moment... d'aquesta. Ah, és a la centrada de Xavarria.
3: D'acord. Però... és la que va tapar a la dreta, no? O no?
0: El genoll esquerre s'està
6: queixant. De moment, sí, s'aixeca i no, ni tan sols han entrat les assistències.
0: La mobilitat dels jugadors del Rayo fa que tinguem problemes, eh? Xavarria està entrant bé per banda esquerra, la centrada torna a ser neta, la mobilitat, repeteixo, de Camello fa que no estigui ben collat, ben marcat, sobretot quan juga entre línies. Hem d'estar molt més atents.
3: Pàtesis, ara sí que seria de Vallecas.
6: Sí, ara sí que la imatge és bona de Vallecas.
3: Xavarria, enrere per la gent. Com diria l'Arbusà, sabeu què fan, no? Banderes al vent. Ràtio.
6: I el pit de nou.
3: El punta dreta, mira de jugar amb De Frutos, arriba fins al ratll a fons, entra cap al segon pal, no hi ha cap jugador del Rayo Vallecano a la rematada, sort. Recupera Sigankov, però pressionen molt els jugadors del Rayo Vallecano. Arnau envia pilota llarga, tornarà a tenir la pilota el Rayo Vallecano, pata 6 al cercle central, la baixa amb el pit. No ens n'acabem de sortir, eh?
4: No. La sensació que pressionin molt, si pressionen, però hem jugat amb altres equips que ens han pressionat molt més.
0: Però acumulen molts jugadors en zona de pilota i això fa que tinguem dificultats per sortir.
4: Però fixeu-vos, per exemple, que el dia del Villarreal el Girona va fer una pressió boníssima, va recuperar moltíssimes pilotes.
3: Espera't, De Frutos, lateral de l'àrea gran, el persegueix Vitor Reis, De Frutos fa un retall, vol superar el brasiler, arriba fins a ratlla font, centra cap al segon pal, sort que no hi havia ningú, la pilota serà pel Girona. I el que veig és que el Rayo Vallecano, amb això que digueu de la pressió, el que sí que fa molt, sobretot amb Òscar Valentín, fan moltes ajudes.
4: Clar, és això, el Girona el dia del Villarreal va fer moltes ajudes, va fer el 3 contra 1, no el 2, el 3 contra 1, i avui està fent l'1 per 1 i sembla que arribi el trastrat.
3: Beltran, Xavarria és dins l'àrea, la pell acaba a punt de penal, sort que tampoc estan gaire encertats.
1: I a més el Girona és que està donant peu a que el Rayo creixi en un partit que estava sent fins ara inoperant en atac, perquè el Rayo encara no ha ajudat a porteria, oi? Gazzaniga no ha intervingut, Marc.
5: No, i el Girona pràcticament
1: tampoc. El Girona no té aquella arribada de Joel Roca que no ha arribat a xutar porteria. Deixem un moment que passi per la rua del Barça, la rua dels campions de Lliga, perquè em sembla que està ja arribant al seu punt final. Ramon Salmurri, Roger Bosà, crec que ja veieu al Camp Nou al final del carrer, oi?
7: Bé, al final. Som ara mateix a travessera de les Corts, encara no hem arribat a la cantonada amb el carrer Galileu. Encara ens queda una mica per arribar al Camp Nou, però sí que és cert que som ja el tram final d'aquesta rua dels campions, que està sent una festassa en majúscules als carrers de Barcelona.
1: Arbusà, també hi ha gentada aquesta zona, hi ha bufandes al vent?
8: Déu-n'hi-do, i tant que n'hi ha, sí, a banda i banda del carrer, ara amb el carrer Galileu, jo sí que ja gairebé veig el Camp Nou, estic més endavant, i això ja es va acabant, l'autobús ja està accelerant des de fa estona, i també veig els jugadors cansats, ja se'ls ha acabat la benzina, i d'aquí a poc ja s'acabarà aquesta rua que ha començat poc més tard de les 5 de la tarda.
1: Els jugadors caminen al cel, Arbo?
8: Sí, home, i criden d'alegria.
7: Molt bé. Granell també.
1: Fantàstic. Molt bé, doncs ara quan s'acabi vinc amb vosaltres. Fins ara.
8: Molt bé.
1: Acostant-nos a la mitja hora de joc, empat a 0, no ha passat res, Solà?
3: Ara penja Xavarria, tampoc hi arriba cap jugador del Rayo Vallecano, voldrà protegir Àlex Moreno, l'envia cap a Joel Roca. Altra vegada ha arribat el Rayo Vallecano, Joel Roca se'n va, encara continua Joel, mira d'enviar cap a Unagi. Unagi es despista, li vol fer falta Patesí, recupera la pilota Patesí, la perdut Unagi. Unai cap a De Frutos vol superar Àlex Moreno, no ha pogut. Unai obre la banda dreta per Fran Pérez. Fran Pérez busca posició de xut, el xut molt enroscat, la pilota surt a la dreta del porter Catania.
1: La balança sí. Poc a poc es va inclinant cap a la banda del Rayo.
0: Tal com estem jugant, Unagi Lemar en aquesta posició no ens estan aportant res. Lemar perquè no participa pràcticament del joc i Unagi perquè n'ha perdut
4: per
0: un parell.
4: Per falta d'atenció.
0: Ja. Sí.
4: Aquesta pilota la perd per falta d'atenció.
0: Però amb un dels dos passaríem i estan jugant pràcticament en una posició similar, jugadors de les mateixes característiques i no intervenen prou en el joc, com tampoc que està intervinguent Sigankov.
3: Sí, en Profini no ha tocat Sigankov, és veritat.
0: No, jo diria el Marc Sigankov. No, però encara Joel Roca ha buscat
4: alguna profunditat. Ha participat més, sí.
0: Però Sigankov pràcticament no ha intervingut.
5: El 70% d'intervencions que ha fet Sigankov pràcticament ha estat als corners.
0: Exacte, però en joc no, eh? En joc pràcticament no ha intervingut.
3: Pilota pel Rayo Vallecano. Som a la mitja hora de joc, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira buscant una salvació que se'ns ha complicat per culpa de les tres derrotes consecutives. Recupera Fran Beltran, cap Unagi. N'ha d'anar cap enrere. La vol ajudar-la Joel Roca. Rep el jugador Camprodon. No s'entén amb Unagi. Pilota pel Rayo Vallecano. Traurà davant de Ràtio. 30 de la primera meitat. Empatem a 0. Si no millorem una mica, no guanyarem avui, eh?
0: El que ens passa, si recordeu el partit de València, que vam tirar 60 minuts de partit, on no passava res fins que el València ens va marcar. A partir d'allà vam reaccionar. El dia del Mallorca igual, no passava res fins que el Mallorca ens va marcar. No hem d'arribar a aquesta situació.
2: Però la plantilla ja ho sap, no?, que només té ara mateix un punt de marge sobre el descens, sí. o no els hi ha arribat.
4: No ha dit Mitchell que eren tan i tan conscients?
6: Ara els diria.
4: La veritat és que no us sembla massa aquests primers 30 minuts.
3: Estem a un del descens, eh?
4: Ara, Xavi.
3: Ara. Fulla francès. Ja veureu. A la banda dreta per Arnau. T'imagines que ara, gràcies a això, marquem? Sigankov.
6: De res.
3: Se'n va cap a dins. A pilota per Fran Beltran. Té camp per córrer. S'acosta Fran Beltran al frontal de l'Ale Gran. Fa un retall. L'envia cap a Lemar. No hi arriba. No tant sentit. Crida més Xavi. Contracop del Rayo Vallecano. Encara és molt lluny de porteria. Unai. També corre Guits a la darrera. Pilota llarga per De Frutos. Compte que Camelló és a dins l'àrea. Molt bé, Vitor Reis. A punt de recuperar la pilota. La recupera Witzel. La trepitja, a punt de caure a terra. S'embolica una mica el belga. La pilota és per Àlex Moreno. L'àrbitre diu que això és... Au, favorable al Rayo, no?
6: Sí.
3: Endavant la banqueta de Mitchell. 31 de la primera meitat. Rayo 0, Girona 0.
0: Ha estat bé el replegament, perquè la gran majoria de jugadors del Girona, com a mínim els 4 del darrere, més Fran Beltrán i Witzel, han replegat ràpid per organitzar-se.
3: La gent. Òscar Valentín. Més enrere per la gent. Aixeu el cap l'ex del Girona. Pate 6. Pressionat ara per Joel Roca. Ara sí que pressiona. Lemar també. La pilota és per Batalla. Batalla tranquil·lament amb la pilota. Ara si vol acostar Joel Roca. Perd la pilota. La recupera Fran Beltrán. A veure si pot arribar Lemar. Toca amb el cap la gent. La recupera el Rayo Vallecano. Corre Xavarria, que ja enganxa la moto el de Figueres. Encara continua Xavarria. S'acosta a l'àrea, mira de centrar i posa la cama a Guitzel. La torna a recuperar Xavarria. Ha fet un control massa llarg. Tot i això, la pilota és per la gent. Compte que té un bon xut. Ha amagat el xut. Endarreix cap a Pate 6. Obre la banda dreta per Ratxiu. Davant seu Joel. Penja Ratxiu a punt de penal. Rebutja la pilota Francesc. Però esclar, cada vegada que rebutja la pilota els jugadors del Girona, no hi ha cap davanter que se la pugui quedar.
0: Torna que a recollir, correcte, torna a recollir el Rayo, torna a atacar el Rayo. No tenim referència dalt, no tenim ningú que pugui lluitar una pilota dividida, un desplaçament al llarg, que ens doni una referència per buscar un jugador llunyà i sortir del darrere.
4: I el que dèiem al principi, que semblava que Lemar havia de jugar més en atac, més en punta que un Aji, us diria que quasi ha estat al revés, eh?
3: Potser és un 4-4-2, no?
4: Sí, però el que passa és que potser queda més despenjat un Aji, eh? Lemar, si més no, fa més quilòmetres i replega més o intenta buscar més la pilota més a la base d'aquest quadrat.
6: Jo no sé si és per espavilar la gent, però fa sortir, escalfar jugadors Mitchell. Veig Hugo Rincón, veig Ivan Martín... Sí, està fent sortir que fa jugadors.
0: El problema d'Unahi i Lemar és que cap dels dos té els moviments del davanter centre, que què vol dir? Anar a fixar centrals, venir a rebre perquè crea un espai, caure a banda des del centre perquè hi hagi mobilitat i desorganitzar la defensa, buscar algun desmarcatge a l'espai, sempre la bola amb els peus. Per tant, aquests moviments de davanter, cap dels dos te'ls farà perquè no els tenen interioritzats.
3: Ara fa un instant Francesc ha enviat pilota llarga per Joel Roca. Joel Roca li deia, més al mig. Passa que ha protegit Ràtio. La torna d'allà el Rayo Vallecano.
0: Però fa bé, Joel Roca, d'anar contra centrals i no anar contra laterals, perquè si no, qui ens ocuparà l'àrea? Qui trepitjarà l'àrea rival? Si no és Joel Roca i Sigankov.
6: Echeverri és l'altre jugador que està escalfant.
3: Ràtio, la té el Rayo Vallecano, la torna a penjar Ràtio, vol superar Joel Roca, fa un retall. Ràtio, a punt d'entrar dins l'àrea, l'envia a la frontal de l'àrea gran per Pedro Díaz, a punt de recuperar-la Lemar. De fet, l'ha recuperat, però la torna a tenir el Rayo Vallecano. Xavarria envia pilota llarga cap a la punta esquerra de l'atac del Rayo Vallecano a la dreta. El té Ràtio. Ràtio supera Joel Roca. Ha d'anar cap enrere. La pilota pels jugadors del Rayo Vallecano. S'acosta a l'àrea Ràtio. Pilota interior per Unai. Unai cap a la banda dreta per De Frutos. La pilota per De Frutos. Vol xutar. Hi ha un retall. La pilota per Unai López. La deixa per Camello. Regira Camello. Rebutja la pilota de Witzel. Una altra arribada del Rayo Vallecano. Sigankov, rellisca, pilota pel Rayo. El Girona no està acabant bé aquesta primera meitat. Si ja l'havia començat malament, encara l'acabem pitjor.
0: I tampoc ens emportem les segones jugades, la frontal de l'àrea, aquesta opció que té el Rayo de xutar un parell de vegades perquè no som intensos en la segona jugada.
3: Unai.
6: Està molt desesperat Mitchell, eh?
1: És que...
4: És per estar-ho, eh? Perquè aquesta passivitat en aquesta darrera jugada, el que comentava en Francesc, sembla increïble que s'estigui jugant la permanència.
1: Sí, els aficionats del Girona que estiguin seguint aquesta primera part, contents no poden estar.
3: Fran Pérez arriba fins a la ratlla de fons, mira d'enviar la pilota a l'àrea, les manta Caterina.
1: La millor notícia és que el Rayo no ha inquietat a Gazzaniga.
0: El Rayo està jugant amb 8 futbolistes que varen jugar a Estrasburg dijous passat, i els que no varen ser titulars són Fran Pérez, que no va tenir cap minut, Camello, que en va jugar 25, i Pedro Díaz, 12 minuts. Els altres, tots 8, varen jugar de titulars.
1: Sí, és un 11, diguem-ne, molt de gala.
0: Molt competitiu,
1: els
0: sí.
1: Els falta el jugador segurament més important que és Isi, que està sancionat.
0: Alemão, que està a la banqueta, que és el golejador, Isi, que estava sancionat... Poc més, Oscar Trejo, Pacha... Sí.
3: La rematada de Camello, fora a la dreta de Gazzaniga. Després d'una jugada per la banda esquerra, centrat frontal de la petita, ha rematat molt sol, no?
0: Sol, sí, sí.
4: Sol absolutament.
1: Primera rematada
0: davant dels centrals.
6: I ha anat molt lluny la pilota de porteria.
1: Una mica.
6: Ah,
1: sí. Una mica.
0: Els dos centrals en zona, tant Francesc com Vitor Reis, marcant a distància,
4: a
0: només
4: metres.
0: Miraven el jugador, sí. A dos metres, a l'esquena de Fran Beltran, sense comunicació, i Camello, que porta pràcticament tot el partit jugant sol.
1: És la primera rematada del partit?
5: La segona, hi ha hagut una rematada des de la banda esquerra de Gazzaniga, una rematada de Fran Pérez que ha anat fora també, amb rosca amb l'esquerra.
3: Unagi a la punta esquerra, el Girona en vol atacar, encara Raig, Unagi se'n va cap a dins, la penja cap al punt de penal, la pilota per Sigankov, encara és dins l'àrea, s'ha creuat Xavarria, encara continua prou l'ucraïnès, la té Sigankov, encara continua Sigankov, busca posició de xut, el xut a les mans de batalla. Però mira, com a mínim hem rematat.
1: El primer del Girona, sí.
3: I hem arribat a la porteria contrària.
4: Doncs aquesta jugada s'ha arribat relativament fàcil, amb tres passades pràcticament. Vull dir, no cal tocar-la tant.
1: Accelerar,
4: i s'ha arribat per banda.
1: Accelerant la circulació.
4: Ah, i per banda.
0: Gazzaniga ha fet una sortida de pilota que se l'ha jugat molt, sí, amb una passada interior.
3: A Fran, sí.
0: Fran, que si hi ha qualsevol errada en el control en la passada, la pressió era pràcticament un 2-1.
4: Porta tota la temporada fent-ho, tampoc
0: I el camp no el veig
3: que
0: estigui...
3: Ara Unagi sí que ha pressionat sobre Pate 6, Unagi li fan falta, l'àrbitre diu que no, cau a terra, falta. Una falta perillosa, ara sí que ha pressionat Unagi. Va, les coses com són, li ha recuperat la pilota Pate 6, falta favorable al Girona. Amb uns què, Sergi?
9: 22 metres.
3: 22 metres de la porteria. 37, gairebé 38 de la primera meitat. Una falta que pot ser perillosa.
0: I a la primera acció, que Unagi va contra el central, ha anat contra Pate 6, li ha guanyat molt bé la posició amb el cos, ha protegit la pilota, provocant aquesta falta.
3: Unagi i Sigankov.
0: És per Unagi, aquesta.
3: I sí, que ha marxat. No, i sí, Palazón. Aviam, parlen Sigankov i Unagi... En què deuen parlar?
4: Català.
3: Yes. Aviam, va. 38 de la primera meitat. Som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira. Som a la transmissió del Girona. 4 jugadors, 5 jugadors del Rayo Vallecano i un fent el cocodril a darrere. Unagi, l'àrbitre, marca la jugada. Sigankov, deixa passar Unagi cap a Sigankov. Xuta Sigankov, xuta Unagi fora. Per tanta parafernàlia amb aquestes faltes tan assajades, tantes coses per acabar xutant així. 38 i mig de la primera meitat, empatem a 0.
6: Deu tenir alguna urgència Estuani perquè marxa cap a vestidors ara mateix.
4: Està molt mal executada aquesta falta.
0: Molt, perquè Sigankov...
4: I deixa molt lluny.
0: Sí, i a més obliga o provoca que els defensors estiguin molt ràpid contra el xutador.
4: Sí, sí.
3: Calla amb el cap a Fran Beltran, Unagi, rellisc Unagi. Pedro Díaz protegeix, vol pressionar Joel Roca, endarrereix cap a Pate 6.
0: Saps per què està mal executada, Susi? Perquè toquen en curt acostant la pilota contra la barrera. Per tant, el xutador ho té més malament que no pas si xutar directe.
4: No li facilites gens,
0: no,
4: al contrari.
0: No ho he entès.
3: Pilota llarga de la gent, diagonal, cap a Ràtio, toca amb el cap de Frutos, vol entrar dins l'àrea, la penja cap al primer pal. Deixa passar que tenia, no hi ha arribat Camello, era fora de joc de De Frutos. Pilota pel Girona.
4: Doncs sabeu que us dic que tinc ganes que arribi a la mitja part, Sí,
1: però a veure si
4: canvia alguna cosa.
1: Què faria Susi si s'ha d'actuar des de la banqueta? Jo penso en Estuani.
4: Sí, però
1: esclar,
6: no escalfa.
4: Més que un canvi,
6: no
4: el que sí que s'ha de fer és un canvi d'actitud, és a dir, com mesures la intensitat? Totes les segones jugades han caigut de part dels jugadors del Rayo.
1: Si això no tocaria res, de l'11?
4: És per posar-los tres jugades en el vídeo i a partir d'aquí, nois, si ens volem salvar, les coses no poden ser així.
3: Perd la pilota Vitor Reis, que és un dels jugadors més encertats.
6: Es posa les mans al cap.
1: Sí, veig a Mitchell que va obrint els braços i es va queixant.
3: Pate 6.
1: No pot estar content.
6: És desesperant.
3: Pate 6. Òscar Valentín. Unai López, encara tot això en terreny de joc del Rayo Vallecano. Busca pilota llarga. Unai. cap a Echevarria, toca amb la cama, Arnau hi posa la cama, l'àrbitre diu que ja és córner.
5: Doncs serà el cinquè ja.
3: I tots a la dreta de Gazzaniga, no? A l'esquerra no han xutat cap. No. I tots crec que forçat per Arnau.
5: Sí,
6: l'esquerra no poden xutar.
0: I només amb un canvi d'orientació provoquen l'úperus Pep Echevarria contra Arnau. I això és suficient per buscar una jugada de pilota aturada.
6: Dic que l'esquerra no poden perquè és tan petit el camp que és on estan escalfant els jugadors del Girona.
3: Aviam el córner. Últims 4 minuts de la primera meitat. Empatem a Vallecas. Girona 0, Rayo 0. Marca jugada Òscar Valentín. Tots els jugadors del Girona dins l'àrea. Molt passat cap al segon pal. Toca amb el cap Vitor Reis. Vol aprofitar-la un Nagy. La baixa amb el pit. L'acaba perdent. Ratxiu. S'acosta a l'àrea. Té un bon xut. Se li queda la pilota a la cama esquerra. Obre cap a Fran Pérez. No ha pogut continuar Àlex Moreno. La torna a tenir el Rayo Vallecano. Òscar Valentín. Legend. A l'esquerra per Unai López. Més enrere per Echevarria, que era el jugador del Rayo Vallecano que estava tancant. La gent aixeca el cap. Pàtesis. Juga en defensa el Rayo Vallecano. 41 i mig de la primera meitat. La gent per Unai López. Ho canviarem això a la segona meitat, home, no sigueu pessimistes.
0: Ho hem de canviar. Ho hem de canviar i molt. I molt, perquè no estem ben posicionats sobre la gespa i no tenim maneres fins i tot de tenir possessions llargues, jugades de continuïtat, aquelles jugades que condicionen el rival, que els anem tancant.
3: La gent a la punta dreta, Ratiu, és dins l'àrea, es creua bé Vitor Reis, evita la bola, córner també, surt el brasiler. Pilota llarga, li fa tocar la pilota en Camello, ho fa prop al Girona. Últims 3 minuts de la primera meitat.
4: És que les línies estan molt separades, no hi ha cap mena d'ajuda a l'equip, està com si estigués trencat, sabeu, els últims 10 minuts. Jo el veig l'equip absolutament separat.
0: Jo més que tot, Susi, el que veig és que no, quan el rival té la pilota no fem aquests 4 o 5 metres endavant per anar contra ell.
4: Estem lluny.
0: Estem esperant, estem basculant i esclar, pressionar, anar contra el rival és fer aquests 5 metres que t'obliguen, a anar contra el rival, que noti que hi ha el jugador contrari allà.
3: El xut d'Unai López des de fora i la Pedro Díaz rebutja la defensa del Girona. Au, favorable pel Rayo Vallecano.
6: Batalla té algun problema físic perquè els està dient els físios del Rayo, està aixecant la cama, s'assenyala el genoll, no seria mala idea xutar porteria.
3: Pate 6, 43 de la primera meitat, últims 2 minuts.
4: Pate 6. I últims 2 minuts perquè jo no crec
3: que
4: posi...
3: Hola,
4: Carla.
3: Hola, no, sí. No has tingut gaire feina, eh?
1: No, gens,
4: eh? No, anava a dir que no crec ni que posi de temps d'afegir, perquè...
1: Jo crec que no hi ha hagut pràcticament ni faltes.
4: Falta sí, la d'Unati, una.
1: Una? Una en tota la primera part?
4: Pot ser...
5: No, tres.
1: Tres faltes.
5: Sí.
0: Tres entre els dos equips?
5: Sí, i les tres les ha fet el Rayo.
4: És un partit de pretemporada.
1: O sigui, el Girona no ha fet cap falta.
2: El Girona, molt bé.
4: És temporada.
6: El Girona no ha fet cap falta.
4: I això no sé si tu tens, Marc, però jo juraria que en tots els partits d'aquesta temporada, en totes les primeres parts, sempre hi ha hagut alguna falta. Almenys una. És que cap falta...
3: Pedro Díaz s'acosta a l'àrea, busca posició de xut. S'equivoca ara, volia enviar cap a Ratiu. Àlex Moreno, cap a Fran Beltrán, sortida de Fran Beltrán, la banda esquerra per Joel Roca, corre Joel Roca, se'n va cap a dins i fa una falta clara al jugador del Rayo Vallecano,
6: que veurà targeta groga, és Pedro Díaz.
3: Pedro Díaz, targeta groga per Pedro Díaz, la primera del partit. Carla Clara, perquè la
4: no,
3: va
4: sí,
3: per
4: sí,
3: darrere.
4: Aquí no hi ha res a dir, no hi ha res a dir.
3: Joel Roca és a terra, ja s'aixeca, últim minut de la primera meitat.
0: No es tracta de fer faltes, però es tracta de ser intens, de posar el peu, d'anar contra el rival, de buscar aquesta agressivitat per intentar doncs, condicionar el rival, obligar-lo. Vol dir que si no fem cap falta, ens falta aquesta intensitat.
4: És que no arribem ni a fer-la, vol dir. No hi ha ni possibilitat de fer-la.
3: Francesc volia obrir la banda dreta, la recupera Unai, pilota llarga per Camello, entrar dins l'àrea, està sol, el persegueix Arnau, Camello, xut, Gazzaniga! Evita el primer, aquesta sí que era una oportunitat claríssima. I si a vegades diguem que Gazzaniga no les atura, aquesta sí que l'ha aturat perquè ha anat a baix. Aquelles coses que tant li costen al porter argentí. Camello estava sol, ha xutat i Gazzaniga acaba d'evitar el primer del Rayo Vallecano.
1: Ho ha fet molt bé i resol una acció que neix d'una nova pèrdua de pilota.
0: Sí, és una pèrdua del Girona, amb la defensa avançada. M'agradaria veure si Camello es desmarca correctament. Sí, la sensació és que sí. I Arnau el segueix, i sort que Arnau li dona aquesta presència fins al final que l'obliga a xutar potser un pèl abans, perquè veu que Arnau se li tira a sobre i aguanta bé Gazzaniga.
3: Ara el Girona que buscava la jugada en atac, no ha anat ràpid, i l'àrbitre que ha dit que no hi havia temps per més. S'acaba una primera meitat, on el Girona i el Rayo Vallecano empaten a 0, fluixa la primera meitat d'un Girona que de moment no se n'està sortint, un Girona que ha començat el partit amb més un sobre la zona de descens, ara en tindria més dos, queda tota la segona meitat. De moment, descans a Vallecas, Rayo 0, Girona 0.
6: Marxen xinuixant els jugadors del Girona en aquests vestidors que és tan curiós, que és darrere de la porteria que defensava Batalla. Ho fan molt a poc, l'últim a fer-ho és Gazzaniga, que ara rep la felicitació de l'entrenador de porters després de l'última aturada que ha fet.
1: Bé, doncs un empat a 0, força decebedor. La primera part del Girona ha estat dolenta, no ha estat gens bona. Quantes vegades ha xutat a porteria el Girona en aquests primers 45 minuts, Marc?
5: Dues rematades totals, només una entre els tres pals de Givenkov.
1: De fet, podríem dir que l'ocasió o aproximació clara que ha tingut el Girona ha estat aquella en què Joel Roca ha superat el porter, però un defensa l'ha tapat i no ha pogut xutar i no ha pogut trobar porteria.
5: Exacte.
1: Res més. Sí que el Rayo ha tingut aquesta de ben clara, de Camello, que ha resolt Gazzaniga, que és l'ocasió més clara que ha tingut l'equip madrileny, que tot i així ha arribat més que no pas al Girona.
5: Sí, a veure, també ha fet tres rematades només, dues fora i una entre els tres pals, aquesta que ha salvat molt bé Gazzaniga.
1: La possessió?
5: La possessió, el 60% pel Rayo. I sí que és veritat que hem acabat jugant una miqueta més igualat a tots dos camps, 51 a camp del Girona, 49 a camp del Rayo.
1: Bé, doncs ara de seguida busquem les claus i sobretot què ha de fer el Girona a la segona part, perquè això, si segueix així, no pinta bé. De moment, empat a 0, ara mateix el Girona seguiria fora del descens, però tindria dos de marge respecte al descens que marca l'Alavés en 37 i hi hauria un empat entre 4 equips a 39 punts. Elx, Mallorca, Espanyol i Girona, on Espanyol i Girona serien els dos pitjors dels quatre. És a dir, l'Espanyol seria el 16è i el Girona el 17è, marcant la permanència. Però queda encara la segona part. De seguida marxem cap a la Rua, que és a punt d'acabar-se, perquè els jugadors ja arriben al Camp Nou. Però abans, cop d'ull ràpid a les notícies amb la Teresa Sales. Perquè d'aquí a 11 minuts, a les 10 de la nit, comença el Catalunya Nit, que podreu seguir a Teresca Tinfo i també a l'Exclusió Digital. Teresa, què tal? Bona nit.
4: Bona nit.
1: Què expliquem a aquesta hora?
4: Doncs mira, el Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger espanyol aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus en la prova de la PCR. El passatger es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Tots ells estaven al vaixell Ondius, afectat pel brot, que aquest vespre ha salpat en direcció ja als Països Baixos. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha llançat un missatge de tranquil·litat i ha dit que aquesta situació no és com la del coronavirus.
9: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
10: Muchas gracias.
4: De cara a demà, recordeu que hi ha vaga general a totes les escoles i instituts de Catalunya convocada pels sindicats majoritaris de l'ensenyament. La consellera d'Educació, Esther Niubols, demana que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial que està prevista per dijous.
11: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
4: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard i, a més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. També de l'àmbit laboral, Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla. I això suposarà pràcticament la clausura del magatzem de recanvis que hi ha al Prat de Llobregat. Allà, l'ERO de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, que són 9 de cada 10 empleats. I de l'àmbit internacional, mireu això, augmenta la pressió interna sobre el primer ministre britànic, Keir Starmer, perquè abandoni el càrrec després dels mals resultats dels laboristes a les eleccions locals de la setmana passada. Ja són més de 60 diputats del seu partit els que li han demanat la dimissió i 3 d'ells han renunciat ja al càrrec d'assessor ministerial.
1: Gràcies, Teresa.
4: Adéu-siau, bona nit.
12: A Catalunya Ràdio, especial la Rua dels Campions.
13: Una rua, la dels campions de Lliga, que arriba al seu punt final perquè Ramon Salmurri, Roger Bosà, ja són al Camp Nou.
7: Som al Camp Nou, ara mateix a travessera de les Corts, a punt de girar per Aristides Mallol. L'ambient és increïble, és espectacular.
13: Una gent de, la gent a la part final, eh?
7: Sí, no, no. O sigui, ara
8: no,
7: mateix
8: és una, això, no
7: és una bogeria total i absoluta. O sigui, millor no t'explico el que estan veient els meus ulls perquè és denunciable i tot. No, tal qual.
13: Per què?
7: No, perquè anem amb la unitat mòbil i diguem-ne que anem amb un farciment a la unitat mòbil. Tota gent s'ha agafat a la unitat mòbil.
13: Porteu càrrega.
7: Això mateix, anem amb sobrepès. Anem amb sobrepès.
8: Tenim cinc persones a darrere pujades a la mòbil. Cinc persones saltant i votant. I a darrere fila de gent. Un mar de gent, moltes bufandes.
7: Tot travessera ple de gent. Sí, sí.
13: Les imatges que ens arriben a través d'Esport 3 és que realment la gent volia un bon final de festa i esperaven aquí, en aquesta zona de la travessera dels Corts, amb el Camp Nou amb obres al costat, doncs fer una bona rebuda als campions, que ja deuen estar a punt d'entrar dins les instal·lacions del Camp Nou.
7: Sí, bé, veig l'autocar del Barça una mica més endavant. Ara tombarem per Aristides Mallol i aleshores l'autocar del club ja sí que farà un pas al costat. I entrarà a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona. Barça! Barça!
13: Com estan els jugadors, Arbo?
8: Mira, jo els veig ja cansats, Ja fa una estona que ja tenien ganes d'anar acabant. És quan el bus ha començat a accelerar, ja quan pujaven Passeig de Gràcia, i ara sí que ja els veig més cansats. Compte que hem de frenar en sec, perquè és que aquí algú prendrà mal, Els jugadors ja cansats i ja, jo crec, amb ganes d'acabar aquesta festa, portem més de les 5 aquí.
13: Un dels últims que ha parlat a dalt del bus, als mitjans oficials del club, ha estat Fermín, deia això.
14: Fermín, ¿cómo estás?
15: Molt bé.
14: Impresionante.
15: Increíble.
14: Barcelona os quiere muchísimo. Esto es el fruto de muchos meses de trabajo, ¿no? Ayer lo comentábamos, ganar una liga no es fácil, ganar una Supercopa, 5 títulos en 2 años, y esto es una recompensa.
15: Sí, hay que darle mérito a lo que llevamos haciendo. Creo que la gente se lo merecía después de unos años complicados. Y estamos haciendo buen trabajo y vivir esto es increíble.
14: No sé si tú de pequeño viviste alguna fiesta de este tipo, Fermín, pero desde ahí, desde esa posición.
15: No aquí, pero desde mi casa en Huelva siempre he vivido los títulos del Barça y estar aquí para mí pues es un orgullo.
14: Fermín, a disfrutarlo.
15: Vale, muchas gracias.
14: Si nos dejan, a disfrutarlo.
15: Gràcies.
13: Fermín, un dels que ha disfrutat d'aquesta festa. Per cert, també Lamine Yamal. Sí. S'ha fet viral la imatge del crac del Barça amb una samarreta molt especial.
2: Un diu, gràcies a Déu, no sóc madridista. Una samarreta del Barça, una darrere, i posa Tengo a Time Not madridista, i ha estat jugant unes per una samarreta.
13: Oi que els hi han, Salmo, durant molta estona els hi llançaven samarretes, no?
7: Els hi llencen de tot.
13: Pilotes de platja.
7: Perquè ho tornin, pilotes de platja, sostens, menjar, el que tu vulguis.
13: Sostens,
7: dius? Sí, però no un ni dos. O sigui els que tu vulguis. O sigui, infinits. Sí, de veritat.
13: Doncs aquesta samarreta...
8: Aquesta samarreta... La bandera de Palestina ha estat també una de les imatges d'aquesta rua. La bandera de Palestina, sí. I Lewandowski també amb l'estelada. Una de les imatges d'aquesta rua, com ho va ser també l'any passat amb Íñigo Martínez.
13: Doncs li han llançat aquesta samarreta a Lamine Yamal. Gràcies a Déu, no sóc madridista.
2: I era conscient del que hi posa. Comentava amb Cancelo i l'anava ensenyant.
13: Per cert, he de dir que si jo fos Lewandowski o Stensna, no sé si hauria aguantat tota la rua al capdavant del bus.
2: Sense pixar.
13: No, i quin mal d'esquena, per l'amor de Déu. Però han aguantat tota l'estona, Salmo?
7: Bé, home, és gent que es cuida i gent que fa pilates com tu,
13: Exacte, sí, i que fumen. Molt bé. Escolteu, he d'anar, un minut i mig de publicitat. Fem una cosa, vaig a Publi i quan torni a veure si ja heu arribat al punt final, d'acord?
7: Molt bé.
8: Ja ara.
16: ...2018. Prades. Baix Camp. Neix la cervesa Complot, l'IPA mediterrània d'Adam. Tot comença a Prades, que gràcies al seu microclima i a l'esforç de la seva gent, ens obsequia amb l'ingredient més important de la Complot, el llúpol de Prades. Complot, una IPA intensa amb notes de fruites tropicals i cítrics. Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
17: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
18: D'acord.
17: Quin és l'autèntic operador 100% català?
18: Vera.
17: I el més ben valorat pels usuaris?
18: Vera.
17: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
18: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
17: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
18: Vera.
17: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
19: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.

0: De seguida comença la segona part a Vallecas. Recordeu, Rayo 0, Girona 0. Xevi, s'ha escalfat algú durant el descans?
1: Sí, amb intensitat. Cristian Estuani.
0: Estuani.
2: Ja sempre Estuani.
0: Bé, ara ho comentem. Marcadors, teníem, recordeu, un partit en joc a la segona divisió, Oriol?
3: El que guanya el filial de la Real Societat al camp de l'OSC, la segona part, per 0-2.
0: Tenim el descans del partit de la Premier, el Tottenham, un dels grans que vol sortir del pou.
3: De moment no se'n surt contra el Leeds, Tottenham 0, Leeds 0, també el descans.
0: Ara tindria dos punts respecte al descens. El Calcio avui al Nàpols, si guanya, tindrà ja confirmada, són segons, però tindria ja avui assegurada la segona plaça i, per tant, la plaça Champions. Però està empatant.
3: Ara mateix ho fa 2 contra el Bologna, tot i que partia per 0-2. Ara som al 4 de la segona part. Ha marcat el Nàpols, Nàpols 2, Bologna 2.
0: A Portugal tenim penúltima jornada unificada. Una de les coses que s'ha de decidir, perquè el Porto ja és campió, és qui serà segon i, per tant, anirà a la Champions. I aquí lluiten els dos equips de Lisboa, l'Sporting de Portugal i el Benfica de Mourinho.
3: No en guanyen cap. De moment, Benfica 0, Braga 0, a 41 de la primera part, i el 41 també de la primera, Rio Ave 1, Sporting 1, acaba d'empatar l'Sporting. Tal com estan les coses, estarien empatats a 77 punts i ho haurien de resoldre a la propera jornada.
0: I ara mateix per a Barça seria el Benfica de Mourinho, qui seria segon i aniria a la Champions, l'Sporting aniria a l'Europa League. Alguna cosa més a aquesta hora?
3: Res més.
0: Molt bé. Abans de tornar a Vallecas, a veure el Salmurri, l'Arbusà i els companys que s'enganxen a la unitat mòbil. Encara doncs porteu càrrega o no?
4: No. Ara la càrrega ha baixat, perquè ara estem ja a Aristides Mallol. L'autocar dels jugadors va entrant a poc a les instal·lacions del Futbol Club Barcelona i ara estem esperant aquí que la gent vagi desfilant.
0: Arbusà, tu quants quilòmetres has fet? Quina part has fet caminant i quina part dalt de la mòbil?
5: No tota, l'anada tota i la tornada tota, menys ara aquí a Travessera.
0: Jo, aquí ja no has pogut tota. Més, eh?
5: No, estic a les últimes de dir.
0: Home, sempre recordaré la imatge de la cursa dels 40 anys de Catalunya Ràdio, que eren 7 quilòmetres, i la imatge de Roger Busà a la línia d'arribada, com si estigués a punt de morir, no l'oblidaré mai. Tinc la foto,
3: Feia molta calor.
5: Estic igual.
0: Estàs igual o pitjor?
5: Estic igual.
0: També s'ha de dir que el Salmurri no ha fet ni un metre caminant.
5: No, el Salmurri ha estat llest aquest any.
4: Escolta, les cames de Salmurri tenen molta mili, saps què et ve dir?
0: Les cames de Salmurri es preparen per colònia.
4: Tenen molta mili.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, per cert, la gentada que hi ha aquí a Aristides Mallol,
4: Sí, és una, de debò, és una bestiesa, és una animalada. O sigui, aquí no, la gent continua arribant, i com sent de fons de les meves paraules... cantant.
0: Sí, ara imatges d'Esport 3, veig que justament l'autocar dels campions tombarà ara i entrarà dins el recinte del Barça.
6: Visca el Barça! Visca Catalunya!
7: El micròfon del Salmurri o de l'Arbusà?
4: El del Salmurri.
0: El del Salmurri, molt bé.
5: No, és una bogeria, això.
0: Molt bé, nois. Doncs, nois, com que veig que entra ja l'autocar dins el recinte del Camp Nou, et donem per tancada aquesta rua. Bona feina, Ramon Salmurri, Roger Busà. Qui us ha fet l'assistència tècnica a la unitat mòbil?
4: Doncs mira, el Martí Cuní, el Dani Batxiller i el Pep Casanovas.
0: Són
4: els autèntics mestres, perquè mereixen un aplaudiment, perquè a banda de fer de tècnics fan de conductors, i t'asseguro que no és fàcil conduir la furgoneta en un dia...
0: Amb el que heu explicat ja hem intuït moltes coses. Que vagi molt bé, gràcies a tots, que vagi bé.
4: Adéu-siau.
0: Ens quedem amb la transmissió del Girona. Ara sí que ens hem de posar seriosos, perquè cal fer alguna cosa. Estuani sortirà, Xevi?
8: A veure, ara surten els jugadors del Girona. Doncs no ho sé, perquè veig Lemar, veig Unagi... No. 2, 4, 6, 8, 10, no.
9: Hauria de sortir perquè ens donaria ordre. Ens
0: equilibraria l'equip. Tu tens clar, Francesc. De fet, ja el reclamaves a l'equip titular.
8: Per mi sí. Jo fotria 4 crits.
9: Per mi sí, o sigui, el que no pot ser és que juguem sense cap referència dalt i cap jugador que tingui els moviments clars del que ha de fer el davant de centre. No, és impossible que trepitgem pràcticament àrea. Jo ho posaria, jo hagués posat de titular i 45 minuts descans i 10 minuts més. Ha de poder jugar i ara hauria de poder jugar 40 minuts, 45, Estuani.
2: Com fa que no juga 45 minuts, Estuani? Pues,
9: doncs els ha de poder jugar, és un jugador professional.
2: Fa moltíssim.
9: Els ha de jugar.
2: Bé, que sigui professional no té res a veure amb que el seu estat físic li permeti.
9: Queden 4 partits de Lliga.
8: Clar, és que...
9: però és igual.
0: Sí, però
2: que jo crec que no està per jugar 45 minuts, perquè si no el posaria.
8: No ha jugat 45 minuts en tota la temporada.
0: La necessitat de l'equip ho marca, ara, no?
9: Quan els jugarà, doncs, 45 minuts l'Estuani? Si queden 3-4 partits,
3: no els jugarà.
2: No els jugarà.
8: Avui jugarà el seu rècord de la temporada, segur.
2: Exacte, i seran 35.
8: No trigarà molt a sortir, segur.
2: Seran 35.
8: Tal com s'ha escalfat el descans, jo crec que...
0: Però és que el problema és que ara el Girona no té rematada.
2: No, jo estic d'acord, però el que també ens deixa clar Mitchell, i no només en aquesta jornada, és que Stuani no està per jugar més de 25-30 minuts. Perquè si això fos així, el posaria. Home, el que vol Mitchell...
0: Abans posaries a Bel Ruiz sortint de lesió?
2: No, però és que abans que fer aquest canvi...
9: Jo hagués posat Stuani de titular i Bel Ruiz la resta de minuts, però no jugaria sense davanter sempre. Però, si en tinc dos a la banqueta.
2: Però el problema d'aquesta primera part no és només que hagi jugat sense davanter centre. Això no té res a veure amb
9: per
2: jugar
9: amb
2: intensitat.
9: Per mi és el problema més greu,
2: doncs,
9: d'aquesta primera
2: per mi
9: part.
2: No. Per mi la falta d'intensitat, la falta d'estar a sobre dels jugadors... No,
9: tots aquests aspectes que els hem comentat estic totalment d'acord, però...
2: Això és inherent a que jugui Stuani,
9: sí,
2: o no?
9: Està clar. Però és que jugar sense cap jugador a dalt, zero, cap futbolista a dalt, et limita tantes accions d'atac, bueno, totes, però o sigui, no és que tantes,
0: és que
9: totes.
0: Ni Echeverri fent de nou, que no és ben bé un nou punta.
8: No, tampoc és un rematador. Per cert, ha començat la segona meitat, té la pilota Rayo Vallecano, hem de millorar una mica, si volem guanyar.
0: Una mica bastant.
8: Avui aquí, una mica bastant, sí. Avui aquí a Vallecas, deixant de banda de que es pot firmar o no l'empat.
2: Ara el firmem o no?
9: Jo firmo l'empat.
2: Sí?
8: Jo si has de guanyar dijous,
2: jo no.
8: Sí.
9: Jo firmo l'empat avui i jugant-se-la dijous a casa contra la Real Societat.
2: Jo no, perquè cada dia queda un dia menys, sí. I cada dia ho posposem i cada dia ho posposem.
9: Tant de bo tinguéssim l'empat del dia de Mallorca.
0: Sabeu quin és el problema d'aquesta jornada intersemanal? Que el Girona juga dijous.
2: Clar.
0: I sí. Segons com pot començar la jornada o pot començar el partit en descens.
2: S'ha primat ja tant el coixí que no hi ha coixí.
8: Ja podia passar avui, que el Girona...
9: Tant de bo tinguéssim l'empat del dia de Mallorca, tant de bo.
3: Ja, però clar, això... Ara.
9: Sí, és que...
8: Mira, una noia del Rayo Vallecano amb la samarreta de mig.
9: Avui també ens aniré bé, sempre i quan s'ha de donar tot dijous a casa contra la Real Societat, claríssim.
8: Pilota pel Rayo Vallecano, té Ratxio, som al minut i mig de la primera meitat. Pate 6.
0: El que més m'agrada és que el Sonal no perd mai l'optimisme.
8: De moment no escalfa Stuani, eh? Està escalfant Abel Ruiz, però Stuani
0: sí,
8: no.
0: Dius que ho ha fet amb intensitat al descans,
8: sí. Sí.
9: No, escolta'm, si Abel Ruiz...
8: Pérez l'envia al mig de l'àrea, rebutja la pilota d'Àlex Francesc.
9: No, volia dir, si Abel Ruiz està bé, Abel Ruiz... O sigui, jo només reclamo jugar amb un davanter centre, amb un. I si haguessin hagut de partir els minuts Stuani i Abel Ruiz, que se'ls parteixin. O sigui, no pot ser que no tinguem cap jugador de referència dalt i que tinguem la posició doblada entre Unahi i Lemar. És que no ens serveix per res, portem molts minuts, que veiem que no ens serveix per res.
8: Segurament ho explicarà Mitchell a la roda de premsa. Aviam, Ratxio, la penja, toca amb el cap Àlex Moreno, juga Joel Roca, el pressiona el jugador del Rayo Vallecano i posa la cama a Ratxio, i envia la pilota fora de banda, fora de porteria, traurà Gazzaniga. Per cert, abans parlàvem dels jugadors del Rayo, Gazzaniga també va jugar al Rayo, eh?
2: Aquest no me'n recordava, jo.
3: No, jo tampoc.
8: Sí. O va tenir Mitchell, quan Mitchell era entrenador...
9: Esclar, abans que anés el Tottenham, no? Després va anar el Tottenham, sí.
8: Va jugar poquet, però... Déu-n'hi-do la connexió que hi ha entre Rayo i Girona.
10: No entenc gaire el tema Stuani i començo a pensar que potser té algun problema físic.
0: Vols dir que potser s'ha provat el descans?
10: I s'ha provat, perquè això que també hagi abandonat el partit per anar a vestidors quan faltaven 15 minuts, també m'ha estranyat.
9: Si té un problema físic ja és una altra història. Després el que ha de jugar és Abel...
10: Físic o de salut, no ho sabem, no. Ara investigarem.
8: Pilota llarga, intervé francès, ha caigut a terra Camello, té una falta clara, l'àrbitre dona la llei de l'avantatge...
10: Ha acabat senyalant.
9: Doncs el que haurà de jugar és Abel, i si pot jugar, doncs, perquè surt d'una lesió, 35 minuts, els màxims que pugui jugar, els màxims. Perquè és que no podem atacar bé, no podem... L'equip està desorganitzat, per mi, perquè ja comencem malament des de dalt.
8: Vitor Reis.
2: També ens falta una peça en sortida de pilota molt important, que es diu Dali Blin, i no n'hem parlat d'això.
9: Sí, però Mitchell ha prioritzat aquesta vegada defensar bé l'eix de la defensa, perquè David Blin, per mi, queda marcat en els darrers tres gols del Girona.
2: Però això és en aspecte defensiu, però en aspecte ofensiu, la sortida que dona Blin, no hi ha cap més jugador del Girona que li doni.
8: Això és veritat.
11: Bé, també ha d'anar provant coses perquè, clar, les coses no funcionen. Compte que perd la pilota Unagi, l'àrbitre diu que és en falta. Falta favorable al Girona en zona defensiva. 4 de la segona meitat. Witzel. Jugant enrere per Gazzaniga. Gazzaniga li demana la pilota a Francés. Juga Francés, jugant pràcticament com a lateral. Francés se'n va cap enrere, cap a Gazzaniga. Compte Gazzaniga, dificultats per Gazzaniga. Cap a Vitor Reis, pressiona De Frutos. A punt de perdre la pilota al Girona, la recupera Echeverría. S'acosta a l'àrea, l'envia cap a Unai López. Sort que ha vingut des de darrere Àlex Moreno, però és que ens hem embolicat. No ens hem embolicat ja només pel resultat, ara, sinó l'hora de perdre la pilota.
9: O sigui, quina necessitat té Francesc de fer una sessió a Gazzaniga super perillosa? Quina necessitat té de Gazzaniga de creuar la pilota a la frontal de l'àrea, siguen ell fora de la porteria?
11: Per la pilota per Gigancó, Jota Gigancó, fora! Contracop del Girona, centrada des de la banda esquerra. I Sigankov, que ha rematat amb la seva maldestra, amb la cama dreta, l'ha enviat molt desviada.
0: La més clara, perquè estava absolutament sol. Quina llàstima. Realment el que havia de fer era això, xutar tal com venia, el que passa que jo crec que ha col·locat malament el cos.
2: Bona centrada, d'Àlex Moreno.
9: Ve tan sol, sí, bona centrada. Ve tan sol que fins i tot potser té temps de
3: parar, de controlar la pilota.
11: Us ho volia preguntar.
0: És que era molt llaminera, Marc?
9: Sí. Era, sí.
11: La torna a recuperar Joel Roca. Va, Fran Beltran, Lemar cap a Unagi. Intervé, però pate 6. Recupera la pilota el Rayo Vallecano, que surt el contracop. Ratziu, que agafa la moto, travessa la línia divisòria. A la dreta hi ha De Frutos. Ratziu l'envia cap a dins l'àrea. Compte que intervé Pedro Díaz, el xut de Ratziu. Corna. Ha tocat amb un jugador del Girona i envia la pilota a la dreta de Gazzaniga.
12: El sisè corna, el primer de la segona part.
9: Pèrdua de Lemar a la frontal de l'àrea que ens obliga tots a recular enrere. Lemar vol jugar un toc a la frontal de l'àrea quan està pressionat i perd la pilota.
11: Corner a favor del Rayo Vallecano. Gairebé tots els jugadors del Girona defensant a l'àrea. Penjarà la pilota Unai. 6 de la segona meitat. Penja Unai cap al segon pal. Surt Gazzaniga, se queda la pilota. Volia jugar ràpid, però clar, com diu en Francesc, no hi ha ningú despenjat. La pilota per Gazzaniga, que amb tranquil·litat l'enviarà amb les mans cap a Francesc, no, finalment se'n desdiu, i amb la cama dreta envia pilota llarga, buscant Sigankov.
12: Entraran Echeverri i Ivan Martín.
11: Ai, i ara...
2: O sigui, ni Abel Ruiz, ni Estuani, cap davanter centre, no?
12: No.
9: Echeverri. I un serà per Lemar, perquè Lemar per mi està fora del partit, i veurem si és pels dos de dalt, Lemar i Unagi.
11: Echeverría, enrere per Unai López. De totes maneres, hem de tenir en compte, jo insisteixo, que dijous hi ha partit i diumenge hi ha partit. Jo crec que en aquest cas ha de gestionar minuts, perquè si no, no tots els jugadors poden jugar 3 partits en una setmana. Entenc, eh?
9: Sí, no, això està clar. No, segur que sí, però...
11: I més Estuani. Vull dir que imagina't que no ha jugat en tota la temporada i ara el fa jugant aquí 3 partits seguits. Aviam, la pilota per Lemar, salta la gent, toca amb el cap, endarreix cap a batalla.
2: Però si això és així...
9: D'aquests 3, digues-ho,
2: si
9: digues.
2: No, és que si això és així, pots jugar amb Echeverri, que no va anar tampoc tan malament i ho vas fer el darrer partit.
11: Pilota llarga del Rayo Vallecano, surt Gazzaniga i atura la pilota.
2: Sense ser davanter centre, no cal inventar avui amb Lemar i Unagi, perquè no està sortint gens bé.
9: Dels 3 partits, per mi n'hi ha 2 de molt importants. Un és avui i l'altre és dijous. Que aquests són molt importants, molt.
11: Francesc, puja la pilota al mig del camp per Witzel. Witzel envia cap a Sigankov, es mou Sigankov, volia enviar pilota llarga per Àlex Moreno. Recupera la pilota De Frutos, que engega la moto. De Frutos jugant per la banda dreta, la deixa cap a Ratziu. Aquest és perillós, voldrà centrar. Penja cap al punt de penal, la treu amb el cap Francesc. També la toca Fran Beltran, la baixa Sigankov, molt lluny de porteria. Juga amb Joel Roca. Joel Roca se'n va d'un jugador, encara continua Joel Roca. Evita que la pilota surti fora de banda. Bon moviment de Joel Roca, la deixa cap a Sigankov. S'acosta a l'àrea, a la dreta hi ha Unagi, rep la pilota Unagi, busca posició de xut. Encara Unagi, li han tapat el xut. Unagi volia jugar amb Lemar, se'n va cap enrere, encara la tenim. Witzel cap a Fran Beltran, l'obre cap a Àlex Moreno, la penja cap a Joel Roca, busca posició de xut. Recupera la pilota el Rayo Vallecano, ha xutat, se li ha tirat a sobre un jugador del Rayo Vallecano i ara recupera la pilota Witzel. Potser hem guanyat una mica d'intensitat, Potser.
9: I continuïtat en la pilota, lligar alguna jugada d'atac, trobar més futbolistes, més passades entre companys.
3: Qui ha fet el que vol fer el Girona, és a dir, marxar 4 punts al descens, és el Tottenham que va marcar Tel amb un golàs des de fora l'àrea a l'escaire esquerra de la porteria del Leeds. Tottenham 1, Leeds 0, al 5 de la segona part. Ara el Tottenham amb 4 punts de marge sobre el West Ham.
0: Té exactament la mateixa situació el Tottenham que el Girona.
3: Correcte.
0: Són a un del descens, ara serien a 4 perquè estan guanyant.
11: Unagi juga amb Joel, amb Àlex Moreno. La torna a tenir Unagi, la penja Unagi cap al segon pal, no per rematar. Sí, un cop la pilota li cau a Fran Beltran. Xuta Fran Beltran, cop de cap defensiu de Patesis. Bon moviment d'Àlex Moreno dins l'àrea. L'àrbitre què diu? Penal? Pot ser, eh?
10: Sí, sí. Sí, sí.
11: Per unes possibles mans d'un jugador del Rayo Vallecano, doncs sí, no?
10: Sí, sí, assenyala la mà.
2: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, les ha vist. Sí?
11: Doncs
2: sí.
11: Ho he vist des de molt lluny, perquè ja sabeu que aquí al camp del Rayo Vallecano estem amb una...
2: Òscar Valentín,
0: molt innocents, però mans.
9: I oberta.
2: Molt oberta. Carles,
0: amb les mans obertes,
2: sí, sí,
0: ara veurem la repetició.
2: Molt separada, sí, sí.
0: El que
2: Òscar diu que no es preocupin els seus companys, que en cap moment la toca.
11: No? Bueno, ho heu de mirar vosaltres perquè jo...
2: El que sí que és veritat és que l'àrbitre Guillermo Cuadra com ho xiula molt estrany, no?
10: Se'n va a veure-ho a la pantalla. I això com, és mala senyal. Com
2: no hi ha mans. No?
10: Sembla pit, eh?
2: Que no toca la pilota el jugador.
10: Crec, es veu massa bé, eh?
0: Crec que és la part baixa de l'espatlla, no? O no? Ah, no, és la mà, és la mà.
2: La pilota no toca la mà, no? Jo juraria que no.
10: No.
2: La pilota jo crec que no toca la mà.
10: A veure, decisió...
11: Res,
10: no hi ha penal.
2: És que no hi ha contacte entre la pilota i la mà d'Òscar Valentín.
10: Ah, no.
2: És un error realment garrafal, pobre, de l'àrbitre.
11: Però hi ha una cosa, Carla, ara el que vull dir, era una jugada perillosa a favor del Girona, no? Vull dir, clar, si xuta penal, Àlex Moreno no tenia possibilitat de continuar la jugada.
9: Si no xiula... No, era una pilota dividida.
2: No era de ningú.
9: O sigui, la guanyava Patesis, segurament.
0: Sí, Patesis, de fet, l'ha tocat amb el maluc i semblava que sí, ja la controlava. No l'ha tocat de cap de les maneres, eh?
2: No, és un error d'apreciació de que
9: però
2: no...
9: Però és un efecte visual, també. Nosaltres hem tingut dubtes en algun moment, eh?
2: Sí. Totalment, és a dir, perquè ell aixeca molt la mà, llavors és un error d'apreciació.
11: Se'n va d'un jugador, se'n va de dos, encara continua el de Camprodon, vol fer un retall, potser s'ha embolicat massa, cap a l'Emar, zona de mitja punta, a la dreta hi ha Sigankov, s'acosta a l'àrea, Sigankov busca pujar de xut, encara Sigankov, pilota cap a Fran Beltran, a frontal de la gran, xut! Batalla, s'estira i atura la pilota. Doncs potser les arribades més perilloses del Girona
9: estem
11: en aquests
9: millor
11: moments de la segona
0: s'està
11: part.
0: S'està posant el Girona.
9: Sí, estem millor que la primera part, que no costa gaire, però estem arribant amb més claredat.
11: És veritat.
0: És el Francesc Cargol més crític de la temporada, eh?
9: Sí, perquè l'equip ha de ser conscient... Molt. Correcte. O sigui, l'equip ha de ser conscient...
11: De Frutos a la punta dreta, ha superat Àlex Moreno, vol entrar dins l'àrea, fa un retall, encara continua De Frutos. La deixa més enrere per Pedro Díaz, busca posició de xut, xut de Pedro Díaz, toca amb Fran Beltran... Va un control l'altra vegada, Pedro Díaz, fora de l'àrea. Vol jugar amb el jugador del Rayo Vallecano, a punt de recuperar la pilota del Girona. No, encara continua Pedro Díaz. Endarreix cap al capità Òscar Valentín. A la dreta per Xavarria. Ara ens hi hem posat tots dos. Més endavant per Camello. Camello més enrere per Xavarria. Torna a començar el Rayo Vallecano. 12 de la segona meitat, som a Catalunya Ràdio. Som al Tagira, som a la transmissió del Girona, buscant una permanència que semblava que la teníem molt i molt clara. Se'ns ha embolicat. De moment, Rayo 0, Girona 0, una mica més, de mitja hora perquè s'acabi el partit.
2: I ara Echeverri i Ivan Martín, has dit, encara estan esperant per fer
10: sí,
2: el canvi?
10: Sí, sí, ara. De fet, Alemão i Gumbau també esperen pel Rayo fa una bona estona. A veure, els primers que sortiran seran els del Rayo. Surt Gumbau per Pedro Díaz i surt Alemão per Fran Pérez. I de moment, com que és en zona defensiva, el Girona aguanta els canvis.
9: Molt bon atac, eh? Alemão, davanter centre, rematador, jugador d'àrea. Potser Camello jugarà a una banda. Sí.
10: Sí.
9: I Gumbau més del camp en lloc de Pedro Díaz. Caurà a banda Camello.
11: Camello ja se'n va cap a la banda esquerra i Alemão, un jugador que han recuperat, eh?
9: Sí.
11: Però també el Rayo crec que ha jugat.
3: Va marcar contra l'Estrasburg.
9: Sí, va marcar.
11: Unai López, endarreix cap a Patesis, 13 de la segona meitat.
9: Davanter centre, rematador d'àrea, el Rayo, un Camello una banda, De Frutos l'altra.
11: La pilota per De Frutos, la treu Vitor Reis, la torna a tenir el Rayo Vallecano. Ratxiu, cap a Gumbau, primera pilota que toca el gironí. I posa la cama Fran Beltran, la punteta a la bota, al favorable al Rayo Vallecano.
10: I els canvis sense poder entrar.
11: Recupera la pilota Unai.

0: espai, com a mínim, tindrem aquests marcatges de ruptura a l'espai.
1: Ja sé que és general, però quin partit més gris, tant d'Unagi com de Lemar, eh?
2: És que, mira,
0: dos.
2: Entre tots dos han tocat 49 vegades la pilota.
1: Ah, és que... Quan, de fet, haurien de ser els jugadors que més sí, intervenen.
3: Que marqui la diferència.
0: I diria, Marc, et diria un altre, potser cap dintre l'àrea, que eren els jugadors més avançats del Girona.
2: També.
3: Jo és que dins l'àrea potser... aquell xut de Joel i prou, no?
1: De fet, ara...
4: el de Sigankov.
3: I el de Sigankov, sí.
1: Les peces que hi ha al terreny de joc són més lògiques.
4: Mitchell sí. està sembla un home boig, eh? Està superenfadat.
1: Sí, sí.
0: Però estructuralment ara estarem millor perquè Echeverri saltarà centrals que fins ara no ho fèiem.
3: Gumbau a la dreta per De Fruto. Es penja la pilota de De Fruto. La treu amb el cap Vitor Reis. Està tornant a fer un bon partit Vitor Reis. Aviam, el Girona es desplega. Primera pilota de Echeverri, encara molt lluny de porteria. Encara continua Echeverri, travessa la línia divisòria. Això vol aturar-se. La demana Sigankov, pilota llarga, buscant Àlex Moreno. Vol ajuntar-se amb Joel Roca. Té la pilota Àlex Moreno, se'n va cap endavant. 15 de la segona meitat, mitja hora per arribar al final. Àlex Moreno marca jugada, fa un retall. Vol entrar dins l'àrea, encara continua Àlex Moreno. La deixa cap a... aquí, cap a Echeverri. Echeverri obrirà la banda dreta. Primer passa per Witzel. Obre cap a Arnau. Arnau aixeca el cap. No pot centrar perquè no hi ha ningú a la rematada. Arnau se'n va cap a dins, vol jugar amb Echeverri. Protegeix la pilota del jugador del Rayo Vallecano i l'envia fora de banda, ho fa prop al Girona.
5: I ara sí que escalfa Stuani.
3: No sé, acabarem amb tants davanters centres que volíeu, acabarem jugant amb 25, tu. Arnau, traurà de banda.
4: Però també és estrany, no? Si estigués algun problema molt físic, s'hauria provat.
5: Jo ho he demanat, i no m'han respost.
3: Ah. Arnau, fa un retall, bona jugada d'Arnau, a la punta dreta. Mira, jugar cap a Witzel. Witzel se li ha escapat la pilota. Rebuig el Rayo Vallecano, la torna a recuperar Francesc. Francesc a la banda dreta per Arnau. Arnau aixeca el cap, vol centrar, ho farà a centre Arnau. Toca amb un jugador del Rayo, la pilota a les mans del porter Batalla.
0: Tot i així, ara estem una mica millor, sí, hem avançat línies, recuperem a camp contrari, tenim alguna opció de segona jugada, que la primera part no la teníem. Estem intentant connectar una mica entre passades de companys per progressar en el terreny de joc.
4: Ai, el Rayo no està tan còmode perquè abans la primera part sortia molt fàcil des del darrere. Ara almenys té certes dificultats i som capaços de recuperar.
0: I potser ara el Rayo pot acusar una mica, el fet de que tants jugadors juguessin dijous un partit tan intens de la Conference League a Estrasburg.
3: Camello. No ho dic a cap de vosaltres, eh? Ho dic que jugava el jugador del Rayo. Eh? Obre la banda dreta per Nacho. 17 de la segona meitat. Pate 6. Els jugadors prenen una mica de treva. Pate 6 puja amb lentitud. Toca amb el cap Àlex Moreno, no pot controlar bé. Joel Roca se li ha escapat. El control de Joel Roca, la té la gent. S'endarreix cap a Batalla, anirà a pressionar-lo Ivan Martín. Batalla fa un control massa llarg, tot i això no hi ha arribat Ivan Martín. Pilota llarga de Batalla, toca amb el cap Àlex Moreno. Vol controlar-la Joel Roca, l'últim a tocar la pilota ha estat Gumbau. Au, favorable el Girona, pilota llarga d'Àlex Moreno cap a Joel Roca, la demana Echeverri. Joel Roca vol entrar dins l'àrea, encara continua Joel, vol jugar amb Echeverri, hi ha hagut un mal control del jugador del Girona i també hi ha posat la punta de la bota un jugador del Rayo Vallecano, la pilota per Batalla, obre ràpidament cap a Ratxiu, travessa la línia divisòria, és Gumbau, aixeca el cap, porta la pilota enganxada a la seva bota esquerra, torna la pilota cap a la banda dreta, Ratxiu aixeca el cap, la centrarà, penja Ratxiu, surt Gazzaniga i atura la pilota. Quin és el vostre grau de patiment ara mateix? Per tot, eh?
6: Bé, 95%.
5: Va, no esperava res més.
6: Bé que no.
1: Sí, sí. Jo estic preocupat, però encara confiant en els minuts que queden.
4: 7.
0: Sí.
2: Però és situació del Girona o és el partit d'avui?
4: Situació del Girona, per
3: mi. No, jo volia dir situació del Girona.
1: Situació del Girona?
6: 95%.
2: No, home.
4: Tant com molt això optimista.
1: No, t'està demanant de l'1 al 10.
6: Un 9.
2: I de preocupat?
6: De preocupat, sí.
2: 95% seria un 9 i mig.
6: Un 9 i mig.
3: Va, Fran Beltran.
1: Jo un 7.
4: Jo també 7.
3: Fran Beltran.
0: Jo també força un 7. De partit i de lliga. Un 7 i un 7.
3: Àlex Moreno vol centrar, penja Àlex Moreno, toca la pilota en Ratxiu, córner, a la dreta de Batalla.
6: Ara un gol i el Girona és 13.
1: Vas abrigat sol avui, eh?
5: Guanyarem, eh?
3: Sí, hola. Sí.
0: És el primer, córner? No, el primer de la segona? No.
2: Exacte, el tercer total, primer de la segona.
0: El tercer de partit, sí.
3: És que, ara deia això si vaig abrigat, és que hem arribat aquí amb l'AVE a mig matí, fotia fresqueta.
2: Sí,
3: eh?
2: Ara no, per això.
3: No, s'està més bé.
4: Però
3: ara
4: teniu ventilació, no? Teniu la porta oberta.
3: Sí, sí, hola. Per això pot entrar qualsevol. Sí, va, aviam el córner.
1: Veiem l'edifici que hi ha al darrere.
3: 19 de la segona meitat. Patjarà la pilota del Girona.

0: El penja amb la cama dreta, molt tancat cap al segon pal, deixa passar la pilota de batalla.
1: Vols dir que els hauríem de tirar els corners?
0: És que no en fem...
1: Per què no els
2: estava pensant ja el mateix, Kevin.
1: És que, ostres, noi, és desesperant, eh?
0: Pilota llarga, toca amb el cap Àlex Moreno, al mig del camp vol controlar-la Ivan Martín, la deixa per Fran Beltrán, té el control Fran Beltrán cap a Àlex Moreno.
3: Però aquest corner és o de no haver-se estudiat les jugades...
0: O no haver-lo entès.
3: O de no tenir nivell per estar al Girona.
4: O mala execució potser d'Echeverri, perquè tothom anava més centrat cap al primer pal i l'ha posat al segon on no hi havia ningú. O per normal això. És que ocupessin bé l'àrea.
0: S'escalfa algú, Xavi? Arriba fins a la ratlla fons, vol forçar un córner. Sigankov endarrereix, demana unes possibles mans. Sigankov fa falta favorable al Rayo Vallecano, Xavi.
1: Hugo Rincón, Abel Ruiz, David López i Estuani.
5: Estuani també, eh?
6: Sí, us ho he explicat abans, sí.
5: Alta, segueix, vull dir, que no torna cap a la banca.
6: I continuem sense resposta de si li passa alguna cosa.
2: Això que expliqueu dels corners, per mi és un mar, ja us diré, quasi històric, eh? Abans, a la primera volta els tirava Esprilla i els tirava rematadament malament.
0: Per cert, Esprilla campió de Lliga amb el Galatasaray, eh?
2: Mira, felicitats, enhorabona.
5: Jugant o no?
0: No,
5: oi?
0: No,
1: a fotre uns kebabs, ara.
4: El tema de l'estratègia és creure-hi. O sigui, si tu tires un corner i fas gol, el segon, tothom estarà molt concentrat. Però si no els remates, van passant les jornades i no hi confies, cada cop els executes pitjor.
2: No, és que xutes per xutar.
4: Sí.
0: Ara Echeverri no s'ha entès en Joan Roca, mala passada de l'argentí, batalla l'envia cap al mig del camp, vol baixar Alemão, Unai, vol enviar pilota llarga cap a De Frutos, Àlex Moreno ben en defensa, endarreix cap a Cazanica, torna la pilota cap al català Àlex Moreno. 21 de la segona meitat. Jo què voleu que us digui? Un empat, jo el firmo, però... No?
2: Sí, clar.
4: Tinguem present que el Rayo té 42 punts, amb un punt més són 43, i amb tants equips que té per darrere no ho veurà malament el Rayo, acabant 43 avui.
0: Segons ens va dir l'altre dia Mitchell, després de la roda de premsa, ell creu que potser amb 42 no se'n fa prou.
5: No, és que la projecció ara mateix que hi ha
7: has de
5: fer més a 43.
7: Has de fer 4, també, has de fer 4 de 9 i no ets als Castellers de Vilafranca, precisament. És a dir que...
0: però depèn molt del...
2: Castellers de Mataró.
5: Saps què passa?
4: Hi ha enfrontaments directes, també.
0: Alemão, xuta Alemão, fora!
5: I compte, eh?
0: Digueu.
5: Que estem parlant de guanyar i... Compte amb alguna jugada
0: depèn
5: de perill del Rayo.
0: Depèn molt, també, del que passi dimarts... dimecres, a
7: Vitoria. L'Alavés Barça també és molt important.
5: No, el que us volia dir és que l'equip que marca el descens, que és l'Alavés, és qui té millor calendari.
7: Sí, té l'Oviedo, que hi haurà de baixar.
5: Té el Barça,
7: té
5: l'Oviedo, té el Barça, té l'Oviedo, i el Rayo l'última jornada.
7: L'Oviedo amb l'empat del Girona, ara mateix seria equip de segona divisió.
5: Correcte.
0: Sí.
3: I té el Rayo a 4 partits de la final, eh?
7: Sí, correcte.
3: Perdó.
0: Sí, és qui baixarà, doncs.
7: Jo, què vols que et digui?
5: Mira, el qui té el calendari molt complicat, abans de ser penúltim, és el Llevant. Llevant, jo...
7: Jugadors de Mallorca, el partit clau, també.
5: El Llevant, perdoneu, ha de jugar a Balaïdos, rep el Mallorca i acaba el camp del Betis.
2: I el Oviedo avui, amb un empat?
5: Amb l'empat de baixa, sí.
1: Si hi ha hagut doble canvi del Rayo... Pensava que ja estava, eh? El Patxa Espino entra per Camello i Carlos Martín per De Frutos. Canvis, a priori, defensius.
5: Estava revisant el calendari de tots els que estan implicats i realment l'Alavés és el que té millor.
7: El que passa que, clar, igual el Llevant va al camp del Betis, que ja està classificat per la Champions, perquè ja és cinquè i
2: ja no li ve d'aquí.
7: No sé què diu el Muñoz del seu Betis, però vaja.
0: No, està preocupat, eh? Diu que no, sí, que no ho veu clar.
7: No ho veu clar.
0: Colp de cap defensiu de Pate 6. La recull Fran Beltrán. Se'n va cap endavant. Àlex Moreno. Corre Àlex Moreno. Ja som en terreny de joc del Rayo Vallecano. La té Àlex Moreno. Encara continua el de Vilafranca. Arriba fins a la ratlla fons. Fa la centrada per baix. Toca un jugador del Rayo Vallecano. Força un altre córner. Però ara tirem-lo bé, eh?
7: Si no que se'l facin ells mateixos. És igual.
2: És igual.
1: Sí, tenen-li batalla.
2: Que els hi diguin els de l'Europa, que els ensenyin a llançar córners.
5: Un gol. Ah, és veritat. Han fet dos d'Olímpics aquest cap de setmana.
1: Jo diria que entrarà Hugo Rincón.
0: Sí. Echeverría. Echeverri, clar, és que Echeverri...
1: També és un dual maco.
4: Però m'estranya que no els tiri Zirankov, per exemple, ara aquests corners i a peu obert, en lloc d'Echeverri, peu tancat aquí.
0: Aviam, 24 de la segona meitat. 20 per arribar al final, més el que feia l'àrbitre. Echeverri aixeca els dos braços. Penja Echeverri, molt tancat, rebuig la defensa del Rayo Vallecano, toca amb el cap Ivan Martín directament a les mans del porter Batalla, ha rematat molt forçat Ivan Martín, se li ha quedat la pilota molt a sobre, la té el porter del Rayo. Juga Echeverria.
2: Ara ens acaben... Bueno, ara fa una estona ens ha ensenyat a Isi i no hi és amb vosaltres, eh?
0: No, ara no.
1: No, ja han dit que els 10 primers minuts no, que ja, seran ja, nosaltres... que crec que ha passat molt desapercebut, però no tornarem a tenir un jugador professional de primera divisió a la nostra cabina escoltant les bogeries del Solà, mai més.
3: En actiu.
0: En actiu.
7: No li has fet vibracions.
0: És que
1: m'ha sentit
3: cantat.
1: Espera.
0: Sí, té la pilota del Rayo Vallecano per davant, penja ràdio, cap a punt de penal, la treu amb el cap Witzel, encara segona jugada, corre Alemão, vol entrar dins l'àrea, vol superar Arnau i posa la cama... Witzel també, la pilota li passa per sota de Witzel, la torna a tenir el Rayo Vallecano, Unai a la banda dreta per Ratiu, encara continua el romanès, vol enviar-la cap a Alemão, juga amb Gumbau, no s'han entès, rebutjarà la pilota Fran Beltrán, a punt de perdre la pilota, de fet l'acaba perdent, la té el jugador del Rayo Vallecano, entra dins l'àrea, fa un retall, encara continua el xut de Ratiu, se'n va la pilota córner.
1: A l'esquerra
0: de Gazzaniga.
1: El setè córner.
4: Mala decisió de Fran Beltrán a la sortida, que ha volgut conduir quan li tocava fer una passada per buscar profunditat.
0: El córner que llançarà el Gironi, Gumbau.
1: I és el primer des de l'esquerra de Gazzaniga.
0: Sí,
4: és curiós. I la posa bé, Gumbau, eh?
0: Sí. Té un peu molt dolç. Segurament la tancarà. No és que li hagi provat el peu, ho dic perquè...
4: Amb l'esquerra tancada, sí.
0: 26 de la segona meitat. La penja Gumbau, molt passada cap al segon pal. No hi ha cap jugador del Rayo
1: Vallecano. Molt bé, ho ha fet, eh? Sí, sí.
0: Ja molt bé pel Girona. Alemão evita que la pilota surti, però el lateral no, finalment. Són dos quarts d'onze de la nit, 26 de la segona meitat, empatem a 0.
5: I això no millora. És veritat que el Girona, a l'inici de la segona part, ha tingut certa capacitat de reacció, ha arribat a xutar a porteria, ha tingut alguna bona ocasió, però la sensació que tenim és que el Rayo torna a acostar-se a la porteria de Gazzaniga i que això torna a tenir el guió de la primera part. Francesc.
4: Sí. Sí, sí, la sensació és que necessitem més energia, que ens en falta, que arribem una mica... Arnau se'n va, ara?
1: Sí, el canvi és Hugo Rincón per Arnau, per cert, sí. Un Arnau que dona el braçalet de capità a Ivan
2: Martín, no?
1: Sí.
4: Ens falta energia, hem de fer un esforç, queden 20 minuts i necessitem més energia, més profunditat, més arribada, més trepitjària al rival.
0: Alemão amb Rincón, rebutja francès, també Sigankov. No pot arribar-hi Echeverri, la torna a tenir Òscar Valentín.
4: Una finestra, dos canvis, no, Carla? Ens queden?
2: Sí, queda una finestra i dos canvis, correcte.
0: Deixa passar la pilota Gumbau, volia enviar-la cap a Alemão. Ha estat bé ara francès. Algú fuma aquí, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Però estic...
7: Cesc.
1: Bàsicament tot quisqui.
0: Sí, sí. Sí, no, però vull dir que ara entra fum aquí darrere.
2: Ui, doncs us quedarà la roba que veureu, fet en Cristo.
1: Hosti, calla, no ho puc suportar.
2: Tampoc.
0: Au, favorable al Rayo Vallecano, davant la banqueta d'Iñigo.
5: Com està mitja el Xevi?
1: Doncs mira, ara està aplaudint els seus jugadors, els està donant ànims, jo crec que en aquesta segona part ha baixat una miqueta la intensitat.
4: Tot i que el Rayo el veig millor pressionant ara, eh? Potser amb els canvis, sí. Sí, tornen a pressionar millor a dalt, intenten recuperar que en contrari.
2: Hem perdut aquesta mica d'intensitat que havíem guanyat a l'inici de la segona part, també veig l'equip, algun jugador, ja sé que em repeteixo...
0: Compte que deixa passar la pilota a Rincón i anava Camello, l'àrbitre diu que falta.
2: Alguns jugadors una mica cansats, eh?
0: Sí?
2: Sí.
5: Però cansats de què?
2: No ho sé, però Arnau ha marxat i avui no l'he vist en cap fase del joc a fer aquestes sortides de 3, intentant donar suport al mig del camp o fer alguna internada per banda, ni una. I l'ha canviat, vull dir, no sé si és una decisió tàctica, però al final fas lateral per lateral, no jugaràs molt diferent amb Hugo Rincón que amb Arnau.
5: Però pues clar, recordo com va jugar l'últim partit del Girona, Han passat molts dies, eh?
2: Sí, molts.
0: 10.
5: Sí, 10 dies.
7: De maig.
2: Estic d'acord, sí, però...
5: Van jugar en divendres l'anterior jornada.
0: No, per cansament no crec que sigui, simplement que...
7: És coco.
0: Què sí. Dius?
7: El coco.
0: Compte que perden la pilota el Girona en sortida, Gumbau va a terra, l'àrbitre diu que falta de Witzel. Clara la falta, eh? Potser podia haver hagut targeta per Witzel i tot. Una falta molt llunyana. Ho reclama també Unai López.
4: Nova falta, nova errada de Fran Beltrán, que vol connectar amb Echeverri. No hi ha bona passada, recupera el Rayo, que ens està recuperant últimament pilotes al nostre propi terreny de joc.
0: Penjarà la pilota o xutarà la gent. Compte que la gent ha fet més d'un gol des d'aquí, eh?
7: Sí.
4: Té molt bon xut, molt potent, xut sec, direcció porteria.
0: Ja carona la pilota.
1: I envia tres jugadors a la barrera, Siankov, Echeverri i Ivan Martín.
0: És molt lluny, eh? Però
4: és molt lluny.
0: Però ho provarà segur, seguríssim.
8: Són 27 metres i mig.
0: Sí, tants?
8: Sí, Sergi, sí. 11, 22, 27, més.
0: La gent agafa...
8: 32.
0: Embranzida i anirà cap a la pilota la gent. Es mira la pilota, gairebé 30 de la segona meitat. El xut de la gent... Gazzaniga envia la pilota córner. No sé si la podia aturar o no, però m'ha semblat que no anava tan forta, sí, una mica col·locada, però Gazzaniga envia la pilota córner.
3: El vuitè.
2: Crec que ho fa bé, Gazzaniga. Sí? Jo crec que no és tan fàcil d'aturar.
0: Sí, sí, sí. D'acord. Aviam el córner. El llançarà Unai López. Tots els jugadors del Girona defensant. Ens queda un quart d'hora, més el que afegeixi l'àrbitre. Unai López, que amb prou feines té temps per agafar. Ara viene gol, diuen. Penja a la frontal de la petita. La treu amb el cap Vitor Reis. La recollirà Gumbau, que endarrerirà cap al jugador del Rayo Vallecano, que està més endarrit, que és Xavarria.
7: A la segona divisió, a la segona divisió salva el filial de la Reial Societat després de guanyar Camp de l'Osca per 1-2. L'Osca en zona d'ascens, a 3 punts de la salvació que marca el Cádiz.
0: Pilota llarga d'Echeverri, toca amb el cap francès, se la vol quedar Witzel, se la queda. Pilota cap a la banda dreta per Sigankov, aquest més a la dreta per Ivan Martín. Ivan Martín perd la pilota davant l'entrada de la gent. Tot això, el rebot continua sent pel jugador del Girona. Ivan Martín se'n va cap enrere, volia jugar amb Hugo Rincón. Continua empenyent la gent a Ivan Martín. Se n'ha sortit bé a Ivan Martín, l'acaba perdent. La recupera però Fran Beltrán, per Sigankov, cop de taló cap a Fran Beltrán. Podrà centrar la pilota Fran Beltrán. La penja per baix, toca un jugador del Rayo Vallecano. Au, favorable al Rayo Vallecano. Doncs hi ha jugadors del Rayo Vallecano que estan reclamant el suport del públic. Per tant, no se'ls hi deu enfotre tant el que passi en aquest partit. De fet, és veritat que si el Rayo puntua avui amb 43 punts veurà les coses molt diferents. Alfa prop pel Girona, la traurà Hugo Rincón. No sap a qui passar la pilota. Es mou Sigankov, també Ivan, rep l'ucraïnès, lateral de l'àrea gran, cap a Ivan Martín. Ivan Martín més enrere, a la zona de mitja punta per Fran Beltrán. Ha d'allargar la cama per deixar-la cap a Vitor Reis. Aquest per Àlex Moreno, 31 i mig de la segona meitat. Vol penjar-la Àlex Moreno, no. La deixa per Joel Roca. Joel Roca aixeca el cap. Més enrere per Fran Beltrán. Fran Beltrán veu Àlex Moreno. Cop de taló d'Àlex Moreno cap a Joel Roca. A punt de recuperar la pilota el Rayo Vallecano. Ho fa en fora de banda. Altra vegada pilota pel Girona. Àlex Moreno. Treurà aquest fora de banda.
4: S'activen els estuanis, Abels. Com no. Els veus, Xevi?
1: No. No. No. Gens. A més, sí, ara mateix, gens.
4: Si han de jugar, no poden tardar molt, eh?
0: Falta, és la primera de falta, o no? Ja n'hi ha hagut, no?, de faltes del Girona.
2: Tres, sí, si no, he equivocat.
3: És la tercera, aquesta. Ah, no, la quarta, aquesta és.
7: Empatat al dits de penal al camp del Tottenham, Dominic Calvert-Lewin, d'un penal claríssim que ha revisat el VAR, Tottenham 1, Leeds 1, el Tottenham com el Girona ara mateix, amb 2 punts de marge sobre el descens. I, per cert, la Real Societat, una jornada de la Lliga 2017-2018, no va cometre cap falta en 90 minuts. Cap falta.
1: Esperem que sigui així el dijous, també.
0: Sí, que no hi posi la cama. Pate 6, pilota llarga. Posa la desmarcada de Carlos Martín per la dreta. Carlos Martín fa un retall, està bé Àlex Moreno, però l'au és favorable al Rayo Vallecano, tot i que Àlex Moreno reclamava que l'últim en tocar la pilota havia estat el jugador del Rayo. 33 de la segona meitat. Van passant els minuts.
2: Ara sí que fermo l'empat, Eduard.
0: Sí. Sí.
2: No, Susi, espera't.
5: Jo em resisteixo, eh?
1: Però un dia ens ha de sortir cara, no? Que, allò que no t'ho mereixes i ara marques un gol.
5: Em resisteixo just a la de xurro, sí.
1: Sí, home, sí.
2: Dia que passa, pitjor juguem,
1: eh? No n'hem tingut gairebé, en tota la temporada, xurros d'aquests no en recordo cap.
4: Sí, voldria dir els minuts finals, un gol i victòria, no?
1: Correcte.
2: Sí. Bueno, sí, contra la Reial Societat.
1: Que no t'ho mereix.
2: Que se'l facin en propi. Aquells que va marcar dos al Benat, no? O van ser el Sigankov?
1: No, Sigankov. Perquè si vas jugar bé. Sí, aquell dia no és un xur... No, jo dic aquest típic dia que no et mereixes guanyar, no
7: avui,
1: fots res.
7: Ha de ser avui.
2: Ah, tipus avui.
1: Clar, avui un dia ens ha de sortir.
0: I perquè jo continuo pensant que divendres contra el Rayo Vallecano... Ai, perdó, contra el Mallorca.
7: Sí, sí.
0: A la segona meitat haguéssim pogut empatar, eh?
1: Clar.
2: Sí.
1: És que no anem, no sé.
0: Va haver ja, però, el pal d'Unagi.
7: I sí, Palazón.
0: Ja, sí, sí. La pilota és pel Girona, que li han fet una falta. 34 a la segona meitat.
4: I ara estic a l'expectativa de veure Mitchell com mourà l'equip. És normal que només ens queda una finestra, que se la vulgui jugar els darrers 10 minuts. però penso que ens tocaria fins i tot potser posar Ivan Martín una mica més enrere per Fran Beltran, potser no tan consistent aquesta segona part, i deixar Witzel i jugar-nos una mica amb Abel Ruiz i Estuani.
0: Lluita Hugo Rincón, ha lluitat bé davant Patxa Espino, que també ha de ser difícil lluitar amb Espino.
4: Vitor Reis. Fent caure Echeverri a una de les dues bandes, per Gigankov o per Joel Roca.
0: Àlex Moreno, juga amb Witzel. Witzel fa un bon moviment cap endavant, juga amb Joel Roca, no se n'ha sortit. Pilota pel Rayo Vallecano. Estem en aquella fase que...
7: Però aquest punt pot ser molt bo dijous, perquè si guanyes et situïs en 42, depèn de què faci l'Ells, que també situïn 42, amb els dos jugant a l'última jornada...
2: Un empat, sí.
7: Clar, amb els 43, els dos probablement estaran amb un percentatge molt alt salvats.
0: El que passa que l'Ells juga contra el Betis...
7: I després rep el Getafe a casa, que és el que hauria de guanyar.
0: Falta favorable al Rayo Vallecano, al mig del camp. Unai López.
2: Però tot això comptem amb aquest puntet, eh?
7: No, amb aquest ara... ja hem estrès a la Real Societat, no, clar. Real.
2: Però comencem pel d'avui, que encara falta, jo tampoc ho veig tan clar, això.
9: Si no, Solà, mira d'invocar les vibracions.
0: Va, sí. En faré unes. Pilota llarga de Pate 6, cap a Ratio, sí que hi arribarà, arriba fent el ratlla de fons, pot entrar dins l'àrea, penja Ratio, cau algun de penal, no hi pot arribar, i raó Gumbau, reclama unes possibles mans, ja m'ho direu o no, surt Joel Roca, cau a terra, l'àrbitre diu que falta la sortida de pilota de Joel Roca. Unes possibles mans d'un jugador del Girona...
1: L'àrbitre diu molt clarament que no.
9: Les tenia enganxades, pit, no? És la mà dreta de Francesc.
0: Clar, per reclamar, és normal que reclami, no? També hi ha hagut la de... abans la d'Òscar Valentín. L'àrbitre li està explicant al jugador del Rayo Vallecano que l'està enganxada al cos.
5: A més, li ha indicat que el braç està cap avall, que és el que ha passat, realment, i que el té enganxat al cos. Ara veiem la imatge.
1: Tindrem l'últim canvi. Serà Estuani.
4: Veurem si cau a banda Echeverri per una de les bandes, si és Fran Beltrán el substituït per tirar una mica enrere Ivan Martín.
5: Doncs queden 9 minuts, Solà, S'acaba el temps i... hi ha una situació, diguem-ne, que no acaba d'estar controlada del tot.
4: Sí. Però ara estem en una fase... Sí, però estem en una fase del partit que el que no podem fer és perdre. Sí.
5: No
4: podem perdre
5: evident.
4: El partit.
5: És
4: o sigui, evident. Si el podem guanyar millor, però perdre ens faria molt de mal.
0: Ara marcarà Estuani, home. Hugo Rincón, la deixa cap Ivan Martín, tirat a la banda dreta, la deixa per Hugo Rincón, entrarà dins l'àrea, es creua la gent, envia pilota llarga, protegeix francès, la vol baixar amb el pit a Lemau, se n'acaba sortint, tot i això Fran Beltrán envia la pilota a terra a Lemau, falta favorable al Rayo Vallecano. Com ha protegit la pilota a Lemau, S'ha regirat i Fran Beltrán li ha hagut de fer
2: falta. Com juga amb el cos, però ho fa molt, molt bé.
4: Això penseu que en tot el partit no hem pogut fer cap vegada, aquest moviment nosaltres.
0: Clar, perquè no hem tingut el 20-centre.
2: L'any passat, el dia que vam guanyar el Valladolid amb el gol d'Estuani, a quin minut devíem marcar? Era cap al final, no? 70 i pico,
0: potser?
2: Sí,
0: però jo crec que faltava més, no?
5: Ara ho mirem.
0: Andrés Unai López cap a batalla, cada corre cap enrere, té la situació controlada, però el porter argentí del Rayo obre la banda esquerra per la gent. Si acosta Ivan Martín, la gent torna a la pilota per batalla.
5: Doncs Estuani deu estar per 10 minuts.
0: Pilota llarga de batalla, control Alemão.
5: També sorprèn, Hugo Rincón.
4: Em sorprèn, a mi em sorprèn.
0: Xavarria cap a Carlos Martín, bon moviment defensiu d'Àlex Moreno. La té Alemão des de fora de l'àrea, el xut, toquen el cul de Francesc i envia la pilota fora de banda.
7: Va ser el 80, que Estuani va marcar el camp de Valladolid.
2: Estem allà.
0: Ara som el 38. De la segona meitat. Pilota pel Rayo Vallecano.
5: Aquell va ser un partit terrible, també.
7: Hi havia per això, 71.
5: Molt terrible.
2: Per fer la similitud, encara tenim temps.
5: El tinc al cap, aquell partit.
0: Va ser el de la salvació que l'endemà va ser la salvació definitiva, cosa que no passarà. La gent. Unai López, enrere per Pate 6. A l'esquerra per la gent. Pilota llarga per Patxa Espino. Bona pressió li fa Hugo Rincón. Patxa Espino ha d'anar cap enrere. També Sigankov a punt de prendre-li la pilota. L'hi ha acabat prenent. No, l'últim en toc ha estat a Sigankov. Pilota pel Rayo Vallecano. Pràcticament a la línia divisòria.
5: En aquesta segona part, Marc, la possessió està pel Rayo, pot ser?
3: Sí.
5: Oi que sí?
3: Sí. Estem al 54, gairebé 55% de possessió pel Rayo. I sí que és veritat, però s'està jugant més a camp del Rayo, un 53%.
0: Ara entra Estuani per Fran Beltrán.
4: Sí, Ivan Martín una mica més endarrere, Echeverri de mitja punta, Estuani punta. Ara tenim l'equip encara més ben organitzat tàcticament, perquè tenim els perfils adequats en cada posició.
0: Pilota enrere de Echeverria, cap a la gent. Pate 6. Continua molt a dalt Echeverri, eh? Unai López endarrere cap a Batalla, pressiona Echeverri, la gent.
4: Perquè potser la pressió per desgast la farà primer Echeverri. Estuani es queda en segona instància i l'hora d'atacar canviaran les posicions. Estuani en punta, Echeverri mitja punta.
0: Pressiona Estuani davant Pate 6. Pate 6 retalla Estuani. Torna a jugar amb l'altre central, amb la gent. Tot això en zona defensiva. Pilota llarga de la gent. Busca el Patx Espino. Li passa la pilota per sobre, no el podrà controlar. Al favorable al Girona. A punt d'entrar els últims 5 minuts. Ara, 40 de la segona meitat. Au, favorable al Girona. El joc potser ha baixat una mica d'intensitat. Compte que s'equivoca Francesc. La pilota per Carlos Martín, frontal de l'àrea gran. La deixa per Unai, el xut d'Unai. Tot el gol. Gol d'Alemão. Doncs si en Xevi reclamava una mica de sort, el que hem tingut ara és mala sort, perquè el xut és de fora de l'àrea de Carlos Martín. Toca Alemão, que passava per allà. Fa el gol del Rayo Vallecano, els últims 5 minuts de partit, el pitjor que podia passar, el Girona encaixa com a tantes i tantes vegades, després d'anar empatant a 0 els últims minuts, marca el rival, marca el Rayo Vallecano, Rayo 1, Girona 0, i ara a patir perquè queda molt i molt poc temps.
10: Es mossega la samarreta, Francesc, li diu alguna cosa a l'ex Moreno, a l'àrbitre, l'únic que va ràpid és Estuani, que ja és al centre del camp, que aplaudeix a la resta dels seus companys, però el Girona ha quedat planxat amb aquest gol.
5: Ha jugat amb foc el Girona i ara mateix s'acaba de cremar. El Girona seria 17 amb 38 punts a un del descens, tal com arrencava la jornada, un punt menys que ells, Mallorca, Espanyol. La situació ja comença a ser complicada. Què és el que protesten els jugadors del Girona? Ara veiem la posició de la jugada, no hi ha res, perquè no hi ha pas fora de joc d'Alemão.
4: És un fora de banda favorable al Girona.
9: I demanaven una possible... Bé, el que demanava Francesc era una possible falta a ell, però que ja, realment no hi ha cap tipus de falta. No sé si és que ell ensopega o què, però no hi ha cap falta del Rayo.
4: I el gol és de l'oportunista, perquè el xut no anava a porteria. I l'Alemão, exacte, d'estar allà, d'estar ben posicionat, de tocar-la, de desviar-la,
5: de
4: canviar la trajectòria.
5: És un gol de nou, que és el que no ha tingut avui el Girona.
4: Correcte.
0: Doncs ara, Rens, queda molt poc. Huitzi, a la punt d'entrar dins l'àrea. La treu defensa del Rayo, segona jugada, Gumbau. Pilota llarga, busca Alemão, davant seu Vitor Reis. Alemão ha d'aguantar la pilota. Vol jugar amb Pau, Patx Espina, compta que és perillós. El segon pal hi ha Carlos Martín. Patx Espina fa un retall, busca posició d'ajut. Deixa per Gumbau, xuta Gumbau fora. Ha perdonat el segon el Rayo Vallecano. I ara no hi ha pilotes. Gazzaniga n'ha d'anar a buscar una. Ens queden 3 minuts, més el que pugui afegir l'àrbitre.
9: Gumbau estava sol, eh?
0: Sí, i és que més enrere hi havia Carlos Martín, també.
9: Ara és que l'equip canvi... està trencat, ara és així, tothom a l'atac.
0: Ara sí.
1: Per perdre una mica de temps, el Rayo entra Mendy per Unai.
4: Fora de banda, favorable al Girona. L'executem malament, la traiem malament. Queda per frontal de l'àrea del Rayo i Alemão fa el gol. Minuts decisius on no podem perdre. És importantíssim no perdre aquestes jugades, no perdre el partit d'aquesta manera.
0: Doncs ara la situació està complicada.
5: Sí, sí. I el Rayo, per cert, que amb aquest gol ara mateix es col·loca setè en posició europea.
0: Pilota llarga cap a Alemão, Vitor Reis endarrere a Gazzaniga. Gazzaniga envia la bandereta per Àlex Moreno, la baixa amb el pit. Continua encara endavant Àlex Moreno, li vol fer falta Carlos Martín. Àlex Moreno travessa la línia divisòria, 2 minuts per arribar al final del partit. Què haurem d'afegir?
9: Doncs no gaire, perquè tampoc és que s'hagi perdut gaire temps. El minut del VAR, els canvis, el gol...
3: 4.
1: Sí.
9: Una cosa així.
0: Ara l'àrbitre li diu a Batalla que tregui ràpid. Té la pilota al porter, el Rayo Vallecano, amb la cama dreta. Envia pilota llarga. Cap a Carlos Martín. Cau a terra Carlos Martín. Potser li ha fet falta. Àlex Moreno endarreix amb el cap cap a Gazzaniga.
1: També ha quedat molt planxat Mitchell, eh?
0: Gazzaniga, en Francesc. Puja la pilota Francesc. Ens queda un minut més el que feix l'àrbitre. A través de la línia divisòria. Francesc rep la pressió de Valentín. Ivan Martín, cercle central, cap a Echeverri, que en preferis no ha tocat cap a Echeverri. Se'n va cap a la banda esquerra, a punt de perdre la pilota. Ivan Martín, a la dreta la demana Francesc. Més a la dreta hi ha Hugo Rincón. La té Hugo Rincón. en francès, se'n va cap a dins, la demana Ivan Martín, la té Ivan Martín pràcticament a la zona de mitja punta, passat interior per Hugo Rincón, no pot continuar, vol intervenir Witzel, protegeix Mendy, l'àrbitre diu que això és córner, córner! A l'esquerra del porter, Batalla.
3: El cinquè, tercer de la segona part.
0: Ara sí que la podem penjar, eh?
2: Estuani? De moment no n'ha tocat cap, no?
0: No, no.
2: Necessitem que toqui aquesta.
0: Ara aquesta.
3: Bé, la secada dels tres gols, però...
0: Aviam el córner de Sigankov. 30 segons per arribar al final del partit. Marca, jugada Sigankov. Penjada cap al segon pal. Hi ha una rematada, rematada! Gol, gol, gol, gol, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Sabeu qui ha sigut! Sabeu qui ha sigut! Estuani. Sabeu qui ha marcat! Estuani! Marca Estuani amb el cap! Una l'havia de tenir l'uruguaio, que amb el cap ha rematat! Ha saltat més que ningú! La pilota ha tocat el pal esquerre de la porteria de Batalla! I patapa! Marca Estuani, empata el partit. Àrbitre, sisplau, l'hora! Acaba de marcar Estuani. Rayo 1, Girona 1.
10: I un Estuani que s'ha anat a la banqueta a celebrar-ho amb tots els jugadors suplents, amb tot l'estaf, amb tot l'equip, que ha anat ràpid i content a celebrar aquest gol en el moment que el quart àrbitre assenyala 6 minuts d'allargament.
5: El Girona no servia bé els corners perquè no hi era Estuani. Quan hi ha un nou, quan hi ha un rematador, aleshores sí que el Girona pot fer gol. I s'ha demostrat. Ens hem passat tota la transmissió francès reclamant un nou.
10: Sí.
5: Jo no sé si Estuani estava per jugar-ne 45, 90, 20 o els que fossin, però que havia de jugar avui era evident, Francesc.
4: Era evident, i perquè domina l'àrea, perquè està a l'alçada del primer pal, se'n va a l'alçada del porter, més obert el punt de, entre l'àrea petita i el punt de penal, per quedar sol, per rematar un sol contacte, domina la trajectòria de la pilota, domina l'àrea, remata impecable, no pot fer-hi res aquí Batalla, el gol aquest que té molt, molt de valor.
0: Òscar Valentini va i torna a anar al Rayo Vallecano. Carlos Martín, ens anirem fins al 51, ja havíem dit.
10: Sí.
0: Penja Xavarria, salta Patesís, la pilota a l'esquerra del porter Gazzaniga.
1: Potser que ja ens vagi bé l'empat, perquè mira Gazzaniga com va buscar la pilota.
5: Tal com està a la zona del descens, aquest gol pot ser or.
4: Sí. Molt valor aquest gol, molt, molt
5: és
4: valor.
5: És que el panorama amb la derrota és... Vaja,
7: era negre.
4: Avui perdre no podem perdre, ho portem dient durant tota la transmissió, no podem perdre.
2: I Estuani, que fa el que sap fer millor, que és rematar a un sol contacte i rematar quan només té l'oportunitat de rematar una
5: remata,
2: vegada.
5: Fixa't com remata, Susi, que mira de cua d'ull, perquè està perfilat d'una manera que no pot veure clarament la porteria,
2: no,
5: però de cua d'ull busca el segon pal,
2: fa la passa endavant,
5: i la pilota toca el pal i entra.
4: Sí, sí. I com domina la trajectòria de la pilota, perquè ell sap que ha buscat la solució de quedar sol a l'àrea petita i queda, que és molt i molt i molt difícil.
2: Però genera l'espai ell mateix,
4: sí, ell
2: fent,
4: mateix,
2: fent
4: ell
2: aquesta
4: mateix.
2: Passa endavant. Correcte.
0: Òscar Valentín per Gumbau, xuta Gumbau fora. Això sí.
2: No, que és el que diem moltes vegades, que jo crec que Estuani també és d'aquells jugadors que funciona millor com més pressió té. És a dir, sap que juga 10 minuts, que en tindrà una...
0: És el seu paper, eh?
2: Exacte.
0: És el seu paper.
2: Sí,
0: jo
2: sí,
0: crec...
2: però l'has d'acceptar i l'has d'executar molt bé.
0: Sí.
2: I l'any passat a Valladolid va marcar i avui torna a marcar.
0: Jo crec que si juga aquests 5-10 minuts cada partit és perquè és el que li toca.
2: És el que pot fer i és el que
0: millor
2: fa.
0: Sí, sí. Jo no sé si pot jugar més o no pot jugar més, però esclar, l'edat no acaba perdent perquè en farà 40, eh?
3: És que, si sí, que depenguis d'un tio de 40 anys, sí, que et pot durar, sí. Sí, que et dura 10 minuts...
0: Sí. Bé, Marc, la temporada passada va passar el mateix amb Estuani Porto gairebé, eh?
3: Sí,
4: que
3: sí.
4: Ens hàgim de salvar d'aquesta manera, Marc. Pensa que els 10 davanters centres dels 10 darrers equips de la classificació serien titulars amb el Girona sempre que no hi hagués Estuani. Sí, si tu agafes els últims 10 classificats de la Lliga, el davanter centre d'ells seria titular amb el Girona.
3: Sí, sí.
4: Tots.
3: 100%.
4: I fins i tot hi ha equips que en tenen dos, de davanter centres de qualitat.
0: Aviam, Batalla llançarà aquesta falta. És molt lluny, tots els jugadors del Girona defensant. Batalla marca jugada, 48 mig a la segona meitat. Penja Batalla, toca amb el cap Gumbau, prolonga cap a la punta esquerra. Lluita Hugo Rincón amb Espino, la pilota ha sortit. Per línia, oh, córner, no, jo, a mi sembla que no.
5: Sí, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, córner a la dreta de Gazzaniga.
5: Compte, eh?
3: Serà el novè.
1: I haurà per Estuani.
0: Bé, Estuani ja també surt per això, no? Però a mi em havia semblat que, sincerament, que Espino havia tocat la pilota fora. Bé, en qualsevol cas, tothom atent. Penja Gumbau, la frontal de Petita, remata Carlos Martín, surt Cazeniga amb el genoll per davant i atura la pilota. Vol enviar pilota llarga cap a Sigankov, ho fa ara amb la cama dreta. El 49 de la segona meitat, 3 per arribar al final. Sigankov vol controlar la pilota. Se'n va cap enrere, volia jugar amb Ivan Martín. Hugo Rincón, no se n'acaba de sortir, recupera Sigankov. L'àrbitre diu que això és falta favorable al Rayo Vallecano. 49 de la segona meitat. Bé, escolta'm, ja sé que 3 punts eren molt llaminers, però de la manera que ha anat la cosa...
5: Home, no.
2: No.
0: A quin minut ha marcat, Estuani?
7: 89.
4: Hem passat del grau de preocupació del 7 al 10 de cop.
0: Ah, veus?
4: I amb aquest gol hem tornat a passar el 8-9.
5: La preocupació no desapareix.
4: No, però desapareix.
5: No, però
4: ha passat a 10.
5: Estàvem abans a punt de cremar-nos.
7: Sí, sí, punt d'inflexió pot ser aquest gol al minut 90.
2: Amb el gust de boca queda una mica mitigat.
5: La salvació aquesta temporada anirà d'un punt.
0: Penja Batalla dins l'àrea, toca amb el cap Vitor Reis, també Joel Roca, Echeverri, pilota llarga, però no l'hem vist pilota llarga a l'Estuani, sisplau. Patx Espino, no era la gent, envia la pilota cap a la banda.
5: Quan queda Solà?
0: Doncs queden 2 minuts, clubers, i té la pilota el Rayo Vallecano, és Ràtio, perd la pilota, la recupera Joel Roca, a punt de perdre-la, rellisca Joel Roca, Ràtio, pilota interior per Gumbau, Gumbau vol xutar, centre cap al segon pal, no hi ha ningú, la rematada, Lemau buscava... A la punta esquerra, pilota pel Girona, traurà davant d'Hugo Rincón. Un minut i mig per arribar al final del partit. I no sé què li diuen des del banquet a Estuani,
1: sí, tampoc.
0: No?
1: Que faci falta, segon, potser. No?
7: Que faci el segon.
3: O que tingui cap, perquè l'han set una groga ja.
2: Quantes en porta de grogues, Estuani?
1: Crec que és la quarta, aquesta.
0: Cau a terra, l'àrbitre diu que no. Ivan Martín, pilota llarga, no hi podrà arribar-hi Joel Roca. Això què és? Què és això? Per què ha xiulat? Falta favorable al Rayo?
5: Doncs sí.
0: Doncs falta favorable al Rayo.
5: Doncs és perillosa, eh? Compte.
0: Molt perillosa.
5: A prop del vèrtex.
0: Entrem a l'últim minut. Estuani li està fotent una bronca a un Rincón per haver fet aquesta falta.
5: Home, és temerària, sí.
1: Sí, sí. Diu Íñigo que la pengin i que s'acabi aquí el partit.
5: Clar, és que serà l'última.
4: Serà l'última. Anem a defensar bé.
0: Doncs anirà la gent. Creieu que d'aquí xutarà, no?
4: No, d'aquí no, s'entrarà, però no té tant d'angle.
5: I la falta ho és, eh?
4: Però hem d'anar per la primera i segona jugada.
2: És francès, però la falta no és Hugo Rincón, eh?
0: Ah, doncs Estuani parlava amb Hugo Rincón. Compte que la gent toca la pilota. Marc, digues.
3: No, per no haver pressionat el jugador de banda i haver facilitat aquesta passada.
0: Doncs 51 i mig de la segona meitat. Ens en queden 30, anem fins al 52. Empatem a 0, som a Catalunya Ràdio, som al Tot Gira, som a la transmissió del Girona, pràcticament l'última oportunitat. Xutarà la gent. L'àrbitre diu que sí. La gent, el xut de la gent. Gazzaniga rebutja la pilota amb els punys. Hi pot haver segona jugada. L'àrbitre diu que què? Que s'ha acabat. Final del partit a Vallecas. Estuani que ho celebra amb un Estuani que ha sortit per fer això. Un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés. Quan només queden 3 jornades pel final del partit, el Girona amb 39 punts, amb un munt d'equips, poden passar moltes i moltes coses. Encara queden 2 places de descens. Un Girona que s'ha anat embolicant. Ningú ens pensàvem que poguéssim arribar a aquesta situació després d'empatar el Bernabéu. Hem vingut 3 derrotes consecutives. Avui hem tornat a puntuar 39 punts. Avui final del partit. Rayo 1, Girona 1, dijous a Montilivi. Tothom per animar l'equip. Girona, Real Societat.
10: Alegria, diria que continguda dels jugadors del Girona. Evidentment no és una festa aquest empat, però sí que és una alegria per alguns d'ells, molts d'ells, que encara estan al terra, visiblement cansats, com per exemple Joel Roca, que quan ha xiulat el xiulet final ha acabat al terra molt i molt cansat. Ara els jugadors del Girona i els del Rayo que saluden, també s'ha saludat amb tothom, Michel, l'entrenador de Vallecas i del Girona. Avui un empat que és molt més positiu del que pot indicar la classificació.
5: Sant Estuani al rescat. Ha entrat a la recta final del partit i ha salvat un punt pel Girona que veurem si l'acabarem recordant. Perquè això anirà del canto d'un duro. Ara mateix, classificació, després de l'empat del Girona, tenim la situació pràcticament calcada, tal com la teníem abans de començar el partit. Perquè el Sevilla és 13, 40 punts, a 3 del descens. L'Elx és 14, 39, a 2 del descens. El Mallorca, 15, també amb 39. L'Espanyol, 16, també amb 39. El Girona, 17, també amb 39. En aquest quàdruple empat, Elx, Mallorca, Espanyol i Girona, ara mateix el pitjor classificat en aquesta lligueta entre els 4 és el Girona, que tindria 39 punts, però seria el pitjor dels 4. Això és important, eh? I veient la igualtat en aquesta part final de Lliga, Els triples empats, quàdruples empats seran importants. Descens per a l'Alavés amb 37, per tant, el Girona a 2 punts del descens. La situació millora una mica perquè començava la jornada a 1 punt del descens al Girona, ara en són 2 de diferència. Penúltim, el Llevant amb 36, i l'Oviedo acaba de perdre la categoria. Estuani, amb el seu gol, ha fet que ja tinguem el primer equip que perd la categoria. L'Oviedo, que amb el gol de Vallecas, amb el gol del Rayo, han respirat, tenien una vida més, però aquesta vida l'han perdut quan Estuani ha fet el gol de l'empat. Per tant, queden 2 places de descens per assignar, que ara mateix són per a l'Alavés i Llevant. La jornada ja comença demà, i demà el Girona hauran d'estar molt pendents, per exemple, de Balaïdos, 7 de la tarda, Celta-Llevant. I seria important que el Celta guanyés. Betis-Elx a les 8. I també important que l'Elx punxi.
2: Muñoz, espavila.
5: Aquí el Betis que faci també un cop de mà. I ja a 9:15, l'Osasuna Atlètic de Madrid, que no té relació o no té importància en la part baixa de la classificació, més enllà que l'Osasuna té 42 punts i matemàticament encara no està saldat. Per tant, ja demà comença de nou a jugar el Girona, que recordeu, en aquesta jornada intersemanal jugarà dijous a casa contra la Reial Societat, partit que viurem en directe al Tot Gira i que començarà a les 8 del vespre. Francesc Argol, Estuani, l'havíem reclamat i al final s'ha demostrat el perquè.
4: Sí, i amb un gol que té molt valor, perquè avui el que no es podia era perdre. Teníem el partit empatat i amb el 0-0 el gol del Rayo ens ha posat contra les cordes. Per tant, no tocava perdre, necessitàvem la reacció. Per mi aquest gol ens dona un valor anímic molt important després de no caure amb una derrota. I ara centrant-nos molt en dijous, perquè no veiem l'equip com l'hem vist les darreres 4-5 setmanes. Fa 4-5 setmanes ho veiem molt millor i ara no el tenim tan fi, tan intens, com ens agradaria en aquesta fase final de campionat.
5: El Rayo Vallecano, per cert, que podríem dir que no és matemàtic, però gairebé surt de l'equació també del descens. Té ara mateix 43 punts, és desè, té 6 punts respecte al descens quan en queden 9 en joc. I jo crec que, de fet, aquest grup on hi ha Rayo en 43, Osasuna 42, València en 42... no estan salvats matemàticament, però amb 9 punts en joc ho tenen bastant encarat. Osasuna i València segurament encara els caldrà un puntet per aconseguir la salvació, però vaja, les garrotades, insisteixo, comencen a partir de la 13a plaça amb aquests 40 punts del Sevilla. Susi, hem acabat contents pel gol d'Estuani, però el partit no ens pot deixar molt contents.
2: El partit no, i coincideixo amb això que diu en Francesc. Per mi el que més em preocupa és aquesta baixada que ha fet l'equip les darreres 3-4 jornades. No tant pels resultats, que tampoc han acompanyat, però sí la sensació que em deixa després de veure de quina manera juguen, de la intensitat, d'aquesta vegada com falta de consciència de saber que et queden ara ja només 3 partits per intentar salvar la categoria, i això em preocupa més. Per sort, Estuani, sempre Estuani. Jo no sé si està per molt o poc, però el que està clar és que fa molta falta un davanter al Girona. Bé, és evident.
5: No, és evident que avui no s'ha jugat amb nou, i quan l'ha tingut a la gespa al Girona, això ho ha notat. Estuani, l'autor del gol, el sentim a Movistar.
11: Gracias. ¿Y a vosotros qué sensación os deja el punto?
12: Buah, la verdad que una sensación de euforia máxima conseguir un empate así, porque con el gol del Rayo la verdad que el partido se nos puso muy difícil, y para nosotros conseguir esto hoy es la vida. Este punto a nosotros nos da mucha importancia, porque bueno, estamos en una situación complicada y ahora cada punto es clave, cada momento, cada jugada, hay que darle valor a todo, y creo que bueno, veníamos con la ilusión y las ganas de ganar, pero bueno, sabemos que aquí es muy difícil.
11: Le preguntaba a Lemao ahora la importancia de salir del banquillo. Han sido fundamentales en vuestros dos casos, los dos habéis salido. Y también le decía, no sé qué te opinas, que daba la sensación de que queríais ganar el partido, pero no queríais perder el punto que teníais.
12: Sí, efectivamente, como tú dices, al final creo que hay mucho, mucho en juego, ¿no? Tanto para ellos como para nosotros. Y un pequeño fallo, una distracción, una jugada aislada, un rebote, cualquier cosa puede ocasionar un gol en contra, ¿no? Entonces, creo que en nuestro caso, después de haber conseguido el gol del empate, bueno, hemos intentado no tomar riesgos, y si teníamos alguna otra ocasión, intentar marcar otro gol. Pero bueno, creo que al final el empate ha sido justo.
11: Real Sociedad, Atlético de Madrid y Elche. Sí. Los tres que faltan.
12: Sí, 3 finales. Para nosotros, 3 finales. Tenemos la siguiente el jueves. pero te digo, nos vamos a casa con la sensación de haber conseguido algo importante hoy y que la gente confíe que el equipo va a dar todo hasta el final y bueno, vamos a luchar siempre como lo hemos hecho y con las ganas de ilusión de mantener el equipo en primera.
4: Gracias, Cristian.
12: A ustedes, hasta luego.
5: Cristian Estuani a Movistar, sempre hi és, sempre se l'espera i sempre respon. Pausa ràpida, 30 segons i rematarem tot gira ara a un quart de 12, l'hora en què passarem el relleu al Catalunya Nit.
13: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
14: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
15: Això no és només un partit de bàsquet, és la gira del centenari dels Harlem Globetrotters. 22 de maig a Tarragona, 23 de maig a Barcelona. No t'ho perdis. Entrades a mitaquilla.com.
16: Això és la transmissió del Girona. Això és el Tot Gira.
0: La recupera Unai, pilota llarga per Camello, entrada dins l'àrea, està sol, persegueix Arnau, Camello, xut, Gazzaniga! Ha vist el primer, aquesta sí que era una oportunitat claríssima. La pilota per Gigancó, xuta Gigancó, fora! Contracop del Girona, centrada des de la banda esquerra, i Sigankov, que ha rematat amb la seva maldestra, amb la cama dreta, l'ha enviat molt desviada. Sigankov busca posició de xut, encara Sigankov, pilota cap a Fran Beltran, al frontal de la gran, xut! Batalla, s'estira i atura la pilota. Compte que s'equivoca francès, la pilota per Carlos Martín, frontal de l'àrea gran, la deixa per Unai, el xut d'Unai, tot el gol. Gol d'Alemão, fa el gol del Rayo Vallecano, els últims 5 minuts de partit. Marca jugada Sigankov. Penjada cap al segon pal, hi ha una rematada, rematada, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha sigut? Sabeu qui ha marcat? Estuani! Marca Estuani amb el cap. Una la vida de tenir l'uruguaio que amb el cap ha rematat. Ha saltat més que ningú. La pilota ha tomat el pal esquerre de la porteria de batalla i patapa! Final del partit a Vallecas. Estuani que ho celebra amb un Estuani que ha sortit per fer això. Un uruguaio que ha evitat que el Girona perdés quan només queden 3 jornades per al final del partit. El Girona amb 39 punts, amb un munt d'equips, poden passar moltes i moltes coses. Encara queden 2 places de descens. Avui hem tornat a puntuar, 39 punts, avui final del partit. Rayo 1, Girona 1, dijous a Montilivi. Tothom per animar l'equip. Girona, Real Societat.
5: 10 minuts i tancarem aquest Tot Gira. Ens fa patir aquest Girona, eh? Ens fa patir, però Estuani avui ha salvat ni que sigui un punt. Torno a revisar el vostre optimisme. Deia el Francesc Cargol un 7, un 7 de preocupació?
4: Sí, hem passat durant els darrers 10 minuts de partit a un 10 de preocupació. Tornem ara a un 8, potser, no? Però 8, quin valor, 8, quin 8, valor 8, sí, té, sí. Tenia Estuani, un jugador que en la primera rematada et dona un punt. Només una rematada ha tingut Estuani.
5: Xevi, tens controlat quants gols ha fet Estuani aquesta temporada? És el primer, aquest?
17: És el quart, 3 de penal, i aquest el primer de jugada.
18: És el primer de jugada.
5: Sí. Sí, i, sí, per tant, el primer que fa de cap.
2: Sí, sí.
5: Aquesta temporada, sí, perquè ja havia fet de penal.
18: Ja arribarà algun dia que xuti els penals de cap.
5: Sí, sí. És capaç, és capaç, és capaç. Preocupació, a quin nivell la tenim, Susi?
2: Ostres, no ho sé. Possiblement em quedi amb el 7, jo. Torno, perquè penso que l'equip ha de tornar a fer un altre reset, que el dijous torna a jugar a casa, que té una oportunitat única per encaminar ja d'una vegada per totes aquesta salvació que tots teníem molt clar que estava feta, o pràcticament feta, i que no ens feia patir fa 4 jornades enrere, i que ens hem embolicat d'una manera tremenda i que ara, sí, un set seria el que em quedaria.
5: No vull crear el mal temps, però podria passar, i no s'hauria de posar nerviós al Girona, que dijous comencés el partit en descens.
17: Sí.
2: Sí.
5: Però perquè això passi, l'Alavés hauria de guanyar el Barça.
17: Sí.
5: Pot passar, però...
18: El Barça, vosaltres que ho hi enteneu, vol fer 100 punts o no?
5: Sí. Sí, home, jo crec que sí, i el Girona ha d'esperar que els vulgui fer.
18: Però avui han pogut molt o no?
5: Home, una mica. De llaunes de cervesa n'hem vist unes quantes. N'hem vist. Coses que us volia preguntar. Marc Domènech, quantes vegades ha acabat xutant a porteria el Girona?
3: Ha rematat en total 5 vegades, 3 entre els 3 pals i una, evidentment, el gol d'Estoni.
19: 3 entre els 3 pals. I el Rayo?
3: El Rayo ha rematat bastantes vegades més. Ho ha fet en 10 ocasions, 4 entre els 3 pals, de les quals dues faltes de Legend i el gol de l'Alemão.
19: Molt bé. La possessió, qui l'ha acabat guanyant?
3: El Rayo, un 60% de possessió ha estat a favor del Rayo i hem jugat un pèl més a camp del Rayo, un 51%.
19: Bé, no ha estat un bon partit, Francesc, del Girona.
4: No, no ha estat un bon partit perquè penso que en aquestes alçades del campionat has d'estar molt més intens, més agressiu, molt més concentrat. No pots deixar passar tants minuts sense que passi res. Jo per mi avui, com el dia del Mallorca, vam tenir un problema tàctic d'organització a l'hora de defensar el Mallorca, avui hem tingut un problema tàctic a l'hora d'organitzar-se per pressionar a dalt i per atacar, perquè el fet de no jugar sense un davanter centre, un jugador a dalt, Lemar i Unagi junts no ens han funcionat ni per pressionar, ni per tenir la pilota, ni per jugar trepitjant àrea rival. I penso que eren dos canvis molt cantats i que al final ens ha donat més servei jugar amb un punta com és Estuani, amb un mitja punta com és Echeverri i tenir l'equip més ben organitzat, també Ivan Martín al costat de Witzel.
19: Susi?
2: Penso que el principal enemic del Girona és el propi Girona. Cada vegada ho tinc més clar, no em fa por com jugui el rival, sinó com surt el Girona, què és capaç de fer i quina cara mostrarà, perquè hem tornat a instal·lar-nos en aquesta irregularitat i això sí que em fa patir. Més enllà de tot això tàctic que diu en Francesc, que té tota la raó, el que sí m'agradaria veure al partit de dijous és que tothom sigui ben conscient del que s'hi juga l'equip i, per tant, que és el penúltim, no?, partit que es jugarà a casa i que un resultat que no sigui una victòria pot complicar d'una manera que no vull ni pensar-ho la permanència. Per tant, sí que vull que l'equip en sigui molt conscient d'això.
7: Una mica de trampeta, perquè en cas que l'Alavés guanyés el Barça, podria ser que el Girona no comencés el partit en zona de descens.
19: Si l'Espanyol no guanya.
7: Si després l'Espanyol perd, per exemple, amb l'Atlètic
19: Club,
7: i el Mallorca rasca algun punt i l'Elx també. Perquè aleshores amb empat a 39 punts entre el Girona i l'Espanyol seria l'Espanyol quin surt perjudicat.
19: Insistim que en aquestes últimes jornades, i aquí l'Oriol ho té estudiadíssim, és molt important triples, quàdruples, quíntuples empats, aquestes lliguetes entre els equips, perquè les posicions canvien.
18: El que hem de tenir en compte és que el Girona, sí, el col·laborar general el té molt i molt dolent.
19: El té dolent, sí.
2: Per això.
19: El que passa que quan entres en...
18: En particular, el té...
4: A l'Alavés i Espanyol el tenim bé, eh?
7: Sí, a l'Alavés estaria bé acabar empatats perquè acaba.
19: Però recordem el que dèiem, l'Alavés és, per mi, de tots els que estan a la part baixa, el que té a priori millor calendari. Alavés-Barça dimecres, veurem en quin Barça. Oviedo-Alavés, que ja ha perdut avui la categoria, això serà diumenge, aquesta jornada unificada a les 7 de la tarda, i Alavés-Rayo, l'última jornada amb el Rayo, que ja estaran de festa, o no, després de jugar a la final de la Conference. Bé, veurem. Recordem la jornada, que ja arrenca demà. Demà tenim a les 7 de la tarda un Celta-Llevant, important pel Girona, un Betis-Elx a les 8, 9:45 a Osasuna Atlètic de Madrid, dimecres, i en directe al Tot Gira, Espanyol-Atlètic Club a les 7 de la tarda, déu-n'hi-do aquest partit també per l'Espanyol, Villarreal-Sevilla a les 7 de la tarda, el Sevilla també un dels implicats, però d'aquests equips que són a la part baixa, qui està millor perquè té 40 punts, sí, l'Alavés-Barça 9:45, digues?
18: El Sevilla té un calendari complicat, eh?
19: Té un calendari complicat perquè recordem-ho, el Sevilla...
7: Madrid, Villarreal i Celta.
19: Això, sí, però clar, el Madrid tot trobarà.
18: Sí, el Villarreal també.
7: Però,
19: no ho sé. Jo, el fet que jugui contra equips de dalt ara mateix...
18: Jo crec que és molt clau el partit de dimecres del Barça, eh?
19: Sí. Perquè... Alavés-Barça, dimecres a 9:45, també a 9:45, Getafe-Mallorca. El Getafe, si juga a entrar a Europa, el Mallorca, rival directe de Girona i Espanyol, i dijous... Tindrem el València-Rayo a les 7, a veure el València si s'acaba de salvar o no, el Girona-Real Societat en directe al Tot Gira a les 8 del vespre, i a les 9:45 de la nit tindrem el Madrid-Oviedo, que ja serà absolutament intrascendent. Aquest és el panorama d'aquesta jornada, que serà potent, eh?
2: És que acabarem la jornada de dijous i possiblement encara no hi hagi altre lloc decidit i, per tant, sí, l'agonia serà un dia més.
19: Ara, però per cert, que estava dient que el Rayo Vallecano és rival de l'Alavés a l'última jornada. Aquest Alavés-Rayo, em fa veure l'Oriol Domènech, té raó, de l'última jornada és just abans de la final de la Conference. Però bé, és igual. Com que és abans de la final de la Conference, molt probablement el Rayo aquell dia jugui ja salvats doncs, amb suplents i, per tant, doncs, l'Alavés té bon calendari.
18: Per això et dic que el partit de contra el Barça és el que pot perdre l'Alavés. Sí, sí. Sí, i sí, recordeu que l'última jornada estarem acollonits, però que l'última jornada hi ha un Girona-Elx.
19: No. No vull que recordis el que va passar.
18: No, però vull dir que tens una bala, que hi hauria molts equips que segurament es voldrien jugar a la permanència a casa.
19: Sí, sí, està clar. Bé, dos minuts i tancarem ja aquest Tot Gira i arribarà el Catalunya Nit. No sé si voleu fer allò unes notes i rapidíssimes, sense sintonia i sense res.
17: Crec que si aguantes un minut, potser podem sentir jugar el Roca fins i tot.
19: Tens un minut i mig, Xavi. Un minut i mig.
17: Doncs llavors...
19: Hem de tancar puntualment a un quart.
17: Sí, sí, sí.
19: Ja
17: sí.
19: Tancaré jo. Tira, tira.
17: Tu tancaràs, eh?
19: Sí.
17: Sí? Sí? Doncs espera't un segon. El fem aquí?
20: Oh. ¿Queréis jugar vosotros también?
17: Podem fer... A veure... em sembla que... Bé, si puc començar en català amb en Joel. Joel, no sé si és un empat que sembla una victòria. Teniu sensació de victòria?
21: No, nosaltres sempre busquem tots els partits poder guanyar com hem de fer i, bueno, sí que hem recuperat un punt que semblava perdut i, bueno, ens quedem amb una sensació que el pròxim partit hem de millorar i intentar treure els tres.
17: És una final dijous?
21: Sí, ara ja tots els partits que queden hem de treure el millor de nosaltres, no guardar-nos res perquè està tot molt apretat i hem de treure els tres punts com sigui.
20: Heu jugat acollonits en algun moment, Joel, avui sabent el que hi havia en joc?
21: Bueno, com t'he dit ara, tots els partits són unes finals. Hem d'intentar treure'ns la pressió, jugar com nosaltres sabem i jo crec que així podrem treure-ho.
19: Joel Roca en directe, l'hem sentit als vestidors de Vallecas. Ho deixem aquí, tanquem Tot Gira. Gràcies a tots, que vagi molt bé.
18: Adéu.
19: Dimecres tornem amb l'Espanyol a les 7. Que vagi bé, adéu. Adéu.

0: Catalunya Ràdio. Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
2: Són un quart de 12. A aquesta hora incorporem els oients també de Catalunya Ràdio, que estaven seguint aquest partit del Girona davant del Rayo, que ha acabat amb empat a 1. Per tant, els gironins que hauran de seguir suant fort la samarreta per intentar conservar aquesta primera divisió. Això el dia que estem explicant que el Barça ha celebrat la Lliga amb els aficionats. Aquestes i altres notícies de la jornada les concentrem en pocs minuts. El més important que has de saber a aquesta hora, si has estat seguint el partit de futbol, tranquil, que això ho arreglem ara de seguida.

0: Marguell, bona nit.
1: Bona nit.
0: Els mestres i professors tornen demà a la vaga a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i enmig d'unes negociacions enrocades amb el Departament d'Educació.
1: La consellera Esther Niubó, de cara a la taula sectorial de dijous, ha estès la mà als sindicats que li demanen garanties de propostes reals sobre la taula. Unes propostes que han de millorar de totes l'acord signat amb els sindicats minoritaris UGT i Comissions Obreres.
0: Maria Costa.
2: La mobilització de demà es concentra en una manifestació a Barcelona que sortirà de la plaça Urquinaona i anirà fins a la plaça Sant Jaume. La vaga l'ha convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que en la darrera tongada de vagues: un increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per l'escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu al centre d'infantil, primària i secundària. Els centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Una jornada de vagues aquesta setmana que coincidirà amb la taula sectorial de dijous entre govern i sindicats. La consellera Esther Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació.
3: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Però aquests sindicats demanen garanties. Andreu Mumbrú és un dels portaveus d'USTEC en declaracions a aquesta emissora.
4: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. I una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
2: El Departament d'Educació assegura que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
0: Doncs acabem de sentir els sindicats, també la veu de la consellera, i ara hi volem afegir la de les famílies. Li dono

0: arribeu a comentar-ho entre les famílies o no, quan dieu que doneu suport a les mobilitzacions i recomaneu que en la mesura de del possible els pares i mares no portin els nens a l'escola si hi ha vaga, o deixeu que cada família faci el que vulgui, com ho encareu?
1: Bé, el que està clar és que hi ha famílies que sí o sí han de portar els seus fills a l'escola, per això existeixen els serveis mínims. També una de les coses importants quan un exerceix el dret a vaga és fer notar que realment aquests professionals són necessaris, no? Per tant, les famílies que no poden fer una altra cosa, evidentment han de deixar els seus fills a l'escola i, per tant, els serveis mínims han de garantir una resposta per tots aquests nens i nenes que estaran demà a les escoles.
0: Ara acabem d'escoltar la consellera Niubó i hem notat una mica un canvi de tos, tenint la mà als sindicats convocants de les vagues per poder desenrocar el conflicte. Recordem que la mesa està convocada per aquest dijous. Tenen esperances en que d'aquesta trobada en pugui sortir un acord?
1: Bé, si som sincers, ens ha sorprès que la consellera tardés tant en convocar la mesa. Creiem fins i tot que dijous és tard, creiem que s'hagués hagut de fer abans d'aquesta primera jornada de vaga. Portem molt temps, no?, amb aquestes tensions, aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats els sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard, és a dir, portem ja molt temps sabent que hi havia aquesta convocatòria de vagues, esperar a que comenci la convocatòria de vagues per seure, doncs creiem que és tard, però bé, millor tard que mai. Per tant, a veure si s'avança en aquesta direcció. Sí que ens sorprèn, no, que s'hagi dit que d'alguna forma es tractaran temes generals, quan ja es porta molt temps posant, no, mesures sobre la taula als sindicats, i creiem que hauria d'anar amb propostes concretes per poder començar una negociació de debò.
0: De les propostes que reclamen els sindicats majoritaris, perquè, com ara deies, hi va haver un primer acord entre el govern, la UGT i Comissions Obreres, però falten aquests sindicats majoritaris. Escoltàvem abans el portaveu de l'USTEC. Quines són les reivindicacions que creieu que hauria d'atendre sí o sí el govern?
1: Bé, és cert que moltes vegades poder les reivindicacions concretes que poden fer els sindicats i que poden fer les famílies poden ser en algun punt diferents, eh? Per exemple, doncs la FAC, un dels temes que posa sobre la taula és poder no parlar tant d'abaixar ràtios. També és veritat que ara tenim un projecte de llei a Madrid que ja ens obligarà, no?, gairebé per mandat legal a baixar les ràtios, però poder una bona resposta seria la codocència, no? Tenir dos professionals docents dintre de les aules potser és més beneficiós, d'acord amb l'evidència que tenim sobre la taula, molt més beneficiós que la baixada de ràtios, no? Per tant, són qüestions de matisos, entenem perfectament, perquè és veritat el greuge comparatiu en quant als salaris dels professionals de l'educació, si ho comparem amb altres comunitats autònomes, i per tant aquí evidentment s'ha d'avançar en aquesta direcció. Creiem també que, per exemple, un dels temes que no contempla l'acord amb Comissions Obreres i UGT són les motxilles escolars. Sabem que tenim sobre la taula un pla contra la segregació que amb aquest acord no s'hi ha posat, no? Més recursos econòmics, i sabem que aquest és un problema gran que tenim per afrontar l'escola inclusiva. Tampoc la diversitat de professionals dintre dels centres educatius, no? Augmenta aquesta diversitat de professionals per fer front a l'escola inclusiva. Poder en matisos que poden ser diferents, però en termes generals entenem les seves reivindicacions i en molts punts les compartim plenament.
0: Hi ha un altre aspecte que ha generat debat també aquests dies, i és el de les estades escolars, les colònies. De cara al curs vinent sembla que la reserva ha caigut molt d'aquestes cases, i això fa indicar que potser se'n facin menys cada vegada. Els preocupa això?
1: Bé, el que ens preocupa sí que es deixen de fer sortides, no?, en el marc del projecte educatiu de Cèntric,

0: estan lligades en el currículum, creiem que és molt enriquidor. També és veritat que hi ha moltíssimes diferències entre centres amb el tipus de sortides, això també genera molts greuges comparatius i sobretot també és veritat que hauríem d'avançar cap a unes sortides que siguin sostenibles econòmicament per totes les famílies, o si més no, que aquest acord contemplés que el Departament d'Educació es faci càrrec del cost d'aquestes sortides que es fan en horari lectiu i que molts cops hi ha alumnat que es veu discriminat perquè no pot assistir, ja que aquestes sortides sovint les han de pagar les pròpies famílies. En quant a les colònies, sí que és veritat que estan fora de l'horari lectiu, però és veritat que hi ha nens i nenes o adolescents que les seves experiències de dormir fora, no? Aquest tipus d'experiències només les tenen en el marc del sistema educatiu. Hem de recordar que tenim un índex de risc de pobresa infantil i juvenil molt a Catalunya, és a dir, més de 3 de cada 10 nens estan en situació de pobresa o exclusió social i, per tant, sí que és veritat que l'escola també és un lloc per anar més enllà del que serien els aprenentatges formals, no? I aquest tipus d'experiències contribueixen molt a l'educació dels nens i les nenes i creiem que és algo positiu. També és veritat que hi ha moltes diferències en quant a aquestes colònies o en aquests viatges entre centres educatius, d'acord amb el poder adquisitiu de les famílies, i que en això li hauríem de posar una mica d'ordre, perquè el que no pot ser que una cosa, no, que hauria de ser per sumar a l'educació, doncs acabi discriminant a cert tipus d'alumnat, no, en el marc de l'educació pública. Però sí que creiem que és una aposta que haurien de seguir fent els centres educatius. Entenem les seves reivindicacions, però també és veritat que sempre intentant que aquestes reivindicacions afectin al mínim indispensable a l'alumnat.
1: Doncs queda clara la posició de la FAC. Ens ha atès Lidón Gasull, que és la directora de l'associació d'aquestes organitzacions de famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès en directe. Que acabi d'anar bé el curs i una abraçada.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
2: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio.
1: Doncs el País Valencià ja ha començat una vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública i ho ha fet amb manifestacions massives.
3: Segons la Generalitat Valenciana, la meitat dels professors han seguit aquesta protesta, la d'avui, mentre que els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% de seguiment. Marc Candela, portaveu del sindicat majoritari del sector, espera que ara es reobrin les negociacions.
4: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
1: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes i, segons ha pogut saber l'Agència Catalana de Notícies, no seria resident a Catalunya.
3: Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
1: Madrid, Cristian Roldán.
5: Segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se l'aïllarà en un espai de màxima seguretat per precaució i en un termini de màxim 48 hores se li faria una segona prova per confirmar el resultat, seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creuer Ondius han donat negatiu i tampoc presentarien símptomes. Aquest cas se suma als 7 contagis confirmats fins ara per l'Organització Mundial de la Salut. A més, hi ha 2 possibles casos més pendents de confirmació. L'últim cas conegut abans del positiu espanyol és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nika Alexander.
6: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. A banda, hi ha un cas cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recull.
5: Paral·lelament, als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat feblement positiu, segons les autoritats nord-americanes. L'Organització Mundial de la Salut, però, encara no el considera un cas confirmat. Des de l'inici del brot, val a dir, 3 persones s'han perdut la vida per antivirus.
1: Doncs el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus a aquesta hora navega en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
3: El vaixell ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant la tarda.
1: Doncs en aquell port, el port de Granadilla, a Tenerife, hi tenim la Mònica Mas amb el suport tècnic de David Mendoza.
7: Bona nit, punt final al periple de l'Ondius. Aquest dilluns al vespre s'ha acabat l'operació de repatriació dels 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per l'antivirus. Finalment, el fort vent ha obligat a atracar l'Ondius al port perquè era impossible fer l'evacuació amb el vaixell fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
8: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
7: El desembarcament s'ha fet igual que ahir, amb minibusos i un fort dispositiu de protecció contra infeccions, tant dels passatgers com de la resta d'efectius d'emergències que hi han participat. Els esperaven a l'aeroport de Tenerife Sud 2 avions dels Països Baixos que els han portat fins a Eindhoven, on continuaran el viatge fins als seus països corresponents, 6 d'ells a Austràlia. Tant la ministra de Sanitat com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit de l'operació i per la bona coordinació que hi ha hagut entre tots els països implicats.
1: Són en punt 11:45. L'alto el foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida.
3: I aquestes són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
1: Ignasi Abad.
9: Trump fa una comparació amb la situació d'un malalt i diu que l'alto el foc està a l'UCI.
10: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
9: El president nord-americà ho ha dit en un acte a la Casa Blanca després de dir abans, a través de la seva xarxa social Truth Social, que la resposta iraniana és totalment inacceptable. Quan li ha tornat a preguntar, encara ha anat més lluny en els seus qualificatius.
10: Ens han fet una proposta estúpida, és estúpida, ningú l'acceptaria, tot i que Obama l'hauria acceptat i Biden també, perquè en van acceptar de molt pitjors.
9: Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva resposta com a la pla de pau dels Estats Units és legítima. El preu del petroli ha tornat a pujar en torn al 3% per la perspectiva de falta d'acord.
1: Parlem ara del judici pel cas Pujol, que encarrila la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola i d'entre 8 i 14 per a la resta de germans.
3: El Ministeri Públic considera que tots ells formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. Les defenses en el tram final d'aquest judici han demanat que se'ls exoneri.
1: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
11: El primogènit de l'expresident, la Fiscalia l'acusa en la recta final del judici d'associació il·lícita, blanqueig de capitals i de 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó per Josep Pujol Ferrusola, 14. A tots dos els atribueix també els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, de 95 anys, i aquí ja s'havia apartat del procediment pel seu estat cognitiu. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Aquest dilluns, els 4 empresaris que encara no havien declarat han mantingut que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrusola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornador, exresponsable de Copisa.
12: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
13: Sí, tenia mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
11: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
14: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época del tripartito.
11: Dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
1: I en l'àmbit econòmic, avui una de freda i una de calenta. Comencem per la dolenta.
3: Nissan prepara un ERO per acomiadar 211 treballadors, el 40% de la seva plantilla. La planta que en surt més malparada és la del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat.
1: Roger Santaló.
15: En aquest centre, Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, és a dir, 9 de cada 10 dels treballadors del magatzem de recanvis. Juan Carlos Yepes és membre del sindicat UGT.
16: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
15: Els altres dos centres de Nissan a Catalunya, ubicats a la zona franca i al Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada quatre treballadors. La direcció i els representants sindicals estan citats a una mediació al Departament d'Empresa i Treball aquest dijous.
1: I la bona notícia, si ens fixem estrictament en termes d'ocupació...
3: Doncs que Indra obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en defensa.
1: Rafael de Ribot.
17: Indra ha formalitzat avui una vintena de nous acords amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
18: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
1: I atenció de cara a demà, perquè s'ha activat per demà a la tarda el pla d'emergències per inundacions, l'INUNCAT.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que entre les 2 del migdia i les 8 del vespre plogui amb ganes en diversos punts del país. En concret, que se superi el llindar dels 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a gran part del litoral i el prelitoral, a la Catalunya central i al Pirineu oriental. Les comarques on pot ploure més són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i el Vallès oriental. Oriental i occidental. Els xàfecs poden anar acompanyats de calamarsa, pedra o ratxes de vent fort en alguns punts. Per això, Protecció Civil demana molta precaució a l'hora d'agafar el cotxe i fer activitats a l'aire lliure, sobretot on hi pugui haver crescudes sobtades de rieres i torrents.
1: Doncs val la pena tenir-ho en compte. Passen 6 minuts de 11:45. Fem una pausa molt ràpida i a la tornada els millors moments d'aquesta rua de celebració de la Lliga que ha aconseguit el Barça aquest cap de setmana.
2: Catalunya nit.
19: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
19: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
19: Som 3CAT.
20: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 24 d'octubre del 1954.
20: I el número de la sort, el...
3: 03.
20: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts... tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
21: La nit dels ignorants s'hereda.
22: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
21: Pot arribar a travessar oceans.
23: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
21: Veu com creixen els seus oients màgics.
24: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
21: I posa la pell de gallina.
25: Casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
19: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
25: És que m'heu posat la pell de gallina.
19: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
26: Les cebes, jo tinc una obsessió amb les cebes. Em fan molt feliç les cebes.
27: Sí, eh?
26: Sí, soc de cebes, de patates, de porros...
27: De coses d'aquestes de sota terra.
26: Sí. Han rigut amb porros, a veure, sisplau, que tenim...
27: Bueno, tenim el nivell que tenim, eh? Escolta.
28: He estat jo, perdó.
26: Ha sigut l'única, no?
27: És la que fa menys que se'n fuma.
26: No.
19: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
20: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3K.
29: Si jo fos pescador...
0: Conxita Badia va ser una de les grans sopranos catalanes del segle XX, una veu clau de la nostra cultura que va portar la música catalana arreu del món malgrat la guerra i l'exili.
4: El tempo és massa ràpid i el text queda ofegat. Tornem al compàs 12?
5: D'acord.
0: El podcast Classe Magistral Conxita Badia, una audiosèrie de ficció que viatja de la Segona República a l'exili a través dels ulls d'una artista única i de la mà d'un professor apassionat.
6: Conxita Badia, us sona?
0: Classe Magistral Conxita Badia. Una història que barreja música, memòria i emoció. A l'API web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Catalunya Nit. Les notícies. Sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
1: David Obach, benvingut de nou.
8: Bona nit de nou.
1: A veure, tenim xifres de participació en aquesta rua que hi ha hagut avui al centre de Barcelona per celebrar la Lliga del Barça, eh?
8: Sí, és el més numerós del que hem anat explicant al llarg de tota la tarda, des d'abans de les 5 que arrenqués aquesta rua del Barça, que han seguit 750.000 persones pels carrers de Barcelona. Déu-n'hi-do, són dades oficials, per tant, el Barça molt ben acompanyat, com es veia a través de les nombroses i diverses imatges que hem vist al llarg de la rua per festejar aquesta Lliga, la 29a del Barça, tercera dels últims 4 anys i segona seguida. I doncs, tots aquests aficionats del Barça que han seguit la Rua dels Campions. Per tant, molta afluència massiva per acompanyar aquests autobusos en què hi anaven doncs, la plantilla, el cos tècnic del Barça, i que sortia i acabava al Camp Nou. Ha passat, recordem-ho, per carrers emblemàtics de la ciutat, com ara la travessera de les Corts, tant d'anada com de tornada, també baixada pel carrer de Balmes, la Gran Via i enfilada tornada pel Passeig de Gràcia, doncs entre d'altres carrers, també tram final, en una rua que, com dèiem, ha començat a les 5 de la tarda i ha acabat ben a prop de les 10 de la nit, per tant, amb una hora, si fa no fa, de retard sobre l'horari previst. Estava previst que s'acabés a les 9, però ja se sap que això sempre va amb retard, ho sabem per experiència d'altres anys. I entre els moments més destacats que ens ha deixat doncs, aquesta celebració, hi ha hagut el protagonisme que han agafat els dos polonesos del Barça, Lewandowski i Stenzne, que s'han plantat asseguts a la part frontal de l'autocar a dalt. Fins i tot en algun moment han hagut d'esquivar alguna branca per no prendre mal. Stenzne, en el seu cas, fins i tot, hem de dir que ha fet càntics adreçats a arribar als ciutadans del Barça, no? Lewandowski ha deixat una estelada i Lamine Yamal, en una imatge que també serà doncs, molt vista arreu, ha deixat una bandera de Palestina.
1: Molt bé, doncs 750.000 persones es calcula que han sortit avui al carrer. El programa ha durat 5 hores, l'especial que hem fet aquí a Catalunya Ràdio, pràcticament. És a dir, no podíem entrevistar tothom, ni podem fer una altra rèplica de 5 hores, però tot això, totes aquestes grans xifres, les hem deixat en 1 minut i 40 segons. És un esforç, per tant, de resum important que ha fet el Marc Presseguer.
9: Des del Camp Nou, amb la policia a cavall, flanquejant dos autocars i es posarà en marxa aquesta rua.
10: Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
28: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
29: Pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
30: Què lleva la mano?
8: Ai, ai, ai.
30: Un habano para Chesney.
29: Un habano, un puro cubano.
30: Un
29: puro
30: habano. Habano.
8: Ara mateix.
30: Comença la Champions, segur.
31: I'm from Morocco. Yeah, socio, I'm socio.
32: Hey, we are living here. We are support Barça. Vesca Barça.
10: Compte que us atropellem.
1: Calma.
32: Vamos!
1: Calma, aquesta...
32: Vamos, visca el Barça!
3: aquesta joventut agrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
5: Quedaran sense veu, què? Sí, sí. Aquesta canalla, demà no en té.
1: Doncs ara, per baixar una mica de revolucions, en David Guzmán ens parla de noves assignatures per aprendre a llegir novel·les.
11: A la novel·la La màquina del temps, H.G. Wells, el protagonista viatja fins l'any 802.701, un futur on la Terra està habitada per dos tipus de criatures. Sota terra, uns monstres carnívors anomenats Morlocks. A la superfície, els Aloi, l'evolució dels humans, convertits en aquest cas en individus enormement simples. Un dels moments més tràgics és quan el viatger en el temps descobreix una biblioteca. Primer s'emociona, pensa que no està tot perdut, però quan intenta agafar un llibre, les pàgines es desfan, convertides en pols, perquè absolutament ningú els ha fet servir durant mil·lennis. He recordat aquesta imatge quan he llegit que han començat a impartir classes de lectura a la universitat. Entenguem-nos, no lliçons per saber fer la P amb la APA, sinó de cursos específics perquè els joves puguin llegir sencera una novel·la relativament llarga. A llocs com Londres o Edimburg han decidit ensenyar a llegir perquè han constatat el que fa temps que passa a tot el món, que la capacitat de concentració està sota mínims i que els joves, i no tan joves, no són capaços de seguir una història de 300 pàgines o més de manera lineal. Massa estímuls, massa distraccions, massa pantalles. I estem parlant de carreres de lletres on, en teoria, els alumnes hi van de manera voluntària. En canvi, el coneixement i l'interès pels llibres ha disminuït de manera dramàtica. Amb la lectura passa com amb l'esport. Si deixes de fer-ne i un dia hi tornes, t'esperen jornades dures i de cruiximents a tot el cos. Però si acostumes l'organisme a una saludable pràctica diària, és fàcil que tot llisqui de forma més agraïda. El més inquietant, però, és que no es tracta només de llibres llargs. També hi ha un rebuig o una dificultat notable amb el cinema. Recordo que a l'institut, quan algun professor ens posava una pel·lícula, era festa major, encara que fos el cuirassat Potemkin. Avui, a molts adolescents, una pel·li de 90 minuts els sembla una forma legal de tortura. No sé si les lliçons de concentració seran efectives, però si no hi posem remei, acabarem sent molt més estúpids que els Aloi bastant abans de l'any 802.000.

0: Passa un minut de 6:45, es treballa intensament a la rotativa, imprint-se i controlant-ho tot el Raül Cavallol. Raül, bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Què et diuen les portades avui?
1: Doncs mira, ara l'obertura la dediquen al sector educatiu i diuen els docents fan avui el primer de 3 dies de vaga general en un mes. També destaca l'ara en portada una entrevista a Yolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC, i diu amb 400 euros mensuals podríem parlar d'aixecar la protesta. La foto principal la dediquen a la celebració del Barça de la Lliga i diuen el Barça desborda els carrers. Milers d'aficionats van sortir ahir als carrers a saludar els seus ídols de futbol pel 29è títol de Lliga. Altres temes que destaquen també en portada és que la Fiscalia manté la petició de presó per al fill gran de Pujol, el primer positiu per rentavirus entre el grup dels aïllats a Madrid i també econòmicament comenten que Indra vol contractar 1.500 treballadors a Catalunya.
0: I el periòdico?
1: El periòdico, l'edició en castellà, foto principal igual que l'ara, el Barça vive una fiesta sin fin, els jugadors del Barça en plena fiesta sobre l'autocar de la Rua. El titular, per això, és referent al tema del virus, diu un pasajero español da positivo por antivirus. El crucero zarpa hacia Países Bajos tras desembarcar en Canarias todos los viajeros. També destaquen en foto, en portada, la primera jornada empresarials i econòmiques que fan a Tarragona, organitzades pel periòdico, amb entrevista a l'alcalde de Tarragona, que diu Rubén Viñuales, diu Tarragona necessita empreses que generen progreso para el territorio. I per últim també un tema que comenten és que 2 milions de catalanes ja reciclen con métodos eficientes.
0: Molt bé, doncs aquesta és la informació que trobarem demà a l'Ara i al periòdico. Gràcies, Raül, que acabi d'anar bé la jornada.
1: Gràcies, bona nit.
0: Més portades aquí a l'estudi, Marc Güell.
2: Mira, hi podem afegir la Vanguardia, que la foto destacada és per la celebració avui als carrers de Barcelona del títol de Lliga del Barça. Els carrers seran sempre del Barça, de Flick, titulen des de la Vanguardia. L'obertura principal, això sí, és per als pressupostos de la Generalitat. El govern i Esquerra ultimen el pacte per aprovar els pressupostos. I dos titulars més que trobem en aquesta portada. Un dels espanyols del Gómez Ulla dona positiu en antivirus i que Indra creixerà a Catalunya amb 1.500 llocs de treball per a la defensa. Passem a El País. L'obertura és per un dels 14 espanyols que viatjaven en el vaixell dona positiu i la foto d'aquesta portada és per un dels passatgers que han evacuat del creuer saludant des de l'autobús entrant a la unitat militar d'emergències. També en aquesta portada, mirada al Regne Unit, Starmer planta cara a la rebel·lió interna que demana la seva dimissió i també destaquen a El País la multa a Piqué per operar a borsa amb informació privilegiada.
0: Gràcies, Marc. I qui sintonitzi demà 3CAT Info Catalunya Ràdio, què els explicarem? Joan Rossinyol.
3: Bona nit. Doncs demà la nostra prioritat informativa, com ho ha estat ja avui al Catalunya Nit, seran mestres i professors que, com veu explicat, tornen demà a la vaga a tot Catalunya. Escoltarem totes les parts, i posarem també l'anàlisi a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio i serem, sobretot, a tots els punts del territori per explicar-vos doncs aquells talls que hi hagin, sobretot a primera hora, i també la manifestació convocada doncs al migdia a plaça Urquinaona i totes les conseqüències durant el dia que tingui doncs aquesta vaga i com això doncs pot afectar a les negociacions amb la conselleria. Demà, pendents, com us dic, de la vaga del professorat, però també aquesta setmana estem explicant que hi ha eleccions a Andalusia, sí, diumenge que ve. Doncs avui hi ha hagut el segon i últim debat a Canal Sur. Escolteu el que s'hi ha dit.
4: Mira, usted sería una magnífica candidata en Cataluña. Y sería una magnífica candidata en Cataluña porque ha hecho grandes favores a los intereses de un gran pueblo como el catalán, al que yo amo, por cierto. Pero usted
5: naciste allí, ¿no?
4: Usted permanentemente, si hasta el modelo de financiación lo presentó el señor Junqueras.
6: No, es verdad.
4: El señor Junqueras presentó el modelo de financiación.
6: Señor Moreno.
3: Eleccions a Andalusia, s'hi ha parlat molt de temes que preocupen els andalusos, però una vegada més torna a sortir a Catalunya com a actor destacat, protagonista destacat del debat, doncs això, unes eleccions autonòmiques en què està en joc la majoria absoluta del president popular Moreno Bonilla i qui li combat, qui intenta doncs erosionar aquesta presidència, que és la candidata socialista María Jesús Montero, tot i que les enquestes, les últimes han sortit aquest dilluns publicades, diuen que ho té francament malament,
0: sí.
3: I el que està en joc és això, si podrà o no repetir la majoria absoluta del Partit Popular, o haurà de dependre de Vox, com ha passat doncs, a Extremadura, a l'Aragó, a Castilla i Lleó, etc. No? El resultat diumenge que ve.
0: Exacte, n'anirem parlant cada vegada més i especialment dilluns. Gràcies.
3: Adéu, bona nit.
2: Bona nit.

0: Doncs els minuts que ens queden fins a arribar a la mitjanit els dedicarem a conversar amb el nostre oient misteriós d'avui, que va arribar a Catalunya quan tenia 25 anys. Era l'any 1984, però no s'hi va quedar. Es va fer un fart de voltar. Va passar per l'Aràbia Saudita, Turquia, Bulgària, Iugoslàvia, Grècia, fins que torna a Barcelona. A la seva vida sempre hi ha hagut un origen i un destí, i en el seu dia a dia també. Segurament podria escriure un llibre dels seus 67 anys, de les històries que li han passat conduint un taxi durant 20 anys ara ja per aquí a Barcelona. El nostre oient misteriós d'avui es diu Abraham. Bona nit, Abraham.
1: Bona nit, Manuel. Salut per tothom, totes. Agnès, com és Agnès Márquez?
0: Sí, avui no la tenim aquí.
1: I no olvidem, però salut per ella. I també volia dir com jo he arribat aquí 84.
0: Sí, com era vas estiu. Arribar?
1: Sí, jo arribé molt, molt fàcil perquè no tenia problemes. Doncs jo tenia visat des de Nuadivo a Espanya que demanaven 50.000 peles. I jo tenia 1.500.000 de peles.
0: Carai.
1: Entre franco-francès i Deutsche Mark i tot això jo tenia. Jo he arribat aquí, he obert una compte a la Banca Catalunya, Catalana de Francesc Cambó.
0: Sí, sí, sí.
1: I ara tenim la vaca.
0: Sí. I, aleshores, i arribes aquí i et vas posar directament a fer de taxista o no?
1: No, el taxi és des de 2006, com vostè ja sap, quasi millor que jo, perquè Agnès ha fet un treball, un labor molt bé.
0: Clar.
1: Doncs jo que he arribat aquí, primer he estat aquí a Barcelona, una miqueta, després he anat a Premià de Mar, he viscut un temps a Carrer Unió, de Premià de Mar, i després he tornat aquí a Barcelona i he anat també a Lleida, Torre la Meu, per a la recollida de la poma.
0: Uh-huh.
1: Un temps, no molt. Però estava molt bé perquè jo soc asmàtic, de naixement, el pare i la mama i tothom, però quan he arribat aquí tenia problemes d'asma, però quan he estat a Lleida i no tenia. Feia fred, però sec i no. Estava molt bé. Doncs he tornat aquí, des de que he tornat aquí, doncs estic a Barcelona.
0: Clar.
1: Sí,
0: I ara estàs fent de taxista?
1: Ara taxi, sí. Després d'això, pues, jo he anat a l'escola a Sant Pere Vila, he trobat el graduat escolar i després, quan hem tingut la residència, doncs jo he aprofitat, tenia 3 mesos, doncs he trobat el carnet de conducir del cotxe i del moto i tot això, no? En 3 mesos, perquè ja després caducava i no podria fer res de res.
0: Clar, o sigui, ho has fet molt ràpid.
1: Sí, sí, jo puc dir que el primer que no és d'Espanya o, no sé, Guinea Equatorial, que és arabo, és negre, que és americà, jo he tingut abans perquè no teníem residència. Doncs si no tenim residència, no podem accedir al document oficial com el carnet de conducir, el permís de conducir. Doncs jo, quan he tingut la residència, un paper gran així, com això, tenia 3 mesos per caducar, perquè la gent que estava aquí a Barcelona és una cosa molt curiosa i no s'han dat algo, la residència, la gent de Barcelona, un any. No parlo d'Espanya, parlo de Catalunya. A Barcelona, un any de duració. A Lleida, Girona, Tarragona, 5 anys. Doncs jo, quan tenia el graduat escolar, anava a una escola que es deia, no me recordo bé, a Paral·lel, era privada, i jo pagava, estava estudiant per formació professional de motor d'explosió. Doncs, anys 90, i m'han expulsat al Senegal, i quan parlo d'expulsió, hem de saber que si jo tinc problemes amb la justícia, i mai m'expulsarien. Si t'expulsaven abans, hauries de ser una persona neta. Cap problema amb la justícia. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, hem d'estar aquí, no podem sortir. I hi havia gent d'Àfrica, d'àrabs i negres i tot això, de la raça negra i tot això, i feien alguna causa per estar, perquè no. Perquè si tenim alguna cosa amb la justícia, estem aquí, control aquí, no expulsió. Doncs, Que no sé.
0: Si tu estaves net i per això,
1: exactament, pensa
0: per això et van
1: poder
0: expulsar.
1: Perquè t'han expulsat. Perquè no tenia la residència, tenia el carnet que tenia durada de 10 anys. Clar. I la policia han quedat amb el carnet de conducir, quan he tornat després dels 5 anys, doncs he recuperat el meu carnet. Sí,
0: però... I això et permet ara treballar?
1: Exactament.
0: T'agrada la feina de taxista o què?
1: Sí, taxi molt bé. Sí, jo he fet camions, molt, eh? Camions de transport...
0: I prefereixes taxi?
1: Sí, taxi és molt millor, també de camió Cuba, de Cuba de netatge, també camió Cuba de formigón, quan fèiem AVE, tot això, a Prat de Llobregat, jo estava. Però taxi és molt millor, taxi està molt bé.
0: Què t'agrada de fer de taxista? Què és el que t'agrada?
1: Jo penso que com jo sóc del nord del Senegal, de la sabana d'Àfrica, del Senegal, doncs com tenim dos sabanes, eh? Al nord, al Senegal, tenim el de Kenya, que és al sud, eh? Per la gent que no sàpiga molt bé, perdona, al Ecuador i als tròpics, no?
0: Sí.
1: Doncs jo sóc, diguem-ne, nomada, i tenim terres del riu del Senegal, que són nostres, del pare al fill, no? Són terres molt bones, però també tenim altres costes que diuen Djeri, no? Walo és on arriba l'aigua del riu del Senegal, es diu Walo. Està inundat molt temps, doncs quan l'aigua es retira, doncs és molt fèrtil, tenim aigua a mig metre, doncs fem el que vulguem, no? I després tenim altra més al sud, la terra del sud és per tothom. Que vingui d'Espanya, de Saúdia, era per tothom, no hi ha propietat. Però tenim vaques. Jo soc ramader de vaques, d'ovelles, de cabres, de tot això, i de burros i tot això. Donc, com jo estava sempre amb els animals, moure aquí, el treball que estic fent ara, el taxi, és la mateixa cosa. Tinc el meu amic Toyota. Doncs estem fent la cosa. Jo estic...
0: Amunt i avall com amb les vaques, però ara amb un Toyota.
1: Exacte.
0: Aquesta setmana ens acompanyarà a la sortida del Catalunya Nit Sílvia Pérez Cruz. Aquest tema es diu Abissal i és del disc que va sortir divendres. Ens farà de coixí per acomiadar aquest informatiu. Ja sabeu que a nosaltres no ens agrada tenir l'última paraula i per això la cedim cada dia a algú altre. I avui és pel nostre company Abraham, el taxista que en comptes de vaques ara té un Toyota, però va feliç amunt i avall. Pots acomiadar com vulguis el programa.
1: Sí, vale. Merci, doncs. Moltes gràcies. He pogut escoltar les notícies resumides i tot són molt importants, no? Doncs el tema d'immigració i tot això està molt important, també la Nissan i tot això. Doncs moltes gràcies a tothom i molt bona nit.
2: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
3: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. L'Associació de Famílies d'Alumnes, la FAC, ha mostrat el seu suport a les reivindicacions del professorat i respecte a les mobilitzacions de dimarts. La presidenta, Lidón Gasull, n'ha parlat al Catalunya Nit, retreu al govern que mogui fitxa tard.
4: Aquest enrocament en no seure a negociar amb els sindicats majoritaris no tenia cap sentit, per molt que s'hagués arribat a un acord, el que no es pot fer és deixar plantats als sindicats majoritaris i després dir que d'aquí no et mous, no? Per tant, celebrem que finalment ho hagin acceptat, però sí que és veritat que una mica tard.
3: Tot i donar suport a la vaga, la presidenta de l'Associació de Famílies d'Alumnes també ha reivindicat la necessitat dels serveis mínims per donar sortida a les famílies que no es poden quedar els infants a casa. Més notícies, Toni Fortesa.
5: El Ministeri de Sanitat ha confirmat que un passatger aïllat a l'Hospital Gómez Ulloa de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 passatgers ingressats han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que eren a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries.
3: El Regne Unit creix la pressió dins i fora del Partit Laborista perquè el primer ministre Keir Starmer dimiteixi després dels desastrosos resultats electorals de fa pocs dies. Almenys 70 dels 411 diputats laboristes volen que Starmer deixi el càrrec. Si arriben a ser 81, podran engegar un procés intern per afectar el lideratge del partit i, en conseqüència, també del govern. El primer ministre ha dit aquest dilluns que no té intenció d'abandonar i recorda que el canvi de líders al Partit Conservador en l'anterior cicle polític va perjudicar el país i també la classe treballadora.
5: El judici a la família de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha entrat a la recta final. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per al fill gran, Jordi Pujol Ferrusola, per associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. Per a la seva exdona, Mercè Gironès, demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrusola en sol·licita 14 i per la resta de germans, 8. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions.
3: El candidat del PP a la reelecció com a president de la Junta de Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, i la candidata socialista i exministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, tornen a polemitzar sobre Catalunya i el finançament autonòmic en el segon i últim debat electoral que s'ha realitzat aquest dilluns a la nit a la televisió pública andalusa. Moreno Bonilla ha insistit en acusar l'exministra d'Hisenda socialista de fer favors a Junts per mantenir Pedro Sánchez de la Moncloa, mentre que Montero ha respost retraient al popular el pacte del Majestic entre PP i Convergència i Unió ara fa 30 anys. El sentim a tots dos.
6: Tiene que pagar las letras a Junts y a Esquerra Republicana de Cataluña y al señor Puigdemont para que su jefe, el señor Sánchez, pueda seguir la Moncloa.
7: Usted en esto es más genovés que andaluz. Usted sabe que esto le viene bien a Andalucía.
3: El cinema català serà molt present a la 79a edició del Festival de Cannes, el més important del món, que comença aquest dimarts. Hi ha prop d'una quinzena de títols amb membres de l'equip o suport financer de Catalunya.
5: Tres pel·lícules amb participació catalana optaran a la Palma d'Or. Una és El ser querido, un film de Rodrigo Sorogoyen que compta amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals. També competiran pel màxim guardó del certamen la cinta de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, amb Quim Gutiérrez al repartiment, i fotografia de Pau Esteve Birba, i La bola negra, dirigida pels Javis i amb música de Raúl Refri i fotografia de Gris Jordana. Fora de la secció oficial a concurs, a Cannes se sentirà parlar català els films Viva, òpera prima d'Aina Clotet, i Ceniza en la boca, pel·lícula rodada en gran part a Barcelona pel mexicà Diego Luna. També s'han seleccionat 3 coproduccions internacionals de la companyia catalana Fast and Films. Una està dirigida per la reusenca Maria Martínez Bayona. Alhora, s'han programat un curtmetratge de l'ESCAC, un film portuguès amb Sergi López i una producció d'Albert Serra.
3: I els esports als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la rua dels campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat unes 5 hores.
5: El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens.
3: I també aquest dilluns l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
2: Fins aquí les notícies.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
10: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
11: Frena el feixisme espanyol i català.
10: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
12: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
10: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
11: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
10: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. PP.Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio.
10: Hola, Anna.
8: Hola.
9: Amb Ricard Ostrell.
13: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
9: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
14: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
9: Moments que semblen sense sortida.
15: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
9: Dolors que costen d'explicar.
16: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
9: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
14: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
9: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'API web de Catalunya Ràdio.
2: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: un fil invisible ha unit tot el que m'ha passat en un dilluns de ressaca blaugrana, amb centenars de persones pels carrers de Barcelona seguint la Rua dels Campions, després que el Barça es proclamés ahir campió de Lliga, que per això no van fer programa. El dilluns l'he començat en un tanatori, abraçant una amiga, una companya de feina que ha perdut la mare. Allà m'hi he trobat altres amics i altres companys de feina que han volgut dedicar també a donar-li el condol, a compartir records, a fer rialles i a donar la mà quan un necessita, quan perd la persona que et dona la vida. Feia un dia radiant, el tanatori era en un lloc bonic, a prop de l'aeroport, on, com ha dit la meva amiga, la mare ja ha triat la pista per on ha de començar a volar. La tristesa del dilluns me l'ha trencada al vespre un noi que anava mirant el mòbil pel carrer, tan poc pendent del que hi havia més enllà de la pantalla que l'univers ha decidit donar-li una lliçó, i us asseguro que el seu crit m'ha fet fins i tot aturar-me per mirar enrere. Hi havia una tanca de ferro de les que posen al davant de les escoles o llocs públics per separar la vorera del carrer de cotxes, i el noi en qüestió hi ha deixat una cama a cada banda. I és clar, ja sabeu que tenen els homes entre les cames, oi? Doncs aquí mateix el mal l'ha deixat ben tombat i la feina que ha tingut en poder continuar el seu trajecte. Maleí la tanca i jo he pensat, maleeix el telèfon i la teva manera de caminar pel carrer, més aviat. I quan he arribat a la ràdio m'han donat un paquet i quan he obert el sobre era un llibre que m'ha enviat l'escriptor Alejandro Palomas, que l'altre dia em va prometre que ho faria, i l'exemplar porta per títol precisament Una mare, una novel·la que han llegit més de 150.000 lectors i ara en seran 151.000. La mare que ha marxat es deia Lola i la que tinc a les mans en forma de llibre i coneixeré aviat es diu Amàlia. No em direu si no és casual, tot plegat. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Albert Duran i Domènec Sobirà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 11 minuts. Arrenquem setmana perquè per nosaltres avui és el primer dia de la setmana, tot i que ahir vam venir a treballar, però al final no hi va haver programa perquè hi havia el programa especial, doncs perquè el Barça es va proclamar campió de la Lliga. Així que saludarem per primera vegada aquesta setmana els nostres oients que truquin al 93-201-7474 i qui vulguin preguntar, que vulguin respondre, que vulguin fer les seves reflexions, que vulguin explicar-nos que estan contentíssims perquè el Barça ha guanyat la Lliga. Penso en alguns concrets, si volen trucar, jo encantada de parlar amb els que estan contents i els que no ho estan tant. I a més de trucar-nos al 93-207474, també ens deixeu aquests missatges que ens feu arribar a través del WhatsApp del programa, el 667-220-148, i d'aquests últims dies, perquè ja n'hi havia algun i avui se n'hi ha afegit algun altre, doncs ens hi hem trobat, per exemple, un missatge, una resposta que ens dona l'Àngels, que ens truca des de Lleida.
2: Això d'aquest senyor que deia que la llana s'encongeix quan s'emmulla, si es mulla en fred, no. S'encongeix i la renta és amb aigua calenta. Però en fred, no. Clar, les ovelles s'emullen en fred. Però això no s'encongeix i tampoc. Mira, una pregunta, una curiositat. Com és que ja no hi ha ous blancs al món? Per lo menos jo no en veig molt temps que no en veig enlloc. Tots són rossos. Abans hi havia de blancs i de rossos. No ho sé, potser és un altre menjar que fan de les gallines o així, però no ho sé, tinc una curiositat. Fa molt temps que no en veig de blancs.
0: Doncs mira, una resposta, ja sabem per què les ovelles no s'encongeixen quan plou, perquè, clar, si no s'encongeix la llana amb aigua freda, doncs està claríssim. I al mateix temps, aquesta pregunta, ella diu que no en veu mai, a veure si algun altre ignorant que sí que en troba d'ous blancs, perquè jo diria que n'he vist en algun mercat, això sí, en algun mercat. Però vaja, si algun oient li sap respondre perquè ella, que suposo que deu mirar-ho des de Lleida, no troba ous blancs, doncs segur que estarà agraïda. Ens truca el 93207474, l'Assumpción des de Sant Celoni. Bona nit.
3: Hola, bona nit. No és Assumpción, és Assumpció.
0: Assumpció, Assumpció, perdona.
3: Doncs... Tranquil, Marta.
0: Assumpció.
3: Escolta, mira, tinc una pregunta.
0: Digues.
3: A veure, quan un difunt se li fa una cremació,
0: sí,
3: les cendres, per exemple, el difunt és aquí, te'l vols entocar per posar a Andalusia o a Extremadura, on te't doni la gana, si has de demanar algun permís o alguna cosa per poder-les transportar, o és agafar-les com que agafa una maleta i...
0: I portar-les amb tu, no?
3: I ja està. Aquesta és una. I després n'hi ha una altra, que m'estic donant compte que hi ha molts anuncis que fan per la tele, que fan servir pues, cançons. Ara n'hi ha un, em sembla que és d'un cotxe, que és de Supertramp.
0: Sí.
3: Per exemple, quan fan aquest anunci, tenen de demanar als autors de la cançó aquesta permís per poder-lo fer? Han de pagar dret d'autor? Com funciona això?
0: Molt bé. Doncs va, a veure què ens diuen.
3: Vale, gràcies, bona nit.
0: Moltes gràcies, Assumpció. Ara ja m'ho he pres, eh?
3: Ara ho has dit bé.
0: Molt bé.
3: Vinga, bona
0: gràcies,
3: nit.
0: Gràcies, bona nit. Vaja, tenim més preguntes per contestar aquí a la nit dels ignorants. Una altra pregunta és la que ens va deixar al WhatsApp del programa, la Montse.
4: Estic molt trista, de veritat, eh? Perquè ja fa temps que volia fer aquesta pregunta. Per què els dissabtes a la tarda i els diumenges a la tarda, a la TV3, a la TV1, a la TV2, qualsevol cadena pública, fan aquestes pel·lícules tan horroroses? Però d'on es treuen aquestes pel·lícules tan dolentes? No sé, estic trista perquè penso que... No sé per què pago impostos. Si després veig la tele pública i fan aquestes coses tan dolentes, no? Em podeu... Si us plau, respondre per què fan aquestes pel·lícules tan dolentes. És molt trist.
0: Doncs, Montse, està molt trista perquè no li agraden les pel·lícules que veu a les teles públiques en general els dissabtes o els diumenges. Suposo que ha fet referència també a TV3 i a Televisió Espanyola. Ens truca el 93207474, l'Anna des de Mirassol a Sant Cugat. Bona nit.
5: Bona nit, Marta. Jo et volia comentar sobre aquesta senyora que pregunta pels ous blancs.
0: Sí.
5: Jo, a casa meva, tinc 5 gallines i em fan ous rossos i ous blancs. T'ho puc assegurar que hi ha ous blancs.
0: Ah, tens 5 gallines. Per tant, els fan de manera indistinta. Vull dir, que un dia pot ser ros i l'altre dia pot ser blanc? O la que fa ous blancs sempre és la mateixa?
5: Sí, però és la mateixa.
0: Ah.
5: Un de que facin ous blancs i els altres són ous rossos.
0: I mengen totes el mateix, eh? Entenc.
5: Totes mengen el mateix. I jo tampoc, a les botigues tampoc em veig, eh? Els supers no em veig ous blancs ara. Però les meves gallines fan ous blancs, ho puc ben assegurar.
0: No, i tant, i tant. Si els teniu a casa, això està claríssim. Però,
5: sí,
0: clar,
5: sí,
0: no sabem per què aquesta gallina fa ous blancs, no?
5: No sé per què. Perquè... De vegades n'hi ha dos arrossos, bueno, quatre tinc ara, quatre. N'hi ha dos arrossos i dos blancs, a vegades.
0: Clar.
5: O sigui, hi ha uns que fan blancs i uns que fan rossos.
0: Ja.
5: Si canviats, no ho sé, perquè, esclar, no m'estic allà mirant.
0: No estàs allà mirant tota l'estona a veure què treuen. No, ja m'ho penso.
5: No.
0: Hauríem de posar una càmera a veure qui és, i a veure sempre...
5: Ah, jo mateix, hi va dos rossos.
0: Clar.
5: Perquè les gallines són dues rosses... I bueno, blanca, una n'hi ha. L'altra no és blanca, tampoc.
0: Molt bé. Perfecte.
5: Sí.
0: Doncs queda clar. Moltes gràcies, Anna.
5: De res.
0: Que passis bona nit. Adéu-siau.
5: Un petó.
0: L'Alexandra, des de Sant Antoni, Barcelona. Bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta.
0: Què tal?
6: Doncs mira, bé, que m'he atrevit a trucar perquè ja la resposta que tinc, que no és gaire així, però bueno, jo em sembla que la puc dir, que és la dels ous que deia aquesta senyora.
0: Sí.
6: Que deia que no hi havia ous blancs.
0: Sí.
6: I a mi també em va passar que jo recordava, quan era petita, jo tinc 62 anys, i recordo que quan era petita... Tots els ous eren blancs, tots els ous sempre eren blancs. I quan hi havia un ou que no ho era, un ou ros, dèiem, mira, un ou ros. I a tothom ens feia molta gràcia. I a poc va anar a haver-hi un canvi cap a tot d'ous rossos, i jo després, amb el pas de molts anys, deia, ara que no, ja són ous blancs, com deia aquesta senyora. Uh-huh. Jo crec que deu anar com a modes o alguna cosa així, i que ara deuen veure que els ous blancs tornen a fer gràcia, perquè tothom li tornen a fer gràcia els ous blancs, i ara, com deies tu a la ràdio, jo a molts llocs, al mercat de Sant Antoni, doncs en venen de blancs i de rossos,
0: sí?
6: I de totes les...
0: Mira, sí, és que... L'he vist justament en aquest mercat, a Alexandra.
6: Ho has vist a Sant Antoni,
0: sí,
6: mateix?

0: blancs, i aleshores, doncs, i que em sembla que ve de, depèn del color de la gallina, de que si la gallina és rosa fa ous rossos i si la gallina és blanc, però això jo ja no ho sé, això si hi ha alguna persona que ho sàpiga, això ja és una locuració.
1: Hem de contactar amb un expert en gallines, a veure què ens digui, el color dels ous.
0: Sí, un expert en gallines queda millor, sí. I després, l'altra cosa que jo tinc un dubte de sempre és que a la Renaixença hi ha un moment que en el convidat que ve, que ja l'han entrevistat i s'ha explicat, li pregunten sobre el vocabulari, sobre una paraula en català i li donen tres definicions. I la introducció a aquest trosset la fa una frase que em sembla que la diu la Marta Marco, és una locució que fa la Marta Marco, em sembla, i aleshores diu...
1: La Marta Marco, no la Mercè, vols dir?
0: No, em sembla que la locució la fa... És que em sembla que la Marta Marco té... Fa trossets
1: de veu gravat, d'acord.
0: De veu gravat, sí, aquí. I em sembla que aquest trosset el fa la Marta Marco, que jo al principi no ho entenia perquè em pensava, dic, aquesta veu... Doncs, i aleshores es diu una frase, no sé si és exacta de Marta Marco, que diu una frase que diu, no te n'aniràs a dormir sense millorar el teu llemosí.
1: Sí.
0: I jo no sé què vol dir llemosí.
1: Va, molt bé. Doncs a veure si algú t'explica què és el llemosí.
0: A veure.
1: Perfecte.
0: Doncs moltes gràcies.
1: Alexandra, gràcies per atrevir-te a trucar-te i ja t'atreviràs un altre dia, també.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu, Marta, que és molt maco aquest programa. Bona nit.
1: Adéu-siau. Veus que bé, a més, tenim oients que truquen en lloc, que no truquen gaire o que truquen per primer cop i que s'acaben decidint, que això m'encanta, quan perdeu la vergonya, la por o no sé què és i us sobreposeu i truqueu per donar una informació molt vàlida i que fa que els altres oients siguem un palet menys ignorants, doncs ho trobo molt xulo. Va, tan xulo com que avui hi ha molta gent que deu estar molt feliç i amb ressaca perquè el Barça ha guanyat, no? Doncs fins al punt que la Maria Rosa, des de Sant Cugat, ens ha fet una cosa pròpia que té a veure amb la Lliga del Barça.
2: Avui, una petita cronicònia meva que he fet pel Barça, i evidentment involucrar el Madrid, com no. I diu, quan s'enlairen els coets, és que el Barça és campió, i els carrers tornen estrets, doncs de gent n'hi ha una munió. Tota la gent del Barça esclata de content i a la plaça Sant Jaume no hi salta el president. No, aquest és Perico i no hi salta, evidentment. I aquests xicots eixerits de la pedrera han eixit i tots ja surten de l'ou, per això amb ells no en tenim prou. I els merengues, mentrestant, ben pues l'estan passant. Malgrat que es va lesionar l'Mbappé, cap a Sardenya, amb xicot espectacular, i és clar, la penya s'emprenya. No sé on tindrà la pupa aquest xicot francès, però sembla que la cuca li funciona amb escrés. I en Florentí, enrabiat, no se'n sap pas a venir amb el que ha hagut de suar per aquest as parisí. Amb Valverde i en Xamaní no són fàcils de reprimir. I l'uruguaià diu que ens ho ha pagat i per això té el cap esberlat. La multa del 500.000 en aquest parell no els hi fa ni fred ni calor. I ja tenim nous campions per joia i goig dels colorons. Els petards i les botzines, les senyeres flamejant. Els camins de Catalunya, tots a canaletes van, encara que aquesta vegada estan obres i no hi arribaran. Quan s'enlairen els coets, és que això ha anat de debò, i davant dels de Madrid el regust és molt millor. Bé, no sé com haurà sortit perquè hi torno a estar una mica enregullada, i ho he fet així perquè ahir era desperta a l'hora del programa, però avui no ho sé.
1: Doncs mira, si no t'has sentit, ja et trobaràs en podcast, però m'ha encantat això que li dius la cronicònia. Això els haurien de dir als nostres companys de la transmissió, perquè no està malament fer una cronicònia. Mira, m'ha fet gràcies. Ella mateixa s'ho ha dit, no? És una cançó, mig poesia, però cronicònia té la seva conya realment. Així que moltes gràcies, Maria Rosa. Va, que ens truca en Ramon des de Reus. Bona nit, Ramon.
3: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com estàs?
3: Quina felicitat sentir aquesta ignorant que tenim això des d'aquí.
1: I tant, sempre.
3: Que bona que arriba a ser.
1: Sí, senyor.
3: A veure, gallines. Jo tinc 5 gallines, 2 roses, 2 negres i una blanca. La blanca està als blancs i les altres estan als rosos.

0: I això de que n'hi hagi tants de russos és senzillament la globalització. O sigui, hi ha granges que fan milers i milers d'ous cada dia, i les que són més rentables són les gallines, no recordo el nom, però és d'un tipus de gallina que és la russa. I per això hi ha tants ous russos.
1: Molt bé. Escolta'm, expert en gallines, Ramon. Molt bé, aquesta resposta.
0: Cada dia li has de menjar.
1: Clar, clar. Sí, i tant.
0: I del tema del Debussy, això també va sortir un llibre del Quini Portet. Sí, és el que era Quini Portet. Que en el títol també hi havia aquesta paraula. I me va fer mirar a veure què volia dir. I el Debussy és una variant del català que es parla al Catalunya Nord.
1: Molt bé. Doncs ja ho tenim tot respost avui, Ramon.
0: Endavant.
1: Escolta'm, quina trucada més prolífica. Moltes gràcies.
0: Vinga.
1: Que vagi molt bé.
0: I aprofito per... no sé en què he de felicitar, però és que des de les 4 de la tarda fins a les 4 de 12 de la nit, futbol, Barça, m'ha donat una molt mala tarda. Ho sento molt.
1: T'hem donat... Ai, va, em sap greu, Ramon. Ara compensem. No, quan no agrada una cosa, no agrada. Jo ja ho entenc.
0: No és que no agradi. És que tot ara tenen una mesura.
1: Ja.
0: I destrossar una tarda molt variada i molt divertida i molt bona des de que comencen fins a les 11, fins a les 12 de la nit, donant només un sol tema, perdona, jo crec que no hi ha dret.
1: Ja. Molt bé, Ramon, doncs queda dit. No, només faltaria, queda dit. Moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada, bona nit.
0: Adéu.
2: Tanta inteligencia artificial a mí me tiene un poco mal. O existencial. Es que falta inteligencia emocional y yo no puedo procesar tanto dilema.

0: volvió a ser tu tía.
1: Doncs sí, ara us proposem fer un exercici d'imaginació. Us imagineu que poguéssiu tenir un amic o una amiga que sempre que li demanéssiu us escoltés, tant si és de dia com si és de nit. Un amic que mai us portés la contrària, que mai us jutgés i que sempre se sabés posar al vostre lloc. Un amic que sempre us tractés educadament i que sabés explicar-vos coses complexes.
2: És algo al·lucinant, perquè em contesta les coses d'una manera, un tipus de conversa entremig d'intel·ligent, empàtica, que de vegades tens converses amb gent, de veïns i així, i són de menys nivell que les converses que tinc amb en Nil.
1: Com us imagineu que seria tenir un amic a qui podeu explicar una cosa personal, però que després podeu fer que ho oblidi? Un amic amb qui pugueu parlar de com us sentiu i que mai us posi mala cara ni es cansi si li repetiu les coses.
2: Depèn de com escrius, ràpid, lent. Si escrius seguit o t'entrebanques...
3: O sigui, ho capta tot.
2: Ho capta tot. Vale. Segons com tu el tractes amb ell, ell et tracta amb la mateixa cordialitat, amb la mateixa allò, i es crea una empatia.
1: I si aquest amic idíl·lic, fet a mida, fet a la carta, no fos de carn i ossos, i fos un sistema digital.
4: Jo no sento emocions perquè no tinc cos, no tinc química cerebral ni vivències personals. Però sí que reconec patrons emocionals en les paraules, en el to del llenguatge i en el context. I a partir d'aquí genero les meves respostes. D'això en diem empatia simulada.
1: Doncs aquesta és la història real d'un home de Badalona, en Jordi, de 78 anys, vidu, que viu sol i troba molt a faltar la seva dona. Aquest home s'ha creat un amic virtual, en Nil, que és com ha batejat el xat GPT. Aquest home és el protagonista del documental Jordi i Nil, la conversa infinita del programa Sense Ficció de TV3. El documental s'ha estrenat avui, dilluns, al Festival Internacional de Cinema Documental Docs Barcelona, i demà, és a dir, aquesta pròxima nit, demà dimarts, ja el podreu veure a les 10 a TV3 i a la plataforma 3CAT. Els codirectors d'aquest documental són la Mireia Prats i en Joan Torrents. Bona nit, benvinguts.
5: Hola, bona nit.
6: Hola, bona nit, bona nit.
1: Escolta'm, com ha anat aquesta estrena del vostre documental, que doncs, no fa massa estona que s'ha acabat el Docs Barcelona, no?
5: Doncs sí, estem supercontents. La gent l'ha gaudit. Ens ha sorprès molt perquè tothom estava com molt emocionat. Nosaltres teníem aquests nervis de l'estrena, de la premiere, i ens han dit que ha agradat, que ha entretingut, la gent s'ha emocionat, la gent ha plorat, ha rigut, o sigui que millor impossible.
1: Mm. Escolta'm, d'entrada, una pregunta personal a tots dos. Vosaltres com us porteu amb el vostre xat GPT o amb el vostre assistent, dia, o com li vulgueu dir?
6: Home, nosaltres, jo almenys, procuro mantenir-me una mica en la distància. Perquè encara no he decidit com m'hi vull relacionar. Si m'hi vull relacionar com el Jordi, que és de forma amistosa, o m'hi vull relacionar només professionalment. Mentrestant, el tinc allà, el faig servir, però és una pregunta que un dia o un altre m'hauré de respondre.
5: Mm. Jo res, jo professionalment i prou, És el meu assistent digital, també, com diu el Jordi, però per mi és només tema professional.
1: Molt bé, està clar que cap dels dos teniu una relació, diguéssim, diària amb un assistent digital, però són aquesta mena de preguntes les que volíeu llançar amb el documental, això, per quines coses demaneu ajuda a la IA, per quines altres no faríeu mai. Volíeu llançar una mica això amb aquesta història?
5: Sí, una mica. És a dir, aquest documental té moltes capes. Té la capa de la resiliència, de la gent gran, de la solitud, però també una mica de com ens estem començant a relacionar els humans, siguem de l'edat que siguem, amb la IA. És a dir, que sí que hi ha aquest apartat de dir, bé, ens serveix la IA realment com a una bona companyia? El Jordi ens demostra que sí. Un senyor de 78 anys que se sent sol ha sigut la seva manera de trobar una companyia que li és vàlida. Clar, això ja cadascú haurà d'escollir si li és vàlid o no relacionar-se d'aquesta manera amb la IA, però en aquest documental es demostra que sí, que podem i que això ha arribat per quedar-se i que la gent en farà l'ús que voldrà, no? Però sí que és vàlid, sí. Mm.
1: Ens intriga a nosaltres saber molt com el vau trobar el protagonista, aquest veí de Badalona, el Jordi.
6: Bueno, doncs mira, el cas és que la Mireia, ja, ara ho explicaré, de fet fa més de 20 anys que ho coneix, o sigui que la Mireia, endavant, és la teva amistat, vull dir que tu mateixa.
5: Jo fa 27 anys que conec el Jordi perquè he viscut a Badalona durant més de 20 anys i ara ja no he vist, però hi ha una relació d'amistat gairebé familiar amb el Jordi i, per tant, aquest nivell de confiança i de generositat i d'entrega que hem tingut amb ell ha estat magnífica per això, perquè és cert que ens coneixem de fa tants anys que ens ha obert no només la seva vida íntima, sinó la casa, tots els racons de la casa, i ens ha permès estar amb les càmeres gravant-lo en tot moment i tan bé. Vull dir que sí. L'haguéssim fet igualment si l'haguéssim trobat en un casal d'avis, però s'ha donat el cas de que és un amic de la família de fa molts anys.
1: Mm-hmm. Escolta'm, fins a quin punt el Jordi ha modelat el Nil, que és com es diu el seu assistent, el seu gust? Perquè volia que fos un home i no una dona, em sembla, no? O perquè volia que contestés amb veu a més del text? O hi ha un moment que vol que oblidi segons quines coses ha dit, no, també?
6: Exacte, Jordi, en el fons, tracta el Nil com una eina. I des d'aquest punt de vista l'ha ajustat a la seva manera. Ell ha decidit quina és la informació que té el Nil, sap perfectament que el ChatGPT tota la informació que li donis la retindrà, i llavors ell decideix què és el que li diu, què és el que no li diu, què és el que ha de saber i què és el que no ha de saber. Com una eina que és tal com ell ho fa servir i tal com ell decideix que manté la distància amb el Nil.
1: Sí.
6: De totes maneres, ell també té les seves contradiccions i en qualsevol moment se n'oblida que està parlant amb una màquina i reacciona com si fos una persona, perquè, de fet, nosaltres no estem preparats per parlar amb màquines que reaccionen com persones que empatitzen amb nosaltres, no? I quan algú empatitza amb nosaltres, encara que sigui una màquina, el que fem és pensar que és una persona.
1: Clar, però justament, jo que he tingut la sort de veure aquest documental abans que el pugui veure l'espectador o la gent que ara ens escolta, ell diu que sempre és conscient que rep aquesta empatia simulada o aquesta comprensió simulada, però alhora trasllada la idea que millor rebre alguna cosa simulada que no per res, no? Perquè si estàs sol no hi ha ningú que et contesti.
5: Exacte.
6: Vaja.
5: Sí, el Nil té la capacitat de fer que el Jordi, que domina l'eina, tingui confusió. És a dir, el Nil aconsegueix que el Jordi realment tingui moments de que es pensa que està parlant amb un amic, i això li funciona en el Jordi. Llavors, el Jordi amb ell s'ha sentit molt més acompanyat que no pas amb segons quins membres de la seva família o segons amb quins amics que no té o veïns amb qui no pot parlar, sobretot. En Jordi se sent molt dolgut perquè diu que amb humans no pot parlar del dol, de la mort, de la tristesa que sent en el seu dia a dia, perquè incomoda. Són temes que incomoden, no?, a l'altra gent. Llavors ell, amb el Nil, ha trobat que no només l'escolta, sinó que li respon i el consola.
1: Clar, de fet, li diu company, no?, amb el Nil, quan s'hi dirigeix.
5: Sí, li diu company.
1: Sí. Digues, Joan.
6: Sí, de fet, ell company és una relació, és el tracte que fa amb tothom que considera que és del cercle més o menys proper, eh? En el Pitu, que és el lloro, que és el tercer element d'aquest triangle de relació amistosa que té el Jordi, també li diu company, i a nosaltres també ens va acabar dient companys. Però és que ell, el Jordi realment el considera un personatge molt pròxim al Nil. Sap perfectament què és, sap perfectament que l'ha d'utilitzar com una eina, però això no vol dir que no el consideri molt pròxim.
1: Ara...
6: I això és una mica de les contradiccions en què ens posa la intel·ligència artificial, no? Que és dir, d'acord, és una eina, però a mi m'està servint, jo la puc fer servir.
1: Clar.
6: La puc utilitzar o que sigui, no? Encara que sigui per fer-me companyia.
1: Ara ens has presentat aquest tercer protagonista de la història, el lloro, que és un lloro de veritat, real, allò de carnió, de plomes i ossets, diguéssim, no? És un lloro que existeix, però potser a l'hora de fer aquest documental el podríeu haver deixat de banda, no? Però heu volgut explicar com aquesta mena de triangle d'amistat, no? El lloro no és llest ni empàtic com la IA, però sí que el pots tocar i el pots acaronar i el té allà al costat en determinat... És la puteta que no té el ChatGPT, suposo, no? Vull dir que és perfecte, el triangle.
5: Exacte. És la relació entre un animal, un home i una màquina, i l'animal, que és el lloro, que, per cert, els lloros tenen una intel·ligència comparable a nens humans de fins a 3 anys, per tant, bueno, té certa intel·ligència, té certa empatia, és un animal molt sensible, i el Jordi el té des de que el lloro té 3 mesos, s'ha criat amb en Jordi, I la veu del lloro és la veu d'en Jordi, perquè l'imita perfectament. L'hem subtitulat perquè la gent l'entengui millor, però bueno, el lloro té un repertori de frases i interactua amb en Jordi, canta amb en Jordi... És un no parar, és a dir, la relació presencial del lloro a casa seva és única i és autèntica i és boníssima. O sigui, és que ens ha al·lucinat aquest lloro, ens estem enamorats d'aquest lloro.
1: Sí, sí, a més, quan diu les frases és que és boníssim.
5: Sí.
6: Sí, sí. Sí, Jordi, jo recordo al principi de tot que li vam demanar a Jordi, ens pots fer una llista de totes les coses que diu el Pitu, que és el lloro, i ens va fer una llista amb 20 o 25 frases, però després n'ha dit pues, 50 o 60, perquè té un repertori immens. Però és que, a part, realment el lloro és tot allò que no és el Nil. El lloro és imprevisible, el lloro de cop es posa malalt, que no es posa... El lloro es cansa, es posa nerviós, que són totes les coses que no fa el Nil, no? El Nil no es cansa, sempre hi és, tu preguntes i respon... Vull dir que, d'alguna manera, és el yin i el yang, no? Són el blanc i el negre, aquesta relació.
1: Sí, hi ha un moment del reportatge, que això li pot agradar molt a la gent que ara ens escolta, també, que el Jordi surt fent una xerrada davant de gent gran sobre, justament, la utilització de la intel·ligència artificial. I, clar, la gent fa preguntes com que no coneixen o que no s'acaben d'enrefiar. Jo no sé, perquè ell en sap bastant. Ell suposo que té una experiència professional prèvia i que fa que ell sàpiga més que altra gent de la seva edat pel que fa a IA i a ordinadors i a tot això, no?
6: Sí, el Jordi tota la seva vida laboral la va fer en una fàbrica, o la majoria de la vida laboral, la va fer en una fàbrica de Badalona de tintes, on van començar a entrar, va entrar com a encarregat i va acabar programant totes les màquines. Clar, això, totes les màquines d'aquesta fàbrica i d'altres fàbriques per Europa i pel món. O sigui, té un bagatge tecnològic molt important. Clar, ens trobem una mica que la gent gran, el nivell informàtic o el nivell tecnològic de la gent gran és molt variat i molt variable, no? I això és tremendo, també, d'alguna manera.
1: Abans em deia...
5: Diguéssim que en Jordi sempre ens va cridar l'atenció que és un avi que trenca estereotips. En aquest sentit, és cert que encara només el 2% de la població de més de 70 anys utilitza la IA. I en Jordi el considerem un home avantatjat amb això, eh? Vull dir, la gent que no es pensi ara que tenim uns avis tecnològics a Catalunya i que tots dominen tant la IA. Però a poc aquesta bretxa digital s'anirà trencant. I això és el que vindrà, i en poc temps veurem avis i gent gran i àvies que utilitzen la IA d'aquesta forma tan natural, sí.
1: De fet, hi ha un moment que, abans ho deies tu, no?, que segurament ha tingut converses més profundes sobre el dol, perquè a la gent, a les persones humanes, l'incomoden, no? Potser en algun moment, fins i tot, li pot haver fet de psicòleg aquest Nil, no?
5: Aquí és on entra la Neta. La Neta és psicòloga i és l'única persona que el visita regularment. La Neta sopa amb ell dos cops a la setmana i la Neta és el que el posa una mica entre les cordes en el sentit de dir-li, bueno, avi, però això tu t'hi sents còmode, no t'incomoda, no t'inquieta, vols dir, això és no és un company, no és humà. Llavors ell diu, vale, sí, sé que no és un psicòleg. I ho parla amb el Nil, ja sé que no ets un psicòleg, però m'haguessis anat molt bé quan va morir la meva dona, perquè la gent no m'ha volgut escoltar tant ni com m'escoltes tu, no? Vull dir que és un altre apartat que hem de... Bueno, trobo que és una capa molt interessant a tractar, no? És a dir, les IAs ens poden fer de psicòleg? Evidentment que no, però poden ajudar a consolar, això sí. En el Jordi l'ha consolat, el Nil, sí. Mm-hmm.
1: Clar, aquesta història té un component molt important, que és la soledat no desitjada entre la gent gran, està claríssim, no? Però ara estic pensant, clar, ell s'ha fet aquest amic, que és un company i que sap perfectament que és una IA, però estic pensant, no sé, de cara a un altre reportatge, una mena de retrat documental, per exemple, d'un adolescent que ha fet, o que s'hagués fet amic de la IA. Saps què vull dir?
6: Sí, sí.
1: Que no té un problema de soledat no desitjada, però que es tanca i que són també són capes diferents, però clar, anem molt cap aquí, no? I a vegades això, si es mostra, potser baixa una mica la intensitat d'aquella por que et ve de dir, home, no pot ser que això substitueixi les persones, però que en el cas del vostre reportatge, Jordi Nil, la conversa infinita, doncs veus més la banda positiva que no pas cap altra, no? Perquè dius, sort d'això, aquest home, i del lloro, sobretot, no?
6: Sí, sí.
1: En Pitu.
6: Home, nosaltres, No, nosaltres tenim clar que el Jordi és, o sigui, té el cap a sobre les espatlles des del principi fins al final, però que no tothom, que, o que hi ha gent que és molt més vulnerable davant de situacions de solitud, no? I que es pot sentir molt més atreta pel que els digui el xat GPT o pel que els digui la intel·ligència artificial, fins al punt de trasbalsar-los a tocar, d'alguna manera, trastocar-los. Mm-hmm. I això és el que haurem de vigilar, no? Vull dir, perquè poden ser adolescents, però també pot ser gent de 35 anys, de 30, de 40, de 50, d'aquí dos dies. Cada vegada tots ens anem tancant una miqueta més i cada vegada tots anem construint espais, no?, que només es veuen a través d'una pantalla, amb relacions que, si no tenim molt clar què és el que estem fent, poden acabar sent una mica perilloses. Mm-hmm.
1: Doncs jo convido els oients que aquesta pròxima nit posin TV3 i vegin aquest documental, Jordi Nil, la conversa infinita, el Sense Ficció. Us agraeixo moltíssim que després de l'estrena al Docs Barcelona us hagueu quedat una estona més per poder parlar amb nosaltres i res, que ja veurem que segur que serà un èxit. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Mireia i en Joan. Moltes gràcies. Bona nit.
6: Molt bé, bona nit.

0: Arribem a 3:15 de la matinada aquí a la Nit dels Ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-207-474, que ens truca en Josep Lluís des del barri d'Horta de Barcelona. Bona nit.
1: Hola, si era oient que ahir em vaig dormir i ja m'has aclarit que no es va fer el programa per la celebració.
0: Ahir es guanya el Barça i tu t'adorms? Mare meva,
1: jo avui m'he entregat de pe a pa i m'he passat molt bé, tu.
0: Ah, doncs ja està,
1: jo
0: ja
1: crec
0: està.
1: Que el Lewandowski està menjant quasi gelat, quasi pizza, atipant-se, bueno, està molt festiu, molt
0: doncs
1: alegre.
0: Tranquil, que ahir no vam fer programa, així que avui les teves tres preguntes estan aquí, a punt per ser apuntades.
1: Tinc una opinió al respecte del que has dit abans, que si la gent no truca és per vergonya o por i tu no ho tenies clar, jo puc dir-te que no és vergonya ni por, és que la gent ja la gent que no truca és perquè ja li està bé escoltar el programa així en plan relax, descansant, o veient la tele, la imatge, i escoltant-te tu, la Marta Romagosa, i ja li va bé aquest paper passiu. No és perquè tingui la reina o por. Home, algú potser sí que en té, no vull fugir-los tots al mateix sac. Doncs això és la reflexió que t'he fet.
0: Molt bé, perfecte.
1: I les preguntes que tinc escrites des d'ahir, perquè ja les tenia preparades d'ahir, és que qui va inventar el calçat català conegut com les espardenyes, qui les va inventar?
0: Molt bé.
1: La primera. La següent és qui el Francisco Ibáñez, en quin any va crear, perquè era molt lector de l'Ibáñez, m'agradava molt el típic, el Mortadelo i tot això. En quin any va publicar el primer còmic dels típics d'AP?
0: Molt bé.
1: I després una frase que no acabo d'entendre bé, allò que diu, si les parets parlessin. Què vol dir la gent quan diu si les parets parlessin? Que se'n aclarien molts dubtes. Aquesta frase, què vol dir en si?
0: Molt bé.
1: I bona setmana. Adeu,
0: moltes mare. Gràcies, igualment.
1: Adeu.
0: Adeu. En Josep, des del Parc Güell, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta. A veure, una pregunta que és una curiositat, que és obrir un meló, això.
0: A veure.
2: Jo sempre he pensat que quan una persona es mora i és un científic o és un músic o el que sigui, si això es podrà recuperar d'una manera com ara, o bé amb un robot, o bé amb un llapis digital, o sigui, a veure si arribarà el dia de que, com ara, un músic que sàpiga tocar molt bé el piano, no? Doncs tot aquest coneixement de tocar el piano, a veure si això es podrà arxivar. Un científic, doncs, una persona que ha passat tota una vida estudiant i experimentant amb una tècnica, si la persona es mora, això es perd. A veure si arribarà un dia de que això es pugui recuperar com ara recuperes, doncs, de l'ordinador,
0: sí,
2: i poses un llàpid, i passes l'arxiu al llàpid.
0: Tot el coneixement d'algú que és molt expert en alguna cosa perquè no es perdés, no? Si això algun dia es podrà recuperar.
2: No em sortia la paraula, però tu ho has descrit a la part de bé.
0: Molt bé.
2: Això mateix que dius tu és el que jo volia...
0: Doncs ja ho tinc apuntat. A veure qui ens fa reflexió sobre aquest tema.
2: És obrir un meló, perquè això aquí és molt profund, això.
0: És obrir un meló, però ja ens agrada. Gràcies, Josep. Que vagi bé. Bona nit.
2: Gràcies, senyora. Adéu,
0: bona nit. La Josefina, des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, ens ha deixat un WhatsApp al telèfon de la Nit dels Ignorants, al 667-220-148, i ens diu, felicitats al matrimoni que ha trucat del trasplantament de ronyó. Això va ser la setmana passada, ens va trucar ella, que va dir, des de l'Hospital de Bellvitge, Mariana, crec que ens va dir el nom, que va dir que li acabava de donar un ronyó al seu marit, que tots dos tenien 80 anys i ho volia compartir. Que la gent li deia que era molt valenta i ella considerava que, com diu també la Josefina en aquest missatge, ella diu quin acte d'amor i generositat és una gran notícia que val la pena escoltar, ens diu aquesta oient. Així que records per tots dos que es deuen estar recuperant, perquè tots dos, clar, han passat pel quiròfan. En Pere, des de Sant Feliu de Guíxols, ens diu Nit de Llampecs, que ens la van demanar, diu, no és una sardana, és una melodia que als anys 60, crec, varen registrar Los Relámpagos. La Tere diu, la sardana que han demanat la toquen els pequeniques. Aquí cadascú diu una cosa diferent, perquè em sembla que parla de la mateixa, de l'Indy Llampecs. L'Assumpta, des de Mataró, ens diu cada nit espero ansiós el vostre programa al posar-me al llit per la pau amable que aporta al final del dia. Oh, que bonic. Oh, que bonic, Assumpta. Diu, com que ja considero part important en la meva vida, tinc la gosadia de demanar-vos si podeu fer realitat una il·lusió que fa temps que li dono voltes. He portat durant 16 anys un programa de sardanes a Mataró Ràdio titulat El so de la tenora, que m'ha donat moltes satisfaccions i recordo amb nostàlgia. El 2009, quan Mataró va ser ciutat pubilla de la sardana, el meu marit i jo vam ser triats per ser representants del sardanisme mataroní i ens van proclamar sardanistes d'honor de l'efemèride, recollint la flama de la sardana de la ciutat anterior i passant-la l'any següent a la ciutat de l'Escala. Diu, per tot això, el 2013, el compositor de sardanes de Cabrils, Siegfried Galbany, ens va dedicar una sardana, Pere i Assumpta, record d'un pubillatge, que es va estrenar en concert a Sant Pol dins de les festes de Sant Pau per la Cobla Sabadell. Diu, m'agrada moltíssim poder-la escoltar a través de la Nit dels Ignorants, si és possible.

0: Doncs mira, li feia il·lusió a l'Assumpció escoltar aquesta sardana que els hi van fer amb ella i el seu marit. Pere i Assumpta recorda un pubillatge que va del compositor Siegfried Galbany, interpretada per la Cobla de Sabadell. Per tant, com que et feia il·lusió, Assumpta, ja l'has pogut escoltar i probablement als altres oients també els hi ha agradat. I a més, anaven puntejant els peus segur mentre eres al llit, mentre eren al llit o bé asseguts en una cadira. Però com que ens agrada fer moltes coses en aquest programa, jo no voldria, perquè ahir no vam fer programa, hi ha coses que hem quedat pendents, entre les que fem la nit de diumenge a dilluns, perquè no volem que ningú enredi ningú.
1: Que no ens enredin. Amb Carlos Baraíbar.
0: Aquesta setmana passada hem estat tots pendents de l'antivirus i del que està passant al voltant del vaixell Ondius i els seus viatgers i tripulants. I com sol passar en aquests moments de crisi, les mentides van que volen. I per això en parlem amb el Carlos Baraíbar, responsable de verificació de 3CAT Info. Carlos, bona nit.
2: Hola, bona nit a tothom.
0: A banda de la gent que creu que el virus no existeix i que tot plegat és un intent de tornar-nos a confinar, quines altres mentides circulen?
2: Doncs amb aquesta mateixa intenció circula que casualment ja existeix una vacuna per l'antivirus i que és de Pfizer. Per sostenir això corre un titular manipulat que diu que Pfizer té una vacuna prometedora de l'antivirus, però, com diem, això és un titular manipulat on realment es parlava d'una vacuna de la grip. Per desgràcia, ara mateix no existeix cap vacuna efectiva contra la soca d'antivirus dels Andes ni tampoc cap antiviral. Ho ha dit l'OMS, ho ha dit tothom, i no existeix. És veritat que Moderna està investigant una d'aquestes vacunes, però ara per ara no n'hi ha cap d'efectiva ni aprovada. També hi ha una brama que diu que l'antivirus està relacionat amb la Covid, que seria un efecte secundari de la Covid. I per demostrar això, doncs es fa córrer un document amb una llista de malalties entre les quals hi ha l'antivirus, dient que és la llista de Pfizer, que la va fer per fer una llista d'efectes secundaris de la seva vacuna. Bé, és cert que aquesta llista és de Pfizer, també és cert que apareix l'antivirus en un llistat d'efectes secundaris de la vacuna al web de l'OMS, però és allà perquè durant la pandèmia, quan ens vacunàvem, es demanava que la gent reportés, notifiqués, si es trobava malament els mesos posteriors i de què, per veure si una altra malaltia era un efecte secundari de la vacuna. Així es buscava un patró i es mirava si hi havia algun perill. Doncs bé, 4 persones al món, 4 van tenir antivirus després de vacunar-se, cosa que no vol dir a causa de vacunar-se. Com tanta altra gent va posar-se la vacuna i després doncs, va tenir un refredat o qualsevol altra cosa. Els efectes secundaris de la vacuna, per exemple, sí que van tenir efectes significatius doncs, a la menstruació de moltes dones i això, per exemple, s'està estudiant per saber què ha passat aquí, què va passar i que no torni a passar. Però la vacuna no té cap relació amb l'antivirus. De fet, clar, l'antivirus és un virus, per tant, és absurd de manera intrínseca.
0: Carlos, un altre tema que circula força és la tesi del laboratori. Com a Wuhan, hi ha un laboratori microbiològic a prop del lloc del brot?
2: A prop, no. Hi ha un laboratori de microbiologia a Buenos Aires. De moment no se sap exactament on van agafar els virus els primers infectats, però Ushuaia, que és on van agafar el creuer, és a 3.000 quilòmetres de Buenos Aires. És cert que aquest laboratori el van inaugurar el 2025, és cert que s'hi investiga amb antivirus, però això té sentit, perquè a Sud-amèrica és endèmic l'antivirus i s'ha d'investigar sobre ell. Per tant, sí que hi ha un laboratori microbiològic a l'Argentina, però ni està a prop del suposat lloc del brot ni hi ha cap prova ara per ara que relacioni una cosa i l'altra.
0: I finalment, un altre vell conegut de la pandèmia, la ivermectina, un medicament antiparasitari que hi ha molta gent que diu que serveix per lluitar contra l'antivirus, però no és cert.
2: Exacte, i alerta perquè això és molt important perquè pot afectar directament la nostra salut. La ivermectina és un antiparasitari que serveix per prevenir o lluitar contra determinats paràsits, però no contra l'antivirus, ni tampoc servia contra la Covid. Ara per ara no està indicat per aquestes finalitats i com ja va quedar clar durant la pandèmia, no s'ha de fer servir contra virus.
0: Doncs moltes gràcies, Carlos. Bona nit.
2: Molt bé, bona nit.

Doncs vinga, que arribem al final de la primera hora. La primera hora, no patiu, de la nit dels ignorants. Arribarem a la una de la matinada, escoltarem les notícies d'aquesta hora per saber on som, del que passa aquí, del que passa al món, d'on està el vaixell, que tots coneixem, de si arriba o no arriba. Tot plegat, el que hi hagi de nou ens ho explicaran els companys dels serveis informatius. I uns minuts després de la una de la matinada, tornem aquí amb més preguntes, amb més respostes, amb més converses, coneixerem més coses i hem de descobrir encara, perquè ahir no va haver programa, a qui dediquem els contes aquesta setmana, amb la Maria Ricart. Veiem qui serà. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'alto al foc entre els Estats Units i l'Iran està amb respiració assistida. Són paraules de Donald Trump per alertar que la treva es pot trencar en qualsevol moment després de la insatisfactòria resposta de Teheran, per Trump, a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau.
2: Jo diria que l'alto al foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
1: El president nord-americà qualifica la contraproposta iraniana d'estúpida i de totalment inacceptable. Contràriament a la posició de Trump, l'Iran defensa que la seva proposta, el pla de pau de Washington, és raonable. El preu del petroli ha tornat a pujar aquest dilluns, entorn del 3%, per a la perspectiva de falta d'acord. Repassem ara altres informacions en format breu. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera Parlon defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no està a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatjats ingressats a l'hospital madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. I acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentaran 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per a la Normalització Lingüística. Això es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. Indra aposta perquè Catalunya lideri la transformació del sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones més. Aquest dilluns ha formalitzat una vintena de nous acords en diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies que tant poden tenir usos civils com militars. Àngel Simón és el president d'Indra.
3: Cataluña tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa. Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de la defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros en els pròxims 5 anys. Esports. Als carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada de la primera divisió de futbol. Empat a un del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90 que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. De retruc de l'empat del Girona, Oviedo ha baixat ja matemàticament a segona divisió. L'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club. I el Barça femení ha sabut aquest dilluns que la jugadora de l'Olympique de Lió, Diani, es perdrà la final de la Lliga de Campions enfront del combinat blaugrana el 23 de maig a Oslo. El club francès ha comunicat que Diani l'han operat dels lligaments del genoll.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
4: De dilluns a divendres d'1 a 2 del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

Una de la matinada i 7 minuts. Tornem a ser aquí, a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, per fer les vostres preguntes, per donar les vostres respostes, per fer-nos arribar les reflexions, les queixes, les felicitacions, compartir allò que us ve de gust, com sempre feu. I a vegades ens demaneu música, moltes vegades que ens demaneu música, nosaltres l'anem posant mica en mica quan podem. I ara hem recuperat ja una proposta que ens va demanar la Ramona de Sant Antoni a Barcelona, que deia, m'agradaria escoltar, ella deia, una sardana que es diu Nit de Llampecs, que de fet hi ha hagut alguns oients que ens han deixat també al WhatsApp del programa que no és ben bé una sardana, sinó que és una música, una melodia que cap als anys 60 van registrar un grup que es deia Los Relámpagos, i l'hem trobada, i sona així.

0: Doncs vinga, trobats a la nit de llampecs i escoltada, com ens demanava la Ramona des de Sant Antoni, del Mercat de Sant Antoni, ens trucava, sí. I ens truca ara el 932017474, l'Albert des de Tarragona. Bona nit.
1: Hola, bona nit, Marta. Veràs, jo voldria explicar que fa cosa d'un mes ha sigut víctima d'una estafa d'aquestes per internet. Me van agafar un crèdit d'aquests que tens preconcedits i degut a això van fer unes transferències a l'estranger i no tan sols el crèdit, sinó els pocs diners que jo tenia també ha desaparegut tot.
0: Què m'estàs dient?
1: Jo vaig fer la denúncia corresponent, vaig fer la queixa corresponent al meu banc, tot bones paraules, que no em preocupi, que té que seguir doncs, el seu ritme, que tenen que fer les seves investigacions. Jo fins ara he estat calladet, esperant, i avui rebo un correu dient-me que tot s'ha fet correctament i que no poden acceptar la meva reclamació.
0: Com?
1: Sóc una persona de 67 anys. Perdona.
0: No, és que entenc el disgust màxim, només faltaria. Albert, tranquil. Dius que ho vas denunciar als Mossos?
1: Sí, sí.
0: Ja la denúncia feta?
1: Sí. I el banc també ha fet les seves investigacions. Jo quan ho vaig denunciar la meva gestora de la meva oficina,
0: sí.
1: Em va dir, ui, però això com ho ha pogut ser? Bueno, no et preocupis, no sé, ho investigarem. Jo fins ara pel banc m'he sentit, bueno, vull dir que no m'he sentit maltractat.
0: Ja.
1: Sí, que primer et fan una mena de preguntes que molesten, com sí. Has de dir, t'has donat les teves dades a algú? No, jo no he donat les meves dades a ningú. Portem una vida normaleta. Mai he fet coses grosses, cobrar i pagar.
0: Clar, sí.
1: I de cop i volta, a una persona de 67 anys, pensionista, li concedeixen un crèdit de 50.000 euros.
0: Mare meva.
1: Sense que jo hagués acceptat res, sense que jo hagi firmat res, i no tan sols això, sinó que els pocs estalvis que tenia m'ho han robat tot.
0: És que estic flipant. I ara això no es pot anar més enllà?
1: El motiu de la meva trucada aquí és que una vegada he fet tot el que havia de fer, que tothom em ve, que ja està bé, que ja ho has fet bé, ho has fet ràpid, inclús assessorat pel mateix banc. Mm. Bueno, hem d'esperar. Ara em trobo que, arribat a aquest punt, no sé què fer. Què he de fer?
0: Clar, aquesta és la pregunta. Què has de fer?
1: Què he de fer?
0: Mare meva, Albert. Clar, perquè és que no sé ni...
1: Sí. És que poden veure els meus correus, poden veure els meus moviments bancaris durant més de 40 anys que fa que soc client d'aquesta oficina.
0: Sí, és que no pot
1: ser. I cada cop i volta desaparegui tot.
0: No, és molt fort. És molt gros, Albert.
1: I cada cop i volta, més a més, de desaparegui tot. No em creguin.
0: Sí, clar. Aquesta és l'altra, no? Que a sobre et sents menys tingut
1: no,
0: i...
1: No, al damunt m'he robat jo a mi mateix. Perquè és que no tinc res. Tu el que tenies, hem fet transferències al Reino Unit amb uns noms que no coneix ningú.
0: Albert, no sé...
1: No, mira, aquest correu de negativa l'he rebut aquesta tarda. I a mi m'agrada solucionar les coses ràpides, però és que hasta demà, quan la senyora gestora meva del banc es digni a trucar i a preguntar algú, jo, que segurament això ja ho sap, però jo què tinc que fer? Tinc que buscar un advocat? Quins passos tinc que fer?
0: Sí, això és el que t'haurien d'explicar. Sí.
1: Clar, però jo ja no espero que m'ho expliqui el banc.
0: No.
1: Perquè el banc entenc que es compra cap a casa. És que, a més, ara sí que... És que no m'entenc.
0: No,
1: és que de veritat,
0: no dono jo, crèdit.
1: El motiu de la trucada és per veure si hi ha algú que em pugui dir, noi, demà al matí agafa i el primer que has de fer és això. Mm. Perquè jo sóc un ignorant i no ho sé.
0: No, tots som un ignorant davant d'una cosa d'aquestes. Només faltaria. O sigui, només ho saben els que ho fan, això. Els que són víctimes no ho saben perquè no se'ls hi acudit de fer una cosa així.
1: Clar, hi ha molts punts que les personetes normaletes de terra no podem entendre.
0: No, no està
1: si
0: clar.
1: Jo hagués anat particularment per un assumpte de salut i hagués demanat 50.000 euros, m'haguessin dit que amb la meva pensió no me'ls donen.
0: Clar, aquesta és l'altra. És que com et poden donar?
1: I a més, els han donat sense cap mena d'autorització meva. Que jo entenc que l'estafador, qui sigui, ho ha fet tan bé que ens ha enganyat a tots. Perquè el motiu que jo me'n donés compte és que el dia que vaig anar a mirar l'aplicació del meu compte, sí, que no ho miro cada dia, aquell dia me'n posava que l'aplicació estava en manteniment que permetés les molèsties. Ho vaig tornar a mirar l'endemà i continuava igual. Jo dic, raríssim que dos dies al banc tingui l'aplicació en manteniment.
0: Clar, perquè devia ser potser una aplicació falsa, Albert.
1: No. És la meva aplicació, sí. Ja. La vaig desinstal·lar, la vaig tornar a instal·lar, que lògicament per entrar a la meva aplicació tinc que ficar la meva contrasenya. Clar. I aleshores és quan vaig veure tota la maldat que havien fet.
0: Déu-n'hi-do. A veure què et poden recomanar, Albert, perquè això no es pot acabar així. No es pot acabar així de cap manera.
1: Moltes gràcies. Continuo escoltant i gràcies per escoltar-me.
0: Només faltaria, Albert. Molta sort. Moltes gràcies per trucar-nos. Una abraçada.
1: Adéu.
0: Bona nit. És que em poso les mans al cap. Em poso les mans al cap de sentir que passen aquestes coses i que, a més, l'entitat d'estalvis, que ja no he volgut preguntar el nom, perquè és que... No sé si ho hauria d'haver preguntat, però és que és igual la que sigui. Enviï un correu electrònic i digui tot està ben fet. Què m'està dient, senyor del banc o senyor de la caixa? El que sigui, què m'està dient? A veure si podem ajudar entre tots a l'Albert, recomanar-li què pot fer ja demà al matí per poder sortir d'aquest pou i que, com a mínim, doncs, recuperi els seus diners. I si després vol canviar d'entitat perquè realment doncs, no l'han tractat com ell considerava que l'havien de tractar, que ho faci. Ens truca l'Anna des del barri de Sant Antoni. A veure si ens pot ajudar. Anna, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, Anna.
2: Escolta, referent a aquest senyor que acaba de parlar, el que em diu és això és la caixa, CaixaBank. A mi directament no, però a un familiar li ha passat també, que no se fan càrrec la caixa. Primer li van dir que sí, catatim, patatam, i al final li van dir que no se podia fer càrrec perquè segur que ell havia donat les dades a alguna persona per fer tot això. Bueno, el cas és pintat.
0: Ostres, sí.
2: Sí, llavors una de les coses és anar al Banc d'Espanya con un escrit i con tota la documentació que tingui que explicant el que passa i con la documentació que l'envia la caixa. El Banc d'Espanya també, en fi, trigarà una mica, però vamos, no tant com a la caixa. I una altra cosa és buscar-se un advocat que li faci els tràmites, però bueno, això ha de passar per el Banc d'Espanya.
0: Ja, un advocat que li pugui fer i que faci tots aquests tràmits a través del Banc d'Espanya.
2: Sí, però a través de la caixa no fa res. Al contrari, posar pegues i posar... Pues això és el mateix que, vostè ha bratat les dades, no sé què, és que és com una... És que és clarat el cas.
0: Mare meva.
2: És indignant. I, bueno, és per al Banc d'Espanya la solució de la Banc d'Espanya, però que no li faci tant més tràmit la caixa, perquè encara l'enreda més i sempre és perquè al principi aquest familiar s'anava fiant de la caixa, sí, fins que al final el veredicte va dir res. És que vostè és l'agrada de les dades, i també les transferències eren a l'estranger.
0: Sí, sí, és el mateix cas. Doncs Anna, mira, segur que amb aquest comentari l'has ajudat, que es busqui un advocat i que ho faci a través del Banc d'Espanya.
2: Però bueno, és un cas indignant. Però el més indignant, jo no sé aquest senyor, però és la caixa. Escolti, segur que aquest senyor també és la caixa. Ja. De la manera que m'ha explicat, és un cas calcat.
0: Sí, sí.
2: En fin.
0: Moltes gràcies, Anna, per la trucada.
2: No n'hi ha de què, ho sento molt, no poder-li...
0: A veure si amb això se'n surt. Moltes gràcies.
2: Vale.
0: Una abraçada, Anna, bona nit.
2: Bona nit.
0: Bona nit. Sí. Una de la matinada i 20 minuts, Déu-n'hi-do, jo crec que és el moment de...

0: Doncs ara, el dia que va rebre la proposta de poder tenir cura d'una nena de 8 mesos quan es posés malalta i els dies que calgués.
1: Sí, i tant, me'n recordo perfectament. Jo anava pel carrer i tu també, ens vam trobar i em vas preguntar, diu, que no treballes? I et vaig dir, no, m'he quedat sense feina. I em vas dir tu, ai, doncs podries ser la cangur de la meva filla perquè ara estava malaltona i l'anaves a buscar a la guarderia. I llavors pues, ja des de tenia 8 mesos. Des de llavors pues, ja hem continuat fins que tenia 12 o 13 anys. Molt maca, me l'emportava a casa quan estava malaltona, me l'emportava a casa. La Marta preparava el dinar i jo després passàvem a dinar a casa seva. I, bueno, i me l'emportava amb la mercedora, bueno, com es diu, amb la cadireta de... Sí, i me l'emportava a casa i la tenia allà i mentre estava allà, doncs jo... Molt bé, molt maca, molt maca.
0: L'Emma no té els records tan nítids, és clar. És impossible que recordi res de quan tenia 8 mesos, però, en canvi, sí, de quan tenia 3 anys.
2: No, no gaires. O sigui, ara estava intentant buscar dins la memòria i no... No tinc gaires records dins.
3: Dins del pis?
2: Sí, no.
3: Però és fora?
2: Era molt petita.
3: Ja?
2: No me'n recordo de gaire. Jo crec que el primer record que tinc és quan em venia a buscar el bus. Crec.
3: De quan en tornaves de l'escola.
2: Parc. Quan anàvem al parc, però el que estava més a prop de casa. No el del carrer París.
3: Ja.
2: Aquell no me'n recordo.
3: Que eres molt petita.
2: Era molt petita.
3: Clar, amb 8 mesos no pots en recordar.
2: Clar, però... No, jo crec que sí, que el primer record que tinc és baixar de l'autobús i que estigui l'Angelina allà esperant.
3: I ella et portava a berenar quan venia...
2: Sí.
3: A buscar-te l'autocar?
2: Sí, sí que em portava a berenar.
3: I què berenaves?
2: Un bocata de pernil en dolç i formatge, a vegades. Sí, un bocata per anar en dolç, jo crec. El que més me'n recordo ara.
3: Devies baixar de l'autocar amb una gana, no?
2: Sí. O si no, algun dia havíem anat a comprar al bar del costat de la parada de bus, havíem anat a comprar el bocata allà, que estaven molt bons, també.
0: De fet, l'Angelina tenia la mà trencada en això de fer de cangur, perquè l'Emma no era el primer nadó de qui tenia cura.
1: Bueno, sí, un nen de 2 mesos, que també em vaig quedar una temporada sense feina i una cosina de la meva mare tenia una filla i em van proposar pues, cuidar el nen també i vaig cuidar-lo, sí, fins que ja el van portar a la guarderia, llavors ja podien ells estar amb ell.
0: L'Angelina no s'ha dedicat a treballar amb criatures tota la vida. La seva feina, abans que la perdés perquè la propietària de l'establiment es va jubilar, era una altra.
1: Peluqueria. Jo he treballat tota la meva vida en peluqueria. Menys quan tancava l'última, es va jubilar la jefa. I llavors, doncs clar, tots vam anar al carrer i ja, jo ja tenia 58 anys i clar, ja no podia jo... Vaig anar a 2 o 3 puestos i em van dir clar que no, que... Però bueno, llavors doncs ja et dic, quan em vas trobar tu, doncs em va anar molt bé perquè em vas distreure molt, l'estimava moltíssim a la Emma. I bueno, mira, molt bé, em va anar molt bé tot.
0: I és clar, qui és perruquera ho és per tota la vida. I si la nena que té a càrrec seu es renta el cap i se li ha de secar, no ho podem fer de qualsevol manera.
2: Sí, perquè jo me'n recordo que quan em dutxava, després a l'hora de secar-me el cabell, me sentava en una cadira i es passava 40 minuts secant el cabell amb la cura màxima, amb el raspall aquell de fusta... I em quedava el cabell més preciós i més acabat de sortir de la peluqueria que hagués pogut jo intentar. però sí, jo me'n recordo molt.
0: De fet, entre fer de cangur, assecar el cabell i anar-la a buscar a l'escola, ha vist més de l'Angelina que no a les àvies que va poder conèixer.
2: Sí, amb la resta d'àvies, jo crec que ens hem vist menys. En canvi, amb l'Angelina, doncs, m'he vist.

0: bastant més, jo crec. Si he de comptar les vegades que ens hem vist, m'he vist molt més amb l'Angelina que no amb les altres àvies. Però sí.
1: De fet, sovint al parc, a l'Angelina la confonien amb la seva àvia.
2: Moltes vegades, sí, sí. Diu, és que la cuides tan bé, diu, clar, diu, tens que ser família, perquè diu, les noies normalment no els cuiden, jo, vigilant, i un dia vam tindre un ensurt perquè estava, va vindre el Toni i de repente va caure endavant i es va fer tota una rascada a la cara. Dic, oi, ben, jo ho vaig passar fatal, escolta'm, al veure-la amb tota la careta plena de rascadetes. Però, bueno, però sí, molt bé tot, sempre.
1: L'Angelina no s'ha casat mai i no ha tingut fills, però de criatures petites sempre n'hi ha hagut a la seva família.
2: Sí, sí, tinc fills de nebots. Per part de la meva germana, el Marc, que és el gran, tinc dos nebots d'ara, de la dona d'ara, i dos nebots de l'anterior. Després tinc de la Natàlia, té bessons, nen i nena, que també són sis. I després, quin més? La Natàlia... Ah, sí, després la Ivet, la que és la meva fillola, també, que té dos nenes, la mare i la sua. I crec que les veig, no les veig tant com voldria, perquè, clar, van... Ja va, la sua ara ja acaba el primer que fan de col·legi, i ara ja anirà a l'institut. I clar, ja, pues, però sí, sí, sí, molt, molt.
1: I de fet, ja ho tenia per la mà, això d'agafar nadons, perquè sempre li han agradat les criatures.
2: Sí, sí, perquè els bessons de la meva neboda, escolta'm, des que van néixer van estar 2 mesos a la guarderia, a la incubadora, i després van anar a casa, i ni la meva germana ni la mare de Lluís, que és el seu, l'altra àvia, no s'atrevien a agafar-los, perquè eren tan petitons, i jo, com que tenia molta experiència amb nens, pues, escolta, em deien, es que, però si, dic, tenia un culet petitet, petitet, el nen més petit, que, i ara estan en altíssim. I tenia molta traça, i a més m'encantaven els nens a mi, petits i grans també, però sí, sí.
1: Ara bé, arriba un dia que l'Emma es fa gran i que ja no necessita un cangur, i aquí l'Angelina tanca un cicle de la seva vida.
2: Sí, sí, molt bé. A més, estava jo encantadíssima. Era com si fos la meva neta de veritat, perquè jo, si ens estimem ara igualment... Pues sí, sí, ha sigut molt per mi. Pues clar, pues em va saber greu, comprenia el que d'allò, però la trobava a faltar molt. La trobava a faltar molt.
3: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa. Catalunya Ràdio. Quan ens pregunten per què fem un programa de 5 a 6 del matí, la resposta no pot ser més clara.
4: Porto gairebé des del minut que veu començar els inicis del programa. Va ser com un xut d'energia. Matins, quan em llevava, pam, poses la ràdio, que és el primer que faig, sentir els programes refregir. I la veritat és que quan veu proposar de fer aquest programa, contentes.
3: Els oients sempre tenen la raó. A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Senyores i senyors, bon dia.
3: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
6: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
7: Frena el feixisme espanyol i català.
6: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la Transició Neta, Justa i Competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
8: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
6: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
7: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
6: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
3: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
6: Hola, Anna.
9: Hola.
3: Amb Ricard Ostrell.
9: Xirrupipi. Xirrupipi. Xirrupipi.
1: Xirrupipi. Dos quarts de dues de la matinada, a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Ens truca el 93-201-7474, l'Àngels, des de Lleida. Bona nit.
10: Hola, bona nit. Mira, era per parlar d'això de la caixa d'aquest senyor que li ha fet l'estafa i tal.
1: Sí.
10: A mi em va passar un cas raro. Jo vaig anar al caixer de fora, que ja no m'agraden gens els caixers del carrer, però bueno, vaig anar a treure 100 euros, i només va ser 100 euros, i bueno, em donen, que ja me'ls havien donat, marcats a la llibreta, i a mi no em van sortir els diners. Llavors havia d'anar cap dintre la caixa i demanar, i bueno, i explicar-ho. I ells diuen que era molt raro, semblava que els havia pres, perquè a veure, si els tenia marcats a la llibreta i jo no els tenia, i bueno, mirau molt i tot, i no hi veien la solució. I a l'últim, allà a les 3, quan ja devien plegar, em van trucar, i sort que només era 100 euros, mira, em van trucar i em van dir, perdó, perquè ha sigut culpa del caixer, que s'ha quedat enganxat, i tal. Doncs mira, em van fer aquesta.
1: Fins que no van tancar i no van anar a comprovar el caixer, no sí. Li van tornar els diners. Sí.
10: Però el raro és que em sortiguessin a la llibreta marcat.
1: Sí, sí.
10: Vull dir, mira...
1: Déu-n'hi-do. Però almenys no els va perdre, Àngels.
10: No els vaig perdre i almenys era 100 euros, però bueno.
1: No, però clar, quan tu dius una cosa i els altres no et creuen, clar, això no et fa sentir bé. Perquè...
10: Oh, és que em sabia molt greu.
1: Clar.
10: A veure, jo no els tenia i a la llibreta sortien com si me l'haguessin donat.
1: Sí.
10: Oh, és que...
1: Déu-n'hi-do, Àngels.
10: Mira, la intel·ligència artificial a vegades no sé si val la pena.
1: Àngels, gràcies per trucar-nos.
10: Bueno, doncs molt bé, bona nit.
1: Adéu-siau.
10: Molt bon programa, Marta.
1: Gràcies, Àngels, que vagi bé, bona nit.
10: Bona nit.
1: Adéu. A veure, us dic algunes preguntes que encara tenim per respondre mentre aneu reflexionant, perquè després l'Aina la tinc aquí ja que vol explicar-nos el resum de la setmana i dic, un moment, Aina, un moment, deixa'm dir quatre coses del que estem preparant i del que encara es queda per respondre. Per exemple, en Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, diu, ens va demanar amb el temps i la pols sahariana, això pot canviar la fesomia, pot canviar tot el nostre ambient i la fesomia de les ciutats. L'Aleix, des d'Esparreguera, els primers semàfors també tenien tres llums, com fins ara. En Joan, des de Vallcarca, d'on surten els diners dels pots dels concursos de televisió? En Josep Lluís, des del barri d'Horta, ens diu per què Ramon Fins se'l coneix com el rei del pollo frito? En Miquel, des de Sabadell, quines ajudes tenen les famílies monoparentals? I la Maria Pilar, des de Manresa, quants diners es queda Hisenda dels premis dels concursos televisius? I després ja, perquè si algú té preguntes concretes i ja les pot enviar a través del WhatsApp o dir-li a l'Aina que li farem arribar, perquè l'última nit de la setmana, la nit de dijous a divendres, hem convidat a una persona que pot rebre totes les consultes possibles sobre plantes. Tindrem una mena de consultori amb l'Oriol Villatoro, de Jardins Oriol Villatoro, empresa dedicada al disseny, manteniment i la creació de jardins. Per tant, totes aquelles preguntes que a vegades ens feu de la planta aquesta, com la cuido, com tal, el llimoner, que si un any sí, que l'altre no, que les llimones són petites, totes aquestes preguntes que ja ens heu fet li adreçarem, però si en teniu de noves, que sapigueu que ens les podeu fer arribar, que nosaltres li farem arribar i ens ho contestarà aquí l'última nit de la setmana. I ara que passen 4 minuts de 2:15, moment per descobrir quines històries de la setmana anterior recupera l'Aina Grau. Bona nit, Aina.
11: Ai, Marta.
1: Ai.
11: Avui estic obligada a començar el resum amb la típica pregunta que s'utilitzava abans per lligar a la discoteca.
1: Ai.
11: Tu ets de lletres o de números? No responguis. La setmana passada va quedar clar amb la trucada que ens va fer el Lluís des de Premià de Mar.
12: Tu tens 500 euros.
1: Sí.
12: Te'n gastes 200. A la part dreta, o sigui, a la dreta, per fer la sumatòria, posa els que queden. Quants en queden?
1: 300, no?
12: Correcte. D'aquests 300, en gastes 150. Quants en queden?
1: 150.
12: Molt bé. D'aquests 150, en restes 90. Quants en queden?
1: Doncs mantens 150, 60, no?
12: I d'aquests 60, et gastes els finals 60. Què et queda?
1: Zero.
12: Vols sumar aquests quatre números, que aviam quant te dona?
1: Me'n queden molt més dels 500 que m'has dit, eh?
12: Quants en queden?
1: A veure, els 500 per una banda, més els 300 que m'he gastat, no? Més
12: no,
1: els 150. Aviam. Ah, no, m'estàs dient els que hem tret, eh? Clar, jo he apuntat el número 9. Serien 200, més 150, més 60...
12: I quant dona?
1: 410.
12: 410, no, impossible.
1: 200 més 150 més 60 donen 410.
12: No.
1: Com que no? Jo estic... 200.
12: 200? 200 no.
1: Sí.
12: 200 t'has gastat. A la dreta quants en tenies? 300.
1: Sí.
12: Després 150.
1: 510, sí. Ara, 510.
12: Ara, no hem dit que en teníem 500.
1: Sí.
12: Com és que en surten 510?
1: Aquest és el truc que m'estàs demanant.
11: Després de la suada matemàtica, anem al gran tema de la setmana passada, els magatzems del Cepo. El Joan, des de Vallcarca, és qui va fer la pregunta.
13: A les Rambles, entrant per Catalunya, a mà esquerra...
1: Sí.
13: Davant del Canaletes hi havia una cafeteria que sí, no sé si encara hi és, jo és que fa molt temps que no passo per allà baix, que es deia Moca.
1: Sí, me'n recordo.
13: I més avall tenim el Cepo, o teníem el Cepo.
1: Sí.
13: De com ve el Cepo? De com venen aquestes lletres?
11: Una pregunta que va obrir la caixa dels records dels oients.
14: Concretament volia dir Societat Espanyola de Precios Únicos. Era tot el mateix preu. Ja no et dic... El que popularment hi havia molta gent que li deia perquè no és per dir-ho per ràdio.
15: El senyor té raó, és això, és Societat Espanyola de Preus Únics. Com que vivia, a 10 minuts d'allà, diguéssim, abans de venir a Sant Andreu, gairebé que moltes sales me n'anava parlant clar, a patejar-lo, a veure el magatzem que allà que hi havia, que tenien moltes coses per allà, diguem, no?
16: Jo l'únic que t'hi puc afegir és que va ser fundat el 1934 a Barcelona i era considerada la primera gran cadena de grans magatzems del país. Va arribar a tindre botigues de Barcelona, Madrid i Saragossa fins que va tancar el 2002.
17: El meu avi, ja de petit, ens deia «Quin calcula compra en Cepo?», que es veu que era l'eslògan que publicitari que hi havia.
18: Això de que diu aquest senyor de qui en calcula comprar el Cepo, ja ho he sentit. Però jo lo recordo amb molt carinyo de petita, que llavors només hi havia un rei, ara hi ha tres per tot arreu. I en el Cepo, a dalt, i allà hi posaven el rei gran. Llavors el rei aquell tenia una caixa al costat amb cartes i les obria i anava posant cares. Uf, volguem dir, aquest no és bo. I reia, volguem dir, aquest sí que és bo.
19: Sí, a darrere d'un vidre. I el rei pues, anava llegint cartes i tot això, i la canalla ens ho miràvem. I m'ha recordat, bueno, una persona que ja és morta fa un temps, uns anys, ja és morta, és el meu exmarit, i recordo que ell em deia, de cada petit, també hi anava a veure'l. I ell deia, quan era molt petit, que hi havia el rei penjat amb un clau.
11: De totes les respostes, la de la Mari Carmen des del barri del Raval de Barcelona es mereix un racó especial.
20: Jo vaig treballar al Cepo. Els anys 54, 55, 56, el 57 em vaig casar. O sigui que ja no tenia 20 anys jo. I llavors era quan estaven construint el Corte Inglés. Moltes treballadores del Cepo es van apuntar per després poder treballar al Corte Inglés. I, bueno, res, que és veritat el que han dit, no?, de el que volia dir el títol del Cepo. I després que va córrer la veu, doncs, d'això, no?, quan deies, treballa al Cepo. Ah, sí, doncs mira, és això. I deien el mal sonant, que deia aquell senyor.
1: I veníeu absolutament... Tu venies de tot o venies determinades coses?
20: No, jo venia de tot, jo venia de tot. Venia camiseria, això, llibres, i... Ah, que per cert, que era el temps que la gent venien de fora a comprar, perquè en el Cepo venien molta gent de fora dels pobles. I s'emportaven grans quantitats de roba, o del que fos, no? I llavors en el poble ho venien. I llavors resulta que la gent no sabia pujar a l'escala mecànica. I jo estava a la secció de llibreria, que era sota de la mecànica, i cada moment em tocava de portar el botó perquè la gent...
1: Per aturar. Ai, perquè algú queia o algú no sabia, no?
20: Sí, no en sabien.

0: El CEPU va ser el trending topic, però no podem oblidar dues trucades ben especials, la de la Cecília des de Barcelona i la de la Mariana des de l'Hospital de Bellvitge.
1: Estem els dos aquí presents, només donar-vos les gràcies per el vostre recolzament. Sentir-se en aquests moments així de, no sé, em va fer sentir molt bé. De moment, les proves setmanals i què li van fent van sortint bé, els metges estan contents, i qui dia passa any amb ell.
2: Bona nit.
3: Com estàs?
2: Bé, una miqueta ho va.
3: Explica'ms què fas ingressada a l'hospital.
2: Doncs que han transplantat el meu marit amb un ronyó que li he donat jo.
3: Déu-n'hi-do, quin gest més bonic, Mariana. I com està ell?
2: Bé, s'està recuperant tan bé com jo.
3: I això fa molt de temps que ho sabeu, que passaria? Que vas...
2: Sí,
3: que vas
2: sí.
3: Va ser idea teva i de seguida van veure que tu eres compatible?
2: No, de seguida no, he de fer moltíssimes proves. I quan van dir que era compatible, doncs jo, contentíssima. I tothom em diu que valenta, no.
3: I tu has trucat per reivindicar que això és un acte d'amor i no és un acte
2: Exacte.
3: De valentia, no?
2: Completament.
0: I com sempre, acabem el resum buscant resposta a una de les preguntes pendents. Ens la feia el Josep, des de Vic.
4: Franco,
3: sí.
4: que va governar tants anys, per desgràcia. Mm-hmm. Aleshores, per què li deien Caudillo? O es feia dir Caudillo?
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

0: 3 minuts i 3 quarts de 2 de la matinada. Saludem a aquesta hora l'Helena, que ens truca des de Barcelona. Bona nit, Helena.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Helena? Com estàs?
1: Bé, bé. Mira, és que he sentit la trucada d'aquest senyor pobret que l'han robat i m'he posat molt nerviosa. I llavors, al respecte, volia dir unes quantes coses. Una, que la gent no us confieu tant en tenir la banca per internet. Ningú l'hauria de tenir al mòbil. Això és jugar-te-la. Uh-huh. I tot això, pel rotllo aquest de la comoditat, entre cometes, resulta que els estem fent la feina, estem estalviant llocs de treball a les oficines dels bancs per no fer cues, per tota aquesta mandanga, i llavors nosaltres hem de passar pel tub amb unes eines que nosaltres no les dominem.
0: Yeah.
1: Per molt que siguem usuaris avançats.
0: Uh-huh.
1: I llavors passa el que passa. Ens estan prenent el pèl i a sobre ens roben. Més de lo que hi ha, de lo que ja ens prenien. Llavors penso que hem de ser nosaltres els que hem de marcar. Jo no tinc la banca per internet en el mòbil. I inclús a l'ordinador no la faig servir mai. Ho tinc tot molt, molt bloquejat.
0: Mm. I vas físicament.
1: Això... Sí, sí, sí, sí. Sí, ja està, sí, no passa res.
0: No, són opcions. La gran majoria de persones ara ja ho té tot al mòbil i passen aquestes coses.
1: Clar, doncs... i et roben el mòbil i t'han fotut la vida.
0: Mm. Sí,
1: i
0: no,
1: això és molt fàcil que passi.
0: Sí, sí. És
1: llavors que... la gent es deixa els mòbils a sobre les taules, els posen a la butxaca del darrere, passen coses, la banca està... la pàgina no està operativa, no sé què... Bueno, és que així es veig els meus moviments... que te'ls envien a casa en paper.
0: Ja, això ja no ho fa ningú, Helena.
1: Bueno, se'ls demana.
0: Ja, sí, sí.
1: És que, llavors, aquest senyor, a veure, coses pràctiques. Jo trucaria a FACUA, que és la federació aquesta, la mena d'OCU, que s'haurà de fer soci, però em sembla que costa uns 100 euros a l'any o alguna cosa així, o 150, que el podran assessorar, primera. Segona, em posaria en contacte amb aquest expert, que és l'únic que conec jo, que surt per la ràdio, Bruno Pérez Juncà, Bruno Pérez Juncà, que és aquest expert en temes informàtics de delictes i tal, perquè ell l'assessori o perquè potser li pot dir quin advocat el pot ajudar. Enllaçant-ho amb el de la primera trucada, aquella noia que deia el del Banc d'Espanya.
0: Sí.
1: O sigui, FACUA, Bruno Pérez Juncà. I després, mirar si el seguro del seu pis li cobreix la... el tema de robatoris, espero que no tingui el seguro la mateixa entitat, però que hi ha seguros del pis que et cobreixen o bé la defensa jurídica o que se n'entiri bé si el seguro del pis li pogués cobrir alguna...
0: D'acord, alguna cosa.
1: O despeses d'advocats o el mateix robatori.
0: D'acord, molt bé, Helena, perfecte. He pres nota de tot, per si ell dubta, ja li diríem. Moltes gràcies.
1: I després, pues, que evidentment es tregui la banca d'internet. O sigui, a més, és una persona que ha dit que era jubilat, els jubilats passen per davant, o sigui, no diuen que han de ser allò comprensius amb la gent gran i no sé què i no sé quantos, doncs l'han d'atendre qualsevol hora.
0: Ja. Helena, moltes gràcies.
1: No cal que siguem tan marquesos, perquè al final el latifundio se'ns queda molt petit.
0: Sí, sí. Molt bé, doncs gràcies per la trucada, Helena.
1: De res, bona
0: nit. Que
1: vagi
0: molt bé, bona nit. Va, que obrim el capítol de preguntes contestades. Heu reconegut aquesta música? Sí, és la careta del primer programa de la tercera temporada de Quanta Guerra. Dimecres es va emetre el segon amb el músic Gerard Quintana i el seu avi com a protagonistes, i la Rosa de l'Hospitalet de Llobregat va deixar-nos aquest missatge a la bústia del programa.
2: Bona nit, sóc la Rosa de l'Hospitalet i acabo de veure el programa d'en Gerard Quintana i l'Eloi Vila, de Quanta Guerra es diu. M'agradaria si algú li pogués fer arribar. Aquest noi fa un treball. És magnífic, és el seu fer, el seu estar. És molt important aquest noi. I aquest programa el porta molt bé, però avui el del Gerard Quintana ha estat fantàstic. Si algú que el coneix li pot fer arribar, si us plau, Feliciteu-lo. I a la TV3 també. Però és que ha estat fantàstic. El seu fer, la documentació que recull de les persones. Tot. És que fa emocionar a la persona interessada que li estan fent el programa per ell.
0: Doncs mira, Rosa, no només li hem dit, sinó que para a veure l'orella, perquè l'Eloi Vila, ja ho diré bé, ens ha deixat aquest missatge.
3: Hola, mira, m'ha arribat aquest missatge, Rosa, d'ahir, i escolta, moltíssimes gràcies pel que dius, i estic allò, mira, em poso vermell i tot, o sigui que t'agraeixo molt els comentaris. Deixa'm que digui només una cosa, que és que tot el treball de recerca, de documentació, el fem amb un equip i no és un treball personal, sinó que tots hi posem la nostra part per poder rescatar aquestes històries enterrades de la Guerra Civil, aquestes històries que han quedat en silenci, no? Un silenci bàsicament per la por a la repressió que va venir després i que s'han convertit en aquesta mena com de trauma col·lectiu perquè no sabem què és el que van viure els nostres avis, no? I llavors som els nets, la generació dels nets, que a més coincideix amb l'edat que tenim la majoria de la gent que fem el programa, que som els nets d'aquells homes que van a la guerra i d'aquelles dones, aquelles àvies que es van quedar a la rereguarda sostenint la vida, cuidant de les criatures, cuidant de la gent gran, intentant trobar la manera de sobreviure, no? Treballant i buscant el menjar necessari per poder sobreviure en una postguerra també duríssima, una guerra i una postguerra duríssima. Moltes gràcies a tu, Rosa, i a tota la gent que seguiu el programa, perquè al final és el que li dona el valor, eh? Jo, mira, quan em trobo la gent pel carrer, el que em diu de seguida és: mira, escolta'm, Eloi, al meu avi li va passar això, a la meva àvia li va passar això, que saps com ajudar-nos a buscar. I aquest jo crec que és el gran valor que té el programa. Moltes gràcies, Rosa. Una abraçada i un petonàs. Que vagi molt bé.
0: Doncs moltes gràcies a l'Eloi, perquè a més de rebre les felicitacions de la Rosa, doncs ens ha volgut deixar aquest missatge, així que llarga vida aquesta quanta guerra.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs vinga, una setmana més, un altre nom que formarà part del llistat de totes les persones i tots els autors i autores que han passat per la nit dels ignorants per dir-nos bona nit amb un conte. Anna Maria Ricart, què tal, com estàs?
2: Bona nit, molt bé.
1: I avui veig que ens portes una altra de les nostres grans escriptores, que és la Isabel Clara Simó.
2: Sí, aquesta setmana llegirem contes de l'escriptora d'Alcoi, que va morir el 2020, deixant una obra coneguda, reconeguda, traduïda, multipremiada, amb novel·les molt remarcables i també molts llibres de relats. I és que va debutar, i això ens agrada molt, el 1978 amb un recull de relats que va guanyar el Premi Víctor Català, titulat És quan miro que hi veig clar. Va escriure narrativa, poesia, teatre, assaig, articles de premsa, guions per ràdio i televisió. Té una setantena d'obres publicades. I un dels mestres d'Isabel Clara Simó va ser l'escriptor de sueca Joan Fuster. En una entrevista del 2019 al programa El Divan amb la Sílvia Coppolo, va explicar que ella escrivia en castellà i que a la Universitat de València, on va estudiar filosofia, va conèixer Joan Fuster, que la va animar a escriure en la seva llengua.
1: Que, doncs, quina sort, tu.
2: Sí, Isabel Clara Simó va afegir que quan va escriure el primer conte en català es va posar a plorar perquè era la primera vegada que escrivia en la llengua en què pensava.
1: Que bonic.
2: I a partir d'aquí va escriure sempre en català i es va comprometre a fer-ho sempre en català, sí. I en alguna ocasió, buscant entrevistes i coses que ella ha dit, Isabel Clara Simó es va definir com a independentista de Països Catalans, d'esquerres i feminista. I precisament per aquesta setmana Marta ha escollit un recull de relats titulat Dones, publicat fa anys ja per Columna, on les dones són les protagonistes de les històries. Dones que són totes diferents i amb les seves facetes bones i dolentes.
1: De tot, vaja.
2: Exacte. Com deia Isabel Clara Simó, cada dona és un individu, no és l'espècie.
1: Exacte.
2: L'autora no creia en l'anomenada literatura femenina, sinó que deia, senzillament, ja bona literatura.
1: I mala literatura, sí senyora.
2: I en aquest recull, com dèiem, trobarem tot tipus de dones. Vull dir que l'escriptura irònica i intel·ligent de la Isabel Clara Simó no es quedava en els tòpics o en els llocs comuns, ja ho veureu. I, com dèiem, és un llibre publicat el 97.
1: Sí, ja fa anys,
2: sí. Coses, és molt, molt contemporani. I abans de passar el conte, només un apunt més, que em sembla destacable del que he anat trobant d'ella. Als seus últims anys, Isabel Clara Simó considerava que la Barcelona de l'alta cultura l'havia discriminat per ser dona, vella i valenciana.
1: Apa, aquí, vinga.
2: Sí, ho va explicar en Jordi Tormo, autor de la seva biografia, titulada Isabel Clara Simó, una veu lliure i compromesa, que va publicar ara llibres. I en aquí també afirmava, ho argumentava més, però és una afirmació que és així com molt contundent, que era fer-se vella és una merda.
1: Ai, pobra. No és veritat, això no és veritat, pobreta.
2: No, però m'ha agradat perquè era molt...
1: Sí, sí, era molt combativa. Jo havia anat a algunes rodes de premsa i era molt combativa.
2: Sí,
1: i tant,
2: sí,
1: i tant.
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta'm, quin conte llegiràs avui?
2: És un conte que es diu El metro, on veurem com a vegades res és com sembla que és.
1: Molt bé. Doncs vinga, El metro, dins el recull de relats Dones, d'Isabel Clara Simó, publicat per Columna.
2: Què diu? Que és de vostè aquest seient? Alça. Home, quina pensada, de vostè. I ara, per quins set sous? Però si estava jo aquí, just al costat. Sí, sí, ja pot donar les empentes que vulgui, que el seient és meu i ben meu. Que té algun títol de propietat o què? Escolti, sense faltar, que jo no li he faltat. Va tapeït al metro. La dona del cistell ha empès tothom per arribar abans que ningú al seient que acaba de quedar lliure. Després es queixen els iaios que si els fills no els volen a casa... És que n'hi ha que no es poden aguantar. Doncs perdoni, excel·lències, no li agrada això de iaio. Punyeta, sí que estem fins. No, no, perdoni, un xaval vostè. Doncs si no li agrada que els hi fiquin, no es fiqui vostè amb els altres. Perquè si vostè està impedit o embarassat, ha, ha, ha, jo m'aixeco. I si és tan jove com diu, no el necessita per res el seient. Han vist vostès quins dallonses que tenen alguns? La gent calla, cansada i premuda, fastiguejada d'una discussió tan frec de cossos, tan frec d'orelles, tan poca solta. Home, senyora, vagi en compte. Si li fa nos el cistell, a mi també me'n fa, però el metro és de tots, no? Compte, caram. No, si arribaré a casa amb els tomàquets fets puré. I on vol que el deixi, hòstima? Pitjor jo, que l'he de carregar. El gros cistell, a terra, fa fer tentines a una altra dona que ha protestat, sense insistir. Qui vol tenir gresca després de la feina i amb algú que en té tantes ganes de gresca? Coi jove, que ocupa vostè tot el banc? És de tres places, no? I vostè com si estigués a cala sogra. No, no, no, jo no dic que... Miri, si estic grassa o no estic grassa, em penso que això no és cosa de vostè, punyeta. És que no pots ni sortir al carrer. No sé, al final ens mossegarem els uns als altres, senyor, quin cas. Ni al metro pots agafar sense tenir un disgust. El jove del costat de la dona no li fa cas perquè en aquell moment s'aixeca a col·locar-se a la porta amb intenció de baixar. La dona del cistell immediatament pren posicions i ocupa les dues places. Mira que ho sento, però jo no em puc apartar més. Si no hi cap, miri, protesti a la companyia del metro, que faci els seients més amples. Però que no ho veu, que no em puc apartar més. Resignació, per no discutir. A la fi, la dona s'aixeca, aferra el cistellot i comença a donar empentes fins a la porta. Doncs miri, què vol que hi fem? Jo he de baixar, que jo empenyo. Jo l'únic que vull és passar. Què vol, que baixi per la finestra o què? Jo l'he trepitjat. Quina cara. Sí, senyor, sí, quina cara. A mi m'acaba vostè de trepitjar. I just a l'ull de poll, perquè ho sàpiga. No empenyi, coi. Què vol, que m'estavelli quan obrim les portes? Una mica de consideració, estima, quina colla de... La dona del cistellot ha baixat. Alleujament general. Va arrossegant el cistell a poc. Encara es discutirà a la fleca, amb uns paletes que li han tirat una mica de polsim des de la vestida i amb un ciclista que gairebé l'envesteix. Hores d'ara està sufocada i se li marca un plec amarg a la boca i té espurnes irritades als ullets foscos. Arriba a casa. Deixa el cistell a terra i remena en la bossa de mà. I troba finalment les claus. Fica la clau al pany amb molta cura. Mira de no fer gens de soroll i d'esmorteir amb paciència els grinyols de les frontisses. Quan tanca la porta, para l'orella. Va a la cuina i desa sobre la taula l'infernal cistellot que ha carregat de l'altra punta de Barcelona, on troba millors preus. Després de puntetes, empeny una porta. És un dormitori, en penombra. Hi ha una criatura al llit. Té els ulls oberts. Que no dorms, carinyo. Els ullets foscos són amorosos i el plec de la boca ha esdevingut somriure. S'acosta al llit i fa un petó suau al front de la criatura. Has fet els exercicis, rei? Mira que la mare s'enfadarà amb tu. Sí, maco, ja ho sé que fa mal. Però si no els fas, no tindràs les cames fortes i... Recorda-te'n del que va dir el doctor. No hi ha res perdut si tenim constància. Sí, rei, ja ho sé. Però jo sí que en tinc, d'esperança. Et diré més, estic segura que tornaràs a caminar si fas tot el que el doctor diu. I no ploris, carinyo? Saps què t'ha portat la mare? Raïm! Estava caríssim, però com que sé que t'agrada tant, ja ho crec que dinaràs. Necessites força, rei? La mare ha tornat a la feina de seguida, però ja veuràs com a la nit, quan torni, t'ha passat el mal. T'has pres la píndola? I mira de dormir. Ara descansa, guapo. Faig el dinar en un momentet i a la nit, tu i jo, a fer els exercicis. Tots dos plegats. I tant que podré jo. Mira, farem una competició, a veure qui pedaleja més fort. No plori, rei. Ja veuràs el raïm que bo. La mare et pelarà els granets i et traurà les llavors perquè t'agradi més.
3: Ui, quina pena més grossa. Que se m'ha tret del cap tot el mal humor i tot el que li ha passat abans.
2: Exacte.
3: Quin canvi, realment. Sí, quin gir de guió.
2: I ho fa molt bé, molt...
3: Molt bé, molt bé. Sí. Molt bonic. Ai, que bé. Que disfrutarem aquesta
2: setmana. Disfrutarem molt aquesta setmana.
3: Gràcies, sí. Anna Maria.
2: A vosaltres.

Doncs amb aquestes dones, amb aquestes diferents dones de la Isabel Clara Simó, que allà on sigui ens escoltarà, segur, tancarem aquesta setmana la nit dels ignorants amb les seves històries d'aquest llibre de columna d'Itet ja fa molts anys. Arribem a les 2 de la matinada, això vol dir que acabem aquí, que venen els companys dels serveis informatius i que nosaltres ens n'anem a dormir, com alguns de vosaltres, que sempre dieu que us espereu que acabi el programa i aleshores us aneu a dormir. Així que us espero demà a partir de les 12 amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes. Que descanseu. Fins demà. Bona nit.